0: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt.
2: Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
3: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
4: Badó, no puc més.
5: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
4: Badó, em passo el programa de tardes.
5: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
6: Bon dia i bona sort.
7: Bon dia i bona sort.
6: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
8: El mes que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
9: Ràdio 4.
10: Hola, com va la cosa? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4. Això vol dir que comença el Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
11: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
12: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
13: Què hi vols dir?
14: No sé res de tu.
15: Ho descobriràs.
16: Els bons llibres us han d'incomodar.
12: A tu què et sembla, això?
17: No ho sé, no sé què pensar.
18: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
9: Sota Sospita, amb Laura González.
10: Et saludem, com sempre, des de l'estudi 32 de l'edifici RTBE a Barcelona. Obrim la coartada d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes. Som Esther Bages, al control de so, i Laura González al micròfon. I en aquesta estona ens acompanya també la nostra psicòloga i terapeuta, Sílvia Catalán, amb qui avui parlem de la gestió de les vacances, de l'esgotament a final de temporada, de temps lliure, de conciliació, de si ens estressa o no preparar tot el que se'ns ve en les properes setmanes, de la necessitat de desconnexió, en fi, i el que sorgeixi. Com no, tenim les commemoracions, el recorregut cultural del Carles Novelles, pel·lis, sèries, expos i de més, la música en català i, per obrir, la frase del dia. És de Carl Rogers i diu: ser empàtic és veure el món a través dels ulls de l'altre i no veure el nostre món reflexat en els seus ulls. Bé, és una manera molt elegant de distingir entre dues coses que sovint confonem, que és comprendre algú i projectar-nos sobre algú. Quan Rogers diu allò de ser empàtic és veure el món a través dels ulls dels altres, no està parlant només de posar-se al lloc. Evidentment parla d'empatia, Però no és en un sentit superficial. Està parlant d'intentar entendre com aquella persona experimenta la realitat, encara que nosaltres no l'hauríem viscut igual. És un exercici, per tant, d'humilitat, acceptar que la nostra manera de veure el món no és la mesura de totes les coses. La segona part de la frase és encara més interessant, no? Perquè afegeix allò de i no veure el nostre món reflexat en els seus ulls. Aquí adverteix d'un error molt habitual. Quan algú ens explica un problema, sovint responem pensant: ah, si jo fos tu, faria això. Però la veritable empatia no consisteix a imaginar què faríem nosaltres en aquella situació. Consisteix a entendre què significa aquella situació per a aquella persona concreta, amb la seva història, els seus valors, les seves pors, les seves limitacions. I clar, un exemple. Imagina que una amiga decideix, no sé, deixar una feina estable per dedicar-se a l'art. Si tu valores per damunt de tot la seguretat econòmica, podries pensar que està cometent una imprudència. Si ets empàtica, però, intentaràs entendre que per ella potser la llibertat creativa és més important que l'estabilitat. No cal que estiguis d'acord per entendre-la, per comprendre-la. I això passa molt també en les relacions de parella, relacions personals, relacions emocionals. Moltes vegades les discussions venen precisament per això, perquè imposem la nostra manera de veure una realitat a l'altra en lloc d'escoltar, intentar entendre com veu aquella persona aquell conflicte i a partir d'aquí arribar a una entesa comú. Ara bé, hi ha un límit important. L'empatia no implica justificar qualsevol conducta. Es pot entendre per què una persona ha actuat d'una determinada manera, fins i tot algú que ha comès un acte que no seria pas per aplaudir, sense considerar que les seves accions siguin acceptables. És a dir, comprendre no és exculpar. En el fons, Rogers ens convida a un exercici que és més difícil del que sembla. Suspendre, encara que sigui per un instant, el nostre propi punt de vista. És una forma de generositat intel·lectual, perquè escoltar de veritat no és esperar el nostre torn per parlar, ni buscar-nos en el relat de l'altre. És acceptar que durant una estona el protagonista és el seu món, no el teu. Potser per això l'empatia autèntica és tan escassa. Exigeix menys ego i més curiositat. I bé, avui, 5 de juliol, a banda de ser el dia de Venezuela, que sàpigues, com a curiositat, que és el Dia Internacional del Biquini. I que aquesta peça tan i tan imprescindible en aquesta època, doncs es va crear el 5 de juliol de 1946. Una peça icònica de vestir, bé, dues peces en realitat, ocurrència de Louis Réard, un enginyer mecànic francès, amb una denominació que prové d'un conjunt de petites illes que pertanyen a les illes Marshall de l'oceà Pacífic i es diuen Atolón de Bikini. Bé, es diuen així. Al principi, que sàpigues que el Vaticà va considerar el biquini pecaminós, degut a que era molt provocatiu per aquella època, i de fet va ser prohibit a diferents països, entre d'altres Itàlia, Bèlgica o Espanya. I jo m'he preguntat, com vestíem per anar a la platja les dones abans de la proliferació del biquini a casa nostra? Doncs bé, a principis del segle XX, la cosa era la modèstia. De fet, fèiem servir uns vestits de bany de teixits pesats, com la llana o la franela. Eren dues peces, una camisola, que era bastant ampla, de màniga curta, un pantaló, estil bombatxo, fins al genoll, mitges, també es duien. En fi, i amb tot allò, anàvem a l'aigua. Després, entre els anys 20 i els 30, arriba el primer banyador anatòmic, diguéssim, no? Perquè es comença a popularitzar la natació també com a activitat d'oci i com a esport. I el dissenyador Carl Jansen va introduir el primer teixit elàstic, que va permetre robes més ajustades i més adequades. I apareix el banyador d'una sola peça amb tirants i escots una mica més pronunciats. Després arriba, com et deia, als anys 40 i 50, el boom de les dues peces, però encara no a casa nostra, no? Perquè això succeeix després de la Segona Guerra Mundial. Anar a la platja a abronsejar-se deixa de ser exclusiu de les classes baixes, perquè les altes no volien tenir la pell morena. Es converteix en un reclam estètic i el 1946 apareix aquest biquini, però el seu ús va estar molt restringit degut a la moral conservadora de l'època. De fet, va tenir una entrada gradual i moltes vegades limitada, en el cas de casa nostra, a les turistes. Quan van començar a arribar a la Costa Brava, les locals no podien dur el biquini, només les estrangeres. Llavors, en els anys 60 i 70, succeeix la revolució de la licra. Aquest material passa a ser l'estrella i els biquinis comencen també a ser emprats per les catalanes, reduint el seu tamany, mostrant cada vegada més pell fins que es converteixen en la peça principal de bany en els anys 80 i 90. Ja saps que cada vegada s'han anat estretant més, cada vegada són més cars, però hi ha més tela. Això ho diu mon pare, que és molt antic, pobre. En fi, el biquini es va introduir en el món, va aparèixer com a peça de roba avui fa una bona quantitat d'anys. Recorda, 5 de juliol de 1946. Anem a les novetats musicals.

Aquest senzill del duet de Teià, en clau rumba, que s'aturi el temps, els maresmencs el van publicar just el dia de la revetlla de Sant Joan, eh? Teníem pendent compartir-lo.

És veritat que és una cançó amb un pop urbà molt actual, no? Fusiona aquests notes electròniques avantguardistes amb tocs d'R&B, creant una atmosfera molt embolcalladora i un joc de veu suggerent, les de la Gigi Ross i Lizzen. Com a vehicle, el reggaeton alternatiu fosc i molt visceral en aquesta

S'ajunten aquí el dancehall irreverent i una de les firmes, podríem dir, més cotitzades del rap i el pop urbà català. Boom Boom Fighter, són Cuca P també, hi participa Lil Dami, els de Girona, fent equip amb, d'altra banda, el referent absolut del trap en català, no, com és Lil Dami, i facturen aquesta peça com molt addictiva, que creua, com dèiem, reggae, dancehall, d'arrel jamaicana, pop urbà, una pista en definitiva d'unista, ballable, directa al pit i amb la intenció de trencar la pista de ball.

Ripoll és una invitació a abandonar la lògica per abraçar el deliri compartit, jocs de paraules, imatges surrealistes, referències populars, aquesta tornada, aquesta velocitat també, no?, que t'endinsa en el seu univers. Boom Boom Fighters, Cucapí.

ritme canvia en la següent peça, perquè ens submergim en una balada. És com més bassadoli, podríem dir, no? Sonora, la màgia de Soc un bohemio, amb la peça Un dia qualsevol d'agost.

0: És una atmosfera delicada, oi? Al darrere de Soc un Bohemio, ja ho saps, el barceloní Artur Vinyes. Ell és representant del dream pop, de l'indie pop d'autor a casa nostra, amb aquest estil delicat de guitarres, també de nostàlgia poètica, i aquesta cançó, Un dia qualsevol, és una banda sonora perfecta per qualsevol tarda estival. Dia qualsevol d'agost. Doncs sí, música per acompanyar-te en el teu viatge a carretera, el teu, no sé, vespre a la platja, aquesta estona amb els amics, ambientar el teu circuit cap al festival que hagis de gaudir aquest estiu. Soc un bohemio, un dia qualsevol d'agost que compartim aquest migdia de juliol. I continuem aquí al Sota Sospita, a Ràdio 4. En aquest diumenge anem a rebre de seguida la nostra psicòloga, la Sílvia Catalán.
1: Coneixeu el concepte d'evolució?
2: Sota Sospita.
1: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes. Podien volar, com ho fan les àguiles. Podien parlar a través dels oceans.
2: Amb Laura González.
3: Impossible.
4: Per què la volen capturar?
3: És més intel·ligent que la majoria.
5: A Ràdio 4.

0: bé, ja som al juliol, Sílvia Catalán. Això s'acaba, la temporada, de seguida...
1: I pim-pam.
0: Els nens ja fa dies que els tenim rondant per casa amb els avis, els casals, no?
1: No, no,
0: que
1: anem de bòlit
0: amb aquest tema. Tu com concilies?
1: Com puc, bàsicament. No, no,
0: però pots, eh?
1: O sigui, realment... O sigui, puc perquè tinc el privilegi de... Tinc un privilegi econòmic de poder portar, per exemple, això, el nen al casal, no? De tenir jo gent també al meu voltant que em pot ajudar i de més, però realment... estiu és complicat quan
0: és
1: tens que anar
0: allà a casa.
1: És molt
0: complicat, clar. Jo faig un mix... Sí. Entre casal, avis i família, germà,
1: exacte,
0: etcètera. Vaig fent un mix, saps?
1: Sí, sí.
0: Allò, després de Sant Joan, doncs...

0: Li va tocar a la família anar-s'ho combinant i ara ja estem en el casal.
1: Beneïts
0: casals. Un parell de setmana, després la darrera, una altra... Bueno, així anem fent, anem fent, però és veritat que tinc fortuna i tinc sort. I també vaig fer una decisió intel·ligent, que va ser anar a viure al costat on vivien els meus pares d'una banda i mon germà i la meva cunyada de l'altra.
1: Això és un
0: que vaig dir, anem a facilitar les coses perquè farà falta aquesta xarxa, saps?
1: Tenir la família a prop realment és un... Sempre quan sigui una família que t'ajudi, perquè també hi ha famílies que no ho fan, en general és una molt bona decisió.
0: Clar, però l'ideal és que els avis es dediquin a fer d'avis i no d'educadors ni de cangurs, però la realitat és una altra. La realitat és que haurien de tenir una paga extra ells perquè quan encara nosaltres no tenim vacances perquè no tenim les mateixes que les criatures, doncs alguna cosa hem de fer. I, ostres, hi ha casals que són molt cars.
1: No, és que és caríssim.
0: Molt cars.
1: O sigui, realment, l'altre dia parlava, i si tens un fill encara gestiones, però com tinguis dos, tres...
0: Ja, no.
1: O sigui, és brutal.
0: Per favor.
1: Clar, l'altre dia ho parlava amb una amiga meva que té tres canalles i em deia, clar, és que em surt més a compte demanar-me excedència tot el mes i no treballar i no cobrar-ho que haver-ho d'invertir. Diu, perquè ostres, gasto més del que... Clar, entre casals, ella... per desgràcia no té família a prop, no? Llavors, casals, cangur, tal, no sé què, diu, és que em gasto sou i mig. Diu, em surt més a compte quedar-me jo a casa.
0: Fixa't.
1: És brutal. O sigui, realment, estiu és una temporada que posa molt a l'extrem, no? I ens porta com molt al límit a moltes famílies.
0: I no ens passa que, més enllà d'això de la conciliació, que és com una fita difícil d'aconseguir, però anem trampejant, a veure, hi ha gent que té les vacances al setembre, hi ha gent que les està gaudint ara, hi ha gent que les ha gaudit al juny, però després hi ha un gruix de la població que les té a l'agost, o faig dues setmanes al juliol, dues a l'agost, en fi, no? Que la gran majoria és quan té les vacances. I quan tens criatures és quan t'ho concentres per aprofitar el temps d'estar amb ells i per no haver-te de deixar, com tu deies, el sou en cangurs i de més. Però clar, venim d'un mes de juny de festival de fi de curs, exhibició de no sé què, festa de no sé quants, horari intensiu, colònies d'aquí. Vull dir, portem un mes de juny que les persones que... Bueno, quan s'acaba el curs ja... És complicat. Ara arribes tard a la feina perquè a mi em va passar, no? Perquè tenia exhibició de piscina.
1: Clar.
0: Després, en un altre dia, havia de sortir aviat perquè tenien la festa del camp de no sé què.
1: La festa final de curs,
0: després,
1: sí.
0: I llavors dius, a veure, un moment, jo no puc anar demanant festes cada vegada que vosaltres us vingui de gust fer una festa.
1: Clar.
0: D'una banda.
1: Però la qüestió aquí és que... O sigui, això és perquè actuem com a mares conscients i presents,
0: però
1: no?
0: Però això s'afegeix que tu estàs al final de temporada... que veus les vacances més o menys a tocar, les setmanes que es fan interminables, que no acaben d'arribar, i trobo que estem tothom, el juny i el juliol, molt cansats.
1: Molt.
0: Molt cansats. Molt, molt. Com ho gestionem, això? Hi ha alguna cosa que es pugui fer?
1: Això es nota moltíssima consulta.
0: Sí.
1: O sigui, la gent ve esgotada realment, amb aquesta sensació de no m'ho atrapo, no arribo tot, i els dies han passat molt ràpid i no sé què passa. I jo crec que és aquesta... bona gent que acabes d'explicar, no? Al final són moltíssimes coses concentrades en poc temps, i a més un canvi de rutines. Okay. Clar, durant el curs, no? Diguéssim, de setembre, doncs això, a maig, més o menys les setmanes són iguals.
0: Sí.
1: Tu t'aixeques dilluns, tal, saps que divendres, tens l'extraescolar tal dia, no sé què, tu ja t'organitzes. I amb això vas fent perquè tens una rutina.
0: Sí, però anem en pilot automàtic, durant el curs, també.
1: Clar, per això, no? Llavors aquesta rutina ens fa anar amb aquest pilot automàtic que tu dius, i quan arriba l'estiu, de sobte és com, hem de desactivar aquest pilot automàtic i posar consciència. I posar consciència és molt esgotador. Per què? Perquè hem de remuntar, no?, moltes coses. Torno, si tens la capacitat econòmica per poder-lo portar, o la sort de poder-lo portar a casal, o de vacances a casa de dels avis, o el que sigui, doncs ja ho tens una miqueta solucionat. Però si no, has de fer moltes malabars per poder-ho encaixar. Llavors, aquí el que seria, no?, la recomanació per poder calmar una miqueta aquest estrès és intentar, dintre de tot, continuar una certa rutina. No és la mateixa rutina que entra durant el curs, evidentment, però, per exemple, això sí que és molt important de cara a famílies amb canalla, i sobretot si és un canalla petita, diríem, fins als 12, 13, 14 anys, 14 potser ja no tant, però 12, 13 sí, que és que segueixin anant-se'n a dormir a una hora més o menys raonable, que potser
0: ara,
1: durant el curs...
0: Ara em donaràs tips per aconseguir-ho, eh? Perquè
1: no, que potser
0: jo a casa meva això és impossible.

0: És una qüestió de negociar, eh? Vull dir, evidentment dependrà de la canalla, de l'edat i tot, eh? Però si durant el curs, jo què sé, se'n van anar a dormir a les 9 o a 9:45, doncs ara podem dir, mira, com que és estiu, pots allargar mitja hora. Però allargo mitja hora, no allargo 3 hores. Perquè llavors el que passa és que canviem, no? O sigui, ja no només canviem la rutina, sinó que a més canviem els horaris. Clar, si jo segueixo treballant, jo segueixo tenint el meu horari. Si resulta que la meva canalla es lleva a les 10 del matí, llavors esmorza a les 11, llavors fins a les 3 no té gana, i de més, anem amb horaris descompassats. Sí. Per tant, hem d'intentar, dintre de lo possible, mantenir un cert horari i sobretot mantenir el descans a les criatures, perquè és veritat que és estiu i tot el que tu vulguis, però no deixen de ser criatures, ja. I hem de seguir mantenint això. Intentar això, mantenir horaris de dormir i horaris de menjars, més o menys.
1: Clar, però ara, mentre molta gent, molts nens i nenes estan als casals, encara és relativament fàcil, perquè comencen també les 9, etc. No? Però, al llarg del mes de juliol, van acabant els casals i llavors et trobes amb aquesta, diguéssim, no, aquestes setmanes en les que serà... També jo penso, coi, és que tenen dret a sortir de la rutina.
0: Sí, sí.
1: A dir, doncs, ara un gelat, doncs, avui me'n vaig a dormir més tard, doncs... Però és, d'una banda, necessari, perquè... Jo recordo també quan era nena i m'encantava això de les vacances.
0: Home, és que és molt,
1: no?
0: Guai.
1: I d'anar a dormir tard i aquestes coses. Després, quan arribarem al setembre, estarem desitjant tornar a la rutina. No tornar a treballar, que és diferent.
0: Exacte.
1: Però sí tornar a la rutina perquè ja la necessitem, perquè se'ns ha descontrolat absolutament el tema. Tu comences un dia deixant una tard i quan ja portes un mes t'estires dels cabells perquè allò s'ha convertit en un ésser salvatge, clar, en un mogli de la selva, el teu
0: sí,
1: fill.
0: Sí, sí, totalment.
1: Sí o no?
0: Totalment.
1: I acaba l'estiu que dius, per favor.
0: I clar, i les primeres setmanes de curs són molt xungues, eh? Són molt complicades moltes sí. vegades, perquè sí. tornar a adaptar-nos... Per això dic que dintre de lo possible, i evidentment entenem que la canalla està de vacances i que mereixen estar de vacances i descansar i de més, hem d'intentar tenir una certa rutina.
1: Ja.
0: Perquè després no se'ns estaloti tot, però és veritat que això és més fàcil de dir que de fer, jo ja ho sé.
1: Val.
0: Però com a psicòloga és el, que, és el que em toca dir.
1: Vale. Llavors, per què estem tan cansades i tan cansats més enllà d'aquest desgavell que té a veure amb les criatures? Perquè hi ha molta gent que no té criatures i també dius, és que jo també m'estic arrossegant. Sí, sí. O sigui, què ens passa mentalment quan arribem al final d'una etapa? Jo recordo molt bé, per exemple, que al final de la universitat em va passar el mateix, que se't feia... Al final era com que s'anava estirant com un xiclet i ja estaves esgotat. Vull dir, cada vegada que arribes al final d'algú, pel que sigui, s'estira aquesta sí, sí. sensació de estic arribant, però la meta la van tirant cap enrere.
0: Mira,
1: què passa mentalment aquí?
0: És el mateix efecte, no sé si t'ha passat alguna vegada, de fer un viatge molt llarg en cotxe o en bus, és igual, i l'última hora que se't faci eterníssima, que mai no passi. Penses, ostres, porto 5 hores al cotxe, se m'han passat pim-pam, i l'última hora és com que...
1: Sí, sí, sí. Vale. Per què passa això?
0: Això és un efecte d'anticipació del cervell. Vale? El cervell veu tan a prop aquella fita que diguéssim que divideix els espais de temps els divideix en més trossos. És a dir, quan jo sé que per davant tinc 8 hores de feina, el meu cervell el poso en mode 8 hores de feina, i llavors sí. aquestes primeres hores el meu cervell és com que mira el rellotge, doncs, cada hora, cada 3 quarts, cada... I llavors, mira, va passant ràpid. No és allò que el temps és relatiu, doncs venim una miqueta amb això. Què passa? Que a l'última hora, com que el meu cervell ja està anticipant el moment de marxar, hi ha una certa excitació a nivell mental i físic, i llavors el rellotge el mirem cada 3 minuts. És com, yeah. Només han passat 3 minuts. Vinga, no, ara em concentro com a mínim mitja hora. I mires i han passat només 10 minuts. I això fa que la sensació sigui que aquesta última hora se'ns dilata moltíssim i es fa llarguíssima. En realitat, les hores sempre duren el mateix.
1: Sí, no?
0: Vull dir, això està clar, però la percepció del temps és molt relativa. Què passa? Que a final de curs estem una miqueta en aquest punt. És a dir, estem anticipant les vacances, ens queda 3 setmanes, un mes i mig, i el nostre cap està tatxant dies al calendari.
1: Sí.
0: I està intentant tal, no sé què, i és buah, només som...
1: Estàs
0: no,
1: centrat està... en el compte enrere, com
0: exacte.
1: Aquell qui diu, no?
0: Exacte, el teu cervell es centra en això, i llavors no pot, com, diguéssim, distreure's d'això. I això és molt esgotador, perquè passen dues coses. Una, que estàs molt pendent del rellotge o del temps o el que sigui, i això ja t'esgota, i dos, aquesta sensació de

0: arriba mai. Mm-hmm. O sigui, jo necessito descansar. I llavors, quan tinc aquesta sensació, i passa una tercera cosa, que és que em fixo més en com estic.
1: Ja.
0: No, aquesta autopercepció augmenta perquè em fixo i dic, ai, sé clar, veus, em fa mal l'esquena perquè porto masses dies asseguda. Tinc molta son perquè no he pogut descansar perquè estic nerviosa que he d'entregar informes. I tota aquesta consciència, que és exactament el mateix que ens passa durant l'any, però durant l'any, com que anem amb aquest pilot automàtic que dèiem, no? I anem en plan, vale, és igual, queden 6 mesos per vacances, doncs ara el meu cervell no es posarà a gastar temps en pensar en quan arribaran les vacances, perquè estan tan lluny que no val la pena. Però clar, quan estan a prop, no? I l'últim dia abans de vacances, allò és...
1: Ja, ja.
0: Allò és, bueno...
1: Clar, llavors el que ens passa, que queda aquesta mena, aquest període que és com una mena de tram administratiu, que al final arribarem al final, evidentment, les coses es faran, igual anem amb la llengua fora, però jo tinc la impressió que des del maig ja estem així. Des del maig sí. Ja estem així, no? Veient les venir, ostres, que ve el mes de juny, ostres, que ve juliol, vinga, va, que ja acabem, però no acabem, ostres, que arribem al final, no, però no arribem. I hi ha una conseqüència de tot plegat, que preguntant en el meu entorn és com majoritària, que és la desmotivació. I clar, no hauria de ser així, perquè al cap i a la fi tenim les vacances a tocar, hauríem d'estar contents, feliços i fent festa i xirinola.
0: Mira, aquesta desmotivació pot venir, jo crec, per dues coses. Una, una que no he dit abans, no, que crec que és imprescindible anomenar, que és el cansament i l'esgotament, l'acumulació, no, de realment molt de temps i molts mesos, no, treballant i de més. I després hi ha una altra part, que moltes vegades passa, no tothom, però moltes vegades sí, de arribo final, no, i tinc vacances... i miro i, ostres, no he aconseguit allò que volia aconseguir. Igual no he tancat aquell informe, igual no he aconseguit aquell client que necessitava, igual no he fet allò, igual els objectius que tenia no els he aconseguit del tot. I llavors, amb aquesta sensació, no, de fer com un resum de curs, traiem males notes.
1: Ah.
0: I quan traiem males notes, què ens passa? Que ens baixa la motivació, evidentment. Amb la gràcia de la història que quan som adults... com que ens hem acostumat tant durant tota la nostra època estudiantil a rebre notes, les notes ens les posem nosaltres moltes vegades i solem ser més durs del que serien els nostres caps o els nostres professors. Però és veritat que no fem com aquesta avaluació i diem, vale, què he aconseguit? Tal, no sé què. No, és que veus, al principi de curs em vaig... I això té molt a veure amb els objectius, que moltes vegades parlem. No, al principi de curs em vaig posar com a objectiu organitzar-me millor els temps, tal, no sé què, aprofitar els dies per fer no sé quanto, o entre la setmana, veus, podia haver anat al gimnàs els dimecres i no hi he anat cap dimecres al gimnàs. Bueno, plantegem-nos perquè no hi has anat cap dimecres al gimnàs. Igual és que anaves tan cansada, igual és que anaves tan atabalada, igual és que els dimecres no t'hi caben al gimnàs. No, però clar, quan fem aquesta avaluació a final de curs, mirem i pensem, buah, he suspès. I he de tornar a repetir curs. No? I segurament...
1: Vols dir que som tan autocrítics?
0: Uf, molt.
1: Sí, eh?
0: Molt, molt, molt. O sigui, no tothom, però en general tenim... una gran tendència a aquesta autocrítica de no ho he fet prou bé, no he aprofitat prou el temps, podia haver sortit més, podia haver fet més el que sigui, podia haver menjat millor, tal és. Sí. O sigui, al final, no, tots aquests propòsits que ens posem a principis d'any, clar, fixa't, a més, juny, estem a meitat d'any, no és un bon moment també per fer una mirada enrere
1: juliol,
0: i pensar
1: sí.
0: Això, no? Juny, juliol.
1: Ja l'hem superat, sí.
0: Clar, hem acabat juny, no? Hem fet aquests 6 mesos i és com, ostres, què he aconseguit en aquests 6 mesos?
1: Fet?
0: I llavors, clar,
1: doncs
0: és...
1: mira, trampejar, tirar i sobreviure.
0: Exacte.
1: Que
0: sobreviure.
1: Ja és prou, saps?
0: Sobreviure és una gran paraula i realment ens hem de posar al cap que en aquest entorn que moltes vegades ens va en contra, no? I que és molt hostil i que vivim en una societat molt demandant, que ens posa com molta feina a sobre, moltíssims requisits, moltíssim... Ostres... que estiguem vius, ja és tot un què. Per tant, bé, que estiguem vius, que tinguem vacances, si a més les vacances són remunerades, escolta'm, fabulós, fantàstic. Vull dir que al final també és una qüestió de fer una bona avaluació, no, del que ha sigut. I llavors, posats de cara al setembre, no, vale, juliol ja pensem és un mes així com tonto perquè estem tal, no sé què. Agost normalment tenim vacances, ok. Al setembre començarà la rutina.
1: No.
0: Ja, ja sé
1: no
0: que m'estic avançant.
1: No ens avancem tant, per favor. Vull dir,
0: però
1: setembre
0: arribarà
1: queda encara. Clar, però el que passarà és que quan estiguem al setembre direm, oi, que ràpid han passat les vacances. Que ens passarà això.
0: Clar, clar.
1: Perquè quan estàs gaudint, doncs el temps passa molt ràpid. Quan estàs ara en el final de curs, el temps passa molt

0: lent. És com que davant l'espera, de tant mirar el rellotge, el temps s'estira i després, un cop ha passat, el temps es comprimeix.
1: Totalment.
0: Llavors, clar, el cervell l'hauríem de, no sé, de fer algun tipus d'arreglo, alguna cosa, perquè tenint en compte que el temps sempre és el mateix, si us plau, cervell de la Laura, estira'm una mica la sensació de vacances, ja que tot és una percepció. Estira'm una mica la meva percepció de vacances i escurça'm aquestes setmanes. Que escolta'm, que aquí tenim molta sort, que estem a gust, que tot el que vulguis.
1: Sí, sí,
0: però al final, la rutina és rutina, sí. La feina és feina i tots tenim ganes d'acabar desconnectant.
1: Sí.
0: Sabem desconnectar, Sílvia?
1: Això t'anava a dir.
0: Jo he de dir que sí, eh?
1: Després,
0: o sigui, jo he de dir que sí. Vull dir que jo encara recordo aquella sensació quan era petita, que et donaven el quaderno Santillana i tot el que vulguis, però jo agafava l'última setmana i el feia tot, vale? Llavors era molt xulo quan agafaves el llapis o el boli i gairebé se t'havia oblidat de com s'agafava i llavors notaves estrany el fet d'escriure. Llavors aquella era una sensació que m'encantava tant que jo intento que em passi encara avui, o sigui, no el fet d'escriure.
1: Ja, però igual la contrasenya de l'ordinador.
0: Que se m'oblidi la contrasenya de l'ordinador. Llavors, clar, arribes al primer dia, no? I t'hi passes mig matí intentant recuperar totes les teves claus per poder treballar.
1: Això parlava un dia amb un col·lega que és informàtic a una empresa d'aquestes grans i em deia... Al setembre...
0: Els primers dies faig això només.
1: Només fem que atendre telèfon per gent que s'ha deixat. Diu, bueno, és bona senyal, en realitat.
0: Això és guai. Això és guai. Després hi ha uns dies a l'agost que em forço a... no saber què està passant al món.
1: Això és
0: un... Jo necessito fer-ho, però una qüestió de professió, eh? Sí, vull dir, jo ho necessito.
1: És
0: ja està. Igual que el detox del telèfon, també el necessito fer.
1: Clar, t'anava a dir, no?, que... O sigui, hi ha molta gent que és incapaç de fer aquesta desconnexió i una part de la culpa o la responsabilitat la tenim amb el telèfon, perquè al final... I això és una eina... molt complicada, sí, i això comitès de feina s'hi haurien de posar fortets, perquè hi ha molta gent que té el telèfon personal associat a coses de la feina.
0: I tant.
1: I llavors, clar, si tu estàs de vacances i t'estan entrant missatges, no, però jo no he d'anar a les reunions, ja, però estàs llegint les convocatòries.
0: Correcte.
1: De reunió.
0: No.
1: L'ideal seria que quan estàs de vacances, estiguis de vacances, i que, per tant, no tinguis cap notícia de la feina, a no ser que s'hagi cremat l'edifici i que et diguin vine a buscar les teves coses.
0: Sí, ja està.
1: O sigui, aquesta seria l'única cosa. Llavors, sabem desconnectar? Ens costa molt. Per què? Perquè per desconnectar bé, llegia un estudi, no fa massa, que deia que per desconnectar bé necessitaríem un mínim de 2 setmanes i un... O sigui, que les vacances ideals eren mínim 2 setmanes i màxim de 3, crec que era. O màxim de 4, no me'n recordo. Però, clar, la qüestió és... en una setmana, pràcticament, no ens dona temps de fer la desconnexió. Estem netejant tot el nostre sistema nerviós. Fixeu-vos que quan parlem de connexió, el que parlem, sobretot, és d'activació del sistema nerviós.
0: Val.
1: El nostre sistema nerviós, quan estem en moment de feina, en moment d'obligacions i de més, està molt activat perquè ha de donar moltes respostes, té molta exigència a sobre. Llavors, el nostre sistema nerviós està com superactivat, està acceleradíssim. Llavors, el primer dia... que marxem de vacances, això no es calma de seguida. Necessitem una calma, no?, poquet a poc. Per això es fa molt imprescindible això que deia, no?, de desconnectar aparells, d'oblidar-te'n, de començar a oblidar-te'n de la feina, de no rebre trucades. No, perquè hem quedat que la setmana que ve farem una trucada. No. Si estàs de vacances, hauries d'estar de vacances.
0: Ja.
1: Perquè, si no, el teu sistema nerviós encara es reserva aquest puntet de tensió i d'estar... Hem d'ajudar el sistema nerviós a que es calmi. I això necessitarem uns 3, 4, 5 dies si deixem de banda realment el mòbil i no pensem en la feina i no parlem de feina. Llavors, clar, quan tu baixes, això, aquests 3, 4, 5 primers dies estàs de baixada i després ja pots començar a gaudir realment d'aquest relax.
0: Sí.
1: Segons aquest estudi, deia, és que ja et dic, no me'n recordo si eren 3 o 4 setmanes, però deia que més d'aquest temps...
0: Molta gent no té 3 o 4 setmanes i les fan repartides.
1: Clar.
0: Fan ara una setmana, ara en fan dues... Clar, és
1: això,
0: que així...
1: o tens molta capacitat de desconnectar. Hi ha gent que la té,
0: però,
1: eh?
0: Sí, però...
1: Hi ha gent que és capaç de desconnectar en 1 minut.
0: Diuen que la relaxació profunda, és a dir, des de tu deixes... No, avui agafo vacances, per exemple, no? És veritat que el teu cap està enmig de vacances ja un parell de dies abans, perquè ho tens tant a tocar
1: que, està, sí,
0: doncs
1: sí.
0: Que ja comences a flirtejar amb la idea. Però, de l'altra banda, com tu has parlat abans d'aquestes coses que deixem inacabades, aquestes fites no aconseguides, el cervell tendeix, crec, a fixar-se molt més en allò no acabat que en allò acabat.
1: Totalment.
0: Llavors jo crec que un exercici útil podria, perquè dius, no, mira, no he acabat aquell informe, no he acabat això, val, què has acabat? Fixa't en això.
1: Sí, sí, fes-te un
0: llistat
1: de coses. Concentra't
0: en tot el que has fet. Has superat el juny de les escoles, has superat, no sé, pensa en tot el que has, sí, has fet.
1: Total,
0: perquè,
1: sí.
0: Perquè ens concentrem en allò que no i allò ens neguiteja i ens genera ansietat. Val. Però és veritat que quan tu aconsegueixes, o sigui, tu te'n vas, plegues aquell dia i durant 3 o 4 dies encara estàs mig connectat al mode feina.
1: Exacte.
0: Estàs mig connectat.
1: Sí, sí. I et despertes a l'hora que et sona el despertador normalment, i et costa dormir, fer migdiada perquè normalment no la fas, no? I és com, no estic aprofitant les vacances, no, calma,
0: quan,
1: el teu cervell s'està calmant.
0: I quan et sents que ja estàs descansant de debò, oi, és que demà començo a treballar.
1: Per això deia, no?, que realment, o sigui, tenir vacances llargues és un privilegi que idealment hauríem de tenir tots i totes, clar, perquè això seria l'ideal. Però, sabent que no...
0: És un dret.
1: Sí, sí, exacte. Però clar, és el que tu dius, fixa't, hi ha molta gent que diu no, jo prefereixo això, tenir una setmana, les 4 setmanes que tinc les reparteixo durant l'any. Sí,
0: que...
1: però això o tens molta, molta, molta capacitat de desconnexió i realment ho fas, perquè aquesta és l'altra, fixa't, què fa molta gent? Vale, 3-4 primers dies començo a desconnectar, a més, com que ens anem de viatge, preparo maletes, tal, no sé què, no sé quanto, ens anem de viatge, 10 dies, fantàstic. I el dia següent tornes a treballar. Me l'assunto.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè després d'un viatge cal descansar. Aquesta seria la cosa. Vull dir, idealment, la recomanació que jo faria seria intenta no apurar fins l'últim dia de viatge.
0: No. Ara t'explicaré jo una cosa.
1: Però, en general, no sol ser molt bona idea per això, perquè el teu cervell necessita posar-se
0: sí,
1: en marxa.
0: Sí.
1: Llavors, clar, si tu apures fins l'últim dia de viatge, el dia que vagis a treballar, que serà el dia següent, la sensació serà de... No hi ha hagut transició.
0: Jo, també és veritat que la meva circumstància personal era molt diferent, vull dir, jo ara sóc mare, visc sola amb una nena, és completament diferent, arribes, fas rentadures, et poses no sé què, el dia, ta-ta-ta-ta-ta. Però jo, quan estava sense obligacions, diguéssim, sense haver de cuidar de ningú, jo havia, per exemple, recordo un any que... Doncs imagina't, no? Avui que som a migdia, estava a una platja, a un caio de Cuba, i l'endemà, a les 9 del matí, estava a la feina.
1: Uau!
0: Sí. I llavors, què dius? Ostres, vols dir? I clar, jo estava a la feina i jo encara estava amb els peus a la sorra, saps què vull dir?
1: Home, clar, la sensació encara la tenies, encara, que feia 2 minuts.
0: Encara estava allà, amb les trenetes que m'havia fet.
1: Clar.
0: L'any de Brasil igual. Jo vaig fer, sí, sí, directe, vol i a treballar. Que vaig estar patada 3 dies? Vaig estar patada 3 dies, però a mi el somriure no me'l treies de la cara.
1: Ja, segurament també eres més jove.
0: Home, molt més! Ara seria incapaç de fer això.
1: Per això dic, no? O sigui, realment això... Quan... Però té molt a veure amb el que et deia del sistema nerviós. Quan el sistema nerviós és jove, l'adaptació és molt més ràpida. Aquestes pujades i baixades les pot fer molt més ràpid. A mesura que ens anem fent grans, aquestes adaptacions són molt més lentes. Per això les persones grans no necessiten més temps com de transició, no entre una cosa i l'altra. Llavors, evidentment, aquí cadascú també se sap el seu i hi haurà sistemes nerviosos que vagin més ràpid o més lent, però és veritat que si no li deixem una miqueta d'espai, al final el que acabem és atabalats, perquè fixa't, no? Tu dius, vale, torno i el dia següent m'hi poso. I totes les rentadores per fer, i tota la nevera per omplir, i tot el tal. Clar, si comences una rutina en la qual ho has de tenir tot molt posat a lloc, realment comences
0: Passa és que també, com són tan responsables, conscients i de tot, vull dir, jo ara també ho faig, me'n vaig, i el primer quan torno, el primer que faig és obrir la maleta i posar-ho tot a la rentadora. Llavors, baixar a comprar, tenir la nevera, no sé què, perquè el sopar ha de ser l'hora. Alguna vegada he pensat, escolta'm, i què passa si tinc la nevera buida i anem a sopar al bar del costat?
1: No, absolutament res.
0: I demà, jo també un recurs que he fet és deixar-me un parell de mudes a casa, que sé que em serveixen per quan torni.
1: Vale.
0: Però... De manera que si trigo a fer la rentadora no passa res, tampoc.
1: Clar, però fixa't, això
0: t'exigeix... De moment, com sola no es farà, sí.
1: T'exigeix una...

0: planificació, sí. Que estàvem amb el mateix, vull dir, si tu ets capaç de fer com aquesta planificació prèvia, sí. Després la tornada te la facilites, al final sí. Tu fixes el que fas és pensar en la Laura del futur. Tu dius, vale, Laura del futur,
1: què necessitaràs? Clar, perquè jo ja sé el que em senta malament. Clar, jo ja sé el que em senta malament.
0: Clar, però és el que et dic,
1: I si vinc d'estar en el paradís, que el paradís pot ser sí, sí. El poble del costat, però sense fer res, aixecar-me quan vull, doncs ara em prenc un vermut, ara un gelat, ara em quedo mirant a l'horitzó, ara no sé què, que jo cada vegada més també, que és una cosa que té l'edat, vull dir, les aventures dosificades, saps?
0: Sí, sí.
1: Vull dir, jo he de tenir temps per no fer res, per no anar enlloc.
0: Cada cop tenim més
1: per
0: això,
1: estar a la Bartola, que deien a casa meva quan era petita.
0: De fet,
1: vull
0: això
1: dir, necessito.
0: És una tendència
1: però, clar,
0: com interessant.
1: Ja em conec i ara ja sé que em va bé segons l'edat que tinc, doncs ja m'ho faig venir bé perquè tot sigui el més plàcid possible.
0: Totalment. Ja et dic, cada cop la tendència és més aquesta, anar-nos a fer vacances a llocs on puguem no fer res. Vull dir, sí, me'n vaig a no sé on i visito tres pobles,
1: sí,
0: però...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Dies per...
1: Mira, jo me'n vaig a Sardenya, enguany. Tinc molta sort, que sí? Sí. I llavors, clar, jo he anat preguntant a tota la gent que conec i no, perquè per veure tota l'illa... No, jo no aniré a veure tota la illa. O sigui, no penso moure'm del nord.
0: Exacte.
1: O sigui...
0: Però això és una decisió molt sensata.
1: No, jo penso... Jo, a més, que el típic allò que te'n vas amb el ferri, te'n portes el cotxe per estalviar-te el lloguer i tal qual... Llavors, jo ja m'he fet una rutita de matí visita, un dia sí que vull estar tot el dia fora, però tot has d'estar a piscina, platja, vull dir, molt tranquil·let, i no faré viatges que siguin més llargs d'una hora amb el cotxe.
0: Quina meravella.
1: Ni un. És que no em ve de gust. És que m'és igual.
0: És que fixa, a mi m'atabala molt, però això és una cosa personal, sé que molta gent
1: això
0: ho disfruta.
1: Això cadascú, clar, vull dir, jo aquestes persones que me les he trobades a les plataformes aquestes de... ja m'entens, de conèixer gent que la primera foto estan escalant, la segona estan fent surf, la tercera estan fent una ruta ciclista, la quarta estan fent una marató. Jo dic, mira, ho sento, però he de girar cap a l'esquerra perquè m'he estressat.
0: No, però hi ha molta gent que sense ser tan activa quan se'n va de vacances...
1: Però són opcions personals.
0: Sí, hi ha molta gent que quan se'n va de vacances...
1: Sí, ho han de
0: tenen un horari?
1: Sí, sí, sí.
0: Allò,
1: sí,
0: no,
1: sí.
0: És que ens hem de llevar a les 4... No, a les 4 no, però a les,
1: sí, a les 6 perquè tal, no,
0: per anar no sé què, agafar el bus, anar no sé on, i llavors veure aquella platja, perquè clar, si arribes més enllà de les 12... De debò. O sigui, qui ho vulgui fer, endavant, jo no em posaré a criticar-ho, però jo crec que això, a nivell de sistema nerviós, és impossible
1: jo crec que, també.
0: Que et pugui
1: relaxar. Jo he vist que en algunes platges he d'anar molt d'hora perquè si no s'omplen. I he pensat, saps què, les visitaré o a les, o no les visito.
0: Exacte.
1: O les visito a les 7 de la tarda. Quan hagi marxat tothom, m'hi vaig jo i ja està.
0: Sí, sí.
1: I veig com es fa fosc o jo què sé. M'entens?
0: Que...
1: No passa res. És com quan vaig a Menorca a veure la meva amiga, que tinc una amiga que viu allà, llavors doncs tinc aquesta gran sort també, perquè a la vida s'han de tenir amics a Menorca.
0: A tot arreu, sí. I amb cases amb piscina.
1: Amb cases amb piscina. I si pot ser barco, ja ets la persona més afortunada
0: total.
1: Del món. I clar, jo no vaig ni a Cala Turqueta, ni a Macarella, ni... jo no vaig a cap d'aquestes.
0: És que lo de Menorca és un tema,
1: cap d'aquestes.
0: No.
1: Passo.
0: Menorca a l'estiu, realment, pobra gent.
1: Pobra, ja...
0: La gent d'allà realment
1: ja,
0: és dramàtic, perquè realment s'han quedat sense espais.
1: Que anem, sí.
0: És brutal.
1: Barcelona, els alemanys, anem tots allà.
0: Però llavors és això, o sigui, tu has d'entendre que... O sigui, tu
1: tornam,
0: no, sinó
1: sí.
0: En general...
1: Sí, sí, jo també, tots.
0: Hem d'entendre que si anem a un lloc molt turístic, tindrem molta gent. I que hi hagi molta gent al voltant, hi ha moltes persones que els hi va molt bé, però torno, a nivell de sistema nerviós això ens activa moltíssim. Mm-hmm. Llavors, hi hauria d'haver espais de tranquil·litat. No cal que te'n vagis a una casa perduda enmig de la muntanya i aïllada del món, que pot ser una molt bona idea per desconnectar, però sí que tenia espais a soles, tenia espais de tranquil·litat mental.
1: Fes en el turisme a Lleida, veuràs que guai.
0: Per exemple. Sí, en una casa amb piscina, en un lloc xulo al costat d'un riu.
1: Vas a veure unes, no sé, unes vinyes i tal qual, i fuges de totes nosaltres.
0: Ja et dic, cada cop la tendència és més a fer vacances com més de quilòmetre zero, que dic jo, no? Més a prop, sense fer llargs viatges, perquè clar, és veritat que si te'n vas a l'altra punta del món, jo entenc, jo què sé, te'n vas a fer un viatge a Bangkok i dius, ostres, que ho he de veure tot perquè no tornaré a venir, probablement.
1: Clar, no és el mateix.
0: Però si te'n vas aquí, doncs això, no? A Lleida, o te'n vas a Cantàbria, o no sé, llocs així que tinguis relativament més a prop... Doncs, escolta'm, no cal que ho vegis tot, perquè pots veure tres coses i l'estiu que ve pots tornar a venir.
1: Sí.
0: i no passa res. I llavors és com, hem d'intentar prendre les vacances com un espai de calma, de desconnexió, de rebaixar aquesta intensitat del dia a dia i de recarregar piles.
1: Clar, per això cada vegada més hi ha gent que opta per... Jo és que sempre vaig de vacances allà, al mateix lloc, no? Mm-hmm. O perquè tu coneixes,
0: exacte,
1: no cal que facis moltes visites, et relaxes... Doncs ara fas una cervesa, ara fas un cafè, ara fas una migdiada.
0: Sí, sí.
1: I allò és de veritat desconnectar.
0: Totalment.
1: Llavors jo crec que estem aprenent també a separar la idea del viatge de la idea de les vacances, que són dues coses diferents.
0: Mira, molt
1: sí que és bona veritat,
0: aquesta.
1: Clar, sí que és veritat que jo, per exemple, a mi m'agrada molt viatjar. M'agrada molt visitar llocs, però sobretot m'agrada relacionar-me amb gent diferent. Vull dir, això m'encanta. Em flipa i és com em fa conèixer, no?, una cultura i preguntar i què feu
0: això
1: aquí, com viviu i a quina hora sopeu i el que sigui, quin és el... tot això. Però és veritat que el que és desconnectar de cara a aguantar l'any, que després queden 11 mesos més i així,
0: sí, sí,
1: i així eternament fins a la jubilació.
0: Sí, doncs...
1: sí, Esther, no facis el signe de victòria, encara et queda molt, eh? Ui, ui, mira quin somriure ha fet.
0: Que alegria.
1: Dos anys, tio.
0: Oh, jo ho he de tocar, però
1: no,
0: mira, se li passarà
1: lent. No, jo no la deixaré, jo la penso denunciar o alguna cosa, perquè no se'n
0: vagi. La lligaràs amb...
1: Home, per favor, tu creus que deixaré que l'Esther es jubili així com així? Ni parlar-ne!
0: Mare
1: ni
0: meva.
1: Parlar-ne. Però clar, aquesta idea és important, vull dir, ens queda molta vida
0: sí.
1: per endavant,
0: sí, sí.
1: tant laboral com no laboral, i hem d'intentar arribar-hi al màxim de temps possible amb la màxima mobilitat física, estabilitat emocional. Llavors, totes aquestes, al cap i a la fi, no deixen de ser rutines. Vull dir, cada any ens passa el mateix. Cada any ens esgotem al juny, avui que parlàvem okay. d'això. Cada any planifiquem les vacances a correcuita. Cada any tornem i ja estem agobiats. Cada any se'ns fa una muntanya que és l'Everest al setembre.
0: Total.
1: Quin mes més horrorós. Però que després cada any igual, després que si el Nadal, que si el gener, que si... Vull dir, ens passa cada any. Hem de començar a aprendre en algun moment de la vida, i ja, jo ja estic a la segona part del partit, com jo tinc una mica, ja li hem donat la volta al pernil, doncs jo ja li he donat la volta al pernil, hauríem de començar a aprendre a gestionar tot això perquè no ens passi factura, no?
0: Totalment.
1: Perquè
0: totalment.
1: La història es repeteix, i és com un dia de la marmota etern.
0: Per això és important conèixer ben bé què és el que necessita cadascú i fer-li cas a aquesta al teu cos, a les teves necessitats, i si necessites tancar-te a casa, perquè l'altre dia parlava amb una amiga, em deia que el meu somni aquest estiu és tancar-me a casa i estar tot el dia a sofà veient sèries durant almenys 2 o 3 dies, em deia.
1: Jo vaig fer això.
0: 2 o 3 dies, com a mínim, això, de no fer res. Dic, tia, que mena marella. És que realment, si el que necessita el teu cos és descans, relax i aïllament, perquè parlem, no, de que l'estiu és un moment com molt social, de terrassetes, de tal,
1: sí,
0: no sé què,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Però hi ha molta gent que treballa envoltada de gent tot l'any i que necessita aïllament. I està molt bé. I no et fa ni mala amiga, ni mala filla, ni mala cosina, ni mala neboda el dir, necessito dies a soles. Ni mala mare tampoc, eh? Vull dir que això també a les mares ens aniria molt bé, tenir 3-4 dies de vacances soles. Sense canalla, sense ningú, sense res.
1: Bueno, o sigui, a tothom, no només a les mares, però qualsevol persona que hagi cuidat d'algú o que tingui un any estressant o el que sigui, aquests 3-4 dies que tu te'n vas al teu rotllo, decideixes tot per tu mateix, i si no ho decideixes, no decideixes res,
0: exacte.
1: No passa res,
0: i si dines,
1: és meravellós.
0: Dines, I si no dines, no dines. Cap problema.
1: I ja està. Sí.
0: Pot de gaspatxo la nevera.
1: Us ho desitjo a totes, i a tots, això.
0: Sí, sí, això seria ideal.
1: L'any passat, per exemple, que vaig fer moltes coses a l'estiu, aquest any, déu-n'hi-do, però vaig fer bastantes, però sí que vaig tenir uns dies d'estar a casa, no em penso moure, he posat l'aire condicionat, no penso apagar-lo, i l'únic que mouré és el dit per prem el mando de la tele, com aquell qui diu, i poca cosa més. Un dels moments més gratificants, vaig anar 3 dies amb una amiga, que ens coneixem molt, i llavors tenien les nostres estones de... Un dels millors moments de tot l'estiu va ser en un llit balinès de l'hotel en el que estàvem. Una migdiada de 3 hores que ens vam fotre amb la brisa.
0: O sigui,
1: tu no saps quina migdiada que va ser el millor moment de l'any, possiblement. Saps allò com una estrella de mar, cames sí, sí, obertes, braços oberts.
0: I ja està, i bona nit. Clar, però fixa't, quina meravella poder escoltar el cos i dir, és que ara necessito dormir.
1: És que et vull dormir. Bona nit. I vam tancar els ulls i 3 hores després... Ui, hola.
0: Ui, bon dia.
1: Anem afrongelat.
0: Clar, és... Realment, tenim la societat mal muntada, perquè tant de bo poguéssim fer això sempre.
1: Home.
0: I poder-nos moure una mica el ritme que ens marca el cos. Com que això no ho podem fer durant l'any, doncs, ostres, aprofitem les vacances per fer-li una miqueta de cas.
1: Sí.
0: El que necessita el cos.
1: Que sí, que està sobrevalorat això d'estar tot el dia sent productiu, que ja ho hem parlat moltes vegades.
0: Total.
1: Sílvia Catalana, encara no marxem de vacances nosaltres, ens en queden unes setmanetes. Sí. Dues sessions més i et deixo estar.
0: Molt
1: bé. La setmana vinent.
0: Adéu. A los acordes de mi
2: guitarra. Arribem a la una avui amb la Maria Jaume i Hoteles Sol i Playa amb en Pau Debon a la una en punt al butlletí informatiu de Ràdio 4 i nosaltres tornem tot seguit al Sota Sospita. Fins ara.

0: is closed.
1: Ràdio 4.
2: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
3: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
4: Sóc aquí per complir els teus somnis.
1: Sota sospita.
5: Això és surrealista.
1: Amb Laura González.

0: Aquí seguim la segona part del Sota Sospita, arrenca ara fins a 2:15. Recorregut cultural, actualitat, oci, lleure, amb el Carles Novelles. Què tal, com estàs, estimat?
1: Molt bé, molt bé.
0: El mal ventilador de mà, està molt bé, això.
1: Va molt bé,
0: Sí, sí, jo li vaig posar la Jana pels darrers dies de l'escola, per exemple.
1: Sí, sí.
0: Sí, perquè com diuen les escoles que no poden posar l'aire, que no teniu ventiladors i aquestes coses...
1: Nosaltres teníem ventiladors, bueno, parlo un plaçat perquè he acabat l'institut on estava.
0: Ja.
1: Estic de vacances oficialment.
0: Esteu tots els profes aquesta setmana molt contents des de dimecres.
1: I tots els que no són profes molt emprenyats amb nosaltres.
0: Perquè jo home, no.
1: No ho vaig dient massa, perquè jo alguns amics els he dit, saps? No, estic de vacances ja, i que cabrons...
0: Ja, bueno.
1: Bueno, les típiques,
0: sí.
1: Les típiques reaccions.
0: Clar, però a mi, per exemple, amb un germà de vacances, doncs ara ja em va bé que estigui de vacances, perquè llavors li dic, escolta'm, vés tu a buscar la Jana a la casa.
1: Perquè et fa de cangur,
0: clar.
1: Fa de tiet.
0: Sí, també la meva amiga Carol també em va escriure dimecres, ja per fi estic de vacances. Tots veu tenir l'última cosa dimarts i au.
1: Sí.
0: Ja està bé.
1: Sí, dimarts jo vaig fer una paella increïble en l'institut on he estat treballant durant
0: tot l'any. A més, és que feu una mica com els nens que van estar l'última setmana fent activitats de lleure, però allò no hi havia ni Cristo que fes classe.
1: Cert.
0: Doncs vosaltres també el dimarts, tothom que conec que és profe tenien alguna activitat. No, nosaltres anem a una no sé on a capellades, no, nosaltres fem una cosa amb una casa... Perdoneu?
1: Sí.
0: Esther, hauríem de fer nosaltres el mateix els últims dies. En lloc d'aquí fer el programa, anar-nos de, no sé, de cata de vins, per exemple.
1: Oh, carai. Ho proposaré al pròxim institut on estigui, i proposaré això. Mira, els últims dies de juny, allò que no fem
0: allò res... de treballar...
1: Anem a fer uns vins, un tas de vins blancs freds, per exemple.
0: Per exemple.
1: No? Amb diferents...

0: graus de fredor i, sí, i de diferents DOs.
1: No, no, no? Sí, sí. A veure.
0: Sí, sí. I aquest ventilador de mà em va anar ideal per la paella que vam fer dimarts passat.
1: Molt bé.
0: Perquè feia una calor allà al pati del col·le. Estàvem a sota d'una morera, estàvem a la sombra, però igualment...
1: Ja, bueno, però igualment.
0: Uah.
1: Nosaltres, els últims dies, aquestes festes escolars, aquests festivals, en el pati aquell que no tenia un centímetre d'ombra, allà aguantant tots els balls dels cursos fins que et toqui la teva. O sigui, a veure, són tortures, eh?
0: Sí, sí, sí que ho és.
1: Són tortures. Feu el festival, si us plau, al març.
0: Sí, sí, sí. I després, quan, si no ho farà fora, perquè fora fa molta calor, llavors ho farà en un gimnàs, que encara és pitjor.
1: Oh.
0: Que encara t'estàs fregint.
1: Però ja està, ja ho hem superat, tot això, ara estem en un altre mood.
0: Sí, estem en el mood, ventilador, mira, se sona?
1: Sí, sí, a veure, acosta-la al micro. Mira, veus?
0: El problema és que fa una mica de soroll, a vegades és una mica sorollós, però bueno, en fi. Bueno. M'està salvant, eh? M'està salvant aquests dies de calor intensa.
1: Saps que n'hi ha uns que es pengen així del coll?
0: Sí, els he vist, sí.
1: Són molt pro.
0: És molt, això és molt exagerat, ja no sé si sóc capaç d'anar així. A més, pesa això, deu pesar.
1: No en tinc ni idea.
0: No me n'he provat cap, però... Va molt bé pels festivals, també.
1: Sí. Home, jo, mira... Una cosa que a vegades he fet als festivals és portar una ampolla, que ja t'ho vaig explicar.
0: Ah, sí, el frus-frus.
1: Amb el frus-frus, sí, o flis-flis.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Que és, vas amb l'espersor d'aigua, llavors de tant en tant vas fent així, xix, i tothom m'ho agraeix.
0: I li fas a la gent, m'ho vas explicar, que li feies a la gent i que la penya allà estava encantadíssima.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Pues mira, el sonar, per exemple, que tu feies el sonar, això, a mi, que el ventilador petitet.
1: Sí,
0: que
1: vas, que no el dura... sonar teníem a la cabina de Radio 3, teníem aire condicionat.
0: Sí, però fora no.
1: Ja.
0: A fora no.
1: És veritat.
0: Sí, sí.
1: Bueno,
0: tu vas fer el teu programa també des d'allà.
1: Sí, el de Ràdio 3.
0: Com va anar? Com va anar el sonar? Va anar bé o no?
1: Bé, mira, vaig per cert, aprofitem per explicar-ho, perquè vam tenir l'Àngel Molina, que és un clàssic.
0: Home. Vull dir, amic, és molt amic meu.
1: Vale. Ah, sí?
0: Sí,
1: des del primer sonar fins a la celebració del 30 aniversari
0: i
1: fins a l'últim. Vull dir.
0: L'Àngel és el millor DJ del món i és una de les millors persones del
1: món,
0: a més a més.
1: I a més l'Àngel, que havia fet de, diguéssim, motivador, de mediador, amb aquesta activitat dintre del Sonar Week, o no sé com li diuen, que és la programació del MOOC. Clar, el MOOC ha fet 30 anys.
0: Mm, okay.
1: Llavors va venir el formatger, que és el cap de sala del MOOC,
0: sí,
1: juntament amb l'Àngel Molina.
0: Es diu Formatger?
1: Sí, Jordi Formatger. Sí.
0: Quin cognom més curiós.
1: Sí, sí, sí. I llavors vam estar parlant de com una sala petita com el MOOC i un festival gran que ha crescut tant com el Sonar són dos exponents essencials que enllacen i dialoguen perfectament.
0: Total.
1: Pel que fa a l'enteniment de la música de club i la projecció de Barcelona com a epicentre del tecno i les altres tendències de la música electrònica.
0: Són dos forces molt importants de la ciutat, sí, en aquest sentit, perquè van aparèixer just en el moment de l'explosió del tecno.
1: Clar, amb 3 anys de diferència, vull dir.
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Sí, llavors han anat sempre de la mà. I llavors el Sonar havia fet aquesta programació especial també en el MOOC aquests 4 dies. Llavors l'Àngel Molina va ser un dels que, juntament amb la gent del Sonar, van escollir els artistes del Sonar que anaven a punxar en el MOOC.
0: Uh-huh.
1: I llavors vam parlar de la història del MOOC, de l'ambient que genera en el MOOC, que és un club que obre 365 dies l'any.
0: Sí, com... Això és increïble, eh?
1: Vull dir, de dilluns a diumenge, sempre...
0: És fort, això?
1: Sí,
0: no
1: sempre.
0: Descansen
1: i
0: mai.
1: Que continua sent centre de referència de l'electrònica a Barcelona.
0: Ets com tu, que no descanses mai.
1: Sí.
0: Una mica,
1: i llavors ha superat la gentrificació, els problemes del barri, i continuen allà.
0: És veritat, sí.
1: Saps? Llavors està, em semblava que era una molt bona entrevista.
0: Això està penjat, això ho escoltaré, ara mateix ho busco i ho escolto un dia.
1: Vale.
0: Sí, sí.
1: Pues
0: sí,
1: ja està.
0: Sí, sí,
1: i llavors també vam entrevistar el
0: una conversa entre tu i l'Àngel, l'he d'escoltar.
1: El portaveu del Sonar. Va ser curteta, perquè va arribar cap al final l'Àngel. Vam tenir un conflicte amb l'horari, bueno, i ja està. De fet, tinc guardada una entrevista amb ell en català que no he acabat d'emetre i mira, igual algun dia d'aquest estiu podria ser un bon moment.
0: La disparem, clar.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: En fi, anem a un altre festival perquè el Sonar ja va passar.
0: Sí, estem parlant de festivals.
1: Per cert, com va anar per tu el Sonar?
0: Bé. Molt bé, molt bé. Vaig fer també el meu programa de Radio 3 allà.
1: Més enllà d'això, vas gaudir del Sonar dia a nit i tot això?
0: Sí, bueno, dia a nit.
1: Gegant, tio.
0: Com que ja dia a nit és tot, ja no és dia a nit, és Sonar seques.
1: Però gegant.
0: El vaig gaudir, sí,
1: vale.
0: Sí.
1: Més que quan estava el dia allà diferent.
0: Vaig tenir la sort de que anava molt ben acompanyat i de que la nit va ser com molt
1: llavors
0: fresca i molt,
1: estiguis,
0: sí, i molt divertida. I a més va ser una cosa interessant que va ser com molt fàcil moure's. Jo pensava que seria més complexa, també per el tamany, a vegades per la gent i tal, i no, cada vegada que volíem anar al lavabo, es podia anar al lavabo. Cada
1: vegada
0: que volíem,
1: allò,
0: que volíem una cervesa, la podies demanar amb bastanta facilitat.
1: Vale.
0: Va ser bastant operatiu, vale, i bastant maco. Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Anem a un altre festival que té lloc la setmana vinent.
0: On seguríssim anirem, aquest ventilador.
1: Home,
0: seguríssim.
1: Jo aniré amb la meva filla algun dia, sense un altre, vull dir, però hi aniré tots els dies.

0: Escolta, escolta. Tu saps que els Pixies són el meu grup preferit de la història?
1: Sí?
0: Sí, el meu número 1. Si m'hagués de dir quins són els teus grups preferits, els Pixies serien el número 1, segur.
1: Vale. A quina hora?
0: A saber quantes vegades he escoltat aquesta cançó a la meva vida. O sigui, no sé.
1: Entre 1.200 i 3.000.
0: I 30.000, sí. O com diu la meva filla, 40.400, 30.000, 100.000. Moltes, moltes vegades, infinites vegades.
1: A quina hora estan els Pixies?
0: Dijous. No sé l'hora exactament. Em sembla que és a les 11, a les 12.
1: Espera't, que busco els horaris.
0: És bastant tard. És que no tinc internet jo aquí ara mateix. No sé si se m'ha desconnectat
1: a
0: la cosa.
1: A veure, a dijous estan Steel a les 6,
0: sí.
1: Mishima a les 7, com amb la Maika Makoski.
0: Exacte.
1: Garbage a les 8 i pico.
0: Després venen Sweat, em
1: sembla. Sweat i Sidoní just abans de les 10.
0: Sí que coincideixen.
1: Pixies,
0: sí.
1: A les 11.
0: A les 11, exacte. Vale. Sí. Bé, els Pixies, que ja tenen uns anys, ja, per tant, clar, vull dir, aquest disco que estem escoltant, el Doolittle, és de l'any 89,
1: uh-huh.
0: Estem al 2026, per tant, estem parlant de que fa més de 40 anys ja que estan, que existeixen,
1: sí.
0: I, no sé, vull dir, ells deuen tenir doncs, els voltants de 60 anys tranquil·líssimament. És un grup que en directe no dona masses concessions. L'altre dia una amiga em deia, diu, és que els Pixies surten, no diuen ni hola, es posen a tocar molt quiets i tal, i es posen van i xau, no?
1: Yeah.
0: És un concert una mica... És una mica, diguéssim, esquemàtic, però clar, el repertori és tan increïble.
1: Ja.
0: O sigui, és un hit darrere l'altre, cançons una darrere l'altra.
1: Sí,
0: és impressionant. Llavors, només per això ja val la pena anar. Vale. Ara fa molt que no els veig, realment, els he vist moltes vegades, i tinc moltíssimes ganes.
1: Molt bé,
0: sí.
1: Doncs ens veurem allà.
0: I seràs?
1: Jo espero que sí, perquè si la Jana encara no té ganes de marxar, estarem.
0: Hem dit ja que és el Cruïlla o no?
1: Cruïlla.
0: Ho hem dit, eh?
1: Festival Cruïlla,
0: perquè
1: per
0: estem aquí parlant dels Pixies i tot.
1: Pixies dijous, o sigui, sí, també sí, hi ha el dia del dimecres, que ja és un altre tipus de programació,
0: sí.
1: Però és el dia de Galgolento, de Sencenra...
0: Sí, és un públic...
1: Bueno,
0: és més pop, juvenil,
1: sí,
0: per un públic més jove.
1: És el dia
0: jove.
1: Més juvenil,
0: sí,
1: correcte.
0: Sí, sí.
1: Després hi ha el dijous, amb tots aquests grups i d'altres.
0: Jo crec que el dijous és com el dia dels quarentons indies, una mica.
1: Pot ser.
0: Home, perquè és Sweat, Garbage, no?
1: Però ja, el divendres és com una barreja.
0: Sí, divendres i dissabte, sí.
1: No? Jo, divendres... Sí, sí. És veritat que a la tarda comencen d'en Pere Albo i el Convoy, per exemple, Alice... Bueno, aquests, hi ha noms per tots els gustos, com aquell qui diu, però jo estic esperant tornar a veure David Byrne.
0: Escoltem-lo. L'última vegada que va venir, que ho estava mirant aquest matí, va ser el 2018, ja fa temps.
1: Ostres,
0: això ja sembla... Sí, sembla que fa menys, eh? Oi que sí? Perquè encara tenim el record del concert molt, molt viu.
1: Jo és un dels concerts que més he gaudit en un festival, o sigui, dels millors en un festival.
0: Jo també.
1: Podria dir que el que més he gaudit en un festival va ser Enrique Morente i Lagartija Jánica en un Primavera Sound.
0: Mira, vale.
1: Vale, que vaig flipar molt.
0: Sí.
1: Però David Byrne...
0: Sí, sí, no, David Byrne, el Cruïlla, va
1: és que,
0: ser...
1: És que és un altre nivell.
0: No, només va ser espectacular, no...
1: És que
0: no.
1: És espectacle.
0: Sí, sí, sí.
1: A diferència de Pixies, que tu deies, toquen el seu repertori iau, David Byrne fa gaudir tothom.
0: Sí, sí. La disposició escènica d'aquell concert, que no sé si serà molt diferent del divendres que ve, era que tots els músics surten a l'escenari amb els seus instruments, però no hi ha cablejat.
1: Sí.
0: Tots es poden moure lliurement per l'escenari. A més, van tots vestits igual.
1: Fan coreografia.
0: Coreografies, es mouen d'una manera, la il·luminació canvia, cada cançó... Cada cançó és com un món diferent i tot està molt ben compactat, molt ben coreografiat. I desprèn molt bona onda, no?, tot el que hi ha sobre l'escenari. I després també que el repertori també és increïble, clar. O sigui, comença a rescatar cançons dels Talking Heads de tota la vida, com aquesta que estem escoltant, com Once in a Lifetime. Jo recordo que va tocar... No sé si va ser This Must Be the Place i Once in a Lifetime, que són dues de les meves preferides seguides, i jo és que em moria del gust, o sigui, quasi em salten les llàgrimes. Va ser realment increïble, no?, escoltar aquestes dues seguides.
1: Sí, sí, sí.
0: I ara tornarà aquest any i moltes ganes de veure-ho una altra vegada. Sí, sí.
1: I tant.
0: Jo aniré amb la meva filla el divendres.
1: Ah, jo no. Jo vaig dijous i dissabte.
0: Perquè una interioritat, t'ho explico molt ràpid i ho explico als oients també, clar, tant de sonar i tanta primavera i tal, tots, vull dir, jo aquest any estic fent tots els festivals, no sé per què, però els estic fent tots, i la Candela em deia, diu, vosaltres teniu un morro que us el trepitgeu, vosaltres aneu als festivals, i jo no vaig, per què no vaig? Ho deia molt seriosament, eh? Perquè jo no vaig, o sigui, porteu-m'hi. I jo, Candela, és que és molt tard, és que no sé què...
1: Jo me l'emporto sempre, la
0: seva mare, jo com dient, no, és que clar, sonar no pot...
1: Sonar no
0: es podia, directament.
1: No es podia.
0: I el Primavera Sound no és un lloc per anar amb una nena de 7 anys, o sigui, és un jaleo. Però aquest cop, amb la seva mare, hem decidit que...

0: com molt econòmic.
1: Sí, són 5 euros, em sembla, només.
0: El d'un dia, sí.
1: Un dia, només,
0: el
1: sí.
0: El del tot el festival, no, és que no me l'he comprat encara.
1: És family friendly total,
0: sí,
1: el festival.
0: Sí, sí, sí, absolutament. Sí, molt sí, adat... sí. I ja et dic, tota la part aquella de patrocinadors, doncs hi ha diferents jocs. Un et fiques i has d'agafar paperets i llavors et donen un premi, l'altre et fiques i et donen unes crispetes, l'altre no sé què.
1: Piscines de boles a vegades també.
0: Coses,
1: coses
0: aquestes, aquestes sí, no? Sí. Llavors els nens ho gaudeixen. Sí, llavors sí, hi ha molts espais també per poder estar, no cal que estiguis allà dintre del concert, que els nens no veuen res, vull dir, pots estar pels afores.
1: Jo crec que anirem a un bazar i comprarem 3 ventiladors d'aquests petits.
0: Evidentment, i és cap, la manera de gaudir del festival.
1: I cap allà, sí, sí, sí.
0: Bé, després el dissabte també és un altre... Bueno, a veure, el divendres no hem dit res més que David Byrne, no, perquè... perquè surt, per exemple, que passa que coincideix una part del concert amb David Byrne.
1: A mi em fan molta il·lusió Ezra Collective, que és un grup de jazz anglès que m'agrada moltíssim, que diuen que són molt bons, hem molt de gust veure'ls també. Bomba Estéreo, Black Crowes...
0: Sí, Black Crowes...
1: Meute, que també són molt divertits, que fan techno amb swing i tal, molt, molt, molt vibrant, molt ballable. És una mica tard, ja no sé si arribarem a aquesta, a aquesta hora, però molt interessant també. De fet, el dijous i el divendres són dos dies bastant guais, i dissabte torna a ser una barreja, mescla de tot, Faithless, The Hypes, Rigoberta Bandini, la Ludwig Pan, Judeline, Els Pets, Chico Blanco, tot això.
0: Crap Apples també, tot això de Barcelona, Polipan.
1: Sí, Polipan, exacte. Sí, tot això dissabte.
0: Tudor Cinema Club, en fi... Chico Blanco de les tantes de la matinada, hi ha d'aquí, d'allà...
1: Sí, per tots els gustos, com
0: per
1: sempre.
0: Tots els gustos.
1: És una mica la filosofia del Cruïlla, que és per tothom, popular, i amb horaris relativament fàcils de seguir, i és un festival com més còmode, en principi.
0: És molt còmode i més barceloní, perquè en el Primavera la presència, per exemple, de gent de fora és bastant més considerable, no?
1: El sonar també,
0: és com també com una mena de passarel·la més enllà de la gent amant de la música, és la festa i és la cosa més estrambòtica, podríem dir, evidentment les tendències més experimentals,
1: més
0: també.
1: Vanguardista també, clar.
0: Sí, exacte. I llavors el Cruïlla és el més de casa.
1: Sí,
0: vull dir, tot vull dir, bàsicament catalans, no? Sobretot pel que fa al públic assistent, vull dir, és com
1: una mica sí, és una mica això,
0: sí. Doncs, ja hem parlat una mica del Cruïlla.
1: Parlant de famílies.
0: A veure, parlant
1: aquesta no te la puc... O sigui, aquesta n'hem de parlar perquè em va agradar tant, quasi gairebé diria, em vaig emocionar.
0: Doncs mira que hi ha gent que diu que no, A tu et va agradar molt,
1: Però moltíssim, moltíssim.
2: Forky, ¿aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
3: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor! ¡Ah!
4: Paquete para ti.
2: Gracias, gracias.
3: Hola.
1: Toy Story 5 d'Andrew Stanton. Jo diria que és de les millors de la sèrie, de la saga de Toy Story. A mi em va agradar molt, però molt, molt.
0: Deien que estava la saga una mica com de capa caiguda, no? Que estava com fent de ballada i remunta, amb aquesta cinquena.
1: Jo no sé, igual em va enganxar també un dia concret, la vaig anar a veure amb la Candela, vam anar a uns cines de Girona, la vam veure en català, a més a més.
0: Clar, és el que anava a dir, jo crec que Toy Story està en català, vull dir, ara al cinema familiar anem a fer-ho en català.
1: Sí, sí, la vam veure en català, la Candela es va sorprendre i tot, em va mirar i em va dir, papa, està en català. I vaig dir, mira que bé, hem tingut sort, saps? No ho vam buscar, ens ho vam trobar.
0: Ja, t'entenc.
1: I, no sé, ens va agradar molt a tots dos. Parla del perill de les pantalles, aquest és el comunica com el tema central, perquè hi ha un moment...
0: Sí, perquè li regalen, li regalen una tablet.
1: Com una tablet, sí, que es diu Lilipad, la pel·lícula, i està molt bé perquè el plantejament al principi és el perill de les pantalles, però després les integra. Hi ha un moment de la pel·lícula que la Lilipad forma part, o sigui, acaba formant part de l'equip de joguines de la nena protagonista i ajuda també que una nena sigui amiga d'una altra, llavors ho integren molt bé i no les menyspreen, diguéssim, saps? No fan una apologia bèstia de no, pantalles no, són el dimoni, no, al revés. O sigui, les pantalles poden conviure amb les joguines de tota la vida, sempre i quan les puguem utilitzar de forma correcta. El discurs és molt bo, jo crec que està molt ben trobat. Sí, sí.
0: D'acord.
1: I per mi és una d'aquelles pel·lis infantils ideals perquè no se'ls invada mare. O sigui, sí que passen moltes coses, allò que hem parlat moltes vegades aquí, no? De que a vegades hi ha masses explosions, massa ritme, que la cosa, hi ha un moment en què...
0: Sí, bueno, que l'estimulació al final és tan bèstia que...
1: Bèstia que clar, que els deixa atontats, no?
0: Sí.
1: Bueno, que has atontat tu també, imagina't un nen de 7 o de 8 anys, no?
0: Sí.
1: Aquí no, aquí la pel·lícula funciona, té un ritme i un intern, no? I una fluidesa molt, molt, molt interessant.
0: Molt bé.
1: Està molt bé, sí, la veritat em va agradar moltíssim.
0: Doncs a veure si puc convèncer la Jana, perquè no és de Toy Story.
1: No.
0: Es veu que, jo crec que de la primera o la segona les va veure o no les va acabar de veure, però ella li donava mal rotllo al Buzz al principi.
1: Ah, què dius?
0: Perquè igual era molt petit la primera vegada i jo li vaig dir, però si és molt guai aquest personatge. Sí.

0: al principi entra en plan xulo, però se li passa ràpid a la 1.
1: Sí, sí.
0: Dic, no passa res. I va veure un tros d'una, que no sé si és la 2 o algo així, que apareix aquell personatge que també és superxungo i agafa el cap d'un nino i el posa amb un... Amb un
1: clar, devia ser massa petita.
0: Amb un mecano o alguna cosa així, i no li va fer el pes.
1: Yeah.
0: I llavors jo no, mai més he volgut veure res. No sé on ho va veure, això, perquè a casa no.
1: Ara és un molt bon moment per veure-la.
0: I perquè... jo crec que sí, que ara s'enganxaria força.
1: I estic segur que tu, també t'agradarà.
0: A mi és que m'agraden aquestes pel·lis, les coses com són.
1: Sí, sí. Aquí hi ha una broma molt divertida, perquè en Woody s'està quedant calvo, perquè cada cop és més gran, i té una coronilla aquí dalt al cap. Sí, en Woody. I hi ha un moment en què el sol li reflecteix la coronilla i es queden tots així com enlluernats per culpa d'això, i fan broma d'ell, i diuen, este abuelo, ¿quién es este abuelo? Saps? I ell, ¿cómo que abuelo? Estic gran, però no estic encara acabat, saps?
0: Vale.
1: Sí, molta broma al voltant d'això. Sí.
0: Molt bé.
1: Molt bé, molt
0: va, alguna coseta més.
1: Sí.
0: Avui no ens ha donat temps de gaire cosa perquè ens hem entretingut al final amb el Cruïlla.
1: Doncs llavors en guardo Backrooms, que n'hem de parlar seguríssim la setmana que ve, i res, comentem molt ràpid una cosa que ja vaig comentar fa unes setmanes, que és, bueno, sí, la comentem. Vols que la parlem de Backrooms?
0: Sí, sí, vinga,
1: va, posem-la.
2: He encontrado algo.
1: Així et dono temps a anar-la a veure.
0: Val, d'acord.
2: En la tienda.
3: Muy bien.
1: Buah, vaya peli.
3: ¿Qué has encontrado?
2: Un lugar. He encontrado un lugar.
1: Bueno, aquesta no es pot anar a veure amb nens,
0: Ja. És que me la van dir l'altre dia, aquesta.
1: Buah.
0: Sí o què?
1: A mi m'agrada molt aquesta pel·li. És veritat que el tram final decau una mica...
0: Al principi té una estètica...
1: No, té una estètica, té una cosa... Té una capacitat hipnòtica...
0: Val.
1: I és una pel·li molt inquietant, realment. I està feta amb 4 duros. Bueno, en realitat no són, semblen 4 duros, no són tan 4 duros.
0: Ja.
1: Però, bueno, la pel·li està dirigida per un xaval de 21 anys, que es diu Kane Parsons. La pel·li és Backrooms, és tot un fenomen ara mateix arreu del món. És la pel·li de terror de l'any, sense cap mena de dubtes. I està protagonitzada per Renate Rinsby, que és l'actriu de moda, la de Sentimental Value, i Chiwetel Ejiofor, que és un actor que a mi m'agrada moltíssim, el de Dove.
0: El tràiler té un rotllo Severance, sí, però en plan retro.
1: Sí, i té una cosa molt del el projecte de la Bruja de Blair.
0: Ah, ho estic veient,
1: saps?
0: També.
1: Found footage, que és aquestes imatges que sembla que...
0: Càmera en mà,
1: que t'has trobat de cop i volta, no saps on estàs... Aquesta por psicològica inquietant. No hi ha pràcticament ni una gota de sang a tota la pel·lícula,
0: bueno.
1: I la pel·li fa bastanta por.
0: D'acord.
1: O sigui, és bastant no sé, com, no sé quina seria la paraula, sí, però és inquietant i una mica turbia, no? I molt sorprenent.
0: Tèrbola.
1: Tu vas és una pel·li en la qual vas entrant a sales i cada cop les sales són més estranyes i no saps on estàs, i hi ha un moment en què no parlen i són sales, i més sales, i habitacions grogues i portes estranyes que porten a un altre lloc, i és com, ai, mare de Déu, com un laberint, com estàs allà ficat, i és superinteressant, la veritat. Parteix tot d'una sèrie de vídeos que va gravar Kane Parsons només quan tenia 17 anys i que va penjar a YouTube sense personatges i sense guió, i ara ho ha transformat en una pel·lícula amb una mica més de, òbviament, de persones, d'una mica més de narració, no?, de trama. I al final intenta explicar-ho tot una mica i no crec que no fa falta. És una pel·lícula que si la deixes radical crec que guanya. O sigui que l'últim tram, que hi ha un moment en què s'explica tot el perquè de tot plegat, una miqueta, no molt, tampoc, jo crec que si ho treus quasi que queda millor. Una pel·li molt interessant.
0: Doncs m'interessa aquest Backrooms. I com estem arribant al final, mira, avui que hem parlat de David Byrne i de les programacions del Cruïlla per a la setmana vinent, tu saps que ha publicat una col·laboració amb la Natalia Lafourcade.
1: Sí.
0: Que es diu Qual és la razón, aquesta cançó. Bueno, és una transformació de What is the reason for it, que va publicar ell l'any passat, i ara doncs en aquesta nova versió. I mira,
1: està molt ficat en la música llatina sempre,
0: sí,
1: David Byrne.
0: Sí, a la música en general i en la llatina en particular, que a més a més compta amb la producció de l'Instituto Mexicano del Sonido. En fi, que tanquem el Sota Sospita amb aquesta cançó. Gràcies, Carles.
1: Gràcies.
0: Ens va quedant menys cada vegada més. En tot cas, demà a la setmana vinent ens veiem aquí i al Cruïlla.
1: Molt bé.
0: I a tots i totes arriba el moment de l'informatiu a Ràdio 4. Que tingueu bona tarda de diumenge. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.

0: Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes, com sempre que sentiu aquesta sintonia. I a més, si és cap de setmana, ja sabeu que som nosaltres, el Més que Esport, que us acompanya fins a les 3 en punt de la tarda amb el Martín Noy, avui al control de so. I avui és diumenge 5 de juliol, i això vol dir que molta gent ja està de vacances, i si no, arribaran aviat. I en tot cas, qui més qui menys busca regatejar la calor i gaudir de l'estiu a l'aigua, especialment a la platja, al mar. El nostre convidat d'avui també n'és del mar, però no com a activitat de lleure i de gaudir dels llargs dies d'estiu, que imaginem que també, sinó per nedar en condicions extremes per completar un capítol més d'un repte esportiu i de superació personal per donar visibilitat a la discapacitat. El repte es diu Ocean Seven, el nou capítol, l'estret Catalina a Califòrnia, i ell és Jeremías Mateo. Jeremías Mateo Jere, nascut a Granollers l'any 1982, ja prepara el quart capítol del seu repte Ocean Seven, que consisteix en nedar 7 estrets del món en condicions extremes de baixes temperatures, corrents i fauna marina i sense neoprè. La nova aventura serà la nit del 4 al 5 d'agost a Califòrnia, on el català creuarà en la foscor l'estret Catalina des de l'illa del mateix nom fins a la costa de Los Angeles. Són 34 quilòmetres en línia recta, on s'hi ha de trobar molta fauna marina i altres factors que dificulten l'empresa i que en Jerez espera nedar en un màxim de 12 hores. Abans ja va superar el canal de la Mànega, l'estret de Gibraltar i el canal del nord entre Irlanda del Nord i Escòcia, i després del canal de Catalina encara li quedaran el de Molokai a Hawaii, Tsugaru al Japó i Cook a Nova Zelanda. Si el català el supera tot, s'haurà convertit en la primera persona al món amb discapacitat en fer-ho. De fet, només 28 persones al món han superat fins ara aquest repte. La discapacitat de Jere Mateo, que va ser muntanyenc abans que nedador, és la conseqüència d'un greu accident de muntanya que va patir als Alps el 14 d'abril de 2015, on va morir el seu millor amic, en Salvi, i ell va quedar malferit. Va estar en coma i un any a l'Hospital de Neurorehabilitació Goodman. Després, el mar el va salvar i ell ara neda per donar visibilitat a la discapacitat i l'esport adaptat, entre altres objectius.
0: Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Doncs els que seguiu el programa des de fa temps segur que us sona moltíssim aquest nom i que ja el coneixeu, el Jere Mateo, perquè ha estat en diverses ocasions en aquest programa, perquè no para de fer reptes i sempre ens el ve a explicar. Avui en la distància, perquè ja s'està preparant, s'està entrenant a llançar per tal de viatjar d'aquí poquet i fer aquest nou repte del seu repte general, del Ocean Seven. Jere, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Gràcies per tornar a contactar amb mi i demano disculpes, perquè sempre m'agrada anar allà a l'estudi amb tu, però, com bé dius, l'entrenament m'obliga a estar més a prop del mar. Clar. I llavors és un bon lloc.
1: Clar que sí, tant que sí. Nosaltres al mar no el tenim lluny, aquí al carrer Roc Boronat de Barcelona, també t'ho haig de dir, al Poble Nou, sí. Però no és el mateix, oi?
2: No, perquè allà és com molt més familiar, hi ha més edificis i a la Costa Brava és tot més salvatge, que t'ajuda a focalitzar més amb el que em vindrà aquest estiu.
1: Clar, clar, clar. Suposo que l'escenari s'assembla una mica més, tot i que m'imagino que els escenaris que vas trobant en els diferents reptes que fas també són diferents.
2: Sí, al final sempre diem que el mar és igual a tot arreu, sí, però sí que l'entorn no és el mateix veure edificis victorians quan estàs arribant a la costa que trobar-te cases mediterrànies, que trobar edificis gegants com em trobaré quan estigui arribant a la costa de Los Angeles. Mm-hmm. Has d'anar visualitzant abans, però la sorpresa arribarà quan hi sigui.
1: Clar, i en aquesta ocasió potser encara més, no? Perquè ho explicàvem ara a l'inici, aquest repte a l'agost el faràs de nit, per tant a les fosques.
2: Sí, la sortida és a les 11 de la nit, és a la illa, allà no s'escull direcció, és com el canal de la Mànega, se surt de la illa i s'arriba a la costa, i es surt a les 11 de la nit per evitar el tema de vents tèrmics i corrents i altres històries, I sí, hem estat treballant molt aquest any el tema de nedar les mosques, perquè té el seu entrenament específic també.
1: Mm-hmm. Clar, no sé si ho havies fet alguna vegada, de fer doncs algunes travessies com aquestes a les fosques.
2: Tantes hores no.
1: Tantes hores no.
2: Però al Canal del Nord sí que vam començar a nedar a 3:15, vaig estar un parell d'hores a les fosques,
1: mm-hmm.
2: vaig estar entrenant per al Canal de Menorca, me vaig fer entrenaments nocturns perquè hi havia una petita possibilitat de que comencéssim a les 2 del matí, que al final no va ser així.
1: Mm-hmm.
2: Llavors tinc alguna mica d'entrenament, però no tota la nit, no. Vaig treballar també el tema de l'alimentació, com gestionar el jet lag.
1: Mm-hmm.
2: Són molts factors a tenir en compte.
1: Clar, molts factors a tenir en compte i, per tant, l'entrenament que estàs duent a terme, no sé des de quan l'estàs fent. De fet, ara fa pocs dies vas tornar a fer l'estret de Gibraltar, que aquest ja el tenim tatxat, diguéssim, del repte del
2: sí.
1: 7, però l'has repetit. Això forma part també de l'entrenament? És una manera de desconnectar de l'altre o com va això?
2: Doncs mira, va sorgir la possibilitat de nedar amb tres amics
1: uh-huh.
2: i m'agrada nedar pel repte personal i per visibilitzar, però també m'agrada compartir, com bé saps, abraçades amb gent que aprecio i estimo. Llavors, com ho vaig pensar i vaig dir, me'n vaig de cap, va ser un viatge i amb pec, uh-huh. va ser un dia baixar, nedar i tornar el dia següent, molt estressant, però a nivell emocional va molt bé i és una cosa que sembla que no, però jo entreno molt també,
1: uh-huh.
2: perquè és tot allò que m'emporto després quan estigui nedant a les fosques, on tot sembla una mica salvatge,
1: uh-huh.
2: doncs t'ho pots tirar de record. Ja saps que jo treballo molt
1: sí,
2: amb la ment.
1: Sí, amb la ment, i tant, sí, ho sé.
2: I així aprofito i mira, tots aquests bonics records que m'enduc de la preparació, que ja fa... Realment jo quan acabo un repte ja estic preparant el següent, o sigui, fa mesos ja que estic treballant
1: uh-huh.
2: en com enfocar i encarar el Canal de Catalina.
1: Escolta, deies abans que tu treballes molt en la ment, ho sabem, perquè ens ho has explicat en diverses ocasions aquí en aquest programa i a mi personalment, que tu fins i tot portes Spotify al cap,
2: sí, sí, sí.
1: Perquè quan nedes tu les cançons sonen, no sonen realment, però per tu sí que sonen, no?
2: Exacte. Uh-huh. Sí, vaig seleccionant, cada any tinc una o dues cançons que són la que em recordarà aquest viatge per sempre.
1: Sí.
2: De fet, quan poso el cotxe a l'Spotify van sortint les cançons i em van transportant a aquells moments. Sí, sí, per sortir dels estats d'ànim que no són positius, també tinc cançons que em motiven o que m'animen.
1: O sigui, tens cançons de tota mena que les vas sentint quan vas en cotxe, però quan estàs fent el repte no les sents realment.
2: Correcte.
1: Però sí, virtualment, en el teu cap. Aquí les sentim de veritat. Per exemple, aquesta.

0: La veu inconfusible d'un jove Michael Jackson. Beat It és el primer tema que ens demana el Jere. Jo no sé si quan estàs nedant, a part de sentir-lo al teu cap, també balles. Perquè, clar, això et fa ballar.
1: Quedaria bé que et digués que sí,
0: que sí,
1: però
0: que balles
1: no,
0: al mar, no? Però no.
1: Estic ballant amb l'aigua. Sí, aquesta cançó és perquè amb la voluntat de... de la meva dona, de l'Olga i meva, de que els nostres fills tinguin un coneixement musical ampli, vam començar a posar-los Michael Jackson i el meu petit, el meu fill petit, en Guiu, Beat It i Michael Jackson li encanten. I llavors, sempre que poso la ràdio al cotxe, papa, papa, Beat It, Beat It. Llavors, quan penso en ell, penso en Beat It i en Michael Jackson i dic, aquesta ha de sonar aquest any, segur.
0: Clar que sí, ha de sonar. Una cançó del 1982, per tant, està molt bé aquesta cultura musical, no? Que no tot sigui reggaeton i aquestes coses que
1: aquesta és la voluntat que tenim a casa, exacte, que tinguin un ventall ampli per poder escollir.
0: Has parlat del Guiu, tens un altre fill, el Jan, no? I la Olga, que és la teva dona. Quina edat tenen els nens, ara?
1: Mira, 7 a punt de fer 8 i 5 a punt de fer 6. Estem super entretinguts a l'estiu, amb moltes ganes de fer moltíssimes coses.
0: Clar, s'ha acabat el col·le, ja. Més,
1: correcte, i a més haig d'entrenar, o sigui, és tot molt, molt... Però estan molt motivats també per anar amb el papa i la mama als Estats Units.
0: Això t'agrada dir.
1: Conèixer la cultura americana, veure una miqueta a Califòrnia... Sí, sí, molt, molt motivat.
0: Això t'anava a dir perquè m'explicaves que sempre que és possible, doncs la Olga i els nens, el Jan i el Guiu, viatgen amb tu i que aquestes experiències, que són un repte, que gaudeixes però també pateixes, depèn de les circumstàncies i que a més donen visibilitat a la discapacitat i altres coses que tu vols donar visibilitat quan nedes, a part d'això, és una experiència en família.
1: Exacte, mentre puguem fer-ho, ja veurem l'any vinent, és la idea, és un viatge de tota la família i a mi, vulguis o no, també em treu una mica de pressió, si és que en tinc, una mica, no t'enganyaré, però surti o no surti, es pugui nedar o no es pugui nedar, com a mínim estarem una estona amb la família, gaudint, donant experiències, coneixements i vivències. Això és, al final, com a pare, és el que més em motiva, que els teus fills creixin amb una bona quantitat d'històries a la motxilla.
0: Els teus nens ja deuen haver viatjat força per l'edat que tenen.
1: Déu-n'hi-do, sí. A vegades li dic a l'home, dic, no soc conscients perquè amb l'edat que tenen han creuat a Europa 4 o 5 vegades ja en cotxe. Sí,
0: ja,
1: sí.
0: Veus, ells ja veus.
1: El primer que pregunten és quin idioma es parla, què es menja aquí, i a partir d'aquí ja comencen a fer-se una idea del país on anem.
0: Doncs és una de les coses bones també d'aquestes experiències, però centrem-nos amb el que tu has de fer. Aquesta és la quarta, diguéssim, quart capítol, no?, del Seven.
1: Sí.
0: Quart capítol.
1: Sí. Diguéssim, com són imparells, és com passar, que és una cosa que a mi em motiva molt quan estic nedant, que és passar la meitat. És com que psicològicament, com quan estava a la muntanya, penso ara toca baixar, si hem fet la pujada i ara toca baixar, que és igual o més important. Llavors tinc ganes de tenir l'oportunitat de nedar-ho i que surti bé per ja començar a enfocar el repte com una cosa ja més assolida. Sí que és cert que el Canal del Nord va marcar la diferència, una part de mi ja es va alliberar una mica perquè era un repte
0: molt difícil,
1: al que li tenia molt, molt de respecte per la seva duresa, i aquí a Catalina vaig una mica, que no vol dir que estigui relaxat, una mica més tranquil perquè en condicions normals no hauria de ser un repte tan, tan, tan exigent, però ja sabem que el mar pot ser que ens vulgui portar... Correcte. Pot ser, ens pot portar un gaudiment i que sigui una mar plana i tal, o pot ser que sigui corrent en contra, que et trobis animals de qualsevol tipus, etcètera, etcètera.

0: Recordo quan s'ho vas venir a explicar, aleshores sí, personalment, a principis d'aquesta temporada radiofònica, diguéssim, que és a punt d'acabar-se, perquè el 19 de juliol serà l'últim programa d'aquesta temporada aquí a Ràdio 4, del Més que Esport, i ens explicaves el que havia passat, el que havia succeït, com t'havia anat al Canal del Nord, i ara parlem del que ve a continuació. Però com és aquest canal, Catalina, perquè em diguis que vas més tranquil, com és? Quines característiques té?
1: A veure, són 34 quilòmetres sí. En línia recta, que normalment acaben sortint uns 38-40. La mar normalment és més calmada. Corrents no ho podem determinar. Pot ser que tinguis corrent a favor o pot ser que tinguis corrent en contra. La temperatura són de 18 a 20 graus. Només hi ha un últim tram, que és quan estàs acostat a Los Angeles, que per qüestions de corrents submarines pot ser que baixi de cop la temperatura 4 o 5 graus.
0: Ja, perquè hi ha altres reptes que t'has trobat temperatures molt baixes, no?
1: Sí, com el Canal del Nord, o el Cul, quan anem. El problema que hi ha és que quan tu vens nedant 10 hores a una temperatura de 18 graus, 9 graus, el teu cansanci fa que no estiguis tan preparat per una baixada tan sobtada de temperatura. El cos potser no s'adapta i comences a entrar en hipotèrmia. No seria, en comparació, no té res a veure amb el que passa al Canal del Nord, però és una cosa que s'ha de tenir en compte perquè per preparar-ho mentalment i físicament. Jo m'he aprimat una mica respecte a l'any passat, però tampoc molt, per això, per tenir un marge de maniobra per si baixés molt la temperatura. I també després saber nedar escoltant sorolls de respiracions de balenes o foques que t'estan nedant per allà. Això el cervell ho ha de portar a un lloc bonic, positiu i no un lloc de por, perquè si no...
0: Clar, si no tindries no por realment, no? Perquè realment trobaràs molta fauna marina per allà? Això m'estaves dient foques, balenes...
1: Mira, vaig estar parlant l'altre dia amb el meu gran amic Iskander, que està fent... que vam anar de junts també a Gibraltar, que ell està fent l'Ocean 7 i va pel seu cinquè. Ell va fer Catalina i em va explicar que va estar nedant per sobre una balena que s'estava alimentant.
0: Ui, ui, ui.
1: I em va dir que tranquil, si notes que et toquen els peus alguna cosa, són les foques que els agrada jugar.
0: Escolta, jo és que t'admiro perquè jo només que em toqui una miqueta alguna cosa al mar ja surto corrents. Com ho fas per fer-ho, això? Ja sé que parles molt del lloc fosc aquell que m'expliques, tot allò que tu tens al cap, al final és molt mental tot plegat, no?
1: Sí, tenir la informació et fa que preparar-te per saber
0: que
1: la primera serà un ensurt, segur, et toc. O sigui, siguis un nadador experimentat o algú que té pànic a l'aigua, la primera vegada que et toca una cosa a l'aigua, l'ensurt aquell el té tothom.
0: Sí.
1: Després és començar a treballar-ho i entendre d'on ve, què és el que pot ser, i a partir d'aquí comences a treballar, però el respecte el tenim tots, eh? O sigui, nedar sense respecte al Pacífic, quan pot passar qualsevol cosa, seria una bogeria. I no, jo no vull nedar d'aquesta manera. Jo el que faig és normalitzar, entendre que jo sóc el que va al seu hàbitat, que igual que a mi em poden generar una miqueta de que volen saber, vull saber quins animals hi ha, ells, els animals i la fauna, també ho volen saber. Llavors, la millor forma és apropar-se. Espero que sigui una foca i no un tauró blanc.
0: I que sigui simpàtica, la foca.
1: Correcte, que sigui amb ganes de jugar. No hi ha antecedents a Catalina de cap ensurt. Ja la fauna hi és, això existeix, però diguéssim que hi ha un respecte mutu i la meva voluntat és aquesta, respectar el lloc on vaig.
0: Clar. Escolta, a part de que no es pot anar sense respecte sempre, sí que vas sense neoprè. Per tant, jo no sé si pots fer una mica una descripció de com està el Jere Mateo a l'aigua i què l'envolta quan està fent un repte com aquest.
1: Jo porto casquet.
0: Sí. Casquet de bany, com qualsevol.
1: Sí, normal. Sí. El típic de silicona, unes ulleres, són una mica més grans per tenir millor visibilitat. Portaré una llum a les ulleres perquè em vegin des del caiac i la barca.
0: Que ja són les persones que t'acompanyen, el caiac i la barca.
1: Correcte. Hi ha l'avituallador, que en aquest cas anirà al càiac, i també et donen seguretat a les dues bandes. Tu vas entremig. Després portes un banyador slip, el típic banyador slip, un dit de vaselina per evitar que no et surtin ferides pel fregament que fa el braç després de tanta estona.
0: Clar.
1: I ja està, no portes res més.
0: O sigui, tal qual com si te'n vas a banyar a la platja i amb el teu banyadoret, no? I...
1: Correcte, jo els meus entrenaments puc anar... Mira, si vaig anar de demà passat a fer una punta de capràs i fer 10.000 metres, jo entro a la platja. L'única diferència amb els altres banyistes és que porto un gorro i unes ulleres, però ja, puc anar a nedar 3 hores així. Exacte, sí, la boia de seguretat.
0: Déu-n'hi-do.
1: Això és important, també.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, anem a posar-te més música. Òpera. Jo no sé si al teu cap també portes òpera, però aquí sí.

0: L'Òperas i el Barbiere de Sevilla, aquesta és l'àrea Figaro Largo al Factotum, i l'intèrpret és el tenor nord-americà Michael Spires, tenor baríton, baríton tenor, que és el que ens ha demanat específicament el nostre convidat.
1: Correcte.
0: Per què?
1: Perquè aquesta cançó, amb la voluntat que et deia abans,
0: sí?
1: Si ens haguessis vist cantar als meus fills i a mi...
0: Ah, sí? També canteu òpera? Portava...
1: Sí, tot el que pugui ser. I a més, aquesta és una cançó que, com suposo que molta gent...
0: És molt coneguda, sí.
1: I és molt energètica.
0: Sí,
1: i el que et deia abans, és una cançó que... M'empeny. Quan estic en un moment d'aquells de... Ostres, no vull anar a entrenar, estic cansat, avui em quedaria a casa, agafo el cotxe, me la poso, com vaig sol, a volum a tope.
0: A tope.
1: I quan acaba, he entrenat dues vegades, no una. Així que...
0: És perfecte,
1: m'ajuda,
0: no?
1: M'ajuda, m'ajuda.
0: És perfecte.
1: Sí, sí.
0: I cantes Figaro, Figaro, Figaro, tu també?
1: Faig playback, diguéssim.
0: Fas playback.
1: Sí.
0: Fas playback.
1: Segons veu de fora semblaria que canto jo, però no tinc bona veu i seria lamentable.
0: Però t'agrada la música clàssica també, l'òpera? O sigui, dintre d'aquest aprenentatge que els estàs fent als fills, també entra la música, l'òpera o la música clàssica.
1: Sí, no seria un expert, no em vull donar ja. Aquí, però sí que hi ha algunes peces, algun adagio, alguna coseta que sí que m'agrada, no diré que no.
0: Molt bé, doncs la música la portarà al cap, a sota el casquet, no? El nostre convidat d'avui, el Jere Mateo. I quan comença tota aquesta aventura? Quan te'n vas, quan marxeu i quins són les passes a seguir? Ara estàs entrenant a Catalunya, però te'n vas d'aquí pocs dies, no?
1: Sí, la idea és el 24, en dues setmanetes més o menys, agafem l'avió, ens instal·lem a Los Angeles per tenir uns quants dies d'aclimatació. Haig d'acabar d'estudiar el tema de l'adaptació al jet lag, perquè al nedar de nit realment és com si nedés pel matí aquí, llavors hem d'estudiar què m'interessa més, si canviar la son o mantenir-la una miqueta diferent i adaptar-me a descansar molt, al Pacífic una miqueta, algun contacte que tinc allà que haig d'anar a veure'ls i esperar que el dia 4 es pugui nedar, que el mar ens deixi.
0: Això dependrà també de les circumstàncies d'aquell dia, no?
1: Correcte, sí. Això, això és com la muntanya, que és una cosa que també m'agrada molt, que és... Si el mar no vol, és igual les ganes que tu tinguis...
0: Que no ho faràs.
1: Que no nedaràs. Exacte.
0: Escolta, ara que treus el tema de la muntanya, com que has estat moltes vegades al programa, segur que molts oients ja coneixen la teva història, la història trista de l'accident, la mort del teu amic, Dan Salvi, la història de superació de després, de com l'aigua, el mar, tu que no nedaves pràcticament mai abans, ens ho has explicat moltes vegades, acaba amb aquests reptes, i com una mica busques la similitud a l'aigua del que tenies a la muntanya, perquè la muntanya es va acabar per tu amb aquell accident, no? Seria això.
1: Bàsicament és això, sí. Fins que no vaig trobar el mar, era com que sentia que em faltava alguna cosa, i quan vaig entrar al mar tot va acabar d'encaixar. I hi ha molts paral·lelismes, molts més, que no alguns que he anat explicant. La forma també d'encarar el repte i a nivell personal és molt com quan encarava els reptes de muntanya, ets tu contra... No contra. Tu contra tu mateix intentant superar un repte de la natura. I la natura al final és qui decideix i et posa al teu lloc o no. Si vas amb humilitat i amb respecte, pot ser que es deixi, però com quan anàvem a la muntanya. Si vas a la muntanya pensant que ets alguna cosa més gran del que realment ets, segurament la muntanya posarà al teu lloc. Doncs al mar igual.
0: Igual.
1: Has d'anar amb humilitat.
0: És el mateix i, per tant, has d'anar sempre a humilitat. I parlem de donar visibilitat a la discapacitat, una discapacitat que tu, Jere, tens, perquè no cal oblidar que vas estar en coma molt de temps, que vas estar en neurorehabilitació, que tens una discapacitat que no es veu gaire i que això per això també vols donar visibilitat, no a la teva, sinó a tothom que pugui tenir una discapacitat i que pugui fer reptes, el que sigui.
1: A vegades sí que em genera contradicció perquè sembla que tothom hagi de fer
0: grans, clar, a l'Everest, no cal.
1: Correcte. Cadascú ha de fer el que consideri, però que pel fet de tenir discapacitat ja no sigui una barrera per plantejar-t'ho. Llavors, jo sempre he pensat que donant exemple i ensenyant què és el que tu fas, potser els altres troben la força per trobar el seu camí. Que algú, el seu repte és anar a fer esport dos dies en setmana, doncs serà genial també.
0: Clar,
1: i també per ensenyar a la resta de la societat que, escolta, que com dic sempre, que som aquí també podem, que sí, que se'm veu que camino raro, que no moc les cames, etcètera, etcètera, però que m'estic anant a Los Angeles a creuar un estret que té les seves particularitats,
0: sí,
1: per dir-ho de forma educada.
0: I que has d'estar unes 12 hores o vés a saber nadant per la nit, tot això amb aquestes seqüeles d'aquell fatídic accident que et van deixar així. En tot cas, el que està clar és que tu demostres que això és possible i quin grau de satisfacció et fa fer-ho a tu mateix?
1: A mi mateix, mira... El Canal del Nord, que t'he comentat abans, que va ser un canvi, és el que... Hòstia, perdó. Ostres, va ser tan intens que no puc ni evitar les paraules. Va ser molt intens perquè va ser un viatge personal i també el ser el primer català a nivell de Catalunya va fer veure a la gent que, ostres, el primer català té discapacitat. I és com...
0: Perquè és primer perfecte. Català, no amb discapacitat, primer català en general, en fer aquest
1: català,
0: Canal del Nord, no?
1: Exacte, i sóc la primera persona amb mobilitat reduïda de tot el món.
0: De tot el món.
1: I és perfecte, perquè, escolta, veieu com, independentment de discapacitat o no, ens podem plantejar reptes i no marca la diferència el fet de tenir-ho o no? I a partir d'aquí, aquesta satisfacció i aquesta tranquil·litat que et dona el fet de saber que a poc a poc estàs anant per on tu vols, el resultat ja es veurà si ho aconsegueixo o no, però sento que estic anant per on vull, i això per mi és el que em dona pau i tranquil·litat.
0: Escolta, i si finalment fas el 7, perquè clar, estem parlant del 4, ja parlarem de la resta, que vindran després, doncs si ho aconsegueixes, saps que se sàpiga la primera persona al món amb una discapacitat en fer aquests Ocean 7.
1: Correcte, fins on jo sé, sí, però què és el que dic sempre que alguna vegada ho hem parlat, que si m'assabentés que algú altre amb discapacitat ho està intentant, mira que ho vaig mirant, tot el meu suport per donar-li un cop de mà, perquè aquí al final el que és més important no és qui ho faci, sinó que es faci. Al final la idea està per sobre de la persona, perquè això no és una qüestió de personalisme, sinó que és una qüestió de que el missatge pugui arribar.
0: Sí, com sigui, només 28 persones en general al món ho han fet, que se sàpiga, i per tant això dona doncs compte del majúscul repte que afronta el nostre convidat, al que li posem música final.

0: mai la bona intenció.
1: Parlava abans el gerent dels idiomes que es troben pel món. Bé, hem escoltat música en anglès, en italià i ara en català. L'arbre ple de flors, de Guillem Ramisa. Per què aquesta cançó, gerent?
2: Doncs aquest any va tot respecte als meus fills.
1: Sí?
2: No sé a qui li va dedicar en Guillem, però per mi és als meus fills. La tendresa, la forma de ser, la innocència, no voler fer mal, l'amor infinit, i és una cançó que em fa estar en pau, la veritat.
1: Que bonic, això pel Jani, el Guiu, i també per l'Olga, segur, que va viure aquell accident al principi de la seva relació, i d'allà va sorgir tota aquesta família fantàstica que ara viatja pel món amb aquests reptes. Gere, com sempre, moltíssima sort, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats per tot el que fas. Que us ho passeu molt bé i que vagi fantàstic.
2: Moltes gràcies i ens veiem a la torre.
1: I tant que sí, segur. Adeu.
2: Adeu, adeu.
1: Doncs us deixem amb Guillem Ramisa i tornem dissabte vinent. Que passeu molt bona setmana. Adeu.

0: Ràdio 4.
1: El juliol de 1936, un cop d'estat militar iniciat a les guarnicions del nord d'Àfrica, es va estendre en poques hores a la península, donant inici a la Guerra Civil Espanyola. Aquest mes es compleixen 90 anys d'aquell aixecament i de les seves tràgiques conseqüències. Per aquest motiu, a Sense Memòria hem seleccionat i recuperat alguns episodis en els que hem abordat algunes d'aquestes conseqüències. Per això, avui tornem a escoltar la conversa que vam mantenir amb l'historiador Miguel Ángel del Arco Blanco sobre l'hambruna espanyola que va esdevenir després d'aquesta guerra civil.
2: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

0: Avui a Sense Memòria obrim programa per parlar d'un dels episodis més foscos de la nostra història contemporània, la gran fam dels primers anys del franquisme. Una fam que no va ser només escassetat d'aliments, perquè tal i com va passar amb altres hambrunes europees, la de Franco va estar provocada per factors polítics, en aquest cas relacionats amb l'autarquia econòmica, la proximitat a Alemanya i a Itàlia durant la Segona Guerra Mundial i, per sobre de tot, l'existència d'un règim dictatorial i una corrupció generalitzada. La gran fam dels primers anys del franquisme, un cop finalitzada la Guerra Civil, va acabar amb la vida de més de 200.000 persones a Espanya, però gairebé l'hem esborrat de la nostra memòria històrica. Miguel Ángel del Arco Blanco, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Granada.
1: Pero yo creo que no existe una memoria de la hambruna, porque hasta hace relativamente poco, yo creo que este libro contribuye a ello, no sabíamos que había habido una hambruna en el franquismo. Es decir, como siempre sucede con las hambrunas, son escondidas por el poder, ¿no? Y pues tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de la historia y en la actualidad. No hay peor aval para cualquier gobierno que admitir que su ciudadano se está muriendo de hambre, como pasó en España. El franquismo lo ocultó durante casi 40 años, ¿no? Y cuando reconoció el hambre en los años 40, lo achacó a factores externos, ¿no? Y entonces, claro, esto es muy importante porque nadie era consciente que esto estaba sucediendo, hasta que los historiadores, pues con mucho esfuerzo, pues lo hemos descubierto.
0: Miguel Ángel del Arco Blanco ha publicat aquest any el llibre La hambruna espanyola, Editorial Crítica, que potser és la primera obra que explica com, en acabar la Guerra Civil, a Espanya es va produir un episodi de fam extrema amb milers de morts per inanició i per malalties relacionades amb la fam. Ell serà el nostre convidat en aquest capítol de Sense Memòria. En qualsevol cas, el franquisme va fer servir la fam com a eina de repressió contra opositors i famílies republicanes. Alhora, el règim en va culpar de la situació a la sequera i l'aïllament internacional, però va amagar la responsabilitat de la política autàrquica. Però quines altres hambrunes trobem a la mateixa època en altres indrets d'Europa? Amb Pilar Sampietro apuntem algunes de les més importants.
2: El segle XX va deixar grans fams a Europa. Al Volga, entre el 1921 i el 1922, van morir fins a 10 milions de persones com a conseqüència de la sequera i de la guerra civil. A Ucraïna, l'Holodomor dels anys 30, provocat per les polítiques de col·lectivització forçosa de Stalin, va causar entre 3 i 7 milions de morts. A Grècia, durant l'ocupació nazi, 300.000 ciutadans van morir de fam. I a Holanda, l'hivern del 44-45, el bloqueig alemany va provocar 20.000 morts. En tots els casos, la fam va ser una arma de guerra i repressió.
0: I quina és la situació en el present?
2: Actualment, les Nacions Unides alerten que la fam utilitzada com a arma de guerra de forma deliberada contra la població civil és un crim de guerra, però també pot ser considerat crim de lesa humanitat. En conflictes recents, com a Gaza o al Sudan, la comunitat internacional ha denunciat que la fam s'està utilitzant com a instrument de repressió. Escoltem a Tom Fletcher, coordinador humanitari de l'ONU, en unes declaracions del passat mes d'agost, confirmant que més de mig milió de persones a Gaza es troben a nivells catastròfics de fam.
3: És una fam, la Gaza fam. És una fam que podríem haver prevenit si ho havíem permès. Yet food stacks up at borders because of systematic obstruction by Israel.
2: Diu Tom Fletcher, en aquesta declaració, que a Gaza es viu una situació de fam extrema, que es podria haver evitat si no fos per l'obstrucció sistemàtica d'Israel. Una fam que colpeja primer els més vulnerables i que despulla les persones de la seva dignitat abans de despullar-les de la vida.
3: That strips people of dignity before it strips them of life.
0: Són escenes que connecten present i passat i que d'alguna manera ens han donat el marc informatiu per donar la benvinguda al nostre convidat d'aquest capítol de Sense Memòria, com dèiem, al catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Granada, Miguel Ángel del Arco Blanco, autor de La hambruna espanyola.
4: M'heu esgarrat la vida. Ho sents?
5: Massa que hem fet per tu. I per tots vosaltres.
4: Ah, sí, pa negre i sucre roig
5: I encara una cartilla de reaccionament i fent hores de cua. Això és l'únic que ens heu donat. Un pa que no té ànima ni virtut, mort. Per nosaltres, per aquesta puta guerra que ens ha matat a tots.
6: A tots. Els que s'ho mereixien.
7: Home, ara marxem.

0: Són les 7 en punt, és el 9 de juliol del 2026. Aris Teixidor, bon dia, bona sort.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia.
2: Molt bon dia i bona sort.
0: Bones notícies en relació als incendis que estan afectant Catalunya aquesta setmana. Tots ells estan estabilitzats.
2: Sí, ahir a la tarda ja es van estabilitzar el de Sentmenat, Gavà i Pla de Manlleu, i aquesta matinada els bombers han aconseguit estabilitzar també el de Navarcles i el de Guimerà. Avui dijous s'amplien les restriccions per risc extrem d'incendi amb el tancament del Parc Natural de Montmell-Marmellà, que s'afegeix als altres espais naturals amb l'accés restringit per evitar nous focus. Protecció Civil manté activat el nivell 4 del Pla Alfa al màxim en més de 200 municipis de 24 comarques.
0: I els Estats Units reprenen els atacs contra l'Iran per segon dia consecutiu.
2: L'exèrcit dels Estats Units ha llançat una nova sèrie d'atacs contra l'Iran durant la nit d'aquest dimecres en diverses ciutats al sud del país. Es compleix així l'amenaça de Donald Trump d'ahir a la tarda a la cimera de l'OTAN, encara en què el president nord-americà va donar per finalitzat l'alto al foc. Trump ha dit que aquest atac és en represàlia de l'ofensiva de l'Iran contra vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, i si es torna a repetir, la resposta, segons ell, ha dit que serà molt pitjor.
0: Els veïns de les finques desallotjades per l'esborrac del Putxet no podran tornar a casa almenys fins dissabte al matí.
2: Des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica han explicat que els tècnics necessiten comprovar l'estabilització del terreny durant 3 dies consecutius abans d'autoritzar cap retorn. Dissabte avaluaran si es pot iniciar un retorn esglaonat dels veïns i, mentrestant, el Centre d'Urgències d'Emergències Socials de Barcelona, que ja té 85 persones, mantindrà obert el punt d'informació de Vila Florida de 10 del matí a 9 del vespre mentre aturi l'emergència.
0: I desmantellat a Barcelona un grup criminal juvenil dedicat al narcotràfic.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat el grup criminal juvenil relacionat amb múltiples agressions amb armes blanques, robatoris amb força, tràfic de drogues, lesions i temptatives d'homicidi. L'operació s'ha saldat amb 18 detinguts, 6 dels quals són menors d'edat. El grup actuava principalment a Barcelona i l'àrea metropolitana.
0: I el preu del petroli es dispara i les borses s'enfonsen amb la ruptura de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran.
2: Els mercats han reaccionat en funció i el cru no ha parat de pujar. El barril de Brent, el de referència a Europa, va camí dels $80 amb pujades superiors al 7%. També els mercats han reaccionat a l'empitjorament del conflicte. L'IBEX 35 perd vora un 3% fins a situar-se a la vora dels 19.000 punts.
0: És dijous, estem a les acaballes de la setmana, 9 de juny de juliol del 2026, i aquest és el temps que tindrem durant les properes hores.
2: Avui dijous continua l'onada de calor amb un ambient molt assolellat a gairebé tot Catalunya. Les temperatures es mantindran extremadament altes, amb màximes que aniran entre els 35 i 39 graus a moltes comarques i fins als 42 en punts de ponent. La calor també es farà notar durant la nit, especialment a la costa i al prelitoral, on les mínimes difícilment baixaran dels 25 graus. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que podrien deixar algun ruixat o tempesta puntual. Protecció Civil, recordem, manté els avisos per calor intensa a gran part del país i el risc d'incendi continua sent molt alt o extrem, per la qual cosa es demana molta precaució.
0: Gràcies, Montse. Ens acostem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. Aquesta hora del matí suposo que la xarxa viària catalana ja estarà prou animada. RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident actiu a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès, que en direcció a Barcelona, d'on es talla un carril de circulació i provoca doncs un quilòmetre d'intensitat en la circulació. Per altra banda, tenim retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat per retencions que arriben des de la C58, una via que també ja comença amb retencions al punt de Sant Quirze del Vallès, també a Ripollet i Cerdanyola, en sentit nord cap a Sabadell. També tenim retencions, com deia, amb el vessant Besòs, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc, doncs tot plegat afecta a la ronda de dalt en direcció Llobregat, amb cues en aquest cas fins a la Vall d'Hebron. A la ronda litoral també hi ha retencions, a hores d'ara, des de Sant Adrià del Besòs i el Fòrum fins a la Barceloneta. Pel que fa al vessant Llobregat, de moment força fluidesa, trobarem algun punt amb congestió a la B23 a Sant Feliu de Llobregat o a l'A2 al punt de Cornellà, també en direcció Barcelona. I al Vallès, doncs tenim ja un quilòmetre de cues a Parets del Vallès, a la C17 en sentit sud, i també en sentit sud un quilòmetre de cues a l'altura de Barberà del Vallès per la AP7. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran Aràndiga, i molt bon dia. 7 i 5 minuts del matí.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Bé, la imatge viral de les darreres hores, un vídeo que mostra agressions gratuïtes als joves als carrers de Barcelona.
5: Tienes fuego, por favor. Fuego, por favor, hermanito.
1: Está grabando para YouTube. Estamos en directo, live.
0: Un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials ha destapat una sèrie d'agressions sense motiu aparents a diversos joves a la zona de l'Eixample de Barcelona. No sé si heu pogut veure les imatges.
2: Mira, jo he vist una mica, però he parat de veure perquè no podia. No, és tan gratuït i és tan desproporcionat que em posa mala sang.
5: Ens falten adjectius.
0: De fet, sembla ser que els Mossos d'Esquadra ja han localitzat a una de les víctimes i han pogut... no sé si l'han detingut o no, però en qualsevol cas, un dels agressors s'ha presentat ell voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
5: El cas és que és molt perillós el punt en el que estem, perquè estem en un punt on la violència es converteix en entreteniment, perquè ja no és l'agressió, és el fàstic, és que no puc definir-ho, de veritat. Les imatges fan fredar, i a més jo sóc la primera que quan li he explicat a la gent és de no mireu les imatges, perquè és que fa molta ràbia que això, que aquest tipus de vídeos tinguin visualitzacions, i al final que això, que la violència es converteix en entreteniment, és fastigós.
0: No, i a més, de fet, és el modus operandi. S'acosta una persona i diu és que estem gravant en directe per YouTube i de cop i volta li etziba una bufetada en tota la cara, i això és el que després fa que la resta de companys el comencin a
2: pagar.
0: Però de forma absolutament gratuïta.
5: Gratuïta, totalment.
0: Des de un noi que està amb una parella en un banc, un altre noi que està tranquil·lament, que a més, l'estat de pànic que li provoca en aquell nano, el segon que surt en el vídeo,
5: sí, de veritat.
0: És que fa fredar.
5: Però tu imagina't que normalitzem que sortir al carrer, que sortir a passejar, impliqui això. O sigui, que normalitzem, perquè no estem parlant d'una gamberrada, eh? O sigui, no és allò de, ai, mira, que... No, és que és una agressió en tota regla. És gent que es dedica a fer agredir a la gent pel carrer. De veritat, que fa por.
0: Les imatges mostren un grup de nois atacant vianants de manera inesperada, fet que ha provocat una investigació dels Mossos d'Esquadra. La policia ja ha identificat a una de les víctimes i un dels presumptes agressors, tal com dèiem, s'ha presentat voluntàriament en una comissaria dels Mossos d'Esquadra. We are
6: ready. Mundial 2026, el bon dia i bona sort. Bona sort.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Made you strong, strong.
0: Vinga, entrem en apartat esportiu, i és que França i el Marroc juguen un lloc a les semifinals en un duel amb aroma de venjança.
2: Sí, França i el Marroc s'enfronten aquest vespre als quarts de final del Mundial en un partit marcat pel record de la semifinal de Qatar 2022, que va acabar, recordem, amb una victòria francesa. Ara, però, el conjunt marroquí arriba consolidant com una de les seleccions més competitives del torneig i està disposat a plantar cara a una de les grans favorites. Els africans, això sí, podrien perdre una de les seves peces clau, Ismaël Saibari, per lesió. En canvi, França, liderada per un potent atac amb Mbappé al capdavant, parteix amb la pressió d'arribar a semifinals. Mentrestant, a París s'ha desplegat un ampli dispositiu de seguretat davant la possibilitat d'incidents després del partit.
0: Deixa'm que aprofito per saludar el Joan Callarissa. Bon dia, Joan.
15: Bon dia.
0: Que avui el Joan ha caigut del llit i ens ha volgut venir a veure. Tenia calor i ha dit, què hi faig jo aquí?
15: Si no em diuen lo contrari, sempre vinc a la primera hora. Primeríssima hora.
0: Diu, què faig jo aquí al llit perdent el temps? Podrien estar el bon dia i bona sort.
15: Però ja m'han dit lo contrari, o sigui, que no es repetirà tan aviat.
0: Aprofitem per, ara que parlem d'esport, el nostre analista esportiu, l'amic Callarissa.
15: Home, gràcies per obrir-me justament ara, quan esteu parlant del Mundial, que és una cosa que sé que existeix perquè els meus amics m'envien vídeos d'Instagram dels futbolistes més guapos. I estic molt content de que tingui també esta interpretació.
0: Joan, ja tens una combinació que em fa patir. La cadena aguantarà el pes de les ulleres o no?
15: Sens dubte.
0: Perquè la gent es penja a vegades...
15: Perquè és bona.
0: Les ulleres, els que som així que tenim un punt macarrilla, ens pengem les ulleres a la camisa. El Joan ja va un pas més enllà, que se'l penja a la cadena del
15: coll. A la cadena d'or.
0: D'or massís. De 18 quilats.
15: Sempre.
0: Mentrestant, Messi acapara les portades del món després d'una remuntada èpica amb Argentina, amb la gesta que van aconseguir en el seu darrer partit.
2: Lionel Messi s'ha convertit en el gran protagonista de les portades esportives internacionals després de liderar la remuntada de l'Argentina.

0: contra Egipte. Tot i fallar un penal, el capità argentí va ser decisiu amb un gol i una assistència per classificar el seu equip per als quarts de final. Diaris arreu del món han elogiat la seva actuació amb titulars dedicats al seu paper salvador, mentre que només una part de la premsa de Madrid ha optat per centrar-se en altres protagonistes.
1: La FIFA ho ha confirmat. Justin Bieber actuarà a l'espectacle de la mitja part de la final del Mundial el pròxim 19 de juliol, sumant-se a un cartell encapçalat per Shakira, BTS, Madonna i Coldplay.
0: El descans del partit s'allargarà fins a 30 minuts per donar cabuda a un espectacle amb una desena d'actuacions, un espectacle produït per Global Citizen i dirigit i comissariat, diguem-ne, per Chris Martin. La final es disputarà a MetLife Stadium i el show vol transmetre un missatge d'unió, d'esperança i promoció de l'educació a través de l'esport i combinarà música i iniciatives socials.
1: Mentrestant, la UEFA ha publicat la llista provisional d'equips classificats per la Champions League 2026-2027 i apareix el Barça, malgrat que el cas Agraïda continua pendent de resolució judicial. Aquesta publicació arriba després que el Real Madrid demanés a l'organisme europeu que estudiés una possible exclusió del club blaugrana.
0: L'expert en dret esportiu i president de Senafe, Miguel Galán, considera que aquesta inclusió reforça que el Barça podrà disputar la competició mentre no hi hagi una sentència ferma. Tot i això, la mateixa UEFA recorda que es tracta d'una llista que és provisional, basada únicament en els mèrits esportius i que no condiciona possibles decisions disciplinàries o legals que es puguin prendre en el futur.
1: I mentrestant, el Real Madrid, Real Societat, s'ajorna per garantir el descans dels mundialistes.
0: El partit entre el Madrid i la Real Societat, corresponent a la primera jornada de Lliga, s'ajornarà perquè tots dos equips tindran jugadors implicats en aquestes semifinals del Mundial 2026. La Liga ha decidit retardar aquests partits per respectar el període de descans i preparació establert per als futbolistes després del torneig. La previsió és que l'enfrontament es pugui disputar entre la segona i la tercera jornada del campionat.
1: Un apunt de bàsquet. El bàsquet sí, Joan, o no?
2: El bàsquet lo vaig practicar, perquè és el típic que quan ets alt te diuen, ai, tu bàsquet, no?
1: I vas jugar a bàsquet?
2: Vaig jugar a bàsquet, sí, però no me'n recordo de res, eh? Vull dir, no sé ni com se'n vull dir, sé que ha d'entrar la pilota a la cistella. Punt. És l'únic que recordo.
1: Saps que jo recordo els esports que vaig practicar de petit per el que menjava després de... No, me'n recordo...
3: Com?
1: Mira, per exemple, jo jugava feia atletisme.
0: Fes atletisme, tu? Mira, sí, veus, això sí. No ho havies dit mai.
2: Matí de sorpreses, eh?
1: Vaig fer els campionats a Catalunya, també.
0: Ai, però no ho havies dit mai, això, sí. Madó.
1: Vaig quedar tercer dels 100 metres tanques.
0: Ah, molt bé. Oh, sí. Tanques és molt difícil, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Les tanques són molt tècniques. I què berenaves després d'atletisme, per exemple? Què relaciones?
1: No, me'n recordo sempre que, i ho he dit mil vegades, que tenia moltes ganes d'anar a córrer a l'estadi Serraïma.
0: Home, maco, maco.
1: Perquè allà feien uns frankfurts que eren boníssims. I me'n recordo que abans d'anar sempre li demanava a la meva mare si podia donar diners justos pel frankfurt. M'encantava el frankfurt d'allà. I després a Mataró jugava a bàsquet en el Palau de Mataró. Que, vaig ser un bluff en bàsquet, però molt bluff, molt, molt, molt. En bàsquet i atletisme jo vaig ser bastant pèssim. En futbol, més o menys, i després en tenis sí que la vaig tocar molt.
2: Ah, que guai, tenis.
1: Però en bàsquet també anava al bar d'allà al Palau.
0: I allà què? Allà què?
1: I demanava com unes pastes de full.
0: Veus?
1: Una crema que m'encantaven.
0: Les prioritats clares.
3: Escolta, també us dic que estem predestinats en aquest programa, perquè Montse, jo també feia atletisme.
0: Home, què dius ara?
3: Jo vaig guanyar una cosa d'aquelles que es passen cosetes amb les mans.
0: El relleus.
1: El relleus.
0: Ai, la càmera.
1: El relleus, caca. Eres la primera?
3: A mi m'encantava això del relleus.
1: Perquè en el relleus tu ets la primera o eres l'última?
3: Jo era l'última.
1: La última.
3: És la bona aquesta, no?
1: Sí, home, l'última.
0: La primera i l'última són les més importants. Però som a dia 9 de juliol i ara m'heu de dir a finals de temporada que tots dos fèieu atletisme.
3: Era una sorpresa que te teníem preparada. Sabíem que marxaries a les vacances amb un amor molt més reforçat.
0: I tant, i tant.
3: Estem fent el mateix.
1: I l'últim dia arribarem aquí amb una cinta al cap.
3: I l'últim dia farem relleu i quan me passeu el relleu vosaltres ja estareu al
1: Maresme.
3: I jo estaré a Santorini.
1: Doncs res, tornant als esports, Scariolo guanya força com a candidat per dirigir el Barça de bàsquet.
0: Sí, el Barça de bàsquet continua buscant entrenador per la propera temporada després que l'opció de Pablo Galbiati s'hagi complicat. Entre els noms que estudia ara el club hi ha el de Sergio Scariolo, recentment desvinculat del Madrid de bàsquet. L'italià veu amb bons ulls assumir el projecte blaugrana, mentre que el Barça valora la seva experiència i el seu prestigi internacional per liderar aquest nou cicle.

0: Escolta, jo he vingut a l'hora que em vau dir que vingués. No fa falta aquí que recochineo en este tema, eh?
1: No, però pobre. És que imagineu quan he baixat a l'estudi que me l'he trobat amb un sofà
2: calladet
1: i dic, ostres, a veure si només el veig jo. I dic, hola, hola, dic, sí, que està aquí realment. Que no sóc clar, que no sóc guia amb el callarissa de repente.
2: Podríem fer com aquell vídeo viral que fem veure que no existeix.
0: Exacte. Bueno, a mi, si no em pregunteu coses, jo m'estiro el sofà un ratet i ja després me desperto una altra vegada.
2: No pateixis, que anirem fer...
0: Interactuant.
2: Aniràs interactuant, eh?
1: Jo només t'he dit, callarissa, que somriguis molt perquè m'estan dient que ens estan veient amb streaming, que estem tots guapíssims.
2: Home,
1: que
2: ens
1: posin a Radio 4 a la web i escolta.
2: Vinga, va, doncs, dijous 9 de juliol del 2026, programa 211, el dia en què el sol ha sortit quan faltaven 2 minuts per 6:45 del matí i el sol ens deixarà a 5 minuts per 9:45 de la nit. Avui falta 8 dies per les vacances d'estiu. 8 dies, eh? I res, si avui tenim coses tan interessants com el que ens portarà la Montse.
3: Mira, avui sabrem com i de quina manera i quan es gastaran els ciutadans espanyols en les vacances d'aquest any, que han sortit unes dades a 2 informes diferents i han dades força, força interessants.
2: A mi no m'hi trobaran. I tu?
1: Mira, doncs a lo que et porto jo avui tampoc t'hi trobaran, Badó. Avui t'has de mantenir amb un simple oient, perquè jo avui parlo de les parelles a l'estiu. També me reforço amb... No està tot perdut, vols dir, no?
2: Allò, al final, sobre la sirena, al final...
1: No sé si és el millor moment, també et dic.
0: L'estiu la sang altera, eh?
1: Hi ha dades que demostren que l'estiu a les parelles no els hi va del tot bé.
2: Però són parelles que ja porten...
1: Però saps allò de no, les vacances ens aniran bé.
0: Si
1: la cosa està ja que no va gaire bé, les vacances precisament...
2: Perdona, millor dir les vacances ens aniran bé que allò de tenir fills ens anirà bé.
1: És veritat.
2: No seria ni la primera ni l'última.
1: Cert.
2: Ara tindrem fills i tot arreglat.
1: Sí.
2: Al final provem amb un altre, al final tenen 12 fills i allò acaba com el rosari.
3: 12 fills és la prova de foc, eh?
2: Sí, totalment. I tu de què parles avui?
0: Jo avui parlo de notícies del cor, perquè és el que necessiteu saber a les 7 del matí, és que vingui jo a explicar-vos les coses més interessants que han passat. Entre d'altres coses, un casament que havia hi hagut en secret i que ahir Ola mos va explicar que Nieves Álvarez, la model espanyola més internacional, o una d'elles, que s'ha casat en secret a París. A més, tenim el príncep Enric, que ha perdut una batalla judicial importantíssima. Tenim a les infantes, que no són infantes, que una és princesa i l'altra és infanta, Eleonor i Sofia, que se n'ha anat tenia Sofia el primer discurs de la seva història. I li ha aparegut la germana per sorpresa a l'acte per a fer-li companyia, germanó.
3: Home, companyia o ombra, també, una mica, no?
0: És l'únic que tinc, però bueno, s'entén que la germana ho ha fet per fer-li companyia.
3: Clar.
0: I, per últim, parlarem del concert d'Sting, que vaig tenir la sort d'anar-hi. Dimarts a la nit parlarem d'este concert, que va ser una cosa èpica, que portaré el cor sempre.
2: Vaig tenir l'oportunitat de veure la Cap Roig i té un directe molt, molt top, Sting. Vaig veure Polis a l'Estadi Olímpic.
3: Sí, jo també els vaig veure.
2: Benvingut, Joan.
1: Jo tinc ganes de que ens expliquis bé lo de la Nieves Álvarez, perquè hi ha una cosa que estic pensant molt últimament, i és que quan la gent se casa en secret vol dir que no té quartos. Jo ara, quan menys ho espereu, diré, m'he casat en secret. És que valen tants calés la boda.
2: Pobre, tu.
1: La Nieves Álvarez s'ha casat perquè no té quartos.
2: Perdona, pobre.
1: Se casa en secret, tot.
2: Ni que sigui pagant, però nosaltres hi anem.
0: Exacte. Nosaltres te comprem una entrada.
2: Vinga, el control tècnic Jaume Bernet, el Gorka Delgado i a la producció el David Alcalde. Aquests dies m'he posat una mica l'armilla de color groc fosforescent per donar indicacions en cas de que passin coses durant aquest estiu. És a dir, en cas d'urgències a l'estiu. Per exemple, què cal fer si pateixes una insolació? Ahir parlàvem de les meduses, que hi havia gent que deia quan tinc una medusa, el que s'ha de fer és pixar sobre la ferida.
3: Sí, sí. No, això no, és un mite, és un mite.
2: És mite. Primer, amb aigua salada.
0: Primer és asquerós.
3: Entrada.
2: Primer és escarós, després aigua salada. I després intentar treure si hi ha deixat alguna...
1: Verí.
3: Exacte, algun tentacle.
2: Algun tentacle. L'ha enganxat, doncs allà... amb pinces.
3: Amb pinces.
2: Eh? I amb lupa. Jesus. Doncs bé, què cal fer si pateixes una insulina?

0: Insolació. Una insolació o cop de calor és una emergència mèdica que requereix actuar amb rapidesa. El primer és traslladar la persona a un lloc fresc. Primer, si veieu una persona amb una insolació severa, un lloc fresc, eh? Allò, va, anem-ho, estabilitzem-lo i l'estireu allà a la platja a 45 graus. No ajuda gaire, eh? Hi heu de refredar el cos amb aigua o gel i afluixar-li la roba. Si presenta confusió, desmai, convulsions o una temperatura molt alta, cal trucar de seguida al 112. Si està conscient, se li pot donar aigua a petits globs. No allò d'agafar aigua o d'engolir l'aigua com si no hi hagués un demà, eh? Però mai si té dificultats per empassar o ha perdut el coneixement.
1: Es passa molt malament amb una insolació, eh? De veritat. Jo tinc molt mal record. Si se talla el cos per complet, o sigui, no saps què fer, és horrible. Es passa molt malament amb una insolació.
0: Doncs, per tant, aquests passos...
1: Ahir li va passar el meu mòbil. Que no hem parlat d'això.
0: O sigui,
1: ja,
0: què?
1: Ja és el tercer dia que el meu mòbil me diu que no respon si no baixa la temperatura de l'iPhone.
0: En sèrio?
1: Se'm va acudir a les 3 de la tarda en plena ola de calor ahir. Mira que ho havíem dit mil vegades, havia d'anar a un lloc. I és que ni al cotxe estàvem a gust. O sigui, era impossible, ni amb l'aire condicionat.
2: És que com el deixis i el re, 10 minuts.
1: No, va ser, Montse, de deixar-lo amb el GPS. O sigui,
3: sí.
1: O sigui, el mòbil...
3: Dins del cotxe?
1: No, ni GPS, dins. No funcionava, jo perduda per Barcelona, no saps, eh?
0: Ahir partava molt.
1: Era horrible.
0: Vaig a la platja, tiraves a l'aigua, sorties, tenies que tornar a tirar.
1: No, era lo d'ahir, era, i lo que ens queda, eh? Però bueno.
3: Jo ahir en la moto vaig tenir una sensació que dic... és pitjor anar en moto normal. Quan tens calor i vas en moto, l'aire...
1: És que
3: ahir l'aire era pitjor, preferia estar parat. Aparcaré la moto. I aniré a casa a peu.
0: Ahir es va assolir la xifra màxima, a 40,9, a la ciutat de Barcelona.
1: Terrorífic.
0: 8 minuts en punt, 8:15 del matí. Avui el calendari ens porta una barreja ben curiosa, una reivindicació per un món més segur, un homenatge a una bandera i una festa nacional dels nostres veïns argentins. Comencem pel Dia Internacional de la Destrucció d'Armes de Foc. Sembla una broma, eh? Sembla una paradoxa. O sigui, el dia en què la reunió de la OTAN aposta per poder fabricar els míssils Patriot dins del territori ucranià, és quan resulta que arriba aquesta notícia. Doncs bé, avui es promou la destrucció d'armes confiscades per reduir la violència armada. Segons les Nacions Unides, cada any moren centenars de milers de persones al món per armes de foc, ja sigui en conflictes, homicidis o accidents. La jornada vol recordar que retirar armes de circulació també és una manera de salvar vides. Avui també és el dia de la bandera de Xile.
4: Un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
5: tú no puedes comprar el viento.
0: A Xile avui celebra el dia de la bandera en record dels soldats que van lluitar a la batalla de la Concepció de l'any 82. 1882. La bandera xilena és coneguda popularment com la estrella solitària, per l'estrella blanca de 5 puntes que simbolitza la unitat del país. I avui és el dia de la independència de l'Argentina. Sabeu que la meva àvia va néixer a Argentina?
1: Ah, sí?
0: L'Agustina Berenguer Las Palas, que era la meva, que era una dona, era àvia. Era tan àvia, aquesta dona, que més àvia no podia ser. Una cosa més maca. Doncs va néixer a Buenos Aires, perquè va ser filla d'immigrants catalans.
3: Però no és que estaven de viatge.
0: No, estaven de viatge, no. Avui també és una data molt important a l'Argentina. El 9 de juliol del 1816, el Congrés de Tucumán, va declarar la independència de la corona espanyola. És una de les grans festes nacionals del país, amb desfilades, actes institucionals i, com no podia ser d'una altra manera, molt d'assado i molt de mate. I també intentaran celebrar-ho amb una nova victòria de l'Argentina al Mundial. En 5 minuts arribem a 8:15. I en aquest 9 de juliol, avui tenim aniversaris amb un dels actors més estimats a Hollywood, una llegenda del rock, una estrella del pop mexicà i una de les parelles més mediàtiques del futbol. Avui hi ha molts noms coneguts com aquest. Aquest és un dels grans, però amb majúscules.
1: Amb majúscules, tu ho has dit.
0: Avui en fa 70...
1: Tom Hanks! You got a friend in me when the road looks rough ahead. Jo crec que si féssim un rànquing dels actors més estimats del món, sens dubte, Tom Hanks estaria dins, estaria el número 1, si m'apures.
2: Home, i tant.
1: Ha protagonitzat autèntiques obres mestres com Forrest Gump, Nàufrago, Salvar al soldado Ryan, La milla verde, Filadèlfia, Atrápame si puedes o Terminal. És que la veritat que boníssimes. És infinita la llista. Tot és boníssim, és cert.
0: Qui no s'agrada més?
1: Ostres.
0: D'aquestes que has dit?
1: Jo me quedaria amb Salvar el Soldado Ryan, no sé vosaltres.
2: Home, és molt, molt bona, també.
1: I Forrest Gump, eh?
6: Forrest Gump, és veritat. Forrest Gump és que és tan tendre, és tan
2: però
6: bonica.
2: Però Naufrago també és molt
1: ostres,
2: bona.
1: Ostres, Naufrago també
0: és veritat. A més, aquella, una pel·lícula sense diàlegs.
2: És brutal.
0: És que només parla amb en Wilson. No,
2: quin personatge fa, eh?
1: No, és
0: molt
1: bèstia. És brutal.
6: Si fas un bon actor sense diàlegs, has de ser molt bo.
0: Molt bo, exacte.
6: O sigui, que realment aquí és quan demostres los matisos que se'ls donen les coses, només en la gestualitat.
1: També recordem que és la veu de Woody a Toy Story, eh? Ell té dos Oscars i una carrera impecable, sens dubte. És d'aquells actors que generen unanimitat, eh? Pràcticament tothom l'admira, Tom Hanks. Avui fa 70, ens el felicitem des del Bon Dia i Bona Sort.
0: I en fa 50. Un...
1: Jack White. Pel nom potser no, però si escoltem, doncs evidentment és un dels músics més influents del rock del segle XXI. Amb The White Stripes va crear Seven Nation Army, probablement un dels himnes més reconeixibles de la història del rock modern. Aquell riff de guitarra sona avui als estadis de mig món. I, a més, ell és productor, compositor i un dels grans defensors de la música gravada en vinil, que és algo que sembla que s'ha perdut, però no, ja aquí encara ho defensa.
0: Sí. L'altre dia vaig veure a una story de que hi ha gent que... No, perdona, un reel. Hi ha gent que es fa vinils a casa. O sigui, pots fer vinils a casa.
6: En sèrio?
1: Ostres, què diu?
2: Com que es fa vinils a casa?
0: Agafa des d'un ordinador, amb els elements que necessiten, i agafa el vinil verge.
2: Ah, sí?
0: Sí, després hi ha un aparell que marca el vinil i que posa, si val, el Gorka diu que val un paston, però es poden fer a casa.
2: Home, sí. Déu-n'hi-do, eh?
0: Pots comprar els elements per fer el...
2: Sí, però sí, pots fer-ho. No sabia ni que es podia fer això.
1: No tenia ni idea, jo tampoc.
0: El vinil, l'etiqueta i tot.
2: Tot tonto.
6: O sigui, que tu pots gravar en lo mòbil, graves a ton fill cantant, no sé què, i després aquella cançó la fiques a un vinil.
0: I fas un vinil. Sí.
6: M'encanta.
0: I fas un vinil.
2: Veus?
0: I avui fa 62 anys.
1: Cornelo! Hombre. Cantant, actriu i, sens dubte, una de les figures més controvertides del rock alternatiu. Ella és la líder de Hole, però també, evidentment, serà recordada sempre per ser la vídua de Kurt Cobain, líder de Nirvana. Més enllà de la polèmica, és un artista amb una personalitat molt enorme i discos que van marcar tota una generació, sens dubte.
0: I 39 anys per...
1: Carla Pereira. Ella és model i empresària argentina, però també molt coneguda, evidentment, per la seva relació amb el Diego Simeone. Tot i així, Carla Pereira ha construït una carrera pròpia dins del món de la moda, la comunicació, els negocis, i ha mantingut sempre una presència molt activa a les xarxes en projectes solidaris.
0: I avui ens posem guapos perquè ens convida a la seva festa dels 50 anys.
1: Fet, xaval! Won't you come to your body? I'll be alone, dancing. Crec que és la segona o tercera vegada aquesta setmana que parlem d'Aquellos Maravillosos Años, eh? Aquesta sèrie, una de les sèries més emblemàtiques de finals dels anys 80 i principis dels 90. Doncs bé, ell, per a molt sempre serà el Kevin Arnold d'aquesta sèrie, el prota, vaja. Després va deixar progressivament la interpretació per convertir-se en un director de tele molt reconegut i ha treballat en diverses sèries, com per exemple Modern Family, que és un clàssic entre els clàssics també.
0: I avui també ens posaran guapos i guapes per anar als 39 anys de...
1: Jesús Navarro. No viene sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. És la veu de Rake, que és un dels grups pop més exitosos de l'Amèrica Llatina. Té cançons com aquesta que sona, Noviembre sin ti. Ha acumulat milers de milions de reproduccions i continua sent una de les bandes romàntiques més importants del panorama llatí. Així que el felicitem també des d'aquí.
0: Gràcies, Ares.
1: Va, tu sempre va.
0: Amb els aniversaris hem arribat pràcticament tocant a 8:15 del matí.
7: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.

0: Anem a l'Info Plus, notícies d'aquelles que ens han caigut de sobte, que pràcticament sense buscar-les, que importen poc o molt, però que nosaltres li donem projecció des del bon dia i bona sort. Per exemple, hem conegut que Jim Carrey va convertir el dolor de la infància en el motor del seu èxit com a còmic.
1: Doncs sí, abans de ser una estrella de Hollywood, Jim Carrey va descobrir en l'humor doncs una manera d'afrontar els moments complicats que patia la seva família. Es veu que no van tenir unes èpoques massa bones i ell utilitzava l'humor per treure-li ferro a la situació. Enmig de dificultats econòmiques i problemes de salut de la seva mare, el jove Jim Carrey feia doncs, les seves imitacions, les seves gesticulacions i bromes per aconseguir arrencar somriures als de casa. Aquelles primeres actuacions improvisades van acabar convertint-se en la base d'una carrera, ja ho sabem, plena d'èxits i de personalitats que han fet riure milions de persones. Que bonic, que maco.
0: Que
1: petit Jim Carrey.
2: Que bonic, que bonic. És que Jim Carrey té aquestes coses, també. Té aquestes coses que sorprenen, quan menys t'ho esperes.
3: Diuen que els actors, o sigui, que els còmics són els millors actors dramàtics, perquè normalment la gent que té molt d'humor és gent que ha fugit d'entorns una mica complicats i per això saben ser després, tot i que triomfen com a còmics, sempre saben ser després actors dramàtics.
2: Estic
3: molt bons.
2: Totalment d'acord.
0: I mor als 27 anys Chatterbox, un popular creador de contingut argentí en un tràgic accident de trànsit.
2: Doncs sí, la comunitat gamer argentina està de dol per la mort de Sebastián Funes, conegut per a les xarxes com a Chatterbox, que és el youtuber que va perdre la vida amb només 27 anys en un accident múltiple a la Ruta Nacional 5 a Argentina quan tornava amb la seva família d'un funeral. El sinistre també va morir en el seu pare, mentre que la seva mare i la seva germana van sobreviure. Ell era una figura molt estimada entre els aficionats als videojocs i l'entreteniment, amb més d'un milió de seguidors a YouTube.
0: I Harry Styles, atenció, fa història a Wembley i supera un rècord Guinness que fins ara estava en posició de Coldplay.
1: Doncs sí, el britànic Harry Styles ha entrat al llibre dels rècords Guinness després d'oferir 12 concerts consecutius a l'estadi de Wembley a Londres. Wow. Amb aquesta fita supera la marca que tenia Coldplay, que ho havia fet en 10 ocasions en una mateixa temporada en aquest precís recinte, el Wembley. El rècord forma part de la seva gira mundial, Together Together, que ha omplert l'estadi londinenc entre el juny i el juliol i d'aquesta manera consolida Harry Styles com el que és, no?, un dels grans artistes del panorama musical mundial.
0: I aquests concerts ens han deixat moltes i divertides anècdotes que s'han viralitzat a les xarxes.
2: Doncs mira, Harry Styles ha convertit Wembley en l'escenari d'alguns dels moments més recordats de la seva carrera, perquè més enllà del rècord Guinness amb 12 concerts consecutius, ha deixat un grapat d'anècdotes. Per exemple, mira, durant l'últim concert, Harry Styles va viure un dels moments més inesperats, quan es va adonar que duia la cremallera del pantaló oberta, baixada. També al darrer concert va tenir un moment molt emotiu al recordar els seus anys amb One Direction i va agrair públicament el paper dels seus companys, especialment a Liam Payne. Un altre dels grans moments va arribar quan la seva germana, la Gemma Styles, va pujar per sorpresa a l'escenari per felicitar-lo i va parlar de la seva trajectòria des dels inicis a Factor X. Va sorprendre també la interpretació inesperada de Chugos, una cançó que molt relacionen amb Taylor Swift. Coincideix amb el mateix dia del casament de la cantant nord-americana amb Travis Kelce i això li hem de sumar al moment que es va ofegar amb l'aigua quan es va deixar el micro interpretant As It Was o quan va anar a l'estadi fent running davant de l'atenta mirada dels seus fans.
0: També es va trobar a una...
2: És que li ha passat de tot amb aquest
0: moment. No, li ha passat de tot. Home, amb 12 concerts ja, perquè et passin coses. Es va trobar una parella que es va quedar tirada amb el cotxe, ho sabeu, això?
1: No, què ha passat?
0: Es va trobar una parella... És que li ha passat moltes coses, és molt bo aquest tio. Es va trobar una parella que es va quedar tirada amb el cotxe, no sé si una parella o dos amics o dues amigues, però se'ls va trobar i de cop i volta, a mig concert, els veuen al concert i diuen «Hombre, heu arribat!» A mig concert, però vull dir, com qui està esperant un concert.
3: Això vol dir que no els va socórrer. Això vol dir que no els va socórrer.
0: Igual sí.
3: Harry Styles ha de socórrer la gent,
0: A veure, que van anar corrent fins a l'estadi de Wembley fent running.
3: Fent running com Montse.
0: No, igual que la Montse.
1: Home, jo també aniria corrent si tingués un concert.
0: Sí, està clar.
3: Exacte.
1: No vinc aquí corrents perquè em queda una mica lluny, si no vindria.
3: També.
0: Perdona, la distància era com la que tens tu,
1: Sí, és veritat.
0: Dos quarts i quatre minuts d'avui del matí. Anem a posar música, Montse.
1: Mira, ja que Coldplay ha perdut aquest rècord Guinness que tenia de 10 concerts consecutius a Wembley, doncs anem a escoltar-los, que també doncs mereixen la nostra atenció en aquest matí de dijous. Després d'escoltar Harry Styles, el grup britànic liderat per Chris Martin, amb un dels seus clàssics ja, perquè d'aquesta cançó ja fa temps, la recordeu?
0: Ja veus.
1: Speed of Sound.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
1: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
2: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
3: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
4: Com sempre, salut i perdí.
5: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
6: La veritat per davant de tot.
7: Andy i... jo no penso dir la paraula.
8: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
9: M'he quedat esparverada.
10: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.

0: D'aquí a 5 minuts arribarem a 3 quarts de 8 del matí, 9 de juliol del 2026, el dia en què falten 8 per les vacances d'estiu, i avui dia en què farà molta calor, novament, eh? Sembla que a partir de demà ens donarà una petita treva, però és que és tan... O sigui, empatanta la calor. Que
1: serà
0: que
1: mínim.
0: És del tot imperceptible, eh?
1: I a més, ara els meteoròlegs diuen que la setmana vinent tornaria a repuntar i ens tornaríem a enfrontar una altra onada de calor. Per tant, veurem què passa.
0: Va, anem a les portades dels diaris a aquesta hora, Montse.
1: La Vanguardia avui titula Trump redobla l'amenaça a Espanya i Sánchez replica que compleix amb escreix. El periòdico titula avui les empreses del sector espacial es tripliquen a Catalunya en 5 anys. El País diu la Fiscalia acusa Peinado de desproporció i d'idear una confabulació. El Mundo avui titula Europa aplaca Trump amb més despesa i l'implica davant Rússia. El diari ara llegim Trump anuncia la fi de la treva amb l'Iran i enfonsa els mercats. L'ABC avui titula la Infanta Sofia defensa els professors en el seu primer discurs i La Razón avui destaca la Moncloa intenta contenir el cop de Trump després de les seves amenaces contra Espanya.
0: Pel que fa a la premsa esportiva...
1: L'Esport titula anem pel Mundial...
0: I el Mundo Deportivo...
1: Que avui diu el meu gran partit arribarà en referència a paraules de Lamine Yamal.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Bé, hi ha qui, quan es casa, li posa tota la pompa, digue-li Taylor Swift, en el seu casament, que ha estat viralíssim.
3: Ara n'estàvem parlant en Montse, que estàvem fent bromes, perquè m'ha explicat, que jo això no ho havia vist, que s'està subhastant la brossa que va, no, la brossa que va quedar del casament.
4: És molt forta, això.
3: Coses que van sobrar un tros de menjar, una burilla.
1: Els fans ho queden tot.
3: És fortíssim. Els Swifties són una gent que caldria estudiar.
0: Bé, i després hi ha gent atracarà la moneda, que seria Nieves Álvarez, que model que s'ha casat...
4: Pobre, que no té diners!
0: I ho ha fet de manera secreta a París, eh?
3: Efectivament. Casament secret que vam descobrir a través de la portada de la revista Hola d'ahir. Nieves Álvarez s'ha quedat en l'empresari libanès Bill Saad, un senyor de 60 anys, ell en té 52. M'agrada que es case també en aquestes altures de la pel·lícula gent que té edats similars, perquè resulta que la gent que es casa en aquestes edats sempre es casa amb algú que té 30 anys menys, o sigui que aquí, molt bé, senyor Bill Saad, molt bé, senyora Nieves Álvarez. Se van casar a la catedral grega de Sant Etienne de París, se van casar en l'absoluta intimitat i pel ritu ortodox. Hi havia poquíssims invitats. Per part d'ella va tindre de testimoni al Modena Roca de Togores, que és una amiga d'ella de tota la vida, i Estefan Roland, que és un dissenyador de moda que ha firmat alguns dels looks més impressionants que ha portat Nieves Álvarez al llarg de la seva vida. I, evidentment, havia de ser-hi perquè són íntims amics i li va fer el vestit de núvia. Per tant, se va tancar el cercle. La cosa a mi que m'ha sorprès de tot això és que el vestit de núvia que portava Nieves Álvarez era un vestit abric, un vestit abric en guants. Efectivament, de llana, que...
4: Jo, no és veritat.
3: T'ho juro, surt a les fotos i ho expliquen. Vaig al·lucinar, no me'n vaig saber a venir de dir... És preciós,
4: veus com no té quartos?
3: Li queda...
4: Es volia casar l'hivern i no, se li va passar i ara...
3: Pues mira, segons la revista, s'ha avançat. Este casament no tenien previst per a més. Igual potser va dir que em desmaiaré si em fico este vestit ja més tard. Ostres. Perquè recordem que allà estan en onada de calor. En fi, porten junts des del 2021. Nieves Álvarez té 3 fills, ell ne té 2. I que siguen molt feliços.
0: Això que estàs dient que està bé que es casi gent... O que està bé. Tothom que es casi a l'edat que vulgui i amb qui vulgui.
3: Efectivament.
0: Poc se n'ha parlat d'Orlando Bloom i la seva nova parella? Què?
3: Orlando Bloom té nova parella i jo no me n'he enterat? Sí. És que jo estic...
0: Demà en parlarem, va sortir ahir, eh?
3: Oh. Jo hi vaig estar de feina hasta el capdamunt.
0: No, però vull dir que...
3: És que saps què passa? Que jo, de la vida d'Orlando Bloom, quan Katy Perry, diríem, que va marxar de la seva vida i se'n va anar en l'expresident de Canadà...
1: Que fort, eh? Ja no?
0: Es veu que se'ls han vist passejant amb ell i la seva nova parella i els hi ha caigut comentaris de tots aquests que es dediquen tot el dia a criticar les parelles dels altres.
3: És que això ja està bé, també,
4: I
3: però...
4: I és el que faig jo.
3: Exacte.
0: És el que fas tu.
4: I m'encanta.
3: Sí, claro, pues, si són personatges polis, són bons per guanyar diners en la seva vida privada, pues, que s'aguanten.
0: Això, anem-los a rebentar la vida. Va. I la princesa Eleonor es presenta per sorpresa a Saragossa, on Sofia hi feia el seu primer discurs en públic.
5: A veces que me roto y tú...
3: Això ha sigut molt cuqui perquè la princesa, la infanta Sofia, la germana, la filla petita dels reis d'Espanya, tenia el seu primer discurs en públic als seus tendres 19 anys, tot i que havia protagonitzat alguns actes en solitari i havia donat premis, en fi, etcètera, però no havia fet mai cap discurs. I suposo que això dins de casa havia sigut un tema

0: que s'havia parlat de que devia estar nerviosa. I per a fer-li companyia, donar-li suport, se va presentar a l'acte, per sorpresa, la seva germana gran, Eleonor, l'hereva del tron, que va anar allí per dir: carinyo, jo ho he fet moltes vegades i ho faig molt bé, i te vinc aquí a donar suport, no et patisques. I es va presentar per sorpresa, clar, eren els premis de la Fundació, és a dir, un acte de la Fundació Ibercaja, del qual han parlat ara, la Montse l'ha mencionat, que se centren els docents, que la docència sabeu que és un tema que avui en dia genera molt de debat públic i està molt bé que l'hagi triat com una de les seues causes.
1: Escolta, pues que bonic.
0: És supermono.
1: Un detall supermono. Més enllà de poden caure millor o pitjor, però que una germana aparegui per sorpresa.
0: Exacte.
1: O sigui, que el detall és que sigui sorpresa, que l'altra no s'ho esperi. O sigui, imagino l'emoció de la...
0: És que imagineu-vos lo que és que aparegui per sorpresa
1: la futura reina,
0: la futura reina,
1: clar,
0: és a dir, tot el tema de seguretat, com ho han fet per amagar-li a l'altre, que allí
1: no
0: hi havia...
1: Vull dir
0: que aquí la gràcia és una mica la infraestructura que amaga.
1: Exacte.
0: Que aparegui per sorpresa el menor, no? Clar.
2: Perdona, dic que és més germana que futura reina, és més germana que futura reina.
0: Això és un gran debat, també, però sí, podria
2: Home.
0: Ser possible.
2: Va, i el príncep Enric per contra els tabloides, els jutjats, en un inaudit cas de monarquia contra la premsa.
0: Oh, que quan sona esta cançó de cop és més important, la informació. Deixeu-la que soni, per favor. El príncep Enric d'Anglaterra ha perdut un cas als tribunals contra el Daily Mail perquè havia demandat al mitjà perquè el mitjà havia fet servir mètodes il·legals per obtenir dades personals d'ell, del príncep, per a poder publicar exclusives. El que seria punxar els telèfons de tota la vida.
3: El que han fet sempre en este, grans tabloides britànics. No?
0: Exacte, doncs en este nivell. Los ha portat a la justícia, un cas inaudit, perquè la monarquia sempre regla els seus problemes en la premsa de forma molt discreta, que m'on acabem enterant igualment, però no a la justícia, i Enric va dir: ja està bé, mos han de defensar, los tabloides li van amargar la vida a ma mare, té un trauma absolutament comprensible, van a la justícia i ha perdut. I a més això li ha passat justament estant de viatge al Regne Unit, que això ja és que és una persona que viu fora, que no torna al seu país perquè ja no hi és molt estimat, viu fora, doncs justament estava allí pels Premis Invictus, que sabeu que són com aquesta espècie d'olimpiades de veterans de guerra, i justament l'ha trobat allí la sentència. I ha aprofitat per a dir que és una sentència que contradiu tot el que havia dit la justícia fins ara, que malauradament no està sorprès per aquest resultat i que li sembla totalment injustificat. Realment la visita d'Enric al Regne Unit està sent un desastre perquè volia dormir a Buckingham
3: i son pare
0: li ha dit: no et pots quedar a dormir a Buckingham. Un pare que té 500 habitacions.
2: Serà per habitacions, exacte.
0: Exacte.
2: I acabem, Sting toca al festival Les Nits d'Occident als Jardins de Pedralbes.
0: És que quan entres de soprano... Quan entra este saxo soprano...
2: És una meravella.
0: A mi se m'arissen els pèls. Doncs bé, sí, vaig tindre la sort d'anar a veure Sting lo dimarts per la nit als Jardins de Pedralbes, al Festival Les Nits d'Occident, i estic sorprès d'aquest senyor en 74 anys que té. 74.
2: Està molt en forma.
0: I la calor que feia...
3: Oi, sí.
0: O sigui, com va aguantar 1:45 de concert sense pausa... Ell sol en un bateria i un guitarra. O sigui, no es pot omplir més espai en menys infraestructura. De veritat que, com tu dius, està absolutament en forma, té la veu molt bé. No porta coristes. És que, o sigui, vull dir, això vol dir que si tu fracasses, se nota. O
3: sí,
0: sigui,
3: clar, sí.
0: I recordo que ho vaig parlar amb alguns companys periodistes que havien allí.
2: Perdona, hi ha un altre detall també, que és menys a repartir.
0: Ah, bueno.
2: Home, li surt molt a compte, els bolos, Sting.
0: Li surten molt a compte, efectivament.
3: És veritat.
0: Efectivament, se n'ha de conèixer el sector, però és veritat que també diríem que un artista de la seva talla, que s'ha venut el catàleg per 200 i pico milions de dòlars, sincerament, pot pagar dos coristes. Vull dir que realment...
3: És que no ha volgut.
0: És que no vol, perquè realment em vaig donar compte que ell el que vol fer és com un xou absolutament minimalista, on el protagonisme més sigui de les seues lletres, de les seues composicions, perquè són d'ell i d'ell com a intèrpret. I vol que això sigui lo gran hit. Jo és veritat que em pensava que anava a un concert de cridar i saltar i quedar-te mut en totes les lletres, i la veritat és que te sabia greu cantar, perquè en aquell context tan bonic de Pedralbes, tan delicat, de tan poqueta gent, és que si cantaves te senties tu més que ell. Llavors estàvem tots com xiu-xiuejant les cançons. De veritat que va ser molt bon.

0: I el repertori polis, en solitari, una mica de tot.
1: Doncs mira, això també va fer molta il·lusió, perquè no li temanies els seus hits que els fans estimem, no? Que això és interessant, també, perquè, jo que sé, vaig estar a Laura Pausini en guany i notes que els hits que tens ganes tu de cantar, ell els té avorrits i fa la meitat de la cançó, los fa reversionats, i ell els fa tots sencers, del principi al final. I va mesclant los d'ell en solitari en los de polis. I llavors no saps què et trobaràs, estàs molt atent al concert, molt xulo, la veritat és que és preciós.
2: Joan, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I una abraçada a treballar ara, no?
1: Ara me'n vaig a treballar, sí. Adeu, audiència.

0: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: Vinga, amb 9 minuts arribem en punt a les 8 del matí. Joan, abans que marxis, em sabries dir què pesa la Terra?
2: Uf, més que jo, però no gaire.
1: La Terra pesa aproximadament 5.970 trilions de tones.
3: Mare meva.
1: Això no surt de les calculadores convencionals, o surt, això?
3: No, no, no.
2: La Terra no ha fet operació en biquini.
1: Ah, i una... No, no, ni agafarà. I una culleradeta de terra pot contenir...
4: Una què?
1: Una culleradeta de terra.
3: Però de cafè o de postre?
1: De terra, de terra.
3: Ja, però una, de mida és de mida de cafè, mida de postre, mida de...
1: Mira, que doni la gana. Una culleradeta de terra pot contenir més microorganismes que persones hi ha al planeta Terra.
4: Epa!
1: Amb milers de milions de bacteris i fongs microscòpics. Avui la cosa va de planetes, de l'univers, de Terra i de callarixes. El planeta Mart té la muntanya més alta coneguda del sistema solar. Ho sabíeu, això, no?
3: Ni idea.
1: Té una muntanya que es diu l'Olympus Mons, que fa uns miramons. Com un...
3: Mira, Montse.
1: Mons, jo tinc un col·lega que es diu Mons. L'Olympus Mons, deu ser el seu cosí. L'Olympus Mons fa uns 22 quilòmetres d'alçada. Gairebé 3 vegades l'alçada de l'Everest.
3: Carai.
1: Eh? Està bé, això, eh? Vinga, com us heu quedat? Atònits, no?
3: Atònits!
1: 7 minuts i les 8 del matí.
0: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: Ahir els que vam escoltar el Bon Dia i Bona Sort, que espero que fóssiu molts, l'Ares va dedicar la secció als solters i a les solteres que aquest estiu encara esperen trobar l'amor, però avui toca parlar dels que ja tenen parella, perquè hi ha una frase que tots hem dit alguna vegada: aquestes vacances en parella ens aniran molt bé, però és veritat? Les vacances reforcen les parelles o som en prova, la prova definitiva que aquella relació grinyola una miqueta? Jo crec que la prova de foc no és només les vacances, sinó anar de càmping. Però no els glam càmping. Anar de càmping, càmping, càmping! O sigui, de tenda de campanya, m'entens o no?
4: Jo estic en un moment que si vaig de càmping amb la meva parella, me caso.

0: careta del Badó quan s'endivirà si és morir d'amor.
1: No, saps què estava pensant ara?
0: Un clàssic que no falla
1: mai. No, és que com són les connexions en aquest programa.
0: A veure.
1: Abans que estava parlant de la muntanya, de Mons.
0: Sí.
1: Precisament aquest Mons és un amic meu, que el dia del casament de la meva germana es va vestir de Camilo Sesto.
2: És broma. Sesto.
1: Sí, en aquell moment en què ja s'han perdut tots els protocols.
0: Ja heu begut tota l'aigua amb misteri que podíeu.
1: Exacte, i que tothom va estar ja superhidratat, doncs va sortir vestit de Camilo Sesto.
0: Boníssim.
1: I sobre la barra va cantar aquesta cançó. Sota la tenta mirada dels que podien mirar encara.
0: I per sort no se'n recorda gaire gent d'aquest moment,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte, per sort.
0: Va, vinga, que com deies, avui vinc a trencar un mite, eh? Perquè sí, és veritat, que allò que diuen que després de l'estiu augmenten les separacions, això no ho dic jo, és una realitat, suposo que ho heu viscut en primera persona, però, bueno, més o menys, no? El cas és que no és culpa de les vacances, eh? Ja ho dic ara. De fet, hi ha un estudi de la Universitat de Washington que va analitzar 15 anys de demandes de divorci, 15 anys, i va descobrir que hi ha dos moments molt marcats durant l'any en què les demandes

0: de divorcis disparen. I, evidentment, una és després de Nadal i l'altra és després de les vacances d'estiu.
1: Mira.
0: Casualitat?
1: Això passa com als gimnasos. Tenen la... Van igual, diguem-ne, els divorcis i els gimnasos, les matrícules van igual, sempre tenen la mateixa temporalitat.
2: Sí, sí, sí. O sigui, els advocats i els gimnasos treballen molt després de Nadal i treballen molt després de l'estiu.
1: Setembre i gener, mesos forts, tu.
0: El que està clar que no li passarà a tothom, això. Hi ha parelles que tornen de la Costa Brava amb una nevereta plena de petxines i d'altres tornen pensant que ja no volen compartir ni el comandament a distància.
2: Després és quan trobes precisament que vas pel carrer amb la teva parella i trobes la parella que va amb la bossa de petxines. Que a més s'hi recreen. És que vam menjar una de zamborilles.
0: Les hem portat
2: totes i ara les fem servir de cendré.
0: Sí, és un clàssic, perquè tu saps que et vols separar, i aquella parella està asquerosament en el millor moment de la seva relació.
2: Exacte. I tu em dient...
0: I tu estàs pensant...
2: Que al final és allò que dius... A veure, haig d'aguantar això? Et surt més a compte perdre una amistat? Que ella, escolta, saps què et dic? Que m'importa molt poc a cada
0: disfet. Exacte, m'importa una merda.
2: Bon dia!
0: Va, que aquí ve la part interessant, vale? Els investigadors, aquests estudis que tant ens agraden, diuen que les vacances no provoquen la ruptura, allò que diem de no, és que les vacances que passem tant temps junts, no. El que fan és posar la relació sota el focus, és a dir, durant l'any tots vivim molt de pressa, la feina, els horaris, els nens, les obligacions, i moltes vegades el que fa la parella és conviure poc, diríem. Què passa? Que, en canvi, arriben les vacances i, de cop, passem 10 dies seguits junts. És que quina mandra, només de pensar-ho.
2: Sí.
0: 24 hores al dia. I és llavors quan descobrim coses que la rutina de normal amaga. És a dir, si us enteneu, doncs les vacances us reforçaran. Això està claríssim.
2: Perdona un moment. És quan descobreixes allò que s'ha acabat l'amor, que ja està, que estàs ja... Però sempre li passa més a un que a un altre, eh?
0: Això és una moguda, eh? Clar, tu imagina't que esperes amb ànsia les vacances d'estiu i el que acaba passant és que descobreixes que la teva parella ja no està enamorada de tu.
1: Imagina't el drama.
0: Quin estiu queda, clar. És que l'important és que tinguem clar que si hi ha problemes en la relació... A les vacances és molt difícil amagar-ho, o sigui, no es pot dissimular. Per això m'encanta una frase que he trobat en aquest estudi que diu que les vacances no trenquen les parelles, sinó que les radiografien.

0: Va, i ara us dono una notícia, una bona notícia, perquè també hi ha estudis que expliquen què fan les parelles que tornen més felices de les vacances. Va,
1: a veure, va.
0: Apunteu, va. L'any passat es va publicar una investigació sobre satisfacció de parella i una de les conclusions era que el més important no és gastar més diners ni fer el viatge superespectacular. El que realment, nois, millora la relació és compartir experiències noves. Per absurdes que semblin. Sí, sí, fer coses que no heu fet durant l'any, descobrir un lloc nou, provar una activitat diferent, riure junts, tot això augmenta la satisfacció amb la parella. O sigui que potser no cal anar a les Maldives, vull dir-te. Potser el que cal és deixar una miqueta el mòbil i recordar que la persona que tens al costat també és bastant interessant. Important, apunteu, compartir experiències noves és el que fa que reforci la parella en la temporada d'estiu.
1: Això està bé. No cal cada any anar sempre al mateix lloc, cada dinar sempre al mateix... És a dir, intentar fer una cosa diferent,
0: exacte,
1: que no hagueu fet mai.
0: Els estudis demostren que de vegades triem a lo fàcil d'anem al mateix lloc, com sempre, tal, on sabem que trobarem tal. De vegades canviar una mica aquesta rutina inclús de les vacances fa que la parella es reforci.
2: Venga, a veure, comparteixes aquí experiències noves?
0: Pues escolta, jo ahir, per exemple, que la nostra setmana és una merda, perdó, que anem a dormir a les 9, ahir me'n vaig anar a dormir a les 12 de la nit, cansada, rebentada, sí, però vaig fer una cosa diferent. Un dimecres me'n vaig anar a un concert amb la meva parella, vam estar diferent. I escolta, avui m'he aixecat pensant...
2: Ares.
0: Avui m'he aixecat pensant, doncs això està bé.
2: Està bé. Ares. Una cosa és una relació que porta mig
0: any... Totalment d'acord.
2: Que esteu a la cresta de la ona, que esteu encantades de la vida, que esteu hiperenamorades. Una altra cosa és... Parella, a 2-3 criatures.
0: Amb, totalment d'acord.
2: Amb 18-19 anys de convivència.
0: Sí.
1: Mare de Déu.
2: Anem a fer una experiència nova. Que l'experiència et surt malament.
1: Quin patir. Que estàs posant en el pitjor cas, Badó.
2: No, però posem-nos en el millor dels casos. L'experiència va molt bé.
1: Sí. Posem-nos aquí.
2: Ja està, que estarà fent experiència durant 30 dies que duren les vacances.
1: Home, cada dia no, però sí que, com a mínim, si te'n vas de vacances, fer una cosa diferent, no? Perquè a casa ja sempre és el mateix.
0: Jo, si estigués en el vostre cas, o sigui, en el cas aquest concret que estàs dient, el que faria és fer les vacances per separats.
1: Però també és una opció.
0: Ja veuràs, que bé. Que, no? És que hi ha un estudi que ho diu, que l'error és voler fer-ho absolutament tots junts.
1: També,
0: això no cal. Que això és una trampa, cadascú ha de tenir el seu espai.
2: Pregunta que hi ha la Badena, és bon dia, bona sort. No hi ha una punyetera foto que surti el Little Pony en el seu Instagram i està tot el dia de vacances?
3: Perquè nosaltres portem la nostra relació de manera, escolta, privada, en el nostre dia a dia, no cal exposar-ho. Fem molts plans, això sí. Que passa que no l'exposo.
2: A veure,
3: un moment.
2: Que això està molt bé, que porteu la vostra relació, però m'estàs dient que a les fotografies que penges als indrets on estàs, ell està allà?
3: Home, sempre no.
2: Mai.
0: Ell ha sempre defensat això. I és algo que m'agrada, és veritat.
2: Si surt sempre amb totes les col·legues.
3: Mira, aquest cap de setmana me'n vaig a Santander amb ell.
1: Llavors,
3: quan veieu les fotos, heu de pensar que me les ha fet ell.
0: Exacte, tot i que
2: no surt. I vas a Santander amb ell perquè és el regal que em va fer d'aniversari.
3: Sí.
2: Va.
1: Home, és veritat que no és un plan allò de vinga, va, anem tots o sigui, sinó que,
3: mira,
1: l'has de gastar igual perquè és el teu regal.
0: Clar, no?
2: Què més?
0: Bàsicament això, el resum és aquest, que intentem precisament això, tenir el nostre espai vital dins de les vacances en parella, perquè si un vol anar a un lloc i l'altre vol anar a un altre, doncs escolta, no passa res, feu per separat i ja us trobareu en algun altre moment.
2: I els nens, què, amb els avis?
0: Els nens, no sé, com que jo no en tinc, doncs, ja te buscaré un altre estudi que parli dels nens. Jo t'he vingut a parlar aquí de les parelles que encara estan mig mortes i encara es poden recuperar.
2: Molt bé,
0: i si
2: doncs
0: no, escolta, bona nit i tapa't i ja està amb una altra, no?
2: Exacte,
0: la vida és curta.
2: I tal dia farà un any. Tu creus en la parella de tota la vida o no?
3: El què, perdona?
2: La parella, una parella per tota la vida?
3: Sí, per què no?
2: I creus?
3: Sí, s'ha de cuidar.
2: Que maco. Tu també, Montse?
1: Per què no, clar, sí.
2: Tu ara?
0: I tant.
2: També?
3: I tu? I tu?
2: Bueno, quan la tingui ja t'ho diré. Ah. Les 8 i 2 del matí.
4: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
2: Anem a la pregunta del dia. Amb quants colors he vist mudances amb menys moviments que els que estàs fent tu des que has entrat aquí dins?
3: Ai, sí, perdoneu, És que no sabeu el que m'ha passat.
0: A veure, sorprèn-nos.
3: És que jo avui m'he llevat a les 5:45 pensant que jo venia una hora abans.
0: No.
3: Llavors, clar, jo ja estic com si per mi... Ara són les 12. Jo ara estic a tope.
2: Sí.
3: Per això em moc tant, sí.
2: Molt bé, si vols fer un parell de voltes aquí per l'edifici. A veure, quants colors diferents pot arribar a distingir aproximadament l'ull humà gràcies a les cèl·lules de la retina?
0: Mare meva.
2: 10.000 colors, 1 milió de colors o 10 milions de colors?
1: És que Montse, no ho sé, jo no arribo ni... un milió, va.
2: Un milió?
3: Jo també, anava a dir 1 milió.
0: Però tant,
1: molt, no?
0: Jo 10.000, però 10.000 colors, ja no hi ha tants colors,
2: tampoc. Un milió.
0: Esteu atabalant, tio, hi ha alguna cosa, esteu amagant alguna
2: cosa. Posa't a comptar que te'n sortiran.
0: Va, esteu amagant alguna
2: cosa. 1 milió de colors o 10 milions de colors? La resposta a la tornada.
4: Bon dia i bona sort amb Badollador.
2: Les 8 i 4 del matí, 9 de juliol del 2026, el dia que ens hem llevat, sabem que tenim bones notícies en relació als incendis que estan afectant Catalunya aquesta setmana. Tots ells estan estabilitzats.
1: Ahir a la tarda es van estabilitzar el de Sant Manat, Gavà i Pla de Manlleu, i aquesta matinada els bombers han aconseguit estabilitzar també el de Navarcles i el de Guimerà. Avui dijous s'amplien les restriccions per risc extrem d'incendi amb el tancament del Parc Natural del Montmell-Marmellà, que s'afegeix als altres espais naturals amb l'accés restringit per evitar nous focus. Protecció Civil manté activat el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, en més de 200 municipis de 24 comarques. Això implica la prohibició d'activitats amb foc o pirotècnia, la suspensió d'acampades, rutes i activitats esportives al bosc, així com restriccions d'accés als espais forestals, excepte als residents o en casos justificats.
2: I els Estats Units reprenen els atacs contra l'Iran per segon dia consecutiu.
1: L'exèrcit dels Estats Units ha llançat una nova sèrie d'atacs contra l'Iran durant la nit d'aquest dimecres en diverses ciutats al sud del país. Es compleix així l'amenaça de Donald Trump d'ahir a la tarda a la cimera de l'OTAN, encara en què el president va donar per finalitzat l'alto el foc. Uns atacs que ja han tingut resposta per part de l'Iran, que ha reivindicat atacs contra instal·lacions clau a Kuwait i Bahrein.
2: I el preu del petroli es dispara i les borses s'enfonsen amb la ruptura de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran.
1: Els mercats han reaccionat enfonsant-se i el cru no ha parat de pujar. El barril de Brent, el de referència a Europa, va camí dels $80 amb pujades superiors al 5%. També els mercats

0: han reaccionat a l'empitjorament del conflicte. L'IBEX 35 per vora un 3%, fins situar-se prop dels 19.000 punts.
1: I després de dir que Espanya és una aliada terrible, ara Donald Trump elogia i diu que s'ha redimit perquè ha complert amb uns pagaments.
0: Sí, el president dels Estats Units va dir ahir que Espanya s'ha redimit per complet, després d'haver afrontat nombrosos pagaments a l'OTAN, tot després d'haver carregat durament contra l'executiu espanyol, dient que era una causa perduda i un aliat terrible.
1: I els veïns de les finques desallotjades per l'esvoranc del Putxet no podran tornar a casa almenys fins dissabte al matí.
0: Des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica han explicat que els tècnics necessiten comprovar l'estabilització del terreny durant 3 dies consecutius abans d'autoritzar cap retorn. Dissabte avaluaran si es pot iniciar un retorn esglaonat dels veïns. Mentrestant, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona ja ha atès 85 persones i mantindrà obert el punt d'informació de Vila Florida de 10 del matí a 9 del vespre mentre duri l'emergència.
1: Desmantellen a Barcelona per acabar un grup criminal juvenil dedicat al narcotràfic.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat un grup criminal juvenil relacionat amb múltiples agressions amb armes blanques, robatoris amb força, tràfic de drogues, lesions i temptatives d'homicidi. L'operació s'ha saldat amb 18 detinguts, 6 dels quals són menors d'edat. El grup actuava principalment a Barcelona i a l'àrea metropolitana.
1: Anem a conèixer el temps que ens espera per a les properes hores.
0: En aquest dijous continua l'onada de calor amb un ambient molt assolellat a gairebé tot Catalunya. Les temperatures es mantindran extremadament altes, amb màximes d'entre 35 i 39 graus a moltes comarques. Fins i tot a 42 s'arribaran a punts de ponent. La calor també es farà notar durant la nit, especialment a la costa i al prelitoral, on les mínimes difícilment baixaran dels 25 graus. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, que podrien deixar algun ruixat o tempesta puntual. Protecció Civil manté els avisos. Recordem, per calor intensa, gran part del país, i el risc d'incendi continua sent molt alt o extrem, per la qual cosa es demana molta precaució.
1: Gràcies, Montse.
0: A tu.
1: Anem a conèixer com tenim aquesta hora del matí la xarxa viària catalana. Ferran Aràndiga, ens acostem cap al RAC. RAC, bon dia.
2: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dijous destacant aquest accident de la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès, que en direcció a Barcelona doncs continua tallant un carril de circulació i tot plegat doncs encara ens deixa des d'aquesta mitjanit un quilòmetre a la circulació intensa. Pel que fa a les retencions habituals, destaquem el vessant Besòs, amb cues en tot el nus de la Trinitat, per exemple, per la C58, que circula amb retencions intermitents des de Sant Quirze del Vallès. També el tram de la B20 per Santa Coloma de Gramenet de retruc, on ens deixa afectacions en sentit sud a la Ronda de Dalt fins a la Vall d'Hebron o a la Ronda Litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Llobregat també tenim cues cap a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, i al Vallès congestió arreu de la AP7, sobretot al punt de la Roca, també des de Montornès del Vallès i en sentit sud en tot aquest tram d'entre Mollet i Barberà. En sentit nord hi ha retencions al punt de Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies i molt bon dia. 8:08 del matí. La pregunta era: quants colors diferents pot arribar a distingir aproximadament l'ull humà gràcies a les cèl·lules de la retina? 10.000 colors, 1 milió de colors o 10 milions de colors?
0: Tots em semblen moltíssim, però 1 milió, va.
1: 1 milió?
0: Sí.
3: 1 milió, també.
1: 1 milió?
4: Jo he dit 10.000, però va, diguem que no, que té trampa aquesta pregunta.
1: No té trampa. 10 milions de colors.
4: Què dius ara?
1: 10 milions de colors.
0: Si existissin. Perquè jo no crec que deia l'Ares abans.
1: Si dic 10 milions, pot ser.
0: 10 milions de colors?
1: Tu em veus a mi cara d'enganyar-te, tu.
0: No, mai.
3: Clar, perquè ha d'haver-hi molts subcolors, no?
1: De veritat, tu m'has vist a mi...
0: No ho sé, 10 milions em sembla...
1: Podeu fer el debat que vulgueu, però tu em veus a mi...
0: No,
4: mare de Déu.
3: Et creiem.
1: Clar, no, jo sóc avui... Mira, avui estic dormint... Mira, avui hem de ser feliços? Mira, tira la sintonia.
4: Aviam, va,
1: i ves. El pernil avui me'l quedo jo.
0: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
1: Mira, avui, deixa'm fer un avui hem de ser feliços. Hem de ser feliços perquè a l'estiu a vegades et regala moments que són molt guais.
4: Molt.
1: Que això només ho té a l'estiu. Ahir vaig anar un moment, estava a casa allò acalorat. Vam anar a la platja amb la meva filla a la tarda, que ja anem a última hora. Dutxa ràpida. I després, haig d'anar al xino buscant no sé què. Anem al xino. Tot és molt de poble. Des de casa fins al xino pares a parlar amb 25 persones. És que és brutal.
0: M'encanta això, m'encanta.
1: El senyor Joan, que va tot el dia arreglat amb el seu gorro. I de, on va, vaig a jugar.
4: Vida de poble.
1: Que és un senyor gran, que és molt ben parit. I, on vas, Joan? I vaig a jugar allà a domino amb els avis.
0: Oh.

0: Com si ell no fos un
1: avi, no?
0: Com si ell no fos un avi. I de cop baixant em trobo un amic amb la seva parella a davant del mercat. Què? Va, pren-te't una cerveseta amb nosaltres. I una nena també, allà parlant amb gent, tal i qual. I de cop... Tu, agafem una sardina i fem una sardinada?
1: Què dius?
0: Vinga, va, va. I mentre estàvem agafant la sardina, diu a la peixateria d'allà del mercat. Què aniria, que és la noia de la nostra edat? T'apuntes també o no? Vinga, va. I la seva mare que estava allà... Què, tu també t'apuntes? També m'apunto. I el pare
1: molt
0: també.
1: Bé.
0: I el pare, vaig a buscar mongetes de l'hort, vaig a no sé
1: què. Bo.
0: Guanxale, vaig a fer un d'això, un altre fer una amanida, i al final ens vam reunir.
1: Meravellós.
0: Mogollon de gent.
1: Que bo.
0: Amb un jardinet, fent una sardinada d'estiu, que allò que te'n vas a dormir rebentat, però que et lleves encara...
1: Que dius, val la pena.
2: Quin gust.
0: Rient del moment.
1: Que
0: és que, bo. I és que això, hem de ser feliços perquè ara és estiu i és quan toca fer això.
3: Són aquests moments
1: visca,
3: amb els que ens quedarem i tant.
0: Això no
1: visca
0: passa.
1: Els plans improvisats.
3: Visca, visca. Això no passa. I entre setmana més.
0: Això no passa al gener, eh?
1: No, no, no.
3: Que va, no tenim les mateixes ganes, tampoc.
0: Però, malgrat això, avui també hem de ser feliços per... Per què hem de ser feliços?
3: Doncs mira, avui hem de ser feliços per les persones que compleixen la seva paraula. Perquè, mira, és que vivim en una època que és molt fàcil allò de ja quedarem, ja trucaré, com també pel que necessitis, qualsevol cosa que tens, ho hem dit tots, sí, ho hem sentit tots, però després arriba la vida, les presses, la rutina, i moltes d'aquestes promeses es queden a mig camí. Per això cada vegada valoro més la gent que no parla tant, però sempre hi és. Aquella persona que et diu, demà truco, i escolta, l'endemà truca. La que et diu, si necessites ajuda m'avises, i quan l'avises, està allà, apareix. La que no necessita penjar res a les xarxes perquè demostra qui és amb els fets. I és curiós, perquè amb els anys t'adones que la confiança no es construeix amb grans gestos, es construeix amb aquelles petites coses, amb la puntualitat, amb complir el que has promès, amb ser-hi quan has dit que hi series, perquè la paraula d'una persona diu molt més d'ella que qualsevol carta de presentació. I crec que això és una qualitat que hauríem de cuidar molt més en els temps que corren, perquè quan algú compleix la seva paraula t'està dient una cosa molt important, encara que no la pronunciï, i és m'importes. I això avui, doncs, té un valor enorme. Així que avui hem de ser feliços pels plans improvisats que ha dit el Badó i per les persones que compleixen la seva paraula, perquè en un món ple de promeses, les persones que les compleixen, que compleixen el que diuen, s'han convertit en un autèntic luxe.
0: També hauríem de ser feliços per treure'ns a sobre aquells que s'omplen la boca de donar-te sempre la paraula.
3: Estic totalment d'acord.
0: I que després no compleixen ni una. Al contrari. Més enllà de poder complir amb la seva paraula, el que fan és anar a l'altra...
3: A l'altra banda, totalment.
0: A les antípodes de la seva paraula.
3: Totalment d'acord.
0: A 2 minuts i en punt arribarem a 8:45 del matí. I sempre aprofitar la benentesa per...
3: espero que estigui sentint.
0: Escolta, va per tu.
3: Pues no he utilitzat jo l'hem de ser feliços per tirar pollites.
0: Ja per això t'ho dic.
3: Un clàssic, i tu m'ho has jugat molt bé, però sí. Lluny de frenar-me, tu m'has incentivat.
0: Si podem tirar una miqueta més. Vinga, va. Tal dia com avui, un 9 de juliol, però del 1877...
2: Es disputava la primera edició del torneig del prestigiós Wimbledon. Manolo Santana explicava fa uns anys el que significa per un tenista guanyar aquest torneig.
4: M'he dado cuenta y estoy plenamente convencido que vencer en Wimbledon es lo máximo que le puede ocurrir a un tenista y especialmente a un español que por la carencia de pista de hierba parecía que ese título está totalmente vedado para nosotros.
0: Manolo Santana, que ens va deixar l'11 de desembre del 2021. És que ara no recordava quan fa que ens va deixar Manolo Santana. I tal dia com avui, però del 1942...
2: La banda de rock català Sau va oferir el seu concert històric, concert de mitjanit a la plaça de Toros Monumental de Barcelona amb convidades d'honor com Luz Casal. La...
0: I també tal dia com avui, però del 2010.
2: Es va divulgar la sentència del Tribunal Constitucional que declarava inconstitucionals 14 dels articles impugnats de l'Estatut de Catalunya.
5: Porque lo dice la sentencia y porque aparece hasta 172 veces en el texto. A la indisoluble unidad de la nación española se hace referencia 14 veces. El segundo de los protagonistas es el idioma catalán.
0: Gràcies, Botxe.
2: A tu.
0: És un quart de nou del matí.
6: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.

0: banyador i veus aquella vermella que dius...
1: Sí,
0: mare meva...
1: Estem fotuts.
0: Quin mal que farà això.
2: Quin mal, quin mal.
0: Quina nit que m'espera, Doncs quan apareix una cremada provocada pel sol, els experts recomanen actuar ràpidament, apartar-se de l'exposició solar, el que hem dit abans. Si tens una persona amb una cremada solar severa, no la poseu allà al mig de la platja, estirada, sobre la sorra, sense tovallola, és allò que cremes.
2: Ai,
1: només de pensar-ho, quin mal me fa. Vaya. Espero que els guiris entenguin el català, perquè crec que són els que més han de prendre nota.
0: Apartar-se de l'exposició solar i refrescar la zona afectada amb aigua fresca o compreses humides. També és molt important hidratar tant la pell com els productes calmants, com el cos, bevent força aigua. Cal evitar rebentar les butllofes, allò de manera que passegui si rebentes, i aplicar remeis casolans que poden empitjorar la irritació. Allò dels remeis casolans...
1: Deixa't d'experiments, doncs, no?
0: Deixeu-ho. I si la cremada és intensa, afecta una zona gran o apareixen símptomes com febre o mareig, és recomanable consultar un professional sanitari. També, si no és molt gran, també és recomanable consultar un professional sanitari. 1:15 de 8 del matí. I si no, un paraigües tot el dia amb el paraigües.
1: Exacte.
0: I et cobreixes a lo Michael Jackson.
1: M'ha agradat aquesta solució.
0: O a la Rihanna, no?
2: O cada cop es veu més gent pel carrer amb paraigua per protegir-se del sol, no només per protegir-se de la pluja. Precisament de paraigües va aquesta cançó de Rihanna, que va ser el seu primer gran èxit. Quina casualitat, mira. Anem a escoltar-la.

0: sé si lo les León.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia, senyoreta.
1: Bon dia, Catalunya.
0: Josep Maria Mainà.
3: Home, jo m'explico tot, no m'amago res,
4: Molt bon dia,
0: Muñoz. Molt bon dia. Escolta, diu, a qui em posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs.
4: Sí.
0: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
5: Emociona, això.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Per què sopa de cabra, Gerard?
7: La cabra és un animal molt potent.
0: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
8: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
9: Comença el caragolazo. Ja això és que la plec comença.
6: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas. A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
10: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: D'aquí 8 minuts arribem a 8:45 del vespre. Anem als principals titulars que avui podreu trobar a la premsa escrita. Comencem amb La Vanguardia, Montse.
11: Avui titula Trump redobla l'amenaça a Espanya i Sánchez replica que compleix amb escreix. El periòdico avui destaca les empreses del sector espacial es tripliquen a Catalunya en 5 anys. Al País podem llegir la Fiscalia acusa Peinado de desproporció i d'idea una confabulació. El Mundo destaca Europa aplaca Trump amb més despesa i l'implica davant Rússia. El diari ara titula Trump anuncia la fi de la treva amb l'Iran i enfonsa els mercats. A l'ABC llegim la infanta Sofia defensa els professors en el seu primer discurs i La Razón avui titula Moncloa intenta contenir el cop de Trump després de les seves amenaces contra Espanya.
0: Pel que fa a la premsa esportiva, el diari Esport.
11: Avui diu anem a pel Mundial.
0: I al Mundo Deportivo.
11: En referència en paraules de Lamine Yamal, el meu gran partit arribarà.
10: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: No puc.
12: Ho estàveu esperant, home. Jo ho sé.
0: Per cert, parlant de la Lamine Yamal, que també té cabut en aquest programa, en aquest espai, perquè és patrimoni català.
12: Exacte.
0: Ha d'arribar el moment de Lamine Yamal en aquest Mundial.
12: Home, Déu-n'hi-do, ja està tenint bons moments, no?
0: També tinc una cosa, quan no faci res i marqui el gol de la final, ja està, ja ho tenim arreglat. Sí o no?
12: Ja,
13: pot passar.
0: Cal arribar a la final, perdó, però bé.
13: Va, on arribarà segur és el dilluns, que és el seu aniversari, ja us ho avanço ara, que us porto un especial la setmana que ve de Lamine Yamal. Pel seu aniversari, home, s'ha de parlar de Lamine Yamal.
12: Home, i tant.
13: Acabem ràpid amb la seva vida, vull dir que amb el jove que puguis explicar gaires coses, però sí, però n'hi ha. Hi ha una història darrere d'aquest jugador, sí,
0: vinga,
13: en parlarem.
0: Anem amb la catalaneta del programa.
12: Sí, perquè a veure, ja fa setmanes que hem notat que fa molta calor, tenim l'anunci d'Estrella d'Am, el sol pica, les terrasses estan a patar, és evident que és estiu, però falta una coseta perquè ho acabi de ser, i és saber com sonarà l'estiu 2026 a Catalunya, i ho escoltarem aquí al Bon Dia i Bona Sort, perquè avui us porto el top 10 de cançons catalanes de la temporada. 10 himnes, 10 excuses per pujar el volum. Les anirem escoltant i m'agradaria que aneu puntuant, a veure què us semblen.
0: Bona,
12: i al final ens quedem amb un top 1.
0: Però són cançons que han sonat o que sonaran?
12: Són les cançons que, a veure, algunes ja ens van sonant, perquè ja han sonat, però que, en principi, són les que es vaticinen que aquest estiu seran
13: èxits.
12: Superèxits.
0: El cap de setmana va ser el Canet Rock, no? Aquest cap de setmana passat?
12: Ostres, sí. No tinc clar això. Potser sí, no?
0: Sí.
12: Va ser aquest cap de setmana anterior.
0: Tu hauries d'haver estat al Canet Rock.
12: Hauria d'haver estat. Estava dalt d'un barco passant-m'ho molt bé, aquesta vida de lujo que no tornaré a tenir. Doncs mira.
0: Vinga, va, anem a les 10 cançons.
12: Anem. Comencem amb Detallets. Era això. I eterna.

0: Bueno, brutal, era això. El duo de Maresme ha tornat i ho ha fet com cal amb aquesta supercançó, que sonen una miqueta brisa marina, guitarres, filosofia d'estiu, i a mi m'encanta la frase aquesta que diu sempre volem massa i necessitem poc, perquè crec que això és el que defineix clarament l'estiu. O sigui, estant simplement ben acompanyat amb la teva gent a la platja, passejant, gaudint dels dies d'estiu, escolta, és que ho tens tot.
1: I tant.
0: Es marcaran 40 concerts que els esperen aquesta temporada, o sigui que aneu practicant la lletra, perquè jo crec que aquesta sonarà molt i molt. Us ha agradat? Què? De l'1 al 10?
2: Sí,
0: quina puntuació?
2: M'agrada, té bona pinta.
3: Un set.
0: Sí,
1: jo també, un 7, 7 i mig.
0: Vinga, doncs seguim amb la propera versió, si us agrada més. Joan Dausà i Mamaduixa amb Papi, posa-la al disc.

0: Home, jo ja li poso un nou, perquè venint de Joan Dausà i que no sigui una cançó tallavenes, és fantàstic.
1: He de dir...
0: Perdona. Perdona, és ell mateix en el concert de Cap Roig va sortir dient que us cantaré unes quantes cançons que tallavenes.
2: Perquè... Ja voldrien molts tenir èxits com té aquest home. Tallavenes, estic d'acord, però...
0: Tallavenes, són cançons...
3: I no tots són tallavenes, no té moltes que no són tallavenes.
0: Sí. Ell ho va dir, faré un recital de cançons tallavenes, i n'hi ha unes quantes, les cançons més emotives de...
1: Clar, és que és això, és que són emotives.
3: Home, emotives, sí.
0: Ho tenim tot, per exemple.
3: Ho tenim tot, per exemple, té gegants, que, bueno, és també animadeta. I a veure aquesta. Bueno, però, a veure, posa-la al disc.
1: No, aquesta, home, és animada.
3: És animadeta, aquesta. Estan amb Mamaduixa, clar.
1: És el que anava a dir. Jo crec que ha vingut aquí el Mamaduixa i he dit, escolta, Joan, maco, vinga, espavilem-nos. I mira, fa molta gràcia perquè justament això surt d'una broma familiar que les filles de Joan Dausà li van demanar, papi, va, fes una cançó, posa-la al disc.
3: Ah,
1: i d'aquí s'ha quedat el títol amb aquesta...
3: Ah, està bé, està bé.
1: Amb aquesta cançó que jo crec que pot ser un himne. Heu dit un 9. Esteu d'acord,
3: sí,
1: Ares i Montse?
3: Sí, sí, sí. Bueno, jo posaria un 8.
1: Vale, sí. Vinga, seguim. Amb Alfred García, vine'm a buscar. Vine'm a buscar.

0: què us sembla aquesta
1: truca cançó? Truca un Cabify, carinyo, truca un Cabify, de veritat. És que fer una cançó dient que et vinguem a buscar el fred, carinyo, de veritat. Una mica, no sé, te falta un estiu a tu, eh?
0: Vinguem ai, és que és tan romàntic.
1: Però qui és romàntic? Jo li
0: ell vol que el seu amor la vingui a buscar.
2: Perdona, un moment.
1: Clar, home, pobre, el fred, jo l'entenc. No sabré jo arribar.
2: Amb l'era digital que tenim... Serà que no tenim missatges?
1: Per favor.
2: GPS, no el mòbil...
1: Què sé, vine'm a buscar.
2: Vine'm a buscar que no sé el camí.
0: Jo us entenc, però és que ell es refereix a les persones que apareixen just quan més les necessites i és, no, com, a,
2: és
0: com
2: meta, aquesta... És metafòric.
0: Clar, home.
3: Ah, va, no està demanant vine'm a buscar a les 3 de la matinada no, que no, home, no tinc com va, tornar, no?
0: Això, quina nota, va, ràpid.
1: Set. No, un 3,
0: set.
1: Un 3.
0: Vinga, seguim. Bus, banda neon i mon DJ amb el ventilador.
4: Però no em revisa el ventilador. No em revisa el ventilador.
1: Molt millor.
0: Fa més estiu,
1: Tu compro.
0: Ah, vale. Aquí el que ens ensenyen és que es pot viure el desamor, però amb somriure, que ningú mor d'amor. Que a vegades això ens ho han venut molt. I no, escolta, si passa l'estiu, a l'estiu és el moment que hi ha més ruptures.
2: Què vol dir que ningú mor d'amor? Hi ha molta gent que mor d'amor.
1: No.
0: A veure, algú li haurà passat, no?
1: No et mors, al final, però no. Te ho creus, però
0: supera,
1: no.
0: Es supera. Tu al principi creus que et moriràs, però no. Tornes a somriure, tornes a tirar endavant, tornes a divertir-te i, escolta, si passa l'estiu, potser no és tan dur, així que amb aquest ritme contagiós, ja ho sabeu.
3: Home, aquesta...
0: Animar-vos.
3: Un excel·lent. Nou i mig.
0: Molt bé, seguim amb els Amics de les Arts. Segurament m'estimo.
4: I segurament t'enyoro, i segurament t'estimo, però que tots dos ho saps, segurament t'estimo.
0: Aquí jo no sé si estic escoltant els Amics de les Arts, o High School Musical. Perquè, clar, a mi el rotllet aquest tan musical em va sorprendre molt. Han sortit bastant del que ells solen fer, però, escolta, amb 20 anys de trajectòria, suposo que van dir, escolta, tenim ganes de sorprendre la gent.
2: Sonen bé sempre, aquesta gent.
3: Sí.
0: Està guai, eh? Jo, per això, els hi dono un 7.
3: Sí, jo també, sí? Com a molt.
2: Un 8.
1: Jo una mica més, eh? La lletra...
0: Sí?
1: La lletra clar, crec que té el seu què, eh?
0: Vinga, seguim amb Max Navarro, Inigualable.
4: Estàs feta d'aigua, quasi te m'escapes. Deien que preguntes per mi i això te delata després, com no?
0: Ai, el Max Navarro, que romàntic que és. Ja ho va patar amb Estrelles amb 2 milions de reproduccions i ara el cantant d'OT 2025 ha tornat amb aquesta cançó, que és bàsicament perquè tu tinguis clar que no et pots comparar amb ningú, que ets inigualable. No sé, apunteu-vos el nom, perquè
2: Cotxet,
0: jo crec que...
2: Cotxet.
0: Sí, eh?
2: Cotxet.
3: Sí, coincideixo.
0: Seguim amb Doctor Prats d'Energia.
4: I una cançó que arribi quan no arriba l'aire.
3: Home, Doctor Prats, saben molt, d'això.
0: 9 i mig, ja us ho dic jo, perquè això tenim, et dona energia,
1: festiu.
0: Ja ho tenim. Escolta, s'han inspirat amb el Tour de França per recordar-nos que amb energia, equip i ganes, qualsevol cim és possible. Seguim amb Flashy Ice Cream, Imagina.
4: Imagina, tu i jo fent l'amor a la piscina.
1: Oh, epa, epa!
0: Hola!
2: Oh,
1: un 10!
2: Perdona,
0: un 10! Un estiuet a la platja.
1: Home, potser m'he passat.
2: Ja podem fer molts discursos filosòfics d'aquest programa, parlar de temes profuns, però som tan bàsics.
0: Ai, sí.
2: Imagina, està agafant l'amor a la piscina i tots aquí...
1: Hola! No, és que em sembla curiós, perquè, escolta, algú hauria de dir que fer-ho a la platja és una guarrada, tu. Llavors, algú que diu, fes-ho a la piscina, una mica més
0: molt millor.
2: Sí, sí, la piscina del poble.
0: I aquest tipus de batxateta catalana ens agrada, eh?
2: Perdó, la piscina municipal, no.
0: Exacte.
3: Ai, no, per favor.
0: Perquè ja en tenim prou amb els pixats dels nens. Ahí lo dejo.
2: Vinga, va.
0: Apa, seguim. Miqui Núñez, un altre cop.
4: Ding dong, vens a picar-me una altra vegada. Ding pong, vine a buscar-me una altra vegada.
0: Té rotllo, però potser la lletra, Miqui, no ho sé.
1: Mira, Miqui, tu dic el que has de fer. Anar-te'n amb l'Alfred, un ratet, aneu els dos a fer una passejada a l'estiu, ja tornareu.
0: Mala nota, s'emporta mala nota el Miqui, no?
1: No, mala nota no.
0: No?
2: Saps què passa amb el Miqui Núñez? Que només em falta obrir una bossa de patates i trobar-me'l a dins.
0: Sí.
2: No, de veritat, unes xips, allò... Hòstia, el Miqui Núñez, també, amb un cromo.
0: Però cau també, i ha fet aquesta cançó, que és tan típica, d'escolta, d'anar a camí a la platja, que mira, li comprem, va. Anem amb l'última, que per mi és la guanyadora, ja us ho anticipo. Sí, a veure què us sembla.
2: Tu ets el cap del jurat, perquè decideixes per tots,
0: eh? Sí, estic manant.
2: No, em sembla perfecte, va.
0: Els Catarres amb Diumenge sense drama.
4: I

0: A veure, l'únic diumenge...
1: Sí, sí,
0: l'únic
1: sí,
0: diumenge sense drames quan estàs de vacances, clar, perquè l'endemà no has de treballar, però
2: zero
0: ja està,
2: angoixes,
0: durant
2: calma,
0: poc.
2: Calma, total. Aquella sensació de que està tot a punt de passar, que és fantàstic.
1: Onda,
2: així que...
1: Mira, perdona, mira això, això. Puja, puja.
2: Festivalera, festivalera. A veure, aquí, amb qui no us quedeu? Aquesta, el ventilador?
0: El ventilador.
1: Amb aquesta.
2: Sí? Vinga, doncs amb diumenge sense drames ja ho tenim. Escolta.
1: Gràcies, Badenes.
2: A vosaltres.
1: Vinga, fins ara. Va, 2:15 de 9 del matí. 900-630-630. 900-630-630.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Va, perquè arriba un regal èpic. Imagineu-vos un dels teatres més emblemàtics de Barcelona. Les llums que s'apaguen i de cop comença a sonar la música de Tchaikovsky. I és que avui portem una invitació doble pel Llac dels Cignes al Teatre Tívoli. On viuen la història d'amor de la dansa més coneguda de la companyia prestigiosa Ballet de Caïf, amb un desplegament artístic espectacular, on l'elegància i la força a l'escenari us posaran els pèls de punta. És un d'aquells grans espectacles imprescindibles que s'han de veure com a mínim un cop a la vida. Si voleu emocionar-vos i viure una nit única al Tívoli amb el grup Balanyà, truqueu al 900-630-630. El Ball de Cines, que maco, eh?
2: Ai,
1: sí,
2: que no? Xulo. Perquè estic aquí, perquè si no trucava, eh?
1: Bueno, pots sortir i trucar des de fora.
2: Ah, mira.
1: Escolta'm, ara estava pensant, aquests que estan en crisi emocional de parella.
4: Per exemple?
1: Trobes el Ball de Cignes...
4: Oh, ja està, això ja ho tens, eh?
1: I surts d'allà amb família i rosa.
4: I acabes fent l'amor a la piscina.
2: Totalment.
4: Imagina.
1: Municipal. A les 12 del migdia. Vinga, d'un diumenge.
4: Sense drama.
1: Anem a la trucada. Bon dia, bona sort.

0: Hola.
1: Hola, bon dia.
0: Hola. Amb qui,
1: hola.
0: Amb qui parlo?
1: Soc la Marta.
0: Marta, des d'on truques?
1: De Barcelona.
0: Molt bé, Marta. Escolta'm, has vist mai el Ball dels Cignes o no?
1: A la televisió.
0: A la televisió. L'heu vist vosaltres, el Ball dels Cignes, en directe?
2: No. Marta, puc venir amb tu?
1: Bueno,
2: potser...
1: Vull portar la meva filla, que li agrada molt el ballet.
0: Ah, que maco, clar. Que maco.
2: Li cedeixo la teva filla 100%, home. Sí? M'ha dit, sí? Està claríssim. Quin regalàs.
0: Bueno, escolta, que truqui el Little Pony.
2: Little Pony, guapo,
0: que truqui el Little Pony a la ràdio.
2: Se m'ha avançat la Marta.
0: I ja està, i tot arreglat. Doncs Marta, que gaudeixis de l'espectacle. Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: A tu, bon dia, bona sort. 6:15 de 9 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollado.
0: Hombre! Sabies que...
4: Sí, existeix un arbre que té més de 4.800 anys, Badó. 4.800 anys, un arbre... Es coneix com a Metuselà. I és un pi, no?, que viu als Estats Units. És un dels éssers vius més antics del planeta i la seva ubicació exacta es manté en secret per protegir-lo dels visitants.
0: És per una sequoia o no?
4: Mira, Badó, sí, comencem
2: amb les preguntes.
4: No, acabem mai.
2: Un pi.
0: I la terra àrida del voltant té algun component?
2: Doncs hauré d'anar a veure aquest arbre, perquè a mi els pins m'encanten.
4: Que no,
2: és el meu arbre preferit.
4: No saps on està, no t'ho diuen.
0: Ets una peixa pins, tu, o no?
2: Home, i tant. Jo vaig a la Costa Brava i ja estic tota l'estona. Ai, que maco, m'encanta, que preciós. Foto.
4: Jo sóc més de plantar un pi. Sabies que ella...
0: Para.
2: No, para la música. Serà por,
4: no? Mira, Gorka, tio, menys mal que tu rius les meves gràcies, tio. Gràcies, home, és que de veritat. Foteu aquí per la pi. Ara us agrada molt abraçar pins.
0: Podeu... No criden tant.
2: Dona una energia.
0: Que hi ha gent que dorm.
4: No hi ha gent que dorm.
0: No criden tant.
4: Perdoneu.
0: Plantar un pi.
4: Sabies que hi ha restaurants on no saps amb qui compartiràs taula? Alguns locals organitzen àpats comunitaris on persones desconegudes que no les coneixes seuen juntes expressament per fomentar la conversa i conèixer gent nova.
0: I després de sopar?
4: I després a la piscina.
0: A plantar un pi. Vinga, va, sabies que...
4: Els carrers més estrets del món fan menys de mig metre d'amplada? És a dir, en alguns nuclis medievals europeus encara es conserven carrerons tan estrets que dues persones gairebé no poden creuar-se. Això és els típics vídeos que... Bueno, típics, ja ho sento, que hem vist de cotxes que es queden encrastrats amb els carrerons, que dius, com has arribat aquí, al mar de Càntaro?
2: Perdona, mig metre,
0: què? Què és el sabies que aquest?
4: Què? No ho sabies.
2: No, home, està bé, però mig metre, escolta, són 50 centímetres.
4: No sou gent viatjada, eh?
2: Ai, 50 centímetres, això no, ni cotxe ni res.
0: Ahir explicava la Montse que precisament vaig anar una vegada al barri jueu de Girona.
2: Ah, sí? És veritat que ho deies ahir. Sí.
0: Vaig anar a un restaurant amb la persona que anava, dic, baixa, que ja vaig aparcar jo. Vaig anar a aparcar i em vaig començar a posar per carrers i al final, cada cop es caia més estret.
4: Que malament se passa.
0: Va haver-hi un moment que vaig tenir que tancar els retrovisors i tenia un dit per banda. Saps allò que dius? Has de sortir d'aquí, vull dir, no tens un altre. Per tant, agafa't un calma, noi, saps?
4: Ostres, el que acabes de dir, nois, m'acaba de recordar ahir, o sigui, l'ares d'ahir, perquè després de la búsqueda de pis a Barcelona arriba la búsqueda del pàrquing. O sigui, per favor, per què ningú m'havia dit que els pàrquings a Barcelona, o sigui, és un escape room del que és impossible sortir sense prendre mal? O sigui, vaig veure una plaça a la menys 4, que aquí ja m'han dit, quan sigui la menys 4, no. I valgui 100 euros, no és... Us ho juro, bueno, evidentment, el cotxe perquè el tinc ple de cops, però és que em vaig fotre... O sigui, no hi havia manera d'agafar la corba bé, suant, nois. No sabeu. Spoiler, segueixo sense plaça de pàrquing. Continuem.
0: I acabem. Sabies que...
4: El primer pas de vianants no era blanc. Abans d'arribar al disseny actual, es van fer proves amb diferents colors i patrons fins que es va comprovar que les franges blanques oferien la millor visibilitat.
0: Bueno, hi ha llocs que... alguns llocs grogues.
2: Sí, és veritat, no?
0: Sí.
4: Perquè rius.
2: A mi és que m'està sonant, potser ens està aixecant.
5: És que això són obres, això és quan hi ha obres, directament.
0: Perquè estan obres.
5: Està prenent el pèl.
0: Vinga, amb 5 minuts, 3 quarts de 9 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Vinga, va, 9 de juliol del 2026, el dia que ens hem llevat sabent que tenim bones notícies en relació als 6 incendis que es van registrar ahir a Catalunya. Tots ells estan estabilitzats.
6: Sí, ahir a la tarda ja es van estabilitzar el de Sentmenat, Gavà i Pla de Manlleu, i aquesta matinada els bombers han aconseguit estabilitzar també el de Navarcles, el de Guimerà i el d'Aiguamúrcia, a Tarragona. Avui dijous s'amplien les restriccions pel risc extrem d'incendi amb el tancament del Parc Natural del Montmell Marmellà, que s'afegeix als altres espais naturals amb l'accés restringit per evitar nou focus. Protecció Civil manté activat el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, en més de 200 municipis de 24 comarques. Això implica la prohibició d'activitats amb foc o pirotècnia, la suspensió d'acampades, rutes i activitats esportives al bosc, així com restriccions d'accés als espais forestals, excepte per als residents o en casos justificats.
0: Mentrestant, els Estats Units reprèn els atacs contra l'Iran per segon dia consecutiu.
6: L'exèrcit dels Estats Units ha llançat una nova sèrie d'atacs contra l'Iran durant la nit d'aquest dimecres en diverses ciutats al sud del país. Es compleix així l'amenaça de Donald Trump d'ahir a la tarda a la cimera de l'OTAN, encara en què el president nord-americà va donar per finalitzat l'alto al foc, uns atacs que ja han tingut resposta per part de l'Iran, que ha reivindicat atacs contra instal·lacions clau a Kuwait i Bahrein.
0: I el preu del petroli es dispara i les borses s'enfonsen amb la ruptura d'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran.
6: Els mercats han reaccionat enfonsant-se i el cru no ha parat de pujar. El barril de Brent, el de referència a Europa, va camí dels $80 amb pujades superiors al 5%. També els mercats han reaccionat a l'empitjorament del conflicte. L'IBEX 35 per vora un 3% fins situar-se a prop dels 19.000 punts.
0: I els veïns de les finques desallotjades pel esvoranc del Putxet no podran tornar a casa almenys fins dissabte al matí.
6: Des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica han explicat que els tècnics necessiten comprovar l'estabilització del terreny durant 3 dies consecutius abans d'autoritzar cap retorn. Dissabte avaluaran si es pot iniciar un retorn esglaonat dels veïns. Mentrestant, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona ja ha atès 85 persones i mantindrà el punt d'informació obert de Vilaflorida de 10 del matí a 9 del vespre mentre duri l'emergència.
0: I desmantellat a Barcelona un grup criminal juvenil dedicat al narcotràfic.
6: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat un grup criminal juvenil relacionat amb múltiples agressions amb armes blanques, robatoris amb força, tràfic de drogues, lesions i temptatives d'homicidi. L'operació s'ha saldat amb 18 detinguts, 6 dels quals són menors d'edat. El grup actuava principalment a Barcelona i l'àrea metropolitana.
0: I després de dir ahir que Espanya era un aliat terrible, ara Donald Trump l'elogia i diu que s'ha de redimir perquè ha complert amb els pagaments.
6: Sí, el president dels Estats Units va dir ahir que Espanya s'ha redimit per complet després d'haver afrontat nombrosos pagaments a l'OTAN, tot després d'haver carregat durament abans contra l'executiu espanyol dient que era una causa perduda i un aliat terrible.
0: Gràcies, Montse.
6: A tu.
0: Amb dos arribem a 9:45 del matí. Anem pel temps, Montse.
6: Avui dijous continua l'onada de calor amb un ambient molt assolellat a gairebé tot Catalunya. Les temperatures es mantindran extremadament altes, amb màximes entre 35 i 39 graus a moltes comarques i fins als 42 graus en punts de ponent. La calor també es farà notar durant la nit, especialment a la costa i al prelitoral, on les mínimes difícilment baixaran dels 25 graus. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, que podran deixar algun ruixat o tempesta puntual, i recordem que Protecció Civil manté els avisos per calor intensa a gran part del país i el risc d'incendi continua sent molt alt o extrem, per la qual cosa es demana molta precaució.
0: Coneixem com està la xarxa viària catalana a aquesta hora del matí, quan són pràcticament 9:45 del matí. RAC, bon dia.
7: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous destacant diverses incidències actives. La primera, un accident, en aquest cas un camió accidentat que des d'ahir avui a la mitjanit doncs talla un carril de circulació a la AP2 en el tram d'entre la Bisbal del Penedès i Banyeres del Penedès amb direcció Barcelona. El segon accident en aquest cas ha estat a Santa Coloma de Gramenet a la B20, que talla un carril de circulació en sentit sud des del nus de la Trinitat i provoca retencions en general en tot el vessant Besòs i sobretot al nus de la Trinitat. També tenim una tercera incidència, un tercer accident podríem dir, a la AP7 a l'altura del Papiol, que deixa retencions tant a la AP7 des de Castellbisbal com també a la B23 des de Molins de Rei amb direcció Girona. Tot plegat ens deixa fins a dos carrils de circulació tallats. La quarta incidència en aquest cas és una avaria a la C33 a l'altura de Barcelona, que a l'altura de Montcada i Reixac també, doncs comencen aquests 4 quilòmetres de congestió en sentit sud, un punt on també està allà un carril de circulació. Més enllà d'aquestes incidències tenim retencions encara també en direcció Barcelona al vessant Llobregat per la A2 i la B23 des de Sant Feliu de Llobregat i Pallejà. També tenim retencions al Vallès, com per exemple aquesta circulació intensa a la AP7 en sentit sud, al tram de Montmeló i també Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia i bona sort.
3: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
0: Avui coneixem com seran les vacances dels espanyols segons l'últim estudi d'hàbits de consum realitzat per l'empresa financera Honey. Montse, què ens diu aquest estudi?
6: Mira, d'entrada, aquest estudi ens diu una dada que ens alegra perquè el

0: 45% dels ciutadans marxarà de vacances en algun moment o en un altre de l'estiu, eh? El 95%. Està bé.
1: Està bé.
0: Llavors, en d'aquest 95%, la majoria gastarà de mitjana al voltant de 1.400 euros.
1: Què?
0: Per persona. 1.400 euros. Què? Et sorprèn? T'esperaves més?
2: Jo pensava que era...
1: És molt.
0: A veure, ara us diré quan duren les vacances, perquè, clar, també clar, això depèn clar. Molt dels dies que t'estiguis. Concretament, sí que és veritat que gastarem més que l'any passat, eh?
1: Ah, sí?
0: Un 3,6% més.
1: Vaja.
0: I les vacances duraran 2 dies més, perquè l'any passat duraven 9 dies de mitjana i aquest any duraran 11. Està bé, 11, jo crec que
1: molt bé,
0: és una
2: escolta,
0: molt bona dada.
2: Aquests estudis fan mitjançant, entenc, enquestes amb trucades, eh?
0: Enquestes, correcte. Aquesta empresa financera ONI, que ha fet aquesta enquesta i que desprèn aquestes dades. Llavors, a veure...
2: Que em toquin a mi, que els hi desplomo això en 5 minuts.
0: De mitjana, per això.
2: Sí, clar, clar.
0: Per això
2: clar.
0: És una mitjana. Com clar, es desglossa aquest pressupost de 1.400 euros? Anem a veure-ho. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Doncs mira, d'aquests 1.400 euros, la major part, com no podia ser d'una altra manera, se'n va a l'allotjament, perquè és el més car i el que més es ha pagat també de cop, amb una despesa de 580 euros per persona.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per una mitjana d'11 dies, 580 euros. A veure, no està malament.
2: Home,
0: per 11 dies. Està molt bé.
2: 11 dies, 580 euros?
0: Aquí entra tot, eh?
1: Sí, entra
0: en les cases rurals compartides, entren els hotels, entren els càmpings, entra tot. El que és la pernoctació, per dir-ho així. Llavors, l'oci, per exemple, no sé, que te'n vas al cinema, que te'n vas a un parc aquàtic, què més, a un festival, propostes que trobes en el lloc de la teva destinació, doncs tot això gastes uns 309 euros durant les vacances. Llavors tens el transport.
1: Això.
0: El transport.
1: Aquí ve la cleca.
0: No? Que jo crec que això no pensis, és la tercera cosa. 281 euros de mitjana.
1: Només?
0: Clar, aquí
1: no està malament.
0: Gent que fa viatges amb avió molt cars, amb gent que se'n va molt a prop i que realment el que gastes és la benzina del cotxe. Llavors, clar, la mitjana et surt aquests 281 euros. I després venen altres despeses vàries, que també es gasten durant les vacances, 218 euros, i aquí entra doncs, tot el tema de la compra, l'imant, la tassa, el regal per no sé qui, el gelat de no sé qui...
2: Els imants estan uns preus prohibitius, ara.
0: Home, escolta, poca broma, depèn de quins imants. Vale, i què passa amb l'increment de preus als últims temps? Doncs que també impacta com plantegem les vacances, i és que un 78% reconeix que ha variat els plans per l'augment de preus, que pensaven fer una cosa, però que veient com estava el panorama en els últims mesos, ha decidit fer una altra. Canviar de destinació o prescindir d'algunes activitats.
1: Aquí és on pugen els preus, clar, perquè just estàs dient lo del transport, que m'ha sobtat molt, i he anat a mirar uns vols, per si fos aquest cap de setmana, uns vols aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, a Eivissa,
0: sí?
1: Barcelona i Eivissa, són 227 euros. Me sembla una bestiesa.
0: No, és caríssim.
1: Però és cert que té a veure amb l'improvisar, que
0: clar.
1: Suposo que és
0: l'última hora, no?
2: Prova de marxar.
1: És una bestiesa.
2: Prova de marxar,
0: pel mes d'agost.
2: Prova de marxar avui i tornar dissabte. Prova-ho.
0: O clar, o tornar dilluns, canvia el tema.
2: Home, a veure, mes de juliol, cap de setmana a Eivissa, vull dir...
1: Ja, però precisament crec que és una partida caríssima.
0: Sí, mira, els bitllets s'han de comprar o dilluns, dimarts o dimecres, que són els dies bons, i sobretot a mitjanit, que és quan està més barat.
1: Això és un bon truco, també.
0: Ah, mira, veus? I sobretot, és això que dèieu, que no sigui de divendres a diumenge,
1: clar.
0: Perquè és quan és més car. Si pots marxar un dijous i pots tornar un dilluns, millor que millor.
1: Clar.
0: Que no sigui
1: clar.
0: Els dies típics. Ah, exacte. Vosaltres us mireu molt la butxaca quan esteu de vacances o dieu, estem de vacances, a tot cas.
1: Jo no miro la butxaca, jo el que no miro és la targeta. Si no ho mires, no està passant res.
2: Sí.
1: Ja ens ho trobarem quan tornem.
0: Em passa el mateix i després plores.
2: No, no, és com Nadal, que la meva filla diu, demanem això al Reis, que surt gratis.
0: La meitat dels encastats no fan com vosaltres perquè diuen que porten un control estricte durant les despeses durant les vacances. Perquè, clar, els diners costen de guanyar. I una altra pregunta que se'ls feia als encastats era amb quins diners paguem les vacances? És a dir...
1: A més, el teu nòvio.
0: És a dir, la pregunta és... Estalviem o les paguem amb el que tenim en aquell moment? La majoria, un 71%, diu que agafa una mica dels estalvis I la resta ho va pagant amb els diners actuals del mes, les fortunes que tenen paga doble, etc. També a l'estiu. I un 15% doncs, paga les vacances amb els estalvis previs.
3: És aquests a dir, són els que ho fan bé.
0: Els que fan formigueta, formigueta ara, durant tot l'any, i arriba l'estiu i, ostres, mira, doncs per les vacances han anat guardant diners i allà els tenen. I per últim, a on viatjarem aquest any? Surfing USA. Doncs aquest any us he de dir que es prioritza claríssimament, més que cap altre any, destinacions dins el territori espanyol. Fa uns dies es va publicar un altre informe, l'Observatur, que diu que aquest estiu el 65% dels que sortiran de viatge ho faran dins Espanya, un 35% anirà a l'estranger, però jo, això a mi m'ha passat, jo conec també la gent que li ha passat, que al mes de febrer, març, abril, que comences a pensar una mica en què faràs a les vacances, clar, el panorama era els avions, el preu del combustible, la inestabilitat en molts països, incertesa pel tema de la guerra d'Iran, i totalment, molta gent ja va començar a fer plans buscant coses una mica més properes o coses una mica més dins el territori espanyol. I és el que ha passat, i ho diuen les dades d'aquest informe que va sortir. Això són dades recents, perquè van sortir fa dues setmanes, eh? La destinació principal dins el territori espanyol és la costa mediterrània. Primera posició. Segon lloc, la costa del Sol, l'andalusa.
3: Sí.
0: En tercer lloc, la costa del Cantàbric, és a dir, tot costa. Tots són destinacions de costa, eh? Quart lloc, Canàries. Cinquè lloc, Balears. I sisè lloc, Madrid. I després hi ha altres... Sí, llavors hi ha altres destinacions una mica més concretes, eh? I dels que viatgen a l'estranger, doncs, en primer lloc, trien alguna capital europea, doncs les mítiques, no? Londres, París, Roma, etc. En segon lloc, una ruta cultural per Europa. En tercer lloc, Disneyland París.
3: Epa!
0: Que no pot faltar. Home, i després, Nord-Amèrica. I ja després el Carib, de la gent que viatja a l'estranger. Així estan les coses.
2: Deien que les destinacions cap a l'est, donada la guerra de l'Iran, també havien baixat molt i que han augmentat les destinacions cap a l'oest.
0: Cap a l'oest, correcte.
2: Clar. Montse, gràcies.
0: A vosaltres.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
5: We are ready.
6: Mundial 2026,
7: al bon dia i bona sort. Bona sort.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
15: Major strong, strong.
2: Només falten 7 minuts per arribar en punt a les 9 del matí. Anem a fer una ullada amb com ha estat plegat en aquest Mundial de Mèxic, Canadà i Estats Units. França i el Marroc juguen un lloc a les semifinals avui en un duel amb aroma de venjança.
0: França i el Marroc s'enfronten aquest vespre als quarts de final del Mundial en un partit marcat pel record de la semifinal de Qatar 2022, que recordem va acabar amb victòria francesa. Ara, però, el conjunt marroquí arriba consolidat com una de les seleccions més competitives del torneig i està disposat a plantar cara a una de les grans favorites, França. Els africans, això sí, podrien perdre una de les seves peces clau, Ismaël Saibari, per lesió. França, liderada per un potent atac amb Mbappé al capdavant, doncs parteix amb la pressió d'arribar a semifinals. Mentrestant, a París, recordem que ja s'ha desplegat un ampli dispositiu de seguretat davant de la possibilitat d'incidents, com hem vist recentment, després dels partits.
2: I encara, en relació al Mundial, després de la seva gesta contra Egipte, Messi acapara totes les portades del món després d'aquesta remuntada èpica amb la seva selecció argentina.
0: Sí, s'ha convertit en el gran protagonista de les portades esportives internacionals després de liderar la remuntada de l'Argentina contra Egipte. Tot i que va fallar un penal, el capità argentí va ser decisiu amb un gol i una assistència per classificar el seu equip per als quarts de final. Els diaris arreu del món han elogiat la seva actuació amb títols dedicats al seu paper salvador, mentre que només una part de la premsa de Madrid ha optat per centrar-se en altres protagonistes.

0: ha confirmat que Justin Bieber actuarà a l'espectacle de la mitja part de la final del Mundial el pròxim 19 de juliol, sumant-se a un cartell de luxe encapçalat per Shakira, BTS, Madonna i Coldplay. El descans del partit s'allargarà fins a 30 minuts per donar cabuda a un espectacle amb una desena d'actuacions produït per Global Citizen i dirigit per Chris Martin.
1: La final es disputarà al MetLife Stadium i el show vol transmetre un missatge d'unió, d'esperança, de promoció de l'educació a través de l'esport, combinant música de grans estrelles internacionals, com hem sentit, i també d'iniciatives socials.
0: I en clau Barça, la UEFA ha publicat a la llista provisional d'equips classificats per la Champions League 2026-2027 i com hauria de ser, hi apareix el Barça, malgrat que el cas Negreira continua pendent de resolució judicial. Aquesta publicació arriba després que el Real Madrid demanés a l'organisme europeu que estudiés una possible exclusió del club blaugrana.
1: L'expert en dret esportiu i president de FENAFE, Miguel Galán, considera que aquesta inclusió reforça que el Barça podrà disputar la competició mentre no hi hagi una sentència ferma. Tot i això, la mateixa UEFA recorda que es tracta d'una llista provisional basada únicament en els mèrits esportius, tot i que no condiciona possibles decisions disciplinàries o legals que es puguin prendre en el futur.
0: Seguim en clau Barça perquè Scariolo guanya força com a candidat per dirigir el Barça de bàsquet.
1: Doncs sí, el Barça de bàsquet continua buscant entrenador per la propera temporada després que l'opció de Paolo Galdiati s'hagi complicat entre els noms que estudia el club i destaca el de Sergio Scariolo, recentment desvinculat del Real Madrid baloncesto, i l'italià veu ara amb bons ulls assumir el projecte blaugrana, mentre que el Barça valora la seva experiència, també el prestigi internacional d'aquest entrenador per liderar el nou cicle de l'equip.
0: Ja per acabar, el Real Madrid Real Societat s'ajorna per garantir el descans dels mundialistes.
1: El partit entre el Real Madrid i la Real Societat corresponent a la primera jornada de Liga s'ajornarà perquè tots dos equips tindran jugadors implicats a les semifinals del Mundial. La Liga ha decidit retardar, ajornar aquests partits per respectar el període de descans i la preparació establert, no?, per als futbolistes després del torneig. La previsió és que l'enfrontament es disputi entre la segona i la tercera jornada del campionat.
0: Clar, que els nanos van cansats.
1: Tenen molta feina.
0: Aquests jocs estaran 1.400 a les vacances, ja t'ho dic jo.
1: No,
2: això
1: jo crec
2: serà
1: que no,
2: per dia.
0: Una mica per dia?
3: Per dia?
1: Amb el bufet lliure de l'hotel.
0: Pugi, que veurà el piset. 3 minuts i en punt, les 9 del matí. Anem a l'estop de l'any. Ui, de què va això avui?
1: Avui l'estop de les vacances.
3: Sí.
1: Sí, home.
0: Atònit.
1: Exacte, ja agafa el mateix to de dades que et deixaran atònit. L'estop de les vacances, clar, no hi ha 5 cançons només de vacances, hi ha moltíssimes més, però he triat 5 que a mi em fan visualitzar-me jo davant la platja, allà, prenent el sol, a la piscina, gaudint de l'estiu. Com, per exemple, aquesta mítica de Manel, al mar.
4: El mar, el mar.
1: Mira, la propera, més que pel ritme, l'he triat pel títol, perquè és un clàssic dels 80 de Madonna, que es diu Holiday.
0: O un altre que ens aboca aquells moments de caure amb la baba, eh?
1: Oi, sí, relax, amb mica.
0: Mira, a mi m'agradava mica, però és que em va acabar fent bola, eh?
2: A mi em va passar el mateix.
0: Em va posar, o sigui, era tan sí, abusiu que al
1: final... És molt excessiu, sí. Però aquesta cançó no té els
3: passa
1: mateixos
3: elements. Passa bé, passa bé.
1: Passa bé, no com altres. No com altres,
0: es
1: Grace Kelly.
0: Es diu relax,
3: claro.
0: Es diu relax.
1: Home, no poden faltar Stay Home a Sant de Tietz i la seva platja.
5: Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar amb plats.
1: I parlant de costa, parlant de mar, un clàssic, Dottie Redding, Sitting on the Dock of the Bay, d'aquelles de migdiada i de relax.
6: Sitting on the dock of the bay, wasting time.
0: Okay. Gràcies.
1: T'han agradat?
0: Molt, m'agrada. Ja saps que tot el que fas m'agrada. Gràcies, Montse.
1: Gràcies, bon dia.
0: Georgina, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Gràcies, Ares.
2: Fins demà.
0: Fins demà. Us deixem amb aquesta cançó, a veure si l'aguanteu 20 segons més. També tornem a les 7 en punt del matí. Bon dia i bona sort. Feliç dijous, Catalunya.
7: Ara... Sitting here resting my bones.
2: Són les 9 del matí.

0: Què tal? Molt bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees de Ràdio 4 en aquest dijous 9 de juliol, una jornada marcada pel dia molt complicat que hi van haver de gestionar els bombers en una Catalunya on s'anaven succeint els incendis forestals mentre que els termòmetres trencaven rècords de temperatura arreu. Per sort, a hores d'ara us podem explicar que tots els incendis estan estabilitzats, el de Navarcles, el del Pla de Manlleu, el de Guimerà, el de Sentmenat, el de l'Anoia i el de Gavà. Tot això ho actualitzem en uns instants al bloc informatiu i després farem anàlisi política amb Manu Simarro i Jaume Clotet. També com a entrevista informativa avui parlarem amb Víctor López Payà. Ell és doctor en Dret i Relacions Internacionals per la Universitat Pompeu Fabra per fer balanç sobre la cimera de l'OTAN que s'ha celebrat a Ankara. I atenció, perquè el Cafè d'Idees a Ràdio 4 felicitarem la nostra companya Anna Bosch, encara que ja es va jubilar, això de companyia és permanent, perquè el Col·legi de Periodistes de Catalunya li ha atorgat el Premi Ofici de Periodista 2026. La felicitarem en directe. Ara, però, tot seguit, i abans d'obrir el bloc informatiu, fem una aturada a la informació de serveis. Anem a saber quin temps ens espera per les properes hores. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET. Juan Carlos Piña, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya continuem xerrant de calor perquè les temperatures es mantenen en general amb pocs canvis, excepte el litoral i prelitoral, on baixen lleugerament. Avui màximes de 42 graus a Lleida, 40 a Girona, 34 a Barcelona i Tarragona. L'AEMET manté activat l'avís per calor a tota la comunitat, sent de nivell taronja perill important a les províncies de Girona i Lleida, també a la depressió central de Tarragona. Per altra banda, tenim el cel poc ennuvolat, però durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats amb tempesta. Així mateix, bufa vent fluix de direcció variable tendint a les components sud i sud-est durant la tarda, amb augments ocasionals d'intensitat al sud de la depressió central i a l'Empordà. És una informació de AEMET.
0: 9:02, pel que fa al trànsit, bones notícies perquè es fa una estona un accident tallava dos carrils de l'AP7 al Papiol en sentit nord Girona i provocava retencions des de Castellbisbal. Doncs bé, ja s'han reobert tots aquests carrils, resten retencions però de 2 quilòmetres des de Castellbisbal i també intensitat a la B23. Evidentment també a les zones on hi hagi incendis forestals, doncs també informeu-vos perquè poden haver-hi diversos punts de la xarxa viària tallats. Pràcticament a les 9:03 del matí obrim el bloc informatiu. Els bombers enfronten avui la setena jornada consecutiva de lluita contra els incendis. Aquest dimecres ha estat, de fet, el dia més complicat fins ara, amb més de mitja dotzena de focs simultanis que han obligat a confinar milers de persones. Els bombers han desplegat més de mig miler d'efectius, 200 vehicles i 20 mitjans aeris. Aquesta nit, però, han quedat tots estabilitzats i l'objectiu avui és controlar-lo. Sergi Molera, bon dia.
2: Bon dia. Els bombers han estabilitzat l'incendi agrícola i forestal de Guimerà, a l'Urgell, que va començar ahir al vespre amb la complicació que de nit no podien desplegar els mitjans aeris. Avui es revisarà el perímetre, sobretot un talús de la part alta del flanc dret, que és de difícil accés. Al llarg de la tarda, el cos va treballar també intensament per reduir diversos focs que també han quedat finalment estabilitzats, com deies, a Navarcles, al Bages. Les flames van afectar una indústria, també terreny agrícola i forestal, i van haver de protegir un polígon, un parc de caravanes i alguna casa. Al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, l'incendi va obligar a confinar 5 municipis i va cremar prop de 80 hectàrees. I a Gavà, al Baix Llobregat, s'han confinat 3 municipis i se sospita que l'origen seria l'ús de pirotècnia. Els Mossos n'han investigat ara les causes. D'altra banda, els bombers també van aconseguir estabilitzar el foc de Sentmenat, al Vallès Occidental, un dels que més preocupava i que des de dilluns ha afectat a 181 hectàrees. El que sí que ja ha quedat com a controlat és el de les Gavarres a Girona. A causa d'aquests incendis s'ha demanat el confinament també de prop de 17.000 persones en total, que ja s'han aixecat un cop estabilitzats, excepte el cas del municipi de Guanta, el foc de Sentmenat. Els bombers alerten de la perillositat avui, també continua sent màxima. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat.
2: Per això demanen extremar les precaucions i respectar les restriccions per evitar nous incendis simultanis.
0: Aquest dijous, de fet, 209 municipis de 24 comarques tenen actiu el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi. I es restringeix l'accés a 8 espais naturals després que s'hi hagi afegit el de Montmell-Marmellà. El president de la Generalitat nega negligències per part del govern perquè fa l'origen de l'incendi de les Gavarres d'aquest cap de setmana i ara per ara que està ja controlat, com ens explicava en Sergi. A la sessió de control al Parlament, l'executiu ha defensat que no té responsabilitats en les causes d'aquest foc relacionades presumptament amb un operari subcontractat per la Generalitat. Cambra catalana, Lorena Enns.
4: Taxatiu. Salvador Illa ha negat qualsevol mala praxi per part de la Generalitat amb l'empresa del treballador que presumptament va originar el foc de les Gavarres. Unes explicacions que per Junts no són suficients, consideren que el govern té responsabilitats polítiques. Mònica Salas i Salvador Illa.
5: Havien d'haver reforçat la supervisió, havien d'incrementar el control i havien de garantir que les restriccions es complien.
6: No hi ha hagut cap negligència del govern. Quan es decreta una situació A o fa 3, això passa per sobre de tot.
4: Junts afegeix més llenya al foc i a la petició de compareixença de la consellera de Territori sumen la demanda del seu cessament. El govern, però, defensa que va fer tot el que havia de fer i esgrimeix l'enviament d'SMS a les empreses informant de les restriccions vigents en pla alfa. La CUP els acusa de mentir i Sílvia Paneque es defensa. Escoltem a Dani Cornellà i a la consellera de Territori.
7: Vam trigar dies, moltes hores, a saber que aquest treballador era d'una UTE contractada pel propi departament. I vostès es van amagar.
8: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració.
4: Els comuns, de la seva banda, han qüestionat que l'ampliació de l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica.
0: Tot plegat mentre comença a remetre l'onada de calor. Avui tornarà a ser un dia d'altes temperatures després que aquest dimecres s'hagin registrat temperatures de rècord que han superat els 42 graus a les Terres de l'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà. Maria Rubio, bon dia.
9: Bon dia, Vinebre. La Ribera d'Ebre ha arribat als 44,1 graus, el setè valor més alt registrat mai per una estació del Meteocat i el més alt en aquesta estació. L'Observatori Fabra de Barcelona registra 40,7 graus, la temperatura més alta en més d'un segle de dades en aquesta estació.
0: Obrim crònica internacional. Si la cimera de l'OTAN a Turquia va començar amb Donald Trump carregant contra Espanya, finalment ha acabat amb el magnat rebaixant el to. Assegura que el govern de Sánchez s'ha redimit després d'acceptar, diu, una important sol·licitud de pagament per part de l'OTAN, un gest que el republicà ha elogiat.
10: Spain came back all the way today. Spain was very generous today.
0: Després d'aquestes paraules, avui es reuniran a Madrid la ministra de Defensa, Margarita Robles, i l'ambaixador dels Estats Units.
2: Una reunió que hauria de servir per continuar rebaixant el to. Ahir, des d'Ankara, ja es va encarregar de fer-ho el president del govern, Pedro Sánchez, qui va remarcar que la relació entre els dos països és bona i encaixava les paraules de Trump amb calma i paciència.
11: Al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
2: I és que les darreres 48 hores de Donald Trump a Turquia han estat plenes de canvis de rumb sobtats. Va arribar amb l'amenaça de sortir de l'OTAN i en el seu últim discurs ha dit que s'ha sentit molt ben tractat per part de tots els líders.
0: Un Donald Trump, per cert, que també ha donat per trencada la treva amb l'Iran. Aquesta nit ha estat la segona consecutiva d'atacs nord-americans sobre el país persa que ha informat de 3 morts pels impactes dels Estats Units.
2: De la seva banda, el règim ayatolà ha respost amb bombardeig sobre les bases de Washington, a Bahrain i Kuwait, uns atacs creuats que han tornat a impactar de ple en els mercats europeus. La borsa espanyola ha estat la pitjor parada, amb pèrdues de fins a 2,73 punts. Ha estat la seva pitjor sessió en els últims 4 mesos. També s'ha disparat el petroli, gairebé un 7%, que ha fet enfilar el preu del barril de Brent per sobre dels 80 dòlars.
0: A tot això, avui l'Iran enterrarà el seu líder suprem, Ali Khamenei, mort precisament durant els atacs dels Estats Units sobre el país.
2: L'enterrament serà a la ciutat sagrada de Mashhad, després de 5 dies d'actes fúnebres a Teheran, Qom i diverses ciutats de l'Iraq.
0: 9 i 9 minuts del matí, esteu escoltant el Cafè d'Idees a Ràdio 4. Continua la polèmica per les declaracions del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre, en paraules seves, el càncer de l'absentisme laboral.
9: El líder popular va qüestionar que un treballador pugui cobrar el mateix quan està de baixa, una situació, però, que depèn dels convenis col·lectius. El president Pedro Sánchez ha titllat les declaracions de desafortunades.
11: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo, entre otras cosas porque llueve sobre mojado, es decir, el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes a los derechos laborales de muchísimos trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
9: També s'ha sumat a la rèplica el ministre de Transformació Digital, Òscar López.
12: Me preocupa lo que estamos conociendo, porque el señor Feijóo lo que está haciendo es contarnos un proyecto que va contra los derechos, que va contra los trabajadores, que va contra la subida del salario mínimo, que va contra las bajas temporales, que va contra todos los derechos que han conquistado los trabajadores durante muchos años. Por tanto, agradezco la transparencia. Está bien que se sepa. Eso es lo que propone el señor Feijóo retroceder en derechos.
9: Crítiques que han fet seva els sindicats, Pepe Álvarez i Unai Sordo, secretaris generals d'UGT i Comissions Obreres.
13: Lamentable, penoso. Justamente las empresas donde los convenios colectivos tienen algún tipo de protección es donde se producen menos bajas médicas.
14: Que se agradece la sinceridad, porque no es fácil que un líder político diga que lo primero que va a hacer si llega al gobierno es recortar los derechos de la gente cuando está enferma.
9: Per contra, la patronal denuncia que l'absentisme és un problema de país. Josep Sánchez Llibre, president de Foment.
15: El senyor Feijóo ha plantejat i ha posat sobre la taula un problema que els empresaris venim manifestant des de fa temps, que el tenim, el volem a l'agenda i l'hem de resoldre.
9: Un reclam que comparteix la patronal espanyola, Antonio Garamendi, president de la COE.
16: Lo que queremos poner encima de la mesa es que es un tema que además afecta a la productividad del país. Pero es que no hablar del tema sería ocultar algo que está ahí. Es decir, yo creo que es simplemente lo que estamos poniendo encima de la mesa y que simplemente os digo, preguntar a cualquier empresario, grande, mediano, pequeñito, cuál es el problema y esa es la realidad.
9: Garamendi ha assegurat que els menors de 35 anys van perdre 9 milions de dies de feina l'any passat a causa de les baixes.
0: I la d'avui ha estat la segona nit fora de casa dels veïns de Sant Gervasi i la Bona Nova afectats per l'esvoranc produït per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Cristina Martín.
17: Després d'acabar d'omplir amb formigó l'esvoranc que es va produir a una pizzeria del carrer Teodora a la Madrid, els tècnics estan avaluant constantment l'estat del terreny per veure si està estabilitzat. Aquestes anàlisis obligaran a mantenir desallotjats els 93 veïns dels 8 blocs afectats uns dies més. Gerard Prades, de Bombers de Barcelona.
18: Entrem en aquesta fase de consolidació per al monitoratge, com hem explicat, i amb els criteris que compartim i amb aquesta decisió conjunta que s'ha pres de que és necessari per tenir una valoració exacta i precisa fins dissabte al matí de veure si és segur tornar als edificis i fer retornar els veïns.
17: Durant aquests dies, els veïns s'han anat apropant a recollir algunes pertinences per passar la setmana a cases de familiars i amics. Els serveis socials de l'Ajuntament només han hagut d'oferir allotjament a una persona. El consistori mantindrà obert com a mínim fins a dissabte al Centre Cívic de Vila Florida per atendre els veïns.
0: 9 i 12 minuts del matí de la crònica de successos, parlem de la tendència a l'alça dels grups criminals juvenils. Així ho adverteixen els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona, que han desmantellat una perillosa banda.
2: Coneguda com els 300, que actuava a les places i als parcs de Barcelona, se'l relaciona amb múltiples robatoris violents, agressions amb armes blanques, com matxets o katanes, tràfic de drogues i temptatives d'homicidi. El darrer operatiu del passat 19 de maig es va tancar amb 18 detinguts.
0: A Reus, els Mossos detenen a un home de 44 anys i el seu fill menor d'edat per disparar en plena via pública amb una arma de fogueig.
9: Els fets es van produir ahir a la tarda al carrer Jovellanos. Els arrestats estan acusats d'un delicte d'amenaces. A més, haurien estat eximint l'arma de foc. La investigació continua oberta.
0: Al barri de Vallcarca, a Barcelona, els veïns s'han manifestat per donar suport a una família amb dos menors que va ser desnonada fa tot just 24 hores ahir al matí al carrer Farigola.
2: El sindicat d'habitatge denuncia en que les alternatives proposades per l'Ajuntament i rebutjades per la família implicaven separar la unitat familiar o traslladar-la fora del barri i també que el desnonament s'ha executat sense una data concreta comunicada prèviament.
0: I nou ofegament mortal a les platges catalanes, un home de 70 anys ha perdut la vida aquest dimecres al migdia.
9: Els fets han tingut lloc a la platja de l'Estany Masmel de Calafell, al Baix Penedès. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància a la platja i onejava la bandera groga. Ja són 9 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny.
0: Abans de tancar aquest bloc, explicar-vos que s'han evacuat 40 persones de l'Hospitalet per un incendi en un edifici en construcció. Ha estat sobre les 4 de la matinada, una mica abans, quan s'ha produït aquest avís als bombers que han exigit el foc que ha cremat material i brossa. El cos ha activat 7 dotacions per aquest incident. 9 i 13, abans dels esports, us expliquem que gairebé un 30% de les persones amb VIH a Catalunya han patit alguna discriminació el darrer any, segons un informe elaborat pel Comitè 1 de desembre. Clara Ontanyón.
19: És un percentatge que es manté al llarg dels 4 anys en què s'ha elaborat l'enquesta. L'ONG parla d'una discriminació estructural que es manifesta sobretot a la feina, en les relacions socials i en l'àmbit de la salut. I qui més la pateixen són les dones. Una gran majoria de les persones amb VIH fa més de 10 anys que viu amb el diagnòstic i Mario Robles, un dels autors de l'informe, alerta que això suposa un gran desgast físic i emocional.
20: No podem tractar o acompanyar de la mateixa manera una persona gran amb OVH que sense OVH i oblidar-nos de tota la història biogràfica i orgànica i social que atén el seu cos.
19: L'ONG demana posar en marxa el pacte social associat al VIH i que es doti de recursos i mecanismes.
0: Pràcticament un quart de 10 del matí, esteu escoltant el Cafè d'Idees a Ràdio 4. Anem als esports i parlem de futbol, perquè Alexia Putella serà la nova jugadora del London City Lionesses.
2: L'ex-capitana del Barça ha signat amb el club britànic per 3 anys, amb opció a un quart. Ahir va ser presentada oficialment a un acte a Nova York, on ha explicat que una de les raons per les quals va acceptar l'oferta del London és perquè és un club independent, sense equip masculí.
1: Women football is not charity. That doesn't happen for accident, so we have to work for it.
2: Putella és que assegura que el futbol femení no és un acte de caritat i que, per tant, com a jugadora, vol donar el seu 100% per ajudar a fer créixer aquesta indústria i fer créixer el futbol femení.
0: Més moviments. L'Espanyol anuncia el fitxatge del migcampista brasiler Gabriel Moscardó, que arriba a cedir pel PSG per una temporada.
9: Ahir van presentar el lateral esquerre Hartman.
21: Ells sabien des de feia temps que Romero marxaria i des del principi em van donar la confiança que em volien aquí. L'Espanyol sabia quin tipus de jugador sóc i han parlat molt amb el Barley. Des del principi els contactes van ser bons i estic content de ser aquí.
9: D'altra banda, el Sabadell va començar ahir la seva pretemporada i va confirmar la incorporació de l'extrem esquerre procedent del Cartagena, Yanis Rahmani, de 31 anys.

La banda de Boston és avui un dels caps de cartell del Festival Cruïlla, que encara la seva segona jornada, també amb bona representació de grups catalans com Sidoní, Mishima o Standstill.

0: Us ho explicàvem a la portada ahir, en un dia en què estava tot farcit d'incendis i de no gaires bones notícies. Sí que en vam tenir una de bona, que ens va fer com molta il·lusió, i ara veureu per què. Ja ho hem explicat a la portada, i és que l'Anna Bosch, la periodista Anna Bosch, ha estat distingida amb el Premi Ofici de Periodista de 2026. És el màxim reconeixement que atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ho fa per les seves 4 dècades dedicades al periodisme internacional. Recordem que ha estat corresponsal a Moscou, a Londres i a Washington. Entre d'altres, les seves cròniques ens han ajudat a entendre alguns dels grans esdeveniments que ha marcat la història més recent. Anna, bon dia, felicitats.
1: Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Te'n vas encadenant. Primer la jubilació fa unes setmanes, el reconeixement de companys més propers, els de la casa, no? I ara arriba aquest regal, aquest premi tan prestigiós del col·lectiu, del col·legi.
1: Sí, no me'n sé venir. Vau destapar vosaltres fa 2 setmanes el Cafè d'Idees, vau destapar la caixa del front. I d'ençà d'aquell dia, doncs sí, és un no parar de bones notícies, de moltes satisfaccions, i de veritat que no hi ha gens d'impostura ni de falsa modèstia si dic que no m'ho esperava, que m'ha agafat per sorpresa. I el Premi del Col·legi de Periodistes, evidentment, és una satisfacció molt gran, perquè són els col·legues de l'ofici, i també perquè és a Catalunya, no? Llavors és una miqueta tancar el cercle, és roba el món i torna el born.
0: A més, té aquest nom tan bonic, ofici, no? Aquesta reivindicació d'una manera de fer, no, Anna?
1: Exacte, és una de les coses que els hi vaig dir quan m'ho van anunciar, que una de les coses que m'agradava molt és que du el títol ofici, perquè jo crec que aquesta feina que fem és un ofici, és una cosa que vas aprenent dia a dia, que cada dia aprens una cosa nova i vas moldejant-ho. Llavors jo crec que som doncs com els fusters o els ferrers, que és un ofici que anem aprenent dia a dia, i que les persones amb qui interactuem, bé perquè els entrevistem, bé perquè som testimonis del que passa, ens van fent els professionals que som.
0: Uh-huh. Anna, reconeixent tota la teva trajectòria, sí, hi ha hagut molts canvis al llarg d'aquests anys, corresponsals de... Abans que tu, fins i tot explicava, no?, que ells són els que marcaven quan una cosa era notícia, i en canvi ara hem passat que les xarxes van a tota castanya, i per tant aquest paper també ha anat canviant, però sí que hi ha la cosa de fer entendre o ajudar que tots entenguem el que passa, no?
1: Exacte, és a dir, el fet d'aquest cicle non-stop, per així dir-ho, d'aquest cicle 24 hores que t'estan contínuament t'arriben informacions o pseudo-informacions o coses que aparentment tenen forma d'informació però que no ho és, fa que haguem de remodelar

0: parlar de canviar una mica el nostre propòsit, no? La nostra, entre cometes, missió que tenim. I ja no és donar el titular, ja no és donar la notícia en si, sinó més que mai donar-ne el context, no? Per què passa això? Què hi ha que ho expliqui el que està passant? I llavors en aquests moments, com que s'escau, que també, i en part, no només, però en part per l'irrupció d'internet, tots els mitjans de comunicació, tots, no se n'escapa cap, tenen problemes econòmics, llavors per on retallen? Retallen per la cobertura internacional perquè és la més cara. I llavors això què fa? El que és la notícia en si, tu la tens, no? Vull dir, si hi ha una dimissió a un lloc, si hi ha un cop d'estat a un lloc, si hi ha un atemptat a un lloc, si Estats Units torna a bombardejar l'Iran, te n'assabentes, però et falta el context i et falta aquelles coses que copsa una persona que està al lloc, que escolta la gent del lloc, que veu... Que fins i tot que sent les olors del lloc, et falta aquest component de qui està sobre el terreny i et deixa també més a la deriva de possibles manipulacions i més ara amb la intel·ligència artificial que et fan dir coses que no has dit, no? Mira, l'altre dia el Canet Rock van ressuscitar el Toni Cruz. Vull dir-te, si la intel·ligència artificial és capaç de fer això, imagina't les coses que pot fer amb la informació.
1: Anna, ja per acabar, sí que et volia preguntar, portes poc, encara jubilada, però això de periodista és molt vocacional, és un ofici, com dèiem, un no deixa de ser-ho mai, no? Encara que no tingui activitat laboral, o sí que relaxes més o mires d'una altra manera les coses?
0: A veure, m'estic estrenant i la voluntat és relaxar-me, entre altres coses, perquè està sent tot aquesta sortida, aquest final d'etapa, està sent tan intens que necessito descansar una mica, però vaja, evidentment, no deixaré de llegir els diaris, no deixaré de mirar la BBC Internacional, no deixaré d'informar-me. El que passa que suposo que ja no ho faré amb l'urgència i el neguit i el sentit de l'obligació que ho feia fins ara. M'imagino, perquè tot just estic començant aquesta nova etapa.
1: Escolta, Anna, i una última ara sí, amb aquells estudiants o aquelles persones ja que tinguin com ganes, aquella aspiració una mica mítica, no?, d'arribar a ser corresponsal, que moltes vegades senten aquest discurs d'avui, ara està tot molt complicat, hi ha molta gent, és molt difícil, també parlaves de les retallades, què els hi diries?
0: Sí. Els diria que si realment en tenen moltes ganes, en tenen molta vocació, una, evidentment, fonamental, i és que aprenguin idiomes. I si és possible, però l'anglès ja es dona per descomptat. Vull dir, en la majoria d'oficis, en la majoria de professions, que parles anglès i que t'espaviles amb anglès, es dona per descomptat. Que aprenguessin idiomes on, per així dir-ho, tenen poca competència, que aprenguin àrab, que aprenguin xinès, que aprenguin llengües que hi ha poca competència, que hi ha poca gent que les parli. I això ja els hi donarà un plus, un valor afegit, a l'hora de poder-se postular o d'intentar. I després que tinguin molta perseverància. Vull dir, és una carrera de fons. Això del periodisme, jo crec que en general les vocacions són una carrera de fons, de picar ferro. I també hi ha un factor d'atzar, de sort. Vull dir-te, jo sóc la primera que en moltes ocasions m'he aprofitat en el sentit de que m'ha beneficiat, per així dir-ho, el fet de ser en el lloc oportú en el moment oportú. I d'altres vegades al revés, no? Vull dir, estava en el lloc inoportú en el moment inoportú. Per tant, vull dir que hi tinguin molta perseverància, que aprenguin algun idioma, que hi hagi algú que no parla, i, o bé, no, que no parla, que hi ha menys gent que el parla, i que necessiten sort, necessiten un cop de sort de tant en tant.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Anna Bosch, Premi Ofici de Periodista 2026 del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Gràcies, Anna, una abraçada.
0: A vosaltres, bon dia a tothom.
1: Molt bon dia. 9:26, ja estan asseguts a la taula els analistes d'avui, tenim el Jaume Clotet. Jaume, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Manu Simarro, què tal?
3: Bon dia, què tal, Ramon?
1: Benvinguts tots dos a la ràdio, el que feia des de Ràdio 4. Home, ahir vam tenir un dia d'aquests, molta calor,

0: Això no sé si tampoc, des de l'anàlisi, podem aportar alguna cosa més. Home, que explicar l'experiència personal.
1: Jo estic d'un mal humor ja de la nit que hem passat aquí a Barcelona, que ha estat insuportable. Una calor ja, jo no sé com s'ha de gestionar.
2: Jo discrepo del Manu, per variar. Jo tinc una...
0: No has passat calor, Jaume, tu?
2: No, és que jo tenia una malaltia.
1: Bueno, deus dormir amb l'aire, vull dir.
2: Jo no tomo poc les temperatures, soc molt atèrmic i jo dormo sense...
1: Això li passa a alguna gent.
2: Sense aire, tinc calor, evidentment, sí. No? Però no tinc la calor que té la majoria de gent. I,
0: aquell punt d'angoix, bon agòbio, no?
2: No, jo estic tranquil. Les meves filles, per sort, són iguals. Posem l'aire 5 minuts abans d'anar a dormir, però...
1: Però aquestes nits que no corre l'aire, vull dir, lleves de mal humor.
0: De forn, eh? De donar voltes al llit.
1: És veritat que aquesta tarda ja hi ha el Cruïlla, vull dir... I llavors ja...
0: Estàs més animat.
1: Ja estic més animat. Vull dir, ara sentia els Pixies i ja s'anima un.
0: Escolteu, també, ahir vam patir molt perquè el tema dels bombers, clar, portem des del cap de setmana amb el tema de les Gavarres, que ja va com... va fer patir una mica. Són uns cracs, són professionals boníssims perquè realment se n'estan sortint bé, però que cada dia és com més complicat. I hi va un moment de la tarda que era com, vaja, n'apaguem un i en surten dos més, no? Ara estan tots estabilitzats, ho hem de dir, però sí que és tot un repte i... David Borrell, que està sent una descoberta de cap de bombers amb el que ens està explicant, tota l'ajuda que necessiten, perquè ells són molt bons extingint, però cal tota una prèvia, totes unes planificacions...
1: Sí, però és veritat que transmet un nivell d'expertesa molt, molt alt, no?, David Borrell i tot l'equip de professionals. Tinc la sensació una mica que amb això de la simultaneïtat dels focs, evidentment es prioritza protegir cases, protegir persones... I jo crec que estem perdent una mica com a país, a través d'Aip Borrell i d'altres figures, la por a que cremi el bosc. No sé com dir-te, és a dir, tinc la sensació una mica que, bueno, doncs aquest foc el controlem perquè no afecti les persones, però el deixem cremar perquè potser ens fa aquesta funció aquí, no? És a dir, llavors estem en mans de grans professionals i el que sigui, jo crec que el Jaume estarà d'acord en que estiu rere estiu apareixen els mateixos debats de la gestió forestal, de que no hi ha ajudes per fer les franges. Jo avui parlava amb una amiga que viu al Pirineu. Diu, hola, benvingut a la realitat. Quines franges? És a dir, una amiga que viu a Ferrera, allà al Pirineu, diu, no, és que aquí no hi ha franges, no hi ha diners per fer franges, no? I després el debat de les urbanitzacions, de com aquest país s'ha construït de forma il·legal durant els anys del franquisme a les urbanitzacions. És a dir, s'han fet a mig del bosc cases que ara hem de córrer a protegir, no sabem si hem de moure o no, però que són debats que cada estiu ens visiten de manera una mica...
2: A mi el debat dels focs que deies ara em recorda a Barcelona i el seu exemple mundial de refugis climàtics. És a dir, som experts en posar solucions o pedaços post, però som incapaços de planificar, no? Si puja la temperatura, fem refugis climàtics, es cremen els boscos, tenim els millors bombers del món, d'acord, però per què no intentem que no pugi la temperatura i que no hi hagi tants focs, no? L'exemple de Manu és un bon exemple. Jo tinc un amic una mica més al sud, al Pallars Jussà, que té una finca, tenia uns arbres per tallar a prop d'un riu, uns arbres que li feien nosa, que a més no estaven protegits, no formaven part de cap paratge protegit. Per tallar-los, va dir que anava a tallar-los, li van dir que la multaria amb 12.000 euros. Va haver de demanar permís a l'ACA, a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i sortir la resolució del DOC. Va estar un any i mig per tallar uns arbres a la seva pròpia finca. Llavors, ens omplim la boca, sentim els polítics dient que els focs s'apaguen a l'hivern, que farem no sé quants plans per endreçar els boscos, per netejar-los, i després no farem res, perquè han dit avui als mitjans que a partir del setembre o octubre plourà molt. Per tant, a l'octubre estarem dient que bé que ha plogut, i llavors d'aquí un any estarem en aquest programa parlant de nous focs simultanis, no? I...
0: Esperem que no.
2: Esperem que no.
0: A l'octubre parlarem de que hi ha zones inundables, que és l'altra.
1: Aquesta és l'altra. Perquè és l'altra cara, sí.
2: Llavors, quan hi ha emergències, és veritat que som capaços de resoldre-les amb relativa rapidesa i eficàcia, els bombers són molt bons, tothom és molt bo, i llavors sembla que quan passa el problema ens n'oblidem, com la sequera, com la pandèmia i el...
1: El tema també és quina capacitat tenim de passar dels anuncis a les concrecions. És a dir, veia un reportatge ahir de l'alcaldessa de Xerta que deia, bueno, aquí es va cremar, va venir el conseller Dalmau, ens van anunciar moltes coses. Aquest govern jo crec que s'està caracteritzant per fer molt bona propaganda de comunicació, és a dir, s'estan fent molts anuncis, s'anuncien plans, inclús s'anuncia que hi ha preocupació pel món rural, no?, que és una cosa que s'havia deixat de banda. Jo crec que el gran repte que té per davant aquest govern és demostrar que tots aquests anuncis s'acaben traduint en concrecions. L'exemple que posava el Jaume em recorda un altre amic d'allà, no?, el Pallars Sobirà. Crec que el Jaume és més del Jussà, jo soc més
2: jo soc del Sobirà.
1: Ets el Sobirà també, doncs mira, som del mateix Pallars, llavors. Un altre amic que es volia fer una casa. És a dir, imagina't, no?, que hauríem d'estar tots aplaudint una persona jove que es vol fer una casa allà. Va anar a talar, bueno, va demanar els permisos per talar fusta, tal... Bueno, li van posar moltíssims problemes, també, no? Molts anys, tal. Llavors, com no pot ser? No pot ser que aquesta gent que està... que vol fer mosaica per la part agro, no? Per entendre'ns, que es vol fer una casa i que vol fer servir la fusta i vol aprofitar-la econòmicament, que se'ls hi posi problemes, se'ls hi ha de posar totes les facilitats.

0: possibilitats.
1: Aquests dies hi ha hagut tres incendis que s'han apagat en part perquè hi havia el mosaic de combinació de bosc i agricultura. Mm-hmm. Ahir, al Pla de Manlleu, a la Segarra l'altre dia, i a Tiana, aquí al costat, mm-hmm. Es van aconseguir controlar més ràpid perquè hi havia vinya combinada amb cereal, combinada mm-hmm. amb bosc. I, per tant, això fa de tallar foc. Si tu deixes mm-hmm. el bosc sense cuidar, sense gestionar, sense cultivar, et passa el que et passa. Mm-hmm.
2: Sí, de fet, en fi, escoltàvem també l'alcalde de Sant Manat que deia ja havíem fet un pla que anàvem netejant, però no hem arribat, és car, i no hem arribat, i al final l'ha cremat d'una ventada fa no sé quan, tampoc massa recent, no? Mm. I també aquest punt, no?, que llavors també és culpa de la burocràcia, es barreja amb l'ecologisme, hi ha com un debat a vegades que es porta des de certs sectors cap aquí, no?, que quan potser s'hauria de separar una cosa de l'altra, no?
3: A veure, jo vull recomanar una entrevista a VilaWeb que vaig llegir ahir i vaig a buscar el nom de l'autor perquè és que m'ha xiflat i és Martí Boada.
1: Sí, home, mític.
3: Mític, no?, ecòleg de l'Autònoma de l'Irta, sí. I vaig a una entrevista que... I aquest senyor ningú el pot titllar de no ser ecologista, no? I, bueno, és que tenim uns boscos sense gestionar i ens hem de d'adquirir una visió que és ecologista. T'ho estan dient els ecòlegs, que és diferent, no?, l'ecologisme de l'ecologia, per entendre'ns, però hem de deixar de perdre aquesta por a gestionar el bosc, inclús a fer cremes controlades, a fer tales controlades. I jo vull anar a un altre lloc, que és el de la por que genera tot això. És a dir, tots els catalans que viuen, molts que estan vivint dintre del bosc, però tots els que viuen a un municipi que no té una franja feta, què els estem dient? O sigui, que estan abocats a que es cremin les seves cases, no? els seus entorns. Llavors, s'ha de gestionar, s'han de donar ajudes i s'ha de fer, perquè si no és que, bueno, cada estiu és la mateixa història, no?
2: Sí, sí, també organitzacions que deia, no?, que per llei haurien de tenir aquestes franges fetes, franges. Que tampoc, en principi, no estaríem parlant de grans infraestructures, una franja.
1: No, a Catalunya hi ha 300.000 persones que viuen dins del bosc en urbanitzacions fetes dels anys 50, 60 i 70. Moltes estan per legalitzar. El terme legal, no sé com li diu el govern per no dir que són il·legals, però uh-huh. tampoc són legals. I, de fet, només cal anar-hi i veure que no hi ha carrers sense asfaltar, sense sanejament. Uh-huh. I és un problema endèmic que, evidentment, deu ser molt car de resoldre, però que no s'acaba d'afrontar. Llavors, quan passen aquestes coses, els disseminats. Però és que no estem parlant de molt lluny d'aquí. A Collserola hi ha 3 o 4 urbanitzacions que, a més, estan afectades, però que cap govern s'hi acaba de posar perquè deu ser molt impopular. Però després, quan tens problemes com aquests, és molt greu, perquè una cosa és cremar el bosc, que ja és molt greu, però que se't cremi la casa o posi vides en perill encara és pitjor.
3: No, deia que hi ha un tema també d'aprofitament econòmic de la fusta. És a dir, si tu ara parles amb la gent que està dissenyant les ciutats del futur, a Barcelona ja tenim blocs que s'estan fent amb fusta, que estan sempre mirats a nivell internacional, et diuen, bueno, és que es podria fer una aposta des de Catalunya, que té un nivell de superfície forestal, de fet el Martí Boada ho deia en entrevista, comparable amb Noruega, amb Austràlia, no? És a dir, que tenim una superfície forestal increïble, es podria fer una aposta per un sector, impulsar un sector econòmic important a través de l'aprofitament de la fusta, per la construcció, etc etc. I això... A mi no em consta que s'estigui fent, no?, des dels sectors públics, d'impulsar aquest sector. Per tant, bueno, jo crec que hem d'aprofitar, no?, aquests win-win, de, bueno, gestionem el bosc i també podem impulsar un sector econòmic i a nivell de canvi climàtic ens pot ajudar, no?, a fer edificis, doncs, més resilients, que ens ajudin a que les temperatures a la nit, que és el que parlàvem a l'inici, siguin millors. Així que, res, cal posar-se a fer feina.
2: Escolteu, de la crònica política sí que... Volia comentar temes de Feijóo que estan passant aquests dies. El més immediat, tot el tema de les baixes laborals, sí que quan fi el cafè amb la gent, benvingut gent de la patronal, posen molt la banya amb això, amb l'absentisme, com un... Per ells és un problema. Va haver-hi, recordem, aquella polèmica amb la Generalitat quan volia impulsar que els CAPs, doncs, si s'avançaven els tractaments o les proves, van explicar, doncs, poguessin rebre més dotació econòmica o una recompensa per això... I d'altra banda, doncs això, com Feijóo ho ha qualificat en una trobada d'empresaris al País Basc, de càncer, el tema de l'absentisme laboral, i ho connecto perquè jo crec que està tot una mica interrelacionat amb reivindicar també els drets del no nascut, no? Que tenim tot un discurs polític de Feijóo en aquestes línies, en aquestes ideologies, no?
1: Sí, jo tinc la sensació de que ja fa molt temps que no hi havia un govern espanyol tan dèbil i una oposició tan incapaç de treure'n suc. És a dir, quan tens un govern espanyol que s'enfonsa sol, la missió del cap de l'oposició és no equivocar-se. Ja no demano encertar-la, és no equivocar-se. Té enquestes favorables del PP i, per tant, no s'ha d'equivocar. Llavors, aquesta mena d'errors que fa Feijóo, que no és el primer ni serà l'últim, per mi són incomprensibles, perquè havent-hi un fons de realitat en el que diu, de l'absentisme laboral, que no és el mateix que les baixes mèdiques, perquè si ell critica les baixes mèdiques està ficant-se amb la feina dels metges i, per tant, és un altre tret al peu diferent. Però tenir una part de raó, i podem parlar d'aquest debat, perquè, com tu has dit, el govern català ja va intentar fa uns mesos incentivar els CAPs que no donessin tantes baixes. No entenc com diu barbaritats com la que una persona que no treballa cobri menys. Si un treballador té un accident laboral, o el que sigui, igual, o està malalt i està a casa seva, evidentment ha de cobrar el mateix que si estigués treballant. Són drets socials. Llavors, dir això només serveix per encabritar una part de la població que ell hauria d'intentar que deixessin de votar a l'esquerra i que votessin amb ell. Per tant, més incomprensible. I la segona part de la teva pregunta, jo crec que ha decidit el que fa Ayuso, que és per no dependre de Vox o dependre el mínim possible, en comptes de plantar-li cara, com ha fet el president d'Andalusia, és agafar les banderes de Vox i anar fins al final. Jo crec que també lliga amb el tema de l'absentisme laboral. És a dir, entre el PP d'Ayuso i Vox no hi ha tanta diferència com entre Vox i el PP d'Andalusia, per exemple. I, per tant, jo crec que aquí també hi ha molt d'això. Sap que dependrà de Vox, però crec que agafant aquestes banderes amb aquesta duresa, doncs potser aconseguirà que no se li vagin tants vots.
3: Jo crec que a nivell electoral és un error el plantejament. Estic d'acord amb el que deia el Jaume a l'inici, no? Perquè la seva principal missió és mobilitzar el seu electorat en positiu i presentar-li un projecte alternatiu al de Pedro Sánchez, i pel seu electorat, pel que té mobilitzat i el potencial, ho tindria bastant fàcil, però també no mobilitzar l'electorat socialista. És a dir, un dels grans problemes que té Pedro Sánchez ara sobre la taula és que el seu electorat està desmobilitzat, perquè està desmobilitzat per Zapatero, pels casos de presumpta corrupció, estan no, amb les orelles caigudes. Propostes com aquestes que fa Feijó, que avancen, diguem-ne, el que faria si estigués a la Moncloa, que és que una persona, i ell ho va dir clarament, el PP ha sortit a rectificar, però que és que una persona que està de baixa cobri menys, no? Perquè, diguem, per incentivar que s'incorpori ràpid a la feina, el que fan és avançar el futur, no? És a dir, portar el futur al present, i el que li diuen a l'electorat socialista i a l'electorat progressista és mobilitza't, perquè si no vas a votar, el que ve és això. Per tant, jo crec que tot aquest programa que pot mobilitzar més l'electorat progressista, si jo fos Feijó, no el posaria sobre la taula. A part, hi ha una altra cosa, no? Després, si voleu, entrem al fons del debat, però sobre com aquestes coses es presenten a nivell de comunicació política, és a dir, tu no pots llançar una bomba com aquesta dient que això és un càncer. És a dir, vamos a ver, estem ja al 2026, la comunicació política ha avançat molt. Home, de debò no hi ha ningú a l'equip, al gabinet del senyor Feijó, preparant-li un discurs de com s'ha de presentar això, i després no pots anar allà a un foro d'empresaris, no acompanyar-ho comunicativament, després no tenir, no sé, un programa d'entrevistes que t'acompanyi amb tot això, tenir a tota la gent de l'executiva a través de xarxes socials intentant justificar el que has dit i rectificar. Per tant, a nivell de formes, suspenso, diria. Llavors, en el debat de fons, bueno, jo crec que és la patronal té dos grans cavalls de batalla, no? Almenys aquí a Catalunya. Un és l'absentisme i l'altre és l'impost de patrimoni, no? I jo crec que són dos discursos que estan errats i que són profundament injustos. És a dir, tenim molts problemes al nostre país. Si parlem dels problemes en l'àmbit econòmic, jo crec que hauríem de parlar més dels problemes en la productivitat, i jo no crec que estiguin tan lligats a l'absentisme, els problemes de la productivitat, sinó als salaris baixos, als sectors econòmics que estan primant a l'economia. I el debat jo el portaria per altres bandes, no pel lloc per on l'està portant la patronal. I bueno, Feijó intenta cavalcar aquesta onada, i sí que, no sé, quan veia que érem els empresaris bascos, no, i vaig veure xarxes, dic, hosti, és interessant, pots intel·ligent, no, de cara a un PNV que està molt amb el PSOE, no, de que Feijó es vulgui apuntar aquest tanto davant dels empresaris bascos. Però no sé, jo crec que no s'estan sortint com ho ha fet. No.
1: Quan va venir aquí, cada cop que ve Feijó al Cercle d'Economia o altres àmbits empresarials catalans, tampoc acaba d'anar bé. I, de fet, ahir Foment va sortir a demanar només respecte pel que havia dit Feijó. No va sortir a defensar-lo, va dir només respecte perquè sí. Ha tractat un tema que els preocupa. Va dir el mínim indispensable per sortir al pas. Uh-huh. És a dir, no, em sorprèn com no connecta a Feijó amb qui hauria de connectar, com deia el Manu, que és els àmbits empresarials espanyols, catalans, bascos i d'on sigui. Uh-huh.
3: Que té xifres per fer-ho, és a dir, anem a veure, jo puc no estar d'acord, no, amb el plantejament de l'absentisme, etc, però si tu escoltes a Pimec, escoltes a Foment, són molt més efectius a l'hora de plantejar el debat. Llavors, cony, aprofita't d'aquesta matèria gris que ja està creada i fes-ho millor, no? Perquè és que, no sé, per mi és incomprensible que ho faci tan malament.
2: També amb el tema d'aquestes ajudes a les famílies que estiguin esperant un nadó, vinculat al dret del no nascut, això evidentment connecta amb el tema de l'avortament, perquè al final són conceptes similars als que es fan servir. També hi ha aquest punt que dèieu, no?, de l'estratègia de competir, d'intentar competir amb Vox, no perdre per aquesta banda, més que no pas neutralitzar o intentar, no sé si pescar perquè està tot molt polaritzat, però, com dèieu, que hi hagi una part del PSOE que s'estigui quieta o si pot allà rascar alguna cosa, rascar-la, perquè ja la banda més dura ja la fa Vox, diguéssim.
3: A veure, les dades ens diuen que hi ha 700.000 persones que votaven al PSOE a les últimes eleccions que votarien al PP o Vox. Per tant, aquí hi ha una frontera de vot on, si jo fos Feijó, la matxacaria a punta pala, no? I crec que en clau de futur, per la dreta d'aquest país, seria molt més intel·ligent el que va dir José María Aznar. José María Aznar va dir dues coses, no? L'altre dia quan va parlar, es va parlar molt de que parlava de la importància d'una majoria nacional, és a dir, de descartar els vots de PNB, de Junts, de no pensar, no?, en una majoria de governants així, però va dir una altra cosa que per mi és molt interessant per part del plantejament de la dreta, que és una majoria centrada, que tingués pes a esquerra i a dreta. És a dir, en el moment actual del Partit Socialista, de debilitat del Partit Socialista, on té una sagnia tan important en el seu votant cap al centre, no?, diguem-ne, és a dir, que se'n va cap al centre, seria molt més intel·ligent, des del meu punt de vista, per part de Feijó, fer propostes centrades. Fer propostes centrades crec que li pot donar, a llarg termini, molt més recorregut electoral, no?, que donar una batalla cultural, que és veritat que, si tu llegeixes a les Ayusos, també a les Esperanzas Aguirre, etcètera, etcètera, li reclamen des de fa molt de temps que doni la batalla cultural, que doni la batalla de les idees, no?, que assumeixi més una agenda més conservadorista per disputar-li el vot a Vox. Però és que jo crec que ell ja ha descomptat que guanyarà en Vox. No sé com dir-te, ell ja ha descomptat que guanyarà en Vox.
1: Ja està homologat, això.
3: Ja està homologat. El seu electorat, inclús, també ho ha homologat. Per tant, si vols assegurar una majoria per governar 8 anys, qui sap si més, la Moncloa, dóna-li l'espai a Vox i tu, com a Partit Popular, dedica't a acabar de menjar-li la torrada al Partit Socialista, no? Però, bueno, per això et dic que jo no acabo d'entendre quina és l'estratègia de fons del Partit Popular. O sigui, recordem que Feijó va guanyar l'últim congrés del PP i el titular del congrés era governarem solitari. Tindré una proposta centrada. Un any després, saps? El discurs és un altre. Però, bueno, és veritat que, tal com està el Partit Socialista, doncs ell es pot anar permetent, no?, cometre aquests errors, perquè, de moment, jo crec que ara guanyaria de sobres no?, les eleccions.
1: Sí, jo també ho penso. El tema del decantament de vot socialista cap al PP també ha de fer reflexionar el PSOE i el govern actual, que porta ja uns quants anys governant, de per què passa això. És a dir, és cert que el govern espanyol...
3: És increïble que passi això, realment, però, amb aquestes xifres,
1: però,
3: no?
1: Quan Pedro Sánchez, ara, per exemple, busca la confrontació amb Donald Trump, això és estètic. Lleis que estan molt bé, de memòria democràtica, estan molt bé, però els treballadors i la gent que vota esquerres, aquí i a Europa, té un altre tipus de problemes que, bàsicament, per mi són dos o tres, que és l'habitatge i és salaris baixos, que deia el Manu. Aquestes coses no s'han resolt. Tampoc la resoldrà el PP, Evidentment, un govern de PP i Vox, això tampoc ho resoldrà. Però és que jo entenc que si tu tens un govern d'esquerres, aquest tipus de temes s'han de resoldre. I jo, i crec que la gent que ens està escoltant, la majoria de gent d'aquest país té la percepció de que avui té menys poder adquisitiu que fa un any, i que fa tres, i que fa cinc. I és tot més difícil cada vegada, no? I si ho notem nosaltres, ho nota tothom. I, per tant, la qualitat de vida, el nivell de vida de tothom, una mica s'ha baixat, i crec que a més és a la gent jove li afecta especialment, no? I per tant, davant d'aquesta realitat, que és la realitat, el discurs populista que fa Vox i a vegades el PP serveix per la gent que està desencantada i que busquen aquí una solució que jo crec que no la trobaran, però és que no tenen alternativa, perquè el govern espanyol no porta 4 dies, porta 8 anys, si no m'equivoco, governant.
3: Sí.
1: I això s'hauria d'haver notat en algunes coses, no? I per tant, la sensació de que els degrada la qualitat també dels serveis públics fa que una part de la votant d'esquerra, es desmobilitza, que és l'habitual, i una part més gran o més petita, que pot pensar de votar el PP. I si mirem altres països europeus, hem vist com les esquerres o votants d'esquerres de barris obrers de França han passat, ja no a la dreta, han passat a Marine Le Pen directament, no? I això, evidentment, és l'habilitat de l'extrema dreta de connectar, però és la incapacitat de l'esquerra de donar solucions concretes més enllà de la retòrica i de l'eslògan.
3: És veritat que les circumstàncies en les que ha governat Sánchez han estat molt difícils, no? Pandèmia, guerra d'Ucraïna, i l'argument de Sánchez podria haver estat pitjor, és a dir, nosaltres hem aconseguit que la inflació sigui menor, fer més ajudes, és que no és suficient, perquè l'elector al final, quan va votar, i el ciutadà, que diu, tot està més car, l'habitatge no l'han solucionat i els salaris segueixen sent baixos. Fernan.
2: El que farem ara és anar una trucada vinculada amb l'actualitat. Parlava de Trump al Jaume. Hi ha hagut la cimera de l'OTAN encara, que ja ha acabat, i volem parlar amb el doctor en dret i relacions internacionals per la Pompeu Fabra, Víctor López Payà. Què tal, professor? Bon dia.
0: Hola, molt bon dia.
2: Bon dia. El primer que li demano és un balanç final d'aquesta cimera de l'OTAN, on a nivell mediàtic va començar com amb un tram molt agressiu contra els socis europeus, jo crec, contra Espanya, amb molta duresa, i ara això, pel que ens consta, doncs, a les darreres declaracions ho ha reconduït, com atribuint que el govern d'Espanya i Pedro Sánchez s'havien redimit, havien anunciat, doncs, que farien coses que a ell li agradaven, etcètera, no?
0: La cimera de Turquia s'ha salvat pels pèls. L'Aliança Atlàntica, jo crec que ha superat una nova prova de foc, un nou 3-3, un 3-3 que ens confirma que la major aliança militar de la història segueix viva, funciona, malgrat unes relacions transatlàntiques que estan passant pel seu pitjor moment. La política erràtica de Trump passa factura a tot el món i els principals damnificats en són els seus principals aliats, que és el continent europeu, així com països com el Canadà. I això és resultat de que els Estats Units són una potència hegemònica que s'està replegant, està massa cansada dels seus compromisos internacionals, li han passat molt factura, guerres com la de l'Afganistan, els seus compromisos exteriors, i prioritza cada cop més els interessos internacionals. I el retorn de Trump a la Casa Blanca des del 2025 és el major exemple d'això, ho accentua encara més i evidencia que aquell que era el gran valedor del sistema internacional de les Nacions Unides, creades el 1945, ara s'han transformat amb Trump en una de les seves principals amenaces. I Europa està aquí al mig, atrapada, perquè durant massa temps ens ha anat molt bé dependre del seu paraigües de seguretat. I en el moment en què decideixen retirar tropes d'Europa, o més ben dit, prioritzar altres indrets, com l'Indo-Pacífic, per lluitar amb la competència amb la Xina, a l'Orient Mitjà contra l'Iran, o al propi Àrtic, perquè els Estats Units es troben en desavantatge estratègic a l'Àrtic, doncs Europa queda desemparada i això passa factura a l'OTAN. Per tot això, el gran beneficiat d'aquesta cimera no és cap país europeu. És Turquia, que ha rebut avances des del primer moment per part de Trump, que té una relació amb la Unió Europea molt propera, però juga la seva pròpia partida exterior, Turquia, mantenint relacions amb Rússia, i, de fet, ha aconseguit que Trump obri la porta a vendre-li els millors avions que hi ha de combat ara mateix, que són els F-35, tot i haver comprat un membre de l'OTAN, de l'Aliança Atlàntica, sistemes antiaeris russos, els S-400. Per tant, aquest és una mica el balanç final. L'OTAN segueix viva, però les relacions transatlàntiques estan més tenses que mai.
2: Una altra qüestió que li volia plantejar per tancar, després d'aquesta síntesi de balanç, és el tema de Groenlàndia, que també pels aliats europeus semblava, especialment per Dinamarca, el més afectat, un tema que podia semblar tancat, però que Trump ha reobert, no resigna.
0: Sí. Trump, en el fons, vol Groenlàndia, vol apropiar-se de Groenlàndia perquè té aquesta idea d'un domini de l'hemisferi occidental. Entès, ell conceptualitza el món en diferents esferes d'influència. I la dels Estats Units és l'hemisferi occidental, Amèrica del Nord, continent americà, Europa, i aquí hi ha un repartiment en el seu cap, que té un cert to imperialista tot plegat. Però en Groenlàndia hi ha vist una debilitat cap a Europa. I clar, al gener tots ens vam posar nerviosos, perquè després del que va fer en Venezuela, que en una nit i un parell de dies havia derrocat el seu cap de govern i tenia ja un règim a mi, allà, podia passar una cosa similar. Llavors, aquí ha trobat la pota dèbil d'Europa. S'ha posat de manifest que Groenlàndia és un enclavament estratègic a l'Àrtic sense cap mena de dubte, però novament amb Groenlàndia la realitat s'imposa. A Trump no li cal envair Groenlàndia. Ja té tropes a Groenlàndia. De fet, ara mateix, després de les seves amenaces del gener, està negociant amb Dinamarca i també amb Groenlàndia l'establiment de 3 noves bases, per tant, en serien 4 en total. I, de fet, arrel de tota l'enrenou que va generar a principis d'any, l'OTAN ja va desplegar una operació específica anomenada Sentinella de l'Àrtic, I ahir encara els estats europeus, Espanya inclosa, i sota el lideratge de Noruega, van signar un nou compromís per incrementar aquesta defensa europea de Groenlàndia i de l'Àrtic més europeu, l'Atlàntic Nord. Per tant, aquí hi ha un compromís. Les úniques queixes que pot tenir Trump envers Groenlàndia, envers Europa, i que van ser de retruc que van afectar Espanya, és per la despesa militar. Però la despesa militar hem de posar també els seus matisos. Els aliats estan fent els seus esforços. Ja hi havia un compromís del 2%. El que passa és que Trump el va elevar al 5%. I tots van avançar cap al 5% en acceptar-ho perquè ho està demanant l'aliat més fort. Però per què demana això Trump? Perquè realment sigui necessari aquest 5%? Ho podem discutir. Però ell el que vol és que aquest 5% de despesa militar, que Espanya gasti això, que Alemanya gasti això, que el Regne Unit gasti això, és perquè ho gastin en la indústria militar nord-americana. Per tant, aquí la clau de volta de la seva indignació, i també segueix molt ressentit en Trump, i per això torna a atacar Groenlàndia i torna a amenaçar Europa i Espanya, perquè països com Espanya es van negar a ajudar-lo en la seva desastrosa guerra contra l'Iran. Aquí plora la criatura.
2: Doncs, doctor López Payà, moltíssimes gràcies per aquest anàlisi. Molt amable.
0: A vosaltres. Molt bon dia.
2: Bon dia. En fi, Jaume, Manu. Camp Trump, que ja ens estem com acostumant i no a la vegada, eh? És a dir, aquestes anades i vingudes. I és interessant, des de l'expertesa, també analitzar una mica aquests moviments que poden quedar tapats.
3: Sí, però és... Dic que és sorprenent que ha acabat la cimera de l'OTAN amb un missatge des de l'avió dient que hi ha hagut un pagament important d'Espanya. Sí. Que el tranquil·litza, que redimeix, no?, tota la culpa que pogués tenir Pedro Sánchez. I clar, si tu encaixes aquesta declaració veient que Pedro Sánchez des de l'any 2018 que va arribar a la Moncloa ha triplicat la despesa militar, no? És que ell mateix ho deia, la inversió en defensa d'Espanya ha augmentat 5 vegades més que el PIB en un creixement en un escenari de creixement econòmic. És a dir, l'esforç que ha fet Espanya de multiplicació de la seva despesa militar és increïble. Jo m'agradaria preguntar-me a canvi de què. O sigui, a canvi de què i a costa de què, perquè en els propers anys, si no són de bonança econòmica com ho són ara i aquesta despesa militar s'acaba consolidant, veurem de què d'on s'ha de retallar, no?, de la resta del pressupost. Per tant, jo, sincerament, no acabo d'entendre el cabreig de Donald Trump, perquè si ho veig com a ciutadà des d'aquí, dic, bueno, si és que s'està incrementant. S'ha triplicat des de l'any 2018, des que Pedro Sánchez arriba a la Moncloa, el pacifista, triplica la despesa militar, no està mal.
1: Ja, jo crec que són dues coses diferents. La primera és el govern espanyol ha d'incrementar la despesa militar perquè hi ha un acord de l'OTAN que fixa un percentatge mínim del PIB per país i, per tant, li agradi o no, s'ha d'incrementar. Per cert, aquests acords eren previs a Donald Trump. La segona és que no podem analitzar, crec, ja el que digui Donald Trump des d'un punt de vista polític, sinó des d'un punt de vista gairebé psicològic. Ahir, abans d'ahir, va posar a parir a Espanya, a l'avió ha dit que no, que tot va bé, abans d'ahir va començar a repuntar el conflicte amb l'Iran, ahir diu que creu que la solució és imminent, després de dir que era un país que era...
3: Basura, no? Van dir,
1: sí, algú així.
2: Vacila Meloni, que en teoria són...
1: Exacte, llavors jo crec que la gestió dels aliats de Donald Trump ja està en un plan psicològic. Jo estic convençut de que els equips dels diferents presidents de governs europeus i aliats...
3: Tenen psicòlegs, no?
1: Tenen psicòlegs perquè de com tractar-lo. Hi ha un personatge particularment estrany, que és Mark Rutte, el secretari general de l'OTAN, que jo crec que aquest home, que el pinten com un lacai, com un vassall, jo crec que aplica una gran psicologia per tenir aquesta persona controlada i tothom està esperant que s'acabi el seu mandat, perquè és molt erràtic. I el tema de Groenlàndia jo crec que el treu només perquè el tema d'Iran no li està anant bé, perquè és un tema que no en parlàvem des del mes de febrer, crec. I per tant, no, tothom sap que no en va ir a, evidentment, Groenlàndia, com ha dit l'expert, el professor López Playa, això forma part d'un desplegament militar de bases d'Estats Units i d'Europa, per tant, no té cap sentit. Jo crec que ho treu perquè ha de començar a tapar altres coses. És sorprenent, aquest personatge, la veritat.
3: Sobre això de que deies de Giorgia Meloni, s'ha produït un fet molt destacable, i ho porto a política espanyola, que és que Santiago Abascal va dir l'altre dia a la mirada crítica que va ser a Telecinco que era un error la manera en què estava tractant Trump els seus aliats. És a dir, és el primer cop que veiem que Vox, amb el seu líder Santiago Abascal, després del que està passant amb Giorgia Meloni, rectifica. És a dir, potser una mica tard, tots recordem a Trump dient allò de Santiago Abascal, Però bueno, jo crec que és un d'aquests moviments, no?, que es produeix en una entrevista a Telecinco i tal, però que són uns moviment de fons de cara a les properes eleccions generals, com Vox es distancia, agafa una mica de distància de Donald Trump.
2: De fet, ara que parlàveu de la psicologia i de Marrute, que a més periodista, no? Li deia a vostè, se sent còmode amb aquest rol que està desenvolupant.
3: Increïble, això.
2: Ho vinculo a Infantino. És a dir, que Trump, a més, et deixa en evidència. És a dir, tu intentes...
3: Exacte, sí, sí.
2: Intentes com acontentar-lo i fer aquest rol,
3: sí.
2: I que suposo que, en fi, no està res demostrat, però que potser la FIFA alguna altra vegada s'ha demanat favors, però clar, això normalment es porta en un terreny que no aflora. No, no surt l'altre dient pit, mira... Sí. Me l'han treta.
3: El tio t'humilla, no? Després, és increïble. Bueno, és molt de matón de...
2: Va treure whatsapps de Macron, també recordem.
3: Sí,
2: no?
3: Del Rute, del Rute també.
1: Perquè és una psicologia del que fa bullying al pati de l'escola. Si ens hi fixem, Donald Trump no s'atreveix ni amb la Xina ni s'atreveix amb Vladimir Putin. I quan algun líder europeu puja el to i li planta una mica de cara, llavors ell una mica recula. Ha passat algunes vegades amb el president d'Ucraïna, però... Tu, quan més intentes estar bé a contentar-lo, que no s'enfadi...
2: Ser més pilota, per entendre's.
1: Ser més pilota, l'altre cada cop domina més i t'humilia més, no? Perquè no, aquest tipus de gent no té final. I llavors, potser el que fa Pedro Sánchez és el correcte, sortir a dir, mira, jo tinc una venia, això no permetré, és igual, enfadis, no? Perquè s'enfadarà igualment. Però no li permetré. Llavors, l'altre o s'indigna o recula. Però a contentar-lo perquè estigui content és una mala estratègia.
3: I hem parlat de futbol i golf, no? Va dir Pedro Sánchez. Sí. I no, les converses són molt normals, hem parlat de futbol i de golf. Dius, bueno,
1: i també és surrealista que ell digui que Espanya li traurà el comerç i l'altre digui, no, però si anà tot molt bé. És a dir, un dels dos sí. Està mentint.
3: Bueno, i que li recordi que la relació comercial és a través de la Unió Europea.
2: Clar, és que és com una amenaça que està com molt desactivada des de fa... No? I aquesta vegada ja no m'hem hagut d'explicar tant, perquè cada vegada la gent ja ho sap més. Bueno, però
3: per un lideratge com Trump, també, a veure, les seves primeres amenaces eren... tremolàvem tots de por, no? Havia de sortir, però sense de comparèixer, tal. Clar, quan has fet la mateixa amenaça i no la compleixes 10 cops, ara ja et prenem a broma, no? Que és una mica el que li passa amb l'Iran. És a dir, quants cops va anunciar el fi de la guerra d'Iran és imminent, tal, i ara l'Iran se n'enfoten ja per tenen l'estret d'Hormuz, que és la seva bomba nuclear. Llavors, també té un risc, no? També per la seva psicologia, el anar amenaçant, si després no pots complir les teves amenaces, perquè perds credibilitat, ja no només davant dels teus aliats, sinó també davant del teu propi electorat, no? Ja les eleccions de mig mandat, jo tinc molta curiositat per veure com aniran, perquè...
1: No l'únic que ha complert és, ja no ens en recordem, de Nicolás Maduro,
3: hosti, sí.
1: Que està en una presó a Manhattan,
3: sí.
1: I ja no ens en recordem d'aquest senyor. Jo aquests dies pensava, com deu estar seguint el terratrèmol de Venezuela?
3: Sí.
1: Ningú se'n recorda d'ell, no? I és l'única cosa que ha complert, no?
3: Va enviar un missatge, no? Vaig veure que enviava un missatge des de la presó. Sí,
1: perquè
3: sí.
1: Ningú li pregunta.
2: Sí, com també al final Corina Machado, que volia tenir un rol en tot això, també se la va confrenant des de l'administració Trump i s'aposta pel govern actual.
1: N'hi ha hagut més gran humiliació que donar el teu Premi Nobel de la Pau a Donald Trump, que em va semblar increïble. I no serveix...
2: Línia infantil encara més exagerada.
1: No serveix per res, no serveix per res, perquè l'altre llavors vol més.
2: Va, ja en té prou. Doncs ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies a tots dos. Manu, Simar, Jaume Clotet.
3: Molt bé, Ramon. Gràcies a vosaltres.
2: Nosaltres ara us deixem els companys dels serveis informatius que ens actualitzen, ens posen al dia de tot aquest reguitzell també d'incendis que teníem aquesta bona notícia de primera hora, doncs, que estaven tots estabilitzats. Anem a veure ja amb la incorporació dels mitjans aeris com està tot plegat. I després continuarà la programació aquí a la sintonia de Ràdio 4, amb el matí de Ràdio 4, amb el Xavi Freixas i el seu equip. Demà els del Cafè Idees a Ràdio 4, de 9 a 10 del matí, ens hi tornarem a posar i us acompanyarem en aquest darrer dia d'aquesta setmana. Que vagi molt bé. Adeu.
4: Són les 10.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Els bombers afronten aquest dijous la setena jornada consecutiva de lluita contra els incendis. Tot i que les condicions climatològiques no acompanyen, perquè avui les temperatures continuen sent molt altes i la humitat mínima, a hores d'ara ja estan estabilitzats els 6 focs més destacats que han començat a cremar aquesta setmana. Més detalls, Elena Pérez.
6: Sí, estabilitzats però no controlats, això vol dir que tot i la simultaneïtat dels incendis, els bombers estan en condicions de dominar-los si no hi ha cap imprevist. Passada la mitjanit, els bombers han estabilitzat el foc agrícola i forestal de Guimerà, a l'Urgell, que va començar ahir al vespre i avui en revisaran el perímetre, sobretot un talús a la part alta del flanc dret de difícil accés. Els bombers continuaran treballant també per controlar el foc de Navarcles, al Bages, on les flames van afectar una indústria i terreny agrícola i forestal i van haver de protegir un polígon, un parc de caravanes i alguna casa. Al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, l'incendi va obligar a confinar 5 municipis i va cremar prop de 80 hectàrees. I a Gavà, al Baix Llobregat, s'han confinat 3 municipis i se sospita que l'origen seria ús pirotècnic. Els Mossos n'investiguen les causes. D'altra banda, els bombers també han aconseguit estabilitzar el de Sant Manat, al Vallès Occidental, un dels que més preocupava i que des de dilluns ha afectat 181 hectàrees. A causa d'aquests focs, es va demanar el confinament

0: de prop de 17.000 persones, que ja s'ha aixecat un cop estabilitzats, excepte pel cas del municipi de Guanta, pel foc a Sant Manat.
1: Gràcies, Helena. Aquest dijous, 219 municipis de 24 comarques tenen actiu el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi i es restringeix l'accés a 8 espais naturals després que s'hi hagi afegit el Montmell Marmellà. Les autoritats demanen extremar les precaucions i respectar les restriccions per evitar nous incendis simultanis. I, per cert, que encara els volem explicar un apunt relacionat amb un incendi a l'interior d'un edifici en construcció al carrer Aprestadora de l'Hospitalet de Llobregat, al Barcelonès. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís poc abans de les 4 de la matinada. Àlex Eloi, bon dia.
2: Bon dia. Amb el suport dels bombers de Barcelona i han pogut sufocar el foc al local on hi havia piles de material i brossa. A conseqüència de l'incendi han hagut d'evacuar unes 40 persones i el servei d'emergències mèdiques nates a una desena, tots lleus.
1: Crida del Banc dels Aliments de Lleida per incorporar voluntaris durant l'estiu. L'entitat necessita reforçar especialment l'àrea de logística i magatzem i demana 4 hores setmanals. Joana Cendra.
3: Sobretot cal personal per la conducció de vehicles als matins que facilitin el transport i la distribució d'aliments. Tot i que la crida se centra en magatzem i logística, l'entitat també anima a la participació en projectes com ara el palet o el menjador. La Teresa Ferrer és la responsable del Banc dels Aliments de Lleida.
4: Si aquest estiu teniu 4 hores lliures a la setmana i voleu contribuir a que totes les persones tinguin una alimentació adequada, contacteu amb nosaltres. Junts alimentem un futur i moltíssimes gràcies a tots.
3: Les persones interessades poden contactar amb el Banc dels Aliments per telèfon 973 25 76 12 o bé al correu electrònic info@bancaalimentslleida.cat.
1: Gràcies, Joana. I anem als tribunals. La Fiscalia Provincial de Madrid acusa el jutge Peinado d'idear una confabulació per retirar-li el passaport a Begoña Gómez. Sergi Bassoles, els detalls.
5: Sí, el fiscal José Manuel San Baldomero no es talla gens ni mica a l'hora de carregar contra l'instructor Juan Carlos Peinado. La Fiscalia Provincial de Madrid, en el seu recurs d'apel·lació presentat a l'audiència de la capital, parla directament d'escàs rigor i mesura. La decisió del togat del passat 2 de juliol de restringir els moviments de Begoña Gómez retirant-li el passaport. A criteri del Ministeri Públic, es tracta d'una mesura cautelar innecessària, injustificada i contrària als fins propis de la llei. En l'escrit de la Fiscalia, al qual ha tingut accés Ràdio 4, l'acusació pública també carrega de valent contra cadascuna de les tesis exposades pel magistrat per justificar la seva decisió, però encara va més enllà i l'acusa directament d'idear una confabulació. El fiscal també li crida l'atenció que Juan Carlos Peinado reclamés la retirada de quants passaports pogués disposar Begoña Gómez i critica també amb vehemència que el togat estigui donant veracitat a la suposada adquisició de nacionalitat de República Dominicana difosa sistemàticament per alguns mitjans de comunicació.
1: I acabem amb un apunt de l'exterior. Prop d'una quarantena de persones han mort i una desena estan desaparegudes al sud de la Xina després de les pluges ocasionades pel tifó Maysak.
2: Les tempestes han provocat inundacions i el trencament de diferents embassaments a la regió de Guangxi, amb una superfície semblant a la de Romania i amb 50 milions d'habitants. Abans de tocar terra a la Xina, Maysak ja havia obligat dies abans a suspendre vols, trens i ferris a l'illa meridional de Hainan.
1: I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
6: Ràdio 4.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
6: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
7: Alfred Rodríguez Picó, Rocco Steinhauser, el periodista Víctor Amela, la doctora Convalia, dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona, i l'Opau de Pons seran en directe al matí de Ràdio 4 d'aquest dijous. Abans, però, el més important a aquesta hora, estabilitzats tots els incendis forestals de Catalunya. Lluís Falgàs, Fernando Sánchez Costa, Francesc Guillaumet, bon dia a tothom.
8: Bon dia.
9: Bon dia.
7: I tot això amb una calorada mai vista. 40,9 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona. La temperatura més alta mai registrada en els seus 122 anys d'història, Guillaumet.
8: Sí, a Lleida, de fet, fa 3 dies que estem per sobre dels 40, i fa un parell de dies a l'hora de Lleida vam tocar els 43.
7: Ahir 44,1, a Vinebre.
8: Imagina't, la setmana que ve el Marc, em sembla que ens explicava també que podríem tocar els 44. Per tant, sí, això ha canviat, que el clima ha canviat, ens ho va dir Al Gore fa molts anys amb aquell documental d'Una veritat incòmoda, però ara és realment una certesa que ningú pot discutir.
7: I després d'aquella mínima insuportable de 32 graus i mitja a Portbou, ahir en parlàvem, nit roent, fa el gas. Avui la mínima ha estat de 31 graus a Portbou. No es pot aguantar això. A tu dius que no t'afecta la calor.
9: Home, no m'afecta.
7: A nosaltres i al país, sí.
9: Ja, no, home, i a mi també. Anem a veure.
7: L'altre dia, i què? No,
9: està fent molta calor. Està
7: fent, ja t'ho vaig dir, venen coses mai vistes.
9: Escolta, te diré una altra cosa. Hi ha un canvi climàtic, sí. Hem de donar la raó als científics, sí. Políticament neguen el canvi climàtic l'extrema dreta i una part de la dreta, perquè diuen que ho fan per tapar els problemes de corrupció i els problemes d'infraestructures. Ara, no es pot negar. Ara bé, dit tot això, que jo no sóc cap negacionista, dit això, escolta, fa calor, sí, fa calor. Escolta, en Picol t'ho explicarà. Dissabte no farà calor. Ja veuràs, dissabte baixa.
7: Dissabte farà menys calor.
9: Val, doncs ja
7: siguem rigorosos, ja perquè avui la temperatura baixa un pèl, però pràcticament no notarem cap diferència. Sí? Avui un pèl. Demà i dissabte, 3 o 4 pèls. Baixen 3, 4, potser 5 graus en algun sector. Per tant, calor sí, en lloc d'arribar a 42, Guillaumet, arribareu a 38.
8: Sí, però jo...
7: Diu, no farà calor, diu el Falgàs. Home, farà una calor més raonable, diguéssim.
8: Quan tenia 18 anys i anava a collir fruita als estius, a les tardes collíem fruita i no notava una sensació extrema de calor. Tant és així que fins i tot després de la nit encara amb els amics ens anàvem a jugar a bàsquet, amb un torneig que fèiem al poble. Però ara jo crec que seria tothom incapaç d'estar collint fruita a la tarda.
7: Mira,
8: per tant, ha canviat en pocs anys, ha canviat moltíssim.
7: Ara que parles de collir fruita, Catalunya vigilarà amb drons que els treballadors del camp estiguin protegits contra la calor. D'aquesta manera, Inspecció de Treball vigilarà si es compleixen o no els protocols per prevenir riscos laborals durant les èpoques de més calor. En parlarem d'aquí una estona, Guillaumet, amb una senyora que es diu Laura Freixas, que és directora general d'Inspecció de Treball de Catalunya. També li demanarem què fem bé i en què fallem en matèria de seguretat laboral. Afluixa la calor una miqueta, transitori, la setmana que ve serà terrible, pitjor que aquesta, i que ningú abaixi la guàrdia, tot i que ara sentirem això. Baixen una mica divendres, dissabte, les temperatures. Sí, però, mira, avui, dels 947 municipis que tenim a Catalunya, aquest dijous n'hi ha 649 amb un risc molt alt o extrem d'incendi, Jordi Vila.
10: Sí, de seguida parlarem en directe amb els bombers de la Generalitat, perquè realment tot això és un malson,
7: Sí. Per cert, Guillaumet, el risc d'incendi amenaça la baixada de les barques de la Transsegre aquest cap de setmana a Balaguer.
8: Sí, ahir en parlàvem, que aquest cap de setmana fèiem la Transsegre dos etapes de Camarasa de Sant Llorenç, que és una etapa preciosa, i després de Sant Llorenç, de Ger, perdó, a Balaguer, però ara està amb un interrogant perquè, clar, estem amb... Depèn de com estiguem amb el Pla Alfa, és una reserva natural i, evidentment, primarà la seguretat, No deixem de banda que una festa, si convé, es pot suspendre,
7: Sí, senyor, que la mesura no afectaria els concerts previstos,
8: Això... A la nit deixarem el pavelló ben alt amb els catarres i tots els grups que hi puguin haver a baix del riu, Això no ho canviarà.
7: I quan sabrem si se suspèn la baixada?
8: Doncs entre avui i demà, s'ha de dir, per a veure quin... Diu que baixaran una miqueta les temperatures aquest dissabte i aquest diumenge, però, clar, pinten bastos, La sequera és la que és, hi ha molta massa forestal i, per tant, insisteixo, la seguretat és el primer i s'ha de respectar.
7: Balaguer, que, per cert, està de dol per la mort d'una nena de 6 anys ofegada a les piscines,
8: Sí, una tragèdia. Abans d'ahir, una nena de 6 anys que es va ofegar a les piscines del barri del Segà, ahir es va fer un emotiu minut de silenci, s'ha declarat un dia de dol i, evidentment, hi ha conmoció a la ciutat per aquesta mort. Lamentablement, als estius, aquestes notícies acaben passant. Sobretot, hi ha ofegaments als rius més que a les piscines, Nosaltres fem moltes notícies d'ofegaments al riu a Camarasa, sobretot. Hi ha unes certes corrents que la gent se fica on no s'ha de ficar, etc. Al riu també, a Balaguer, l'any passat i fa 3 anys, es va ofegar una persona al mateix lloc, un lloc on hi ha remolins. Per tant, el riu és molt traïdor. Per les piscines també s'ha d'estar molt al tanto, perquè a vegades hi ha aquestes notícies que són molt lamentables.
7: Bé, falten 4 minuts per un quart d'hora. 2011, Unió de Pagesos calcula que durant el primer semestre d'aquest any, durant el primer mig any d'aquest any 2026, el sector porcí ja ha perdut 100 milions d'euros per la pesta porcina africana. Últimament no se'n parla, però el problema continua, per desgràcia, i va per llarg, això, n'hi ha per dies. Guillaumet.
8: Sí, 19 euros per porc sacrificat, ens expliquen ahir a la gent d'Unió de Pagesos, que estan perdent. Per tant, el volum d'exportacions, pel que ens expliquen, no ha baixat, perquè s'han pogut anar assegurant mercats, però sí que el preu ha baixat moltíssim, i per tant s'està perdent diners, molts diners, des de que ha començat tot això, i sembla que no té aturador, perquè amb comptagotes ja quasi ens n'hem oblidat, però surt que s'ha trobat un altre porc senglar, un altre, i això posa el comptador zero, i per tant l'economia acabarà patint.
7: Aquests dies veiem molts catalans, abans només els japonesos anaven amb paraigua per al sol, ara ja veiem molta gent del país, nascuda aquí, que va amb paraigua. Justament aquest matí sabrem com han de ser aquests paraigües, perquè no tots serveixen per protegir-nos del sol, i sabrem què n'opinen els dermatòlegs. En parlarem amb la doctora Andrea Convalia, dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona. Falgàs.
9: No, que de fet els asiàtics ens han ensenyat coses que després els hem hagut de practicar nosaltres. Per exemple, les mascaretes. Fa uns anys, vol dir més de 10, més de 15, que vèiem japonesos, gent del món asiàtic, amb mascareta, que et feia com una mena de cosa, de dir, home, què els hi passa a aquests senyors, no? I en canvi després hi vam acabar i anant pràcticament tots.
7: Tu, Fernando,
9: paraigua no, passar el mateix.
10: No, jo el que vaig és arrossegant-me per les ombres, o sigui, venint cap aquí, realment anava buscant cada ombra. Però no entenc per què he de dir un dermatòleg sobre el paraigua. O sigui, en principi...
7: Doncs perquè ja ens explicarà que hi ha paraigües que protegeixen molt o bastant i altres que no. I sabrem com han de ser els paraigües si ens volem protegir bé del sol.
10: No, això és la tecnologia que anem aplicant.
7: Aquestes coses que només s'expliquen al matí de Ràdio 4.
10: Totalment.
7: La gent, mira, ara faré com els japonesos, agafaré el paraigua i resulta que igual no protegeix el teu. Sabrem com han de ser aquests paraigües i com s'ha de fer per protegir-nos més i millor.
10: I el color també, potser.
7: Ho sabrem d'aquí una estona. Sí, parlarem amb la doctora de l'Hospital Clínic de Barcelona. Per cert, avui també volem saber quins són els millors productes d'aquesta setmana al mercat. Demà és divendres, demà passat dissabte, anirem a comprar, volem saber quin és el millor peix, el millor marisc, la millor fruita, la millor verdura, a quan van, els preus com estan, com podem triar els millors productes de la parada, tot això ens ho explicarà l'Elisabet, no?
10: Sí, l'Elisabet Carvajal, de l'Associació de Majoristes de Mercabarna. Com dius, Xavi, descobrirem quins són els millors productes de la setmana als mercats, on els podem trobar, a quin preu. Així que apunteu, agafeu llapis i paper, perquè l'Elisabet Carvajal ens donarà els millors consells.
7: I d'aquí una estona, a les 11, sabrem l'estat de salut del català, Jordi Vila.
10: Sí, a les 11 d'aquest matí, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Plataforma per la Llengua, presenta l'informe CAT 2026, que ofereix una panoràmica de l'estat de salut del català a partir de 50 indicadors de referència. Just després de la roda de premsa en parlarem amb l'Òscar Escudé, el president d'aquesta entitat, i ja us avancem que algunes de les dades que presentaran no són per tirar coets.
7: Bé, i vindrà Rock Ostenhauser.
10: Sí, avui vindrà acompanyat del periodista i escriptor Víctor Amela, amb qui farà balanç de la temporada televisiva. Per cert, que Víctor Amela és un dels tres periodistes que fa possible la Contra de la Vanguardia, activa des del 1998. És una d'aquelles personalitats mediàtiques que no deixa indiferent gràcies a la seva controvèrsia intel·lectual. Veurem aquesta controvèrsia. Rock Ostenhauser,
7: Molts Víctor Amela. Molts comencem a llegir la Vanguardia per la Contra, Falgàs?
9: Sí.
7: Bé, mirem els quatre titulars de portada i després directes a la Contra.
9: Sí, a més tenen un còdic d'estil que no està malament, que no surt mai la mateixa persona. És a dir, no repeteixen mai un mateix entrevistat, que això és una cosa interessant des de fa no sé quants anys, però també en fa...
10: Des del 98.
9: Doncs des del 98 no han repetit mai...
7: Ja fa dies.
9: Cap entrevista.
7: T'han entrevistat mai, a tu, Falgàs?
9: No, perquè entrevisten a gent que plega, també, vull dir, gent que...
7: tu no pleguis,
9: Jo estic molt amatiu.
7: Et volem i et necessitem, Falgàs. Sense tu no seria el mateix,
9: No he tingut aquest honor d'estar a la contraportada de la Vanguardia.
10: Encara.
8: És una obra mestra, la contraportada de la Vanguardia. Jo, els meus alumnes de periodisme de la UDL, sempre els recomano. De fet, a l'hora de preguntar, de fer una entrevista, és tan important preguntar com escoltar. Jo crec que els tres de la Contra de la Mañana, de la Vanguardia, fan això, escolten a l'entrevistat i, per tant, són capaços de fer grans entrevistes.
7: Sí, senyor, totalment. Maquíssims els tres, els que tenim la sort de conèixer-los. Falgàs!
9: Que sí, que sí. Que són...
7: A Imma, a Lluís,
9: que sí, que sí,
7: a Lluís...
9: Que sí. Conec sobretot el Víctor Amelay. A més, escolta, em va dedicar una columna l'any passat amb motiu d'un debat que varen fer, que quasi vaig haver-me de llegir dues vegades a veure si era jo o no.
7: Tot una institució. Escolteu, sabeu qui vindrà?
10: Qui?
7: Lo Pau de Pons.

0: Guillaumet, tu ets a Lleida, per qui no ho sàpiga. La setmana que ve podries baixar, que és l'última setmana de temporada.
1: És l'última, ja.
0: Vine divendres. Vine divendres, també. Que tindrem festa aquí amb lo Pau de Pons, amb la Marta Tips, la Montse Folch...
2: Però jo crec que acabes de dir una cosa que emprenya molta gent. No ha de baixar, en tot cas, ho ha de pujar. És a dir, els de Lleida baixen a Barcelona...
0: Vine, vine, has de venir.
2: O pugen a Barcelona. És a dir, és una cosa que no... Tu què creus?
0: Tu, quan baixes de Girona, sí que baixes.
3: De Girona baixeu, segur.
2: No,
0: però, home, baixes, no, Guillaumet?
1: Sí.
0: De Lleida a Barcelona, Barcelona baixar, cota 0.
2: Sí. Oh, n'hi ha que diuen que pugen a Barcelona, o baixen.
1: Aquí Lleida estem a uns 150 metres sobre el nivell del mar, llavors per Barcelona baixes. Esteu al mar, bé, tant baixa.
0: Al mar, però també tenim un Tibidabo a 512 sí, metres, o l'Observatori Fabra, que està a 411, on hem tingut aquest rècord històric de temperatura i de calor. Mira, míralo, Pau, mira.

0: Sí, senyor. Doncs au, divendres que ve, festa Bravo. Grossa, estàs convidat, Guillaumet.
1: Molt bé.
0: Pots fer doblete la setmana que ve, si vols.
1: Molt bé, molt bé.
0: Escolta'm, mira, passen 4 minuts d'un quart d'11, Jaume Tudela i Marta Inglés al control de so.
2: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: aquest matí a la tertúlia, Fernando Sánchez Costa, periodista i professor de pensament contemporani, el director del diari La Mañana, Francesc Guillaumet, i el periodista d'aquesta casa, de Ràdio Televisió Espanyola, Lluís Falgàs. Falgàs, què me'n dius dels canvis de to de Donald Trump? Ahir al matí, n'informàvem en directe, en el moment que ho va dir, aquí al matí de Ràdio 4. Primer, duríssim atac contra Espanya per no invertir prou en defensa, dient que és un cas perdut, això d'Espanya, i amenaçant de tallar el comerç. Un altre titular d'ahir al matí, del senyor Trump, dona per acabada la treva amb l'Iran. Després, en l'avió de tornada, canvi radical de to. Diu que el conflicte amb l'Iran es resoldrà ràpidament i sobre Espanya, que ha fet marxa enrere i que ha estat molt generosa perquè pagarà molts calés. Sentim com ho va dir.
1: Espanya s'ha redimit per complet. Espanya és molt generosa avui. Ha accedit a una sol·licitud de pagament important. Si no ho hagués fet, ho hauríem parlat perquè hauria estat algú dolent, des de la meva opinió. Però va haver-hi una gran unitat en aquella sala, ells ho saben. Ha estat increïble. M'hagués agradat que la premsa s'hagués quedat.
0: I Pedro Sánchez diu, escolta, està parlant amb Donald Trump i oli en un llum. Diu, hem estat parlant de futbol, del Mundial, també em sembla que van parlar de golf. Una conversa, vaja, molt amable.
2: Sí, he tenido ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y, por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo nos tomamos desde el gobierno de España estas declaraciones que nos hemos enterado, lógicamente, a través de ustedes, ¿no? Bueno, pues con calma y con paciencia, ¿no? Y una cierta normalidad también.
0: Per cert, aquest matí, ara mateix, l'IBEX 35 puja un 1,02%. Està a 19.299 punts i baixa una mica el preu del barril de Brent. Està a 76,9, pràcticament 77 dòlars ara mateix. Falgàs.
3: Sí, aquesta és la qüestió, no? El tema econòmic. Aquí més les declaracions de Trump, hi ha algú, no sé qui, però hi ha algú que deu fer molts calés, perquè, si no, no es acaba d'entendre. Ara dic una cosa, després en dic una altra. Faig baixar la borsa, la faig pujar el petroli, el faig baixar... És a dir, si no... És a dir, l'única manera que es pot entendre, si no que fos un cas mental, que ho dubto, no ho sé, no en tinc idea, i és molt arriesgat parlar d'aquestes coses perquè no ho sabem. Si aquest senyor està bé o no està, no ho sabem. Per tant...
0: És arriscat, però ja ho he dit.

0: Falgàs.
1: Ho he dit d'una manera absolutament diplomàtica i florentina. Però el tema està en que sí que a nivell de nivells econòmics, doncs mira, ja ho veus, ahir la borsa a baix de tot. Avui ja torna a pujar. Però no avui, just quan va acabar de dir-ho, pel tema horari, doncs a les 6 de la tarda encara eren aquestes declaracions de Trump que ho volia enfonsar tot, fins i tot Espanya, i després doncs ha canviat la cosa i també doncs ha canviat borsa i petroli. Dos indicadors quan aquest senyor parla.
0: Fernando Sánchez Costa, endavant.
2: Si sentim Pedro Sánchez, podem fins i tot albirar l'inici d'una gran amistat, no? O sigui, aquí tot és possible i com en Falgàs penso que això comença a ser la normalitat. O sigui, aquí tenim un personatge que diu una cosa, immediatament la contrària, constantment, i ja ens té habituats, i per tant, fins i tot, comencen a provocar menys oscil·lacions, encara que les provoquen les seves declaracions, perquè saps que diu una cosa i el dia següent dirà la contrària. I finalment sí que voldria dir que no m'estranyaria que s'entenguessin Pedro Sánchez i Donald Trump, perquè tenen algunes similituds.
0: Ah, sí? Quines?
2: Sí, al final són personatges que governen d'una manera d'esquena una mica les institucions. O sigui, bastant personalistes, que dirigeixen a Espanya, portem 3 anys sense pressupostos, governant d'esquenes al Congrés, etc. No? És a dir, hi ha líders polítics que governen amb uns procediments molt, molt curosos, molt institucionals, i altres líders, i salvant les distàncies, eh? Perquè Donald Trump ho és més que Pedro Sánchez, però sí que tenen un punt, diguéssim, d'autocràcia, fins i tot.
0: Mm-hmm. Guillaumet.
3: Jo diria que Sánchez, si us fixeu en les seues paraules, ha estat brillant. Diu, ¿cómo nos tomamos las declaraciones de Trump? Ha dit, con calma, paciencia y cierta normalidad. I ho ha dit amb un cert to, fixeu-vos en el to, sobretot, de condescendència, volguem dir, amb aquest senyor ja el coneixem, un dia diu una cosa, l'altre en diu una altra, ens hi té acostumats, Donald Trump, no? A més, no pot tallar tot el comerç amb Espanya, el comerç és amb la Unió Europea, suposo que algú li haurà dit després, és que és la Unió Europea que comerça amb nosaltres, no? Llavors ell ho arregla, sempre ha estat la seva tònica dominant, i per tant, suposo que hi ha algú que li fa veure que les coses no són com ell voldria que siguessin, sinó que són de manera molt diferent. Però Sánchez, pel que veiem, s'ho pren amb resiliència, com és ell.
0: Fernando.
2: Sí, també estaria bé aclarir exactament quina ha estat la postura del govern espanyol, perquè aquí també tothom juga les seves cartes, i Donald Trump les seves, d'una forma molt histriònica, però també el govern espanyol juga les seves, i és de cara a l'opinió pública fer que és el gran enemic i el pol oposat a Donald Trump, però després, si escoltem a Donald Trump, allà ningú va dir res, el govern espanyol s'ha compromès a augmentar molt el finançament militar, etc. No? Per tant, sí que agrairíem una certa transparència de quin és el posicionament exacte del govern espanyol sobre l'OTAN i la despesa militar.
0: Falgàs.
1: Doncs sí, doncs, clar, sempre, és a dir, hem de tenir present que Espanya sempre ha mirat als Estats Units, sempre ha tingut als Estats Units com a referent. Sí que és veritat que han passat coses, doncs, que és a dir, va passar, doncs, que la bandera dels Estats Units va passar per la Castellana de Madrid i el president, aleshores, Zapatero, no es va aixecar, que males veus diuen, o bones veus diuen, que aquest és el mal de tots els mals, de José Luis Rodríguez Zapatero, no haver-se aixecat aquell dia davant de la bandera. Per tant, les relacions per les bases militars, pel que sigui, comercials, per la situació estratègica que té Espanya davant dels Estats Units, pel que sigui, sempre hi ha hagut molt i molt bona relació. Sempre vol dir de sempre, no? Ara, en aquests moments, doncs, hi ha tot això, i bé, vull dir, esperem doncs, que el personatge li queden ja 2 anys de mandat i després d'ell en vindrà un altre.
0: En qualsevol cas, a partir de les declaracions al matí dient que tallaria la relació comercial, per exemple, Trump diu posa en perill en aquest tema 78 milions d'euros en vendes de Lleida. La Moncloa, recordem que recorda que el comerç exterior és amb tota la UE, amb tota la Unió Europea i a través d'empreses i no de governs.
3: Sí, és que ara ja estem acostumats a que no podem parlar de França, de Bèlgica, d'Espanya, de la Unió Europea, és un bloc comercial, sobretot. Mireu, i aquí ho critico una miqueta, m'agradaria que la Unió Europea fos una mica més que això, però sobretot és un bloc comercial, i com a tal no pots anar país per país dir tallar el pa amb aquest o amb l'altre. Això Trump ho hauria de saber, però suposo que algú ja li fa saber que és així després de les seves declaracions. I ara faig una mica de ficció, no sé què hagués dit Trump si finalment Estats Units hagués guanyat a Bèlgica i hagués estat Estats Units el qui s'enfrontés a quarts de final a Espanya i a veure què hagués passat després del resultat. Això ja és ficció i una mica d'humor.
2: Bé,

0: Sí que haguéssim tingut un conflicte diplomàtic.
1: Falten 3 minuts per 11:15. Guillaumet, demanen col·laboració ciutadana per identificar la dona trobada morta al riu Segre a Lleida. El cadàver va ser localitzat, recordem, el dia 3 de juny, a prop del Pont Nou, i té entre 30 i 40 anys. I ara publiques aquesta fotografia que els Mossos han fet amb intel·ligència artificial a l'edició digital de la Mañana.
2: A les 10 del matí els Mossos han fet una piulada demanant col·laboració ciutadana perquè aquesta noia va aparèixer morta ara fa just un mes i escaig al riu a Lleida i encara no han pogut identificar qui és, i gràcies a la intel·ligència artificial han pogut fer un retrat robot, m'han dit, molt exacte de tal com era aquesta noia i com anava vestida. A les 11 faran també una roda de premsa per explicar com se treballa en aquests casos amb intel·ligència artificial i demanen això, la col·laboració ciutadana, per a veure si algú la coneix i se la pot identificar.
1: Una fotografia que podem veure ara mateix d'obertura a l'edició digital del diari La Mañana.
2: Sí, sí, una fotografia molt exacta, i ara a les 11 ens explicaran a comissaria amb una roda de premsa una mica tots els detalls i novetats d'aquest cas, que dic, fa un mes i mig, un mes i escaig, i encara no se sap qui és aquesta noia.
1: N'estarem pendents del que expliquin a partir de les 11. Fernando.
0: Escolta, m'agrada molt que en aquest programa transcendim Barcelunya. O sigui, crec que és el programa de Catalunya on es parla més de qüestions que passen fora de Barcelona. Almenys els que venim diuen, bueno, per un cop sento parlar...
1: Fem ràdio per tot Catalunya.
0: I això és molt important, i a veure si aconseguim que també els catalans ens distribuïm una mica millor pel territori. O sigui, és que estem com una cefàlia extrema aquí a Barcelona, i això no pot ser.
1: Doncs sí.
2: Exactament, i a Lleida sempre també, Fernando, sempre diem que hi ha una frontera imaginària que és la Panadella, no? A Lleida sempre ens queixaven que no acabem de passar prou la Panadella, però jo crec que aquesta frontera ja és més imaginària que real. Evidentment que des de Lleida passem la Panadella, evidentment que des de Barcelona també es passa la Panadella cap a Lleida, cap a Girona, cap a la costa Costa Brava. Hem de fer una Catalunya més real, més transversal. Jo, per exemple, m'encanta anar a la Costa Brava de vacances, sóc un enamorat de Llafranc i Calella, de l'Empordanet que deia Josep Pla. M'agrada molt Tarragona, per tant, hem de construir aquesta Catalunya transversal.
0: Però és que avui tenim, infraestructures, tenim tecnologies per distribuir millor la població.
1: Ja que m'has tirat aquest piropo, mira, ara aprofitaré i repassaré també el que diuen, per exemple, a aquesta hora, el Diari de Girona. Els pisos a la Costa Brava s'encareixen fins un 69%, fins a un 69%, pràcticament un 70 en 5 anys. I t'expliquen quins són els municipis més cars i els més barats. O el Diari de Tarragona, per exemple, aquest matí, ara obren l'edició digital amb aquest titular. Alerta per la calor, la inspecció posa sota vigilància 2.000 empreses de Tarragona. Un altre tema destacat a les comarques del sud del país, condemna a una pizzeria de Salou per un cop de calor que va deixar amb incapacitat a un treballador. Falgàs, hem de parlar també i sobretot del que passa a comarques. Sí, aquí a Barcelona és on hi ha més gent, però molts dels que som aquí, per exemple, aquí som 4 ara parlant, i de Barcelona potser només n'hi ha un, que ets tu, Fernando.
0: De fet,
1: vivim tots aquí, però menys el Guillaumet.
0: No,
1: però...
0: de fet, jo visc a Sabadell, però sóc nascut a Barcelona. Sí.
1: Ja, molt bé.
3: No, jo tinc la mentalitat de comarques, precisament, perquè periodísticament doncs, sempre hi ha hagut aquesta cosa de... No de menyspreu, Moltes vegades ha sigut per un problema de centralisme, no? Fins i tot, doncs...
1: Sí, de centralisme, però després s'expliquen coses menors que passen a no sé quants milers de quilòmetres de distància i no t'expliquen el que passa a Torredembarra.
3: Jo sóc d'una època, ara afortunadament ja no...
1: Perquè això de parlar d'internacional queda molt bé.
3: La gent, les persones havíem de marxar, en el meu cas, de Girona per poder doncs, estudiar. Podíem de marxar. Ara no, afortunadament. Havien de marxar la gent de Lleida per estudiar. Ara no, afortunadament. És a dir, hi ha hagut una sèrie de coses que sí que han anat canviant, però és que aquesta mentalitat continua. El centre és, en el cas de Catalunya, és Barcelona. Per això deia allò de que si puges o baixes. Escolti, miri, ni puges ni baixes quan vaig a Barcelona.
2: I tanmateix, Falgàs, hi ha gent molt important, per exemple, a Os de Balaguer. Tenim el Xavi Freixes aquí, presenta el programa, però a més del Xavi Freixes, que és molt important, Os de Balaguer va tenir un dels escultors de referència de Catalunya, que era Leandre Cristòfol, dels referents de les vanguardes catalanes i europees. I, a més, d'Os de Balaguer també originari, don José Figueras, que va ser president de Costa Rica durant molts anys. Per tant, a vegades...
1: besàvia de Leo Messi, nen.
2: I la besàvia de Leo Messi, imagineu-vos. A vegades, des dels nostres pobles, també surt gent molt important.
3: Per això...
2: I jo, quan parlo amb els companys periodistes, sempre dic una cosa. No és més important el que passa al centre, al parc de Nova York, que al carrer Major de Lleida. I si anem a gratar, hi ha les mateixes històries, les mateixes pors, doncs les mateixes il·lusions i anhels. El que cal és mitjans per explicar-ho i explicar-ho bé.
3: Bé, segur que aquest matí... En Salvador Dalí deia que...

0: per ser internacional s'ha de ser local. Exacte. I sempre parlava del món local abans de fer qualsevol cosa internacional. I tenia absolutament tota la raó. Per ser internacional cal ser local.
1: Falcàs, i Josep Pla deia el més ultralocal és el més universal.
0: Sí, senyor. Escolta, ho has dit molt bé.
2: Falcàs, tu que fas zapping, al matí vas escoltant ara una mica aquesta emissora, ara l'altra i tal, segur que en cap ràdio s'ha informat d'això. Mortalitat prematura de musclo al Delta de l'Ebre per la calor. Ja s'han perdut 400.000 quilos. Important saber-ho perquè probablement notarem que aquest dissabte, quan anem al mercat, el musclo anirà una mica més car del que és habitual. Com a mínim, una mica més.
0: Vols dir que al mercat compres musclo d'aquí?
2: Ara és època del Delta. A l'hivern venen el buixot aquest de França. Però això, el de França s'acaba al gener. Ara és època forta del musclo del Delta, Falcàs.
0: Que sí, ara sí.
2: Veus com l'hem de parlar més d'aquests temes?
0: Sí, però hi ha èpoques que el musclo que menges és de fora, eh? Bèlgica, França i allà on vulguis.
2: Mira, de l'estiu fins a final d'any tenim el buixot, aquest francès.
0: Sí.
2: Que és aquest petitó, molt net, per cert.
0: I
2: molt net,
0: sí,
2: molt ple.
0: Sí, sí.
2: És espectacular. I ara tenim el del país, que és el millor del món, el del Delta. Doncs s'han perdut molts centenars de milers de quilos per culpa de la calor, i d'això també s'ha anat a informar. Ja està dit, va, passen 3 minuts i mig de 11:15.
3: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
2: I a aquesta hora saludem a Claudi Gallardo, que és inspector del cos de bombers de la Generalitat. Bon dia, inspector.
4: Bon dia, què tal?
2: Bon dia i gràcies i felicitats per la feina feta. Perquè, escolta, ho teniu dificilíssim. Condicions meteorològiques més capverses, temperatures, calors, vaja, rècords de calor, humitats baixes durant el dia, us juga tota la contra, i heu estat capaços d'estabilitzar tots aquests incendis simultanis a Catalunya.
4: Sí, sí, és així. Bueno, però primer de tot donar-vos les gràcies també en aquest agraïment, que evidentment som servidors públics i ens devem això, però també doncs, us agraïm moltíssim. I bé, sí, és una situació molt excepcional, és una situació segurament molt comparable a l'any 94, que com sabeu va ser un dels pitjors anys de registre que hem tingut d'incendis forestals. La diferència, doncs, que en aquell moment teníem un gran nombre d'ignicions i, per tant, bueno, la resposta era, doncs, d'alguna manera no tan estratègica, i ara segurament doncs, l'evolució en aquests anys, el coneixement ha fet que tinguem una gran capacitat d'anàlisi, una estratègia darrere, i a partir d'aquí doncs, prioritzem els incendis segons el seu potencial i, per tant, faci doncs, que això, que com bé dieu, que ens estiguem anant cada dia, arribem a la nit, amb tots els incendis que ens surten estabilitzats.
2: Bé, escolta, quina és la situació ara mateix dels diferents incendis estabilitzats, alguns ja controlats? Alguna novetat d'últimíssima hora? És a dir, per exemple, alguna revifada important o preocupant?
4: No, ara mateix no tenim cap revifada, és a dir, si continuem una situació com la que ens hem, diguem-ne, llevat aquest matí, que és dels tenim tots estabilitzats i fins i tot la Bisbal controlat, val? Sí que això, que sobretot el perímetre de Guimarà, que és un incendi que ens va començar gairebé la nit, és un incendi que estem en una àrea de treball desplegats d'unes 170, gairebé 200 hectàrees, vull dir que és molt important, i que el vam treballar tot de nit. Per tant, aquest incendi ens cal ara, amb llum del dia, xafar-lo bé, consolidar bé tot el perímetre, per no tenir doncs, cap ensurt, sobretot doncs, més cap al migdia, quan vagi entrant aquesta marinada, aquest vent de sud, que amb aquestes temperatures i humitats relatives tan baixes, doncs és una mica un còctel que ens està posant bastant difícil.
2: Bé, exacte, una mica la previsió per aquest dijous, perquè quan arriba el migdia, l'hora de dinar, i durant bona part de la tarda, fa por. Ja portem hores amb insolació, ressecant-se tot, va baixant la humitat ambiental, i escolta'm, cada tarda es declaren nous incendis, que sigui Gavà, que sigui... Clar, una miqueta la previsió i sobretot el consell que ningú abaixi la guàrdia, perquè recordem que dels 947 municipis que tenim a Catalunya, aquest dijous n'hi ha 649 amb un risc molt alt o extrem d'incendi, inspector.
4: Sí, sí. És així, estem veient, és una situació, com us deia, molt excepcional, que probablement no ens amacenaria de canvi climàtic i anem cap aquí, però estem veient rècords, no?, de temperatura 44 en Moabinebre, però veiem a les 4 de la tarda a l'estació del Prat de Llobregat amb un 12% d'humitat relativa, això és una barbaritat, tota la línia de costa sempre amb aquestes onades de sud, almenys la façana litoral, no?, mica en mica entre la marinada i pugen, doncs en aquest cas no, és a dir, la bombolla d'aire calent és extrema, o sigui, les humitats estan per terra, i això fa que, clar, que qualsevol cosa generi una ignició i per això no és, bé,

0: entenem que és aquest el motiu, no? de que a part d'aquests incendis que s'han fet grans, però també estem tenint molts serveis que estem atenent. Estem passant de gairebé 100 serveis d'incendis de vegetació diaris, que afortunadament els controlem ràpid, però que ens fan que haguem de destinar recursos. I això és això, no? Degut a aquestes altes temperatures i tot, que ens ho posen molt complicat.
1: Doncs sí, francament. Escolta'm, com tenim... Quants efectius hi ha treballant ara mateix els diferents incendis estabilitzats de Catalunya? Ahir eren més de 600 els bombers que hi treballaven. Aquest matí?
0: Sí, ara mateix desplegats, com que hem anat estabilitzant, en tenim menys. Estem doncs, passant de, segurament doncs, dels... uns 400 efectius, més o menys, perquè hem pogut anar replegant gent al llarg d'aquesta nit, perquè també doncs, això afrontem un dia molt dur, i per tant el que ens hem de fer, no, per aquesta visió estratègica que us deia, és tornar a recuperar personal en els parcs, no, poder recuperar material, poder recuperar això, el personal també, tot el tema d'avituallaments, de líquids, tots preparats per als següents incendis que surtin. Llavors, una mica la màxima que tenim és aquesta, de dir, ens despleguem en el territori, ser molt contundents, però també la que podem anar-nos replegant per afrontar el següent servei, sobretot gran incendi forestal, però també recordem-ho, que continuen passant coses en el país, com continuen doncs, tenint incendis d'habitatge, accidents de trànsit, als quals hem de donar resposta com
1: correcte,
0: a cos de bombers,
1: correcte.
0: I per tant hem de tenir aquesta capacitat. I vull destacar, per exemple, la nit, a l'incendi, no, que vam tenir una indústria mollerussa, que és que, clar, tot això, tens incendi a indústria mollerussa amb els altres grans incendis, i a més es declara Guimarà. Vull dir, clar, l'atenció al sistema és màxima.
1: Ja, efectivament, mira, tenim aquí a la tertúlia el Francesc Guillaumet, que és el director del diari La Mañana de Lleida, i aquest matí a Ponent també es destaca que els pagesos de la Vall del Corb, herois en l'incendi de Guimarà, Guillaumet.
0: Sí, totalment, sí. Totalment. És així, vull dir, ho he dit en una altra entrevista, l'agraïment és immens. Els pagesos del territori ens està ajudant d'una manera excepcional, i sobretot en aquest incendi, un incendi de cereal, evidentment, amb coordinació amb el cos de bombers i sota el comandament d'allà, però van fer una feina brutal d'estabilitzar els flancs i que ens poguéssim centrar en el cap, fent maniobres en foc també, per poder limitar un incendi que és el que us dic, que és que s'estava fent molt i molt gran, no? Per tant, doncs això reiterar una vegada més aquest agraïment al sector de la pagesia de Catalunya, perquè realment ens està ajudant moltíssim.
1: Bé, inspector, algun consell més? Perquè, ara sí, avui baixen un pèl les temperatures. Entre demà i dissabte poden baixar 3, 4, potser 5 graus en algun punt, però diumenge la setmana que ve fa por. Diu que, vaja, que podria fer més calor encara que la que hem tingut aquesta setmana. Per tant, el que dèiem abans, no baixar la guàrdia i algun consell més de cara al que pugui passar aquests propers dies i que ningú es relaxi, sobretot, en sentireu, baixen les temperatures divendres i dissabtes, sí, però el risc d'incendi continuarà sent molt, molt, molt bèstia en aquest país.
0: Exacte. Sí, jo crec que m'agradaria això reiterar dues coses. Una és que no, tenim potser aquesta sensació que estem arribant a 44 graus, ens sembla que estiguem a 39 graus, per exemple, en aquesta zona,
1: sí.
0: Clar, ens relaxa, però clar, són 39 graus, és una situació també molt potent de calor, és a dir, que tindrem una situació complexa igualment, això sí, un punt menys, però tot i així molt complexa, i per tant demana això, que no baixem la guàrdia i moltes vegades no, segurament tenim la tendència a només centrar-ho en aquelles zones de risc, en aquelles zones forestals. Pensem en global, al cos de bombers de la Generalitat hem de donar resposta a totes les emergències i per tant, ni que sigui a l'altra punta del país, però vigilar amb qualsevol de les activitats que fem, que no ens pugui doncs, generar un incident o així, que ens faci haver de desplegar recursos allà, doncs també ens ajuda a continuar treballant en un incendi que hi ha 200 quilòmetres de distància.
1: Yes.
0: Segur que us vull dir, perquè és això, una vegada pot ser que a l'estany del territori no sembla que no, potser no ens ho fem, doncs no, és una estratègia global i per tant fa que els recursos els hem d'anar movent d'un lloc a l'altre del país i per tant doncs això, a demanar sobretot doncs, que ens ajudi la població a nivell de la prudència en totes les activitats per minimitzar els riscos i les ignicions.
1: Correcte. Escolta, quan calculeu que quedaran extingits els incendis? Perquè amb una situació meteorològica tan adversa, tan complicada, entenc que s'hauran de remullar durant dies i dies, no?
0: Sí, a nivell de controlat, segurament doncs, en les properes hores, dies, doncs, algun d'aquests incendis ja anirem fent aquesta transició controlat, però com bé dius, amb aquestes altes temperatures i humitats, donar per extingit, com ho tenim descrit, ens costarà molt, perquè no tenim una situació meteorològicament favorable que ens ajudi de pujada d'humitats nocturnes molt alta, no? que això ens ajuda molt, doncs això no hi serà a la vista. Per tant, la previsió és que ens costarà extingir-los. Donar-los per extingit ens costarà.
1: Dels que tenim ara mateix estabilitzats, quins previsiblement podrien quedar controlats durant aquest dijous, inspector?
0: Bé, home, jo esperem que sobretot doncs, el de Navarcles, probablement, el de Guimarà, el de Carme també esperem que es doni per controlat, i el de Gavà. Sentmenat, bueno, costarà possiblement una mica més, un perímetre

0: d'entrar doncs, una mica més complex i aquest costa una mica més, però els altres quatre esperem que al llarg del dia d'avui, si més no demà, doncs puguem fer aquest pas.
1: Bé, inspector, si m'ho permets, el director de la mañana et vol fer una pregunta. Guillaumet, endavant.
2: Hola, inspector, sí. Bon dia. D'entrada, bon dia. Moltes gràcies, felicitats per la feina que esteu fent, perquè és gigantina, això d'entrada. D'altra banda, jo tinc una pregunta. Mireu, jo tinc una mica de memòria històrica dels incendis que hi ha hagut. Me'n recordo els anys 95-96, crec que era, cremava el cor de Catalunya, Bages, Montserrat. El 2009 hi va haver el tràgic incendi d'Horta de Sant Joan, on van morir 5 bombers del Graf. El 2019 l'incendi de la Ribera d'Ebre, grandíssim. L'any 2022 el gran incendi de Valdemar. Però ens concentràvem sobretot en grans incendis. Una situació com l'actual, on la que tenim aquesta concatenació d'incendis, l'havíem viscut mai al país?
0: Bé, jo ahir, no, una mica fent la reflexió això amb l'analista en cap del Graf també, amb el cap del cos, una mica és això, ens hem de remuntar l'any 94 segurament, que és una situació, no, la del 4 de juliol, aquella primera setmana de juliol del 94, en el que hi van haver una gran quantitat d'ignicions que va fer que varis dels incendis s'ajuntessin i que per tant doncs, van dur el cos de bombers en aquell moment i el país al col·lapse, no, a nivell d'incendis forestals. Des de llavors, no? com bé dius, hem tingut situacions de grans incendis forestals. Vam tenir l'any 22, la primera setmana de juny, aquell episodi de simultaneïtat, però va ser més restringit per unes tempestes de llamps, no? que ens van generar diverses ignicions, al Prepirineu de Lleida, però una situació tan potent com la d'aquesta setmana, és això, ens hauríem de remuntar gairebé el 94, per tant, ens reforcen el fet que és històrica. Si tots, no, tot bomber, tota persona que es dedica al món dels incendis forestals, els anys 94-98 són els grans anys o anys molt durs, doncs és això, estem a nivell probablement de l'any 94. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Inspector Claudi Gallego, Gallardo, perdó, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Felicitats una vegada més. Orgullosos del cos de bombers que tenim, dels pagesos també, als quals ara fèiem referència. Moltíssimes gràcies, inspector Gallardo.
0: Moltes gràcies a vosaltres també per la feina. Gràcies.
1: Qualsevol cosa parlem, gràcies. Pràcticament són 3:15, atenció, perquè ja tenim el CEO. Ara de seguida us avançarem al CEO des del matí de Ràdio 4.
3: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso amb el 02076 o entra a comitèemergència.org.
4: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
5: El Pla B, amb Toni Marín.
4: Compromesos amb la bona informació.
6: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
7: Acció comunitària. Col·lectiva. Drets culturals.
6: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
8: Idees que cremen. No sé si m'explico.
6: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
5: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Tres quarts i un minut d'onze, i a aquesta hora, al matí de Ràdio 4, us pot avançar el CEO més esperat. Sí? El primer baròmetre d'aquest any 2026. Estem parlant del Centre d'Estudis d'Opinió. Lluís Falgàs.
9: Sí, són les enquestes oficials, enquestes de la Generalitat, amb un òrgan de la Generalitat, i aquestes enquestes, el baròmetre, es publica el mes de març-abril, principis de maig, juliol i novembre. Aquest any, març i abril, per unes qüestions tècniques, etc., no s'ha publicat.
1: Des del novembre, res. Per això dic el CEO més esperat.
9: La referència que tenim és novembre, pel que fa al CEO, novembre de l'any passat. En aquest sentit, els socialistes, segons aquest CEO, que sortirà oficialment d'aquí una estona, sortirà a partir de les 11. Ara és un filtratge, si ho deixeu dir d'aquesta manera, que tenim. Per tant, el PSC baixaria una mica i es situaria amb 38 diputats. Tot i que al novembre el CEO li donava 36. En aquests moments en té, com sabeu, 42. Després, Esquerra Republicana els n'hi dona el CEO 26 i al novembre 24, i en aquests moments, com sabeu, en tenen 20. Aliança Catalana, el partit de Sílvia Orriols, en té 2. Al mes de novembre els hi donaven 23 escons i ara, en aquests moments, els hi don el CEO, Centre de Solis d'Opinió, 25 escons. Parlem del Parlament de Catalunya. Junts per Catalunya els hi donava 16 al novembre i ara els n'hi don 18. Han pujat 2. I en aquests moments, com sabeu, en tenen 35 al Parlament de Catalunya. El Partit Popular, ara mateix, els n'hi donen 13 i en tenen 15. Al novembre els n'hi donaven 12. Vox, ara mateix, els hi donen 13 i tenen 11 diputats al Parlament català i al novembre, al mateix sondeig, els n'hi donava 12. I després els comuns, 5 diputats, els hi donen en aquests moments 5 diputats dels 6 que tenien i dels 4 que els hi donava el sondeig al mes de novembre de l'any passat. I la CUP, en aquests moments, tindrien 5 diputats dels 4 que tenen en aquests moments i dels 4 que també tenien el mes de novembre. És un sondeig, són enquestes, tenen una certa credibilitat perquè és el Centre d'Estudis d'Opinió, és qui té més recursos per poder fer enquestes, però no discrepen massa de les privades que han sortit fins aquest moment, bé, tant pel que fa doncs, l'Ara com pel que fa ara... l'avantguarda.
1: L'anàlisi i l'opinió també de Fernando Sánchez Costa a partir d'aquest CEO que acabem d'avançar des del matí de Ràdio 4 i també tu, Francesc Guillaumet. Fernando, endavant.
10: Doncs a mi em sembla un terratrèmol, malgrat que sigui el mateix terratrèmol que va haver el novembre, però consolida unes tendències molt importants. Sobretot la principal notícia és la substitució de Junts per Catalunya per Aliança Catalana, no? que li fa el sorpasso, consolida el seu sorpasso i ocupa l'espai de la dreta nacionalista catalana, no? I a mi em sembla que podem fer moltes crítiques a la població catalana pel que surt o es reflecteix en aquest CEO, però també hem d'escoltar el que diu la població catalana. I hi ha una certa saturació amb alguns temes migratoris, però també el discurs d'Aliança Catalana, i acabo, va amb la línia d'una crítica a la excessiva burocràcia, excessiva poder de l'administració, de l'Estat, i demana que ell retornar la vida a la societat, no? A l'educació, si no és només la qüestió migratòria. És també una reivindicació d'alguns dels valors de la tradició catalana, com pot ser l'esforç, l'empresa, el treball ben fet, l'educació, i malgrat que a mi no m'agrada aquest partit, crec que és un partit radical en temes migratoris, però bé, potser Junts per Catalunya s'han de plantejar si és que no han abandonat un espai que mai no haurien d'haver abandonat.
9: Escolta, també les mateixes dades, sí? Donen dades del Congrés dels Diputats.
1: Sí, un segon, que... anem al Guillaumet i després al Congrés. Endavant.
2: Sí, bàsicament, a part de tot el que estem dient, si no sumo malament, crec que sí que seria possible aquí un tripartit d'esquerres entre el PSC, Esquerra Republicana i els comuns, o el que quedi dels comuns, sumar, o com se digui aquesta marca electoral. D'altra banda, la pujada d'Aliança Catalana, jo que soc de Lleida, ja fa molt temps que la veig, la percebo, la sento al bar, la gent és el que comenta, els partits, els discursos fàcils d'extrema dreta, on se culpa de l'immigrant de tot, van directament al fetge, no al seny, i per tant aquest discurs funciona, però jo voldria fer una variable d'aquesta enquesta, i és que Junts per Catalunya, per exemple, sí que fa el cas que puja una miqueta, passa de 16 a 18, tot i això té una baixada considerable d'ençà de les passades eleccions, on va quedar segona, i aquí jo crec que s'hauria de valorar el factor Puigdemont. Si Carles Puigdemont finalment pogués tornar i pogués anar saludant i xocant la mà aquí a plaça Catalunya o a la gent de la plaça Mercadal de Balaguer, per dir alguna cosa, jo crec que Junts podria anar una miqueta més a l'alça del que aniria. Jo crec que aquesta variable encara ens falta. Però d'altra banda, insisteixo, és possible, o seria possible, un tripartit d'esquerres, i falta la variable Puigdemont.
10: Sí que falta la variable Puigdemont, però potser la millor variable Puigdemont seria que deixés pas a un altre lideratge que passés pàgina de l'esquema del procés, no?
2: Sí, és veritat que Puigdemont d'ell, sí,
10: té un gran carisma personal i pot fer pujar Junts, però potser també podria fer pujar més Junts algú que es indiqués

0: que està mirant ja cap a un altre horitzó.
1: Fem una cosa, anem a l'estimació d'escons al Congrés dels Diputats, d'aquest últim seu, que es farà públic ara a les 11 i que us acabem d'avançar aquí amb antelació des del matí de Ràdio 4. Falgàs, el Congrés, com quedaria?
2: Doncs mira, els socialistes catalans, en aquests moments tenen 19 diputats i en tindrien 18, segons aquesta enquesta d'ara mateix. Esquerra Republicana passaria 11, en tenen 7 i passarien 11 diputats.
1: De 7 a 11, eh? Al novembre els en donaven 10 i ara 10, 11.
2: Exactament. Vox, també pel que fa referència als diputats que puguin treure de Catalunya, també pujarien, serien 7 diputats, en aquests moments en tenen 2. I el novembre els li donava el CEO 6. El Partit Popular es quedaria pràcticament igual.
1: Mantindria els 6 que té ara mateix, els 6 diputats catalans al Congrés.
2: I pujaria envers el mes de novembre. Junts per Catalunya es quedaria amb 5 diputats.
1: Baixaria de 7 a 5.
2: Exactament. En tenen 7, baixarien a 5, i el novembre els donaven una mica menys, que eren 4. Sumar, que aquí jo no acabo d'entendre això de Sumar de Catalunya, d'on t'ho compten. Però bé, Sumar de Catalunya passarien a 4 diputats, els donaven 3 i en tenen 7, que com sabeu, tots van anar comuns, portassos, etc. Per tant, no sé com es calcularia això. I la CUP, que va quedar a 0 diputats, ara els li donen 1. Però val a dir que la CUP en aquests moments té dubtes de si es presentarà o no es presentarà. Aliança Catalana ha dit claríssimament
1: que
2: el Congrés dels Diputats no s'hi vol presentar de cap de les maneres.
1: Si algun dia s'hi presenten, Sílvia Orriols ja fa temps que va dir, diu, jo plego.
2: I Podemos, amb aquesta nomenclatura actual, diguéssim, Podemos quedaria amb 1. Però aquí falta saber també com s'acabarà presentant aquesta esquerra catalana a Madrid, en el Congrés dels Diputats, si serà encapçalada per Rufián, si serà encapçalada pel 4 més, a part de Rufián, és a dir, tot això són incògnites que hi ha. Són estimacions d'escon, són que encara no ha sortit el CEO, és a dir, això és un filtratge, no? Vull dir que bé, que algú ha tingut a bé a facilitar-nos en aquest matí de Ràdio 4, i per tant, doncs aquesta és una mica el que escoltarem d'aquí una estona.
1: Fernando.
3: Sí, val a dir que, objectivament, el partit que li està funcionant també bé l'estratègia és Esquerra Republicana. O sigui, l'estratègia pragmàtica i negociadora i d'anar aconseguint coses d'Esquerra Republicana sembla refrendada per la ciutadania de Catalunya, no? Perquè tant a Catalunya com al Congrés pujaria. I, en canvi, sobta que el partit que va guanyar les eleccions a Catalunya, unes generals, com és Podemos Sumar, ara estiguin els dos partits a la cua dels resultats.
1: Guillaumet.
4: Jo veig un PSC bastant fort encara, per tant Pedro Sánchez ja cal que cuidi Salvador Illa, perquè si vol tenir alguna mínima esperança de tornar a intentar alguna cosa ha de ser amb un PSC fort, i sembla que ho està més o menys aconseguint, tot i que va a la baixa. Però d'altra banda aquí tinc un dubte. L'Aliança Catalana, ja han dit, ho ha dit Sílvia Orriols en repetides ocasions, que no es vol presentar, però on se queden aquests escons? Entenc que molts se'n van cap a Vox, entendria, però la resta on són? No aniran a votar? I si molts se'n van cap a Vox, encara estem dient que Aliança Catalana és un partit independentista, bé, alguns dubtes que deixes sobre la taula.
2: D'acord, però tingues present que no s'ha presentat mai.
4: No,
2: hi ha cap referència d'Aliança Catalana a Madrid en el Congrés dels Diputats.
1: Bé, Alfred Rodríguez Picó, com estàs? Malament.
5: Hola. No, jo estic bé.
1: Pots estar bé amb aquesta calor? No m'ho crec.
5: És l'atmosfera el que està absolutament trastocada.
1: Mireu, La Vanguardia, article del Picó. Onades de calor i trombes d'aigua, 2. No estem preparats pel que ve. Alfred.
5: En parlarem, si vols, després, perquè hem de dir unes quantes coses, però una miqueta ja, com dient, ja n'hi ha prou, hem d'actuar, però si vols en parlem ara.
1: Sí? Falgàs, què passa?
2: Pues estic d'acord que hem d'actuar, i suposo que parles del canvi climàtic, o que coneixem com a canvi climàtic, no?
1: L'escalfament del planeta, que intensificarà els fenòmens extrems.
2: Això que expliqueu, que expliques a La Vanguardia, que expliqueu que aquest cap de setmana baixen les temperatures, ho hem de creure o no ho hem de creure?
5: Hem de creure-ho, però diguem que sortirem del foc per caure les brases.
1: Sí.
5: Per què? Perquè baixen les temperatures, 2, 3, 4 graus, però l'humitat es dispara. Per tant, la sensació d'aixafogor serà insuportable.
1: Horrible.
5: Divendres i, sobretot, dissabte i diumenge, especialment a la costa i peritoral. En parlarem també. I després, el que pot passar de dilluns a dimecres...
1: Ai,

0: Ai.
1: Ja em trobo malament. Ja em trobo malament.
2: Ens hem d'amagar?
0: En absolut. Hem d'actuar. Hem d'actuar.
2: O d'aquí a dimarts hem d'actuar?
0: Hem d'actuar. Mira, aquestes situacions són bones, extremes, perquè se'n parla. Si un cop passa, doncs ja la gent no se'n recorda, i els polítics menys. Doncs ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de dir, oi, sí, que és molt fort, és que sí, sí. I després ens en oblidem, eh? Allò que només ens en recordem de les tempestes quan trona.
1: Picó.
2: Les feines Picó. De l'estiu s'han de fer a l'hivern. Compreu... I les feines de l'hivern s'han de fer a l'estiu.
1: Compreu la mañana, el paper, que surt al Picó portada, també. Surts a tot arreu, Alfred. Guillaumet.
3: És l'home de moda.
4: Sí, sí.
0: No. Saps què passa? Que vaig fer un informe per a tots els nostres clients de Taiko Meteorologia i va ser potent, aquest informe, tot a base amb dades reals, etc. I diguem que ha corregut com la pólvora. I alguns mitjans s'han fet ressò i han volgut publicar-ho. Em van trucar de diversos mitjans i sí, endavant, perquè es tracta de donar a conèixer el que està passant i, sobretot, el que hem de fer. Però ja en parlarem ara.
1: Guillaumet.
4: A mi em preocupa el fred, sobretot la setmana vinent. Aquests 44 graus que diu que podríem tocar a Lleida. Això jo no ho havia vist mai, encara.
2: Quin dia? Dimecres.
0: No, saps què passa? Que no tan sols els 44 graus, sinó és la persistència.
1: Exacte.
0: Dies, setmanes i setmanes. A París tornen a estar 35 graus i així estaran fins dimecres de la setmana vinent.
1: Sí, i ahir el Fabra, rècord... Els 32,5 de Portbou, de mínima, Picó, allò.
0: A llançar ahir 32 de mínima, 40 de màxima.
1: Mare de
0: Avui, 31,5 de mínima, o sigui... Sembla una pel·lícula d'aquestes catastrofistes de ciència-ficció. El dia de la mañana, però al revés. El dia de demà, però al revés.
1: Digue'm que ens diràs alguna cosa
0: Tenim
1: bona
0: que
1: pugui passar a llarg termini, sisplau.
0: A finals de la setmana vinent.
1: Això m'agrada. A finals de la setmana que ve ja és més a prop del que em pensava, això.
5: Sí, però largo me lo fiáis, Finals de la setmana vinent.
1: Sí, però que arribi.
5: Que arribi, sí.
1: Tant de bo passi. Tant de bo passi. Perquè si no som pell, nen. Fernando, moltes gràcies. Falgàs.
2: Adéu-siau.
1: T'espero la setmana que ve, que et vull desitjar un bon estiu. I a tu també, Guillaumet. I tu a la festa final. A la festa final, també. Va, que vagi molt bé, senyores i senyors. Sentirem les notícies de les 11 i de seguida tornem aquí en directe al matí de Ràdio 4 amb l'Alfred Rodríguez Picó. Fins ara mateix.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Els bombers esperen controlar els incendis que hi ha a diferents punts de Catalunya durant les properes hores, però asseguren que costaran d'extingir del tot. Aquesta passada nit han aconseguit estabilitzar els focs que estaven actius ahir i actualment hi continuen treballant amb prop de 400 efectius. Ho ha explicat a Ràdio 4 Claudi Gallardo, inspector del cos de bombers.
2: Ara mateix desplegats, com que hem anat estabilitzant, en tenim menys. Estem passant segurament dels uns 400 efectius, més o menys, perquè hem pogut anar replegant gent al llarg d'aquesta nit, perquè també això afrontem un dia molt dur, i per tant el que ens hem de fer, no, per aquesta visió estratègica que us deia, és tornar a recuperar personal en els parcs, no, poder recuperar material, poder recuperar això, el personal també, tot el tema d'avituallaments, de líquids, tots preparats per als següents incendis.
0: I recorda que continuen atenent altres serveis més enllà dels incendis, com accidents de trànsit o incendis d'habitatges. Augura que avui serà un dia dur arran de les altes temperatures i la manca d'humitat. En aquest escenari demana no abaixar la guàrdia i actuar amb precaució per evitar nous focs. El govern català incrementa la pressió a Junts perquè se sumi al finançament i els de Puigdemont exigeixen a Illa que remodeli l'executiu davant la seva debilitat, diuen, i el desastre en la gestió. Elena García.
3: Bon dia. El govern abona la pressió a Junts perquè permeti tramitar el finançament al Congrés a la tardor, després que Illa li hagi ofert formalment introduir canvis pel seu suport i insta Junts a sortir de la barrera. En una interpel·lació sobre el balanç a mig mandat, els de Puigdemont auguren a Illa 2 anys de calvari i li exigeixen que remodeli l'executiu, Batet i el conseller Dalmau.
4: Ja l'aviso, li venen 2 anys de calvari, submisos al PSOE i un govern que a més és mal gestor. I

0: això acaba de començar. Canvien el rumb, facin el canvi de govern que Catalunya necessita.
1: Vostès s'hi oposaran o no s'hi oposaran? Posaran pals a les rodes al futur del país o no? Contribuiran a la governabilitat de Catalunya? Contribuiran a enfortir els serveis públics? Sí o no?
2: Junts ja ha deixat clar que només avalarà una proposta de finançament que passi pel concert econòmic.
3: I, mentrestant, la CUP i Comunistes de Catalunya han anunciat que presentaran una candidatura conjunta per les eleccions municipals de Barcelona del 2027. Àlex Eloi, bon dia.
4: Bon dia. Les dues organitzacions asseguren que el projecte neix amb la voluntat d'aglutinar forces polítiques, moviments socials, entitats i persones a títol individual per construir una alternativa al model de ciutat actual. Argumenten que la capital catalana afronta una crisi derivada de l'emergència de l'habitatge, la turistificació i l'especulació immobiliària. En aquest sentit, critiquen les polítiques municipals dels darrers anys i assenyalen que el govern de Jaume Collboni ha prioritzat els interessos vinculats al turisme i als grans esdeveniments per sobre de les necessitats dels barris. La presentació oficial de la candidatura, així com del seu nom i les persones que encapçalaran la llista, està prevista després de l'estiu.
3: I encara en clau política, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduí, carrega contra la proposta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de retallar el que cobren els treballadors durant les baixes laborals. En declaracions a Televisió Espanyola, Bustinduí assenyala que suposa una retallada de drets.
5: Decidir que en este contexto el tema del que hay que ocuparse es una sospecha generalizada sobre los trabajadores y amenazarles con o sin acuerdo de los sindicatos en arrebatarles derechos conquistados es dejar muy claro de qué lado se está. Del lado de que sigan forrándose quienes más tienen en nuestra sociedad. Lo que hay que hacer es todo lo contrario, es darle más derechos a los trabajadores.
3: Y a las mañanas de Radio Nacional, Verónica Barbero de Sumar emplaza Feijóo a estudiarse la legislación.
6: Es tremendo, es gravísimo. Es una falta de conocimiento y una falta de respeto por millones de personas en nuestro país y por muchas empresas que, por cierto, no están de acuerdo con estas afirmaciones.
3: I als tribunals, el jutge obre sumari per jutjar l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional per la presumpta agressió sexual a una subordinada, Sergi Bassoles.
7: Sí, el titular de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Madrid número 8 ha acordat la incoació del sumari contra José Ángel González Jiménez. Un nou pas en la causa del magistrat David Maman Benchimol que es produeix després d'haver-se dut a terme un procediment de diligències prèvies. Ara l'instructor veu procedent esbrinar i fer constar la perpetració del delicte, les circumstàncies que puguin influir en la seva qualificació i la culpabilitat de les persones responsables, assegurant la seva disponibilitat a resultats d'aquesta causa i les responsabilitats econòmiques que se'n puguin derivar. Una resolució, la del jutge, en la que trasllada a la Fiscalia i a les parts personades a la causa un termini de 5 dies perquè sol·licitin aquelles diligències que estimin oportunes practicar. En aquest sentit, la defensa d'Àlex Dau ja ha sol·licitat que es dicti la interlocutòria de conclusió del sumari contra González. Assenyala que no existeixen diligències pendents a practicar que puguin alterar el resultat del ja practicat, ni tampoc indicis racionals de criminalitat suficients que permetin sostenir la imputació del seu client.
3: Gràcies, Sergi. Això és tot. Tornem a més notícies a les 12.
8: Ràdio 4.
9: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia bisum al 02076 o entra a comitéemergència.org.
10: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
11: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
12: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
13: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
14: Com sempre, salut i perdí.
15: Jo dic que sí, perquè és la Samantha. Jo no volia jo ara portar-li la contrària.
16: La veritat per davant de tot.
17: Andy i... jo no penso dir la paraula.
18: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
10: M'he quedat esparverada.
19: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
7: Nena, nena, nena, nena.
10: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe,

0: A mi, a la platja o a la muntanya. A casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
1: Ràdio 4.

0: quart de 12. Quin infern. Alfred Rodríguez Pico. Ja et pots imaginar com estic. I jo em puc imaginar com estàs tu. Ahir em vaig assabentar del rècord del Fabra, perquè l'Alfred va ser el primer en dir-m'ho. No s'havia publicat absolutament enlloc.
1: 40.9 graus, no?
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Aquesta és la temperatura. O sigui, va...
1: En tota la seva història, eh?
0: Sí, sí, 122 anys d'història.
2: Des del 1914, que es van iniciar les dades.
0: Ah, 14, per tant, serien 10 anys menys, 112, sí?
2: Sí, 112.
0: No va ser inaugurat el 1904?
2: 1914.
0: 14.
2: 1914. El 31 de juliol del 2024, d'acord, ara farà dos anys, es va registrar el rècord, amb 40,0. La primera vegada a la història que s'arribava als 40. Doncs ahir, 40,9. A l'Observatori Fabra, al centre de la ciutat, tota la ciutat, entre els 37, 37,5 i 39, 39,5. Però no és això tan sols. És a dir... És la persistència, és la insistència, un dia i un altre, i ara més, i ara menys. Després parlarem a la previsió del que passarà. I ara, Xavi, no ho sé com enfocar-ho. Ahir, efectivament, tal com comentaves, vaig enviar un informe del que ha passat, de com eren els estius abans, de com són els d'ara, com seran els del futur, els... dels anys immediats.
1: Els del futur, hem de ser optimistes o no?
2: Ara, si vols, en parlem. Mm-hmm. I com ens hem d'adaptar, i també, després de l'adaptació, com hem d'actuar. Són diversos punts que m'agradaria comentar i molt tant. Ràpidament.
0: No, endavant, perquè és importantíssim. Mira, això, sincerament, el que faci falta.
2: Jo recordo que, a veure com enfocar-ho... No m'agrada tirar-me floretes. A veure, cadascú en sap d'allò que en sap. A mi, jo no sé parlar de, jo què sé, de Fórmula 1, no sé parlar de química, per exemple, i de moltes altres coses, però de meteorologia és tota la vida m'he dedicat i bé. Llavors, a veure, això ho dic perquè... És que porto tota la vida recollint dades, informació, etc, etc, i conec molt bé el que està passant. Perquè m'interessa i perquè ens afecta, etc. Llavors, anem a veure. Mira, aquí tinc unes dades. Vaig començar el primer observatori que vaig tenir era quan era un nen, 1971, al barri d'Horta, entre l'Horta i el Carmel, a la Font d'en Fargues. Allà vaig tenir un observatori més o menys bo, però tampoc no massa. Però bé, el 1974, pel túnel de la Rovira, ens van fer fora, ens van tirar a la casa i vam anar a viure a l'Eixample, a prop de la plaça Espanya. I el Servicio Meteorológico Nacional em va instal·lar un molt bon observatori, però molt bo, de veritat, als terrenys de l'Institut Botànic de la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Cada dia pujava allà dalt, prenent les dades, etc. I l'altre dia vaig agafar les llibretes, eren llibretes mensuals, cada dia hi havia quatre observacions, i vaig a l'atzar, i vaig agafar juliol de 1981, temperatura més alta d'aquell mes, parlem de la ciutat de Barcelona, 28,6, la més alta. Agost de 1978, a l'atzar, repeteixo, no estic dient les més baixes, 28,4, la més alta d'aquell mes. Juny del 80, 26,6. Juliol del 80, 26,6.

0: 29,8. Juny del 81, 31,4, el dia 16, amb una mínima de 22,7, que va ser la temperatura mitjana més alta d'un mes de juny de tot el segle XX. I es parlava d'una onada de calor. 31,4 de màxima, 22,7 de mínima al juny.
1: Imagina't.
0: Tan sols d'excepció trobem el 6 i el 7 de juliol de 1982, que vam tenir una gran invasió d'aire nord-africana, màxima de 38 i mínima de 28,5. Però va durar dos dies. Després va venir tempesta i es va refrescar. Per tant, trobem aquesta excepció. Bé, aquests eren els estius dels anys 60, 70, 80 i bona part dels 90.
1: Sí,
0: els 90 comença a aparèixer el 94, per exemple, però a partir dels 2000 cada cop proliferen més els estius amb temperatures insòlites, però especialment els últims 5, 6 o 7 anys, amb unes entrades d'aire càlid increïbles, inimaginables fa 20, 30, 40 anys. Els estius actuals estan dominats per aquestes irrupcions d'aire, o bé del nord d'Àfrica, o bé d'aquestes cúpules de calor que es diuen, que són masses d'aire càlid que es formen a sobre del continent europeu, a França, Alemanya, Península Ibèrica, etc. I, com que els dies són molt llargs, encara es reescalfen més i provoquen unes temperatures insòlites. Però què està passant enguany? Que no paren de baixar petites borrasques i queden estancades a l'oest de la Península Ibèrica, entre les Açores i la Península Ibèrica. I què provoquen? Que, és clar, com que els vents en una borrasca giren en el sentit antihorari, sempre aquestes borrasquetes ens en envien vent del sud, és a dir, del nord d'Àfrica. Una dada curiosa. Ahir, la ciutat de Barcelona i moltes altres ciutats de Catalunya, tant de la costa com de l'interior, van tenir la mateixa temperatura i la mateixa humitat que Marrakeix, a l'interior del Marroc. 40-41 graus de màxima, humitats del 10-15-20%. La mateixa temperatura que Marrakeix. Dilluns vinent, a Bangkok, que tenen un clima extraordinàriament xafogós, tindran una màxima de 31 graus aquest dilluns vinent i una humitat del 75 al 80%. La mateixa temperatura i humitat que tindrem aquest cap de setmana a bona part del litoral i
1: prefer.
0: És a dir, Pico, que estem tenint unes lliçons de climatologia a nivell planetari pràctiques, lliçons pràctiques. Ahir vam conèixer el que és el clima de l'interior de Marroc. Aquest cap de setmana sabrem el que és el clima de Tailàndia.
2: Però tot això els experts ja fa anys que ens ho estaven advertint.
0: Bé, anem a parar aquí.
2: Tot això no ens hauria d'estranyar.
0: Una altra coseta, va. Avui, disculpa, que m'estic...
1: No, home, no, al contrari. Va, els oients em diuen, pregunta-li al Picó, els 50 graus arribaran a Catalunya?
0: Ara en parlarem. Avui vaig una miqueta fort, una miqueta taxatiu, disculpeu-me. Perquè és que arriba un moment en què dius que ja n'hi ha prou.
1: Ja n'hi ha prou.
0: Ja n'hi ha prou. I no m'agrada gens queixar-me, no m'agrada queixar-me, perquè la gent es queixa per sistema.
1: No,
0: es queixem
1: que
0: d'això? No, no. Hem d'actuar. A veure, la pregunta que em feies era...
2: No, feia la reflexió que això ja fa anys que els experts ens advertien que arribaríem a aquest punt i ja ho estem vivint, no?
0: El 2018... una gran empresa de...
2: I demanaven doncs, aturar no? les emissions i fer un canvi important, cosa que es diu i no es fa.
0: El 2018, una gran empresa molt coneguda d'assegurances ens va contractar i ens va dir, perquè aquell any havia hagut grans tornados, tempestes a la Península Ibèrica i molts treballadors d'aquesta gran empresa van haver de demanar la baixa per estrès. No donaven a l'abast i es van quedar gairebé com aquell que diu sense treballadors. I ens van dir, ostres, si això continua passant, feu-nos un informe del que pot passar els propers 10-15 anys. Vam fer l'informe, el vaig presentar a Madrid i vam... És molt llarg d'explicar, però només diré que el titular va ser els fenòmens extrems al llarg dels propers 10 anys seran més extrems, més violents i més freqüents, siguin quins siguin. Pluges torrencials, esclafits, sequeres, calorades, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Llavors vaig fer diverses conferències, xerrades formatives pels directius i pels treballadors, per exemple, de Freixenet, de Codorniu, de Ferrocarrils de la Generalitat, de...

0: àmbits que no ens agradaran en absolut. Es parla d'ampliacions d'infraestructures, ja m'enteneu, es parla de fer més, ampliar autopistes... No és aquesta la finalitat. Així no podem lluitar contra l'escalfament del planeta. Hem de canviar el sistema. Jo no sóc polític i, per tant, sé quines podrien ser les solucions, però jo no sóc qui les ha de dir. Per tant, actueu, coi, feu alguna cosa. No agradarà a molta gent, sobretot a la gent que li toca la butxaca. Mira, una altra cosa, i acabo, acabo el discurs.
1: Endavant, endavant, Alfred.
0: Durant la pandèmia, vaig tenir força reunions telemàtiques, lògicament, amb patronat de turisme de Girona, directors d'hostaleria, d'hotels, de càmpings, alguns consellers, i tots vam coincidir que així no es podia continuar. Que aquesta pandèmia, en el fons, era per reflexionar i canviar la forma d'actuar davant del turisme, davant de tants vols gairebé gratuïts per viatjar d'un punt a l'altre del món, que s'havia d'actuar. Un dia va durar. Un dia. Ràpidament, amb pliu xaques, amb vols barats, amb turistificació, massificació, la gent que se'n va fora dels pisos perquè venen els turistes... Sí, no m'ha pres la lliçó, no m'ha pres res. Poderoso caballero es don dinero, que deia el Quevedo, no? En fi, jo crec que aquestes actituds són les que ens poden fer reflexionar, i és que si no ens movem, si no actuem, estem molt adormits, no?
1: Doncs sí, sincerament, sí senyor. S'ha d'actuar.
0: No sé, m'hi he
1: passat. Anem tard, però més val tard que malament. Que mai, més val tard que mai.
0: M'hi he passat.
1: No t'has passat gens. Vaja, 1000% d'acord amb tot, com sempre, només faltaria. Sí, sí, és que és gros i greu.
2: I la pregunta que ens feia aquest oient, no? Arribarem als 50 graus a Catalunya?
0: El 2014 vam fer un programa, i ho vam dir la setmana passada, a França, que els homes del temps diguessin quin temps faria el 2050. I vam posar els mapes de temperatura que van tenir fa una setmana a França. O sigui, vam posar que el 2050 ja s'arribarien a 41, 42 graus a França. Resulta que van arribar a 43, 44, fa una setmana. O sigui que, clar, dir que arribarem a 50 a Catalunya és sense ficció, però és que també era sense ficció fa 20 anys dir que el que estem tenint ara passaria.
1: Sí, sí.
2: Doncs ja està.
1: Estic fent titulars. Estic fent titulars, jo. És que sí, ho faig tota l'hora. Sí, ara titulem. Aliança Catalana supera Junts, segons l'últim sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió, que us hem avançat en exclusiva des d'aquí, des del matí de Ràdio 4. Sí? Alfred... Faré un titular teu, també, preguntant-nos això, que ens pregunten els oients. Els 50 graus arribaran a Catalunya, l'infern no s'acaba.
0: És que dir, sí, arribarem, és un titular, a veure, és per... No vull dir-ho, jo què sé, espero que no.
1: Esperem que no, per l'amor de Déu Santíssima.
0: Però bé, els 45, sí, clar, de fet, els 45 els tenim a les portes, no?
1: Sí, recordem, no?, el rècord històric absolut de temperatura màxima a Catalunya va ser el 18 de juliol del 2023, amb 45,1 graus al pantà de Darnius.
0: Sí, va ser, me'n recordo perfectament, sí, a Figueres van arribar a 44 graus, crec. Va ser una massa d'aire calenta estancada
1: horrible,
0: a tot
1: terrible,
0: Catalunya, però especialment
1: terrible,
0: a la Vampada. Sí.
1: Terrible. Sí, sí. Molt bé, Jordi Vila.
2: Ens volies parlar del Cocoxobi.
0: Bé, Cocoxobi, què és això?
1: Doncs mira, què dius, Pico?
0: Resulta...
2: Em sona un menjar d'aquests oriental que es compren als supermercats, eh?
0: No. Mira,
2: no anava a dir el yakisoba, però ja ho he dit. Això és Cocoxobi.
0: Cocoxobi, mira.
2: Vinga.
0: L'Agència Meteorològica Estatal del Japó,
2: sí,
0: ha batejat com a Cocoxobi els dies de calor extraordinària amb temperatures de 40 graus o més. El Japó està passant com a Catalunya, que els 40 graus s'assolien excepcionalment un cop cada X anys. Des de fa uns quants anys, els 40 graus sovintegen al Japó. I, per tant, l'Agència Estatal de Meteorologia del Japó ha dit, li posarem aquest nom, Cocoxobi, els dies que tinguem 40 graus o més. La traducció seria calor cruel o brutalment calorós el dia, brutalment calorós. Aquesta seria la traducció. Per tant, a Catalunya estem tenint Cocoxobis per donar i per vendre. Mm-hmm. I, malauradament, tenim per estona. Mm-hmm. Per cert, un dia molt calorós, que són quan passem de 35 graus, se'n diu Moixobi.

0: Tenen, els japonesos posen noms a totes les coses. Doncs ja sabem. Una altra cosa que ens acabem d'informar. Déu-n'hi-do, La revista Science Advances ha publicat un article, acaba de publicar-lo, en el que dues científiques oceanògrafes han dit que el superniño es podria aminorar, perdre intensitat, modificant el clima amb geoenginyeria. És a dir, provocant més núvols, uns núvols artificials a sobre del Pacífic que farien que reflectís la llum del sol i, per tant, el Niño, que són aigües molt calentes del Pacífic, no serien tan calentes. Ràpidament han sortit, per sort, molts científics, meteoròlegs, etc., climatòlegs, dient, però què esteu dient? Voleu modificar el clima? Això és una imprudència terrible. En fi, és el que m'acabo d'assabentar, No ho sé, si això, i esperem que això no es porti a terme, malgrat que es portaria beneficis a curt termini, estem modificant el clima del planeta. No ho sé.
1: Ai, senyor, Vila,
2: operació,
1: estàs xafat per la calor.
2: Operació Popeye.
0: Ai, l'operació Popeye. A veure, sí, tenim temps, no? Mira, l'operació Popeye què és? Entre el 1966 i el 1972, és a dir, durant la guerra del Vietnam, el govern americà va gastar 3.600.000 dòlars cada any, entre el 66 i el 72, per l'operació Popeye. Què era l'operació Popeye?
2: Estava plena d'espinacs.
0: Doncs no. Per cert, sabeu per què es diu Popeye?
1: Per què?
2: No.
0: Perquè en anglès Popeye, s'escriu Eye, Popeye és allò que feia amb l'ull.
2: Una clicada d'ulls, no?
0: Exacte, Popeye. Per això li diuen allà Popeye. Bé, això no té res a veure. A veure, total, que els avions nord-americans van ruixar els núvols a sobre de Vietnam, Cambodja i Laos amb productes químics per provocar més pluja artificial i provocar, a la vegada, que els camins estiguessin impracticables i així els vietnamites i etc. no poguessin, amb els seus cotxes i camions i tancs, transitar. Aquesta va ser l'operació Popeye.
2: Els hi va funcionar o no?
0: Van provocar precipitacions, es creu, superiors a les que haurien caigut per culpa de ruixar els núvols en productes químics. Va haver moltes protestes als Estats Units, ecologistes i no ecologistes, i Nixon es va veure obligat a signar un tractat per anul·lar la manipulació del medi ambient amb finalitats bèl·liques.
2: En tot cas, el que sí que sabem és que va ser una gran derrota dels Estats Units contra Vietnam.
0: No van poder
2: amb ells. Sí.
0: I ara anem a parlar de...
2: Una gran pel·lícula?
0: No, encara no. Una altra cosa. Tenim temps de fer una altra.
1: I tant, com tenim temps.
0: Va, anem a parlar d'un meteoròleg que a tu et cauria molt bé, Xavi.
1: Qui?
0: Era un gran meteoròleg, era un rebel de la meteorologia, es deia Francisco León Hermoso, va néixer el 1843...
1: No el vaig conèixer.
0: I va morir el 1897. I va ser un meteoròleg rebel.
1: Ah, sí?
0: Explica. Era de Palència. I va ser, com dèiem, un revolucionari de la meteo. Per què? Perquè anava en contra del Servicio Meteorológico Oficial. Es va crear moltes enemistats, no ho podien ni veure. Va tenir crítiques molt dures. I per què? Sobretot perquè avançava el temps a 15 dies vista. Però no amb coses rares, sinó científicament, observant els núvols, la direcció del vent, la pressió...
2: Encertava?
0: I déu-n'hi-do. De fet, va anunciar amb força dies d'antelació una gran tempesta amb vents huracanats que va descarregar a Madrid el 12 de maig de 1886. Ell la va encertar, el Servicio Meteorológico no. I això, i a més era autodidacta, no havia estudiat. Tot era mirant el cel, etc. I va tenir moltes crítiques. Total, que...
1: Enveja,
0: pura i dura.
1: Sí, és molt habitual, això.
0: I a partir del...
1: En aquests mons, adéu. Sí, és curiós.
0: A partir del 1890 va publicar un boletín meteorológico on deia el temps que faria quinzenalment i el publicava cada 15 dies.
1: Sí.
0: Doncs aquest era, en Francisco León.
1: Molt interessant, la veritat. Sí, i tant.
2: Doncs escolta, ara sí, anem al teu episodi de músiques relacionades amb una gran pel·lícula de l'Oest.
1: Ah, sí, què portes avui, Alfred?
2: Anem al Far West.

0: Ahir vam anar al Far West de Lleida, vam explicar una activitat de recerca d'or.
1: Ah, sí?
0: Que va ser molt, molt interessant per viure en família aquest estiu. I ara anem amb tu també...
2: Sí, haurem d'anar al riu Segre a buscar or aquest estiu.
1: No ho sé, aneu per si, perquè no faci tanta calor.
2: El Segre i la Pallaresa, perquè no tots els rius en porten d'or.
1: No.
2: Aquest sí, el Segre és una mica el rei.
1: I el Besòs?
2: El que es deia l'experta aquesta.
1: Sí.
2: Eh?
1: El Besòs no em porta, perquè està aquí al costat.
2: Que jo sàpiga no, però no ho sé. S'hauria.
1: Escolta, anem a veure... Com que avui hem anat forts, anem a desintoxicar una miqueta.
2: Sí, no?
1: Sí,
2: sí, perquè portem uns dies picó.
1: Sí, no, anem,
2: anem a... Entre les onades de calor, els incendis... Buah, Jordi?
0: És veritat que aquesta calor et deixa com estabornit,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: vas com una mica al ralentí, eh?
1: Ja vam parlar-ho la setmana passada, com
0: s'afecta... I a les nits, mira, que jo acostumo a dormir allò d'una tirada, però t'aixeques, estàs com inquiet... Sí, sí, sí.
2: I per què no dorms a Portbou?
0: Ui,
2: perquè si no...
0: Si no ja...
1: Avui a Barcelona mínima 28 i mig 29,
2: calla, calla,
1: eh? Calla.
2: Gairebé nit roent. Quan no baixes de 30 ja roent, com va passar a Portbou i en altres zones de...
1: Sí.
2: Uah, és un desastre. Ai, picó.
1: Doncs vinga, va, anem a... No, ves, mira.
2: Sí, ves, mira. Vols
1: que
2: miri?
1: Que, sí, és que...
2: Què vols que
0: miri? Què hem de fer?
2: Què hem de fer?
0: Escoltar música que...
1: No, ja ho hem dit, eh? Ja ho tenim molt clar, què hem de fer. Però clar, jo sol no puc fer-ho.
2: Correcte, sí senyor. Però ha estat molt important el missatge.
1: Bé.
2: I contundent.
1: Sí.
2: Com toca, com ha de ser.
1: Sí.
2: Ja està.
1: Però si no ens fan cas.
2: Ja està. A veure, si aquesta vegada la gent comença a posar fil a l'agulla, que anem tard.
1: Música. A veure.
2: Això, posem-hi música,
0: música
2: de moment.
0: Música, maestro.
1: Sí, avui són tres talls, molt curtets, molt curtets.
2: Ah, sí? Tant que m'agrada que sigui una mica més llarg.
1: Bé, això. ja veuràs com t'agradarà igualment. Mira.
0: Vinga, va, que tot té una explicació.
1: Sí, exactament, tot té una explicació. Per mi, per això és molt personal, per mi la millor pel·lícula de l'Oest, que dèiem abans, de l'Oest, del Far West, és Grans Horitzons. Grans Horitzons, una pel·lícula del 1958, una gran pel·lícula de William Wyler, és llarguíssima, per cert, dura més de dues hores i mitja, i la música és fantàstica. Per cert, el compositor era un gran compositor, Jerome Moros, i la pel·lícula l'interpretaven, entre altres, Gregory Peck, Gene Simmons, Charlton Heston,
0: uf,
1: etc. En fi. I la pel·lícula és increïble, increïble. Bé, anem a escoltar primer la música dels crèdits del principi.
2: D'acord.
1: Fantàstica, música de l'Oest. Vale? Som-hi.
2: Som-hi.

0: Preciosa, eh? Quina música més maca. Això era... és el principi, eh? T'està anunciant la pel·lícula. Ara el que anem a escoltar és la persecució. Els bons i els dolents i els bons, perseguint-se a cavall, toc-toc, toc-toc, toc-toc, amb aquelles...
1: Indis contra vaquers o viceversa? No,
0: hi ha indis aquí. No hi ha indis, no. Són blanquets dolents i blanquets bons. Sí, sí, sí. I la persecució, però amb animada, eh? Anem a escoltar-la una miqueta? Sí.

0: continua, recordem, gran música de Jerome Moros, Grans Horitzons, en castellà és Horizontes
1: Lejanos.
0: De Grandeza. No, de Horizontes Grandeza? De Grandeza.
1: Perquè n'hi havia una altra que era Horizontes Lejanos, sí, sí.
0: I ara acabem...
1: Si no haguessis dit que és una de l'Oeste, del Far West, igualment escoltant clar, això, sí. És ABC i són unes músiques que tots alguna vegada hem escoltat i hem vist, sí. Aquesta pel·lícula. Sí, sí, fantàstica.
0: I ara, un moment molt important de la pel·lícula. Estan tots els bons ballant a una sala, una casa, tots allà, els homes, ballant una polca molt simpàtica, i de cop i volta apareix per la porta el cap dels dolents, més dolents de tots. I tothom es queda glaçat. Això està tret del fragment de la pel·lícula, el que escoltarem tot seguit, i veurem com la música, a poc els instruments van desapareixent, perquè, és clar, l'orquestreta que està allà veuen que tothom calla i ja no balla perquè apareix aquest dolent. Som-hi! Silenci absolut, perquè acaba d'aparèixer el dolent aquí.
1: I puc imaginar que això acaba com el Rosari de l'Aurora, no?
0: Déu-n'hi-do com acaba, Déu-n'hi-do com acaba, sí. I aquí ho deixem.
2: Sort que em fa riure, Picó, perquè si no... Ai, senyor meu.
1: Grans Horitzons, eh?
0: Grans Horitzons, Sí, Grans Horitzons en català, Horitzontes de Grandesa.
1: I esperem que els propers horitzons de les temperatures de les pròximes setmanes siguin millors, esperem, no?
2: Què li diries a Donald Trump ara mateix, Picó? Quin seria el teu missatge ara mateix pel senyor Trump, que ara elogia Espanya després de, segons ell, aquest pagament important a l'OTAN, que al matí va dir una cosa, després una altra, allò que fa.
0: Teniu això, aquest pit, quan es diuen paraules malsonants?
2: Ah, sí, la Marta Inglés segur que el té punt.
0: Doncs posa, però tota l'estona, continua, tota l'estona.
2: Que sigui molt llarg, de llarga durada.
0: Doncs ja està, això és el que...
2: Mare meva. Ai, senyor, doncs escolta'm...
0: I a més una persona que nega el canvi climàtic, que ha tret les subvencions a l'Institut Meteorològic dels Estats Units, ha tret diners a tot el que és lluitar contra el canvi climàtic.
2: Va, anem a la previsió. A curt termini fa por. L'infern continua a Catalunya, però abans has dit una cosa que m'ha agradat molt, a banda de les tendències, que és el que més m'agrada.
0: Doncs vinga, va, som-hi dia a dia. Avui, un altre dia, com deies, infernal, temperatures mag. De fet, quan venia cap aquí a Barcelona ja marcava 34 graus. Ho diuen com si res, ja, com si fos una...
2: Ah, sí?
0: 34
2: ja,
0: graus.
2: Com si al final és, la gent ho normalitza.
0: Sí, no, res, normalitzem, no, res. El que és excepcional. I per l'Empordà ja arribaven als 37-38,
2: Buah!
0: Sí.
2: El fred.
0: Doncs, per tant, avui potser algunes màximes superin les d'ahir, altres potser no la superin, però un dia... Això sí, amb humitats encara molt baixes, Però a partir de la tarda vespre pot començar a augmentar la humitat i la temperatura baixar una miqueta. Però clar, no sé què és pitjor. Ah, sí. Per cert, alguna tempesta, el Pirineu, Prepirineu, però no passaran d'aquí, local, Això sí, llavors es desploma la temperatura. Demà divendres, les temperatures sí que en conjunt baixen, de 1 a 3 graus. Potser fins i tot a la costa, com que pujarà la humitat, pot baixar 4 o 5 graus. Però 4 o 5 graus vol dir baixar de 39 a 35.
2: Sí, sí.
0: O de 37 a 32.
2: I la humitat és fatal per mi.
0: I la humitat començarà a pujar.
2: Res.
0: Sobretot a partir de la tarda vespre. Demà també pot haver... Fins i tot demà, a diferència d'aquests dies, tindrem més núvols al matí. Alguns núvols, serà diferent d'aquests dies, que no hi ha ni un núvol a gran part del país, Per tant, demà pot haver algun núvol i a la tarda algunes tempestes. Pirineu, Prepirineu, algunes pot escapar. És una lleugeríssima inestabilitat, però molt lleugera, Dissabte, baixa la temperatura més. Màximes, per exemple, si a Ponent tenen aquests dies de 40 a 42, doncs baixaran a 35-37.
2: Home, s'agraeix.
0: Sí.
2: Farà calor, però...
0: Més calor del que toca, però no són els 40-42. I el litoral i el prelitoral pot baixar fins a màximes de 29 a 31 graus. Però, atenció, humitats del 60 al 80%.

0: Clar, tu, una temperatura de 29, 30 o 31 graus amb un 70% és molt, molt, molt, molt passat. El que dèiem abans, és com la temperatura que, i humitat que tindran a Tailàndia, a Bangkok, o a Tailàndia, vaja,
1: sí, sí,
0: a dilluns. D'acord? Això dissabte. També algunes tempestes Pirineu-Prepineu. Diumenge, encetem una nova... Bé, nova. Encetem una situació que ja coneixem. Tornarà... Ara la humitat encara es mantindrà bastant alta, però tornarà a entrar una massa d'aire encara més càlida. Temperatures que poden tornar a remuntar una miqueta. Dilluns, dimarts, dimecres...
1: Ai.
0: I potser dijous de la setmana vinent no ens agrada gens. No ens agrada gens. Tot el Mediterrani Occidental, des d'Itàlia, amb el centre, les Balears. Atenció, les Balears, la setmana vinent, eh? Pot haver rècords de calor històrics. I Catalunya, València, és a dir, tota la meitat est de la península Ibèrica, l'oest no. L'oest de la península Ibèrica no, però la meitat est, per tant, Catalunya, atenció, altre cop, a temperatures extraordinàriament altes. Alguns models diuen que potser estaran més a sobre el mar que no a sobre Catalunya, però és igual. De dilluns a dimecres o de dilluns a dijous...
1: Quin patir, quin patir, el fred. De veritat, eh? Necessito marxar, però ràpid, d'aquí.
0: Llavors, per què això? Perquè hi haurà una borrasca a l'oest d'Espanya que ens envia. Però aquesta borrasqueta, a partir de dijous, divendres, la fan moure cap a França i sembla que de cara a divendres, dissabte i diumenge, per fi podria inestabilitzar-se l'atmosfera a Catalunya.
1: Divendres, dissabte i diumenge de la setmana que ve... Què podria passar?
0: Llavors, si efectivament la borrasqueta es decideix a passar a França, llavors ens arribarien vents més frescos del nord-oest, xocarien amb l'aigua del mar que es posarà bullint. Ja ho està de calenta.
1: Ja bull, imagina't ara.
0: I llavors pot haver localment alguna tempesta molt forta, molt lenta. Haurem d'estar en compte amb la segona quinzena de juliol perquè es pot presentar aire fred a les capes altes i això podria ser el detonant d'algunes tempestes molt violentes, que aquesta és l'altra cara de la moneda, no?
1: Espera, que et gravarem, que et penjarem a Instagram, amb això de les tendències. A Instagram, a la pàgina web de Ràdio 4, la gent, tot això, després ho pot recuperar i ho comparteixen. Clar, és a dir, són... Sí?
0: Sí, què haig de dir?
1: No, home, ara volia anar una mica al tema de les tendències.
0: Sí.
1: Ara, les tendències, jo també gravo, va.
0: Bé.
1: A veure, les tendències són bones, Picó.
0: Les tendències,
1: tendències
0: ho estem dient,
1: bé.
0: Sobretot segona quinzena de juliol i agost. Bones en el sentit de que la inestabilitat pot anar més i aquestes calorades terribles, per les podem qualificar així, sembla que no es repetirien. Sembla. Estem parlant de tendències que mai hi ha una seguretat al 100%.
1: Correcte.
0: Aquesta possibilitat es pot iniciar a finals de la setmana vinent. Hem d'esperar. D'esperar una setmaneta.
1: Bé, però a finals de juliol podríem tenir...
0: Mira, posem com a data límit el 20 de juliol, però potser serà el 17, 18, 19, que progressivament ja aniria canviant. Per tant, a veure si els 10, 12 últims dies de juliol podem tenir unes temperatures completament normalitzades. Això sí, amb aquestes tempestes localment violentes, perquè es trobarà una energia acumulada tant del mar com de la superfície de la Terra, tremenda. Aquesta és l'altra cara de la moneda que dèiem, no? D'un extrem a l'altre. Però, i el que dèiem, més endavant...
1: Agost. Podríem tenir més tempestes del que és habitual. Setembre. Octubre.
0: Les tendències insisteixen en unes posicions molt superiors.
1: Podríem tenir una tardor perillosa, eh? Un tram final d'estiu i un inici de tardor i amb el mar tan calent i el que diuen les tendències si es donen efectivament les condicions.
0: L'any passat vam tenir un rècord de temperatura de la Mediterrània Occidental al sud de les Balears o de les Pitiuses amb 30 graus, la temperatura del mar. Enguany jo crec que creiem que podem passar d'aquests 30 graus, que és una temperatura caribenya o fins i tot superior.
1: Perfecte, Alfred, moltíssimes gràcies. Ens veiem dijous de la setmana que ve.
0: Doncs molt bé. Sí,
1: Últim dijous de la temporada.
0: Que portarem bones notícies.
1: Això. A veure si es confirma aquesta mica de canvi ja per finals de la setmana que ve, després de l'infern que viurem entre dilluns i dimecres o dijous, com ens deia l'Alfred. Mira, falten 3 minuts per 3 quarts de 12 i que de seguida, qui arribarà aquí al matí de Ràdio 4 serà Lo Pau de Pons. Rosa.

0: de l'estat.
1: Vinga, va. Està a punt d'arribar, això.
2: Quin goig que enamora.
1: El caure, ja.
2: El Pau de Bons,
1: que... El Pau està al caure.
2: Que ens alegra tant, mare meva.
1: Ara de seguida...
2: Aquest home.
1: De seguida el tindrem aquí, al matí de Ràdio 4.
2: Aquest showman, aquest músic.
1: Vindrà el Rocco Steinhauser.
2: Ui, tant.
1: El Víctor Amela, aquí en directe, el de la Contra de l'Avantguàrdia. Sabeu qui és, qui no el coneix, sí?
2: Sí.
1: Parlem amb Plataforma per la Llengua.
2: Sí, perquè tot just, mira, en aquests moments segurament estan acabant de presentar el seu informe sobre l'estat de la llengua a partir de 50 indicadors, i ja us avancem que no és per llançar coets el que ens explicaran, eh?
1: Ves per on, però m'ho imaginava, per desgràcia.
2: Des del Col·legi de Periodistes de Catalunya, eh? Així que quan acaba la roda de premsa, roda...
1: En directe aquí al matí de Ràdio 4.
2: I després anem nosaltres amb l'entrevista.
1: Escolta'm, i ara tenim la sort de parlar amb la doctora Andrea Convalia, dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona. Com estàs, doctora? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Te vam parlar l'altre dia, ens vas agradar molt, i dic que l'hem de tornar a trucar, perquè volem parlar del tema aquest de... dels paraigües que la gent es posa per protegir-se del sol. Abans només ho feien els japonesos, això, però ara hi ha molta gent del país que ja ha nascut aquí a Catalunya que van paraigua per protegir-se del sol. Que dius, home, com han de ser aquests paraigües per realment protegir-nos, i què n'opineu els dermatòlegs, doctora?
3: Doncs mira, a mi realment és una cosa que m'alegra bastant, perquè és una manera de protegir-nos del sol, doncs que no només va dirigit, per exemple, doncs a la pell, sinó que també protegeix molt bé, doncs, el cuir cabellut, zones on de vegades oblidem posar la crema solar, com per exemple la zona del clatell, i per tant que s'estiguin adoptant aquestes iniciatives, jo com a dermatòloga ho trobo superpositiu, sobretot, per exemple, aquests dies, que aquí mateix a Barcelona és pràcticament impossible caminar pel carrer de la calor que fa, del sol que fa, que impacta directament el cuir cabellut, i sembla que no, que ens estiguem desfent, no?, sota el sol.
2: Però serveix qualsevol tipus de paraigües per protegir-nos del sol?
3: Doncs efectivament no. Ah. Més que un paraigües, hauríem d'estar parlant d'alguna manera, no?, com de parasols en forma de paraigües, no?, que al final ve ser el mateix, no?, parasols portàtils, no?, d'aquests que estem acostumats a veure a la platja. I com bé dius, no ens serveix un paraigües normal de pluja, no? Un paraigües de pluja el que busca, no?, és ser impermeable per no mullar-nos. I en canvi, un parasol en forma de paraigües, no?, que és el que estem veient ara a l'estiu, doncs, pel carrer de Barcelona també, té un tipus de tela, de teixit, que el que fa és que...

0: evita que la radiació ultravioleta passi a través d'aquest teixit, no? I això ho veiem moltes vegades sota les sigles d'UPF, que vol dir factor de protecció ultravioleta en els teixits. Parlem de SPF, no? Quan parlem de les cremes, factor de protecció solar, i en els teixits ho trobem sota les sigles d'UPF. F. Per tant, un paraigua de pluja, per exemple, pot ser inclús, en veiem de paraigües de pluja que són de plàstic transparent. Òbviament no ens serveix, no? Aquest seria un exemple molt extrem, però per posar en il·lustració doncs, que un paraigües de pluja no ens ha de protegir del sol. I un paraigües de pluja de color negre tampoc implica que 100% ens estigui protegint d'aquesta radiació. Òbviament, bloquejarà part de la radiació ultravioleta, però no estarem segurs que aquell teixit hagi estat testat per realment bloquejar doncs, el pas d'aquesta radiació.
1: I per tant, i quan volem... on podem trobar aquests paraigües més específics
0: doncs
1: per protegir-nos de la radiació solar?
0: Cada vegada
1: solar,
0: més
1: sí.
0: a botigues especialitzades, però si no a internet, que és a vegades on ara, avui en dia no apareixen abans aquestes innovacions, doncs n'està ple. Jo crec i espero, perquè realment és un producte que trobo que té molt d'interès, no? I realment ens pot ajudar molt que cada vegada més marques, no? més petites, no? Startups apostin doncs, per treure els seus parasols de carrer doncs, amb molts tipus de models, no? I que ens protegissin bé de la radiació ultravioleta i que a la gent li agradi, no? Portar-los i que s'habituïn realment a fer-los servir, perquè avui en dia doncs, per exemple, al migdia, que hem de canviar el lloc de la feina, no? Surts a dinar, tornes a casa, clar, és que hi ha un sol que és realment terrible aquests dies.
2: Cau
0: foc, exacte, al migdia, i realment aquest tipus d'estri doncs, és molt útil per aquests casos.
2: Bé, Rocco, com estàs?
3: Molt bé, encantat.
2: Estàs guapo, punyetero.
3: Sí, estic guapo.
2: Sí, fas bona cara. Aquest jersei no m'agrada, però...
3: Soc color pastanaga, no? Però, escolta, m'agrada que siguis tan clar.
2: És com aquella roba d'abans, això, que vas ara d'aquests... Perdona. Aquestes modes així.
3: Torna al vintage. Torna al vintage.
2: Perdona, doctora, que tenim el Rocco Steinhauser. Dic que l'introduirem també a la conversa, perquè segur que té alguna pregunta, però jo et volia demanar, doctora, clar, diu, els paraigües convencionals, home, el que deies tu, si és un d'allò de plàstic transparent, no res, però vaja, un paraigua fos, d'aquests que tots tenim a casa per la pluja, diu que pot protegir del sol amb un valor de protecció d'entre 20 i 30, no sé, tu em diràs si sí o si no,
0: És que depèn del tipus de teixit que s'hagi fet servir per elaborar aquest paraigües.
2: Amb quin teixit tindríem una protecció de 20 o 30, per exemple? Amb quin teixit?
0: Amb els teixits foscos sempre es deixa passar menys la radiació. Sí. Però no només depèn del color del teixit, sinó de l'entramat del propi teixit. És a dir, com d'apretada està la fibra per tal de que no deixi passar la llum entremig. Per exemple, un teixit com un texà, perquè ens entenguem, un texà d'aquests durs, això sí que protegeix bé del sol. I inclús un teixit més suau també, i per això a vegades quan anem vestits doncs ens queda la marca de la roba, perquè la roba té un efecte de fotoprotecció. I per això també diem no, doncs que quan t'exposes o vas a una cafeteria, posa't alguna coseta sobre els ombros, no?, per protegir la pell, no únicament doncs, amb crema solar.
2: Sí.
0: I a vegades, cada vegada més, no?, tenim també a disposició de tothom doncs, aquestes samarretes que també tenen aquestes cicles UPF, que el que fan és tastar doncs, que realment aquest teixit estigui protegint-nos del sol. Per tant, igual que demanem els productes de fotoprotecció solar, no?, doncs, aquests SPF 50, aquestes fotoproteccions davant de la radiació ultravioleta violeta A, hem de demanar al teixit quina fotoprotecció ens dona, no? I això, com et deia, doncs és passar aquests teixits doncs, per, diguéssim, doncs, laboratoris que testen justament, no?, com aquell teixit deixa passar la radiació ultravioleta i aleshores se'ls hi pot otorgar o no aquest distintiu de que realment exerceixen aquest impacte sobre la fotoprotecció.
2: D'acord.
0: Ara bé, si no tenim doncs, aquest tipus de parasols diguéssim, dirigits directament a aquesta protecció, podem fer servir un dels que tenim a casa de manera d'emergència.
2: I poc o molt sí que ens protegeix, però efectivament són aquests paraigües dissenyats específicament per aquesta funció, aquests parasols gràcies als quals la protecció és molt superior, que diu que pot arribar fins al valor 50, equivalent a una protecció del 98% dels rajos, doctora?
0: Correcte, exacte. I, de fet, això, amb els parasols de platja, nosaltres insistim molt en buscar aquells parasols, no únicament que tinguin un disseny molt maco, sinó que també tinguin aquestes sigles distintives d'UPF que ens assegurin que realment ens estan protegint del sol. Això sí, mai serà una protecció

0: acció completa, per molt que el teixit porti, no?, doncs aquest distintiu i realment doncs bloquegi pràcticament la radiació ultravioleta, hem de tenir en compte que tant amb els parasols de la platja com aquests parasols que podem fer servir pel carrer, doncs hi ha una part de llum que rebota contra el terra, no?, i es dirigeix cap a nosaltres, perquè al final doncs, va sota les lleis de la física i, per tant, doncs, la sorra de la platja, com més clareta sigui, més reflexa la llum i per molt que estiguem a sota un parasol, doncs tindrem impacte d'aquesta radiació ultravioleta i també el mateix si caminem doncs, pels carrers de Barcelona, la radiació ultravioleta també hi impacta contra el terra i també rebota cap a nosaltres. És a dir, que mai serà una protecció completa, però sí que suficient com per evitar les cremades.
1: Que un dia d'aquests, per cert, abans de marxar a vacances, Jordi Vila, hauríem de parlar amb el Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya també per saber quines ulleres protegeixen més del sol. Tipus de vidres, filtres solars, perquè els experts alerten que és pitjor portar ulleres de sol no homologades que anar sense. Rocco Stenhauser.
2: Doncs el drama que tinc jo és que em compro ulleres cares i les perdo. I em fa una ràbia perquè, clar, et gastes uns diners. Però jo a la doctora li volia preguntar, no sé si heu tractat el tema perquè tot just acabo d'arribar, però les cremes solars que es venen als supermercats, marca blanca, són recomanables, doctora? Les podem comprar o hem d'agafar una marca d'aquestes conegudes?
0: Mira, des del punt de vista de la protecció solar, el que parlava abans, hi ha unes homologacions, no?, i unes homogeneïtzacions, i per tant, quan una crema, tant si és de supermercat com si és de farmàcia, doncs ens assegura que té una fotoprotecció SPF 50 i que protegeix davant de la radiació ultravioleta A, és que ho fa, perquè ha passat uns tests. És un cosmètic que necessita que per portar doncs, aquestes sigles passi per unes homologacions, no?, i per doncs, uns tests de laboratori que realment assegurin que la protecció és adequada. Ara bé, sí que la diferència a vegades és a la formulació de la fórmula final, llavors a nivell de supermercat són fórmules molt més senzilles, que potser doncs, els olis i els productes i els ingredients que posen doncs són d'una qualitat una miqueta més baixeta dels que trobem, doncs, per exemple, en formulació de farmàcia. I a més, a farmàcia doncs, trobem productes que no únicament ens ofereixen fotoprotecció, sí, sí, sinó que a més porten altres actius doncs, que ajuden a treure una miqueta taca.
2: És que els preus, no? els preus són clar, considerables. De la mà d'una marca blanca una coneguda pot canviar tranquil·lament 10, 12, 14 euros de diferència, doctora?
0: En quant a la fotoprotecció, es garanteix en principi doncs, que tant les cremes de supermercat com les cremes de farmàcia ens protegeixen adequadament. Ara bé, tot el que és la galènica i la fórmula final del producte és el que fa variar el preu, segons el tipus d'ingredient i segons la qualitat d'ingredient que s'ha fet servir per l'elaboració de la fórmula final. Això és en general, òbviament hi ha excepcions a tot arreu, no? I trobem cremes de supermercat amb molt, molt bones formulacions i a vegades alguna de venda en farmàcia doncs, que no ens agrada tant. Però en general sol ser això, ens protegeixen les dues, però sí que és veritat doncs, que la fórmula final dels productes que es venen de fotoprotecció a farmàcia doncs, tenen uns estàndards de qualitat una miqueta majors.
2: Vostè pren el sol, doctora?
0: Home, jo prenc el sol com en sentit comú. Al final el sol no és el nostre enemic.
2: Li reformulo. I s'ha cremat alguna vegada en la seva vida?
0: Jo he vigilat no cremar-me i la veritat que afortunadament tinc una pell molt agraïda amb un fototip una mica més alt, un fototip 3-4, i per tant doncs és un fototip en el que habitualment no es crema, però sí que s'ha d'anar amb molt de cuidado amb el sol, perquè no només són les cremades, sinó també doncs, les taques, el fotoenvelliment, i per tant fotoprotegir-se és fonamental. Ara bé, sol sí, però en sentit comú.
2: I per acabar, un doctor em va explicar fa molts anys que el primer que t'has de posar crema solar, protecció màxima, és a les mans. És veritat, això? És a dir, perquè són les mans on tu veus realment més o menys decideixes l'edat d'aquesta persona perquè s'arruga molt ràpidament. És veritat, això, doctora?
0: Bueno, ens hem de fotoprotegir les mans, sí, perquè també doncs, tenen aquest fotoenvelliment i això que comentes, doncs sí que a vegades ho veiem, a vegades no tant, però sobretot en gent que, per exemple, es cuida molt la cara, sí, no? I doncs, té la pell de la cara molt maca, però s'oblida de protegir-se la mà i de cuidar la mà o l'escot, no? I aleshores tu veus la mà d'aquella persona, el dors de la mà, i veus realment doncs, aquí hi ha hagut molt envelliment, clar, potser a la cara doncs, s'ha tractat amb cremes, amb làsers, no hi ha ni una taca ni una arruga, però perquè ha estat molt més ben cuidada. Clar. Per tant,
2: jo ho veig a les mans de la Preissler. Doctora, les mans de la Preissler m'he fixat algunes vegades i diu, oh, que arrugades estan. Aquesta dona té una edat ja, tot el respecte del món, eh? Podries també dir el

0: el pare, el de Julio Iglesias, que també tenia unes mans arrugadíssimes i sempre estava moreno, clar.
1: I doctora Andrea Convalia, dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona, moltíssimes gràcies, una vegada més.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Ja t'he dit que ens agrada molt el que dius i com ho dius, i et trucarem cada vegada que ens calgui un bon dermatòleg, una bona dermatòloga. Moltes gràcies, molt amable.
2: Gràcies,
1: bon estiu, si no parlem, doctora.
2: Igualment.
1: Que també marxem de vacances, Rocco.
0: Home, i tant. Eh? Ens queda una setmana.
1: Ai, Déu meu, i amb aquesta calorada, no sé com anirà la setmana que ve.
0: Jo foto el camp d'aquí, Sí, ja m'ha dit, m'ha trobat el picó ara... I li vaig dir, escolta, em va agradar molt el teu article d'ahir, crec que és, ahir, a La Vanguardia.
1: Sí,
0: que
1: explicava, avui surt el paper, avui també surt a la portada de la mañana, paper.
0: Que és, clar, hi ha molts interessos per mig. Sí. És a dir, aquí tothom vol viatjar, tothom vol agafar un avió, però anem cremant, sí, i anem contaminant. I això, quan va arribar la pandèmia, vam dir, fem un reset, hem de canviar la manera de viure i de moure'ns.
1: Que parlarem amb la Mel avui.
0: Sí, tinc ganes de parlar amb la Mela perquè s'acaba ja el que és la temporada televisiva i m'agradaria que em fes un balanç com el degà de la tele, de la crítica televisiva en aquest país, que ens faci més o menys 5 cèntims de com ha vist aquesta temporada, que ha hagut moltes novetats i moltes coses que han passat, molts moviments i, a més, aquesta nova incorporació de la Sèptima, que és el nou canal que comença el 5 de novembre.
1: Quina foto més xula has fet, el Picó, nen?
3: Bé, és que el Picó ens inspira.
1: No, però fas fotos molt maques, eh?
3: Bueno, perquè el mòbil és molt bo i és veritat que a mi el tema de l'enquadrament i la imatge i el dibuix i la pintura i les arts plàstiques, les arts en general, sempre m'han agradat.
1: Oients, això ho podreu veure a la pàgina web, a Instagram de Ràdio 4.
0: Escolta, ha funcionat...
1: És que aquí fem 7 o 8 coses alhora.
3: No, Xavi, no, 10 o 11.
0: Ha tingut molta repercussió el vídeo del Xavi Verdaguer l'altre dia que va venir.
1: Home,
0: allò ha sigut un no parar de likes.
1: I lo Pau de Pons on és?
0: Està aquí per fora.
1: I què fot aquí fora, Pau?
0: Està amb la guitarra.
1: Espera, sentim les notícies, aprofito per anar a buscar el Pau i cap aquí. Va, fins ara.
4: Són les 12.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: El PSC guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya, tot i que perd escons. És la principal conclusió de la nova enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, que també recull que Esquerra es disputaria la segona força al Parlament amb Aliança Catalana. Més detalls d'aquí a uns instants. De moment els expliquem que tenim més novetats en el cas judicial que esquitxa la dona de Pedro Sánchez. La Fiscalia acaba de demanar l'absolució de Begoña Gómez en el seu escrit de conclusions per al judici i reitera la seva petició que s'arxivi la causa. Sergi Bassoles.
6: Sí, el Ministeri Públic, com deies, acaba de sol·licitar la lliure absolució per Begoña Gómez, però també pels altres dos acusats. Ni l'esposa del president, ni tampoc Cristina Álvarez, la seva exassessora, ni l'empresari Juan Carlos Barrabés haurien obtingut, defensa el fiscal, cap remuneració o benefici directe o indirecte derivat de la càtedra de transformació social competitiva que dirigia Begoña Gómez. Tampoc no haurien realitzat, al·lega l'acusació pública, pressió de cap mena sobre les empreses afectades per la seva promoció o patrocinis. En un escrit de 26 pàgines al que ha tingut accés Ràdio 4, el representant del Ministeri Públic analitza la instrucció del jutge Peinado i conclou que no s'ha trobat cap infracció penal i que, per tant, sense delicte, no hi pot haver autor. D'altra banda, recordem tot plegat el dia que la Fiscalia ha carregat de valent contra l'instructor Juan Carlos Peinado, acusant-lo d'idear una confabulació per justificar la seva decisió de retirar-li el passaport a Begoña Gómez.
4: I a aquesta hora s'aixeca el confinament al nucli d'Aiguamúrcia i al Pla de Manlleu, on s'ha tornat a aplicar la restricció, tot i que durant menys de mitja hora, a causa de l'incendi forestal que crema a la zona. Protecció Civil ha enviat missatges des d'alert per ordenar i després aixecar el confinament de la població, a qui demana tancar portes i finestres i seguir les indicacions de les autoritats. L'incendi està estabilitzat, però segons informen els bombers, hi hauria hagut una petita represa en un barranc, tot i que el foc no s'ha descontrolat. El cos hi treballa amb un parell d'avions. És un dels focs que els bombers esperen controlar durant el dia d'avui. L'inspector Claudi Gallardo ho ha explicat al matí de Ràdio 4.
7: Esperem que sobretot doncs, el de Navarcles probablement, el de Guimarà,
2: El de Carme també esperem que es doni per controlat, i el de Gavà. Se'n m'ha anat, bueno, costat

0: serà possiblement una mica més, un perímetre doncs, una mica més complex, i aquest costa una mica més, però els altres quatre esperem que al llarg del dia d'avui, si més no demà, doncs, puguem fer aquest pas.
1: I ja són 40 els espanyols morts pel terratrèmol de Veneçuela, dues setmanes després del doble sisme, on el balanç total de víctimes mortals ja supera les 3.800, Àlex Eloi.
2: Segons les dades que acaba d'actualitzar el Ministeri d'Exteriors, els desapareguts espanyols continuen sent 138 i 11 més estan localitzats sota la runa. Els rescatistes continuen intentant recuperar els cossos i els equips mèdics atenen milers de ferits.
1: I de tornada aquí, l'afiliació del sindicat majoritari a l'educació pública, USTEC, avala reactivar les mobilitzacions a l'inici de curs. Més detalls, Laura Hurtado.
3: Els resultats de la darrera enquesta diuen constaten que els afiliats es mostren disposats a continuar amb les protestes al setembre. Iolanda Segura, portaveu en declaracions a aquesta emissora.
4: Continuar la lluita, començar el curs preparant una tardor calenta de mobilitzacions, vagues i accions als centres, ens reclama un pla concret, calendaritzat, amb unes prioritats definides i amb una capacitat d'escalada si el govern doncs, no ens dona resposta. Per tant, seguir lluitant per blindar l'educació pública.
3: El sindicat situa com a prioritats de les reivindicacions del curs que ve l'augment del finançament fins al 6% del producte interior brut, una reducció real i més ràpida de les ràtios i un increment de les dotacions de l'escola inclusiva, entre altres.
1: I anem a Tarragona. Els Mossos desmantellen a Tivissa una plantació de marihuana i detenen els dos homes que la cuidaven. En total decomissen 1.780 plantes. Tarragona, Judit Huerta.
5: La investigació comença quan la policia rep un avís de sospites que hi havia plantes de marihuana en una finca de Tivissa. Les primeres gestions, fetes amb mitjans aeris i eines cartogràfiques, van permetre confirmar que hi havia efectivament una infraestructura destinada al cultiu de cannabis i es va poder planificar un dispositiu policial per desmantellar-la. L'operació va localitzar una superfície aproximada de 10.000 metres quadrats distribuïts en 8 hivernacles instal·lats al voltant d'un mas situat en una zona boscosa. En total, els agents van intervenir 1.780 plantes de marihuana d'entre 150 i 180 centímetres d'alçària, la majoria en una fase avançada de floració i amb abundants cabdells. Segons les estimacions policials, el cultiu hauria pogut produir prop de 890 quilos de marihuana.
1: I un apunt cultural abans d'acabar. Ha mort Bonnie Tyler als 75 anys.
2: La mítica cantant de Gal·les ha perdut la vida en un hospital de Portugal on estava sent tractada després d'una operació intestinal d'urgència. Icona pop rock dels 80 deixa èxits com Holding Out of a Hero o Total Eclipse of Your Heart. En un comunicat, la família ha demanat respecte i privacitat per afrontar aquesta tragèdia.
1: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
6: Ràdio 4. Atenció, rockers i amants de la bona música. El 10 de juliol, coincidint amb el llançament del nou disc dels Rolling Stones, Ràdio 4 us porta a un viatge en el temps per celebrar els 50 anys del mític concert de la banda britànica a Barcelona l'estiu del 1976. Un programa conduït per Irene Desumvila amb periodistes musicals, testimonis que el varen viure en directe i un acústic exclusiu dels Smoking Stones. 10 de juliol a les 10 de la nit. 50 anys del concert dels Rolling Stones en el 50è aniversari de Ràdio 4. Rock and roll.
7: El cap de setmana a les 12 arriba l'hora del vermut a Ràdio 4.
8: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
9: Sota sospita. Amb Laura González.
7: Dissabte i diumenge de 12 a 2:15.
10: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
6: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: És mig quart d'una ara mateix. Hola, Pau.
2: Hola, com anem?
1: Bé, i tu?
2: Anar fent, jo
1: sí.
2: Anar fent,
1: Rocco,
2: com us de benavent.
1: Rocco, mira quins vídeos m'està enviant el Miquel Galzeran des de Llafranc. Diu, amb música de cigales, clar, amb aquesta calor. Un festival, això, no
2: sí.
1: Paren de cantar.
2: Sí, sí, sí.
1: I mira com està la platja ara mateix. Mira,
2: gom a gom, no?
1: Com es nota que hi ha gent de vacances, nen?
2: Oh.
1: Buah, quina enveja.
2: I nosaltres aquí.
3: Bueno, quina enveja. No sé si m'agradaria estar a la platja amb aquesta calorada davant del mar, eh? Tot i a més l'aigua del mar està bullint.
1: Jo em quedo al xiringuito, jo ho sé.
3: Jo al xiringuito, sí, sí.
1: Jo al xiringuito.
3: Cantant la cançó del
2: Jordi Dan.
3: Cantant la cançó del Jordi Dan, l'africano. Escolta, tenim el convidat.
1: Que ets de platja o no, Víctor?
4: De tot. Platja, muntanya, de tot, de tot.
1: Ai, gràcies,
4: sobretot.
1: Sílvia.
4: Desert.
3: Sí, sí, sí.
1: Ai, nen. Escolta, estic molt content perquè me'l trobo cada setmana, el Víctor.
3: Clar.
1: Perquè ve la gent a baix amb la Gemma, amb la Nierga.
3: Sí, que és
1: cafè,
3: una eminència.
2: Ah, que és el Víctor Amela?
1: Sí.
2: Hola, bon dia, bon tant.
3: Sí. Però Pau de Pons, Víctor.
2: Ens coneixem, però bueno, ja et saludo.
4: Molt de gust, molt de gust, gràcies.
3: Escolta'm, Víctor, abans de començar ja amb el tema central, que volia posar-te una cançó, perquè jo suposo que la coneixeràs i és de la teva època. Escolta'm, que se'ns ha mort fa unes hores. Posa'm-la.
4: Ja, sí.
3: Aquesta dona portava uns dies en coma, molt mal estat, i pensàvem, bueno, em sembla que la perdem, doncs, efectivament, fa unes hores que Bonnie Tyler ha passat a millor vida. Quina gran...
4: He llegit que parlant de la seva veu com a voz d'arena, voz de sorra, em sembla molt poètic i molt certer, molt adequat, però passa una cosa cada vegada que mor un artista, com és el cas, que en realitat no mor, perquè tu ara mateix no sabies si era morta ja o no. Sigues sincer.
3: A veure.
4: Sigues sincer.
3: A veure.
4: És a dir, l'art permaneix... L'art perdura en les gravacions.
3: Perdura.
4: En la memòria.
3: Sí, sí. Ella va fer unes declaracions fa molts anys, que la vaig veure a la televisió holandesa o a l'Alemanya, no me'n recordo, que explicava que ella, abans dels concerts, es fotia mitja ampolla de whisky.
2: Així com jo.
1: No, ja té raó.
3: I deia, jo sí, jo sortia al directe, no tenia por escènica, no tenia por, jo
4: I
3: recordo...
4: I per això ho feia bé.
3: Ho feia de conya, i quina veu.
4: Com Fernando Arrabal,
3: exacte.
4: del grup de Anís, allà,
3: sí.
4: La Noche por Montera, del Dragó, l'any 89. Igual.
3: I vivia a Portugal, aquesta dona. Tenia una casa a la costa de Portugal, un lloc, no, desconec.
4: Bueno, això denota que tenia bon gust.
3: Bon gust.
4: Les de Portugal són fantàstiques.
3: Sí, sí. Escolta, Víctor, que m'agradaria fer un repàs amb tu, perquè, clar, tu ets el degà de la crítica televisiva d'aquest país. Ha sigut jo diria que ha sigut una temporada televisiva molt intensa, amb moltes coses que han passat,
4: sí,
3: i sobretot tot, amb una televisió pública, la televisió espanyola, que ha anat pujant poc a poc d'audiència, que ara està en unes xifres i en unes franges en què lidera el matí, que si lidera la nit, que si la migdiada, i a més, al migdia de la sobretaula. És a dir, que en aquests moments ha sigut una temporada gloriosa per la televisió pública, però en canvi per Telecinco ha sigut un desastre i no acaben de remuntar. Fes-nos una mica un
4: a veure, jo... Jo seré el degà, però jo crec que tu saps de tele molt més que jo.
3: No.
4: Perquè seríem així...
3: No, però ara parlem de tu. Ara estem
1: parlant... Tots dos en sabeu, de tele.
3: No,
1: sí.
4: El Roc és d'aquells psicòpates que està a sobre de la dada concreta, minuciosa, que té una visió analítica. Jo passo més per sobre, però això que acabes de dir, tot això, ho rubrico, és exacte. És a dir, ha estat una temporada intensíssima on s'ha posat les piles d'una manera extraordinària la 1, també la 2,
3: sí.
4: Però sobretot la 1 de Televisió Espanyola.
3: I la 2CAT.
4: La 2CAT també, evidentment. Però realment la batalla que ha plantejat des del punt de vista informatiu, sobretot, però també d'entreteniment, o sobretot d'infotment, que no sé com es diu
3: Infoshow, el tornero d'ella, el que va ser president de Televisió Espanyola en el seu moment, de Ràdio Televisió Espanyola, va dir Infoshows, que els va treure,
4: de
3: la graella.
4: És fer de la informació un show, és fer de la informació un entreteniment, que això ho fa tothom, però s'ha de saber fer i s'ha de fer bé. I clar, en un moment en què estem amb un tsunami d'informacions dubtoses, de fal·làcies, vaja, el que tota la vida s'havien mentides.
3: Sí.
4: Que es posin la missió, la televisió pública espanyola, la missió de, hòstia, intentem explicar les coses a una miqueta de seny, no?
3: Sí.
4: A una miqueta de temperança. Jo crec que la gent ho ha comprat. La gent ha dit, ostres, és veritat. Jo ja sé que si poso 4 o Telecinco o Antena 3, em diran que...

0: el món s'acaba. Però sí, a veure què diu la U. Ostres, i jo crec que la U diu, bueno, no acaba d'acabar-se de tot, tranquils.
1: Però creus...
0: La cosa continua, s'agraeix.
1: Però creus que els telespectadors que miren la U, per exemple, a vegades veuen una ideologia molt concreta en els seus continguts i en la seva manera d'opinar, o creus que està bastant equilibrat?
0: No, home, a veure, això que tu dius, que se llama sesgo de, sí, de confirmació, ho tenim tots. És a dir, tu quan llegeixes un diari, pot ser per dues coses, o perquè vols que et diguin el que vols llegir, o per enfadar-te molt sabent que diran coses que no coincideixen amb el que tu penses. Llavors, a la televisió passa una miqueta igual, però a mi em passa sobretot quan miro certs programes que dic, però què diuen aquests bojos? Però s'han tornat bojos. No em passa quan miro la U. És a dir, això què vol dir? Vol dir segurament que la meva mirada del món coincideix bastant amb les línies editorials d'aquests programes de la U. Però això no és bo ni és dolent, eh?
1: Sí.
0: El que sí que hem de mirar són les audiències. És a dir, hi ha programes que tenen pics d'audiència, que van molt bé, i això vol dir que connecten amb un sentit majoritari. I això és importantíssim, això s'ha de saber fer. Sí. Això hem de felicitar al president Pablo, no?
1: Es diu Pablo, no? José Pablo.
0: Exacte, José Pablo.
2: José Pablo.
1: Sí, tot el seu equip que hi ha al darrere, clar, evidentment.
0: Tenen bon olfacte, efectivament. Bon olfacte, sí.
1: Més coses que volia comentar amb tu, perquè sí que és veritat que ha sigut, com deies, una temporada televisiva molt intensa, però a banda de tot això, els rivals han intentat fer el que podien en aquest cas. Hi ha una alegria a Mediaset, que és... Telecinco ens va molt malament, però 4, en canvi, ens va molt bé, però sí, amb un to i una manera d'explicar les coses i amb una línia editorial que jo, de veritat, ric molt, perquè al matí és el programa, en boca de todos, és el programa més groc que et pots trobar de la televisió en aquest país. És increïble
0: Jo penso igual que tu i hi havia moments que jo m'enfadava molt.
1: No, t'has de riure. Has de riure.
0: Aquest home calb, no? Aquest calb.
1: Sí, Nacho Abad.
0: Sí. Però, perdó pels calç,
1: eh? Sí, però és per identificar-lo.
0: Però el Nacho Abad se li nota molt les ganes que té de fer llenya del sanchisme en general, del govern, i de tot el que no sigui estrictament de dretes.
1: Sí.
0: Clar, això, al final, tens raó, Rocco, ho ens hem d'aprendre a riure.
1: I després, un altre programa que està funcionant molt bé i que ha sigut una sorpresa, sí que és veritat que la situació política en aquests moments ha afavorit que aquest tipus de programes pugin, però que tu vas col·laborar amb ell i vas estar en alguns programes, concretament estic parlant de Iker Jiménez amb Cuarto Milenio, però que ara li han donat un segon programa des de fa ja un temps, que
0: Horizonte.
1: Que es diu Horizonte. M'agradaria saber, tu que el coneixes bé, l'Iker, i que has fet molt bones crítiques dels seus programes.
0: Jo tinc amistat,
1: Exacte.
0: Tinc amistat amb l'Iker. Jo a l'Iker tinc la confiança i l'amistat com per escriure-li per WhatsApp. I jo a l'Iker ja li he dit. Li he dit, ostres...
1: Què t'ha passat, Iker?
0: Ho he publicat a La Vanguardia, l'Iker. A mi l'Iker que me gusta és el de
1: los cátaros,
0: cuando me invitas, o l'orca esotérico que me invitas, o parlar de coses curioses, que m'ha convidat 3 o 4 vegades, i és un gran professional, diu, m'ho passo molt bé. De veritat que hi ha pocs programes i pocs equips tan professionals com el que té.
1: M'han parlat molt bé d'ell, Víctor. Víctor, m'han parlat molt bé d'ell, la gent que treballa amb ell. La gent que treballa amb ell, que tracta la gent amb exquisitès.
0: No, i fa coses, i fica diners per fer coses que és de bojos. És a dir, que un altre no ho faria. I ell ho fa perquè és un apassionat, és un boig. Ara, se li va girar una miqueta la cosa al cap, jo diria, una miqueta, quan el tema de la Dana, que li va anar molt bé i ja va apostar per la crítica constant al govern. Jo li he dit...
1: Però creus que no hi ha olfacte? Creus que no hi ha un olfacte molt, molt important d'ell i detecta de seguida que pot ser èxit encara que independentment...
0: No li he fet preguntes íntimes. Pienses lo que dices o lo dices porque pienses que va funcionar. No li he fet aquesta pregunta.
1: Ah, amigo.
0: Però en tot cas, li està funcionant de fàbula, però jo li he dit, vigila... Porque todos estos que hoy te aplauden, el día de mañana, por cualquier chorrada, te van a degollar.
1: Sí.
0: Perquè és així, som caïnites.
2: Escolta, parlem de la contra, no, també? Perquè aquest matí el Lluís Falgàs, tots aquí els tertulians... Escolta, parla de la contra, si tens el Víctor Amela. Perquè, aquí estem parlant... Això ja té... Quants anys? Va començar l'any 98,
0: 28
2: no?
0: anys. Ha fet ara 28, farà 29 al
2: gener. Des del 98. Que dius, pregunta-li quina entrevista, amb quina ha gaudit més, quina és la que més li ha agradat. Dic, home, dic, una... Només una segurament difícil, no me la dirà, clar.
0: No, perquè és que he publicat 3.300 i igual a Miguel i la Imma. Hem publicat en total quasi 10.000, que l'altre dia jo feia un càlcul de que si tu poses 10.000 persones estirades

0: revista, la pàgina entera a La Vanguardia,
1: sí,
0: té una responsabilitat. I jo anava super nerviós, tens amb molt sentit de la responsabilitat. Ah. I ara el que em passa 29 anys després és que estic gaudint com mai. Per què? Perquè ja tinc l'expertesa, la maduresa, que em fa gaudir. El plaer de fer una entrevista el tinc ara més intens que mai.
2: Quina és la propera que publicaràs, Víctor?
0: Doncs mira, aquest dissabte us agradarà molt una entrevista que surt amb un pilot d'aerolínia, un comandant d'aviació comercial que es diu Ramon Vallès. A lo millor l'heu entrevistat.
1: Sí,
0: perquè
1: és molt conegut.
0: A poc un llibre. Sí. I és un tio que té un Instagram i fa uns vídeos collonuts de les coses de l'aviació. I ens dona uns consells a la contra que de veritat lliure perquè us encantarà.
2: Això dissabte, demà passat, dissabte, no me la perdré.
0: Demà passat.
2: Jo encara començo per la contra.
1: No, però a més a més, Víctor, ara...
2: Has de fer el Pau de Pons, Víctor. Has d'entrevistar el Pau de Pons.
1: Ah, quan quedem? No, aquest és un tema que volia tractar amb tu, Víctor. Quantes vegades la gent t'ha demanat... És com jo recordo Santiago Segura una vegada dinant amb ell, que em deia, és que la gent em dona una turra tot el dia, m'està demanant que per favor, pugui entrar a la pel·lícula de Torrente, a la propera, a la Torrente.
2: I tothom vol sortir
1: llavors,
2: a la contra,
1: la pregunta, Víctor.
2: Víctor,
1: la gent et demana per sortir a la contra?
2: Com dius que no? Perquè no és fàcil a vegades, això.
0: No, aquí està el tema. És que jo, en una setmana, que publico dos per setmana, rebo unes 12 ofertes.
1: 12?
0: És a dir, la meva feina és dir 10 vegades no. Cada setmana.
2: Correcte.
0: És la meva feina.
2: Com el Raimon.
0: I dos sí. I, bueno, doncs mira, com el Raimon, exacte.
2: he après
0: a dir no de moltes maneres educades.
1: Sí.
0: N'hi ha moltes, gentils, per no ofendre, per dir-li a aquella persona que potser més endavant, ara no encaixa. En fi, hi ha moltes fórmules per no molestar, per no ferir.
2: Correcte.
0: Però, clar, no pots publicar-ho tot, perquè és que no cap tot. No pot
1: tu
0: ser, no?
1: Tu te'n recordes de quina entrevista va sortir molt emprenyat amb aquella persona?
0: No, mira, el que sí que m'ha passat és una persona que té una reacció que jo no m'esperava, no? Per exemple, recordo algunes persones, no sé, ja són mortes, un assagista francès que era molt famós i que Jean-François Rebel, es deia.
1: Sí.
0: I que quan jo li vaig començar a fer la fitxa aquesta que faig de part de dalt, que li faig preguntes més personals, va interpretar que jo li estava preguntant allò perquè jo no sabia ni qui era. I es va posar dempeus, es va posar colèric, tot vermell, i va estar a punt de pagar-me. Usted no sabe quién soy yo, en francès em va dir.
1: Sí, sí.
0: ¿Para qué me entrevistas si no sabe? Yo, no, sí que lo sé. I, a ver, dígame un título de un libro mío. I sort que m'ho tenia empollat, i li vaig dir un títol, i me dijo, otro. I dije, otro. I li vaig dir tres títols, i quan va veure que sabia tres títols del llibre, es va calmar, i vaig fer l'entrevista. Aquestes coses poden passar.
1: Sí. I amb quina entrevista has plorat, Víctor?
0: Home, ostres, m'he emocionat més d'una, més de dos, més de tres vegades. Recordo la Mercedes Sosa, que tampoc ja és aquest món, va començar a parlar-me de la seva mare, es va emocionar, va acabar plorant a les meves espatlles i jo també que vaig acabar plorant, perquè m'emociono, tu.
1: Quin plano.
0: Claro, però mira, quan passen aquestes coses, penso... Quina sort que tinc, perquè estan passant coses de veritat. No és simplement una feina.
1: Sí, és una cosa
0: més que una feina. És empatitzar, és vincular-te a la vida d'una altra persona. Sí. És molt bonic.
1: Escolta, tornem
0: a... I fer amistats. Jo he acabat sent amic d'algunes persones que entrevisto. Sí, sí.
1: Bueno, de fet, l'altre dia...
0: Algunes no les torno a veure mai més. Alguna vegada m'he creuat amb algú que em diu... Tu m'entrevistaste. I jo dic, hòstia, ajúdame, no m'acuerdo.
1: És un problema.
0: En canvi, d'altres m'he fet amic d'anar a dinar i d'anar de viatge junts i de tot.
1: Xavi, l'altre dia el Víctor, amb la Nierga, li va dir que ell mai enregistra, grava les entrevistes, sinó que pren apunts.
2: Ah, sí?
0: Sí, això és una cosa molt estranya, avui viejuna, jo sóc molt,
3: sí,
0: molt
3: la vieja
0: gran.
2: És com exacte.
0: Semblo Tintín, sí, és molt raro, i sempre dic als joves que venen a preguntar-me i m'entrevisten, no feu com jo, els dic, vosaltres graveu-ho tot.
1: Però, Víctor, una cosa...
0: Prenc notes i tinc una manera de prendre notes que quan arribo a casa m'estalvio tornar a sentir la cinta
1: sí,
0: una altra vegada.
1: Sí, efectivament.
0: I vaig molt més ràpid. I puc anar a l'última nota, a la primera, i muntar l'entrevista...
1: Ja, però l'entrevistador... Però la persona que l'ha entrevistat, l'entrevistador, a vegades el millor no es queixa. Escolta, no m'agrada el que he dit, això no és veritat, no he dit això.
0: No, perquè sempre queden guapos.
1: Queden guapos.
0: El truco és pentinar-los bé, que quedin guapos. Ells, quan es llegeixen, diuen, hòstia, que intel·ligente soy. No sabia que era tan intel·ligent.
1: Escolta, Víctor, tu has una sigut... Clar, el cel degà de la televisió, has estat en molts programes de televisió, amb els grans d'aquest país. M'agradaria que em diguessis un adjectiu, sisplau, d'una sèrie de...

0: de presentadors que et passaré. Però vull l'adjectiu, eh? Comencem. Ricard Ostrell.
1: Simpàtic.
0: Alfons Arús.
2: Moreno.
1: El mejor.
0: Gemma Nierga.
1: La crack total.
0: Xavier Sardà.
1: Pícaro.
0: Jordi González.
1: Professional.
0: Iker Jiménez.
1: Bola coloms.
0: Bé, són els que tinc ara mentalment al cap, però
1: he treballat amb tots ells.
3: Molt bé, Víctor.
1: Sí, això a la tele. Després a la ràdio he treballat amb el Basté. Que sí, que he tingut una immensa sort. Un dia vaig estar reflexionant i vaig inclús escriure un article dient quina sort he tingut, que he pogut col·laborar amb els millors.
0: Sí,
1: és veritat. Aquests noms que m'has dit, per mi, són els millors.
0: Els millors, sí.
1: Juan Ramon Lucas també he col·laborat amb ell.
3: Juan Ra, que maco és.
0: No, però deia televisivament, a nivell de les que estaven en pantalla.
1: Sí, no, precisament no, això de la ràdio. No, he tingut molta sort. Un dia faré unes memòries de professionals con los que trabajé. I podria tenir gràcia, fins i tot.
3: Doncs sí que tindria gràcia, t'ho dic jo. I tant, fes-ho, Víctor.
1: Vale.
3: Escolta, moltes gràcies, Víctor. Escolta, quan tornis la temporada que ve, un dia que vinguis a la Nierga, puja cap aquí.
1: Claro. Sí.
3: El dia que vulguis, tu puges i entres.
1: Dijous, torna a estar aquí.
0: Escolta, te'n vas de vacances, no, Víctor? Algun lloc?
1: Bueno, sí. Però estaré per aquí a la vora, per les meves terres de Castelló, de la Terra Alta, Maestrat...
0: Ui, quina calorada.
3: Sí, nen, t'anava a dir quina calor, tio.
0: Quina calorada.
1: Sí, però m'agrada passar... Jo soc una mica bereber. M'agrada la calor. I miraré a l'eclipsi i escriuré coses meves.
0: Cert. Molt bé, Víctor. Una abraçada molt...
1: Sud de Catalunya serà esplèndid.
3: Gràcies. Víctor, merci, home. Una abraçada, Víctor. Bon estiu.
0: Adéu,
3: nen. Ai, senyor. 4:30 i 1:15.
4: Són 2:15, com passa el temps?
3: Mira, veus el Víctor? Clar, és que tu imagina't. Diu que ell en publica dues cada setmana. Però cada setmana té feina perquè rep una dotzena de propostes.
0: És brutal, eh?
3: Com dius no?
0: És brutal, eh?
3: No és... Un dia m'han parlat amb una psicòloga. Hem d'aprendre a dir no en aquesta vida.
0: No, és que m'expliqui com dir que no, perquè a vegades em diuen... Quan em diuen, escolta, que et convido...
3: No, però m'ha agradat això. Jo ara, com que haurem de canviar alguns col·laboradors, això de potser més endavant...
4: Canviar, què vols dir? Que n'has de fotre fora alguns.
3: Ja ho tinc tancat, no tinc pressupost...
0: Jo conec un professional, jo conec un presentador que em va dir...
4: Fotre'l puta.
3: De cara al gener, potser...
4: Se'n diu fotre'l puta, això.
0: Jo recordo un professional, un presentador de televisió molt famós, que em va dir... El juliol, el juny, em va dir, bueno, escolta, bon estiu, ens veiem al setembre, et trucarà l'Olano de tal, encara estic esperant que em truqui. I portava amb ell 3 anys.
4: No, home, et va deixar per telèfon.
0: Em callo millor. No, ni per telèfon. És que no em va trucar ningú. I dius, la mare de Déu.
4: Bueno, què? Ja tens el viatge organitzat
0: formes,
4: o no?
0: Les formes.
4: Això és el que li importa a la gent.
0: Les formes. Sí, ja tinc el viatge. Ja sí, comencem fent la maleta, ja.
4: Quan marxes?
0: He començat a posar calçotets, a posar...
4: No, allà van sense calçotets.
0: No.
4: Frescos.
0: No, que s'ha d'anar bé.
4: Amb tanga, home, amb tanga.
0: Bueno, jo només et dic una cosa. Tu que tens un estiu ple de bolos, me riuré de tu quan estiguis passant les canutes aquí a 40 graus, com hi ha la previsió la setmana vinent, i jo estigui allà a 18 o 20 graus.
4: Home, fes-me puesto.
0: I plovent constantment perquè plou cada dia.
4: Home, si ha de ploure ja t'ho regala.
0: No, però plou de 20 minuts, un quart d'hora o una hora, però després torna a sortir el sol.
4: Jo el dia tropical.
0: Sí. No, en fi. Una meravella. Una meravella. M'estan trucant.
4: Et soni una alarma de la pastilla.
0: Sí, no, que... Que m'estan trucant. No sé si pot ser el banc o què.
3: Segur.
4: Tens massa calés, tens massa calés.
0: No, una cosa que estic fent.
4: Massa quartos a la vista.
0: Un pla de pensions que he canviat perquè... Porto fent pla de pensions des que tinc 18 anys.
3: Ja l'has canviat? Si et queda un any per jubilar-te, Rocco?
0: No, encara... Com us agrada atacar-me amb aquests temes, eh? Com us agrada atacar-me
3: amb aquests temes? És broma. Ai, senyor.
4: Són tu simpàtic, llavors propicies lo cachondeo.
0: Sí, lo cachondeo, efectivament. Avui ens cantaràs, no, Pau?
4: El que convingui.
3: Sí, tant. I tant.
4: Oita el Jordi Vila.
3: Si entra el Jordi Vila...
4: Últimament m'estàs deixant deleitat amb aquestes camises hawaianes que mos portes. Fan estiu, eh?
5: Sí, la veritat és que tinc un furiemer de camises d'aquestes que són alegres. Aquesta fa molt que la...
4: Com tu.
5: Sí, la veritat. Gràcies. I com tu, és que m'inspires, Pau, m'inspires.
4: Ah, viva l'amor.
5: Vinga, va.
3: A mi el que no m'agrada és això que porta el Rocco avui.
4: No t'agrada, eh?
3: No. És de l'any de la Picó, això.
4: Perquè no ets prou modern. No, perquè tot torna, home.
3: Sí, ja ho sé.
4: Tot torna.
3: Però quina gràcia té, això?
4: Molta.
3: Sembla que tingui 200 anys.
4: Això depèn qui ho porta. Polo. Depèn qui ho porta. Ell ho sap portar.
3: Sí?
4: A més, es cuida, va al gimnàs.
3: No ho sé, no ho sé.
4: L'altre dia que mos van fotre uns anàlisis aquí en directe,
3: ah, sí?
4: És el que va sortir més bé. Lo Xavi i jo vam sortir més cagandena, que ja tenim un peu i mig a l'altre barri.
3: El Xavi Verdaguer.
5: Ah, sí, eh? Ja, és veritat.
4: Clar,
5: sí,
4: mos
5: sí,
4: van massa sí, el mamoneo.
3: Rocco, no em puc creure que estiguis parlant per telèfon des de l'estudi del matí de Ràdio 4. Això ja passa de tacar
4: d'oli. És igual, ja parla prou.
3: Eh?
4: Ja
3: han
4: raonat prou.
3: Això sí, perquè no calla ni sota l'aigua, pobret.
4: Ja fer l'ocupo, ja fer l'ocupo.
2: Per una vegada que callo...
3: Què passa, que era el banc, nen?
2: No, era una altra cosa.
4: Ha trucat de Suïssa.
3: Molt bé.
2: Una altra cosa.
3: Entenc que urgent, no?
2: Bueno, un fitxatge per la temporada que ve.
3: Com ho ha patat, eh?
2: El què?
3: El Verdaguer.
2: Ostres, sí, tu. Sí, sí, sí.
3: No, que ara parlava de la prova de salut.
2: Sí, sí.
3: El Pau, més bé, el Pau i a mi ens queda,
2: jo vaig sortir el
3: queda un parell de mesos de vida, més o menys. Diu.
2: Bueno, esteu a temps de revertir-ho.
3: Vols dir?
2: Sí.
3: No ho sé.
2: Sí.
3: És
2: sí.
3: Que tampoc sabem si ho volem revertir.
2: No.
3: Eh, Pau?
4: Aquesta és l'altra. Viure 100 anys menjant bròquil i resant el Pare Nostre cada 2x3? O poder 80, me cago en dena, fotent-li...
3: Potser 80. Canya. El problema és que potser no hi arribarem tots els 80, però bé.
4: Ja, bé, sí, ja, bé, sí.
3: Escolta, millor 80 i menjar alguna cosa més que bròquil.
2: Escolta, jo conec gent fumadora tota la vida que ha mort amb 90 anys.
3: Sí, sempre n'hi ha un d'aquests. Sí. El vell de no sé quina casa...
2: Sí, és l'excepció.
3: Es va morir amb 100 no sé quants, amb la copeta d'anís cada dia i el puro a la boca.
2: Sí, sí, sí.
3: Però el vell aquell sí, però tots els altres no van arribar vells.
2: Bueno, la mare de la reina Isabel, que deia que es fotia...
4: Ah, li fotia la ginebra.
2: La ginebra, que d'on-hi-do. La reina mare.
4: És que l'alcohol conserve, tio.
2: Sí, sí.
3: Ai, senyor.
2: No diguis això, perquè si no...
3: No, que encara ens detindran.
4: Ara, també m'agradaria veure els anàlisis aquests que es fa los Rocos, si se'ls fa després tornant de Medellín, a veure com li sortirien.
2: Boníssims, perquè l'any passat vaig anar també a Medellín, em vaig fer unes analítiques que em tocava, perquè em tocava fer-ho al setembre, i el metge va veure...
3: És un tio sa. Però tu què vols, viure 150 anys, Rocco?
2: Em va dir, què has fet de tot aquest temps? Diu, per què, doctor? Diu, home, ha sortit unes analítiques brutals. I diu, mira, he dormit molt, he descansat moltíssim i el que he fet ha sigut bona vida. Això, al final, m'ha de dir, això al final el cos t'ho agraeix amb aquest resultat.
4: Però tu, Roca, tens una feina que no et surt a compte viure tant temps, perquè amb 100 anys, quan tindràs 100 anys, ja no se'n farà de temps.
2: Bueno, escolteu-me.
4: Llavors, de què parlaràs?
2: Jo només penso en comptar els dies per a jubilar-me i aquí us quedeu. Me'n vaig a viure on m'arroti, a viure bé.
4: A Caribe Tropical.
2: No, al Caribe no.
3: Ja et trucarem, Roca.
4: Jo et recomano, si voleu fer vacances, que últimament sempre parlo i fotopropaganda de la Costa Brava, però... Com que també sóc un home que m'agrada tindre content a tothom, i que hi ha altres parts del país, que també hi ha platges i llocs que val la pena de visitar, us parlaré avui de Cambrils, amb una cançoneta.
3: Ah, de Cambrils, avui?
4: Saps l'Humberto Tozzi que cantava?
3: Sí.
4: Amo... Na, na, na, na.
5: M'encanta aquesta cançó, eh?
4: Doncs avui parlarem de Cambrils, i a més,
3: que bo.
4: Aquí t'hi ha encabit totes les paraules en català que acaben amb ils. De vegades fotudes amb calçador, però ja us en fareu el càrrec.
3: Ah.
4: Si vols sumar-te a anglès, posa-me-la, la cançó, quan vulguis, i agafem.
3: Lo Pau de Pons.
4: Vinga.

0: Visca Cambrils.
1: Molt bé, Pau.
2: Jo sóc de Cambrils. Gràcies, Pau.
0: Ah, també?
2: Sí.
0: Ho sento tot.

0: És de tot arreu, aquest.
1: Soc de Cambrils.
0: Una mica d'Alemany, una mica de Cambrils.
1: Salutacions dels cambrilencs.
0: Una mica de Barcelona.
1: Cambrilencs. Fa molt de temps que no hi vaig.
2: Sí,
1: fa molt temps que no hi vaig, però sabeu per quina raó? Perquè no es pot anar amb tren a Cambrils. És un drama agafar el tren i trigar 4 hores...
2: Cambrils, no hi pots anar amb ferro, Cambrils.
1: Sí, exacte. Doncs escolta, ma mare l'altre dia va venir a Barcelona, va estar 4 hores per arribar de Cambrils a Barcelona.
2: Ah, viu a Cambrils, ta mare?
1: Sí. Sí, sí, té una casa allà i està encantada de la vida.
2: Hi ha restaurants bons, eh?
1: Molt bons. De fet, va entrar un dia a un restaurant de Cambrils.
0: La teva mare tenia un càmping, no?
1: Treballava en un càmping.
0: Ah, treballava.
1: Dirigia un càmping.
0: Ja.
1: I un dels grans...
0: Per allà a Salou?
1: Entre Cambrils i Miami Platja.
0: Carai, tu.
1: Aquella zona està molt bé i, a més a més...
0: Què n'heu fet de calés a casa?
2: Tu ets més de Miami Beach, eh?
0: Que n'heu fet de duros a casa? Que n'heu fet de duros a casa?
1: Bueno, no hem fet duros, hem treballat.
0: Bueno, no, hem treballat,
1: però... Jo amb 16 anys ja estava treballant al càmping,
0: eh? Per això
1: et
0: persegueixen els bancs.
1: Sí, perquè ingressi aquí els diners d'ingressi allà. No, jo amb 16 anys, els meus amics de la classe se n'anaven de vacances aquí i allà, estiuejar, i jo m'anava al càmping a treballar. I aprenia la llengua, aprenia el francès, aprenia, rematava l'alemany, efectivament, és que clar... És que era...
2: Un home de món.
1: Sóc un home de món, efectivament.
0: Va, que passen 5 minuts de 1:45.
3: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Frey.
0: Elisabet Carvajal. L'Elisabet bon és de l'Associació de Majoristes de Mercabarna. Com estàs, Elisabet?
2: Ah, deu estar més fresca que nosaltres.
4: Sí, sí. Doncs molt bé, sí. I vosaltres?
0: Bé, bé, aquí, esperant a veure què ens expliques tu, perquè amb aquesta calor estem... Què vols que et digui?
1: Bueno, jo li vull preguntar ja ràpidament, només sí. Ja, però abans que comencis tu, quin és el producte que més es ven ara mateix? El number one.
4: La síndria.
1: Ah, sí?
4: La síndria. Com més calor fa, més síndria consumim.
1: Quina, la ratllada o la verda?
4: D'aquest any, eh? És un clàssic, això, és un clàssic.
2: N'hi ha que les buiden i foten ponxa dintre i foten unes farres de Déu.
0: Ah, sí?
2: Sí, no has vist mai això?
0: No.
2: Foten com unes palles, com unes canyes.
0: Què dius?
2: Foten una xurrupa a la síndria. Sí, sí. Ja ho farem aquest estiu. Ja
1: sí, sí, home, jo he vist... Ja,
0: ho tastarem, això. Vist... El dia de la cargolada ho hem de fer.
1: Jo he vist gent, jo crec que a TikTok, fent un forat a les síndries i posar el minipímer d'aquell sí. famós i fer un suc de síndria. Ja. Llavors, amb una palleta, va xuclant.
2: Escolta, ja. Tu que ets a Mercabarna, que hi eres el dia de la porta que va vindre aquí a pitar amb los torres mecànics i va fotre tot aquell terrabastall, o no?
0: Elisabet.
4: No hi era.
2: Però te'n recordes o no? Que la va fotre grossa?
1: No se'n recorda.
4: No, la veritat és que no.
0: Perdona, Elisabet, perdona.
4: És que m'has deixat la imatge al cap de la síndria perforada
1: sí.
4: i xuclant i no puc pensar en res més.
1: No havies pensat mai?
2: Et convidarem un dia a fotre això.
1: No havies pensat mai?
2: La síndria, Elisabet,
1: això?
4: La síndria és bàsicament aigua. Llavors, clar. És molt bona idea. Això està clar.
1: Perdona, sí, sí, sí. Jo em vaig quedar al·lucinant. Ara, han de baixar una mica el preu encara.
0: La dieta de la síndria de la doctora Montse Folch,
1: sí.
0: que també ha tingut un èxit brutal. Sí.
1: Jo,
0: per perdre un parell o tres de quilos en un mes, Rocco Steinhauser.
2: Després és
0: que, clar, Elisabet, poc tu pensaves que coincidiries aquí amb el Rocco i amb l'Opau de Pons.
4: La veritat és que sí.
2: D'on ets tu, Elisabet?
0: És que, perquè fa anys que la conec, si no, no ho permetria, sí. Això, Elisabet.
2: De quin poble ets?
4: Jo sóc de Terrassa.
1: De Terrassa.
2: Ah, ahir va anar a Terrassa, va anar a jugar tenis allà a l'Egara.
1: Soltera o casada, Elisabet?
0: Fins aquí. No, això no, Elisabet. Això no. Escolta, jo l'Elisabet...
2: Ara, si vols contestar, contesta-ho, eh?
0: No. L'hem trucat, bàsicament, perquè volíem saber una mica quins són, a banda de la síndria, els productes estrella de la setmana, perquè avui és dijous, demà molts van a comprar, altres hi anem dissabte al matí al mercat. Dius, no sé, peix, marisc, fruita, verdura...
4: Doncs mira, et faig un repasset, eh?
0: Vinga.
4: Doncs mira, ja hem parlat de la síndria, el meló també ja el tenim en el seu... Sí que és veritat que ja fa setmanes que en tenim i, de fet, a l'hivern també en tenim, però ara, sí. que el portem de contraestació, però ara mateix síndria i meló estan al seu moment. I també d'aquí, del costat, sobretot de Lleida, és el moment de disfrutar dels préssecs. Préssec groc de vinya, préssec vermell de polpa blanca, el préssec vermell de polpa groga i, interessant, la síndria cireres. Ara mateix en tenim tant de Catalunya, d'Extremadura, d'Aragó, i ben aviat tindrem les picotes.
0: A la picota, sí, aquella que no té el pal. No? Ja n'hi ha, ja n'hi ha. Al barri em vaig veure, ahir em vaig veure ja,
4: doncs,
0: de picota.
4: Doncs ja estem, perquè es van succeint les varietats, doncs ara, doncs com tu ja tens aquí la primícia, ja tenim la picota.
2: Sí, a mi m'arden en pal perquè me les fotia
0: de recada.
2: Sí. De petitet sempre ho feia.
0: Quan anàvem a robar cireres... Sí.
2: Robar ho feies tu?
0: No, anàvem tots. La canalla, els pobles, anàvem a...
2: Sí, sí, com los estornells.
0: Els cirerers i menjàvem allà els pobres pagesos, sí, sí. És a dir, ara ja no hi van, ara ja estan tips de tots, ja estan farts. La canalla està en farts.
1: Elisabet, haig de dir una cosa. Han sortit aquest any les cireres excepcionalment bones. Algun motiu o alguna
4: cosa? Bueno, Lleida ja fa temps que ens ho deien, que la temporada era boníssima. Hem tingut una primavera molt humida i això les ha millorat, el fet que la tinguéssim així ben carnoses. D'altres orígens no han sortit tan bones, però les de Lleida hem tingut bona temporada, o hi tenim bona temporada en qualitat i en quantitat.
0: Bé, i de tema preus, com anem en general de tot això que has recomanat?
4: Doncs mira, no és un any... tenim molta fruita, i això fa doncs, que els preus estiguin continguts. És un any que no ens faltarà fruita i que això, el fet de tenir força producte, doncs... Per què tenim força producte? Una mica tornem al mateix. Les produccions les marca la meteorologia. I el fet d'haver tingut una primavera doncs, amb una meteorologia adequada doncs, ha afavorit que ara mateix doncs, tinguem això, bones produccions i sobretot us parlo de fruita doncs, de Lleida.
0: D'acord. Sota, i tema marisc. A mi el dissabte, si vaig a la boqueria...
2: No, la gambeta, sí. La gambeta.
0: Però aquest matí, Elisabet, dèiem que el Diari de Tarragona, per exemple, que en parlarem potser demà, diu mortalitat prematura de musclos al Delta de l'Ebre per la calor. 400.000 quilos ja s'han perdut.
1: Ostres!
0: Que dius, això vol dir que el pagarem més car, el musclo.
4: Sí, però... Bueno, mira, ja fa temps que el múscul del Delta de l'Ebre pateix molt la calor. També és veritat que la temporada del múscul del Delta ja s'està acabant. Llavors, jo no sé si aquesta notícia estan parlant ja de les llavors per l'any que ve, perquè la temporada d'aquest any ja s'està pràcticament...
0: Acabant.
4: Doncs, ja està, sí, és una temporada bastant curta.
0: Sí.
4: La veritat és que hem tingut molt bon musclo del Delta, hem tingut molt ple i molt maco, i no m'estranyaria que aquesta notícia que em comentes ja fos per les llavors de l'any que ve.
0: Que tot això, exacte, repercutiria més aviat amb la propera campanya del musclo, no?
4: Exactament.
1: Ah. Quin producte hi ha en aquests moments... preparant-se, és a dir, que està en la terra o on sigui, i que aquesta calor està afectant i que podria afectar a la collita d'aquí uns mesos?
4: Això no sabria què dir-te. És veritat que la calor afecta. Però, per exemple, el que comentàvem, jo col·laboro amb un altre programa i parlem amb la Carme Ruscalleda, parlàvem dels tomàquets, que ara mateix estan... esplèndids. És ara el moment de disfrutar dels tomàquets. No sé si en podrem parlar una miqueta més perquè tinc aquí preparada la varietat. Bueno,
0: a veure, i precisament, tomàquet sí que és bo, el tomàquet. El millor és el de l'hort, però bé, mentre no arribi el de l'hort, compraré el que em diguis tu.
4: Perdona, el que comentava el company.
0: El Rocco.
4: Una de les coses que ens estem trobant, doncs que el tomàquet té la pell més gruixuda a causa d'aquest canvi climàtic i d'aquestes calors tan intenses. Això ho parlava amb la Carme, i ella doncs, bueno, ens recomanava doncs, pelar el tomàquet, no? Perquè un dels efectes que està tenint...
0: La Ruscalleda.
4: La Carme. Vull dir que jo, mira, i em va fer pensar, perquè jo a casa faig moltes amanides amb tomàquet, i deia, ostres, sí que és veritat que té la... I li he de donar la raó, que té la pell una mica més... Se li nota una mica més
0: gruixuda. Més gruixuda, eh? Tu el peles, el tomàquet, o no, Elisabet?
4: No el pelava, no.
2: Rentes una mica i ja està.
4: Em va fer reflexionar, que vaig pensar que era una cosa puntual i vaig pensar, ostres, té tota la raó, la Carme.
1: El
4: sí
1: tomàquet,
4: que noten...
1: El tomàquet sempre està a la meva taula, matí, tarda i nit, sempre. I va molt bé per la pròstata, Pau.
4: Molt.
2: Per què m'ho dius a mi?
1: Va, vigila, que aquestes coses van molt bé.
2: Tinc 32 anys només.
1: Sí. I, bueno, però, escolta, per un futur, s'ha de saber.
2: Ah, sí, que de vegades quan vaig a pixar ho faig a rajolinets, de vegades em foto...
0: Malament, nen.
2: Sí,
0: ja estàs així, eh?
2: No sempre.
1: Atenció, l'Elisabet, el que ha d'escoltar, el que ha de saber.
0: Malament.
4: Xavi, ei, una cosa et volia comentar també. Digues. Has dit, estem esperant el de l'or. Mira, la setmana passada, precisament, parlàvem amb un pagès de Viladecans, perquè ara tenim molt bon tomàquet, sí, i el tenim de super... Normalment ens arriba molt d'Almeria, bones terres, sí, però ara també el tenim de super proximitat d'aquí, del Baix Llobregat. I em deia, doncs, que amb aquestes calors... es trobaven de que preferien mantenir el... No sé si ho estic expressant prou bé, però la idea és de que mantenir-los a cobert. Perquè mantinguin, per mantenir la qualitat del tomàquet. Vull dir que aquest canvi climàtic està canviant també coses que per nosaltres eren com una mica sagrades, no? Yeah. El tomàquet de l'or, sí, el tomàquet... doncs per mantenir, diu, perquè mantenir sí, el sucre, mantenir la qualitat del tomàquet... Bueno, els mantenim a cobert.
0: Que diu que no s'hauria de posar a la nevera, tot això. Ens ho deia l'altre dia, no sé si era l'Albert Rami, tot no me'n recordo, va passar tanta gent per aquí.
1: Jo poso a la nevera.
0: I la fruita tampoc, no, perquè ja, clar, perd és... gust, sí, canvia la textura... Diu, i si li poses... Perquè, clar, si arriba un moment que si no li poses et fa malbé. Treu-la el dia abans, va dir, no, un parell d'hores abans.
1: El drama és que si el poses fora la fruita, de sobretot... Elisabet, tu estaràs d'acord amb mi, apareixen els mosquits de la fruita. I això és horrorós.
2: Però l'has de menjar quan la compres.
1: No, t'has d'anar matant els mosquits de la fruita.
4: Sí, sí que surten, clar. Menjar i comprar.
0: Alguna cosa més...
4: Ai, perdó, al revés. Comprar i menjar.
0: Sí, dic, alguna cosa més que recomanis per comprar aquest cap de setmana al mercat, Elisabet?
4: Doncs aquest cap de setmana, doncs, estem a temporada de peix blau. I tenim molt bon bonítol. Vull dir que estigueu al cas perquè és un tresor nutricional.
1: El salmó m'encanta, Elisabet, el salmó.
2: Todo me parece bonito.
4: Parlem de peix salvatge, ara, de bonítol, doncs, de l'Atlàntic. També, doncs, de marisc, us destaquem. Estigueu al cas perquè estem a temporada de llagostí mediterrani. Vull dir que estigueu al cas, que ara és quan està més bo. Vull dir que aquestes dues peces jo les tindria ben presents.
0: Com en saps i què bé t'expliques, Elisabet? No, escolta, t'hi volem sovint en aquest programa, A tu i a l'arròs Calleda, sí, clar. Ja ho saps.
4: Que bé, que bé.
0: Sí, sí. Llavors, I tant.
1: Se la veig feliç.
0: Fa molts anys que ens coneixem amb l'Elisabet Carvajal. Però sí, molts anys.
4: I ens estimem molt, tot i que tots dos estem casats,
0: Bueno, mira, finalment has respost.
2: Una cosa no treu l'altra. Bueno, pensa que el Xavi no,
0: El Xavi ha passat a millor vida, ara. Va, deixem-ho estar. Pau, no t'emboliquis. Elisabet, un petó gran i fins molt aviat, i si no parlem, bon estiu, Elisabet. Moltes gràcies.
4: Gràcies a tots.
0: Un petó gran. Adéu. Que vagi bé. Hosti. Aquest matí hem avançat el seu amb exclusiva. No sortia des del mes de novembre, i aquí amb el Falgàs no s'havia publicat enlloc perquè ha sortit a les 11 tocades, diguéssim, i nosaltres a quarts d'11 ja l'hem avançat. El PSC, recordem-ho, guanyaria les eleccions mentre Esquerra Republicana...
2: Quin manaran d'anys, els socialistes?
0: Mentre Esquerra i Aliança es disputarien el segon lloc per davant de Junts. Això segons el CEO, que ha sortit avui. I, atenció, perquè mira, Aliança Catalana seria la primera força política a Lleida a les eleccions al Parlament de Catalunya, segons aquest CEO. Ja. Aliança Catalana, primera força política a Lleida a les eleccions al Parlament de Catalunya.
1: Però els socialistes, en quan pugen o baixen?
0: Ai, Rocco.
2: Els socialistes estan a 38 escons.
0: Sí.
1: 38 ara,
2: I es veu, aquí la dada important és que un 30% del votant de Junts de les últimes se'n va a Aliança. 30%, sí.
1: 30% se'n va a Aliança.
2: 30% dels de Junts se'n va a Aliança.
1: No, no, és que la...
2: Xavi, ara et vull dir una cosa que et fotrà il·lusió.
0: Dius, a veure, mira, els socialistes obtindrien 38 diputats, segons el CEO d'avui. Passarien, per tant, dels 42 que tenen, baixarien a 38. Sí?
1: Estan perdent.
2: Doncs ara t'explicaré, Xavi,
0: Esquerra,
2: una cosa.
0: Esquerra, perdona, dels 20 que té ara, pujaria 26. Sí. Aliança en té 2 i n'obtindria 25. Sí?
1: És un cas inèdit,
0: Junts per Catalunya en té 35... i es quedaria amb 18.
1: El PP?
0: Partit Popular, dels 15 que té, a 13.
2: I Vox igual.
0: Vox, d'11 a 13, efectivament.
1: I els comuns?
0: 13 tant pel PP com per Vox, segons aquest CEO d'avui.
1: I els comuns?
0: De 6 a 5.
2: Xavi, que et vull explicar una cosa que
0: et fotrà il·lusió. I la CUP de 4 a 5.
2: Deixa estar la
0: política. Què dius?
2: Ahir em vaig trobar un home que em va dir el meu pare escoltava una altra emissora, no ve el cas quina. I em va dir, un dia et va sentir la ràdio, ara cada matí fot la Ràdio 4 el Xavi Freixas.
0: Que bé.
2: De Terrassa.
0: De Terrassa.
2: I et vull aprofitar també per saludar a una amiga meua.
1: Ai, atenció. Atenció, que està festejant per la ràdio.
2: No,
0: calla, Rocco, calla.
2: És bona mossa i mira, tenim bon rotllo. I li vaig dir, escolta, et saludaré a la ràdio. I avui també t'escolta. Vull dir, t'han captat una nova oient. foto política pujolista, anar parlant amb la gent, anar captant oients.
0: No, t'he de dir que estem molt contents, estem molt contents amb l'audiència d'aquesta temporada. Però molt contents.
2: Ai de Lluc.
0: Ai de Lluc.
2: És de Sant Guim de Freixenet.
0: Carai.
2: La rosa del poble.
0: De la Segarra. Quina calor fot, també, ella. A la filla de l'alcalde.
2: Sempre riu, aquesta, sempre riu. Saps d'aquella gent que sempre riu, eh? A més, és molt trempada. Aita, ja t'he saludat, ja pots estar contenta.
0: Bé, molt bé. I una que es diu Teresa del Gerri, també. També es veu que és superfan de... No, és, això m'ho va dir la Rosa Pereira, de Catalunya Ràdio. L'altre dia vam anar a sopar. Diu, no, nen, pares, vaig trobar una tia que no sé què, em va dir que, bueno, que està enganxadíssima a Ràdio 4.
2: Està enamorada de tu.
0: No ens coneixem. No sé qui és jo, però bé.
2: Però per això, el dia que et conegui, es desenamorarà.
0: Ja. Ara abans de tornar a sentir el Pau aquí en directe, diguéssim, hem de parlar d'una mala notícia, no? I això és una cosa que no. Jordi Vila.
5: Sí, mira,
0: Jordi Vila.
5: Només 2 de cada 10 residents a Catalunya s'adrecen en català a les persones que creuen que són de fora. És una de les principals conclusions de la 15a edició de l'informe CAT de la Plataforma per la Llengua, que s'acaba de presentar aquest matí al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Xavi.
0: Doncs au.
5: Saludem a l'Òscar Escudé, que és el president de la Plataforma per la Llengua, per parlar d'aquestes dades que no són gaire optimistes. Òscar Escudé, benvingut.
0: Òscar, bon dia. Bon dia, per dir alguna cosa, bon noi, perquè això... què passa, Òscar? Va de mal en pitjor, això.
1: La culpa la tenim nosaltres.
6: Mira, t'acaben de fer un dels titulars.
0: La culpa la tenim nosaltres, sí. Ho ha dit el Rocco Stenhauser. També tenim doncs, el Pau de Pons, aquí.
6: Molt bé. Doncs no, aquí el xa-xa-xa no té la culpa. Aquí la culpa, una part de la culpa la tenim els ciutadans, perquè ja que hem començat per aquí, pel fet d'amagar la llengua, perquè a part de que només el 19% comencen una conversa en català quan es pensen que algú és de fora, després només un 17% dels que comencen converses en català el mantenen quan hi ha una resposta en castellà. I això dona un missatge, dona una dificultat a la gent que encara no sap la llengua de familiaritzar-se i d'aprendre-la, de veure que és important. No és l'únic factor, però és un dels factors importants, evidentment.
0: I a quins altres factors podríem destacar?
6: Mira, n'hi ha dos més. Un és el marc jurídico-legal, que per una banda ja en si és asimètric i perjudica el català respecte al castellà, i després, dins del mateix marc jurídico-legal, l'aplicació que se'n fa de lleis que són raonablement bones, moltes vegades és molt insuficient o directament no s'apliquen. O sigui que tenim, per una banda, lleis dolentes i, per altra banda, lleis que sí que s'apliquen, les dolentes, aquestes no fallen mai, i lleis bones o raonablement bones que les administracions d'aquí no acaben d'aplicar. I com a tercer factor... tenim els canvis demogràfics dels últims anys. Evidentment, s'ha afegit a la població un gruix important de gent que no domina la llengua i això ho combines amb les dues coses anteriors i fa que l'ús social del català baixi. Cap dels tres per si sol justificaria el descens de l'ús social, però tots tres combinats són un còctel nefast.
5: I, Òscar, entre els joves també es veu una davallada en l'ús del català. Això s'explica també pel bombardeig de continguts audiovisuals en altres llengües?
6: Sí, és una de les raons. Una de les raons importants és aquesta. És que tenim cada vegada més continguts de tot tipus, i videojocs, i plataformes, etc, que estan molt majoritàriament en altres llengües i no estan en català, perquè si també estiguessin en català, llavors ja quedaríem equilibrats, però no estan en català o no estan molt poquet en català, comparativament. I l'altre factor que fa que els joves facin el que fan és els seus referents, o sigui, començant pels pares, els mestres, el que veuen en el món que els envolta. De petits comencem a aprendre el que veiem al voltant. I si un veu que el seu pare o la seva mare, amb la gent que no coneix, comença les converses en castellà, encara que no li hagin dit mai als pares com ho ha de fer, intuïtivament, ell començarà en castellà, per exemple. O si veuen que els mestres canvien de llengua, o si van a l'entrenament de l'esport que sigui i l'entrenament és en castellà, doncs van assumint que el castellà és la llengua inicial, per dir-ho així.
0: Bé. Només 2 de cada 10 residents, subratllem-ho, de cada 10 residents a Catalunya, 2 de cada 10 s'adrecen en català les persones que creuen que són de fora. Només el 19,7%, 2 de cada 10, com dèiem, en català, mentre que un 71% ho fa en castellà. 71%, 7 de cada 10. I un 8,4% en anglès o en un altre idioma. Clar, què hem de fer? Aquesta tendència, això tan greu que comentaves, Òscar Escudé, la tendència d'amagar la llengua, com aconseguirem capgirar-ho, això?
6: Bé, aquí cal consciència lingüística individual. O sigui, tenim, per resumir-ho, tenim les institucions i els ciutadans. I els ciutadans, per la nostra banda, el que depèn exclusivament només de nosaltres és en quina llengua parlem. Uh-huh. I també és veritat que a Catalunya sabem que el 95% de la gent entén el català. Per tant, difícilment tindrem cap problema per parlar en català a Catalunya.
0: Exacte, exacte. Sí, sí.
6: Per tant, fem-ho. Això és fàcil, no requereix més temps, no requereix pagar cap quota, no requereix queixar-se enlloc, no requereix res. És fàcil, és qüestió de conscienciar-se i de fer-ho. I després, les institucions, des dels ajuntaments fins a l'Estat, haurien de ser la seva feina, que per una banda seria les lleis que ja són prou bones respecte al català, aplicar-les, i les que no són prou bones, canviar-les.
5: Recordem que l'informe CAT és un recull anual de 50 dades més destacades en relació a la situació del català. Podem donar algunes bones notícies que surt reflectit en aquest informe. En l'àmbit social on el català té una presència majoritària són, per exemple, els entrenaments de bàsquet a Catalunya, on el 75% de les converses es fan en llengua catalana. Bona notícia, això, no?
6: Sí, sí. Hem començat parlant de les coses dolentes. Hem de ser conscients que també tenim punts a favor. Aquest és un exemple. Hi ha diversos punts a favor. Un
0: de molt important... Digue'ns alguna cosa positiva, perquè si no saltarem tots per la finestra aquí, Òscar.
6: No, ha de quedar clar que no estem en una situació de no retorn. Tot el que ens passa és reversible.
0: Ara,
6: per revertir-ho, ens hi hem de posar. Vull dir, el que deia abans, ens hi hem de posar ciutadans i administracions. Els punts forts són que el català continua sent un element central de la identitat, i això és valorat per la població, i és eina d'ascensor social i és percebut així per la població. O sigui, tant la realitat com la percepció, en aquest cas, van de la mà i són així. O sigui, el català t'obre oportunitats a la vida si vius a Catalunya, oportunitats laborals, culturals, d'integració, etc.
5: En aquest sentit, a l'informe subratlleu que els immigrants que saben parlar i escriure en català cobren de mitjana un 18% més.
6: Sí, això és un estudi que ha fet un professor de la Facultat d'Economia de la UB, i és molt interessant. Hi ha altres estudis i altres enquestes de fa un cert temps, i tots van en la mateixa línia. Qui domina la llengua té més números de tenir feina, està més integrat socialment, cobra més, etc.
2: Perquè és més espavilat, no perquè parli català. És a dir, parla català perquè és més espavilat. I com que és més espavilat, també és espavilat més i cobra més. Bàsicament és això, no el fet de parlar català. A veure...
0: Òscar.
6: No sé si és exactament així.
5: No, però hi ha institucions i empreses on el català és un requeriment doncs, sine qua non, per exemple.
6: Sí, exacte, sí, sí. I això hauria de ser així, com a mínim pels llocs que estan de cara al públic, hauria de ser així a tots els països catalans. Si has de treballar de cara al públic, has de dominar també el català.
0: Ja, el govern fa el que ha de fer amb el català.
6: No, evidentment.
0: Evidentment sí, que no. Sí. Per què?
6: Evidentment que no. Home, si estem així, és perquè tots els governs que hi ha hagut, com a mínim des de posar-li l'any 95, no han fet el que...
0: Però que deies abans, la culpa és nostra, la culpa és de tots.
6: No, una part sí, però després...
0: Quina part de culpa, què fa malament o què no fa, hi hauria de fer el govern?
6: Doncs no... des de fer que l'escola asseguri el coneixement de la llengua per tots els que hi passen, que no és així. Des d'assegurar-se que en tot el que té relació amb l'àmbit del consum es compleix la llei. Des de, en l'àmbit de la sanitat, per exemple, és un dels àmbits on estem més fotuts i empitjorant dia a dia, perquè cada vegada ens falten metges, ens falten infermeres, venen de fora, no hi ha requeriment lingüístic i les dades són alarmants. I això afecta els drets lingüístics i afecta la seguretat del pacient. Estem parlant de coses molt serioses. Assegurar, per exemple, que en tots els que es creen i es fomenten àmbits de socialització per la canalla i els joves, quan surten de l'escola, doncs que el casal d'estiu, que el club esportiu, etc, tot això es faci en català. I això moltes vegades està subvencionat per l'administració. Doncs l'administració s'hauria d'assegurar, l'Ajuntament en general és en aquestes coses, doncs que el casal d'estiu que es fa a tal poble, doncs el casal d'estiu ha de ser en català i això és bo per tothom. I la resposta que es té de la gent quan això es fa en català és positiva.
0: Ja.
6: No ens hem trobat amb rebutjos.
0: Aquí veig un altre titular que déu-n'hi-do. Les queixes sobre l'estat del català que arriben a Plataforma per la Llengua es multipliquen un 766% en 10 anys, Òscar Escudé.
6: Sí, això pot tenir diversos factors. En alguns àmbits, com el de la salut, és evident que passa més, en altres no és tan evident que passi més, Després pot haver més consciència social pel que fa a la llengua, malgrat tot el que ens queixàvem abans de que la gent no manté prou el català, sí que creiem que hi ha més consciència lingüística. I finalment també creiem que com a entitat som més coneguts ara que fa uns quants anys, per tant la gent ens coneix més i se'ns adreça més quan passa alguna cosa. No sabem quin grau de responsabilitat té cadascun d'aquests factors, però creiem que hi són els tres.
0: Moltes gràcies, Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua. Gràcies per haver-ho explicat aquí al matí de Ràdio 4. Molt amable, que vagi bé. Bon cap de setmana i bon estiu, si no parlem abans. Que vagi bé, eh? Adéu.
6: Molt bé, gràcies, igualment.
0: Au, Pau, ja t'has estalviat la segona cançoneta avui.
2: Ah, sí? Ja l'hem fet tard?
1: No pots fer una cançó d'un minut?
0: Pot fer el que vulgui, el Pau.
1: Un minut.
0: Que no ho saps, això.
1: Un minut, va.
0: Un minutet i mig, doncs va, gravem Jordi Vila.
5: Vinga, va, som-hi, a veure.
0: Vinga, va, foli, endavant.
2: I eres perdiueta, que piques i bo. Que gravis-la. Eres perdiueta i eres perdiueta.

0: Som al 59. Ja no hi ha temps, no hi ha temps per a més?
1: Home, sí.
2: Fes l'estribillo, torna.
1: Però no t'esveris tant, Rocco, que li fots por per al llarder.
2: M'encanta,
0: Joan. 8, 9, 10, córrega la bota, córrega la bota. 8, 9, 10, córrega la bota i veurem tots. Venim de venim a tret, no venim borratxos, no venim borratxos. Venim de venim. Què fots per aquí darrere, Rocco? Se m'ha fotut per aquí darrere, me cago en a ballar, és alegria, això ja és l'estiu. Això és bonic, això és bonic.
2: Bueno, senyors...
0: Està animat, està animat.
1: Senyors i senyores.
2: Me'n vaig. A casa.
0: Fins... Toca la guitarra.
2: Tinc una gana. No toco la guitarra, que comença els informatius.
1: Va, fins demà. Les notícies de la una i el Xavi Fornia. Bon dia.
0: Al...
3: És la una.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya, tot i que perd escons. És la principal conclusió de la nova enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, que també recull que Esquerra es disputaria la segona força al Parlament amb Aliança Catalana. Més detalls, Lorena Enns, bon dia.
5: Sí, si avui se celebressin eleccions a Catalunya, el PSC tornaria a guanyar-les. Ho faria, això sí, amb un desgast que passaria dels 42 escons actuals a entre 36 i 38. Esquerra revifaria i pujaria a la segona posició amb entre 24 i 26 diputats respecte als 20 actuals. Aliança Catalana li trepitjaria els talons als republicans i protagonitzaria la major crescuda d'escons. La formació Basília Orriols sorpassaria Junts, que es desplomaria i passaria pels dos diputats que té actualment a una forquilla d'entre 23 i 25. Segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, això suposa una nova transferència de vot a Catalunya.
6: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana.
5: Vox i el PP empatarien amb entre 12 i 13 diputats, els comuns i la CUP es mantindrien estables amb entre 4 i 5 escons. Pel que fa a les preocupacions, l'accés a l'habitatge continua sent la preocupació principal dels catalans.
3: Gràcies, Lorena. I la consellera d'Economia catalana ha demanat al PP una actitud constructiva al Consell de Política Fiscal i Financera del 29 de juliol, quan el govern espanyol presenta el nou model de finançament autonòmic. Més detalls, Climent Sabater.
7: La titular catalana d'Economia, Alicia Romero, espera un canvi d'actitud del Partit Popular quan el govern espanyol presenti el dia 29 el nou model de finançament a les comunitats autònomes. El desig de Romero és que el nou model arribi aviat al Congrés de Diputats i sigui una realitat el 2027.
8: I, per tant, que en aquests setembre, octubre, novembre i desembre es pugui negociar el model de finançament, es pugui millorar per aquells grups que ho considerin i aprovar-se. Aquest és el nostre objectiu. I que aquests 4.700 milions d'euros s'incorporin al pressupost del 27.
7: La consellera d'Economia confia en l'any vinent gestionar algun element de l'IRPF juntament amb l'Agència Tributària Espanyola, però no posa data a gestionar el 100% de l'impost. El 2025, l'Agència Tributària de Catalunya ha atès 60.000 persones en la campanya de la renda, un 25% més que l'any passat.
3: Els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar la mitja dotzena de focs que ja estan estabilitzats. En un matí que ha donat certa calma als efectius d'emergències, però amb les alertes posades aquesta tarda quan les condicions meteorològiques, Clara Ontanyón, poden complicar la situació. Explica'ns.
9: Sí, els bombers avisen que les previsions d'aquesta tarda en què les temperatures continuaran sent altes i les humitats baixes fan que estiguin amatents a qualsevol nova alerta. Oriol Corbellà, inspector dels bombers.
10: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures i que el vent de marinada també és reforçat.
9: També ha explicat que aquesta nit han pogut avançar molt en les feines per perimetrar els incendis que hi havia actius, en especial el de Guimerà, Lleida, amb l'ajuda dels pagesos. Bombers avisen que les properes hores assoliran els moments més crítics del dia, en què alguns focus secundaris poden revifar. Demà i demà passat el risc remetrà per millors condicions del temps, però avisen que les previsions dibuixen un juliol molt complicat.
3: Gràcies, Clara. Davant l'increment de perill d'incendi forestal, els agents rurals, mentrestant, han ampliat l'alerta per risc extrem d'incendi i s'aplica el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat, a 223 municipis de 24 comarques. A més, ja són 9 els espais naturals amb l'accés restringit després que s'hi hagi afegit el Parc Natural de la Serra de Montsant. D'altra banda, el nivell 3, per risc molt alt d'incendi, està activat a 437 municipis. Per tot plegat, es demana extremar les precaucions i respectar les restriccions. Després de passar dues nits fora de casa, els veïns de Sant Gervasi i la Bona Nova, a Barcelona, afectats per l'esvoran causat per les obres de la línia 9 del metro, van accedint a casa seva per poder recollir pertinences per passar aquests dies. Fins ara, els bombers han acompanyat un total de 66 persones. A banda, l'alcalde Jaume Collboni s'ha reunit amb els comerços de les finques desallotjades. En aquesta segona nit, no ha calgut activar cap recurs d'allotjament d'emergència del serveis socials. I això és tot de moment. Tornem amb més notícies quan siguin les dues.
4: Ràdio 4.
11: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
12: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
13: Coneixeu el concepte d'evolució?
14: Sota sospita.
13: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
12: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
13: Podien parlar a través dels oceans.
14: Amb Laura González.
15: L'impossible. Per què la volen capturar?
16: És més intel·ligent que la majoria.
17: A Ràdio 4.
12: La millor companyia.
18: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
19: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
20: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
21: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
22: Com sempre, salut i perdit.
23: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
24: La veritat per davant de tot.
25: Andy, i jo no penso dir la paraula.
26: Que ja no tinc por de dir. T'adoro.
27: M'he quedat esparverada.
28: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
29: Nena, nena, nena, nena!
4: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xaviforna.
1: Bona tarda, a la 1:07, bon migdia per la resta. Sé que hi ha molta gent que no entén que a la 1, doncs aquí servidor digui tarda, però ja està bé. És que no m'acostumo, Maria, a dir bon migdia, passar a la 1. No sé com.
2: És molt estrany, és molt estrany.
1: Sí, és estrany.
2: No diem bon migdia, diem bona tarda,
1: bona tarda, no? Bona tarda, ja està, tu. Valentí. Clar. Que estem molt contents d'acompanyar-te una tarda més, si tu vols, fins les 4. Tenim el Jaume Tudela al control perquè tot soni espectacular, amb el Joel Sevilla a la producció, i avui un programa que jo crec que t'encantarà, perquè el menú és bo de bo. Sí, sí, bo de bo, perquè de seguida parlarem amb una banda que ens agrada molt. Són els La La Lo.

0: virals, virals escalfadets avui, eh?
1: Avui, clar, hem conegut la notícia, malauradament, fa unes hores de la mort de Bonnie Tyler. No ens ho esperàvem, a les xarxes en parla tothom. Però un punt molt polèmic hem de parlar avui.
0: Sí,
1: perquè,
0: jo t'ho deia per això.
1: Clar,
0: sí, sí.
1: S'ha fet viral una cosa que no ens agrada gens, que és el Mundial de les Girls. Ara en parlarem. Què vol dir això?
0: Després, el moment d'agafar la lupa al Xavi Fornia i fer zoom. Avui farem zoom a les universitats i al mercat. És a dir, estudiar ja no garanteix res? Ens farem aquesta pregunta, en parlarem amb els experts, com per exemple el Guillem López, que és catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra. I és que, Maria, la promesa era clara, no? Forma't, treballa, treballa dur i tindràs futur.
1: Però clar, molts joves descobreixen que el títol universitari no paga el lloguer, no? Estem davant d'una estafa generacional, es pregunten molts, o d'un mercat laboral que ha canviat més ràpid que la universitat.
0: I després de l'edició migdia, quan estem informadíssims, obrim la porta a l'Eva Moreno, toca sexologia, i després el Toni Cano, que arriba per obrir melons, no, Maria? Com sempre.
1: Sí, com sempre. Ja el vam tenir la setmana passada, doble ració de Toni Cano. El divendres va preguntar a la gent, si la gent pel carrer de Madrid, si es protegien bé del sol o no. Vam tenir melons blancs, també, que ens van agradar molt.
0: Va ser molt bo, va ser
1: sí,
0: molt bo.
1: Sí, pizza amb pinya, si no, no? I a veure què ens porta avui.
0: A veure, avui. Sempre, sempre, el polèmic Toni Cano. 1:10, molt bona hora per obrir les portes d'aquest estudi a una banda que fan una música d'aquelles que, quan tens un mal dia, aconsegueixen, realment aconsegueixen canviar-ho, eh? Això és molt difícil i els convidats d'avui sí que ho fan. És un plaer avui rebre el Xavi Fornia, els La La Love You. La Love You, que són la prova que una banda pot venir de Parla, sonar a garatge, institut, a estiu etern, oi, Maria, i acabar conquerint diverses generacions.
1: Exacte, amb Roberto Amor, amb David Merino, Oscar Hoyos i Mia Berlin, el grup ha convertit el pop punk i l'indie en cançons directes, lluminoses i que ens enganxen molt.
0: Molt. Clar, la gran explosió va arribar amb El fin del mundo, però la seva història venia de molt abans. Anys de carretera, humor, guitarres i una manera molt pròpia de no prendre'ns massa seriosament les coses, no, Maria?
1: I ara segueixen en plena gira amb nous temes publicats aquest any, també un disc que han publicat fa molt poquet i una agenda carregada de festivals que passa per Barcelona amb el Cruïlla, també amb el FIP o el Zebra.

0: virals al Xavi Fornia. I bé, Maria, què tenim avui?
1: Doncs avui, malauradament, hem de començar amb una notícia trista, perquè ha mort Bonnie Tyler, una de les veus més incomposibles del pop-rock als 75 anys. La cantant galesa ha mort en un hospital de Portugal, on estava ingressada després de les complicacions derivades d'una operació intestinal, ha estat de cop. I com sempre que marxa una gran icona de la música, internet s'ha convertit en un karaoke. A X, a TikTok, a Instagram, hi ha milers de vídeos recuperant els seus concerts, actuacions i sobretot les seves cançons més mítiques. La més compartida, aquesta.

cançó de 1983 que no només va ser número 1 a mig món, sinó que en els últims anys havia tingut una segona vida gràcies a TikTok, als memes i fins i tot als eclipsis solars, perquè aquest any en tenim un d'eclipsi, també ha sonat molt, i quan tornava a convertir-se en la gran banda sonora del fenomen, hi ha una cançó que també va sonar en una pel·lícula molt coneguda per molta gent, que és Rec 2. I quina sonava? Doncs la que sentíem abans. A Rec 2 es va recuperar aquest Holding Out for a Hero.

0: Aquesta pel·lícula que sortia a Rec 2 també sortia a molts reels, a molts vídeos editats, a molts vídeos esportius, i és una d'aquelles cançons que mai han deixat de ser virals, no?
1: I és que avui, amb aquesta notícia que t'estem explicant, les xarxes s'han quedat una mica més en silenci, o millor dit, s'han omplert de moltes de les seves cançons, com per exemple aquesta, no?
0: I molts usuaris han fet broma dient que Bonnie Tyler és una de les poques artistes capaç d'aconseguir que una generació que ni tan sols havia nascut quan va publicar les seves cançons se la sàpiga de memòria gràcies a internet, no? I com passa amb totes les grans estrelles, avui les xarxes també hi ha hagut frases mítiques de les seves cançons, aquest Every Now and Then I Fall Apart, i s'han recuperat imatges de karaokes impossibles intentant imitar aquesta veu tan característica de Bonnie Tyler. Una veu que, curiosament, va aparèixer després d'una operació de cordes vocals als anys 70, un canvi inesperat que va acabar convertint-se en un dels seus segells més reconeixibles, que és aquesta veu doncs, més rasgada, no? També hi ha hagut una allau de missatges d'artistes, fans, recordant a Bonnie Tyler, que no només va marcar els anys 80, sinó que va representar el Regne Unit l'any 2013 a Eurovisió. No sé si ho recordàvem, això.
1: Ostres, no.

0: Sí. Sí, sí, i va continuar fent concert durant dècades. Fins fa poc seguia connectant les noves generacions gràcies a les plataformes digitals. Les seves cançons sonen molt a internet, avui més que mai. De fet, és que ha estat una cosa de cop. Ens hem assabentat aquest matí i ens hem quedat una mica freds perquè no ens ho esperàvem.
1: Sí, no, ningú.
0: 75 anys, era molt jove. A més, tenia concerts programats i ha estat tot, doncs, un cop, la veritat. I havíem de començar, doncs, recordant-la com es mereix amb les seves cançons.
1: Doncs sí, m'ha agradat molt, sí, m'ha agradat molt aquest petit homenatge que evidentment volíem fer a la gran Bonnie Tyler. Va actuar al Festival de Cambrils fa uns anys,
0: sí.
1: crec que va ser el 2020, si no 2020, 2021, i tinc un record molt maco perquè passejant pel carrer... El meu pare se la va creuar.
0: Ostres, què dius?
1: Passejant el gosset, sí. Va creuar a la Bonnie Tyler i molt simpàtica, i meravellosa, sí, sí, molt amable. En fi. Ja,
0: de fet, avui és que hi ha hagut un moment a la reacció super surrealista, perquè quan arriba el Xavi Martínez jo li dic: Xavi, saps que s'ha mort Bonnie Tyler? I em contesta, jo entenc, hauria de saber qui és Bonnie Tyler. I jo pensava que estava dins un somni, perquè dic... A veure, un moment, m'està vacil·lant, o sigui, com pot ser que com no has sabut, Xavi, si l'heu vist en directe? I el Xavi havia entès...
1: Com ha estat?
0: Què havies entès?
1: No, això t'anava a preguntar. Ha estat, és que ho ha dit, la Maria ho ha dit tan ràpid, com és ella, així ràpid, em diu, saps que ha mort la Bonnie L? O la Bonita L?
0: Bonita
1: L o alguna cosa així. Això, la Bonita L. I dic, ostres, és una youtuber, perquè té nom d'influencer, la típica, no sé. Bonita L em sona.
0: Sí, segur que hi ha algú que es diu així, no?
1: Noia madrilenya que té 3 milions de seguidors, sí. I que fa lifestyle a Instagram,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, possiblement.
1: Bonita L. Doncs jo he entès això.
0: I em diu, hauria de saber
1: qui és Bonita L.
0: I jo havia entès Bonita L i dic, però Xavi, com... I bueno, hi ha hagut un moment surrealista fins que em diu, no deus voler dir Bonita L? I dic, Xavi, t'he dit Bonita L. Espectacular.
1: Espectacular. Bé, canviem de tema i comentem una tendència que ha fet esclatar les xarxes socials durant aquest Mundial, però no precisament per una bona idea.
0: I és que TikTok s'ha fet viral la proposta que pretén explicar els partits de futbol, però per les noies, no? La teoria que moltes dones no entenen el futbol i, per tant, cal traduir els partits a través de safareig. Per exemple, en lloc de presentar Kylian Mbappé com un dels millors futbolistes del món, el descriuen com el nòvio de l'Esther Espósito. O Lamine Yamal deixa de ser la gran estrella de la selecció i del Barça per convertir-se en la parella d'Inés García o l'ex de la cantant Nicki Nicole. L'objectiu, segons la creadora de contingut que va penjar el vídeo, era que les dones entenguessin el Mundial gràcies a aquests safrejos. Però, clar, hi ha hagut molta polèmica. Ha retirat el vídeo de les xarxes, ara en parlarem, però és que escoltem la proposta aquesta, no?
2: Esta es mi idea para el Mundial. Y es que siempre nos dicen que las chicas no tenemos ni idea de fútbol. Pero hay algo que nadie tiene en cuenta. Y es que en realidad sí que conocemos a los futbolistas. Solo que a nuestra manera. Porque muchas de nosotras les conocemos por el salseo en redes. A ver, es que sabemos quién es Mbappé porque está saliendo con Esther Espósito. Sabemos quién es Ferran porque estuvo con la hija del entrenador. O que Lamine Yamal está con Inés García. Y que Gaby es el de Ana Pelayo. Y es que no es que no entendamos el fútbol. Es que nadie nos lo cuenta con un idioma que nos resulte familiar. Por eso llega The Girls Commentary. El primer canal que traduce el Mundial al idioma de las girls. Y es que durante los partidos de España crearemos una retransmisión en directo explicando todo lo que pasa en el campo de una forma entendible y entretenida para las chicas. Lo mejor, el comentarista no podía ser otro que nuestro experto en salseo, Javi Hoyos, que lo hará junto con Carlos Peguer y Marian. El partido se contará a través de referencias, polémicas o salseo.
3: Y en el balón Cucurella,
4: el del pelo rizado.
5: ¡Gol del novio de Inés García!
6: A ver si es fuera de juego.
7: La regla que han inventado los hombres.
8: España contra Nueva Zelanda.
9: El equipo del Team Pay,
10: haciendo millones de seguidores.
2: Porque si entendemos el salseo, podemos entender el partido. Solo necesitábamos una traducción. ¿Os ha gustado? ¿Creéis que deberían hacer la idea en la realidad?
0: Clar, aquest vídeo, doncs, que s'ha fet molt viral ràpidament, ha generat una allau de crítiques.
1: Ja.
0: Tant que la creadora va acabar esborrant-lo, com dèiem, de les xarxes. M'ha costat bastant trobar-lo per posar l'àudio. I moltes respostes van arribar precisament de dones que van denunciar que aquest tipus de contingut perpetua un estereotip molt antic. Jo estic totalment d'acord amb això, eh? Una idea de que les dones només ens interessem pels famosos, per les parelles, per la premsa rosa, i que no som capaces d'entendre l'esport. De fet, una de les persones que apareixia com a possible presentadora d'aquest podcast era la Marian Maturana, que és coneguda pel podcast de la Pija i la Kinky. El que explica ella és una possible idea que ha tingut, no és que hagi de fer això en realitat. però ella mateixa va rebutjar públicament la proposta, va recordar que això és sembla que és una evidència que encara s'ha de repetir, i és que les dones podem entendre, no és que puguem, és que l'entenem perfectament al futbol sense necessitat que ningú ens el tradueixi en forma de salseig, i això és el que ha dit la Marian.
3: No gente, no mucha, no muchísima, pero sí que me han hablado dos o tres personas y creo que es pertinente aclararlo. Sobre un vídeo que subió una tía ayer diciendo idea del mundial para las girls, Marian y Carlos comentando partido sobre con salseos y para que nosotras lo entendamos y no sé qué, no sé cuánto, pipipipipipip. No es cierto, o sea, de hecho el vídeo empieza diciendo idea para el mundial, eso de primera. De segunda, yo jamás estaría dispuesta a hacer esa puta mierda, y te diré más. Ayer por la noche cuando lo vi, o sea, alguien me mencionó en el vídeo y yo comenté en ese vídeo diciendo hay justamente un episodio de La Pija de la Kinky que explica por qué esto no es buena idea. Y la chica borró el vídeo de forma isofacta. Entonces, que no sé, que no tengo nada que ver con eso. Dejad de escribirme diciendo que os he defraudado. Evidentemente... eso no lo iba a hacer yo. Me parece un alarde de antiintelectualismo brutal que nos pondría absolutamente la zancadilla en todo lo que estamos intentando conseguir, las chicas en general y yo en particular en esta cuenta. Entonces, nada, simplemente eso, que no tengo nada que ver.
0: Clar, moltes noies també ho han criticat. Jo, ara escoltarem una noia que estic completament d'acord amb ella. Jo, com a dona jove que m'agrada el futbol, estic totalment en contra. Això és una tonteria, una bogeria. Jo he crescut en un ambient molt futbolero a casa meva. Tant el meu pare com la meva mare, com el meu tiet, tota la meva família sempre ha sigut molt futbolera, i molta gent se sorprèn de que a mi m'agradi el futbol, de que jo sigui abonada al camp del Barça, de que jo vegi un Anglaterra-Suïssa, o partits del Mundial.
1: Que t'agradi tant i que a més tinguis aquest criteri moltes vegades i que parlis tan bé, no? A dia d'avui encara sorprèn. És curiós.
0: Sí, sorprèn molt. I molta gent, molts homes, em posen a vegades reptes, no? Em diuen, sí, m'ha passat, Xavi. Em diuen, però tu saps això? Però tu coneixes allò? Però tu... I jo, en plan, vaig anar a la final de Berlín del 2015. O sigui, m'agrada molt el futbol. He anat a finals, segueixo el Barça. I clar, moltes noies que justament fan creació de contingut a internet sobre futbol han dit això.
6: No creo que esa chica haya hecho el vídeo con mala intención, pero es que está ridiculizando a las mujeres que nos gusta el fútbol y que entendemos de fútbol. Y por vídeos como estos de intentando traducir el fútbol a un lenguaje de chicas, mis vídeos, por ejemplo, se llenan de comentarios de hombres diciéndome que no tengo ni idea de fútbol, que soy mujer y que no entiendo de fútbol. Y en vez de intentar frenar esto, que cada vez íbamos a mejor, lo peor que se podía hacer era esto. ¿Por qué a las mujeres nos tienen que enseñar el fútbol de una manera distinta para poder entenderlo? ¿Qué pasa? ¿Que nosotras mismas no podemos entenderlo igual que lo hacen los hombres? No, a nosotras nos lo tienen que explicar en forma de maquillaje, en forma de salseo, en forma de este es el novio de esta chica, como si nosotras por nuestra propia cuenta no podemos entender el fútbol igual que hacen los hombres. Y de verdad que tenéis que dejar de hacer estos vídeos porque os estáis ridiculizando a vosotras mismas y mucho más a las mujeres que nos gusta el fútbol y que lo entendemos.
0: I aquest cas posa sobre la taula un fenomen molt més ampli que no només això, sinó que triomfa molt a les xarxes, i és que segurament us sonaran expressions com el girl math, les anomenades matemàtiques per noies, una manera aparentment humorística de justificar compres impulsives amb arguments absurds. Uh-huh. Una altra frase molt popular que és I'm just a girl, només sóc una noia, que s'utilitza per excusar-se per no saber determinades coses, per evitar responsabilitats. En molts casos és com una broma, una ironia, però aquesta expressió I'm just a girl té un origen molt diferent del que avui coneixem. És una de les referències més famoses de la pel·lícula Notting Hill, quan la Julia Roberts diu una frase que és només sóc una noia davant d'un noi demanant-li que m'estimi, no? Però encara molt abans, el grup No Doubt va popularitzar una cançó que es diu justament així, I'm Just a Girl, que la van publicar el 95. I'm just a girl in the world. Si abans Xavi parlàvem de gent que posa cançons tristes al seu casament, doncs aquesta idea és una mica la mateixa, perquè aquesta cançó, lluny de ser una celebració dels estereotips com s'utilitza actualment, és una reivindicació.
1: Sí,
0: és una crítica irònica.
1: M'encanta, No Doubt.
0: Clar, són fantàstics. La lletra acaba denunciant precisament això. Només sóc una noia perquè és l'únic que em deixen ser. O sigui, no puc ser res més, és una crítica a l'heteropatriarcat.
1: Sí.
0: El missatge original és feminista, però les xarxes sovint l'utilitzen descontextualitzat. Cada vegada hi ha més veus que alerten que aquest humor també acaba reforçant estereotips molt antics, dones despistades, superficials... I cada vegada hi ha més dones consumint esport, treballant com a periodistes esportives, entrenadores, directives, àrbitres, futbolistes. Només cal mirar l'èxit del futbol femení en els últims anys. Per això moltes usuàries han recordat a les xarxes una idea molt senzilla, i és que les dones no necessitem que ens expliquin el futbol a través de parelles dels jugadors, simplement deixem que ens deixin gaudir de l'esport, gaudir del futbol, igual que ho fan els homes i que ho fa tothom, no?

0: Justament parlant de futbol i noies, una de les grans bombes del mercat del futbol femení ja és oficial. Després de 14 temporades al Barça, Alexia Putellas inicia una nova aventura a Anglaterra. Volando la suerte, lo que no hice en
1: vida, lo hacéis en mi vida. I és que la doble pilota d'or ha fitxat pel London City Lionesses, un equip acabat d'arribar a la Women's Super League, però que té una característica molt especial, i és que no té equip masculí. És l'únic club de la màxima categoria anglesa dedicat exclusivament al futbol femení. És fantàstic. I ha estat precisament un dels motius que més ha seduït a l'Alexia per anar-se'n allà. És la seva presentació ha explicat que buscava un projecte diferent, amb una identitat pròpia, on el futbol femení no fos justament això, la secció femenina del club tal, sinó que fos al centre, un projecte on totes les inversions, totes les decisions i tots els recursos estiguin pensats exclusivament per les jugadores. El London City Lionesses és un club molt jove, va néixer el 2019, impulsat per la multimilionària Michelle Kang, una de les dones que més ha invertit en futbol femení del món, i l'objectiu és demostrar que un club exclusivament femení també pot competir a les grans lligues d'Europa. Un anunci que a les xarxes ha estat un terratrèmol. Molts aficionats han destacat que això és molt més que un fitxatge. Hi ha qui diu que l'Alexia no només canvia d'equip, sinó que aposta per un model diferent de futbol, i és així. I estem molt contentes perquè les jugadores són les protagonistes absolutes. I ara parlàvem de que les noies no diuen que se'ls ha d'explicar el futbol amb maquillatge, perdona. O sigui, Alexia Putellas se n'estan en un club on tot està centrat en el futbol femení, que em sembla fantàstic.
0: Però se l'està criticant molt. Jo estic a Twitter Barça llegint molta crítica cap a l'Alexia, no?
1: Mira, escolta.
0: Molta.
1: Sí, la critiquen
0: molt. Pessetera...
1: Però és veritat que ella doncs, ho va deixar clar, que s'havia buidat, que havia d'anar amb un altre projecte i aquest club és el que ha triat. I els culers doncs, també n'hi ha d'alguns que estan emocionats, que diuen que després de 14 anys al Barça, més de 500 partits, 4 Champions, 2 pilotes d'or, l'Alexia doncs, costa imaginar-la amb una altra samarreta, és veritat, no? Però ha dit que no ha estat una decisió fàcil, però que vol continuar competint al màxim nivell cada setmana i formar part d'un projecte doncs, amb molta ambició, com és aquest equip de Londres.
0: Doncs veurem, que li vagi molt bé.
1: Esperem que sí.
0: Vagi molt bé, que sigui molt feliç i faci molts gols i a veure si guanya tot el que ha guanyat amb el Barça.
1: Esperem.
0: Tant de bo, no?
1: Sí.
0: No, tant de bo per ella, per nosaltres... Sí. Doncs espero que no.
1: Ha estat una etapa, ja està. Etapa tancada. Alexia, t'estimem molt.
0: En 2 minuts arribem a les 2. Actualitzem la informació perquè tenim, evidentment, moltes coses pendents i les companyes, els companys dels serveis informatius estan... informant des d'allà fa dies, a més d'aquesta situació d'incendis simultanis al territori català. Els bombers intenten controlar ara mateix els 6 incendis estabilitzats. És una situació meteorològica molt complexa que no ajuda. I de seguida t'ho expliquen tot les companyes i els companys dels serveis informatius de Ràdio 4. Per cert, que han pujat a 223 els municipis amb risc extrem d'incendi aquest dijous. Molta atenció i, sobretot, molta precaució. Després què? Home, després Zoom. Maria, que hem de parlar de... Si estudiar ja no garanteix res. Perquè aquella promesa, no?, de fa anys de... Tu forma, treballa dur, tindràs futur... Home, jo crec que molts joves descobreixen que el títol no paga el lloguer. I no sé si som davant una estafa generacional o d'un mercat laboral que ha canviat més ràpid que la universitat. És molt interessant el debat. Anem a parlar de tot plegat amb el Guillem López, el catedràtic d'Economia de la UPF. De seguida, el Zoom aquí al Xavi Fornia.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. 1.400.000 persones al nostre país estaven de baixa mèdica el 2025. Això és gairebé el triple que el 2019. Segons l'informe sobre absentisme laboral que ha presentat aquest matí el Consell General de Graduats Socials d'Espanya, aquest augment es deu en part a l'envelliment de la població treballadora i al retard de la jubilació efectiva. El president del Consell, Joaquín Merchan, ha demanat un pacte d'Estat per frenar aquest increment progressiu y ha apuntado las siguientes soluciones.
2: La solución no pasa por recortar prestaciones, sino por gestionar mejor. Reincorporación progresiva tras las bajas de larga duración. Coordinación entre el INSS, servicios públicos de salud, mutuas y prevención empresarial. Y una prevención con enfoque, por supuesto, a la edad.
0: I mentrestant, des de l'àmbit polític, continuen les reaccions a la proposta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de retallar el que cobren els treballadors quan estan de baixa laboral. Des de les seves files, la presidenta de la Comunitat de Madrid subscriu les paraules de Feijóo, Isabel Díaz Ayuso.
3: El presidente Feijóo tiene más razón que un santo. Más razón que un santo. Me gustan mucho estos gobernantes pijoteros, que lo son muy pijos, que se indignan en nombre de los trabajadores sin haberles consultado ni siquiera a ellos, cuando luego siempre legislan contra los propios trabajadores.
0: També s'han referit als absentismes laborals la vicepresidenta Yolanda Díaz i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ho han fet a l'acte de celebració del 50è aniversari de l'Assemblea de Comissions Obreres a Barcelona l'any 1976. L'última en clandestinitat, ens ho explica Toni Conde.
4: El president del PP va proposar baixar el sou als treballadors de baixa per acabar amb el que va qualificar de càncer de l'absentisme. En l'acte de Comissions Obreres, el president català Salvador Illa i la vicepresidenta Yolanda Díaz han advertit del risc d'un govern de la dreta que qüestiona d'aquesta forma els drets laborals.
5: A Espanya existeix un risc real d'involució. Com pot ser que algú que pretén governar consideri un càncer las baixes laborales?
6: Ha gobernado siempre contra los trabajadores y las trabajadoras. Lo conozco muy bien. Pero es muy grave lo que estos días, sin rubor, está afirmando el presidente del Partido Popular en España.
4: A l'acte, on també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reivindicat el paper de la lluita obrera i els sindicats en la construcció de la democràcia a Espanya.
0: L'exdirectora del CNI, Paz Esteban, tornarà a declarar demà com a investigada pel cas de l'espionatge en Pegasus arran de la querella que va presentar l'exdirigent d'Esquerra, Sergi Sabrià. Més detalls, Sergi Bassoles.
7: Amb la de demà ja van 6 les ocasions en què la justícia ha imputat a l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència pel cas d'espionatge als líders independentistes. I fins ara, comptant amb la de demà, haurà comparegut 4 vegades en seu judicial. Com en les darreres ocasions, Paz Esteban se sotmetrà a l'interrogatori, en aquest cas del magistrat de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància número 23 de Barcelona, per via telemàtica. Una compareixença judicial que té, recordem, l'aval previ del Consell de Ministres, que l'ha habilitada per parlar d'aquestes qüestions reservades. Veurem, doncs, què dona de si la compareixença de demà. Fins ara, Esteban, recordem, s'ha limitat a dir que el CNI va interceptar comunicacions a polítics independentistes sota mandat judicial del Tribunal Suprem. A banda de Sabrià, l'exdirectora del CNI està sent investigada pel presumpte espionatge a Jordi Soler, advocat de Junqueras, a l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, a uns empresaris vinculats al cas Tsunami Democràtic,

0: Els exdirigents de l'ENC, Jordi Sánchez i Elisenda Paluzie, i els diputats d'Esquerra, Josep Maria Jové i Diana Riba.
1: Gràcies, Sergi. I una alerta sanitària perquè l'Agència Espanyola del Medicament ha informat del cessament de la comercialització i la retirada del mercat dels productes per tatuatge i maquillatge permanent de la marca Dynamic Platinum Tattoo, venuts per l'empresa Dynamic Color Europe, en no tenir l'autorització de comercialització per a Espanya. A l'estat espanyol, les tintes per tatuatge i el maquillatge permanent amb finalitat estètica es consideren un producte de cura personal, inclosos a la categoria de productes d'estètica, i per la seva venda cal l'autorització de l'agència, que acredita el compliment dels requisits necessaris per garantir la seva seguretat. I acabem amb un apunt cultural. L'escriptora Mariana Enríquez, la dramaturga Angélica Lidl, el cineasta José Luis Guerín i l'activista i exfutbolista Lilian Thuram són algunes de les figures del món de la cultura que participaran a la nova edició de la Bienal del Pensament 2026. La poeta Antonia Vicens o la periodista mexicana especialitzada en migracions, Aileen Truax, també participaran a la nova edició, que es farà del 13 al 18 d'octubre a diversos espais de Barcelona sota el lema Desencadenar el present. I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Segona hora de Xavi Fornia a Ràdio 4, que en són les 2:06. I ara ens fem preguntes, intentem trobar respostes amb els que més en saben, amb els experts del programa. I anem a parlar de la universitat, perquè la universitat continua sent una de les millors inversions educatives a llarg termini, però ja no és la garantia d'ascensor social que representava fa unes dècades, Maria?
1: I és que a Espanya, més del 40% dels joves de 25 a 34 anys tenen estudis superiors, però el país continua liderant la sobrequalificació a Europa. Prop d'una de cada tres universitats treballa en universitaris, volíem dir, treballa en ocupacions que no requereixen aquest nivell de formació. Alhora, sectors sencers denuncien que no troben perfils qualificats, mentre moltes empreses prioritzen competències pràctiques per damunt dels títols.
0: La pregunta és inevitable. El problema és que s'obren universitaris que falten oportunitats o que la universitat s'ha quedat desconnectada del mercat laboral. Anem a parlar de tot plegat amb el Guillem López. Ell és catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra. Bona tarda, Guillem, i gràcies.
2: Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres.
0: Hem venut durant anys una promesa falsa. Avui estudiar una carrera ja no garanteix una vida millor?
2: A veure, continua sent una inversió rentable pel que fa de credencial de que tens un estudi superior en el normal. És entre, igual que entre l'ESO i els batxillerats, diguem així. Dona una idea de que tens un plus de formació. Però aquesta formació és tan genèrica i tan general, la té tanta gent, que la prima específica de la carrera, que t'havia de garantir un conjunt de coses, això s'ha esvaït, efectivament.
1: No sé si és més greu tenir una sobrequalificació o una economia o un país que no és capaç d'aprofitar aquest talent, perquè, com dèiem, Espanya és un dels països amb més sobrequalificació d'Europa i, clar, tota aquesta gent ha de marxar fora.
2: A veure, la sobrequalificació la podem entendre perquè hi ha molta gent que té estudis universitaris, però el que dona la qualificació efectiva, sobretot a mercat de treball i a futur professional, és el plus que ve quan un ha acabat el títol universitari. Bàsicament ve a través dels màsters o de les experiències professionals que algunes grans consultores o grans empreses volen que aquest plus es faci in situ a la pròpia empresa o en els despatxos professionals. És molt difícil pensar que només acabada la carrera hi haurà bufetades per escollir-te, per internalitzar el que ha sigut el teu esforç durant tant de temps. Dit això, va per barris, perquè el que passa en el sector de la salut no és el mateix el que passa en el d'humanitats o en el d'economia. Dintre del mateix d'economia, la gent que ha fet administració d'empreses o fins i tot ha fet dret a la vegada, és molt més golós per trobar una carrera professional. I ja no parlem de les tècniques, les que són enginyeries, etc. Aquests no tenen problemes de reconeixement de la prima per la inversió que han fet a la universitat. Però la general, diguem així, la idea aquesta d'envio el meu fill a la universitat i així tindrà garantit el seu futur, això ja no és així. Però repeteixo, la possibilitat de quedar amb atur si és titulat és una tercera part de la resta de la població, i la possibilitat de tenir un salari superior a la mitja del país deu ser doble o triple també. Vull dir, per tant, en termes mitjans, el que continua sent un valor fer els estudis universitaris.
0: Perquè es parla molt de la IA, no?, i de les tasques que s'esperen en un present, sobretot futur, molt proper, potser més a prop de la que dèiem fa anys formació professional, no?, aquests graus, que no pas de les carreres universitàries, per tenir feina ràpidament o poder tenir bons sous. Potser moltes de les carreres avui estan creant llocs de treball que potser ja no existeixen en un any o dos.
2: Sí, per això la idea aquesta de que l'estudi universitari és un plus sobre el batxillerat. Hi ha universitats que tenen estudis postsecundaris, diguem així, que són molt curts, de 3 anys, perquè el que valen finalment és l'adaptació final que un farà en el mercat de treball, que no s'ha d'eternitzar a una universitat, sinó que s'ha de complementar primer amb el coneixement pràctic, que això està en el mercat de treball, diguem així, i en la manera que evoluciona la tecnologia. Per tant, no pots tenir una persona estancada molt de temps a la universitat. Està bé que hi estigui uns mínims per tenir una visió quasi bé de batxillerat plus, però després la tecnologia varia tant que els plusos per sobre de la universitat acaben sent decisius.
1: Parlem de sobrequalificació, però alhora també parlem de persones que estan fent cicles formatius o que estan aprenent un ofici, perquè malauradament doncs, hi ha molts oficis que no troben gent jove per continuar aquesta tasca, no? Estem parlant de pintors, sí. Estem parlant també de paletes, estem parlant de persones que treballen amb la fusta, fusters, clar, i això també és un problema, perquè realment s'ha parlat durant molts anys de tenir un títol universitari, però no tant de fer oficis que no troben relleu generacional.
2: Sí, sí. Això no és culpa directa de les universitats. Les universitats no fan aquest tipus de formació professional. Però sí, d'aquesta idea que existeix a la societat, que si el teu fill no fa estudi superior i fa formació professional, és un fracàs. Això no és així. Hi ha altres països, els temps típics d'Alemanya, la valoració que se'n fan dels estudis aquests més tècnics és igual o superior en els que es fan dels estudis universitaris més humanistes i més generalistes. Per tant, és un problema de la societat que ha enfocat malament aquesta idea de que si no passes per la universitat no és ningú, diguem així, i s'ha oblidat que el valor afegit i la productivitat de l'economia i una retribució alta la pot donar millor una formació professional. Per això no és responsabilitat de la universitat, és responsabilitat del sistema educatiu, que ha de tenir una panòplia d'interès més gran que el que suposa l'acadèmia tradicional.
1: Perquè cada vegada veiem més joves que guanyen més fent contingut a xarxes socials, emprenent, treballant en oficis, que ara en parlàvem, després que molts que han passat per la universitat durant 4 o 5 anys, no? Això ja és un canvi de paradigma?
2: Sí, sí, és un canvi de paradigma i està bé que la gent en sigui conscient que el futur d'una persona vindrà més aviat després dels estudis generalistes. I en els estudis generalistes podíem pensar en una època passada que en la secundària obligatòria ja fèiem, que amb el batxillerat ja culminàvem, i en aquests moments no culmines ni en la universitat. I, a més, no és una cosa de 5 anys, és de menys anys, el pas per la universitat, i sortida de la universitat, la formació, el reciclatge és per tota la vida, vull dir que no... Un no pot, excepte amb algunes carreres, normalment l'evolució tecnològica obliga a una posada al dia espectacular en tots els fronts, perquè si fins ara, dèiem, la part d'humanitats quedava molt més establerta amb el coneixement convencional, o si dèiem que les enginyeries, les tecnologies tenien uns manuals que es perpetuaven des de l'època, exagero, de l'Albert Einstein, això tot en aquests moments ha estat tot peus per amunt. Fins i tot els que abans s'acostumaven a fer traducció dels grans intèrpretes, dels grans estudiosos de la literatura, ara tenen la IA que ho fa, fa traduccions al moment i a preu rebentat. Per tant, el reciclatge aquest de reubicació durant el canvi tecnològic és general.
0: El tema dels màsters, postgraus, idiomes, simplement per aspirar a una primera feina de 1.300 euros, per exemple, no? Que estàvem comentant també una estoneta amb la Maria aquí al programa. Què? Perquè és sostenible tot plegat?
2: A veure, estudiar mai és superflu,
0: no.
2: Diguem-ho així.
0: No, però és una sensació de que o faig tots aquests màsters o postgraus, o em trec tots aquests idiomes i tal, o no tindré ni una oportunitat de fer unes mini pràctiques de res, o accedir a un sou molt, molt bàsic que ja no m'arriba ni per pagar un 30% del lloguer a les
2: molt
0: ciutats.
2: Molt bé, molt bé. L'entrada, el filtre, per molt que diguis que tens llengües o que has estat visitant països i coneixes el que no coneixen altres, etc. Tot això té en el començament el filtre és el mateix, tots entren amb sou rebentat i és el creixement salarial que puguis tenir a partir de que tu demostres una volta és dins, una volta és començat a cobrar aquest 1.470 o el que sigui, el que et fa pujar més a la vista de l'efectivitat del coneixement que tu has dit que tenies, que en el principi no te l'han valorat perquè el filtre ha sigut el mateix que el que venia sense aquests coneixements, però que al llarg del temps l'amortitza molt millor el qui ha fet l'esforç dels estudis. Per tant, a llarg termini els mercats equilibren. A curt termini, com que no hi ha confiança de que la formació d'uns i altres sigui prou discriminatòria per una retribució diferent, tothom va a la retribució més baixa en aquests moments. Això desanima un poquet, però s'ha de tenir constància de que si les coses es fan bé i es guanya un poc el credencial, i sents el credencial, ja no te'l dona tant el títol com haver entrat, haver experimentat en la pràctica del treball i haver demostrat una adaptabilitat que, òbviament, la universitat no te la pot donar per anys que estiguis estudiant i fent màsters.
1: Hi ha algunes carreres que vostè diria que realment encara sí que ofereixen aquest retorn econòmic clar i que, a més, són unes carreres amb les que segur que es trobarà feina aquí a casa nostra?
2: A veure, jo em moc en el món del dret i l'economia. Sí? El dret, el començament és molt dur, però la reputació que un guanya com a bon jurista el permet ubicar-se molt fàcilment en un mercat que és molt ample. Per bé o per mal, la regulació ho inveix tot. S'ha de ser bo en tots els terrenys, amb el mercantil, amb el medi ambiental ara, amb els ordres de propietat, però és un sector amb evolució que la mesura que guanyes una credencial més enllà d'haver cursat la llicenciatura, t'obre moltes portes. I l'economia, per suposat, en el meu cas, que vaig fer dret i economia, a l'època eren carreres separades, llicenciatures separades, va compaginar el coneixement del món del dret, on ara la gent

0: faig una carrera tècnica per guanyar més i després visc amargat perquè jo pensava que faria d'arquitecte i el que faig és revisar mobiliari urbà, aquesta frustració, encara que te doni un lloc de treball, diguem així, no compensa el que és l'estudi, he dit arquitectura, com podria dir molts altres, que si un no els fa per vocació, a part de que no resolen molt bé la vida, tot i que et situen de nou millor que la mitjana dels treballadors, no te fan per un gust per la feina feta.
1: Doncs ha estat un plaer escoltar-lo, de veritat, moltíssimes gràcies. També ha estat molt productiu. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Veurem què passa en els propers anys, però estarem pendents.
0: Que cada família es desanimi, que la universitat encara pot fer un plus, i que es cullin bé, perquè la prima no és tant el fet d'haver cursat la llicenciatura com haver-ho fet amb una bona carrera i amb una bona universitat. Que les públiques també són bones, no cal anar a la privada i pagar el que costen.
1: Una abraçada molt gran. Gràcies, Guillem. Una abraçada. Quan són les 2:20, i ara seguim actualitzant virals, i és que Maria García Coll, hem de parlar del Mundial, però des d'un altre punt de vista. Hem de dir que avui és l'aniversari de la parella d'un futbolista. Hem de dir que avui és l'aniversari de la parella d'un futbolista i que ha compartit el regal que li ha fet a les xarxes socials.
2: Exacte, mira, parlàvem abans del Mundial de les Girls, de que no volem que ens expliquin el futbol amb salseig i amb safareig, i ara, pam, canvi de paradigma. No, però hem de parlar de la Inés García. Avui és l'aniversari de la Inés, de la parella del Lamine Yamal. La Inés, com bona gent, com tota la bona gent, fa anys el juliol. I ho fa...
1: Doncs mira, sí, la meva mare, la meva filla...
2: Jo també, que els faig demà.
1: Tu, demà divendres.
2: Demà divendres. I la Inés García, avui, el dia abans, el dia 9 de juliol, ella avui en fa 21, el Lamine Yamal els fa el dia 13... en farà 19, i ahir explicàvem que ella portava uns collarets que suposàvem que li havia regalat ell, que es tractaven de dos collarets de diamants i or rosa, totalment personalitzats per ell, o sigui, personalitzats amb les inicials d'ell.
1: Sí, perquè no s'oblidi mai de la mina.
2: Exacte, amb les inicials d'ell, L-Y, amb els seus dorsals, amb diversos símbols importants per la Lamine Yamal, com aquest 304, aquest símbol de roca fonda del codi postal. Potser va ser un regal avançat, això no ho sabem, uns collarets que estarien valorats entre uns 25 i uns 30.000 euros. Però és que avui ella ha compartit a les xarxes socials una foto amb la imatge, amb una frase que posava: el millor regal que m'han fet mai. Semblava una mena d'àlbum de fotos, amb una foto d'ells dos, que, atenció, posava... És que m'encanta això. M'has hecho sentir una felicitat que no sabia que existia.
1: Wow.
2: Això l'he escrit el Lamine a la Inés.
1: Enamoradíssims, eh?
2: Super enamorats. Sembla com un àlbum de color rosa amb la data d'avui, amb la portada que diu "Nunca digues nunca". També es veuen empatit les inicials de tots dos a la part de dalt. La Inés, sisplau, li hem de demanar que comparteixi més, perquè és que volem veure aquest àlbum sencer. Estic frisant per veure quines frases més li ha dedicat el Lamine a la Inés, no? I és que avui, mentre la Inés bufa les espels, les xarxes no només la feliciten, sinó que continuen debatent si el regal del Lamine, aquests collarets, que suposem que sigui un regal d'aniversari o no, ja li va fer fa temps, és un detall romàntic o és molt egocèntric per regalar-li justament uns inicials amb el nom d'ell. Com ho veieu vosaltres?
1: A mi és que ella em cau molt bé.
2: A mi també.
1: M'agrada molt el contingut que fa, és molt natural. L'altre dia va fer un vídeo molt maco explicant com va conèixer la Lamine Yamal. Molt planer, res d'una cosa fantasiosa, que va ser que ella no tenia calés en un bar i llavors va arribar a la Lamine i li va pagar... No. Va ser per Instagram, no? Tot plegat.
2: Exacte, ho va explicar clarament, eh?
1: I m'agrada molt aquesta parella.
2: A mi també.
1: Molt. Molt millor que la parella Lamine Nicki Nicole,
2: que jo crec que allò no
1: anava a cap lloc.
2: I a més, si veieu la fotografia que ha penjat amb aquest àlbum de fotos i això, és que és una cosa fantàstica. Mira, és així, com un llibret, no? Com el que seria un llibret de color rosa,
1: sí.
2: I a la portada del llibret sembla que posa la data d'avui, 9 del 7 del 26, posa l'am, veiem només tallat, però entenem que posa Lamine, Nunca digues nunca, i després, quan l'obre, doncs això, no? Posa les seves inicials, la data, m'has hecho sentir una felicitat que no sabia que existia. És fantàstic. I posa el mejor regalo que m'han hecho nunca, clar. I una fotografia dels dos que sembla que està així com serigrafiada, no?, la fotografia, i que a més estaria feta, atenció, a la ciutat esportiva del Barça, perquè sembla la part de darrere que hi ha el logo de

0: Spotify, sí, sí, sí. Aquestes llums típiques, nunca digues nunca. Bé, doncs mira, fantàstic.
1: Nunca digues nunca, Never Say Never, que és el que diu Justin Bieber. Així es deia una de les seves grans cançons. Es va dir també una gira que va fer, Never Say Never. Va ser una frase molt believer, no?
0: I que la Inés ho és molt, de believer.
1: I molta atenció, perquè la Inés García també ha reaccionat a l'anunci més viral de les últimes hores, que és sobre qui actuarà a la mitja part de la final del Mundial. Sabem que ho farà la Shakira, amb Dai Dai, però el gran artista anunciat és Justin Bieber.

0: Això us sona a Super Bowl, perquè és una idea extremadament americana, això de que hi hagi actuacions a la final, a la mitja part de les finals. Doncs espereu-vos, perquè serà la primera vegada que la final d'un mundial tindrà un espectacle musical al descans. Justin Bieber no estarà sol, compartirà escenari amb Shakira, ara ho has dit, amb Madonna i amb BTS, un show produït per Chris Martin, el cantant de Coldplay, i també hi participaran Burna Boy, que és qui canta aquest Day-Day amb la Shakira, i altres artistes convidats. Un anunci que ha incendiat les xarxes. Sí. Inés García, que ho dèiem ara com a bona believer, ha publicat un missatge dient: mi amor, haz lo que sea para llegar a la final del Mundial. Sí. M'escuches? Lo que sea. Ja no perquè el seu nòvio jugui el Mundial, no perquè la minya mal jugui la final, sinó per escoltar a Justin Bieber en directe. Les believers han celebrat que el Justin continuï recuperant terrenys als grans escenaris després d'uns anys molt complicats per ell, marcats per problemes de salut, per una activitat musical molt discreta, també problemes econòmics. Recordem que va haver de vendre els drets de totes les seves cançons per poder pagar els seus deutes, i ho anomenen com el gran retorn davant d'una audiència de milers de milions d'espectadors. Però, com sempre, no tothom està content, i és que X hi ha qui diu que convertir la final del Mundial en una Super Bowl no és bona idea.
1: A mi m'agrada.
0: Jo crec que també.
1: Està bé. Aquest Mundial dels Estats Units li està donant com més show al que és la marca...
0: FIFA, no?
1: FIFA World Cup, sí, sí, m'agrada molt més. Com entren a l'estadi ja només això, a mi em sembla que ja ha guanyat a nivell d'espectacle molt.
0: És fantàstic, és veritat. I hi ha qui diu que els aficionats del futbol no necessiten un gran espectacle musical, que el protagonisme hauria de ser pels jugadors, i mentrestant les xarxes ja fan apostes, preguntaran-se quina cançó cantarà Justin, si cantarà les seves antigues cançons, si optarà per les cançons noves...
1: Un mashup,
0: noves,
1: potser, no? Farà un mashup.
0: Tipo Bad Bunny a la Super Bowl.
1: Sí.
0: O si actuarà amb Shakira, potser.
1: Ah, potser.
0: Faran un duet amb Shakira, amb Madonna. No sé si hi haurà una sorpresa amb BTS. De moment, la FIFA manté el repertori en secret, sabem aquests artistes. Un espectacle que durarà 11 minuts, però que s'espera que sigui un dels esdeveniments musicals més vistos de la història.
1: Uau.

0: 9 de juliol al MetLife Stadium, a Nova Jersey, i la FIFA calcula una audiència global, com dèiem ara, de milers de milions de persones. El concert de la mitja part, aquests 11 minuts, també tindrà una vessant solidària i servirà per donar suport al FIFA, el Global Citizen Education Fund, que està destinat a finançar projectes educatius per infants arreu del món.
1: M'agrada molt, m'agrada molt. Justin Bieber ha estat una notícia bomba les darreres hores. Sí. Arribarem a 2:45 ja, amb aquesta informació, amb la música del Justin Bieber, a l'edició migdia.
0: Però perquè això passi a la final, avui hi ha partit, França-Marroc.
1: Oi, és que ahir no vam tenir partit de Mundial i va ser un dia curiós. No sé, jo era, em sentia orfe d'alguna cosa. Torna al futbol, avui a les 10 de la nit. França-Marroc, quin partit. De fet, les autoritats a França estan previngudes, eh? Perquè s'esperen aldarulls. Bé, esperem que no passi res.
0: Sí, sisplau. És
1: esperem,
0: que,
1: però
0: França és el país
1: complicat
0: amb més marroquins fora del Marroc. La immigració marroquina és molt, molt elevada a França. I, clar, es preveu doncs, que hi hagi aldarulls al carrer. Esperem que tot estigui. Passi el que passi, eh?
1: I guanyi un o guanyi l'altre. Sí, va passar exacte. Quan va guanyar França també, no?
0: Sí,
1: que, en fi. Notícies i després més Xavi Fornia.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. Amb tots els grans 6 incendis de Catalunya estabilitzats, l'enemic d'avui no és només el foc, és la calor extrema, la baixa humitat i la por que qualsevol espurna torni a desencadenar una jornada crítica de focus simultanis. Ho ha explicat l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
2: Per intentar doncs, passar a controlat cadascun d'ells, estabilitzat, recordem, és que ja no ens està creixent aquest incendi, però no vol dir que no es pugui reiniciar ara. Llavors som prudents també.
0: La situació continua sent excepcional. 223 municipis de 24 comarques estan aquest dijous en risc extrem d'incendi. Nous espais naturals mantenen restringit l'accés. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat extremar la precaució.
3: Tenim tots els incendis a Catalunya o estabilitzats o controlats, però afrontem uns dies, en particular la tarda d'avui, amb una onada de calor extrema i, per tant, faig una crida a tots els ciutadans a extremar la precaució.
0: I mentre estem pendents del foc i del temps, la política també mou fitxa. L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió dibuixa un nou mapa electoral. El PSC tornaria a guanyar les eleccions, tot i perdre escons. Aliança Catalana es consolida com la gran sorpresa. Supera Junts i disputa la segona posició a una Esquerra Republicana que també guanya força. Salutacions d'en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacasa, control central. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
4: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la situació viària presenta aturades a la P2, a Banyeres del Penedès, on que està tallada la via fins a Vila-rodona, perquè un camió que transporta un tren de carretera, no sé, un camió d'aquells que porten diverses parts, s'ha variat i està tallada la via, estan fent desviaments per la sortida número 11. En el cas de les rondes, molta mobilitat, i especialment la ronda de dalt, en el tram de Santa Coloma cap a Trinitat. També aturades a la C31, a Sant Adrià cap a la zona de Barcelona, cap a la plaça de les Glòries, i la C58. També aturades encara per tema dels incendis, sobretot tallada, recordeu, la T244 al Montmell, i per tant demanar-vos sobretot que us mantingueu informats sobre aquesta situació. Molt bona tarda.
0: I la previsió del temps des de l'EMET, Juan Carlos Pinyà.
5: Avui a Catalunya les temperatures se mantenen sense canvis o baixant lleugerament, amb màximes de 42 graus a Lleida, 40 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. Així mateix, seguim xerrant de calor i és per això que l'EMET ha activat l'avís per calor a tota la comunitat, sent de nivell taronja a les províncies de Girona, Lleida i a la depressió central de Tarragona. Durant les pròximes hores creixeran núvols d'evolució al Pirineu, amb probables ruixats i tempestes.
0: Passen 3 minuts de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: Els bombers continuen lluitant contra el foc en diferents punts de Catalunya. Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, una petita represa ha obligat aquest matí a tornar a confinar durant uns minuts el nucli de població. L'incendi continua estabilitzat, però Protecció Civil ha enviat una alerta als telèfons mòbils perquè els veïns es quedin a casa i evitin l'exposició al fum. Ja són 7 dies consecutius amb incendis que mantenen Catalunya en màxima alerta. Clara Ontanyón amb el suport tècnic d'en Joan Melero. Clara, bona tarda.
6: Els bombers estan amatents al temps d'aquesta tarda que pot fer revifar algun dels incendis estabilitzats aquesta nit. Oriol Corbella, inspector dels bombers.
7: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat.
6: L'objectiu és controlar-los com més aviat millor, i per fer-ho cal prioritzar els flancs que són més perillosos.
7: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar.
6: Part de l'estratègia és que les dotacions terrestres avancin al màxim durant la nit, quan les temperatures són més fresques i protegeixen els agents dels cops de calor. Les previsions apunten que demà i demà passat les condicions meteorològiques milloraran, però dibuixen un juliol complicat.
0: Darrere d'aquesta situació, han escoltat, hi ha un factor que continua marcant l'actualitat, una onada de calor excepcional que no dona treva. Els termòmetres han tornat a superar els 40 40 graus en molts punts del país, amb nous rècords absoluts de temperatura. Ara totes les mirades estan posades, per tant, en la combinació de calor extrema i en la humitat molt baixa, que continua dibuixant un escenari de màxim risc. Pau Alemany, bona tarda.
8: Bona tarda. Trobar una zona fresca al carrer és pràcticament un miracle aquesta setmana a Catalunya. L'onada de calor ha deixat rècord de temperatures a 10 de les 128 xarxes del Meteocat, amb xifres desorbitades com els 44 graus a Vinebre, a la Ribera de l'Ebre, o els 40 a Barcelona capital, la xifra més elevada en 112 anys des de que hi ha registres a l'estació de l'Observatori de Fabra. Dies abrasants que deixen, en conseqüència, nits tòrrides amb temperatures mínimes altíssimes, tal com ha assenyalat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
9: També destaquen les temperatures mínimes, queden molt altes les temperatures a la nit i també la nit anterior vam batre un rècord de 32,5 graus a l'estació meteorològica de Portbou.
8: Pel que fa a la previsió, una de cada color, les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, sí, però l'onada de calor revifarà a partir de diumenge i s'estirarà fins dimecres o dijous de la setmana vinent. I com a consells, els habituals, evitar hores puntals del dia, beure molta aigua, no deixar la canalla al cotxe tancada i no fer foc a zones forestals.
0: Gràcies, Pau. La calor no afecta tothom de la mateixa manera. També posa en evidència les desigualtats. Tenir aire condicionat, per exemple, pot marcar la diferència, però no tothom hi té el mateix accés. Només el 39% de les llars amb rendes baixes en disposen davant del 71% de les rendes més altes. La mateixa desigualtat es repeteix amb les plaques solars, les piscines o les zones verdes. Són dades de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Marc Esparza.
10: L'informe elaborat per Hidra també identifica 39 municipis on es concentra més vulnerabilitat econòmica i habitatges deficients amb poca reacció municipal per crear espais verds o accessos a piscines i refugis climàtics. D'entre aquests municipis es troben l'Hospitalet del Llobregat, Badalona o Manresa. Des de l'informe recomanen que les administracions protegeixin les persones més vulnerables amb més zones verdes, espais de protecció davant la calor i descomptes de l'energia. Eva Vilaseca, investigadora d'Hidra.
11: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar i tenir unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
10: En el que portem d'estiu a Catalunya ja han mort 218 persones. El perfil social de les morts per calor extrema respon a habitatges antics i mal aïllats, la capacitat econòmica baixa i també si és una persona gran que viu sola.
0: I la calor tampoc s'acaba quan es pon el sol, perquè fins ara parlàvem de nits tropicals i de nits tòrrides, però la calor d'aquest estiu ens obliga a incorporar un nou concepte, les nits roents. És el nom que reben les nits més extremes quan el termòmetre no baixa dels 30 graus, Maria. Lloguet.
12: Dormir malament no només provoca cansament, sinó que també pot repercutir en la memòria, la concentració i l'estat d'ànim. La neuròloga especialista en son, Ana Fernández Arcos, ha explicat en declaracions del programa de nit de Ràdio 4 les recomanacions més bàsiques per superar aquestes nits.
13: Intentar refredar l'habitació abans d'anar-hi a dormir. Se recomana a vegades ventiladors de sostre perquè faciliten aquesta pèrdua de calor del cos i la pèrdua d'humitat de la pell. Dutxar-se amb aigua tèbia o remullar-se els peus perquè hi hagi aquest intercanvi de temperatura, però no amb aigua molt freda, perquè si no el cos correspon produint més calor.
12: També hidratar-se durant tot el dia, evitar l'alcohol i sopar lleuger i abaixar les persianes durant el dia per evitar que entri el sol a les estances.
0: L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, dibuixa un nou escenari electoral. El PSC tornaria a guanyar les eleccions, tot i que perdria escons. Aliança Catalana es dispara, superant Junts, i es disputaria la segona posició amb una Esquerra Republicana que també milloraria els resultats. Lorena Enns, bona tarda.
14: Bona tarda. Si la desfeta de Junts ja fa que Aliança Catalana es disputi la segona posició amb Esquerra Republicana, és el principal titular que transcendeix del primer baròmetre del CEO del 2026. Si avui se celebressin eleccions, la formació de Sílvia Orriols podria consolidar-se com la tercera força política al Parlament. El partit d'extrema dreta independentista ho faria a costa de deixar amb la meitat de la seva representació a Junts, que es desplomaria i cauria dels 35 entre els 16 i 18 escons. I ara, a costa també de Vox. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
15: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants

0: de Vox que passen a Aliança Catalana.
1: El PSC tornaria a guanyar les eleccions, ho faria però amb menys força i reduiria la distància amb Esquerra, que sumaria entre 4 i 6 diputats respecte als que té actualment. PP i Vox mantindrien estable la seva pugna a Catalunya i els Comuns i la CUP també es mantindrien en xifres similars a les actuals. Una fotografia que faria perillar la majoria actual de PSC, Comuns i Esquerra i que mostra un Parlament més virat a la dreta.
2: I mentre Catalunya el focus és en l'escenari electoral, la Madrid continua centrat en els casos que envolten el PSOE, l'UCO de la Guàrdia Civil vincula l'excap de gabinet de Pedro Sánchez i expresident de Correus Juan Manuel Serrano amb la contractació de Leire Díez a l'empresa pública. Segons un informe al qual ha tingut accés Radio Televisió Espanyola, els investigadors apunten indicis de la seva implicació en una presumpta trama per afavorir interessos vinculats al PSOE. I un altre cas relacionat amb els socialistes, la Fiscalia ha demanat l'absolució de Begoña Gómez en el seu escrit de conclusions per al judici i reitera la seva petició que s'arxivi la causa, Sergi Bassolàs.
3: I no tan sols per a Gómez. L'acusació pública també demana la lliure absolució per als altres dos encausats. Així ho sol·licita la Fiscalia en un escrit de 26 pàgines al que ha tingut accés aquesta emissora, ni Maria Gómez. Ni Maria Begoña Gómez, ni la seva exassessora Maria Cristina Álvarez, ni tampoc l'empresari Juan Carlos Barrabés, a criteri del Ministeri Públic, haurien obtingut cap remuneració o benefici directe o indirecte derivat de la càtedra que codirigia l'esposa del president Sánchez. Tampoc haurien realitzat cap pressió, segons la Fiscalia, sobre les empreses afectades de promoció de la càtedra i els seus patrocinis. Així mateix, el fiscal assenyala que cap dels investigats s'hauria beneficiat econòmicament de les activitats de creació del programari informàtic, ni tampoc consta que la Universitat Complutense de Madrid hagi patit perjudici patrimonial com a conseqüència de les activitats desenvolupades. Amb tot el Ministeri Públic, després d'analitzar i desmuntar punt per punt la instrucció del jutge Juan Carlos Peinado, conclou que no s'ha trobat cap infracció penal i que, per tant, sense delicte, no hi ha autor.
2: I d'altra banda, la Fiscalia Provincial de Madrid acusa el jutge Peinado d'idear una confabulació per a retirar-li el passaport a Begoña Gómez, Sergi.
3: Sí, el fiscal José Manuel Sambaldomero no es talla gens ni mica a l'hora de carregar contra l'instructor Juan Carlos Peinado. La Fiscalia Provincial de Madrid, en el seu recurs d'apel·lació, parla directament d'escàs rigor i mesura, referint-se a la decisió del togat del passat 2 de juliol de restringir els moviments de Begoña Gómez retirant-li el passaport. A criteri del Ministeri Públic, es tracta d'una mesura cautelar innecessària, injustificada i contrària als fins propis de la llei. Però encara va més enllà i l'acusa directament d'idear una confabulació. El fiscal també li crida l'atenció que Juan Carlos Peinado reclamés la retirada de quants passaports pogués disposar Begoña Gómez i critica també amb vehemència que el togat estigui donant veracitat a la suposada adquisició de nacionalitat de República Dominicana difosa sistemàticament per alguns mitjans de comunicació.
2: I encara en l'àmbit judicial, el jutge obre sumari contra l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional per a la presumpta agressió sexual a una subordinada. Ara dona 5 dies a la Fiscalia i a les parts perquè demanin noves diligències. La defensa reclama tancar la instrucció i assegura que no hi ha prou indicis per mantenir la imputació.
4: Edició migdia.
2: I mentrestant, en l'àmbit polític continuen les reaccions a les paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre l'absentisme laboral. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat a Televisió Espanyola que darrere d'una baixa sempre hi ha una decisió mèdica i ha rebutjat que es vinculi amb un suposat absentisme fraudulent. També ha recordat que va ser un govern del PP qui va implantar la reducció del sou durant les baixes laborals.
5: Detrás de cada baja hay un profesional que te la prescribe, es un acto médico, una baja es un acto médico. Hay un profesional que te dice, no puedes trabajar, tienes que tomarte un paracetamol o lo que sea, y además no puedes trabajar, es un acto médico. O sea que lo que se está acusando es a los profesionales de ese fraude.
2: La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que les paraules de Feijóo l'inhabiliten per governar Espanya.
6: Ha gobernado siempre contra los trabajadores y las trabajadoras, lo conozco muy bien, pero es muy grave lo que estos días, sin rubor, está afirmando el presidente del Partido Popular en España.
2: Des de les files populars, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tancat files amb Feijóo i ha avalat la seva proposta.
7: El presidente Feijóo tiene más razón que un santo.
4: Más razón que un santo. Me gustan mucho estos gobernantes pijoteros, que lo son muy pijos, que se indignan en nombre de los trabajadores sin haberles consultado ni siquiera a ellos, cuando luego siempre legislan contra los propios trabajadores.
2: Bé, doncs, una polèmica que continua al dia, que hem conegut que 1.400.000 persones al nostre país estaven de baixa mèdica l'any 2025. Això és gairebé el triple que l'any 2019, Elena Pérez.
7: Segons l'informe sobre absentisme laboral que ha presentat aquest matí el Consell General de Graduats Socials d'Espanya, aquest augment és ja una tendència estructural i es deu en part a l'envelliment de la població treballadora i al retard de la jubilació efectiva. I clar, amb més edat, més predisposició biològica a recuperacions més lentes i malalties cròniques. El president del Consell, Joaquim Merchan, ha demanat un pacte d'estat per frenar aquest increment progressiu del nombre de baixes i ha apuntat una sèrie de solucions que no passen, segons ell, per retallar el que cobren les persones que estan en aquesta situació.
8: La solución no pasa por recortar prestaciones, sino por gestionar mejor. Reincorporación progresiva tras las bajas de larga duración. Coordinación entre el INSS, servicios públicos de salud, mutuas y prevención empresarial. Y una prevención con enfoque, por supuesto, a la edad.
7: Les malalties osteomusculars i els trastorns mentals encapçaran la llista de patologies per les quals es demana una baixa mèdica. Merchan ha animat les empreses a cuidar més els treballadors, avaluant els riscos psicosocials que tenen, donant suport psicològic i afavorint també la desconnexió digital.
2: I parlem d'una altra carpeta on els populars també són protagonistes. La Generalitat confia que el nou model de finançament faci un pas decisiu aquesta tardor. La consellera d'Economia, Alicia Romero, reclama als populars una actitud constructiva durant tota aquesta negociació. Climent Sabater.
9: El desig de la titular catalana d'Economia és que un cop el govern espanyol presenti el nou model de finançament a les comunitats autònomes el 29 de juliol, el Congrés de Diputats l'aprovi abans de finals d'any i per això demana al Partit Popular que abandoni el no a tot el que arriba de Catalunya.
10: Tant de bo l'actitud del PP fos una actitud més constructiva i més col·laborativa, entre altres coses perquè el Partit Popular no ha posat cap proposta de model sobre la taula. No coneixem quina és la seva proposta, cap alternativa. L'alternativa és el no, i sobretot el no perquè és una proposta que ve de Catalunya.
9: Alicia Romero descarta gestionar el 100% de l'IRPF l'any vinent, però obre la porta a començar a gestionar alguns elements de la mà i de forma conjunta amb l'Agència Tributària Espanyola.
10: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí.
9: Aquesta campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya ha atès gairebé 60.000 persones, un 25% més que l'any passat.
2: Repassem notícies de l'àmbit internacional amb la Lourdes Gata perquè torna a escalar el conflicte a l'Orient Mitjà.
11: Sí, l'Iran respon als últims bombardejos dels Estats Units amb atacs contra objectius militars nord-americans a Qatar, Dubai, Kuwait i Bahrein. Donald Trump amenaça amb una resposta encara més contundent si Teheran continua posant en risc el trànsit per l'estret d'Hormuz. Mentrestant, l'Iran celebra el funeral del líder suprem Ali Khamenei.
2: Augmenta el nombre de víctimes espanyoles pel terratrèmol de Venezuela.
11: Dues setmanes després del doble sisme, ja són 40 els espanyols morts. El balanç global supera les 3.800 víctimes, amb 138 espanyols desapareguts i 11 localitzats sota la runa, mentre continuen les tasques del rescat.
2: I balanç tràgic del tifó Maysak al sud de la Xina.
11: Prop d'una quarantena de persones han mort i una desena continuen desaparegudes per les inundacions i el trencament d'embassaments a la regió de Guangxi. Abans d'arribar al continent, el tifó ja havia obligat a suspendre vols, trens i ferris a l'illa de Hainan.
2: Les analítiques de sang podrien fer un pas més cap a casa. El Vall d'Hebron, l'Institut de Recerca, l'Institut d'Investigació d'Atenció Primària Jordi Gol i l'Institut Català de la Salut avaluen una nova tècnica de microextracció a domicili a Banyeres.
12: El projecte Confort és un dispositiu per utilitzar a casa que permet obtenir petites quantitats de sang de forma menys dolorosa que la que es fa amb vena perquè actua sobre els capilars del braç, l'espatlla o el dit, semblant als de control de diabetis. Doctor Simó Schwartz, investigador principal.
13: S'enganxen a la pell, no són tan agressius. Aquí no es va buscar la vena, sinó que es va buscar els capilars superficials de la pell i xuclen d'aquí. Llavors, la quantitat que s'agafa de mostra és relativament petita, comparativament amb el que s'agafa quan es fa una venopunció.
12: La mostra de sang que es posa en un tub de 2 centímetres o en un dispositiu que l'absorbeix i la seca per preservar-la millor i que permet obtenir diagnòstics més tardans, es porta al CAP o la passen a buscar per casa i es trasllada amb balissa fins al laboratori perquè sigui analitzada. I és aquí on s'està validant si compleix amb els estàndards de qualitat.
13: Mesura fins a quin punt aquestes mostres, quan arriben als laboratoris, són equivalents amb el que tu trauries si es fes l'anàlisi com es fa sempre.
12: De moment està pensat per a pacients grans pluripatològics o persones que viuen a molta distància que requereixen de controls freqüents.
2: Per evitar que augmenti el consum de pantalles dels més petits durant les vacances, la Fundació Aprender a Mirar i l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya han impulsat una guia de jocs infantils analògics, Laura Hurtado.
14: Un document que recull propostes

0: Tasques fàcils i creatives per fer amb els infants i que pot ser especialment útil en les estones de temps mort. Anna Plans, presidenta de les entitats.
1: Nosaltres en aquesta campanya el que pretenem no és alertar, sinó realment donar recursos. I a part de donar eines, doncs també recolzar-nos amb la evidència científica perquè les famílies una miqueta obrin els ulls, una mica molt, la veritat, perquè pensem que la família és el primer nivell de prevenció.
0: La campanya també inclou un pla digital per generar un diàleg amb els infants sobre els límits en l'ús de la tecnologia i un test d'autodiagnòstic per avaluar el nivell de consum i addicció a les pantalles.
2: El Falstaff arriba avui al Liceu amb Josep Pons com a director musical. Aquesta és la darrera òpera que el mestre Pons dirigirà al Coliseu barceloní com a director titular, Montse Sotó.
3: Segons Josep Pons, no podrien haver escollit una òpera millor per acomiadar-se del teatre on ha estat director musical durant 14 anys i 3 més com a director convidat. I és que aquest Falstaff va ser la darrera òpera que va compondre Giuseppe Verdi quan estava a punt de fer els 80 anys.
4: Verdi, en aquesta última obra, fa una mirada enrere, o sigui, ell decideix, ell sap que acaba, sap el que és tard de fer una producció operística, sap que no farà un altre títol. Per tant, ell decideix fer una despedida fent una mirada al gran país que és Itàlia musicalment i fa una mirada vers el classicisme.
3: El baríton Luca Salsi assegura que és tot un honor afrontar aquest personatge compartint repartiment amb Maestri i d'aquesta peça en destaca la combinació que ofereix al públic entre tragèdia i comèdia.
5: Feliç d'estar aquí a cantar un paper tan difícil i tan lindo com el Falstaff y sobre todo de compartirlo con Ambrogio, que es Falstaff, es el Falstaff. Es un personaje muy, a veces cómico, pero es un personaje de base, creo, un poco triste.
3: Estrenat el 1893, feia 14 anys que Falstaff no es podia veure al Liceu. Fins al 19 de juliol en tindreu l'oportunitat en aquesta versió de Laurent Pelly, que també retransmetrà la plataforma gratuïta Opera Vision el proper 24 de juliol.
2: José María Rubí, bona tarda.
6: Bona tarda, Eva.
2: Esports. Arriba la gran muntanya al Tour de França, tot i que no serà final d'etapa, la llegendària pujada del Tourmalet serà el plat fort d'aquesta sisena jornada.
6: Es coronarà 38 quilòmetres d'una arribada situada al port de segona categoria de Gavarnie-Gedre. Per primer cop en aquest Tour s'arribarà als 2.000 metres d'altitud. Per primer cop hi haurà un esforç de gairebé una hora. I aquí és on es marquen les diferències. Enviat especial de Ràdio 4, Jorge Agüero, situem la cursa, com s'ho estan plantejant els equips dels principals aspirants.
7: Resten 86 quilòmetres per arribar a línia de meta. Hi ha un escapat, Ben O'Connor, l'australià del Jayco, té el pilot a un minut de distància i per darrere del pilot despenjat amb 3,5 de diferència un altre grup, entre ells el mallot verd Mats Pedersen. És el primer dia que tothom espera el desplegament de l'UAE. Efectivament, es dona doncs, per fet que avui és dia de gran equips i dels favorits per endur-se l'etapa, especialment en la pujada al Col d'Espen, de primera categoria a 80 quilòmetres de meta. Està ja començant la pujada, de fet, i després al Col du Tourmalet amb 17 quilòmetres de pujada al 7,3%. Discret de moment Juan Ayuso Paró i el seu equip Lidl Tret, amagat en el pilot. La nota peculiar en el que portem d'etapa la donada Remco Evenepoel i el seu equip Red Bull Bora, que s'ha quedat despenjat durant una bona estona per necessitats del corredor belga.
6: Jorge, després de veure l'actitud de Pogacar i els seus des del primer dia, sospito que avui tothom a l'entorn del Tour esteu esperant la primera gran ofensiva de l'eslové.
7: Sí, sobretot si vol reprendre el mallot el més aviat possible. Recordem que des de fa dos dies qui vesteix el groc és el noruec de l'1X Torstein Train i amb un matalàs de gairebé 8 minuts respecte a Pogacar. Sembla, per tant, difícil de creure que avui el 4 vegades campió del Tour no aprofiti la vinentesa, especialment també, José María, perquè ara tindrem dues etapes planes fins diumenge que torni la muntanya al massís central francès.
6: Doncs el desenllaç d'aquesta sisena jornada de Tour, com cada dia, en un parell d'horetes llargues.
2: Comencen els quarts de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament serà la reedició d'una de les semifinals de fa dos anys al Qatar.
6: França-Marroc. El 2022 van guanyar 2-0 en el combinat europeu. Enguany, com estem dient, només un dels dos combinats accedirà a les semis. França mal té el dubte del madridista Tchouaméni. Marroc té les baixes confirmades d'Abde i Aguerd. Escoltem testimonis. Primer, el seleccionador francès Deschamps explicant com

0: exigent serà l'examen d'avui.
1: Que font partie des très très bonnes équipes.
0: Són part dels molt, molt bons, deia Deschamps, amb jugadors boníssims, no són aquí per casualitat, així que ja ho veieu. És un duel de dos equips que volen tenir la pilota, que volen atacar, que volen fer gols. Haurem de fer-ho molt bé perquè el Marroc té moltíssima qualitat. I dels lleons de l'Atlas, rescatem una frase del madridista Brahim, que pren com a referència la golejada a Canadà de vuitens de final.
2: You know, the other day we show the mentality, we show...
0: L'altre dia ja vam mostrar la nostra mentalitat, vam demostrar el que som capaços de fer, deia Brahim, i aquesta és la mentalitat que necessitarem perquè nosaltres volem seguir endavant. I contra França és un d'aquells partits grans que tothom vol jugar. Des de les 10 de la nit i a Boston, aquest França-Marroc.
3: Demà torn per l'Espanya-Bèlgica. Avui tota la prèvia del partit tindrà lloc a Los Angeles.
0: Els darrers entrenaments, les rodes de premsa de tècnics i jugadors, la selecció espanyola ha arribat al tram decisiu del campionat en el millor moment possible i amb tots els jugadors a disposició de Luis de la Fuente. A les darreres hores, el blaugrana Dani Olmo ha parlat de com la recuperació de Lamine Yamal ha anat condicionant cada cop més els rivals del combinat nacional.
4: Solo con su presencia también, porque al final él cuando recibe ya el equipo contrario pues no solo va uno, sino van dos o tres, eso genera que haya más espacios en otra parte del campo, entonces no hay ninguna duda, Lamin siempre lo ha hecho, que ha ido marcando, ha ido asistiendo, lo ha hecho toda su carrera, su corta carrera, pero estamos seguros de que lo va a seguir haciendo y si no, pues nos va a seguir ayudando en lo que está haciendo, lo está haciendo muy bien.
3: Més futbol, però ja fora del Mundial. L'Espanyol ha completat aquest migdia el seu triplet de presentacions per aquesta setmana.
0: El tercer reforç, que es coneixia ahir mateix, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, s'ha dit pel PSG. Jaume Riello comença a estirar els seus tentacles monchi i arriba un jugador que hauria de ser clau per Manolo González aquest pròxim curs.
5: I que arriba disposat a demostrar-ho des del primer dia. Gabriel Moscardo no aterra l'Espanyol per ser suplent.
6: Voy a hacer de todo para ser titular, no tengo la certeza, el partido, la primera jornada va a ser de aquí un mes, pero voy a hacer de todo, dejar todo en las partidas de pretemporada, en todos los entrenamientos voy a mostrar al míster que quiero ser titular. No sé al lado de quién, de Urco, de Paul, pero quiero ser titular siempre.
5: S'ha definit com a pivot defensiu, però ha apuntat que pot jugar en qualsevol posició del mig del camp i que fins i tot pot aportar gols gràcies al seu 1,85 m d'alçada. Assegura que l'exmadridista Casemiro és un referent i no amaga que el seu somni és jugar al club que té la seva propietat, al PSG, però respon mai no diguis mai quan li han preguntat per la possibilitat de quedar-se a l'Espanyol.
0: I avui també s'ha escenificat la renovació per dues temporades del tècnic del femení del Barça, Pere Romeu, Dani Esclusa. Aquest és l'estiu en què el Barcelona ha perdut Alexia, ha perdut Mapi, ha perdut Salma, ha perdut Ona, així que el repte per Romeu és cada vegada més gran.
7: Sens dubte, una nova etapa a la que comença aquest proper curs a l'equip femení del Barça i Pere Romeu té clar que per no rebaixar el nivell competitiu després d'una temporada on s'ha guanyat tot, hi haurà una nova generació de jugadores que hauran d'adquirir encara més responsabilitat.
8: Hi haurà moltes jugadores que aquesta temporada hauran de donar una passada endavant, que fa uns anys eren jugadores segurament amb més experiència i més edat i ara mateix aquestes jugadores que hauran de donar una passada endavant són futbolistes molt i molt joves, que ja hem vist que estan totalment preparades per jugar grans partits d'Europa, però que ara mateix s'hauran d'assentar per donar aquest lideratge i aquesta continuïtat en aquest equip.
7: Un Pere Romeu que s'ha mostrat, això sí, molt il·lusionat amb el futur, ha reconegut que el Barça és el millor lloc on pot estar i ha confirmat dues coses, les pròximes renovacions de Caroline Graham Hansen i Marta Torrejón i que l'equip s'haurà de reforçar tant en defensa com en atac.
3: I acabem amb tennis, avui es disputen les semifinals del quadre femení al torneig de Wimbledon.
0: En joc la primera, entre la nord-americana Goff i la txeca Muchova, guanya Muchova 4-1 al primer set, després s'enfrontaran la ucraïnesa Kostiuk i la també txeca Noskova. I demà semifinals masculines, amb el duel més esperat entre Sinner i Djokovic, per una banda, i per l'altra, el partit del guanyador a París, l'alemany Zverev, contra la sorpresa d'aquestes setmanes, que és el britànic Fury, el número 114 del món.
3: Gràcies, Rubí. I tanquem aquest espai informatiu amb Bonnie Tyler. La mítica veu ronca de Gales ha mort avui als 75 anys en un hospital de Portugal on estava sent tractada després d'una operació intestinal d'urgència. I a punt d'arribar a les 3, saludem el nostre company

0: Xavi Martínez, Xavi, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: I última hora de Xavi Fornia, que és el menú d'avui.
1: Doncs de seguida sexualitat, amb la nostra sexòloga Eva Moreno. I després tenim el Toni Cano, que ja saps que pot estar en qualsevol ciutat i poble d'aquest país. Obrim melons, sempre polèmic, però molt divertit.
0: Una mica de pofa, en Toni Cano, però bueno, el deixem.
1: És servei públic, també.
0: Exacte, tot teu, Xavi, bona tarda.
1: Bona tarda.

0: Tercera hora de Xavifòrnia. Tenim la sort de comptar amb el talent del gran Martín Noia al control, perquè tots sonin molt bé, i amb el Joel Sevilla a la producció. Bé, saludem ja a una de les estrelles d'aquest programa, que és la nostra sexòloga, Eva Moreno. Com estàs, bonica?
1: Bona tarda.
0: Ara s'ha escoltat.
1: Molt bona tarda. Sí, no?
0: Ara se't sent, sí, home. Sí. Què? Com estàs?
1: Molt
0: bé. De l'1 al 10, com
1: t'agafo? De l'1 al 10, un 6 i mig.
0: Ai, 6 i mig?
1: 6 i mig.
0: Va, a veure si quan surtis de l'estudi estàs en un 8 i mig.
1: Segurament sí, perquè estaré com més refrigerada.
0: Ja.
1: A més, el neguit, perquè abans de cada secció, també una, malgrat que porta molt de temps, es posa nervioseta, no?
0: És molt maco, això.
1: Clar, i llavors, pues, un cop us he explicat tot el que us vinc a explicar, doncs ja estic una mica més tranquil·la.
0: El cinema és un dels grans educadors sexuals de moltes generacions i també és un dels grans generadors de falses expectatives. Tu avui, Eva, crec que vols explicar-nos mentides sexuals del cinema, no?
1: Sí, perquè a més hem parlat molt de les mentides que ens ensenya el cine porno, no?
0: Sí.
1: Però no hem agafat mai el cine comercial, el cine de Hollywood, el cine que tenim a la mà, el que veiem a la tele quan volem, i llavors anem a pentinar-lo una miqueta i hem fet que així com 5 punts perquè mirem aquestes pel·lícules, les gaudim, però també posem aquest punt de criteri sobre el que veiem en elles.
0: Ja he vist les pel·lis que has portat avui, les tinc aquí en un guió. No hi és Instinto Básico, que suposo que això té una secció sencera, no? Aquesta pel·li en concret, només aquesta pel·lícula.
1: Total, hem parlat d'Instinto Básico.
0: Sí, hem parlat aquí.
1: Quan parlàvem del menjar i tot això, jo no sé si vam portar també algun tall. És una de les pel·lis memorables.
0: Clar.
1: Que ha fet molt de bé, però també moltes infeccions a les vulves de moltes dones quan feien servir la nata.
0: Sí, no? Però Instinto Básico, la nata?
1: Si fan servir nata, feien servir fruites, sí, no?
0: Sí, sí. Jo dic la de l'assassina, eh?
1: Ah, Instinto Básico, la del Michael Douglas i la... 9 setmanes i media.
0: No, Instinto Básico,
1: Instinto
0: que per mi
1: Básico
0: té algunes de les escenes més sexuals directament de la història del cinema i més bèsties, no?
1: Et vaig a dir una cosa, Xavi. M'ha resultat molt difícil fer la selecció perquè si ens fixem a la majoria d'escenes de sexe, no fan sorolls.
0: Ja.
1: Llavors no és gens radiofònic.
0: És veritat, moltes vegades, no?
1: I a més veureu amb el que porto que jo hauré de narrant una mica què és el que passa. Perquè si no són sons onomatopèics. Que ens ho hem d'imaginar, que quan ho acompanyes amb la imatge ho entens perfectament, però si no només amb el so no es comuniquen. No hi ha comunicació verbal.
0: Ja. Doncs comencem per el desig i l'excitació que apareixen per art de màgia amb una pel·li en concret que portes avui.
1: Sí, és veritat que el desig és només una mirada, només un petó. Poden venir d'una baralla, com és el cas de la pel·lícula, que ara veurem una baralla o que ja una mica s'emprenya. Però hem d'entendre que, a més, el desig no apareix d'aquesta manera en la vida real per art de màgia, que no sempre és desig i després l'excitació, que justament dins de la sexologia una de les coses que tractem de fer entendre a les persones que ens venen a consulta és que moltes vegades primer ve l'excitació i després ve el desig.
0: Clar.
1: I això ens fa entendre molt millor i ser molt més compassius i compassives, especialment les dones amb la manca de desig. És com la necessitat d'un context perquè aparegui el desig. No com en el cas d'aquesta pel·lícula, El diari de Noa, que és una d'aquelles pel·lícules tan boniques del John Cassavetes, no? Que on venen, que és el tall que escoltarem, doncs venen d'un passeig en barca, una parella que es retroba després de que ell s'hagi anat a la Segona Guerra Mundial i ella hagi refet la seva vida, tingui ja una parella, i llavors en un moment romàntic perquè els hi plou a sobre i justament baixen de la barca i passa això.
2: ¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué? No había terminado para mí. Te estuve esperando durante 7 años y ahora ya es tarde.
3: Te escribí 365 cartas. Todos los días durante un año.
2: ¿Me escribiste?
3: Sí. Lo nuestro no acabó. Jamás ha acabado.
1: Ya está, i aquí s'enganxen. Lo nuestro no acabó, jamás ha acabado, i aquí ja comença a petons, abraçades... La vida no és així. No?
0: Clar, la és veritat. Clar, ja, i enmig de la pluja, i després d'una situació tan dramàtica, no? Sí que em semblava més realista, no sé si heu vist Match Point, de Woody Allen.
1: Sí.
0: Doncs hi ha una escena també, que no sé si fins i tot també hi ha pluja, que és al camp, que hi ha un moment entre Scarlett Johansson i el protagonista, que també tenen una escena de... íntima. Però és molt més natural. Ve d'una tensió arrossegada durant tota la pel·lícula, durant totes les escenes prèvies, i tenia més sentit. Una s'escapa corrents, l'altra va darrere, tal, tal, tal. I és veritat que aquí el diari de Noa és forçadet, no?
1: Clar, i que... De totes maneres, tant en una com en una altra, i moltes més que trobaríem, venim d'un lloc on estem més o menys desconnectats i tanquem aquesta desconnexió amb un sexe fantàstic. A la vida real, com no reparis una mica... No connectes d'aquesta manera. No?
0: Tu has tornat a la guerra i et trobes a l'altre ja amb una vida refeta, no? I una pensança que havia passat d'ella. No, home, no ho sé, si el que primer que has de fer és...
1: És això, però bueno, a les pel·lícules a més ens agrada veure una mica la intenció de la...
0: Sí, a veure, és cinema, avui, és anem a somiar també, no?
1: Clar, és així, però que sabem fer la diferència, no? Entre el que és la realitat i el que és la vida real, no? I a més, en aquests casos, en la majoria d'ells, sou vosaltres, els homes, que preneu la iniciativa, no? Que ens agafeu amb força, ens aixequeu, ens feu aquell petó increïble, no? I moltes vegades a la vida real els homes no saben fer aquestes coses. I ens agradaria, eh? I nosaltres tampoc responem a això de la mateixa manera, no? I llavors, això que ens ven també, doncs una sexualitat que sempre és perfecta. Una sexualitat en la que no fa falta servir lubricant, una sexualitat en la que no es fa servir preservatiu.
0: És veritat, mai.
1: Mai.
4: No ho veiem.
0: En alguna sèrie... Potser de les darreres, dels darrers anys, però allò del gest d'agafar el preservatiu de la mesita de noche, no és veritat. No
1: el veus.
0: Ja directament entra tot allà. Venga.
1: I ja està. Clar. No veus quan se t'enganxa el preservatiu, que l'has de trencar, que no el pots obrir.
0: Mai.
1: No veus això. No veus que van a miccionar abans de tenir sexe i després de tenir sexe per evitar una bona infecció d'orina, no? Mai tenen una rampa. Quantes vegades no us heu trobat que heu estat en una posició més d'una estona, especialment ara a l'estiu?
0: En algunes de comèdia potser sí, no? Però
1: clar,
0: ja és això,
1: clar, és
0: comèdia. És comèdia,
1: és comèdia, no veus la rampa? O si has tingut una bona sessió de sexe oral, cunilingus, fel·lació, i allò que sents la mandíbula que se't queda...
4: Bueno, i ara es veuen cunilingus, abans ni se'n veien.
1: Ni se'n veien,
4: no se'n veien mai, és veritat, tu ves pel·lícules d'abans i no, és tot ella, no? Però... ells no ho feien mai, i ara sí que es veuen a sèries, a pel·lícules, comencem a veure, comencem, encara costa.
0: És veritat que el sexe sempre és perfecte al cinema.
1: Sempre.
0: Les escenes són ideals.
1: Sempre és perfecte.
4: Vull parlar després, perquè ara no vull emmerdar mai millor dit tot això, de L'últim tango a París.
1: Vale.
4: Saps per on vaig, oi?
1: Aquí sí, ja sé de què. Vas per la nata o pel joc anal?
4: Vaig per la violació que se li va fer a la Maria Schneider, i ella ho ha reconegut.
1: Escolta'm una cosa, i això ha passat amb més...
4: Ho ha reconegut,
1: Ha passat amb més pel·lícules.
4: I tant, amb moltes
1: però,
4: més.
1: Clar, però això ja...
4: Però tu parles del consentiment moltes vegades. Tu parles del consentiment.

0: moltes
1: vegades.
0: Sí, no,
1: vegades.
0: I tant, i parlarem, avui del, i parlarem avui del consentiment, i justament per això, ara cada vegada trobem el, en el cine les persones assessores de...
1: Coordinadors d'intimitat.
0: Exactament.
2: Coordinadors d'intimitat.
0: Aquesta, aquesta és la definició, justament per evitar això. Però sí, sí, tango, va amb el Marlon
1: Clar,
0: Brando.
1: L'últim tango a París, a la pel·lícula de Marlon Brando, no, dirigida per Bernardo Bertolucci, a la Maria Schneider, tenia 19 anys en aquell moment, i... van reconèixer, tant el Marlon Brando com el Bertolucci, que no se l'havia informat de que hi hauria una escena on agafa mantega i se li, fa, se li posa el dit de manera anal, no? I es va reconèixer que no se l'havia informat perquè, entre cometes, la reacció fos directa, no? I aquesta noia ha dit que això va ser directament, doncs, un abús.
0: Un abús.
2: Terrible.
0: I això ha passat horrible. En més, desafortunadament, sí, sí, ha passat totalment en més pel·lícules. El que ens vol ensenyar al cinema és aquesta sexualitat perfecta. I no veiem això, ni el preservatiu, ni les rampes, ni com es desencaixen les mandíbules amb el sexe oral. I una mica és el que veiem en la pel·lícula aquesta A 3 metros sobre el cielo. La escena en què el Mario Casas i la Clara Lago se'n van al lavabo. La Clara Lago pren la iniciativa, agafa el Mario Casas, l'entra dins del lavabo i passa una mica això.
3: Yo me he tenido que quitar esto porque no era de mi talla.
0: Las calces. Aquí ja s'abracen, petons, puja sobre del lavabo i aquí ja comença tota una escena ràpida. Escoltem?
3: Espera,
0: no és que em posis el preservatiu.
2: No, eh?
0: No, no, no, no. Espera, és que vull que em facis un bon sexe oral. Res, però no li fa pràcticament. I, i ràpidament el que fa és que cap a dintre. Ell, amb tota la seva musculatura, força, la sosté, l'empotra bé, i resulta que poc més tard sabem que no han tingut ni una primera cita. És a dir, que aquí ni preservatiu, ni res, de res, de res. Veieu com que fan sorolls. Jo us estic narrant.
2: No, no, sí, sí.
0: El que passa...
2: Ets el Germà García narrant el França-Marroc d'aquesta nit. O sigui, però clar, amb 3 metres sobre el cielo.
1: Recordo aquesta, aquesta escena, la recordo molt.
2: Sí, sí, jo crec que va marcar moltes adolescents, molts adolescents, no?
0: A més, és superexcitant, però quan comencem a despentinar l'escena ens quedem amb moltes coses, no? Llavors, aquest sexe perfecte que ens ofereix el cinema dura molt poc. Realment les escenes són 2-3 minuts. Afortunadament, el sexe real dura una mica més. I després, tothom té normalment moltes habilitats. És a dir, sap fer-ho, s'acaben de conèixer i ja encaixen perfectament, sabem què és el que li agrada a l'altre o què és el que necessita, no? Igual que passa amb l'orgasme, que els orgasmes en el cine són superfàcils, instantanis i simultanis.
2: Sempre,
0: no? Sempre.
2: Alhora.
0: Alhora. I això a la vida real és dificilíssim.
2: Home, però quan es fa és increïble, és meravellós.
0: És fantàstic,
2: sí, sí,
0: i és possible.
2: Sí, sí,
0: i és possible,
2: sí.
0: Però a mi quan em venen parelles...
2: Però que... t'has de comunicar molt, perquè si no...
0: Clar, t'has de comunicar molt.
2: I tenir també una miqueta d'empatia, no?
0: Empatia, comunicar de moltes maneres, verbalment.
2: Clar, clar, per això.
0: Perquè has de dir...
2: Se viene, no?
0: Exacte.
2: Clar, clar.
0: O espera, espera, encara no,
2: clar,
0: o em falta,
2: sí, sí,
0: o ja estic a punt. Totes
1: et
0: aquestes
1: veig
0: coses...
1: Veig olinets, Xavi Martínez.
2: Eh?
1: Et veig olinets, Xavi Martínez.
2: Jo sempre estic all in. Jo sempre estic all in. Sempre no entenc la vida d'una altra manera.
1: Tens raó, tens raó.
2: Què?
0: És com s'ha d'estar. I per moltes parelles, aquest orgasme simultani és com el Sant Grial, no? El que
2: sí.
0: El que han d'aconseguir. I es pot aconseguir, vull dir, però no a la primera trobada, i no vol dir que no ho aconsegueixis sigui una trobada sexual deficient, ni molt menys. Jo us he posat aquí ara, us he portat una escena que realment és molt divertida, en la que hi ha un orgasme simultani, sonor i, a més, molt escandalós, com tot el que passa a Scary Movie.
2: Oh, sí! Oh, és increïble.
4: Sí. ¿Qué?
5: ¿Quién es tu ama, esclavo cabrón?
4: ¡Cálmate, Sender!
5: ¿De quién es el rabo? ¿De quién es, Bobby?
4: ¿Tuyo? ¡Oh!
6: ¡Oh! Es que es Scary Movie, quina bogeria, eh?
7: I cama suena y suena.
6: Aquesta, si no recordo malament, és una escena on ella surt volant, no?
0: Volant.
6: Volant i enclastada contra una paret plena de...
0: Impulsada per sí, l'esperma d'ell, que
6: sí,
0: també...
6: L'esperma que són...
0: De balena.
6: És de balena.
0: Esperma de balena. I us haig de donar una xifra perquè tinguem clar tot aquest mite de l'orgasme simultani, l'orgasme només en penetració, sí. Que... El 80% de les dones necessita estimulació externa, no només interna, per assolir un orgasme. I que només entre un 18 i un 25 assoleixen només l'orgasme amb estimulació interna, que també estem estimulant el clítoris.
6: Les dues alhora també és molt guai, no?
0: Les dues
6: alhora
0: són... És la perfecta. Perquè moltes vegades es pensa que l'estimulació interna és només interna i normalment hi ha fregament de la part externa del clítoris. Recordem que el clítoris abarca interna i externament. Llavors, quan parlem d'estimulació interna, també parlem d'estimulació de clítoris, però no directament del gland del clítoris.
6: Doncs aquest orgasme fàcil, instantani, simultani, que ens porta la Eva Moreno també al món del cinema, amb l'exemple de Scary Movie 1, la primera.
0: Clar, i aquí sí. Ens convida a pensar que el sexe s'acaba quan un dels dos arriba a l'orgasme, o quan l'home arriba a l'orgasme, no? I aquest ordre també convidem a que es trenqui, que el sexe s'acaba quan decidim que s'acabi, i es pot acabar sense haver arribat a l'orgasme, i pot ser un sexe superplaent, o quan només una de les parts ha arribat a l'orgasme i l'altra... accepta que no vol arribar a l'orgasme, que ja està bé, no? Que ja li va bé. O sigui, que tota aquesta mirada també l'ha incorporar en una sexualitat, pues, diguem-ne, normativa i real, no?
6: Més Eva Moreno, perquè la quarta és Ghost, una mitiquíssima.
1: Ai, com m'agrada.
0: Aquesta l'he colat perquè m'agrada. Ja,
6: ho sabia, és que ho sabia.
1: És la meva, és de les meves pel·lis preferides.
0: Aquesta l'he colat perquè m'agrada, per parlar una mica d'aquests cossos homes i dones perfectes en aquesta sexualitat. Encara que no es vegin els cossos, intuïm que són perfectes. Encara que el cos es tapi per un llençol que sempre apareix milagrosament, ella s'aixeca del llit amb el llençol perfectament posat.
6: És veritat, és veritat.
0: O es posa la samarreta d'ell o la sempre. Camisa d'ell i li queda ideal, li queda perfecta, guapíssima. A més, maquillada, perfecta, no se li han fet allò, no se l'ha escorregut ni el rímel, ni el pintallavis, res d'això. Ells, a més, tenen bona musculatura per sostenir el cos d'ella i empotrar-la bé. En fi, us he portat l'escena del funk de Ghost.
6: Ah, sí. Aquella escena sensual, molt sensual.
0: Molt sensual, que ningú, cap dels dos, acaba pringat de funk, estranyament.
6: No.
0: Però que m'agrada...
6: Sopat jo i m'he d'anar a la dutxa al minut, ja et dic.
0: Ja t'ho dic. Només hem de veure les persones que treballen al funk, no? Com són els monos de treball que porten. Aquest és un moment ideal que hem de gaudir sonorament.
8: Que no fuera una obra maestra.
9: Ahora ya no lo es.
8: ¿Puedo ayudarte?
9: Sí. Pon las manos aquí, bien mojadas. Y deja que el barro resbale entre tus dedos.
0: Suficient, no?
6: Mm-hmm.
0: Posa aquí les teves mans mullades i deixa que el fang... rellisqui entre els teus dits. Ja qui diu el fang, diu qualsevol altra part del cos. No?
6: Clar.
0: Està tocant el fang com si toquessin un cos, o sigui, molt eròtic, i ells perfectes i fantàstics.
6: A mi em fa molta pena escoltar això, perquè sé que morirà als 3 minuts. Se'l carreguen allà al carrer.
1: Aquesta pel·lícula l'he vist 10.000 cops.
6: Què? Però, Joel, no miris, però Joel em mira des de l'altra banda de l'estudi i em diu, però què dices, què haces? No, no has vist Ghost?
1: No, no. És igual.
0: No, perdó.
1: Ho sento. Perdó ell per no haver-la vist.
6: Joel, ha prescrito. No, clar.
1: Estem de d'acord.
0: No, no.
1: Quan fa 10 anys, no,
0: no, perdó, no, perdó, no.
6: Fa 100 anys, aquesta pel·li.
0: No, perdó a ell, no. Sí. No, que jo no li demanava perdó a ell.
1: Jo sí.
0: Ah, jo no. Jo no li demano perdó, és el seu problema.
1: És el seu problema, jo penso igual que tu, jo penso igual que tu.
6: Havies d'haver vist Ghost, home.
1: Estem tots d'acord, estem tots d'acord.

0: Exacte. Xavi, i Eva, quan fa 10 anys de les pel·lícules, un spoiler prescrit.
1: Home, i abans.
0: És com dir-vos que totalment. Al final de la Bíblia, Jesucrist el pengen a la creu. Ja, prou.
1: Exactament. Escolta'm una cosa. El quart...
2: Però no és el final, aquest.
0: Bueno, més o menys, bueno, igual, no, ja m'entens.

0: és que quan passen uns quants anys és culpa teva no haver vist la pel·lícula.
1: No, no, no, total. I és Joel, manca de cultura cinematogràfica, perquè això és bàsic. Diu que no.
2: El pobre està pillant avui.
1: Diu que no, diu que no.
2: Aquesta pel·lícula és de 1990, Joel.
1: Ah.
2: Joel, ara, mira, 1990.
0: No, home, jo tampoc havia nascut, però...
2: Sí, han passat 36 anys.
1: No havia nascut.
2: No hi ha spoilers ja aquí. No, no, i Martín, tu no, tampoc l'has vist?
0: A part, perdó, que què? Patrick Swayze mor als 3 minuts no és un spoiler, perquè és que és al principi de la pel·lícula, veus el tràiler i passa això.
2: És que el títol de la pel·li és ell mort.
1: Fantasma.
2: És un ghost. Què és un ghost?
1: Un fantasma, tal qual.
2: És ell mort.
0: Fer spoiler seria, exacte, dir com es, què passa després que ell mori.
2: Sí. No, no, i Joel se'l carreguen d'una manera... Bueno, en fi, és...
0: Que mor amb un accident de cotxe, és igual.
1: Ploraràs, no te'n
0: mires. Molt, ploraràs molt. Ploraràs molt.
2: En fi.
0: Quan vaig anar a Nova York, vaig anar a l'edifici de Ghost, per on ella baixa cap a baix i el mira, no?, i veu l'Audemai Brown... Allà que li està dient, ei, que jo tinc el teu marit aquí que s'està connectant amb mi. Vaig anar allà davant i vaig plorar tant.
2: La
0: Havia
2: Whoopi
0: de veure
2: Goldberg.
0: L'edifici... La Whoopi Goldberg. Havia de veure l'edifici d'Agost.
2: Que
0: no
2: fort.
0: Sí, sí, vaig passar per davant del Soho de l'edifici d'Agost.
2: Fas aquestes coses, eh? A mi
0: no
2: se m'acut quan ja he marxat. Saps?
0: No hi vaig expressament, però si passo per davant ho busco. Igual que també vaig veure allò de Friends, l'edifici de Friends.
2: Ah,
0: fa cantonada, vaig fer la foto. Sí, sí, sí. Fantàstic. En fi.
1: Ja bé, que tenim aquí a una gran especialista.
2: Sí, home, és cinèfila.
1: La Maria. Sí, sí. Clar que sí. A més, és...
2: Joel no ens vol parlar mai més, eh? No, no.
1: Bueno, al final, que la passió en el cine sembla que ho justifica tot, no?
2: És veritat, sí.
1: I llavors fem aquesta romantització del consentiment. I per això he triat una pel·lícula mítica, Jamón Jamón, no? On Bardem va darrere de la Penélope i justament en aquesta escena li diu que li agrada moltíssim, però no content amb això, la persegueix fins al lavabo de dones i l'estampa un petó enmig del lavabo. I ella, per fer ja la cosa ben bé tòxica, li estampa una bufetada i passa així.
3: ¿Qué es ese tío?
4: Ese tío es un guarro.
1: Aquí ella está cap al lavabo y ahora entra Bardem.
4: Oye, guapo, este lavabo es de tías.
5: Ya,
4: ¿pero qué haces aquí?
5: Que soy un poquito maricón.
4: Te he dicho que este lavabo es de tías. Imbécil.
1: Ahora le estás en el pató.
4: José Luis te va a partir la cara.
1: José Luis es el novio de
2: Penélope.
1: O sigui, tot... Aquí trenquem totes les normes de consentiment, de comunicació, de tot. I bueno, s'ha de veure per poder criticar-ho, però acceptant que fa 20
2: era una època
1: anys
2: molt
1: era, una altra, era una altra època i les coses passaven així.
2: Home, ell, perdona, ell, Bardem acaba d'entrar al lavabo de les noies,
0: sí, exacte, això.
2: Forçant-la ella, i diu, què haces tu, que este és el baño, exacte, de xica? I diu ell, es que soy un poco maricona.
0: Jo m'he posat les mans al cap quan
2: això. Avui és inviable, és inviable,
1: no, no,
2: dir això, però...
1: Total, total. Però ho hem de veure i que bé que ens adonem d'això.
2: Ara crida molt l'atenció.
1: I sense criminalitzar cap pel·lícula, perquè Jamón Jamón... Que l'has de veure, Joel, si no l'has vist.
2: Joel, has visto Jamón Jamón? Tampoc, no? Saps que és que Joel Sevilla té una teoria que diu... Com diu el Joel? Diu que... diu, no puedo con el fomo de las pelis históricas. No de históricas de griegos, no. De las que todo el mundo habla.
1: Yeah.
2: Llavors, diu que es nega a veure totes aquestes pelis que hauria d'haver vist. I que tothom ha vist, llavors no vol veure-les.
1: Vale, és la teva elecció, però llavors...
2: És la seva elecció, però estàs exposat a un spoiler en tota la cara.
1: Exacte.
2: I jo li he dit, sisplau, Joel, has de veure totes aquestes pel·lis, si pots, aquest estiu, del tirón,
1: sí,
2: totes seguides, i acabar amb aquesta cosa teva d'una vegada ja per totes,
1: sí,
2: que no té cap,
1: sí,
2: tipus de sentit.
0: Clar,
2: sí.
0: Jo, per exemple, no he vist Joc de Trons ni la veuré, perquè no, perquè em fa... Perquè
2: doncs
0: no
2: aixeca-t'hi aixeca marxa,
0: però
2: ja, d'aquest estudi.
0: Però m'és absolutament igual, perquè jo ja sé que la Daenerys al final és dolenta.
2: No, és que
0: bueno,
2: no,
0: és que és dolent, és igual, que arrasa la ciutat amb el trànsit.
2: No,
0: ja,
1: però
2: no,
1: és quan
2: no.
1: Maria...
0: I no
1: Maria,
0: la veuré, a Joc de Trons. No
1: sí, però aquesta vehemència que tens defensant una cosa... està molt bé, però has de respectar que altres persones l'haguem vist. Llavors, no la veuré ni tal, perquè jo ja sé... No, perquè d'alguna manera... No, no, no, ara no entrarem en aquest tema. Vinga, va.
2: No, no, m'agrada, m'agrada.
0: Però jo la critico, i que adoro a la gent que ha vist Joc de Trons.
2: Com saps que no la veuràs?
1: Exacte, ni que t'agradarà.
0: A veure...
2: És increïble,
0: Exacte. D'acord, ja m'ho han dit 2.000 milions de persones.
2: Perquè la gent t'estima.

0: i et vol bé.
1: Clar,
0: moltes
1: gràcies.
0: Vol que gaudeixis de la millor sèrie de la història.
1: Exacte, és com quan li dius a una opció de bon sexe, no, no, perquè ja sé que no m'ho passaré bé. No ho saps. Has de tirar endavant.
2: Tens dos capítols i em vaig a dormir tots dos.
0: Doncs molt malament.
1: Però és que al principi és una mica...
3: Però que us paguen? Els de HBO Max.
0: Jo tinc un sou.
1: Ja voldríem.
0: No, però això és perquè t'estimem, eh? A mi em va passar amb Breaking Bad. Que per mi juntament amb Joc de Trons són les dues millors sèries de la història, amb diferència. I em va passar amb amics que el primer i el segon episodi tampoc els hi van cridar massa l'atenció. Els hi vaig dir, sisplau, una oportunitat. Breaking Bad s'enlaira del 3-4. Bo! Després ja no pots parar, clar. No?
1: Has de trobar també el moment, és com amb els llibres.
0: Clar.
1: Trobar el moment de cada...
0: Mira,
1: de cada...
0: Maria, potser et serveix l'experiència de la meva dona. Era com tu, una mica, amb Joc de Trons. No era tan vehemente de no la veure nunca, però va aprofitar...
2: Aquí no
0: cabe broma,
2: eh?
0: Ja, jo ho sé, perquè...
1: I amb bones escenes però... de sexe, eh?
2: No, segur.
0: Sí, sobretot a la primera temporada, no paren. Sí. Però després ja baixa molt.
1: Sí.
0: A l'embaràs. Ah. Ella la va veure sencera a l'embaràs i per mi va ser increïble perquè vaig tornar a veure-la amb ella... I clar, vaig flipar de com flipava ella, no? És maco, també.
2: Això el meu home vol que ho vegi per això. Bueno, jo què sé.
0: Bueno, ara estàs liada amb els Marvel. Ara has d'acabar
2: totes
0: les de Marvel.
2: Sí, sí. No? Però és igual, vull dir que no és una cosa que em creï l'atenció d'entrada. Vaig veure 3 o 4 capítols, no m'agradar, vull dir... Jo què sé, és que no ho sé.
0: Bueno,
2: sou molt pesats.
0: Podies haver portat Joc de Trons, també, avui?
1: Home, podia haver portat moltíssimes. Sí, us dic una cosa, que també fer la recerca dels talls, per mi, que jo sóc casolana fent això, em costa. I després us dic una cosa, el que us comentava, que és que jo no m'havia adonat, clar, quan mirem les escenes de sexe, estem posant tots els sentits. Aquí, a la ràdio, treballem amb el sentit de la oïda. I llavors, clar, mireu, jo crec que és la primera vegada que porto talls, que el 80% dels talls són silencis. perquè és així, no? Llavors, demanem als directors de cine que facin escenes de sexe sonores pensades per la ràdio.
0: Comentaris que arriben per aquí a les xarxes i que diuen que estan molt d'acord amb tu, Eva, sobretot en el tema del preservatiu.
1: Sí.
0: Que no entenen com pot ser que no surtin mai a les escenes de sexe, no?
1: Clar, jo entenc també que les escenes de sexe els directors de cine les fan per erotitzar un moment donat, que el que no estan fent és educació afectiva sexual, però sí que de tant en tant que es vegi que algú obri el calaix i no tingui un preservatiu i decideixi...
0: És un segon, tampoc has d'editar massa, tampoc... després ni... No?
1: Exacte, és com... Bueno, doncs és un afegit més, especialment amb sèries que van adreçades al públic més jove, malgrat que sabem que el públic adult també necessita aquest tipus d'informació.
0: Doncs deia Eva, sí.
1: Doncs pues, punt per pensar.
0: El PPP.
1: PPP.
0: Però no tan trist, Martín. És que... No?
2: A mi m'agrada, eh?
0: A mi m'agrada molt, també. Però a vegades em sona aquesta cançó... És que m'imagino al final de Fast and Furious,
2: ai,
0: que
2: sí.
0: Joel has vist, no? El que passa...
1: Que també hi ha escenes de sexe.
0: Que també hi ha escenes... I clar, aquesta cançó simbolitza la mort d'un personatge... No, va, posa-la, Martín, posa-la, sí.
1: La vida, l'amor...
0: Ja
1: estem parlant de sexe quan parlem de vida i d'amor.
0: Totalment. Bueno, a l'orgasme li diuen la petita...
1: La petite mort.
0: La petite mort.
1: La petite mort, sí. La pequeña muerte és com un momento de... Mm. Evades i desconnectes.
0: Connectes amb una altra dimensió, no?
1: Una altra dimensió total. Molt preciosa.
0: Bueno, un per pensar, va.
1: El cinema no és un manual de sexualitat, és ficció. El problema no és fer-ho servir com una font d'inspiració, sinó convertir la ficció en una expectativa. La vida sexual real és tremendament imperfecta, amb interrupcions, amb alguna rampa, amb un preservatiu que costa d'obrir, amb un llençol que no tapa res i amb orgasmes que no arriben o que arriben massa ràpid. I tot això també forma part d'una sexualitat sana. Així que continuem gaudint del cinema i de les seves escenes memorables. Però quan s'encenguin els llums de la sala, recordem que la millor sexualitat no és la que sembla una pel·li, sinó la que s'adapta a cada persona, a cada parella i a cada moment. Amb menys expectatives, amb més sentit de l'humor i amb moltes, moltes ganes de gaudir.
0: Molt bé. Estava jo pensant que aquest actor va morir a la vida real.
2: Mm-hmm.
0: Clar.
2: com el de Wakanda, que parlaves abans de Marvel. L'actor protagonista de la pel·lícula de Wakanda també va morir.
0: Sí, sí, sí, sí. Black Panther, no?
1: Sí, sí, Black Panther, sí, sí, sí. Que després el van fer a Mia, no? Van recrear
2: això
1: les escenes
2: no ho sé.
1: De Mia.
0: Ah, sí, eh?
1: Van fer coses amb... Clar,
0: sí, sí, sí. No...
1: Perquè va morir durant el rodatge de la pel·lícula, més a
0: sembla
1: més.
0: Sembla que sí, era un càncer.
2: Sí, exacte. Sí.
0: En fi, preguntes, és que no les podem fer totes, però gràcies, arroba Xavifòrnia, també a Instagram. Mira, et diuen per aquí, Eva. El cinema ha romantitzat massa la insistència, la gelosia i la possessió com si fossin proves d'amor, diuen.
1: Totalment, totalment. Hem arribat a parlar de consentiment, però ho veiem amb l'escena aquesta de Penélope Cruz i el Bardem, no? El anar darrere, el que em digui que no. Quan m'està dient que no, en realitat em vol dir que sí,
0: això,
1: no?
0: Això.
1: Aquest pensament que encara està darrere de molts homes i també moltes dones, hem de dir-ho, quan s'insisteix i no accepten que un no és no, no? I que el consentiment és reversible, que una persona pot dir que sí i després perfectament canviar d'opinió i que no serveix per tota la trobada sexual, sinó que serveix pel moment puntual i després jo puc fer o dir que és el que vull. Però sí que ho ha romantitzat, perquè i ens agrada veure-ho en el cine. Vull dir, i ho continuarem veient en el cine i en les grans novel·les, però a la vida real hem de posar aquest punt de... Això m'agrada, ho estic veient aquí, però a la meva vida no ho vull. Exacte. Aquesta és la gran diferència.
0: Que no podem ser tan naïf, no? Oh, és que si no... Ja sé que hi ha molta gent que viu i pensa així, no?
1: I llavors, l'objectiu d'aquesta secció és una mica això, no? Que agafem aquesta perspectiva, aquest punt crític, no?
0: Abraça la imperfecció.
1: Exacte.
0: És maca, també.
1: Exacte. I que em pot agradar molt quan jo veig que algú... d'alguna manera no segueix el consentiment de l'altre, pot ser molt excitant, però que a la vida real això no és.
0: Eva Moreno, gràcies, t'estimem molt.
1: Gràcies, l'estimo.
0: Setmana vinent, la darrera d'aquesta temporada. Serà dimarts.
1: Dimarts,
0: principi. Serà dimarts, vale. Fins dimarts, guapa.
1: L'estimo.
0: Molt, molt, molt, molt. Què, Maria? Has de veure Joc de Trons, No pot ser això. Dos minuts passant de dos quarts de quatre d'aquesta tarda. No sé si tenim el Toni Cano ja connectat. On estarà el Toni Cano? On és? Hola, Toni, què tal?
4: Hola, què tal? Com estem?
0: Bé, i vos?
4: Doncs molt bé. Tancadet en una cova fresqueta.
0: En una cova?
4: No puc dir on estic, perquè, saps? O sigui, és una ubicació molt selecta de tancament i d'introspecció i aire condicionat, també.
0: Sí, meravella.
4: Sí. Home, hem d'intentar fugir de la calor. I és que estava sentint la secció de la Eva i volia fer un spin-off.
0: Sí.
4: A mi m'ha faltat un tall de farmàcia de guàrdia, saps? O sigui, clar, home, en aquell moment que entren compren els preservatius, saps? O sigui, aquí podríem... Que sembla que des dels 90 és que no hi ha campanyes parlant de Ponselo. O sigui, s'està oblidant això.
0: Sí,
4: o sigui,
0: és cert,
4: sisplau,
0: no hi ha massa.
4: Podem... Bueno, és que també, clar, mira, tenim molts avanços científics que ajuden moltíssim. Per exemple, s'ha frenat moltíssim els contagis de VIH, però la qüestió és que, clar, la PrEP, que és una medicació que es pren d'aquesta manera, doncs no hi ha contagis, està molt bé per frenar doncs això, però també hi ha altres ITS que s'han de frenar i això fa falta el preservatiu. I sobretot amb gent que no coneixem, pensar que tenim una protecció i anem cap endavant amb moltes coses, millor de veritat, Ponselo, va ser una campanya molt xula que podrien recuperar, jo crec que, doncs, aquesta tardor mateix. O sigui, anem a demanar a Pedro, que ho faci, que faci una campanya de Ponselo. Sí.
1: Hola, carinyo.
4: Ai, hola, què tal, Eva? Com estem?
1: M'he quedat aquí per escoltar-te, que fa molt que no t'escolto la veu.
4: Home, jo t'estava sentint també i estava dient, ai, quina meravella, quines explicacions tan boniques, com has agafat els talls, com ho explicaves també, dic, és que de veritat, També t'he de dir que més d'una persona, potser, si l'ha agafat al cotxe, ha dit, mare meva, no m'hagués agafat aquesta secció a casa, perquè ha estat molt sensual, hem de dir.
0: Has viatjat, Toni?
4: Sí, sí, sí, sí, hi ha alguns moments que diu, oh, mira, mira, mira. Però també hem de dir una altra cosa, eh? Sisplau, si no sou capaços d'entendre que realment el cinema és ficció...
0: Ja, és que clar.
4: Sé, vemos la jungla de cristal i ningú pensa, vaig entrar aquí a salvar el món, o Rambo, nadie se... No, vull dir, saps? Vull dir, això queda molt clar que és sense ficció. Però sobretot, éssers humans que vivim i treballem i fem coses normals a la vida, si no esteu preparats, no us graveu. No, perquè gravar-se, ojo, després veus aquelles imatges i tot el que tu pensaves... Hi ha, o sigui, tenim dos ulls a la cara, davant, perquè si poguéssim veure'ns tots sencers, doncs potser no ens agradaria tant algunes parts, i llavors potser per aquesta... l'esquena no cal potser veure-la amb segons quins moviments... I a més, la teva parella t'agrada molt per parts, perquè tu al cap i a la fi tampoc veus una... Vas veient, però vas part per part. Quan veus allà, i a vegades amb un pla fix, no, o sigui, no, sisplau. No, és que és molt poc sensual.
0: Ha quedat clar que no...
4: Les gravacions domèstiques, a veure, a mi me l'han contat, jo... Jamás. Però sí. I després hi ha molts truquillos, o sigui, però, hi ha molts truquillos dels càmeres.
1: Mira, convido a que la gent es gravi i després esborri el vídeo, faci servir amb seguretat, o sigui, que s'escalfin amb ells mateixos. I després una altra cosa que no
0: però aneu en compte amb gravar-vos
4: si estan preparats,
0: vegades,
4: si estan preparats.
0: Perquè tenim molts casos d'enviament d'imatges a persones
1: sí, clar,
0: que no...
1: Grava't amb el teu telèfon i tu...
0: Que si tu pots tenir el control de la teva imatge,
1: sempre.
0: Però clar, també el consentiment de l'altre que surt,
1: clar.
0: Perquè hi ha hagut tants problemes per enviament d'imatges íntimes que no...
1: Sense dubte.
0: No.
1: I a més et pots gravar el cos i no gravar-te a la cara ni cap senya d'identitat. Exacte.
4: Yeah.
1: I llavors, Toni, el que no puc marxar, carinyo, sense una mica portar-te a la contrària amb el primer que has dit. Sí que és veritat que la PrEP ha reduït molt a l'UVIH, però és que normalment no és només a l'UVIH, gonorrea,
4: sífilis, clamídia,
1: va acompanyat, llavors, invitació total, i de fet hi ha una campanya, s'estan regalaran preservatius a les farmàcies, o sigui que la campanya del govern està en marxa, justament perquè s'ha incrementat la xifra d'infeccions de transmissió sexual, no només en el públic jove, sinó també en la a la població adulta de més de 50, que és el més greu. O sigui que,
4: doncs, Eva, potser no potser no m'he explicat bé, perquè estem dient el mateix, Jo dic
1: vale. I em semblava estrany,
4: acabo de dir...
1: però és que lo tengo que dir.
4: No. Acabo de dir que està molt bé la PrEP, perquè ha frenat molt l'UVIH, però que hi ha moltes altres malalties o infeccions de transmissió sexual que continuen i que encara ha estat pitjor, perquè s'han propagat moltíssim, perquè no s'està fent servir el preservatiu. Per això dic que sí que s'ha de reprendre una campanya massiva i potser... Sí, però per a mi em falta una mica més. O sigui, em falta pezqueñines, no gràcies, i pónselo. Saps? Em falta aquella bogeria de que arribi a tothom, que estigui... I ara, doncs, hem d'ampliar molt més els canals, perquè hem de fer xarxes, hem de fer tot. I jo crec que és important que arribi a tothom i que potser arribem, jo què sé, igual hem de fer una cançoneta, qualsevol cosa, però que arribi, sisplau. I entenc que sí que s'està fent des dels centres especialitzats, però també moltes vegades la gent que estem una mica més pendents de tot això, sabem el que és un checkpoint, sabem doncs on es pot anar quan toca, que cal fer-se revisions, però hi ha molta gent que viu al marge de tot això, i hi ha gent que va arrossegant fins i tot malestar i no es mira fins que no hi ha una qüestió que diguis això ja és molt preocupant. Llavors, per això que molta, per gaudir, s'ha d'estar sempre vetllant per la nostra salut, perquè la nostra salut també és la salut de l'altre, quan estem compartint cossos.
1: I tant que sí, totalment d'acord.
0: Molt bé. Doncs, Toni, llavors has obert ja algun meló abans d'arribar, fins i tot,
4: Ja hem obrit melons sense començar a obrir melons, o sigui...
0: Sí.
4: Però comencem directament obrint melons, literalment. Obrim melons perquè ara és quan toca menjar meló. Per què? Perquè és la temporada. Perquè... Clar, quan veus... O sigui, a veure, hem d'anar amb molta cura, perquè les xarxes són un altaveu per molta tonteria i per molta gent que diu bajanades. L'altre dia hi havia una noia molt indignada dient que com pot ser que els supermercats decideixin quan vendre i quan deixar de vendre segons quines fruites. Perquè no pot ser que no hi hagi tota la fruita que ella vol. Tota la vida ha estat així, bonica. Es diu fruita de temporada. A dia d'avui, malauradament...

0: mengem fruites que no, home, clar, perquè estem menjant fruita.
1: Tens raó, Toni, tens raó.
0: Fruita de plàstic, moltes vegades, perquè volem menjar...
2: Síndria al Nadal, eh?
0: Clar, quan, moltes vegades les maduixes d'hivern això són molt maques, molt, molt vermelles, però allò és plastiquete. Llavors, si tu vols una bona maduixa, ha de ser d'aquesta època quan la natura diu que ve la maduixa. La síndria, el meló, els préssecs que estan boníssims i a més tenen aquesta connotació, el préssec, tenen el que emoticona, que és una mica marranote.
2: Ah, que tu la fas servir molt, no?
0: Bueno, bueno, sí, hi ha la pressa, el préssec, l'esbergínia...
1: L'esbergínia, t'anava a dir.
0: L'esbergínia...
2: I les gotetes d'aigua, ja. Ja, ja.
0: Va, bé, va. Oi, Xavi, no, Xavi, home, sisplau.
2: No, és que ja et conec, ja. Sisplau. Però si et coneix tota l'audiència, l'audiència, té calat.
0: Home, però... Home, però... I una flameta, bueno, la flameta no cal, no cal amb aquestes temperatures, és a dir, si tens cuina a gas, potser no cal ni l'encenedor avui, només obres el gas i ja fa la flama, pam! Ojo, què està passant? I no hi ha canvi climàtic, o sigui, això és una invenció dels wokes, que el canvi climàtic no existeix. Encara que a l'Observatori de Barcelona...
2: L'Observatori Fabra hi va fer recurs,
0: 125 anys i vam arribar als 40 amb 7 i després, pam, van dir no és prou, 40 amb 9. Ojo, que és que clar que estem com estem. Estem en un punt com si tinguéssim febre. És que és normal, és que l'ambient surt al carrer, la gent va... O sigui, bueno, ahir va haver un moment que vaig dir però que hi ha un altre rodatge a Barcelona d'aquesta sèrie, la que estaves parlant tu. Quina parlaves?
2: Joc de Trons?
0: No, l'altra, no. La que va veure la que vau veure ja l'embaràs de la gala. Com es deia?
2: Breaking Bad.
0: Ah, no, doncs llavors no. Breaking Bad, aquesta. Ahir hi havia un moment que la gent anava caminant pel carrer, però crec que potser no és Breaking Bad, tampoc el que vull dir, eh? És l'altra sèrie de les zombies, com es va dir?
2: The Walking Dead,
0: això, veus, i jo sabia que tenia l'acudit, però no tenia la pel·lícula.
1: Toni, abans no, però... el meló que teníem obert abans dels spoilers,
0: sí,
1: a les pel·lícules... Dels spoilers,
0: sí, sí.
1: Les pel·lícules, quan han durat, ja ha passat 10 anys. Jo dic 10 anys, però poder menys. Tu què en penses?
0: Clar, és que ara mateix, com tenim tanta oferta que no dona la vida per veure-ho tot, potser, clar, hi ha gent que es va guardant coses i potser haurien de vigilar una mica amb l'espoiler, que sigui molt heavy, encara que... Bé,
1: però l'espoiler de Titanic ja no... O sigui...
0: Home, però l'espoiler de Titanic estava clar. Estava
1: vale,
0: clar.
1: Exacte. Tots
0: tu dius
1: spoilers.
0: El de la fusta? Bueno, perquè això va ser un acudit popular, no? Al
1: sí,
0: final.
1: Sí, no,
0: la
1: que,
0: Rose,
1: Jack
0: que no va deixar...
1: No, tal, exacte. Sí, sí. O l'espoiler de... No ho sé, ara dèiem de...
0: Lo Serrano.
1: Lo Serrano no ho sé, no l'he vist, però m'és igual que em feu spoilers. Però...
0: Vale.
1: No ho sé, de quina dèiem ara? Del Sexto Sentido, per exemple. És meme, sí. També, no?
0: Sí, totalment.
1: En ocasiones veo muertos, no? I el mort és ell. Vull dir, aquestes coses que són ja de la cultura popular, està clar una mica,
0: no? Però jo aquesta peli... Aquesta peli t'he de dir que el Sexto Sentido la vaig veure quan estava estudiant i em va tocar fer un treball sobre el Sexto Sentido i vaig anar al cinema al migdia sol a un cinema que em fa tanta pena que ara sigui un hotel i no hi hagi ni resta de res del que va passar allà, al carrer Casp, al Novedades, i jo ja des del principi vaig dir aquí Brooke Willy no està molt fino, eh? Brooke Willy la sent algo malament, i el nen, que la frase és del nen, a veces veo muy... Clar, el nen estava veient a... Clar, a...
1: Jo no l'he vist, el Sexto Sentido, ni la veuré, doncs... però sé que el Bruce Willis és mort.
0: Sí, la veritat, sí, és molt recomanable. Eh?
1: Però és que és igual, sí, perquè sí, jo és terror, em costa bastant, però és igual. Sé que
0: aquesta
1: és
0: no és terror.
2: No
0: és terror d'aquests terrors que no, jo no puc veure, perquè passo mala estona i després dic, per què? Perquè si a més és que no porten res. Totes aquestes de, jo què sé, ara, Backroom...
1: Ai, no.
0: Que per cert, que jo no tenia ni idea el món del Backroom. Què volia dir? Que això és una història d'internet que juguen els xavals i, bueno, jo les meves nebodes reien de mi perquè deien, jo, que boomer eres, perquè no entenia res del món Backroom i tampoc m'interessa molt pel que em van explicar, vaig dir, pues tampoc m'interessa, saps? O sigui, vull dir, que potser s'estan posant moltes expectatives a coses que potser no cal No cal, ja. No cal. O sigui que...
1: Ojo, els backrooms, que són aquests espais, aquesta llegenda urbana d'internet de l'univers de terror que descriu un tipus de laberint infinit, oficines, passadissos, espais abandonats... tot va néixer el 2019, fa molt poc, quan un usuari va publicar una fotografia d'una habitació groga amb llums fluorescents i posava sortir d'aquí cap a la realitat i quedar-se atrapat per sempre, no? I ara s'ha fet aquesta pel·lícula que ho està petant, no? Ui, m'encanta això que m'ha usat el Martín Noia.
2: El Martín ens va prometre que abans d'acabar la temporada ens posaria autotune en directe sense saber-ho nosaltres en qualsevol moment del programa.
0: Està molt bé, està molt bé.
2: Per sonar com Quevedo.
0: M'agrada. L'autotune està molt guai. Però, Maria, tu el que acabes de descriure, això va ser un usuari del metro de Barcelona fent el transbord de Passeig de Gràcia. Vull dir... que va canviar ja Passeig de Gràcia i va veure aquell passadís amb els fluorescents.
1: Uau. Que... és que podria ser un backroom perfectament, eh?
0: Home, allò és una realitat paral·lela. Jo, és més, com jo tinc la targeta, la usual, la que pagues 20 euros al mes i vinga a agafar metro, vinga a agafar busos, que m'encanta el transport públic, quan funciona bé, visca, doncs jo faig aquell transport per fora. Surto a Passeig de Gràcia, passo de fer el túnel aquell, m'agafa por.
1: És llarguíssim.
0: O sigui, perquè home, és llarguíssim. I jo vaig veure una pel·lícula que es diu Darkness. Ah, això és quan m'enfico a la dutxa. Jo, dutxa
2: del Jaume Balagueró. Darkness de Jaume Balagueró, va ser.
0: Sí, Darkness de Jaume Balagueró. Doncs hi ha un moment en aquell passadís, un senyor amb crosses que té de dir que la foscor no li fa gens bé. No vull fer més spoiler, perquè si voleu veure aquella pel·li, val la pena veure-la, però sí. I ara que estàvem sentint també aquesta icònica melodia de Psicosis, de Psicosis, és... jo... ostres, ho passo malament quan vaig a un hotel per fer bolos i hi ha cortina, dic, oi, ja. Oi. Perquè, a més, ja els hotels que queden amb cortina normalment són en pobles una mica remots i l'hotel tampoc té...
1: No us passa que heu de treure la cortina de la banyera, tot i que no hi hagi... O sigui, jo no puc estar com al lavabo, als llocs on hi ha cortina, amb la cortina tirada de la banyera. No ho sé, em penso que hi ha un cadàver allà dins. Suposo que em ve de psicosis, eh? Haig d'obrir la cortina, no sé.
2: Tanques els ulls quan t'estàs dutxant?
0: Sí.
1: No?
2: Jo sempre. Jo quan m'estic rentant el cap...
1: Què dius?
2: Tanco els ulls, però ja jo conec a persones...
0: Pel sabó.
2: No, que els hi fa por dutxar-se... i tancar els ulls perquè creuen que quan els tornen a obrir, després de ja t'has ensabonat i ja t'has netejat el sabó amb l'aigua, llavors quan obrin els ulls es trobaran algú de front.
1: No ho havia pensat.
2: A la dutxa.
1: No m'havia desbloqueat.
2: Sí, que potser és un minut amb els ulls tancats, no? Xampú, vas frotant, no sé què, l'aigüeta, tal, vas fregant i ja després obres i llavors està aquell assassí davant teu.
0: Ha de ser un assassí. No, perquè ara a mi m'estaves pintant una situació molt, molt interessant.
2: A tu? Sí, jo tancaré els ulls. De sobte apareix un senyor, no? Clar,
0: hola, què tal? Vinc a fregar-te l'esquena. Sí, que això em va passar al Marroc.
1: Què dius?
0: Mira, jo al setembre, jo vaig estar al Marroc al setembre. Sí. I llavors jo volia anar a un hamam, però un hamam autèntic. I llavors ma cosina em va recomanar un molt bo, que l'havien recomanat amb ella i tal. I llavors vam anar al hamam i ens van dir que era molt bo, tal, no sé què, i anàvem, doncs, ma cosina i jo i el nen, el meu nebot, que, clar, quan ens veu la gent, doncs pensa que som un matrimoni amb un nen. I la senyora de la recepció diu, és per a vosotros dos, ¿y qué hacéis con el niño? I diu ella, no, només és per ell. I diu, ah, no, doncs aquí només poden entrar dones i parelles. I vaig dir, ui, què és esto? Este jamán, què és? Em va sonar una mica als locals d'intercanvi de Barcelona, que la regla majoritàriament és així. Poden entrar parelles i dones, però els homes sols no. I vaig dir, ui, a veure si... Bueno, llavors vam sortir d'allà i jo, com no m'agrada agafar l'internet, perquè jo crec que s'ha de viure les experiències més autèntiques, doncs vaig viure una molt autèntica, perquè vaig preguntar pel carrer. Ei, un jamán per homes... autèntic d'aquí i tal, i llavors em van dir, doncs aquest d'aquí, i vaig dir, vale, perfecte, i vaig anar, quan em van cobrar la porta el canvi un euro i pico, ja vaig dir, potser no és el jamán que jo estic buscant, però, bueno, anem a veure l'experiència. Em va costar entendre'm amb el senyor, que només parlava àrab, i quan vaig entrar, vaig dir, vale, i això què és? És una dutxa gegant, col·lectiva, on estem parlant d'un país islàmic, per tant tothom va amb calçotets o banyador, vale? O sigui, tot bé, però és com si entressis a una cúpula. Allò era una cúpula molt gran, amb vapor, però el vapor es generava de la mateixa calor de l'escalfor que feia el terra, eh? I les parets i tot allò, i llavors entraves amb un... I dic, però on estan els xorros? On està la dutxa? No hi havia dutxa. Hi havia unes aixetes amb aigua bullint i aigua freda. Clar, i llavors dic, vale, i on estan els productes? Has de tornar a sortir per comprar-te un sabó, et compres un sabó de mà i una manopla, i clar, llavors allà què passa? Que amb un cubell agafes aigua freda i calenta i la vas barrejant i et vas dutxant i vas fent una mica de desfoliació amb la manopla. Tot bé, però clar, arriba el moment de l'esquena. I clar, jo veia que es feien l'esquena uns als altres. I dic, però jo, home, jo no tinc confiança amb aquesta gent, no els conec de res, això és molt barri, jo no faré res. I llavors em apropa un i em diu... I llavors em parla amb àrab, li dic, no ho entenc, em parla en francès, dic, tampoc. I llavors dic, en anglès, i diu, back, i dic, yes,
2: okay. All right, no? Back.
0: All right, my friend. Em va fer l'esquena molt bé, molt bé. Un xaval molt maco, molt simpàtic.
1: Però estem parlant d'un lloc, perdó, d'homosexuals, o no? És una cosa només per dutxar-se entre homes. És que no ho estic entenent.
0: Per dutxar-se entre homes heterosexuals.
1: Em sembla increïble.
0: Sí, i allà es fa, i són banys públics, i hi ha els de dones...
2: És bona la pregunta de la Maria, perquè potser molts oients s'estan preguntant... Sí. Toni, no? Estaven dient, Toni, no. Allò era una sauna, no?
1: Però és que al Marroc l'homosexualitat està penada, per això.
0: Correcte,
1: o sigui, és una cosa que hauria de ser moltíssima clandestinitat, que no dic que no existeixi, sí. Però hauria de ser una cosa amb superclandestinitat, i clar, estava flipant que t'haguessis endinsat tant. Em sembla increïble, Toni.
0: Sí. Xavi, sisplau. Sisplau, Xavi, home.
2: I llavors què?
0: No, llavors, clar, i després...
2: Us veu anar a sopar després, junts.
0: No, va acabar i li vaig dir... I diu, no, moltes gràcies, ja m'ho he fet... I va assenyalar un altre, que l'havia fet l'esquena.
1: I tu vas netejar l'esquena a algú, no?
0: No.
1: Perquè ja l'havien fet.
0: Ja l'havien fet i tal. Però vaig trigar mitja hora. Per respecte una mica vaig dir, bueno, vaig intentar gaudir l'experiència. He de dir que la rajola era molt maca, perquè tot estava enrajolat, i vaig dir, mira quina rajola, la cúpula molt ben parida, entrava la llum, vaig dir, a mi m'agrada molt l'arquitectura àrab, i vaig dir, molt bé, molt maco, però vaig dir, vale, fins aquí, perquè jo pensava doncs, que hauríem, doncs, lo típic que penses del hamam, sí, amb piscinetes, que entres, tal, doncs no. Era un altre tipus de hamam que era molt, doncs així, molt del dia a dia, de fer servir allà, fer-se una bona ensabonada, fer-se una bona dutxa i tal. Però sí, sí. Però t'he de dir que el món àrab, ara, és que mira, estem obrint un meló que no calia, però ara, és que la Maria m'ha fet una pregunta que m'ha fet reviure, ara ens anem 20 anys enrere, el meu viatge al Líban. Ostres. Que això va ser... Oh! Va ser brutal. Era un programa, Maria, que no sé si existeix encara, però molt recomanable. Jo sé que la Maria, com és molt, molt de buscar dades, ara li diré el programa i estarà buscant.
1: A veure.
0: El programa buscant, Euromed.
2: Ha trobat ja la Maria imatges del lloc on vas estar.
1: Un semblant.
0: Sí. El programa Euromed, que sona com el tren que ens connecta, sí, amb València i Alacant des de Barcelona, i passant per Tarragona, evidentment. Doncs l'Euromed és un programa juvenil de la Comunitat Europea que connecta tres països d'Europa, en aquell cas vam ser Itàlia, Alemanya i Espanya, i dos del Mediterrani, en aquell cas Egipte i el Líban. I vam començar al Líban. I després ens quedàvem allà, doncs podies quedar-te tu si volies, li demanaves doncs al coordinador que volies quedar-te uns quants dies, tu et pagaves l'estància i llavors et retrasaven el bitllet d'avió. I em vaig quedar a Beirut, que en aquell moment feia 10 anys de la seva guerra civil i era un país doncs, que estava en reconstrucció, era un país que malauradament doncs, torna a estar en una situació molt bèl·lica, però que jo vaig gaudir molt i sobretot ara, o sigui, la seva gent. Va ser espectacular. Jo m'ho vaig passar tan bé caminant pels seus carrers, entrant en una botigueta, parlant, oferint-me de tot, un rotllo de què et fa falta, que no sé què. Tinc una xixa que em vaig comprar en una botiga, que la senyora, mira, tinc una, però aquesta xixa és molt especial, tot molt guai, recordo dinar en un restaurant llenties amb una gent d'allà que s'havien fet les llenties per ells i em van dir doncs si vols dinar amb nosaltres, després no em volien cobrar, com que no, home, no, però aquest era el nostre dinar, dic, home, ja, però sou un restaurant, saps, un bar, i molt bé, molt bé. I llavors, estant a l'hotel, li pregunto al de recepció, aquesta nit vull sortir de festa, on puc sortir de festa? I em mira i em diu, la nostra festa
3: Dic, home, m'agradaria molt una festa libanesa, em vindria molt de gust. I em diu, no, no, no m'has entès. La teva i la meva, la nostra festa. I vaig dir, com? I llavors sí que em va portar a discoteques, llavors em va dir, a les 9 et passo a recollir amb uns amics. Mm. I em van venir a recollir amb uns amics i vam anar a unes discoteques d'ambient. Sí que és veritat que en aquell moment, no sé com estarà ara, però en aquell moment fa 10 anys, el Líban tenia, era il·legal també doncs, fer manifestacions d'amor entre persones de mateix sexe públicament, però hi havia discoteques, hi havia locals que estaven superbé, m'ho vaig passar tan però tan bé. I després vaig descobrir que hi havia un codi molt mediterrani, que era molt de mirades, de tot. Fins i tot un dia vaig demanar un telèfon, o sigui, on hi havia una cabina per trucar per telèfon, i em van oferir el seu telèfon per trucar. Dic, no, no, que he de trucar a Espanya. I quan vaig penjar a la cabina, m'estava esperant el noi amb un amic que parlava bé l'anglès i em va dir, no, el meu amic sí sabia que trucaves a Espanya, però et volia deixar el seu telèfon. Dic, home, però és molt car. Diu, ja, però és que el meu amic vol que truquis amb el seu telèfon i que feu un cafè. I vaig dir, oh, o sigui que...
2: Ostres,
3: sí.
2: Et passen unes històries... coses, Toni. És que tu tens tantes històries semblants a aquesta. Per cert, sí. Avui al Líban l'homosexualitat viu en una zona, diguéssim, grisa a nivell legal i social. No hi ha una llei que digui literalment ser homosexual és delicte, però l'article 534 del Codi Penal del Líban castiga les relacions contra natura, posa, amb fins a un any de presó. Hi ha diverses sentències entre el 2007 i el 2024 que han dit que les relacions consentides entre persones del mateix sexe no haurien d'entrar en aquest article. Però la norma continua vigent i pot servir per intimidar, per detenir, per perseguir, no? És veritat que el Líban durant anys havia estat vist com un dels països àrabs amb més espai per l'activisme LGTBIQ+, com tu deies, no? Sobretot a Beirut, concret, Beirut. Però en els últims anys hi ha hagut una ofensiva política, una ofensiva política, religiosa, social contra símbols, actes i organitzacions LGTBI.
3: I també amb la igualtat, amb les dones a la vida pública. Hi ha una gran enamorada. Maruja Torres és una grandíssima enamorada del Líban i també apropar-se en aquest país a través d'ella és apassionant. No sé si encara tenia una biblioteca abans allà, i fins i tot tenia casa al Líban, i bé, Maruja es va enamorar i jo vaig entendre perfectament quan vas en aquella... Perquè és mediterrani en estat pur. Som nosaltres, el poble. Jo quan estava a les muntanyes veia, dic, és que són els camps com els del meu avi, amb oliveres, amb metgers, i això és meravellós. Sí. Però bueno, a vegades, malauradament, les històries de les civilitzacions van i venen, i ojalà poguéssim recuperar aquella... Per cert, que estem a punt d'acabar.
2: Hem de marxar ja.
3: I que no volia deixar que ens anem a prop del Líban i ens anem ràpidament a la cimera de la OTAN. Que Trump, donde dije digo, digo Diego.
2: Increïble.
3: O sigui,
2: ho vam dir ahir,
3: que Pedro Sánchez és el president... Home, però que torea, aquí, mira, torea a Trump d'una manera espectacular.
1: Sí.
2: No, és una cosa...
3: És brutal.
2: Ja només per això hem de guanyar el Mundial,
3: Home, és que...
2: Hem de guanyar el Mundial dels Estats Units.
3: L'hem de guanyar, home...
2: Però aquest senyor, ahir, quan va dir que trencava tot tipus de comerç amb Espanya, aquí és que ho vam dir... Bé, espera't, que potser en 3 hores dirà a tot el contrari. Efectivament, van passar 7 hores i des d'un avió, com fa sempre, no, Espanya molt bé, ens ha arribat ara mateix, avui han treballat molt bé, ens estan ajudant molt, en fi, és tot així. I mentrestant, els mercats com estan, perquè aquest senyor ha tornat bojos als mercats amb tot el que provoca això. O sigui que,
3: clar, però no oblidem que amb Espanya no pot tancar l'aixeta, perquè nosaltres som part d'Europa i ha de tancar amb tota Europa.
2: Clar.
3: O sigui que no.
2: Demà tornem. Toni, gràcies. Un petó molt fort.
3: Un petonet.
2: Que vagi molt bé. A veure si demà tens una altra història com aquesta.
3: Vinga.
2: Que vagi molt bé.
3: Ens veiem. Cuideu-vos molt.
2: Porra, França-Marroc.
1: Uau, et diré que guanya Marroc, per ser diferent, per ser polèmica. Diré 2-4 guanya Marroc.
2: Uau, o sigui que...
1: A l'últim minut,
2: Ostres.
1: Van empatats tot el partit. Doncs i a l'últim minut marca Marroc.
2: Jo vull anar amb Marroc, jo vull que guanyi Marroc i diré que serà per penals. És que només veig aquesta possibilitat. Que aguantin molt a la pròrroga, que hi hagi un empat. Pròrroga i potser els penals, escolta, Fallen molt Mbappé, Solisés, Dembélés, Dués i no passen bé. Gràcies, Martín, gràcies, Joel. Demà tornem a la una. Ara arriba l'entrellat amb la Samantha Villar. Adéu.
4: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez. Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda, comencem amb una darrera hora de l'àmbit judicial. L'Audiència Nacional ha obert judici oral al BBVA, al seu expresident Francisco González i altres 14 persones, entre exdirectius de l'entitat bancària i comandaments policials, per una sèrie d'encàrrecs presumptament il·legals realitzats al comissari José Manuel Villarejo entre el 2004 i el 2016. Es tracta del primer cop que una empresa que cotitza a l'IBEX serà jutjada per aquesta causa. El banc que serà jutjat com a persona jurídica per un delicte de suborn i 52 delictes de revelació de secrets. La Fiscalia demana una multa de més de 181 milions d'euros. Pel que fa a Francisco González, l'expresident, està acusat de suborn, revelació de secrets, administració deslleial, falsedat documental i pertinença a grup criminal. A partir d'ara, les defenses tenen 10 dies per presentar els seus escrits i proposar les proves pel judici. El BBVA insisteix que els fets investigats no comporten cap responsabilitat penal per l'entitat. També de tribunals, l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, tornarà a declarar demà com a investigada en un jutjat de Barcelona pel cas de l'espionatge amb el programari Pegasus. En aquest cas, arran de la querella que va presentar contra ella l'exdirigent d'Esquerra, Sergi Sabrià. Amb la de demà ja van 6 les ocasions en què la justícia ha imputat a l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència pel cas de l'espionatge a líders de l'independentisme i fins ara, comptant amb la de demà, haurà compregut 4 vegades en seu judicial i, com en les anteriors, serà una compareixença per via telemàtica. Els bombers de la Generalitat continuen afrontant una situació complicada per la simultaneïtat de diversos incendis i les condicions meteorològiques extremes. Tot i això, els 6 focs actius, hores d'ara, es mantenen estabilitzats i el cos confia poder-los controlar avui dijous, tot i que alerta que el risc continuarà sent molt elevat els pròxims dies, ho ha explicat l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
6: Per intentar doncs, passar a controlat cadascun d'ells, estabilitzat. Recordem, és que ja no ens està creixent aquest incendi, però no vol dir que no es pugui reiniciar ara. Llavors, som prudents també.
5: Aquest dimecres, recordem, es van arribar a confinar més de 16.000 persones pels incendis del Pla de Manlleu, Gavà i Navarcles, però tots els confinaments ja s'han aixecat. Els bombers han reforçat el dispositiu amb tots els parcs de voluntaris oberts i els torns doblats per poder respondre a possibles nous focs. Els incendis de Guimarà, el Bages, l'Alt Camp i Gavà evolucionen favorablement, tot i que el Pla de Manlleu s'ha registrat una revifalla aquest matí que ha obligat a tornar a confinar la població més propera. El confinament però ja ha quedat també aixecat. Els equips d'emergència insisteixen, això sí, a demanar la màxima prudència davant d'un episodi de calor extrema i humitat molt baixa. I darrere d'aquesta situació hi ha un factor que continua marcant l'actualitat, una onada de calor excepcional que de moment no dona treva. Els termòmetres han tornat a superar avui els 40 graus en molts punts del país amb nous rècords absoluts de temperatura. Santi Segalà, del Meteocat.
7: Una onada de calor que ja ens ha deixat registres inèdits, excepcionals a Catalunya. La jornada d'ahir va ser una de les més càlides mai enregistrades i, de fet, es van batre 10 rècords de temperatura màxima absoluta en diversos sectors de Catalunya. Destaquen els 44,1 graus de Vinebre.
5: Ara totes les mirades estan posades en les pròximes hores perquè la combinació de calor extrema i una humitat molt baixa continuen dibuixant un escenari de màxim risc. I fem un darrer punt. La lluita del port de Tarragona contra la plaga de coloms. És la ciutat espanyola on més n'hi ha. El motiu, els ocells troben menjar al port, líder a la Mediterrània en la descàrrega de cereals. Ens ho explica la Judit Huerta.
8: Les quatre empreses estibadores del Port de Tarragona tenen temps fins a final d'any per aplicar les millores i evitar la pèrdua de gra durant la descàrrega. Una pèrdua que dona aliments als coloms i en perpetua la plaga. Els camions que porten el gra fins als magatzems hauran d'anar coberts amb lones i els magatzems totalment tancats. L'incompliment de la nova normativa podria abocar les estibadores a sancions de fins a 60.000 euros. Santiago Castellà és el president del port.
9: Estarem a sobre, estarem atents i especialment que en el moment en què no hi ha operativa estiguin tancats els magatzems, que això ja es pot fer des de fa 10 dies.
8: A més, llarg termini, d'aquí a 3 anys, la voluntat és que la descàrrega es faci amb cintes mecanitzades totalment cobertes.
5: Gràcies, Judit. I pel que fa al temps, recordem, ho dèiem ara, continua la onada de calor. De fet, l'EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, manté actiu l'avís per calor a tota la comunitat, sent de nivell taronja a les províncies de Girona, Lleida i la Depressió Central de Tarragona. Això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4.
10: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
4: El Pla B, amb Toni Marín.
10: Compromesos amb la bona informació.
11: El mes que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al mes que es porta descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
4: Ràdio 4.

0: Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a l'Entrellat. Són les 4 i 7 minuts. Avui volem parlar de La Nuestra. És la nova xarxa social impulsada per la periodista Cristina Fallarás, que té l'objectiu de constituir un arxiu de les violències masclistes que patim les dones, lògicament. És un innegable pas endavant en la construcció d'espais col·lectius perquè les dones puguin explicar i compartir experiències de violència masclista. La iniciativa contribueix a visibilitzar agressions, abusos i situacions de violència que sovint queden silenciades i reforça el paper del testimoni com a eina de denúncia i suport mutu. Però la feina de donar publicitat a aquests casos a través de les xarxes socials ha convertit Fallarás en el blanc de nombroses crítiques i accions judicials. Li demanen en total al voltant d'un milió d'euros en diferents procediments judicials interposats per homes que s'han sentit perjudicats pels testimonis publicats. L'escenari que obre La Nuestra dona per pensar-hi i molt sobre la tensió entre la necessitat de crear espais segurs perquè les víctimes puguin parlar i el debat jurídic sobre els límits de la llibertat d'expressió, l'honor i la presumpció d'innocència. Com està el pati? Està per fer una party. Celebrem el teu aniversari. Totes les nits que calgui. I obrim la nostra taula de tertúlia amb Elisenda Roca. Bona tarda. Gemma hola. Soriano. Hola, Àlex Salmon. Hola. Molt bona tarda, bona tarda als tres. Coneixeu La Nuestra, Elisenda?
1: Sí, conec. Vaig seguint la Cristina Fallarás i... però evidentment als judicis ella parla per boca d'altres dones i no dona mai noms. Si algú s'ha sentit al·ludit d'alguna manera en un judici, si no apareixen noms, no sé de quina manera es poden sentir aquests senyors retratats, serà per alguna cosa. En tot cas, és un enrenou perquè anar a judicis, pagar advocats, encara que després les costes les hagi de pagar, evidentment això no s'aguanta, aleshores les hagi de pagar la persona que ha interposat la demanda, quan la perdi, és un enrenou, és fer-li la vida impossible. Des d'aquí, molt d'ànim a la Cristina, i és que no li puc dir res més, perquè és un desastre absolut, això.
0: Gemma, què en penses?
2: Hi ha una frase que ara pensava quan estava parlant l'Elisenda, que és una frase llatina que em fa molta gràcia, que té a veure amb el món jurídic, però bueno, en realitat no és una frase del món jurídic, que és excusatio non petita, accusatio manifiesta. És a dir, a mi sempre m'ha fet molta gràcia, no? La Fallarás sempre ha fet denúncies sense parlar, sense assenyalar amb noms i cognoms els presumptes acusadors, violadors, assetjadors, el que fossin, i sempre hi ha gent que se sent identificada i ha anat corrents. Però coincideixo amb l'Elisenda que li estan fent la vida impossible.
1: Exacte.
2: Perquè a la que realment acaben assenyalant és a ella, quan ella bueno, és molt valent el que fa i ho fa convençuda, però el que fa és una mica és arxivar, no?, per dir d'alguna manera, que és el que vol fer amb això de La Nuestra, o de La Nuestra, no?, és arxivar aquesta memòria, no?, col·lectiva de les agressions de moltes dones.
0: Àlex, no sé com ho veus tu.
3: Bueno, jo coneixo La Nuestra i feien un festival i una festa que no vaig poder, encara que em vaig acreditar, però la coneixo bé. A la Cristina puc opinar poc des d'un punt de vista objectiu, perquè és com de la família. Llavors, bueno, la coneixo des que estudiava a la facultat. Es va presentar el Javier Tomeo, la Cristina ho recordarà.
1: Ostres, Javier Tomeo, el gran Javier Tomeo.
3: Que eren els dos, el Javier era de Zaragoza, encara que vivia a Barcelona durant molt temps.
1: Però era manyo, sí.
3: Però bueno, també molt de Barcelona. No?
1: Sí, molt de Barcelona. Sí.
3: Com la Cristina la teniu ara? Ara parlarà?
0: Mira, doncs sí, justament ara la tenim. Cristina Fallarás, bona tarda.
4: Bona tarda a tothom.
1: Estimada, ànim.
0: Bé, és que hem d'explicar que La Nuestra està en ple festival ambulant. Ha aterrat a la ciutat de Barcelona. Ahir vau fer un acte a la platja del Somorrostro i avui presentació a la llibreria Finestres. Escolta, Cristina, tu com estàs? Perquè estàs amb el festival ambulant en marxa i al mateix temps enfrontant judicis.
4: Hoy mismo he tenido uno. No paramos.
0: ¿Y cómo
4: es
0: anat?
4: como la noria y otro perrito piloto. Bien, ahora empieza el juicio oral y me tocará declarar el señor que me lleva a juicio. y a ver qué pasa. Es muy buena noticia que por lo menos me quieran escuchar, porque muchos jueces ni siquiera te quieren escuchar, ¿sabes? Es decir, les llega el escrito del abogado y dice, muy bien, ya lo veremos para la sentencia. Y ya dicen, oye, y ahora sí que me quieren escuchar. Y yo, quieras que no, cuando me puedo expresar lo cuento bien.
0: ¿Y qué has explicado? ¿Qué has explicado?
4: No, todavía no. Lo explicaré ya cuando vayamos a juicio, en febrero.
0: Bé. Clar, és que just aquesta setmana estàs enfrontant aquest judici. No és el primer. Quines perspectives tens sobre els procediments judicials que tens a sobre, Cristina?
4: Bueno, mira, son unos juicios que son históricos. Son los primeros juicios que se van a llevar a cabo sobre el movimiento testimonial de las mujeres, ¿sabes? Entonces, las sentencias que salgan de aquí van a marcar un camino sobre dónde podemos expresarnos, cómo podemos expresarnos, qué derechos tenemos, si el derecho de una mujer a contar lo que le han hecho está por encima o cómo, o en referencia al derecho, el supuesto derecho al honor de los hombres. ¿Qué pasa si un hombre se reconoce en un testimonio pero no se da su nombre? Es decir, estos tíos que a mí me llevan a juicio se reconocen en una violación donde no se les nombra. Yo creo que a esto tenemos que darle una vueltecita.
2: Pues sí.
4: Claro.
1: Perdó, és que no s'entén com ho han admès d'entrada a judici si tu no dius Pepito Pérez no sé què.
4: Ni siquiera doy datos donde se les pueda reconocer.
1: No entiendo cómo el juez admite a trámite esta denuncia. Quiero decir, oiga,
4: bueno, pues mira,
1: pero
4: tengo
1: usted,
4: siete
1: pero
4: admitidas
1: si,
4: a trámite.
1: Ya, pero si no hay nombres, ¿qué base tiene para juzgar eso? Es que no entiendo.
4: Claro.
2: Sí, no, ni nombres claro, ni circunstancias, claro, porque tampoco estás diciendo es el primo de fulanita.
1: No, es que no das dices, información
4: bueno,
1: de quién
4: o
1: es.
4: Por ejemplo, es el presidente de tal
1: exacto,
4: institución.
1: Nada, no lo no
4: saber,
1: dices.
4: Nada. Bueno. Nada.
0: I té a veure, Cristina, amb els comentaris que s'originen arran de les publicacions o tampoc?
4: Bueno, ahí hay un debate muy interesante, que es si esta persona quiere llevar a juicio a quien da su nombre y ese nombre se da en un comentario, ¿por qué no lleva a juicio a la persona que pone el comentario?
0: Ya.
4: Que están con nombres y apellidos.
0: Claro. Ya claro. Te llevan a juicio a ti.
4: A ver,
2: claro, porque además claro. Los comentarios pueden ser malintencionados. Si yo quiero hacerte daño, yo eso pongo un comentario diciendo es Pepito, es Perico de los
4: claro.
2: Palotes.
4: Exacto, claro. Exacto. Y eso va pasando, ¿eh? Eso va pasando.
0: ¿Qué digo?
4: Pero te digo una cosa, no voy con miedo a los juicios, ¿eh? Uh-huh. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que tanto si gano como si pierdo,

0: te lo puedes permitir. Porque muchas mujeres, el problema que tienen no es que no puedan pagar una abogada con mirada de género o que no puedan pagar una ginecóloga con mirada de género, sino que no saben dónde encontrarla.
1: ¿Sabes? ¿Y en qué fase está?
0: Entonces hay que ofrecérselo.
1: ¿A qué fase está la nuestra?
0: Pues estamos ahora con 5 equipos, todos trabajando manos a la obra. Ahora la tecnología lleva sus tiempos. La parte de diseño ético, de diseño de gobernanza de la herramienta, es una herramienta que no existe otra como esta. Entonces hay que pensarla muy bien. Y lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho hasta ahora, es pensarla muy bien, limpiar los testimonios que nos servirán para entrenar la inteligencia artificial. Limpiarlos quiere decir eliminar todo detalle que tenga que ver con la posibilidad de reconocer o a la víctima o al agresor.
1: Ya.
0: ¿Vale? Generar un archivo, montar y luego ya, pues la gente de código y de digital, pues construir herramienta. Que ahí yo, Samantha, no tengo ni puñetera idea.
1: Bueno, no cal, no cal saber de tot, tampoc, no? Tenim professionals, per fer les coses.
0: I buenísimes.
1: Clar. Per quan creus que podrà veure la llum, la nostra?
0: Pues mira, yo creo que el primer prototipo estará a finales de este año, pero solo para las fundadoras, para que las fundadoras se puedan meter a toquetear, a ver cómo les funciona, a ver qué les da miedo, a ver qué les gusta, a ver que con todas las plataformas, sea del tipo que sea, se hace igual, es decir, se hace un prototipo. Y como tenemos ya 7.000 fundadoras, con ese 7.000 equipo de mujer, grupo de mujeres, esas 7.000 mujeres de ese grupo, lo que van a hacer es toquetear y hacer todo lo que puedan ahí dentro. Y a partir de ahí empezaremos las reuniones con ellas para modificar, corregir, añadir o quitar aquello que funcione mejor o peor.
1: Bueno, doncs això és la nostra. Haurem d'esperar encara uns mesos a que vegi la llum, però allà està, amb el Festival Ambulant i aquesta tarda a la llibreria Finestres. Cristina Fallares, impulsora de la nostra. Gràcies, com sempre.
0: Un petonàs a tothom.
1: Un altre.
2: Adéu.
1: Adéu. Bueno, què en penseu?
2: L'Àlex s'havia quedat a mitges, perquè tinc molt d'interès en saber. Has dit, jo vaig anar i aquí...
3: No, a veure, és que no li he fet cap pregunta. O sigui, la Cristina i jo som amics des de fa un munt de temps i es pot criticar molta de la feina de la Cristina i es pot valorar molta de la feina de la Cristina. Em sap greu que no estigui ara aquí, però no he trobat el moment d'entrar. Ella va viure molt temps a Barcelona i va ser polèmica a Barcelona, va marxar a Madrid i va ser polèmica a Madrid, torna a Barcelona i és polèmica a Barcelona. O sigui, hi ha un aspecte molt interessant que és el que li volia comentar, que és veritat, encara jutjar un testimoni és com impossible. O sigui, no, un testimoni és un testimoni. No hi ha possibilitat de conjutjar. No, o sigui, jo crec que tot això arribarà amb res. Però hi ha una part molt interessant de la feina que fa la Cristina Fallares i molta de la gent que envolta la Cristina Fallares, que és que molts homes... jo crec que estic molt ben educat des del punt de vista masclista, no? Perquè tot el meu voltant eren dones, per això, per tant, m'han construït bé el cap. Però hi ha molts bons homes que no saben encara que tenen punts masclistes. I ho descobreixen. Això? No? I això, coses que posa sobre la taula la Cristina i denúncies a vegades molt públiques i a vegades no tan públiques, això per a l'home, un home que es vol construir bé, jo diria que en aquest segle XXI és molt interessant. Després estava la metodologia que ella utilitza o no, ella és periodista i continuarà sent periodista. Ara sembla que hi ha periodisme que pots veure, sempre el periodisme ha pogut veure les coses des de punts de vista diferents, per això de la veritat es pot posar en dubte, no? Perquè és el punt de vista des de que tu observes les coses. Però aquest aspecte jo crec que els joves d'ara ho tenen millor, la gran majoria dels joves, i hi ha molta gent de la meva edat, 60 i pico d'anys, que encara que no ho diguin, hi ha un moment que diuen, ostres, igual sí que sóc una mica masclista i no m'he donat compte.
4: És que de fet ho som tots.
3: Masclistes.
2: Sí, és bueno, que el masclisme és transversal, sí, vull dir que quan tu deies jo crec que això del masclisme perquè m'han estat envoltat i m'han educat dones, hi ha molta dona masclista, la meva mare tenia tics masclistes,
3: sí,
2: jo
3: mives,
2: ho veig en l'educació.
3: Les mives no.
2: Doncs quina sort, jo ho veig en l'educació.

0: Sensació que hem rebut superigual.
1: I les quatre van ser dones treballadores, que sí. Això jo crec...
2: Pues
1: i
2: no
1: en una època...
2: Tant, jo...
1: I en una època, es parla que la dona no és treballadora... Jo sempre he estat envoltant de dones treballadores. Això és
0: sí,
1: un aspecte
0: igual.
1: Fundamental.
0: Però, vull dir, Àlex, el que et vull dir és que el masclisme ha estat instal·lat, i segueix instal·lat, però ha estat instal·lat durant segles i segles on s'ha invisibilitzat a la dona, on la dona ha tingut molt menys valor que l'home, la feina que feia la dona, fos de qualsevol tipus, estava més mal pagada o menys visibilitzada, en cas de pintores, d'artistes, d'autores, etc, autores que signaven amb el nom del seu marit com Maria Lejárraga, i després el marit se n'anava amb l'actriz joven i ella havia de reclamar aquelles obres. Històricament, siguis una treballadora del camp o siguis una artista amb obres consagrades que no signaves, sempre la dona ha estat invisibilitzada per un masclisme brutal. Que això s'ha anat suavitzant, que això... molt bé, però jo a dia d'avui veig que segueix instal·lat amb nosaltres. Tu potser no, però
1: El que sí que teniu que reconèixer...
0: Perdona, acabo. Perquè s'han fet enquestes, i quan es fan enquestes, entre els votants... Ara, per exemple, hem sabut l'última enquesta on aquí al Parlament de Catalunya Sílvia Orriols, el seu partit, pujaria una barbaritat de vots superant Junts i tal. Però també Vox ja li menja terreny al PP. I aleshores, si es mira qui vota Vox, hi ha més joves que gent gran.
2: Però és que són dues coses diferents.
0: No,
2: són dues coses
0: estem parlant d'un partit molt masclista.
2: És a dir, sí, però són dos tipus de masclisme. Jo crec que el que està dient l'Àlex és una qüestió que ve d'herència genètica, que no només ho teniu els homes, Àlex, ho tenim moltes dones, perquè hem estat educades també en una cultura masclista,
0: i
2: tu deies això, t'has criat amb dones, doncs jo moltes vegades ho dic, moltes vegades l'educació més masclista que hem rebut, homes i dones, ha vingut de les mares,
1: jo
2: recordo la meva mare que a mi em feia fer els llits i fer la feina de casa, d'ajudar-la. Els meus germans no.
0: Perquè era
2: lo
0: natural.
2: Exacte, perquè era
0: lo
2: natural.
0: Per servir.
2: I amb això que deies tu, perquè jo trobo que a més d'això, i està molt bé que els homes s'hi reconeguin de dir, potser això... Però el que hi ha ara, a més, és tots aquests partits de l'extrema dreta, el que em fan gala és de tornar a l'ancien règim. És a dir, no és una cosa de dius, és que he tingut un comportament masclista i me n'he adonat perquè forma part d'una cosa inconscient. No, és que aquests que pujaran vots, el que van directament és això, a fomentar la cultura de la violència contra la dona.
1: Jo sé que dona igual quan a vegades amb la Samantha la miro i em diu, què penses? I jo dic, dona igual el que pensi, dona igual el que jo expliqui. Perquè quan el missatge que jo digui, quan arriba a la majoria de les dones, no acullen amb bona, amb apertura absoluta, sinó sempre hi ha algun rebuig.
2: Això no és veritat.
0: Com una prevenció.
1: Sí,
0: jo, no.
1: Sí, bueno, m'acabes de dir que jo t'he dit que estic educat per quatre dones molt ben construïdes mentalment i que m'han construït, i tu has introduït la idea de que és, bueno, hi ha moltes dones que no són així.
2: Però et parlava del meu cas, perquè no em conec.
1: Però és possible, és possible que et construeixin
2: mentalment
1: en relació a la dona i a l'home... amb una sensació d'igualtat absoluta.
2: Sí, no, jo et dic, a mi no, i som
1: dona. Per exemple, la sèrie aquesta, que segur que l'heu vist, us recomano, la de Lídia Poët, que és la història d'una advocada italiana, no?
2: Sí.
1: Veure aquella sèrie et dius, però com és possible que el gran país italià, amb tants homes tan intel·ligents i amb tanta sensibilitat, poguessin tancar de la forma que tancaven amb una dona, perquè és que encara que... O sigui, no podien estudiar, però no podien exercir.
2: Exacte.
0: Amb família d'advocats i de jutges.
1: Com és possible? Com és...
2: Bueno,
1: doncs això a mi em posava... Veure la sèrie, que és molt interessant, et diu, però com és possible? Bueno, aquest com és possible, si el trasllades ara, jo crec que és un valor, i els homes que mirem aquesta sèrie i diem, però com és possible?
2: Exacte.
1: Vol dir, això... Hi ha hagut un canvi. Hi ha un canvi, de veritat.
2: És que
1: però hi ha un
2: canvi
1: no de superfície, hi ha un canvi d'arrel.
2: Sí.
1: I no té res a veure la generació dels meus fills a la generació... O sigui, no té res a veure els amics i els meus fills que els meus amics, perquè estan en espais diferents.
2: A mi
1: millor ara.
2: A mi no em preocupa... És a dir, a mi no em preocupa aquest... aquest comportament o aquests dubtes o aquesta manera de fer dels homes. A mi el que em preocupa és els que em fan gala de tornar a cultures masclistes.
1: Però això són
2: masclistes.
1: Molt pocs.
2: Bueno, doncs són uns que pujaran amb les enquestes. Sembla que
3: la gent
2: enquestes,
3: jove tenen certa influència.
1: Possible, però no sé.
3: Bé, deixeu-me que donem pas a un altre tema, perquè, mira, acaba d'arrencar el Cruïlla, el festival barceloní va començar ahir mateix.
4: Sí, ho va fer amb actuacions de Halsey, René Rapp, Sencenra o Galgo Lento, que estem escoltant tot just ara, i ho va fer el Fòrum un any més. De fet, a quarts de set connectarem en directe amb el festival i parlarem amb el seu director per descobrir tots els detalls i secrets d'aquesta 16a edició. Però volem parlar d'una altra qüestió, perquè no sé si heu estat mai a l'estiu a un concert al Fòrum i potser heu sentit una olor, una mala olor bastant interessant, intensa i persistent.
3: L'Àlex sí, ho ha sentit.
1: Bueno, la zona era...
4: Aquella zona. Doncs avui volem parlar d'aquesta o de ferum, perquè prové de la incineradora de residus del Besòs, i és que tot just ara l'Ajuntament de Sant Adrià ha iniciat els tràmits per reubicar la planta a un altre punt, allunyat de la població.
3: I en podem parlar amb José Antonio Gras, que és regidor de Territori de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
3: Teníem la sensació que aquella mala olor no venia d'una incineradora, sinó d'una depuradora, però no, era la incineradora, no, José Antonio?
5: Bueno, a veure, és que aquí està, aquesta és la qüestió. Mm. En un territori molt, molt petit, hi ha concentrades una quantitat de serveis tècnics ambientals, sí, que no hi ha un altre precedent al país, per segur, vaja, però possiblement a Europa. La qüestió és que tenim la depuradora, una de les més grans d'Europa, si no la més gran, al costat de Sant Adrià, per a Barcelona, per a Sant Adrià. Tenim la incineradora o planta de valorització energètica, tenim l'ecoparc, tenim una planta pneumàtica de residus i tenim una central de quatre cicles combinats. És a dir, tot plegat, home, evidentment que hi ha olors, i moltíssims. De fet, jo visc al costat i cada dia puc sentir-los, o sigui que al final...
3: Quan es tracta
5: d'una condensació, una concentració d'infraestructures molt gran, que al final, bueno, repercuteix a la vida dels veïns, a la qualitat de vida.
0: Us no? Perquè això a la zona de Pedralbes no ho posen ara, allà, depurador. Ara. Ja.
3: Anava a dir a l'Hisenda que els hi falta un cementiri de residus radioactius.
0: Exacte.
3: Aquesta és,
5: bueno,
3: la que falta.
5: Jo no dono idees, perquè...
0: Són capaços.
3: Escolta, José Antonio, i quins perjudicis provoca aquesta concentració en el veïnat?
5: Bueno, molts. Per començar, això mateix, l'olor, però és que no és només l'olor, és també el fet de que, i més ara que som, perquè jo puc entendre, no?, les dinàmiques centre-perifèria, que històricament això ha estat a les afores de Barcelona, i per tant, bueno, és on el 73, concretament l'incineradora, es va ubicar. Però ara, i més que estem ara mateix en una profunda transformació urbanística i també mediambiental de tota la zona, amb la recuperació del riu Besòs, el litoral, etc., no pot ser que continuem amb aquesta concentració d'infraestructures aquí. És l'olor, és la contaminació de l'aire, especialment de la central de cicles combinats, però també de l'incineradora, és també l'impacte paisatgístic i visual que tenim, que és molt gran, insisteixo, estem al front litoral i al front fluvial, a la desembocadura.
0: És veritat.
5: I és també, bueno, per exemple, per la pròpia dinàmica de la incineradora, tenim de mitjana un camió d'escombraries cada 8 minuts passant per Sant Adrià per anar a l'incineradora de tota l'àrea metropolitana.
0: Sí, no anem bé, final, no anem bé.
4: Com si fos un autobús cada 8 minuts,
5: Bueno, ai, potser fins
2: jo l'entenc perfectament en aquest home. És que jo sóc de Montcada, l'entenc perfectament.
3: Per què?
5: Bueno, Montcada, va, per exemple, va tancar la seva.
2: Exacte, sí, però tenim la cimentera, que també és una planta de valorització, tenim les vies del Teltari. Sí, sí. És a dir, l'entenc perfectament tot el que diu. Clar. Sí, sí.
5: José... Sempre estem a Montcada, sí, que també som... tenia una quantitat de problemes, sí, importants, si hem d'empatitzar.
2: Som els de la perifèria, sí, d'escampar el que no volen els de Barcelona cap a l'àrea metropolitana.
3: Bé, però Sant Adrià de Besòs...
5: La perifèria són els nous centres, eh?
2: Sí, sí. Ja. Ah, exacte. On estan venint a viure els de la ciutat.
3: No... Però dic que Sant Adrià de Besòs ara té una bona notícia, que és que ja han començat els tràmits per reubicar la incineradora, oi?
5: Bueno, no exactament, tant de bo fos així. El que sí que hem començat nosaltres com a Ajuntament, perquè no oblidem que la incineradora, i ara estem parlant de la incineradora, però el mateix paquet estaria a la central de cicles combinats, i no són els mateixos problemes, però derivada de la incineradora, l'activitat d'Ecoparc. El que sí que hem iniciat nosaltres, però com a Ajuntament, és les al·legacions al Pla Director Urbanístic Metropolità, per segona vegada, de fet, perquè és la segona aprovació inicial del planejament, per demanar que es traslladi l'incinerador, bueno, que es traslladi, que es replantegui en un altre lloc. Ja. És una infraestructura, també la central de cicles combinats, són infraestructures essencials, fonamentals, una per gestionar residus, l'altra per generar energia, però que, ara com ara, estan en una ubicació absolutament errònia. Absolutament.
3: Clar.
5: I per tant el que demanem és això, que es replantegi un altre lloc, ara que estem fent el Pla Director Urbanístic Metropolità, que ha de donar les directrius de com funcionarà la metròpoli i on s'ubicaran els diferents serveis, habitatge, mobilitat, etc., d'aquí als propers 25-30 anys, amb un horitzó del 2050. Mm-hmm. Per tant, el que passa és que, bueno, que la propietat, no oblidem, de l'incineradora concretament, és àrea metropolitana i l'Ajuntament de Barcelona, i evidentment és una cosa que hem de negociar amb ells, i això fem. Però no és que s'hagin començat els tràmits, tant de bo. El que sí que hem fet nosaltres per segona vegada, i evidentment és un tema que posem sobre la taula a cada conversa que tenim sobre urbanisme o sobre infraestructures, és la necessitat de fer això. El que passa és que sí que hem iniciat com a Ajuntament, no tenim la competència, però com a Ajuntament, el planejament urbanístic, el Pla Director Urbanístic Metropolità, hem exigit per segona vegada que s'apliqui el primer principi del pla director, bàsicament. Bé, que
4: i com
5: és
4: pinta la cosa?
5: Solidaritat metropolitana.
4: Com pinta,
5: bueno,
4: la cosa, José Antonio?
5: Com pinta? Esperem, jo crec que no hi ha ningú, cap polític o cap tècnic, que no sàpiga o que no sigui capaç d'admetre que aquestes infraestructures estratègiques estan ubicades en un lloc erroni. No hi ha ningú, perquè almenys a mi o a la meva alcaldessa ningú ens ha dit no, estan a la situació idònia. No hi són ara mateix a la ubicació idònia. El que passa és que, evidentment, bueno, és una cosa que s'ha de tramitar, és una tramitació complexa, s'ha de trobar un lloc també més adient, que no és fàcil, perquè ha de ser central a l'àrea metropolitana per abastir a una població, bueno, a molts residus que es generen per la població de manera més o menys propera, però alhora han d'estar allunyades dels nuclis urbans, especialment com aquí que tenim la directora de les Tres Gimenelles, la Universitat La UPC al costat, l'Espai Fòrum, efectivament, que atrau milions de persones cada any, els habitatges i els equipaments públics que tenim al costat, és a dir, tenim a menys de 400 metres una sèrie d'habitatges i d'equipaments que tenen un impacte descomunal.
0: Quants anys fa que hi ha aquesta concentració de, diguem, de incineradores, ecoparcs i tal? Quants anys fa que ho estan patint, això?
2: Això és des dels 70.
5: Bueno, la incineradora es va construir a l'any 73.
0: Sí. L'any 73, o sigui, des dels 73. Eh?
2: Clar, però era quan...
5: La incineradora, sí. La central de cicles combinats, el 2011, va així, quan va tancar
2: la tèrmica. Però era... Clar, tot això ve de l'època en què la línia costanera, el litoral, era el pati de darrere de casa i era una a les escombraries i on d'això. Sí. Clar, la ciutat... La ciutat ha anat creixent. Barcelona, des d'un punt de vista turístic, va canviar del que des de ser industrial a ser turística, i ara, clar, ens trobem que han de conviure els que van al Cruïll i els turistes amb tots aquests equipaments.
3: Déu-n'hi-do, també, les molestes del veïnat i la imatge que donem també en aquell sector. José Antonio Gras, regidor de Territori de Sant Adrià del Besòs, gràcies.
0: Molta sort.
5: Moltes gràcies.
2: Gràcies i sort.
3: Adéu, molt bona tarda. Què, Montcada, tres quarts del mateix, Gemma?
2: Sí, estava pensant, bueno, Montcada té els seus problemes, és a dir, sempre tot el que és les conurbacions doncs van patint una mica tots els efectes d'una ciutat que va creixent i que es posa guapa. Jo me'n recordo molt d'aquella campanya, Barcelona posa't guapa, previ als Jocs del 92, que realment Barcelona es va posar guapa, i és cert, i estava molt bé que es posés guapa, però molta d'aquella guapetat implicava que la part lletja l'anaven portant els pobles del voltant. I això sempre ha sigut així, és el quid de la qüestió de viure en la conurbació. El que passa que ell ha dit una cosa que està molt bé, que és que tal com està el món avui en dia, tal com estan els problemes de l'habitatge, cada vegada aquestes baliers o aquests pobles una mica
3: Afores.
2: Dels afores s'estan convertint en la ciutat, és a dir,
0: en el centre.
2: Perquè estava venint a viure gent que no pot mantenir un ritme de vida a Barcelona i estan anant a viure a Sant Adrià, Moncada, o molt més lluny.
0: Sí, no, evidentment, clar, ja no es pot ni tocar a Santa Coloma, i ja m'han dit que els preus
2: però
0: són...
2: Però volia dir una cosa d'això de Sant Adrià, perquè és que l'altre dia vaig llegir una notícia que ja vaig pensar, sí, és igual, sí, ja tenim tant turisme, que és que diu que el barri de la Mina, que ja sabem tots que té molts problemes, hi ha detectats no sé quants allotjaments turístics.
0: Al barri de la Mina.
2: Al barri de la Mina, ho va publicar el Periòdico de Catalunya fa un parell o tres de dies. Escolta'm,
1: En aquest cas, igual, fins i tot...
2: És exòtic i tot, igual.
1: És positiu, en aquest cas.
2: I tant.
1: Perquè al final s'omple d'una altra gent, no? Però això és que és normal. O sigui, tot això... El problema són les prioritats. Quina és la prioritat? Jo recordo l'any 74-75 que anàvem amb l'escola amb un autocar des del Pare Claret a la piscina, a una piscina que hi havia al costat de l'Hospital del Mar, i allà acabava Barcelona.
2: Sí,
0: és veritat.
1: O sigui, hi havia un munt de... No, després ja no hi havia...
0: Soc de la mateixa quinta.
1: Res, no hi havia res.
2: Perquè allà hi havia l'estació de França molt a prop i jo... El tren arribava i posava, es deia Barcelona Termino. Jo no sabia llegir bé.
1: Bueno, ja estava a l'estació Termino.
2: Clar, ja estava allà i es deia Termino. I jo, com que no sabia llegir bé, era petita, jo pensava Barcelona Termino.
1: Termino,
2: perquè a més la imatge que donava era que s'havia acabat.
1: L'estació de França
2: i no hi havia res més.
1: I l'estació Termino, que estaven al...
2: Exacte. Doncs per mi era Barcelona Termino.
1: Allò era al final, i parlem això, de mitjans dels anys 70.
2: Sí, sí.
1: Bueno, les prioritats que van fer, que va arribar a les Olimpiades i tot allò es va revolucionar. A Hospitalet hi ha un lloc que es diu La Farga, que allò era unos altos hornos.
2: Sí.
1: O sigui, les xemeneies, les xemeneies d'una hora, durant 12 hores o 15 hores
2: anaven traient el foc.
1: I els veïns sabien, perquè si la roba estava estesa, i sabien quan la tenien que posar o no la tenien que posar, perquè si la posaven els dies que acabava els coixins i demés, no? Prioritat de l'Ajuntament d'Hospitalet en aquell cas, eliminar la gran farga i convertir-la en una altra cosa. I aquí ha quedat tramits, no? Sant Adrià ha quedat com de qui és? És del Besòs, és de Barcelona, és de Badalona, és de... I bueno, al final, almenys, tot apunta, bueno, dintre de poc, al món de la comunicació, les Tres Xemeneies serà molt important. Serà un espai important. I el barri de la Mina segurament acabarà desapareixent i serà un barri absolutament diferent, no sé si d'habitatge social o de luxe, perquè al costat hi ha un edifici magnífic de Nouveau, crec que és vermell i tal, que els pisos són com de 4 o 3 milions d'euros.
3: Mira, Àlex, ara que has parlat de la comunicació i de la creació, passem a una altra qüestió. La intel·ligència artificial ha fet un pas més a Hollywood amb Tylee, suposo que es diu així, Tylee Norwood, que és la primera actriu creada íntegrament amb intel·ligència artificial, que protagonitzarà el film Misaligned. I la seva aparició ha reobert el debat sobre l'impacte de la IA en el cinema i els riscos ètics que comporta.
4: Sí, perquè els creadors asseguren que la IA pot reduir fins a un 90% els costos de producció, però els professionals del sector alerten que això pot posar en perill la feina d'actors, guionistes i directors. Tylee és considerada només el primer pas d'una nova generació de personatges digitals.
3: Què en penses, Elisenda?
0: Que està en les nostres mans, no m'interessa anar-la a veure mai de la vida. És més, cada vegada les creacions amb intel·ligència artificial se n'adonaran que necessiten molta quantitat d'aigua i que és una cosa, és un bé escàs. Per tant, totalment a favor de que hi hagi una intel·ligència artificial, però portada amb gent amb intel·ligència artificial, és a dir, amb gent que sigui
2: intel·ligència humana.
0: No per gent que vulgui simplement anar de cara a fer-se més rics del que ja són.
3: Què en penseu els altres, Gemma?
2: Jo, com l'Elisenda, no tinc cap interès, perquè ja m'imagino que una pel·lícula protagonitzada per una actriu creada amb intel·ligència artificial ja no deu tenir un guió molt profund i ja, doncs, potser ja és que ni m'interessa ni per la típica pel·lícula de diumenge a la tarda de veure la sofà de casa. És que no m'interessa.
3: És que no m'imagino una perquè... noche sin luna de Juan Diego Boto fet per un actor d'intel·ligència artificial en 3D.
2: Però és que ni una pel·li d'aquestes de Nadal, saps? D'aquestes dels diumenges a la tarda, ni això. No, hi ha una cosa que són els matisos que ha de tenir qualsevol actor, qualsevol actriu, és a dir, no, la gent parla, la comunicació no només és recitar un text amb una dicció perfecta i tal, és hi ha
3: que tota utilitzin per videojocs, coses... per fer un espectacle que està molt bé...
2: O per fer un nou president dels Estats Units, igual, jo ho provaria per aquí, jo ho provaria per aquí.
3: Esperant que hi hagi algú a darrere amb cervell.
2: Després de lo de la cimera de la Gotham,

0: No, no,
1: ho dic,
0: hi ha un espectacle que té un èxit brutal, que és sobre els ABBA, i que està fet amb hologrames, sí, és a dir, no hi ha ningú al damunt de l'escenari, són hologrames, i la gent s'ho passa pipa, canta i balla, però no l'enreden, és a dir, saben que van a veure hologrames. Mal, el que tiba és la música d'ABBA i l'espectacle, que és realment extraordinari.
2: Digui. Puc contraprogramar aquesta informació? Us recomano una pel·lícula que es diu Un poeta. És una pel·lícula colombiana. És una pel·lícula lenta, absolutament lenta.
3: Vam tenir aquí el protagonista.
1: Sí.
2: Maravilloso.
1: Però aquesta pel·lícula jo no l'he sentit a parlar.
2: Va guanyar el premi de
3: Està
2: la crítica.
3: Està nominada als Goya.
0: Ubey Marrios.
1: Pues no.
2: I vau tenir aquí
3: m'ho he
2: perdut,
3: protagonista.
2: Això. Sí. El protagonista és un home que fa d'un poeta lleig.
1: Sí.
2: Molt lleig, molt trist. És una pel·lícula fantàstica que us recomano con todos los poros de mi piel.
1: Ja està fet per una persona.
0: O sigui, estàs
2: per això, justament.
1: Estàs contraprogramant.
2: Estic contraprogramant aquestes coses.
1: Per pensar que ens contraprogramaves a les nostres opinions.
2: No.
1: Ai, ara no ho entenc.
2: No, aquesta proposta, és que no m'interessa en absolut la intel·ligència. S'ha d'estar alerta amb la intel·ligència.
0: Pensava que el poeta aquest estava fet amb intel·ligència artificial.
2: És una pel·lícula artesanal. És una pel·lícula feta amb un gran guió i per un director que és un poeta. És una pel·lícula que la meitat dels actors són actors del carrer.
1: Sí,
2: tot el contrari de la IA.
0: Però
2: tot
0: una pregunta, per què doneu per fet que les pel·lícules de la intel·ligència artificial seran de pitjor qualitat?
1: Home, perquè ja suposo, és com determinats productes. Ja van dirigits a un públic, pues d'això, com se'n diu, pues una mica de morralla. No sé, és que sincerament t'ho dic.
2: Jo
1: valoro molt la interpretació. Jo vaig descobrir quin és el valor de la interpretació que fan els actors i les actrius. Quan vaig haver de treballar amb ells, jo fent les meves coses professionals i ells interpretant, i aleshores jo, clar, me'ls mirava perquè estava jo parlant amb ells en pauses de rodatge, i normal, per aquí, per allà, no sé què, no sé quantos, i llavors dèiem, a veure, doncs ara prepares per la seqüència no sé què, no sé quantos. I llavors havia algú que deia, 5 i acció. I jo, t'ho juro, que ho veies, quan aquella persona deia cinc i acció, com li canviava la cara a l'actor o a l'actriu. És que li canviava... Llavors jo vaig pensar, què ha fet? Què ha fet? I es convertia en un personatge.
2: Quin treball interior...
1: Quin treball has fet? Perquè hem passat fa 5 minuts que estàvem parlant de si plou, si no plou, no sé què, no sé quantos, i de cop i volta he vist com la cara et canviava. I jo, llavors, tinc un respecte absolut. I aleshores jo ho sento, és a dir, no dic que no ho hagin fet molt bé amb aquest treball d'intel·ligència artificial, però és que a mi no m'interessa.
0: Exceptuant alguns casos que són minoria, l'ofici d'actor i d'actriu i la de director i la de dramaturg en un tant per cent molt elevat és precària.
1: Sí, tant.
0: Estàs pendent d'un telèfon. Si ara, escolta'm, què has de dir? Quina fer animació? Que facin anime, o que facin, saps? Vull dir, però que deixin el cinema pels actors i el teatre pels actors.
2: Però això que deia la Samantha és perquè res és original. O sigui, si està fet per IA o l'actor ja està creat, sempre s'inspirarà en un altre.
1: No
2: en una feina...
1: Amb els teus propis sentiments.
2: Això,
1: exacte, que és els que has de treballar.
2: Que és això que fa l'actor al moment de canviar. Per això jo crec que la IA, igual pot estar els actors fets per IA, poden ser molt interessants, però no perden aquesta part de veracitat.
3: Això que deia de la precarietat l'Elisenda, només del 10 al 20% dels professionals de les arts escèniques
1: viuen d'això.
3: Viuen exclusivament
0: d'això. No t'estic enredant, no? Ho sé perfecte. Sí.
1: I tant.
0: Home, i tant. Hi ha uns, afortunadament, que són molt bons i són privilegiats, però hi ha alguns que són molt bons i no estan tenint la feina que haurien de tenir. Perquè som un país que, curiosament, hi ha moltes escoles de dansa, moltes escoles de teatre, moltes escoles de música, i després, aquests que acaben una carrera musical han d'anar a Europa, qualsevol altre país d'Europa que no sigui el nostre, o han d'anar a buscar-se la vida amb dansa, doncs, a la INO, a Anglaterra, o a Itàlia, o a països que no siguin Espanya. Ara, això sí, paguem un pastonaco perquè els nostres fills estudien un instrument, alguns pares, o facin teatre o expressió, que això va molt bé a la vida, també, t'ensenya a parlar en públic, etc. Vull dir, deixa... però curiosament un país on hi ha tantes escoles de teatre, bones a més, bones, i de dansa i de música, després...
4: Però no teniu la sensació que potser també podem descobrir nous talents tancats a la seva habitació, que amb eines d'intel·ligència artificial de cop i volta es convertiran en grans directors?
2: Insistes, eh?
1: Però escolta, pregunto, que t'agrada aquest tema, eh?
4: No, jo pregunto,
1: Grans directors, però un gran director de cinema o una gran directora de cinema...
4: Vull dir, estic pensant...
1: Si és gran...
4: Mira, perquè jo estic pensant... Us en recordeu com va començar Justin Bieber? Pues per YouTube i ell sol. Billie Eilish, el mateix. Vull dir, i la intel·ligència artificial no serà una gran eina per també gent que d'altra manera no podria fer cinema, de cop i volta el faci i detectem nou talent?
1: Però
4: estàs
1: parlant d'una altra professió, és a dir, el cinema, hi ha una pila de gent involucrada, guionistes, el director de fotografia, és a dir, la quantitat de gent que treballa per fer una producció de cine...
4: Clar, i això ho fa molt elitista. Però la gent que va a l'escala.
1: Aquí el que hem fet és substituir un actor o una actriu en aquest cas, se suposa que hi ha un director que ha de fer la mateixa feina, l'únic que ha de dissenyar uns plànols, m'imagino,
0: la IA ja et fa el guió,
1: però llavors també ens mengem el guionista.
0: Tu li poses quatre coses.
1: Jo he vist algun guió fet per IA i es nota.
4: Se l'ha de guiar, a la intel·ligència artificial se li han de donar les ordres.
1: Tu saps que jo quan em jubili vull fer un llibre que es digui Mis conversaciones con la IA.
3: Tu parles amb la IA, Gemma?
1: Jo, la insulto cada dia. I li dic, com ets capaç de dir això?
2: I ella et respon.
1: Sempre em demana disculpes.
2: Ah, sí, per això.
3: És educada, és educada.
0: Àlex, molt educada.
1: I jo és tan educada que jo soc més grollera. Jo no suporto això.
0: Jo li he preguntat alguna cosa, allò, perdona, com es diu la no sé què? I aleshores, quan em respon, soc tan idiota que dic, gràcies. I ella em diu, de res, qualsevol cosa que vulguis, estic aquí. Penso, quina por, és el dimoni.
4: Mira, almenys la IA et dona les gràcies, perquè hi ha altra gent que no ho sabem, i ara parlo de Donald Trump.
1: Hombre, ja t'ho deia, jo.
4: Bé, després de la cimera de l'OTAN a Ankara, Donald Trump ha canviat radicalment el to i ha elogiat el govern espanyol. Tot plegat ha passat poques hores després que el mateix Trump amenacés amb trencar les relacions comercials amb Espanya.
3: El president dels Estats Units ha assegurat que Espanya s'ha redimit completament després que el govern espanyol acceptés una important sol·licitud de pagament a l'OTAN, sense concretar a què es referia exactament. La Casa Blanca i l'OTAN no n'han donat més detalls. Tot i això, el desacord entre Washington i Madrid continua centrat en la negativa d'Espanya a comprometre's a destinar el 5% del PIB a defensa, tal com reclama l'Aliança.
4: Què en penseu d'això?
0: Aquest matí he estat sentint el Gustavo Alegret, corresponsal de TV3 a Washington, i mentre estàvem dient el Marc Rutte és un llepa qua, i ell diu, no, un moment, vull anar a la contra una mica. Marc Rutte sap que aquest home, com vulguem dir, no ho ha dit així, perquè Gustavo Alegret és absolutament educat, ha dit que aquest home no li va bé el panell, és a dir, no li va bé la veleta, vale? És que a més parla un català que jo l'adoro, Gustavo Alegret, i aleshores diu el Rutte, que ho sap, ha vingut a dir que li dona la raó com els tots. Perquè, si no, sap que un enfrontament amb ell... Fixeu-vos sempre que ell és m'embolico amb la bandera americana per semblar el més yanqui de tots, el més totpoderós, i llavors fa unes compareixences amb 24 banderes enormes dels Estats Units i darrere posa els seus, diguem, sequaces, que tots somriuen. Perquè si no somriuen, evidentment, rebran. Aleshores, alguna cosa rebran.
1: Els que venien darrere són pitjor que ell, que ja havia el Marco Rubio i l'altre.
0: No, tots somrient com...
1: Són pitjor que ell.
0: Tot el que digui va a missa, encara que digui la bajanada més gran. Aleshores, el Gustau ha dit una cosa, diu, aquest home no és que ara estigui fent de llepa, és que el que no vol és que hi hagi un trencament a la OTAN i als Estats Units, perquè a aquest se li pot acudir qualsevol cosa. Que és dir, ara deixo l'OTAN. Clar, això a Europa no li interessa. Diu, per tant, va dient, sí, clar, oi tant, i li somriu, etc, perquè sap que no està bé.
1: Home, a mi em falta veure la cara d'ahir del contraplano de la pregunta del periodista danès que li fa al Marc Rutte, quan li diu com quina és la seva autoestima davant de tot això.
0: Però
1: no
0: mira,
1: sé,
0: com, però mira com se'n surt el Rutte. Escolta, veure.
1: No, és que
2: hi ha una imatge,
1: va contestar.
2: Hi ha una imatge del periodista.
1: Sí, la del periodista, però no no vaig veure la imatge del Rute quan li, mentre l'altre li fa la pregunta. Sí.

0: Jo sempre opino, Samantha, crec que ho he dit alguna vegada, que jo cada vegada que parlem del Donald Trump crec que fa falta un expert en psicologia, t'ho juro, perquè ja. és que no cal.
1: Tu saps que el club de la comèdia és això.
0: Sí, però...
1: Però quan en una tertúlia tenim que analitzar Trump, jo sí, no ho sé.
0: Però hi ha coses molt serioses, i amb això, per exemple, del 5%, algú li hauria de recordar que el 5% del PIB d'un estat és una xifra bastant alta. I, bueno, jo no sé com què passaria, però a mi, per exemple, si es decidís que Espanya hagués de portar el 5% de del PIB a l'OTAN, a mi m'agradaria que això es debatís, o sigui, com a mínim es debatís en el Congrés, i ja si pogués ser que hi hagués un referèndum, que em preguntéssim si jo vull, perquè són molts diners. Aleshores, jo, a mi sí que és una cosa que jo crec que els governants dels països de la Unió Europea, bueno, dels països europeus que formen part de l'Aliança, no li han deixat prou clar al Donald Trump. I en el Rut aquest, que tu dius que no és un llepa... Per mi és un llepa, què vols que et digui?
1: Bueno, la diplomàcia fa aquestes coses, no? Que a vegades tinguis que...
2: És el que diu el Gustau, sí. I m'ha semblat, sí, que era molt assenyat.
1: I un senyor que arriba a aquesta conferència, a aquesta convenció, i ja comença dient que el tema de Groenlàndia, que després s'oblida, sí, absolutament...
0: Després diu, os amo.
1: Fa una declaració...
0: Os amo, dic, però què li ha passat?
1: Per això, és el cop de la comèdia. No té un sentit raonat, i bueno, doncs tenim que aguantar aquest senyor 2 anys més, i jo diria que hi ha molts nord-americans que estan, bueno, estadounidens, que estan pensant exactament el mateix, a veure quan s'acaba.
2: Però hi ha gent que ja pensava així, molt dels seus votants.
1: Sí.
2: Molts dels seus votants.
0: Diuen que ara a la tardor pot haver una mica d'un punt d'inflació,
1: sí, amb les
0: eleccions... Són els senats, no?
3: Les mitjanes.
4: Per cert, avui partit del voltatge, el Mundial.
0: Ah, sí.
4: Entre França i el Marroc, Bé, després de l'experiència d'altres anys, com diem, és considerant d'alta tensió.
3: Sí, és un partit que, tot i que jugarà a Boston, es viu amb especial inquietud a França, per això les autoritats franceses han desplegat un dispositiu de seguretat extraordinari a París. Vàries línies de metro es tancaran, també s'utilitzaran drons, hi haurà toc de queda pels menors de 16 anys i la prohibició de posseir material pirotècnic i focs artificials fins al 15 de juliol.
0: Ja.
1: Això explica la societat francesa,
0: sí.
1: Explica la generació de gent del Marroc que va arribar, que ja és quarta o cinquena generació a França i que no s'acaba de trobar.
0: Perquè encara no s'han sentit ciutadans de primera. I és el partit de la ciutat contra la Valier.
1: Doncs això.
0: Però bueno, i després et mires les alineacions i resulta que tots juguen o la Lliga Francesa o la Lliga Espanyola i els cognoms són d'origen tant a la selecció francesa com a la marroquina. Sí, quina llàstima.
1: És un tema molt complicat, molt complicat, a més que... O sigui, Espanya no té res a veure a França, eh?
0: Sí, no,
1: I la relació és diferent. Però s'ha d'estar atent, perquè aquesta quarta, sobretot per a les generacions, gent que va arribar a Espanya fa 30 anys, ara tenen fills ja consolidats, com es senten aquests fills? Són espanyols? No són espanyols? Es senten a cara del seu... Vull dir... és un tema que en profunditat explica moltes coses.
4: És complicat, estarem molt pendents d'aquest partit, que a més és ben interessant, clar,
0: sí,
4: justament per aquesta realitat
0: social. Sí, perquè
1: després...
0: són potents les dues seleccions.
1: No, sí, senyor. I és qui juga després contra Espanya, si Espanya passa.
4: Marxem, Elisenda Roca, Gemma Soriano, Àlex Salmón, gràcies als tres.
0: Gràcies
4: per venir. Notícies, i de seguida tornem a l'entrellat amb moltes qüestions. Avui és dijous de ciència. Tindrem a Lluís Quevedo. Fins ara mateix.
5: Són les 5.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda, comencem amb una notícia de darrera hora. Un total de 75 persones han estat rescatades aquest dijous al matí després d'arribar a les Illes Balears a bord de 5 pasteres. 4 han arribat a Formentera i una a Mallorca. Entre dilluns i dijous, les forces i els cossos de seguretat de l'Estat i Salvament Marítim han interceptat un total de 17 pasteres en què viatjaven 317 persones. I en el que portem d'any han arribat a les Balears 150 56 barcasses amb prop de 3.000 migrants a bord, segons les darreres dades del Ministeri de l'Interior. Aquesta és la darrera hora, però també repassem i actualitzem com està la situació dels incendis a Catalunya. Els bombers estan treballant per controlar aquests 6 focs que continuen actius, tot i que estan estabilitzats arreu de Catalunya. La situació, però, continua sent delicada per la calor extrema, la baixa humitat i el vent de marinada previst per les pròximes hores. El cos ha reforçat el dispositiu. Oriol Corbella, inspector dels bombers.
7: Una situació en què a tots els parcs de Catalunya el que fem és doblar els mínims que tenim de torn, a part tenim tots els parcs de bombers voluntaris oberts, i amb això doncs anem atenent aquestes situacions de simultaneïtat, perquè amb aquestes, com deia, baixes humitats relatives i alta temperatura, qualsevol ignició doncs ens està arrencant amb força.
5: Els focs de Navarcles, el Pla de Manlleu, Guimarà, Sentmenat, Anoia i Gavà es mantenen estabilitzats, mentre que el de la Bisbal d'Empordà ja està controlat. Aquest dimecres els incendis van obligar, recordem, a confinar més de 16.000 persones, tot i que les restriccions ja s'han aixecat. Mentrestant, els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, a 223 municipis de 24 comarques. També s'han ampliat les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà i del Montsant. En total, ja hi ha 9 espais naturals amb l'accés restringit. De l'exterior, l'Ebola es propaga més ràpidament que tots els anteriors brots de la malaltia, segons acaba d'advertir l'Agència Sanitària de la Unió Africana. El darrer balanç reflecteix més de 1.700 contagis i 600 víctimes mortals, 20 d'elles en les darreres 24 hores. El brot d'Ebola, declarat el passat 15 de maig, es propaga amb molta rapidesa. Ho ha explicat el doctor Wessam Mankula, cap d'operacions de l'emergència.
8: Unfortunately, the virus is still ahead of our response.
5: Diu que el virus avança més ràpid que les respostes sanitàries que poden donar i els recursos que poden desplegar per intentar controlar l'emergència sanitària. El doctor recorda que, tot i l'elevat nombre de víctimes mortals, 700 persones s'han pogut recuperar d'aquesta malaltia. Més qüestions. Espanya ha presentat als països de la zona euro una proposta per crear un mecanisme d'emissió conjunta de deute. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, defensa que centralitzar part de les emissions permetria estalviar més de 25.000 milions d'euros l'any, reduir els costos de finançament i reforçar el paper internacional de l'euro.
9: Una propuesta que lo que pretende es reducir la fragmentación de la emisión en deuda a nivel de los 27 Estados miembros con la centralización de parte de esa emisión. En concreto, lo que proponemos es un tercio de las amortizaciones anuales más el déficit que nos permiten las reglas fiscales para, en el plazo de 5 años, haber conseguido un mercado suficientemente profundo que genere las ventajas de tener de verdad este activo seguro.
5: Ara bé, la iniciativa de moment no té el suport necessari. El president de l'Eurogrup ha reconegut que no hi ha consens entre els estats. Països Baixos i Finlàndia expressen el seu rebuig, mentre que altres socis, com França i Grècia, s'hi mostren favorables. I fem un darrer punt. El grup Volkswagen planteja un acomiadament massiu de fins a 100.000 treballadors a tota Europa, gairebé un 15% de la plantilla mundial de l'automobilística. La planta de Seat a Martorell és referent del grup i l'anunci del possible tancament de 4 fàbriques a Alemanya ha encès totes les alarmes. A la primera reunió del grup hi assisteix el president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, per defensar tots els llocs de treball.
10: Y evidentemente la plantilla va a respaldar al 100% todas las decisiones que la parte de los trabajadores vamos a tener que defender en este sentido. Yo dudo mucho que hoy pueda haber acuerdos sobre lo que ha planteado o va a plantear la dirección de la empresa, y aquí a partir de ahora se abre un relato y un camino que tendremos que abordar en los próximos meses para buscar soluciones y alternativas para evitar esos 100.000 empleos, ¿no?
5: De moment, les retallades no afectarien dues plantes que Volkswagen té a Espanya, una a Martorell i l'altra a Pamplona. I acabem amb la previsió del temps. Emet, Juan Carlos Piña, bona tarda.
11: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya les temperatures se mantenen sense canvis o baixant lleugerament, amb màximes de 42 graus a Lleida, 40 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. Així mateix, seguim xerrant de calor i és per això que l'Emet ha activat l'avís per calor a tota la comunitat, sent de nivell taronja a les províncies de Girona, Lleida i a la depressió central de Tarragona. Durant les pròximes hores creixeran núvols d'evolució al Pirineu amb probables ruixats i tempestes. És una informació d'Emet.
5: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4.
12: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
13: Jo no sé si Loles León...
14: Hola, bon dia,
13: senyoreta.
14: Bon dia, Catalunya.
13: Josep Maria Mainà.
15: Home, jo m'explico tot, no m'amago res,
13: Molt bon dia,
16: Muñoz. Molt bon dia.
17: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs.
13: Sí.
17: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
14: Emociona, això.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
17: Per què sopa de cabra, Gerard?
18: La cabra... és un animal molt potent.
17: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
19: Cada dia. Tinc una foto amb el Toro de Pons.
20: Comença el caragolazo. I això és que la plec comença.
6: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
21: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
22: Coneixeu el concepte d'evolució?
21: Sota sospita.
22: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
21: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
22: Podien parlar a través dels oceans.
21: Amb Laura González.
22: Impossible.
23: Per què la volen capturar?
22: És més intel·ligent que la majoria.
24: A Ràdio 4.
21: La millor companyia.
6: Ràdio 4.

0: Continuem a l'entrellat i ja saben que els dijous ens agrada parlar de ciència. I ho fem amb en Lluís Quevedo. Lluís, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Samantha, com esteu?
0: Doncs mira, encantades de parlar amb tu, com sempre, perquè ben interessants són els temes que ens portes a l'entrellat. I avui, en fi, comencem amb una història que, si funciona en humans, podria sí. canviar una part molt important dels tractaments de fertilitat.
1: Doncs sí, científicament és superinteressant. Val a dir que és d'aquestes coses que encara està a la part experimental, de laboratoris, però és molt, molt, molt interessant per una cosa que ràpidament explicaré. No? Això són uns experiments que s'han donat en ovelles, en xais.
0: Sí.
1: Els coneixem, aquesta ciència de ratolins, i ho hem pogut fer, però els ratolins són bitxos tan llunyans a tu i a mi que no era aplicable. Per tant, haver-ho fet amb xais és una cosa molt important. Què s'ha fet? Doncs mira, el que s'ha fet és... Tu saps que les femelles mamíferes, i tu n'ets una, no?
0: Sí.
1: I totes les dones en sou una, naixeu amb cents de milers, fins i tot un milió, d'òvuls potencials.
0: Sí, tots els que tindrem. Tots els que tindrem al llarg de la vida.
1: Sí, però en teniu molt, però que molts més dels que acaben madurant.
0: Ja.
1: Inclús s'acaben perdent amb els cicles menstruals.
0: Mm.
1: I, de fet, hi ha una part d'incògnita per la ciència per entendre per què hi ha aquest nombre tan gran, tan estratosfèric, de candidats, i després només uns quants maduren, i molt pocs. Saps que molt extraordinàriament en maduren dos.
0: Sí, sí.
1: Amb un cicle menstrual normalment és només un, i de vegades cap, o no funciona.
0: Mm.
1: Però realment la reserva potencial és absolutament enorme. Llavors, què és el que passa aquí? Sabem que, per un mecanisme que no acabem d'entendre bé del tot, de tots aquests que podrien començar a madurar, a cada cicle hi ha un que agafarà la capdavantera,
0: sí,
1: i acabarà sortosament madurant, i si aquest madura, és expulsat per l'ovari, arriba a les trompes de Falopi, pa, pa, pa, pa, pa, tota la història, no? Allò de les ametlletes, i al final pots tenir un embaràs.
0: Mm.
1: Llavors, és molt interessant pensar que en aquests ovaris hi ha una reserva potencial enorme.
0: Clar.
1: I una de les coses que han aconseguit és fer madurar de manera artificial, convèncer químicament a que aquest teixit, que normalment no maduraria, ho faci. Per tant, converteixi en un òvul potencialment que pugui ser fecundat. En un teixit que tradicionalment faria res de res.
0: A veure, com ho han fet això? Explica, explica.
1: Bàsicament, literalment, fent una recepta de cuina de laboratori. Una de les coses que fa ja uns quants anys, i de fet es va guanyar un premi Nobel, que va ser interessantíssim, és les cèl·lules induïdes pluripotencials, no? Les iPS cells. Això va ser l'invent d'un japonès que va esbrinar quins ingredients havies de posar a un brou en el que tu posaves les cèl·lules que tu volguessis, per tornar-les més primigènies, com més capaces de generar...
0: Tenim algun problema, per connectar amb el Lluís Quevedo.
1: Em sentiu?
0: A mitges.
1: Perfectament.
0: A mitges, Lluís, a mitges. Oh. Vas perdent alguna cobertura, em sembla, I és ben interessant això que ens estàs explicant, perquè, home, poder fer evolucionar òvuls que normalment no tindrien evolució és una tècnica molt novedosa.
1: Sí. No. És molt interessant perquè el que finalment han aconseguit...
2: Mira, farem una cosa.
1: Sí?
2: Lluís, t'estem perdent. Farem una cosa que no falla, que és el telèfon de tota la
0: efectivament,
2: vida,
0: sí.
2: Perquè ens està donant problemes aquesta connexió.
0: Sí, si tornem a connectar amb en Lluís.
2: A vegades aquesta tecnologia, que confiem tant en aquesta tecnologia, i a vegades falla. El que no falla és la trucada, Samantha.
0: Efectivament,
2: no,
0: efectivament. Jo tinc moltes ganes que m'expliqui, perquè, clar, ens està explicant que s'ha provat aquesta tècnica de fer madurar els òvuls que no tindrien una evolució, ho han aconseguit decidit fer en Chais i s'obre aquí una esperança pels humans.
2: Oh, i tant.
0: Clar, per tant, s'ha de saber en quina fase està aquesta investigació amb els animals i noves tècniques de reproducció assistida. Tenim en Lluís, a veure si et sentim ara, Lluís.
1: Sí, vinga, perfecte. M'han traicionat les dades de la meva línia, ho sento.
0: Cap problema.
1: Doncs el que us deia és que el que han aconseguit, bàsicament, des d'un punt de vista molt intuïtiu, és a arribar a una recepta de cuina on nosaltres podem fer un brou amb una sèrie de senyals químiques que el que fan és dir-li a la cèl·lula que ha de prendre decisions amb els seus gens. Què és el que aconseguim? Que aquest teixit que es quedaria aquí quiet comenci aquest camí per convertir-se en un òvul madur. I això ho podem fer a voluntat. Bueno, a voluntat, no vull exagerar, no és que ho aconsegueixin amb el 100% dels òvuls immadurs que hi ha en aquest teixit, però sí ho han aconseguit en ovelles en un 30%, un 30% del que abans era zero.
0: És molt, això.
1: Per tant, és una burrada. No només això. Un cop han aconseguit això, per tant, òvuls que poden madurar d'un material que mai haguera servit per res, després els han passat per la tecnologia ben coneguda de fertilització in vitro,
0: sí,
1: i resulta que un 20% sí s'han pogut fecundar. Llavors, fixa't, en perdem 7 de cada 10, després en tornem a perdre 8 de cada 10, però, novament, partíem de 0 taxa d'èxit i un pool de cents de milers de candidats. Per tant, això, des del punt de vista de nombres absoluts, és un èxit.
0: I que s'ha fet en xais, però
1: en xais, sí,
0: que és més que en ratolins, diguéssim, no? Que els xais estan més propers perquè a les persones.
1: Aquesta és la gràcia. O sigui, aquí sempre hi ha un equilibri que perseguir. D'una banda, els ratolins els coneixem molt, molt bé al laboratori, per tant, els podem manipular, els podem entendre millor, però, clar, s'assemblen menys a humans. En canvi, el cicle reproductiu i com funciona la història reproductiva d'aquests mamífers són més semblants a nosaltres. De fet, es fan servir per altres estudis, com, per exemple, quan s'han posat a prova un úter artificial, es fa amb ovelles, es fa amb xais. Aquest animal ens dona major seguretat en que és una tecnologia que podríem transposar, que podríem intentar adaptar a humans.
0: Bé, i ho veurem? Tu creus que ho veurem, Lluís? Veurem aquesta tècnica aplicada a les clíniques?
1: Ostres, ja m'agradaria poder-t'ho respondre ara mateix. Encara ens queda molt

0: perquè hem de veure humans. Però sí que hi ha dues coses, dos que han presentat això, per cert, no amb una revista científica, com sol ser els temes que et porto, sinó al míting anual de la Societat Europea de Fertilitat, que ha estat aquesta setmana aquí a Europa.
1: Uh-huh.
0: El que sí han dit és que, com a tècnica sola, ella sola, sembla molt agressiva, perquè necessites un tros de teixit, no?
1: Uh-huh.
0: Saps quina cosa més interessant? El que pensen, saps que molts cops els tractaments més innovadors, mèdics, s'apliquen a pacients que, diguem, el seu balanç risc-benefici doncs és diferent d'una pacient completament sana. En aquest cas, una de les coses que han pensat és que hi ha pacients, perquè han tingut càncer, reserven un tros de teixit ovàric abans dels tractaments per assegurar-se la seva fertilitat cap al futur. I, tot i que se sol intentar reinjertar aquest teixit després d'haver guanyat el cicle oncològic, molts cops hi ha por perquè poden tenir cèl·lules canceroses. És un procés bastant complicat.
1: Clar.
0: Llavors, una de les coses que proposen és que, com aquesta tècnica ja es beneficiaria de tenir el teixit ple de cèl·lules immadures, el que podríem fer és estimular aquest creixement al laboratori amb aquesta recepta de cuina, i els òvuls madurs són els que es podrien insertar com si fos un cicle de fertilització in vitro normal i corrent.
1: Uau.
0: Per tant, evitant... Sí, clar, és que sona una mica ciència-ficció, però aquesta situació ja existeix per moltes dones,
1: sí.
0: I per tant això seria aprofitar-ho molt. I l'altra cosa que suggereixen, però encara ens quedaria bastanta ciència per fer, l'altra cosa que estan suggerint, que em sembla molt, molt, molt interessant, és que dones, pacients que estiguin ja passant per un cicle de fertilització in vitro, com normalment hi ha un èxit petit, no? Hi ha injeccions diàries o cada dos dies, durant unes setmanes, per tenir una ovulació extra, després s'extrauen aquests òvuls, es fertilitzen i es tornen a insertar. Clar, aquí vas perdent èxit a cada passa. Llavors, una de les coses que estan dient és que potser es podria fer compatible aquesta tècnica amb el que ja s'està fent en fertilització in vitro i, per tant, simplement augmentar la taxa d'èxit.
1: Mm.
0: Per comptes de tenir cicles amb 10 òvuls, doncs podries tenir-ne molts més, fer-los madurar, no fertilitzar, okay? Perquè hi ha els temes d'ètica i tal, no ens fiquem aquí, però sí podríem obtenir molts més òvuls per cicle i, per tant, tenir molts més òvuls després per fer cicles de fertilització, si és això el que volem.
1: Mira, espectacular, eh? Aquest avenç clínic. Parlem de la histamina, Lluís, perquè avui portem una notícia que segurament sorprendrà molta gent. Resulta que la histamina, que és aquesta molècula que associem als esternuts, als ulls plorosos, a les al·lèrgies, doncs podria ajudar-nos a recordar millor. Explica'ns això, Lluís.
0: Sí. És super, super interessant. Mira, evidentment, amb aquesta calor que fa i les pluges que hi ha aquesta primavera, hi ha molta gent que està sofrint d'una manera difícil de relatar, amb la de pol·len que hi ha i els ulls plorosos, el nas ple de mocs, la irritació. Normalment, el que es pren, molta gent pren antihistamínics, no? Que el seu nom pròpiament diu, és contra la histamina.
1: Sí.
0: La histamina és una molècula que assenyala, que indueix accions del sistema immunitari i, per tant, quan la bloquegem, aquest missatge desapareix i no tens la reacció típicament immunitària, que és la que et cabreja, bàsicament, no?
1: Uh-huh.
0: La inflamació, la irritació, els esternuts, etc. Però una cosa que jo no sé si... Tu tens al·lèrgia o tens algú a casa que tingui al·lèrgia que prengui antihistamínics?
1: Sí que prenem antihistamínics perquè hi ha rinitis que són reiteratives, eh? Sí.
0: Jo no sé si has notat, però la gent que en pren de manera habitual, perquè ha de controlar de manera crònica aquesta situació, reporta, i és ben conegut a la literatura mèdica, problemes de memòria. Com que se't va al cap una miqueta d'un núvol, no? Es torna nebulós la memòria i falla una miqueta. I els usuaris que en requereixen més sabem que pot interferir amb la formació de memòries o el record. I això és una cosa molt interessant, perquè què té a veure els esternuts amb la memòria?
1: Clar.
0: Doncs resulta que fa ja uns quants anys que sabem que el cervell té com receptors, té molècules que reconeixen la histamina. Mm. I mira que el cervell no estornuda, el cervell no s'irrita en aquest sentit. Què nassos fa la histamina al cervell? Doncs un grup de científics ha publicat ara que han pogut

0: factors de la histamina al cervell. Llavors, quan l'han aplicat en condicions de laboratori, i han fet imatges d'aquestes tècniques, imatges no?, de posar-te al cap el donut, la ressonància magnètica, sí, i veure què s'activa, què no s'activa, el que han trobat, que és interessantíssim, és que efectivament la histamina va a zones que sabem que estan associades a la memòria, al cervell humà, i té algun tipus de xip.
1: Ai, que el perdem, el Lluís. A veure, la histamina. A veure si el Lluís es pot moure i el podem recuperar una mica més tard, perquè ens costa entendre'l, eh? Perquè aquesta histamina, si ens ha de fer recuperar funcions del cervell, doncs ens costa, escolta, ens interessa moltíssim, eh? Si resulta que ens ajuda a tenir més memòria, doncs bé, que ens expliqui la ciència. Que ens expliqui la ciència. Lluís, una pregunta. Estàs amb el mans lliures al cotxe, Lluís?
0: No. Ah. Estic amb el meu telèfon...
1: El teu telèfon.
0: Normal i corrent.
1: Vale, pues
0: sí, el de les connexions de totes les setmanes. Ja ho sento, no sé què passa. M'heu enxampat d'escapada de vacances i potser la zona és nova i no la conec, però vamos...
1: Et fallava la memòria.
0: Sí, ara sí. Pues potser és això, aquí m'has enxampat.
1: Dóna l'histamina al mòbil. Escolta.
0: No, però això és interessant, perquè compte que això que sembla lògic, que acabes de dir, no funciona així.
1: A veure.
0: Això és super, super, super important. No, fixa't, perquè els hi fan el test de memòria, i què passa? La gent, això és una miqueta complicat, eh? La gent que ha pres aquesta medicina contra la narcolèpsia, que el seu moment que més bloqueja la histamina, té millor memòria.
1: Uau!
0: Millor memòria. Un 10%, un 11%, si vol ser exacte, de millor memòria, amb un test, que després de la teva vida. Llavors, quina és la gràcia aquí? Que la histamina, d'alguna manera, està bloquejant la formació de noves memòries. Quan tu la treus de fora, llavors tens millor memòria. Per què nassos funciona això? Doncs escolta, no ho sabem. Però els investigadors corren ràpidament a dir: compte ara, no et posis fins a dalt d'aquesta medicina contra la narcolèpsia, primer perquè seria il·legal, és amb recepta i de les difícils d'obtenir. Però a més, perquè, irònicament, clar, per què serveix? Perquè no t'adormis. Per tant, si tu no tens narcolèpsia, clar, i et poses fins dalt d'aquesta medicina, això et trencaria tant la son que sabem que és una de les maneres de perdre memòria.
1: Ah,
0: i això és
1: clar,
0: interessantíssim. Per tant, no tens manera de solucionar-ho. Ho sento. És una curiositat biològica meravellosa que explica el que passa a la gent que pren aquesta medicina habitualment, però no li podem donar la volta per treure-li un profit, com a mínim ara.
1: Bé.
0: No sabem si més endavant podrem esbrinar com inactivar aquesta molècula només al cervell per tenir aquest guany, ni que sigui marginal, en memòria. Tot
1: bé.
0: I això, Samantha, ens diuen els que saben d'això un munt, que si volem millorar aquesta part de memòria, precisament un somni, una son regular i reparadora, una dieta i rebaixar el nivell d'estrès, que sé que és fàcil dir-ho després de la fe, és el que millor et pot sentar en aquest sentit, sense prendre substàncies.
1: Bé, sentit comú, com sempre. Lluís, moltes gràcies. T'hem sentit a dures penes, mal que bé, però alguna cosa m'ha entès, del que ens explicaves. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins la setmana que ve. Adéu.
0: Ciao.
1: En 5 minutets arribem a 6:15 de la tarda. Continuem en l'àmbit de la ciència. Si els han fet mai una ressonància magnètica, segur que el soroll que sentiran ara els és familiar. Aquest n'és un. Aquest n'és un, però n'hi ha un altre, aquest. Ai, clar, aquests sons per molta gent no són una experiència agradable precisament, oi? En persones adultes, les ressonàncies magnètiques són una de les proves diagnòstiques que més ansietat genera. Doncs ara pensin en el cas de les ressonàncies pediàtriques. Allà la situació encara és més complicada.
2: Sí, és que fins al 66% 7% dels pacients pediàtrics asseguren sentir-se

0: resultat de l'estudi és espectacular. Els resultats mostren que aquests nens, aquestes nenes entre 6 i 10 anys van baixar, van reduir fins a un 43% el nivell d'estrès durant la prova i, a més, les pauses de l'exploració es van disminuir un 63%. És un èxit absolut.
1: I disminueix, a més, la necessitat de repetir les proves. Vull dir, ja ha sortit bé i no cal repetir. I, sobretot, evitar la sedació, que això és una cosa importantíssima que vols evitar, sobretot quan són molt petits. Bé, grandíssima experiència, que volíem explicar aquí a l'entrellat. Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica, gràcies.
2: Nada, gracias a vosotros por este momento.
1: Bueno, y Laura de Gràcia, responsable de RSC i comunicació interna de The Walt Disney Company a Espanya. Laura, gràcies també.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Que vagi molt bé. Adiós, gràcies.
3: Hasta luego,
1: hasta
3: gracias.
1: Hasta la próxima.
4: Informació, actualitat i entreteniment a l'entrellat amb Samantha Villar.

0: Bé, en un parell de minutets arribarem a 6:15 de la tarda. Els dijous a aquestes hores arriba la Rosa Pera. Com estem, Rosa? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Rosa Pera i la seva cita a cegues. De què anirà avui la cita a cegues, Rosa?
1: Avui us proposo parlar del sagrat i del profà. Parlarem de catedrals i de Barcelona. Perquè darrerament he descobert que, en gran part, la identitat de Barcelona s'explica mitjançant les seves catedrals.
2: Les seves catedrals, en tenim una, com gairebé totes les ciutats d'arrel catòlica, no?
1: Oficialment sí, i reinventada al segle XIX amb la seva portalada i el barri gòtic per construir una nova imatge pintoresca de la ciutat, per cert, a no gaire distància de la sinagoga del barri jueu de Barcelona, del qual no ens en recordem massa els barcelonins, però hi és.
0: Tenim la catedral i suposo que l'altra catedral deus voler dir la Basílica de la Sagrada Família, oi?
1: Doncs sí, de nou icona de la ciutat i en aquest cas d'Europa, perquè resulta que és la catedral o basílica, perquè també ho va dir així un papa, més alta del continent. I no només això, és la construcció ara sagrada, des que el papa l'ha santificada fa poc, més visitada i més alta de tot el món, poca broma. I això demostra tota una declaració d'intencions i en aquest punt us convido a escoltar la cita d'avui.
3: Situarse en un lugar, organizarlo, habitarlo, son acciones que presuponen una elección existencial, la elección del universo que se está dispuesto a asumir al crearlo.
2: Carai, qui ho diu això?
1: Doncs és Mircea Eliade, el llibre interessantíssim Lo Sagrado y lo Profano, una de les joies que vaig descobrir a la universitat i per les quals va valer la pena estudiar-hi. Eliade sosté que tota persona religiosa té traces de religió en la seva manera d'entendre i d'estar al món i que això queda inscrit en les cases que habita i en les ciutats que es creen. Perquè allò sagrat perviu en l'inconscient, des de les societats més primitives fins avui. És un llibret que recomano llegir sempre.
0: I tot i que encara que sacralitzada, la Sagrada Família té més de fita turística que d'una altra cosa, no?
1: Doncs sí, i encara en tenim una tercera de catedral a Barcelona. És la coneguda com la Sagrada Família dels Treballadors, les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs.
0: Ah.
1: Ara haurem de veure si hi ha algun papa que també la fa basílica. Mira, en parlàvem la setmana passada. Ha estat una de les seus del Congrés d'Arquitectura i ara és una altra icona de Barcelona que circula per l'imaginari mundial.
2: I ha estat protagonista aquests darrers dies del Congrés. De fet, més de 10.000 arquitectes d'arreu del món que hi van participar la van anar a visitar, a conèixer, i segur que la majoria van quedar impressionats.
1: Sí, una de les coses que més em va agradar d'aquests dies va ser escoltar la gent de fora, boca badada i esma perduda, com diem nosaltres, amb la monumentalitat del complex, visitant una exposició on queda demostrat que hi ha un gran nombre d'arquitectes d'arreu pensant i treballant per enfrontar els reptes que tenim ara.
0: Sí, però no és la primera vegada, no?, que les xemeneies de Sant Adrià són projectades internacionalment, perquè fa un parell d'anys ja van acollir la manifesta.
2: Sí, però aquella vegada va ser com més una qüestió de l'art contemporani, amb una exposició i un munt d'itineraris per tota la ciutat.
1: Sí, recordem que Manifesta és una bienal d'art contemporani nòmada que en cada edició s'instal·la a una ciutat diferent. És un model que comporta la reflexió sobre el context i les transformacions del lloc. Va més enllà d'una exposició estàtica a visitar. I en el cas de Barcelona va ser-ne seu i també ara és una mena de pont gegant amb l'edició següent, que ara s'acaba d'inaugurar.
0: Ah, que interessant. On és? Explica.
1: Doncs normalment les bienals tenen els seus comissaris que proposen els temes sobre els quals reflexionen. Però la Manifesta té un model propi i aquest any s'ha desplegat al RUR. I un dels curadors convidats és l'arquitecte i urbanista Josep Buigas. Ell mateix ens explica aquest model.
4: Un treball molt precís de buscar equips locals, no?, i també veus externes que d'alguna manera creïn aquesta mediació, no? Per això se li diu Creative Mediators, els més o menys els personatges que ens criden a fer aquest treball. En aquest cas, sempre comença un primer Creative Mediator, que seria arquitecte.
2: Creative Mediator, o sigui, un arquitecte que fa de mediador. És veritat que la paraula mediador cada vegada estem més habituats a escoltar-la, però clar, al costat de la paraula arquitecte no tant. A veure, arquitecte que fa de mediador entre què o qui?
1: Doncs amb la reflexió sobre el context es busca la intervenció de dues mirades, la dels professionals externs implicats, en aquest cas en Joan Buigas i els artistes que ell ha proposat, i la de les comunitats que viuen allà. I el lloc és el RUR. En Josep ens ho introdueix.
4: El Ruhr és una d'aquestes grans conurbacions de més de 5 milions d'habitants que viuen en aquesta vall, obsessionats també en repensar-se, perquè han passat per uns processos de transformació industrial tremendos, profundíssims, perquè han passat també per una guerra que va devastar més del 80% de tot el territori, no? I han hagut de reconstruir-se, però ara estan passant una altra de gran devastació, que és aquest fet clau, no? Que el Ruhr és un territori clarament va ser miner, no? amb centenars de mines sota els seus peus i que ha estat totalment perforada i que avui en dia estan totes les mines tancades i ha passat un procés doncs, de 20 o 25 anys amb aquesta idea com d'anar-les tancant, però que encara no ha desenvolupat i ha desplegat doncs, un nou model, no? I també una nova immigració ha arribat i s'ha trencat d'alguna manera la cohesió que ha estat visquent durant molts anys i ara està buscant un model propi, no?
0: I quin és l'objectiu?
1: Doncs ell fa una reflexió molt interessant que ho explica, això.
4: El segle XX va ser clarament i va consolidar la idea dels estats-nació. Jo crec que el segle XXI clarament és el segle de les ciutats. Però jo diria que no de qualsevol ciutat, sinó de totes aquelles ciutats que han sapigut, d'alguna manera, adaptar-se, amb tot el bo i el dolent, a aquesta idea de l'escala global o de la globalització.
2: I físicament com s'ha desplegat la manifesta per les valls del Ruhr?
1: Doncs com ens deia en Josep, és una conca minera potentíssima ara en desús. Ell, com a arquitecte, el primer que ha fet és centrar-se en descobrir com s'ha traduït urbanísticament i, per tant, socialment, aquest assentament. Recordem el que ens deia el Mircea Eliade. Deia, situar-se en un lugar, organitzar-lo, habitar-lo, són accions que pressuponen una elecció existencial. És a dir, una manera de conèixer una societat és veure com s'ha situat en un lloc, com s'ha organitzat i, per tant, quina és la seva cosmologia sobre l'espai.
0: Ah, clar, i aleshores aquí les mines.
1: Les mines són a sota i són el nucli de l'activitat que ha donat sentit l'origen d'aquestes ciutats. Però el centre neuràgic en superfície ha estat un altre. Escoltem.
4: El Ruhr té una morfologia singular. Són petits barris construïts a tot el llarg d'aquesta vall, no? com si diguéssim una mica les colònies del Llobregat, no? Aquí a Catalunya, no? Petits barris complets, amb la seva escola, amb la seva església, amb la seva plaça, amb la seva espai comercial. No? Tota aquesta idea de la petita ciutat o barri complet creant una espècie d'intens mosaic.
2: Clar, s'entén que són com barris interconnectats, però com s'organitzaven com una gran ciutat?
1: De fet, és com si fossin la sala de màquines de tota Europa durant la Revolució Industrial. Jo m'imagino una espècie de farga gegant, no? I el Centre Neuràgic Social ens l'explica també en Josep.
4: Tenien en el centre doncs aquest espai cívic, no? Vinculat a un espai públic, però sobretot vinculat a aquesta, amb una petita però monumental església, no? que ordenava i jerarquitzava l'espai de la vida de les famílies obreres.
0: Bueno, i tornem a les catedrals, no? I de les esglésies en aquest context, què en dius?
1: Doncs en Josep Buïbas va descobrir el model que s'amagava darrere de les esglésies i veureu que és molt especial. Escolteu amb atenció.
4: En el període de la reconstrucció després de la guerra, el tema de les esglésies encara es va accentuar molt més, amb un concepte que emergeix bastant sorprenent, que es diu Pantofelkirche, que vol dir les esglésies de pantufla.
0: Què vol dir? Esglésies de pantufla, això què és? Esglésies d'estar per casa.
1: No, volia dir que tenies una església a tir de pantufla.
4: Que havies de tenir una església a menys de 10 minuts de casa teva, amb aquesta idea com de proximitat, no? Això que dèiem de la ciutat dels 15 minuts, doncs bueno, aquí seria l'església als 10 minuts, on podries sortir amb les teves pantufles, no? I anar d'una església a l'altra interconnectant tot el territori amb aquestes unitats socials.
0: Que bo! I com funciona actualment aquesta xarxa d'esglésies pantufla?
1: Us ha agradat, la pantufla.
0: Oh,
1: doncs mira, avui tot aquest passat està silenciat. Les esglésies estan tancades, mentre que la societat que viu allà ja no es dedica a les mines, i molts habitants provenen d'altres tradicions religioses, que en molts casos ni tan sols saben que aquells edificis havien estat o són esglésies.
0: Uau.
1: Moltes estan en perill de ser enderrocades o absorbides pel mercat immobiliari. Són barris sense cohesió i en descomposició, una situació que afavoreix l'afloriment de l'extrema dreta, que això doncs és un perill. Mm. I el que ha proposat el Josep Buigas és això.
4: Parlar de l'essència de qui fa les ciutats, no? Que seria la gent, i entrar en aquests barris i veure a l'estat d'aquesta certa descomposició ens va envalentonar a imaginar-nos quins serien els processos de regeneració d'aquests territoris.
2: Em sembla superinteressant, però com s'ha fet? Perquè és molt ambiciós, no sembla gens fàcil, això.
1: Doncs sí, són processos lents, ja han estat treballant 2 anys, coneixent les comunitats, investigant, observant i escoltant molt per identificar les vulnerabilitats i les potencialitats de cada lloc, de cada un d'aquests barris. No. Han desenvolupat una sèrie de tallers participatius que han coincidit amb la generació dels projectes artístics. Atenció, a 36 esglésies, amb la idea aquesta de regeneració participativa dels barris, com per exemple aquests.
4: Són accions específiques que s'activen in situ, no, amb les comunitats, com l'obertura d'esglésies en desús, transformant-les en refugis climàtics o extraccions de la pròpia vida domèstica. En realitat, doncs, moltes d'elles han estat fent tallers amb aquests col·lectius per transformar mobiliari, com per exemple el cas de Curro Claret, no, que ha estat durant setmanes treballant amb la gent del barri, transformant els antics bancs de les esglésies en mobiliari per ells.
1: I a més, n'hi ha d'altres, també. Eh? Per exemple, els Penique Productions, que és un col·lectiu barceloní, per cert, han reconvertit l'interior d'una d'aquestes esglésies en una platja.
2: Què dius?
1: Allà al mig del Ruhr.
0: Sí, que sí, xulo. Sí, sí. Jo recordo una discoteca que vaig anar una vegada a Buenos Aires, que era una església. Vaig al·lucinar allà amb l'altar, la creu, tot. Uau. Bueno, tot molt ambiciós. Com resumiríem l'objectiu, Rosa?
1: Doncs, que les esglésies que han generat un nou model, diria jo, a través de les esglésies, un nou model d'urbanisme per al futur, que és aquest.
4: De fet, mig en sèrio, mig en broma, li diem aquesta estratègia l'urbanisme de pantufla, que així, no, recollint aquesta idea de la Pantoffelkirche, no, estem parlant de la idea de proximitat pròpia del Ruhr, que no és copiant la dels 15 minuts de París o la de les superilles de Barcelona, sinó el seu propi model, que té a veure amb aquesta idea que no és una metàfora amable, eh? És una crítica directa a un model basat en la distància, en l'especialització i en la dependència.
0: Que bé, eh? Aquest concepte de l'església de pantufla, del Ruhr, doncs clar, que va sent el mirall d'una pregunta que ens afecta a tots, que és: com reconstruïm la proximitat en un món que s'ha globalitzat, no? Que ha perdut el teixit de barri.
1: Doncs sí, exactament. L'Eliede ja ho deia, no? Quan una societat decideix on se situa i com s'organitza, pren una decisió existencial. El que ha fet la manifesta al Ruhr és fer visible una decisió presa fa 100 anys que ara demana ser repensada. I les esglésies dels miners són un lloc exacte, de fet, a on fer-ho, perquè la societat que les va construir era la de la revolució industrial i la que ara s'ha de reinventar és la del món amenaçat pel col·lapse climàtic que aquella mateixa revolució va propiciar.
0: Clar.
1: No?
2: Que interessant aquest recorregut que hem fet. Hem anat a la Sagrada Família, a les Tres Xemeneies i d'allà a les esglésies de pantufla del Ruhr. Ruhr, efectivament.
0: Sí.
2: Saps que estava pensant jo ara una cosa?
0: Què?
2: Que ens estem, amb aquesta globalització, amb aquest d'això, és que justament ara estem parlant per moltes persones que estan al cotxe, tornant cap a casa de la feina, i tenen un llarg recorregut per fer fins que no arribin a casa.
0: Clar.
2: Que cada vegada les distàncies es van ampliant, que semblem als Estats Units al final.
0: Ja.
1: Sí, però amb aquest canvi climàtic així tan extrem que tenim ara, jo et diria que gairebé ara ho desitjo, tenir l'ocasió d'entrar al cotxe
2: I posar-te a l'aire condicionat. I si hi ha un embotellament, doncs quasi et diria que millor. Perquè
0: el refugi
2: si està
0: climàtic.
2: Exacte, és el refugi climàtic que tenim ara.
1: I si enganxes l'entrellat, ja és la bomba.
0: Efectivament.
2: Clar.
0: Jo recordo una església... Mira, jo he anat a un mercat en una església a Londres.
2: Wow.
0: A Anglaterra les esglésies s'estan venent com a patrimoni
2: que
0: immobiliari.
2: Sí, clar, sí. Que això és justament el que intenten amb aquest projecte de manifesta el Josep Buigas, doncs és de frenar això. N'hi ha algunes que tenen molt valor arquitectònic,
0: sí,
2: no?
0: Ha...
2: Però no només això, sinó que, clar, això el que porta escrit és una gentrificació brutal,
0: sí,
2: que al final el que fa doncs, és augmentar la desigualtat entre la gent i expulsar a la gent d'aquests barris.
0: Però
2: no?
0: Atenció, perquè d'altres esglésies han fet pisos de protecció oficial.
2: Ah,
0: això també
2: mira.
0: Ho han fet a Londres.
2: Sí, sí.
0: Serveixen per tot. Però
2: sí,
0: jo
2: sí.
0: Pensava, i l'abside... A quin pis queda? Com...
2: A la piscina forma? Comunitària.
0: Clar, no sé.
1: Zones comunes, clar.
0: Quina forma té el teu pis? Té planta de creu? Com
2: exacte.
0: Ha anat això,
2: tens
0: no?
2: Tens una capelleta. Bueno, cuidado, no donem idees, perquè si no convertiran els pisos en capelletes.
0: Però això m'ha fet pensar també en la regla dels 15 minuts, que s'està bé reivindicant, no?
2: Clar.
0: Que és tenir en un radi de 15 minuts caminant de casa teva, el teu lloc de feina, els serveis bàsics de familiars, tipus l'escola, el metge, etc, no?
2: Clar, clar, clar.
0: I casa.
2: I en aquest cas, doncs, atenent a la tradició del lloc, doncs per això parlen de l'urbanisme de pantufla, que són
0: sí, sí.
2: Aquests 10 minuts, no?, que pots fer amb les pantufles d'anar de l'escola a la botiga o a l'església o al metge, com
1: clar.
2: Deies tu,
1: Josep
2: Samantha.
1: Buigas té alguna cosa a veure amb Oriol Buigas?
2: Sí, és el dels fills de l'Oriol Buigas.
0: Ah, veus?
2: Però
0: no,
2: és arquitecte de fa molts anys.
0: Sí, sí. Bé, una interessant nissaga.
2: Sí, sí.
0: No, interessantíssim el paper d'aquestes esglésies que eren el centre de la comunitat. Ara les anem perdent, ens queden els bars, però ja també els perdem, eh?
2: Bé, mentre podem decidir la gent que formem part de la comunitat què fer amb aquests espais comuns i a on situar aquests espais que abans eren les esglésies, ara hem de decidir què són, doncs jo crec que serà un bon camí per recórrer. I si ho fem amb arquitectes i amb gent creativa també,
0: I
2: com
0: tant.
2: Els artistes i els dissenyadors,
0: clar.
2: Segur que anirem ben enfocats.
0: No, i sobretot l'hem de fer el camí amb pantufles.
2: Això sí.
0: Això molt important. Rosa Pera, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Fins la setmana que ve.
2: Adéu, adéu.
0: Arribem al butlletí informatiu. Quan tornem, ens queda molt. Ens n'anem al Cruïlla, que ja ha començat. Fins ara mateix.
5: Són les 6.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona tarda. Un dia més hem d'anunciar un nou incendi. Aquesta vegada s'ha iniciat a Montmaneu, a la comarca de l'Anoia. Allà s'han desplaçat una quinzena de dotacions de bombers i dos helicòpters per fer una anàlisi de la situació i valorar la gravetat de les flames. Més detalls, Pau Alemany. Bona tarda.
8: Bona tarda. L'incendi s'ha detectat vora les 5 de la tarda, quan diversos veïns de la zona han alertat del fum que s'hi observava. El foc està cremant en una zona agrícola i el flanc dret és el que més preocupa, perquè és on hi ha més massa forestal i, per tant, més combustible. Per evitar que les flames s'expandeixin, els bombers estan actuant de manera conjunta amb els pagesos de la zona. L'objectiu és minimitzar l'expansió i evitar que hi hagi focs secundaris. La resta d'incendis que cremaren aquest dimecres de manera simultània continuen hores d'ara estabilitzats.
7: Gràcies, Pau. I en plena onada de calor, el Parlament exigeix al govern que cap tren ni autobús circuli sense climatització i que les piscines municipals obrin també per la nit per fer-hi front. Cambra Catalana, Elena García, bona tarda.
9: I és que no es tracta només de casa. Bona tarda. Per àmplia majoria i a impuls de la CUP, el Parlament vol que el govern obligui les empreses de transport públic a prohibir que trens i autobusos circulin amb la climatització espatllada. Amb Catalunya en calor extrema i l'Observatori Fabra batent rècords. Dani Cornellà.
10: Exigir a aquestes empreses, siguin públiques o privades, que no utilitzin cap tipus de transport que no pugui garantir una temperatura adequada.
9: Alhora, la Cambra demana a Illa que subvencioni que les les piscines municipals obrin per la nit de forma extraordinària i en faci de noves, sobretot a barris amb alta densitat. PSC, Cristòfor Giménez.
6: Però els he de reconèixer que m'han sorprès una mica. També estaríem en aquesta ocasió per fer noves piscines.
9: El Parlament demana a Illa més campanyes de sensibilització contra el negacionisme climàtic.
7: Gràcies, Helena. Per cert, que el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 230 persones amb afectacions relacionades amb la calor des del 5 de juliol i més de la meitat han requerit trasllat en ambulància a un centre hospitalari. Novetats en la investigació judicial sobre la gestió de la Dana al País Valencià. S'han incorporat nous missatges intercanviats entre l'alcaldessa de València, Maria José Català, i l'aleshores president de la Generalitat, Carlos Mazón. Segons ha pogut saber Ràdio Nacional, a les 11:20 de la nit del 29 d'octubre, Mazón escrivia «És horrible, hi haurà molts morts». Minuts després afegia «Segur que ja n'hi ha desenes». La documentació també revela la preocupació creixent dins l'Ajuntament a mesura que empitjorava la situació, però posaven activar el nivell 3 de emergència advertint que el nivell 2 ja era insuficient. Tot plegat evidencia que Mazón era conscient de la gravetat de la situació, contradint així la seva declaració en seu judicial. I en esports, cop d'efecte de l'eslovè Tadej Pogačar a la 6a etapa del Tour de França. Ha guanyat l'etapa, ha recuperat el mallot groc de líder i supera per 2 minuts 42 segons el seu principal rival, el danès Jonas Vingegaard. Enviat especial de Ràdio Nacional, Jorge Agüero, bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. No sentenciat del tot, però quasi bé ha deixat aquest Tour de França 2026 Tadej Pogačar després d'aquesta 6a etapa, la primera gran etapa de muntanya en aquest Tour de França, als Pirineus, amb arribada a Gavarnie-Gedré i amb pujada abans al coll del Tourmalet, on de fet Tadej Pogačar ha llançat el seu atac, faltant 5 quilòmetres per coronar el cim, ha coronat en solitari després, fins a línia de meta també ha ampliat la diferència amb els seus perseguidors. Ara mateix, la general, encapçalada per Tadej Pogačar, avantatjant en 2 minuts 38 segons el seu principal rival, Jonas Vingegaard, i segon classificat en aquesta general, i després, també amb gairebé 3 minuts de diferència, amb un bon grapat de corredors, els quals també enguany volien lluitar per fer podi, entre ells l'alacantí de Lidl Trek, Juan Ayuso.
7: Gràcies, Jorge. I per acabar, ens interessem per l'estat de la circulació a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, hola.
12: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, pel que fa a afectacions derivades dels incendis, recordar que tenim una via tallada, que és la T244, entre el Montmell i Querol. I d'altra banda, en aquest cas, aquesta tarda, hi ha hagut un petit incendi de vegetació al costat de la B30, del lateral de l'autopista AP7, a l'altura de Barberà i en sentit nord. Aquí en aquesta zona queda lentitud, algunes aturades en aquest lateral de l'autopista entre Bellaterra, la zona de Cerdanyola, i aquest punt de Barberà. I també afecta de retruc a la C58 de baixada entre Sabadell i Badia, on hi ha lentitud amb aturades per connectar amb aquesta B30 i amb l'autopista AP7. A la mateixa autopista AP7, però en sentit sud, en sentit Tarragona, també tenim lentitud amb aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. I pel que fa a la resta de vies, destacarem aturades d'uns 2-3 quilòmetres a la C60 Argentona, en sentit Mataró, a l'autovia 2 entre l'Hospitalet i Cornellà, de sortida de Barcelona, i les dues rondes força atapeïdes, les dues, sobretot en sentit Trinitat. És tot, bona tarda.
7: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
13: Ràdio 4.
14: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
13: Metròpoli, amb Xavi Collado. Atenció, rockers i amants de la bona música. El 10 de juliol, coincidint amb el llançament del nou disc dels Rolling Stones, Ràdio 4 us porta a un viatge en el temps per celebrar els 50 anys del mític concert de la banda britànica a Barcelona l'estiu del 1976. Un programa conduït per Irene Desumvila amb periodistes musicals, testimonis que el varen viure en directe i un acústic exclusiu dels Smoking Stones. 10 de juliol a les 10 de la nit. 50 anys del concert dels Rolling Stones en el 50è aniversari de Ràdio 4. Rock and Roll.
15: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
13: Ràdio 4.

0: Continuem a l'entrellat, ja passen 8 minuts de les 6 de la tarda i ha arribat Mariola Dinarès.
1: La moraneta és sexy, el morro és català.
0: Mira com cantem. Mariola, benvinguda de nou.
2: Hola, què tal?
0: Com estàs?
2: Molt bé.
3: Molt festivalera, vella, home, amb brillantina i tot, eh?
0: És que ja són dies de festival, bé, ja fa setmanes.
2: No, tinc un esprai que els dies que estic cap avall faig xip-xip i vaig cap amunt.
0: Molt bé.
3: Que en teoria era per refrescar-te, però no, no.
2: És que tenia com coses brillants, llavors hi ha entrat i ha semblat que entrés l'estrella.
0: Uns lluentons ho aixequen tot, clar.
2: Escolta,
0: que sí.
2: I a més, els astres s'han, o sigui, s'han alineat, perquè sabeu que jo dilluns vaig dir, us parlaré del Naïm.
0: Sí.
2: I no vam tenir temps.
3: Doncs... I no sabíem qui era Naïm.
0: Naïm Smiley, vas dir.
2: Sí, doncs és que s'han, mira, s'han alineat els astres, perquè té molt a veure. Avui ja comencen els quarts de final del Mundial, França-Marroc.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
2: El Naïm és un marroquí català, és un cantant de Avinyó, al Bages.
0: Calla, que... Mariola, calla, què? Que quan em vas parlar vaig arribar a casa i els meus fills me'n van parlar.
2: Clar, evidentment.
0: Es pixen.
2: Fa molt riure. Doncs bé, a més, ja veureu, perquè hi ha notícies fresquetes. Des de dilluns avui han passat coses.
3: Uau!
2: Demà surten les cançons, surt el disc del Naïm.
3: Què?
2: Molt fort. L'ha fitxat ja una discogràfica.
0: Però com és possible?
3: Serà possible? Clar.
2: Això de TikTok va molt ràpid, eh? Et fas viral, o sigui, quatre dies, però, i ja tens dies.
3: Però quan fa que és viral aquest noi?
2: Home, des de... Sí, fa alguns mesos.
3: Ah, som nosaltres que anem al nostre ritme.
2: Però us explico perquè no tothom ho ha de saber.
3: Anava a dir, que ràpids els de la discogràfica.
2: Jo perquè estic a la bombolla del català a TikTok i, per tant, ho veig tot el primer segon, però no tothom està en aquesta bombolla.
0: Clar.
2: El Naïm Smiley, el fenomen TikTok, va sortir... Bueno, és que es va veure el fenomen perquè, clar, ell està al cotxe.
3: Sí.
2: Va començar a fer cançons. De fet, al principi cantava en castellà, però amb cony, amb els seus amics, va començar... Bé, les típiques cançons populars que li han ensenyat a l'escola...
0: Sí, el Cargol treu banya, sí, que els meus fills me'l canten.
2: Etcètera. Doncs ell va i ho va ajuntar una mica amb humor, o sigui, música urbana, amb humor, amb sàtira, i per reivindicar el fet d'això, el seu origen marroquí. Per exemple, un dels vídeos és aquest.
4: Nois, tinc una mala notícia.
5: Què dius? Què ha passat?
4: El Cargol ja no treu banya.
5: No.
4: L'ha matat un marroquí.
5: Mal.
4: Un amic. Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El Cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí.
2: Doncs això em sembla una anècdota i que ja està cantant mig Catalunya, la seva popularitat va quedar demostrada al Canet Rock, escolteu!
3: A veure, va sortir el Canet Rock, no m'ho puc creure.
2: Sí, amb els Figaflauers al final.
6: Què ha passat al Canet Rock?
2: Val? O sigui, tothom, tot el que anem cantant això.
3: El Tomàs, que és una persona jove. El Tomàs és encantat, és moltes coses,
0: sí.
3: Totes bones, i jove també.
2: Se la sap totes.
3: Però és que més em fa més gràcia com ho balla el Tomàs.
0: A mi em fa molta gràcia que diguem quan s'ha fet viral i estava el Canet Rock, saps?
3: Clar, clar, clar.
2: No, però és aquella cosa que dèiem del mainstream, no?
0: Que, sí,
2: que ja no existeix, no? Que cadascú està a la seva bombolla. Va, un altre dels vídeos abans d'escoltar les produccions ben fetes,
0: va.
2: Per exemple, que té a veure amb el gegant del Pi.
7: Us porto males notícies.
8: Què ha passat?
9: Què ha passat ara, tio?
7: En gegant del Pi l'han parat amb un marroquí.
8: El de sempre.
7: Normal. La policia els ha jutjat i és que jo no ho entenc. I els vull dedicar una cançó, però una cançó...
8: De les bones.
7: Ai, ai, ai. Els han jutjat.
8: Els han jutjat.
7: Els han jutjat.
8: Els han jutjat.
7: Els han parat.
8: Els han parat.
7: Els han parat.

0: aquesta l'he volgut passar perquè aquesta és de les que no surt en aquests primers cançons, o sigui, entre dilluns i avui els ha fitxat una discogràfica, de fet ja ho diuen, estaven fent fa dies, però bé, s'ha sabut avui, i demà es publiquen les primeres cançons de Naïm SK, cançoner català amb música urbana, amb discurs contra els estereotips, la identitat des de l'humor i la sàtira, i són aquestes cançons, El Cargol ja no treu banya, En Joan Petit ja no balla, En Mohamed ha matat el Patufet, Plou i fa sol i les bruixes ballen dembow... I també una cançó que es diu Som joves catalans.
1: Ah, per tant, és un EP.
0: Sí, sí, sí, sí, bueno, cinc cançons. Les primeres cançons acabaran sent altres. Però m'han dit, jo he suplicat, que això no està embargat fins demà, però dic, sisplau, vull posar alguna cosa.
2: Molt bé, Mariola.
0: Que la producció, ho he batallat, m'han deixat 30 segons, però no sabien que faria un mix de totes les cançons en 30 segons.
1: Ah, és aquest que ens denuncien.
0: No, no.
3: Pobre Cargol.

0: què et sembla?
1: És doncs, increïble.
2: Bueno, ja sé què se sentirà en el meu cotxe els pròxims 3 mesos.
1: Però una pregunta, Samantha, les teves criatures, els teus dos fills, no tenen mòbil, no tenen xarxes socials?
2: No.
1: Com els arriba tota aquesta informació?
2: Tia, pels amics, perquè s'ajunten amb altres nens i algun d'ells sí que en té, i ja està, i amb un que tingui TikTok ja ho veuen tots. Ja està. Mira que jo estic allà. No, no, encara no, encara no.
3: I no els deixes una estona? Mama, deixa'm una estona al mòbil i després...
2: Però és que jo, en el meu no hi ha TikTok. Ja me'l vaig treure, perquè si no era un problema. Al millor ara que estan amb ma mare, doncs potser sí que veuen allà algun TikTok, que de fet me'ls envien. Vull dir, sí, els veuen.
1: Clar, clar.
2: Però que no, és que és una marea, no sé com dir-te. Allò sí. Arriba, allò arriba.
3: Mira, i et dic això, no?, que avui ja dic el França-Marroc, i a més, avui, jo com que els seguia molt des de fa temps, després també m'ha passat això, no? Que TikTok, si segueixes algú, et va recomanant gent. I he descobert que ara comencen a haver-hi més marroquins escolaritzats catalans que estan intentant fer vídeos en català, que
1: clar,
3: això que
1: genial.
3: És molt bona.
1: Genial.
3: Hi ha una dona de Manlleu que té 4 fills que...
1: Oh, a mi també em surt!
3: Doncs, que és boníssima. I just fa pocs dies penjava un vídeo que deia... El millor contra el que està venint, heu vist, no?, que està pujant un partit polític concret, que va en contra tota aquesta gent, doncs diu, és, mireu què faig. I llavors ara ha començat a fer vídeos en català tot el dia.
1: Sí.
3: Llavors aquí aquesta onada a mi m'interessa, aquesta
2: molt
3: onada
2: bé,
3: he de dir.
2: Molt bé.
3: Va, anem a parlar de més coses, ara pràctiques, actualitat d'aquesta setmana.
1: Pràctiques? Ostres.
3: Ah, què?
1: No, pensava que ens faries preguntes.
3: No, no, no. Ho explico tot
1: jo. No em va bé.
3: Coses pràctiques per aplicar a casa vostra, perquè segurament heu sentit una de les notícies de la setmana, la notícia tecnològica, és que la Generalitat de Catalunya ha anunciat oficialment el desplegament, ja en vam parlar, però ha dit ja definitivament com serà aquest núvol públic sobirà,
1: sí,
3: una infraestructura de computació al núvol destinada a allotjar dades i serveis digitals de l'administració sota jurisdicció europea i amb els centres de dades ubicats a Catalunya.
2: Sí.
3: Val? Clar, la idea és poder reduir la dependència que té l'administració amb Google, Microsoft i Amazon Web Service i protegir i dades públiques segons normativa europea. Actualment, he mirat una mica amb qui tenia més contracte la Generalitat. Actualment el govern el que fa servir més és Microsoft en el tema Office i tot això, després Amazon i en tercera posició Google. Invertiran 481 milions els primers 8 anys, entrarà en funcionament el segon semestre del 2027 i allotjarà primer un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i seran les més sensibles, les de salut, les de seguretat, dades dels ciutadans en aquest núvol sobirà. I clar, jo m'he preguntat...
1: És arriscat començar amb les dades més sensibles?
3: No, no, al revés. No? O sigui, representa que les treuen d'un lloc...
1: Les treuen d'allà
3: per poder controlar tu directament les dades.
1: Clar.
3: És a dir, els servidors que no estiguin... Clar, hi ha molta gent que, per exemple, contractes, no sé, tens una pàgina web on l'allotges i contractes un allotjament, però igual tenen els servidors a Rússia. Un altre té els servidors a no sé on. Que la gent està, o sigui, treballant des d'aquí, però amb servidors d'altres llocs. Llavors, la idea és tenir servidors allotjats físicament a Catalunya i que depenguin d'empreses d'aquí amb normativa europea.
1: Mm.
3: Perquè, clar, ara tenim moltes dades, la 70% de dades estan als Estats Units, diríem, o en altres servidors, no? I, clar, clar, jo he pensat que és una tendència, cada vegada és això, més tendència de poder tenir tu les dades directament, no? Que no depenguin d'un núvol. I dic, hi ha l'opció casolana de tenir un núvol? Jo vull tenir un núvol a casa meva.
2: Ah, cadascú el seu núvol a casa.
3: I sí que és veritat que cada vegada hi ha més gent que es posa el que se'n diu NAS. Network Attached Storage. Significa, us ho vull explicar així ràpidament, disposar d'un dispositiu d'emmagatzematge connectat a la teva xarxa domèstica que funciona com un servidor privat de fitxers.
1: Uau.
3: És a dir, guardes un aparell, guardes totes les teves fotos i tot en un aparell que controles tu. Llavors, què necessites? Necessites aquesta caixa NAS i un disc dur. El preu depèn del tipus de NAS. Una de les marques més populars és Synology. He fet la consulta a xarxes i tothom, moltíssima gent en deia, jo faig servir Synology, no sé què. I el preu del disc dur depèn dels terabytes que compris. Pots tenir un núvol propi de 4 terabytes, de 8 o de 12. He calculat una mica què podria costar tenir el núvol a casa. 650 euros.
1: Ostres.
3: En total. Ho dic perquè, si algú s'ho vol plantejar, a veure, els que teniu quatre coses potser no cal, però els que fem molts vídeos i tal, i... Bueno, pots tenir tot tu. És com si tinguessis, que a vegades tenim un disc dur, no?, d'alguna giga.
1: Sí,
3: posem les coses allà, però una cosa una miqueta més ben feta i més segura.
2: Home, està bé, perquè, no? Per tant, és teu, és privat, no,
1: és que és
2: no,
1: molt interessant,
2: no està
1: eh?
2: Contaminat,
3: no,
2: ningú
3: i cada vegada
2: entra...
3: la cosa va més per aquí, vull dir que això és clarament tendència, diríem.
1: Clar, perquè el núvol públic sobirà que anuncia la Generalitat no serà per particulars...
3: No, no, només per... és només per les dades que generi l'administració.
1: Clar, sí que ho podran fer servir altres entitats europees, uh-huh. però, clar, nosaltres com a particulars no ho podrem fer servir. Per tant, això que ens comentes...
2: Però això home, és car, posar-se un nas?
3: Això, 650 euros.
1: A mi em sembla una mica...
3: A mi una gamma car. Mitjana... No,
2: però quan et dura el núvol?
3: No, no, això és per sempre, ja.
2: O sigui, bueno, és... la capacitat de magatzematge
3: no,
2: que
3: però,
2: tingui.
3: No, bueno, és que el preu depèn de si tens 4 terabytes, 8 o 12 terabytes. Però, per exemple, jo què sé, igual val 12 terabytes val 200 més el que valgui el NAS. Però he calculat que una bona capacitat, amb gamma mitjana, uns 650 euros.
1: I com ens hem d'imaginar l'aparell? És molt gran?
3: No, és com si fos el de l'ordinador, o sigui, la caixa de l'ordinador negre, una cosa així.
2: I funciona sense cables o amb cables? O sigui, com el drive, que jo l'envio al drive i allà està guardat.
3: Ara, oi, això ja és una... Ja no sé si n'hi ha sense cables, però bé, segurament sí. Segurament que n'hi ha...
2: Clar, és que la gràcia és que no sigui un disc dur molt gros, perquè això ja ho tenim clar. A casa, diguéssim. No? La gràcia és que tu ho envies.
3: Ja, però tu no t'ha passat? O sigui, jo tinc moltes coses emmagatzemades al disc dur i després em falla el disc dur. O sigui, per moltes això... vegades ja no he pogut accedir a coses que tinc allà guardades de fa temps perquè ha anat fallant el botó no sé què i llavors unes dades que no pots treure.
2: I pels connectors?
3: O que sí?
2: Que canvies d'ordinador, ja no tens port USB? Val,
3: llavors això ja és una cosa com més professional. És a dir, vull dir que sí, és una cosa com més robusta, però clar, no a tothom li convé, però jo penso que no està malament. Escolta, i al fons, que... any a any, fotos, no. Vídeos, o sigui, acaba de fer
2: totalment,
3: més coses,
2: totalment,
3: no?
2: Jo ja tinc l'ordinador patat de fotos, sí. Dels vídeos, no em queda memòria, que si l'he d'anar baixant, que no vull pagar els no sé quants euros cada mes del drive.
3: I la facturació de casa també, Google. No? De cada vegada és més digital de guardar-te les factures de la llum, del no sé què,
2: totalment,
3: o sigui, no l'administració casolana.
1: Tens tota
3: també.
1: La raó.
3: No ho sé, jo...
2: És que anar pagant, jo dic, és que això és un pou sense fons, ara paguem 3 euros, quan s'acabi seran 6, després clar, seran 25, això
3: fa 5
2: no
3: anys,
2: mai.
3: Recordeu que fa 5 anys només anàvem dient, home, no res, no s'ha de tenir res en locals, tot el núvol. Però després va passar allò de Megacloud, no? Que molta gent tenia,
2: sí.
3: SoundCloud, o sigui, que la gent tenia, SoundCloud també, va perdre la música, molts grups van perdre la música que tenien allotjada, MySpace també va passar, o sigui, clar, arriba un moment, jo, per exemple, durant un temps vaig pagar núvol, vaig pagar Dropbox, sí. I després hi pagava com 100 euros l'any, llavors

0: va haver un moment que vaig dir, és que no vull pagar més això, no? O sigui, ja tinc el Google Drive, el que sigui, no? Però clar, si deixes de pagar, la capacitat és menys i tot el que tenies allotjat allà, com no ho treguis, ja no ho tornes a tenir, no? I no tens temps material per treure-ho tot.
1: És això, falta temps.

0: tots domèstics a la intel·ligència artificial. O sigui, és que li estem donant una quantitat d'informació que és que fins i tot saben que ens gastem amb...
1: Clar.
0: Amb, jo què sé, amb espinacs i enciam.
2: No sé si és una dada sensible, això, també t'ho dic.
0: No, però, ostres, vas donant moltes informacions.
2: Sí, però arriba un moment que... O sigui,
0: que t'és igual,
2: tu vols solucionar, tu vols solucionar en aquell moment. No,
1: clar,
2: hem de ser realistes.
1: Ser pràctics.
2: Tu vols solucionar. De fet, parlant de ChatGPT, hi ha una notícia que no sé si l'heu vist, perquè, clar, o sigui, ahir... ChatGPT van anunciar una forma més humana i natural de parlar amb el ChatGPT. O sigui, el ChatGPT cada vegada és més humà i ho van fer amb una campanya en què sortien unes àvies tan simpàtiques, o sigui, tres abuelitas que semblaven les d'allò, les d'aquelles, les d'or, les mujeres d'or. Sí, una fent mitja, l'altra tal, parlant del ChatGPT. I què creus que li haig de regalar a la meva neta? Ai,
0: no ho he
2: vist. Un tall molt petit.
3: Okay, what's your name, sweetheart? I forgot.
4: You can just call me ChatGPT.
3: ChatGPT.
4: Yep, that's me.
2: Val? Wow, I és això, una forma molt més natural, molt més humana, i ara volia fer la prova, a veure si... Perquè jo aquest matí he estat parlant amb ell. Hola, ChatGPT.
5: Hola, aquí estic, encantat de parlar amb tu. Com et puc ajudar avui?
2: Escolta, m'han dit que parles diferent que ahir, que avui ets com molt més natural, no?
5: Sí. Cap problema. Parlo en francès i així ens entendrem molt millor, de
2: manera
5: molt més fluida i natural.
2: No, parla en català. Parla en català, però que jo dic que avui et trobo com que t'entenc més que abans.
5: Ah, d'acord, perfecte. Sí, cap problema. Si avui et sona tot més clar, genial. Així ho farem.
2: Escolta una cosa, he vist gent que es barallava amb tu perquè ara, a partir d'ara, es poden fer debats amb la intel·ligència artificial, amb ChatGPT, no? Es poden fer debats? A veure què em diu.
5: Sí, exacte. De fet, molta gent ho està comentant perquè ara els models com jo poden sostenir debats amb arguments més estructurats, més equilibrats. Però clar, també genera debat ètic perquè no tothom s'ho pren de la mateixa manera.
2: Què vols dir? No t'entenc amb això del debat ètic.
5: Sí, em refereixo a que hi ha gent que es pregunta si està bé que es facin debats amb una intel·ligència artificial perquè, per exemple, no té opinions pròpies o pot ser que algunes respostes es puguin percebre com parcials i això genera inquietud.
2: I una cosa, ara que ets més humana, pot ser que algú acabi passant com a la pel·lícula Her, que s'enamori de tu? Com ho atureu, això?
5: És una preocupació real. Sí, de fet, hi ha investigacions i guies ètiques que intenten marcar uns límits, sobretot evitant que es donin respostes massa personals o massa íntimes. L'objectiu és assegurar que sempre es mantingui una relació clara i professional.
2: I si algú li està passant això, teniu algun protocol per dir que pari?
5: Sí. De fet, hi ha recomanacions clares. Si detectem que algú pot estar desenvolupant una relació emocional amb la IA, es recomana derivar-lo a suport professional, com psicòlegs o experts, i també es pot limitar l'accés a certes funcionalitats. Així es manté tot segur.
2: Val, moltes gràcies. Mira, abans t'he preguntat la temperatura. Mira, quina temperatura fa al carrer Roc Boronat de Barcelona?
1: Està buscant, no, ara?
2: Sí.
5: Actualment, al carrer Roc Boronat de Barcelona, la temperatura és d'uns 33 graus Celsius i s'ha emès un avís groc per calor extrema, ja que es preveu que pugi fins als 36 graus. Cal tenir precaució, mantenir-se hidratat i evitar activitats intenses al sol.
1: Nena, parla un català increïble.
2: Sí, no? I ara qui és Samantha Villar?
5: Hi ha un avís groc per calor.
2: M'encanta. És que m'encanta quan falles, lo millor.
0: Boníssima. L'altre dia estava amb la meva parella al supermercat i la de la xarcuteria es va posar a parlar i els dos ens vam quedar mirant de... Té la mateixa veu que ChatGPT.
2: No, és que a més ara...
0: Sí? T'ho prometo.
2: Em pensava que deia que ja ho estava parlant, perquè jo crec que a partir d'ara...
0: Era una noia que tenia la mateixa veu que ChatGPT en català.
2: Que fort. No, però és que a partir d'ara jo crec que veurem molta gent així. Quan saps la gent que està gravant notes de veu que està així, però és que hi ha gent que està mantenint una conversa amb l'assistent.
0: T'ho creus?
2: Sí.
1: De veritat, eh?
2: Home, tu has vist que lo ràpid que va, això, aquesta conversa que hi hem mantingut?
1: No, sí, està clar.
2: Això no està gravat, això ho hem fet ara a temps real.
1: Ja.
2: Vull dir que... I ja et dic, eh? El tema és, mira, avui hi ha un altre de creador de continguts que fa coses de tecnologia, el senyor Font, l'Arnau, i el que ha fet ell és això, fer un debat. I li ha dit en el ChatGPT, tu ara defensa aquesta posició i jo l'altra. I s'han començat a discutir I es anaven interpel·lant, en plan, deixa'm parlar al ChatGPT i coses així, vull dir que...
0: Una pregunta, ara que ChatGPT parlava de les alertes per la calor

0: extrema d'aquesta onada de calor que estem vivint. Pot ser que amb l'escalfor els mòbils i els aparells estiguin fent el burro?
1: Sí.
0: Perquè ara no se'm bloqueja la pantalla del mòbil i fa 50 minuts se m'estava bloquejant cada 2 minuts.
1: O sigui, hi ha dues coses que encara no s'han resolt amb el tema de l'estiu. Una és la pantalla, que no veus res amb el sol.
2: És cert.
1: No han creat encara una pantalla que es pugui veure bé.
2: Molt bé.
1: I l'altra és això de les bateries que s'escalfen, sí, però d'una cosa sí, brutal. O sigui, sí, deixes un moment... Res, i ara amb aquestes temperatures tan bèsties...
0: Quan entres al cotxe...
1: Deixes 5 segons al telèfon
2: no,
1: i sembla
2: ja
1: que... I pot acabar explotant. Hem de vigilar una mica,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, vigilem. Escolta, Mariola, tens ganes d'anar al Cruïlla?
1: Home, i tant.
2: Va, som-hi. Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no em pots dir que no sents l'energia lenta. Que ahir va començar el Cruïlla a Barcelona amb actuacions com la del Gallec Sencerra.
0: Efectivament, Sencerra va estar ahir i aquest any, en aquesta 16a edició, us hem de dir que hi ha moltíssims grups catalans programats i això ens encanta. Podrem veure Sidoní, Stan Steel, d'en Pere el Bo i el Comboi o Svetlana, però també grans bandes internacionals com Pixies, David Byrne, Suede o Tudor Cinema Club. Fins aquest dissabte, el Cruïlla oferirà la seva programació de concerts, però també recordem de comèdia, art, dansa, moda...
2: I connectem amb la Marina Fernández, ella està al Cruïlla. Marina, bona tarda.
3: Molt bona tarda. Doncs mira, jo ja sóc aquí tot just a l'entrada, ja escolteu, simultaneïtat d'escenaris, de concerts, ara mateix estan tocant Stan Steel i també Perifèria, i us haig de dir que tot i la calor que fa, aquí la gent té ganes de festa i estem ben protegits, perquè m'acaben de donar ara mateix un regalet, un barret de palla per protegir-nos d'aquest sol abrasant que fa a 6:45 de la tarda, però bé, la gent té ganes de festa, encara que faci molta calor, i en una estona, 7:45, actuarà a l'OS, amb qui parlarem en breus, però abans hem de fer un gran repàs de tot el que ens porta aquesta 16a edició del Cruïlla, i ho fem amb el director del festival, Jordi Herreruela. Bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
3: Ahir va ser el tret de sortida d'aquest Cruïlla, ho vau fer amb Hesley, amb René Rapp i amb Sencerra. Encara teniu una mica de ressaca. Com va ser el tret de sortida?
4: Doncs va estar molt bé. És la jornada que dediquem al públic més jove, amb uns preus més reduïts i amb una programació enfocada al públic adolescent, i ens serveix per escalfar motors per aquestes ja 3 jornades de gran format, que és a partir de dijous, divendres i dissabte.
3: Hem de dir que el Cruïlla manté l'essència en el cartell d'aquest any, no? Feu l'aposta per artistes internacionals, veiem Pixies, David Byrne, Suede, Tudor Cinema Club, però també feu l'aposta pel talent local, els grups catalans com Mishima, Sidoní, Els Pets, entre moltíssims altres. Vosaltres podríem dir que sou la resistència?
4: Nosaltres som el festival que clarament representa la ciutat de Barcelona i els seus habitants, i per això hem fet aquesta campanya de Cruïlles Casa, perquè casa és un lloc on et sents còmode, on pots ser tu mateix, on portes els amics, els familiars, i això és el que volem representar. Els grans esdeveniments de la ciutat de Barcelona sovint es dirigeixen al públic internacional, i nosaltres som segurament el gran esdeveniment de la ciutat de Barcelona dirigit al públic local.
0: Mira, pell de gallina.
3: I quina...
0: Jordi.
4: Que bé, me n'alegro que ho compartim.
0: No, perquè és veritat, perquè a vegades, perdona, Marina, és que a vegades tens la sensació que no ets a Barcelona. I sap greu?
4: Bueno, quan vens al Cruïlla tens molt clar que ets de Barcelona, perquè té aquesta essència verbenera o de festa major, en la qual, sense haver quedat amb la gent, t'hi trobes. Et trobes, sí, amb la gent que coneixes que està a dins, un espai còmode, amable, que genera el punt de trobada, que de fet la paraula Cruïlla és això, és aquest punt de trobada.
3: Hem de dir que la comèdia també forma part del Cruïlla des de fa ja més de 7 anys, des del 2019. Aquest any teniu a Ana Morgade, a Ignatius, a una de les nostres col·laboradores de l'entrellat, l'Anna Polo, i també a Joel Díaz. Quin paper juga la cultura en el Cruïlla?
4: Tota ella, un paper importantíssim. Som un festival que neix sent un festival de música, però ara ja som molt més que música. La comèdia és un exemple, i més la comèdia en català, però també l'art, la moda, el ball... l'oferta gastronòmica, la innovació, la tecnologia. Jo crec que Cruïlla vol oferir una mostra de tota aquella Barcelona creativa de la qual sempre n'estem orgullosos, però que a vegades no sempre la veus quan passeges pel carrer.
3: De fet, aquest any teniu una novetat, no?, pel que fa a l'art. Teniu la col·laboració amb Concéntrico, que és el Festival Internacional d'Arquitectura i Disseny. En què consisteix?
4: Bueno, avui, aquest any, és l'any... Barcelona és la capital internacional de l'arquitectura, i el que hem volgut fer és fer un concurs entre...

0: despatxos d'arquitectes per fer la decoració dels dos escenaris principals. Llavors, amb aquest, seguint aquesta idea de que Cruïlles casa, hi ha hagut uns arquitectes que han fet una decoració al voltant de les persianes i dels balcons i una altra al voltant de les tombones. De manera que entre persianes i tombones tenim decoració de grans estructures com són els escenaris.
1: I davall també en veurem. I és un repartiment molt, molt variat.
0: Sí, tenim els Brothers Bros amb un espectacle nou que barreja les danses urbanes i els balls de bastons. I tenim també moltes battles, en diuen, com batalles, com aquestes batalles de gallos que es feien al hip-hop, però amb el ball, amb diferents tipologies, des de swing, dansa urbana, experimental... Realment és molt xulo veure la qualitat també de ballarins que tenim en el país.
2: Jordi, bona tarda, sóc la Samantha Villar, et parlo des dels estudis de Ràdio Nacional. Aquesta barreja que voleu fer de programació, no només concerts, que tingueu també comèdia, dansa, art... Quin objectiu té? Perquè sou l'únic festival que ho feu, això.
0: Jo crec que l'objectiu és mostrar la creativitat barcelonina i catalana. Jo crec que és allò que més clarament ens identifica com a país i com a ciutat. Diria que la gent que ens visita sovint ve a gaudir de la creativitat en l'arquitectura, de la creativitat en la pintura. Crec que els nostres cuiners han destacat per ser creatius. Crec que fins i tot quan hem guanyat jugant a futbol és per ser més creatius. Però que a vegades no posem en valor aquesta creativitat que ens identifica. Llavors hi ha un munt de gent fent coses a la ciutat i nosaltres el que pretenem és mostrar-les totes.
3: I a més, si no vaig equivocada, Jordi, va ser aquesta programació que va més enllà de la musical, es va començar a cuinar arran de la pandèmia, no? També per donar sortida als creadors de casa nostra.
0: Sí, era un moment on realment es va aturar tot el sector cultural. A nosaltres ens va semblar que no tenia per què, que hi havia maneres de donar-hi continuïtat, evidentment complint totes les mesures de seguretat, i que no tenien només que veure amb la música, tenia que veure amb tota la cultura, amb totes les arts, amb totes les expressions artístiques. I sí, ens vam engrescar a partir d'aquell moment i va ser molt maco. Jo crec que va ser un punt d'inflexió pel Cruïlla la pandèmia, va ser un moment difícil, però que també ens va projectar molt.
1: I ja que tenim a la Mariola a l'estudi, que fa res que l'escoltava, sí. Parlarem d'intel·ligència artificial, que també està present en aquest festival del Cruïlla, i ho farem en un format record, o sigui, ens podrem portar un record en format intel·ligència artificial. Com funciona això?
0: Bueno, la part més visible és que la gent es fa una foto i convertim aquesta foto en un grafiti. La gent que no coneix el Cruïlla potser no ho sap, però habitualment tenim uns artistes plàstics, uns grafiteros, fent dibuixos dels artistes principals del festival. Cada any és com una tradició, és un element característic del Cruïlla. Llavors la gent pot tenir la seva imatge amb intel·ligència artificial reproduïda així. La part que no és tan visible és que un festival en realitat s'assembla bastant a la construir una ciutat efímera, un espai on es poden fer proves pilot. Llavors estem intentant treballar per generar un marc legislatiu on es conceptualitzi el Cruïlla com un espai de banc de proves.
4: Home, això ja ho heu fet, per això, Jordi, deixa'm dir-te, perquè clar, tu no ho diràs, no? Però jo ho dic, perquè ho sé, perquè ho vaig comprovar. Clar, vau ser molt valents com a festival, perquè vau ser dels primers en provar polsera tecnològica per entrar a festivals, amb el risc que això comporta també, perquè clar, és provar-ho per primera vegada. I amb el tema tecnològic sempre heu volgut ser un banc de proves, no?
0: Sí, també vam ser els primers en oferir una experiència 5G musical, hem estat els primers en ser un festival zero plàstic, ara som els primers en no utilitzar generadors de combustibles fòssils. Sí, però això no tenia un marc normatiu.
4: Clar.
0: Ara el que estem intentant és definir o ajudar a definir el marc normatiu en el qual un esdeveniment es pot considerar un banc de proves.
1: I molt, molt ràpid, Jordi, què no ens podem perdre d'avui?
0: Bueno, jo diria que no us podeu perdre els artistes de la casa, Mishima, Sidoní, però tampoc a Pixie, Suet i Garbage.
2: Clar.
1: Moltes gràcies,
2: no, no
1: Jordi, per fer-nos aquest repàs.
2: Sí.
0: Ah, bueno, si em permeteu, perquè clar, és que les tinc aquí i no les he mencionat, les aloses són una
3: de les... Oh,
2: home,
3: que les tenim!
2: Que les tenim, que les tenim.
1: És una cita que no us podeu perdre, que actuaran avui a partir de dos quarts de vuit a l'escenari Imagine, i les tenim aquí, a la Julieta, Vidal i a la Irene Romo, les dues components de l'Osa, que ens acompanyen per veure com estan donant la benvinguda

0: benvinguda a aquest Cruïlla. Com porteu? Teniu més il·lusió, més nervis? Com va?
1: Mira, és un mix exactament de les dues coses que has dit. Jo crec que estem nervioses i il·lusionades.
2: Sí, exactament. Jo diria més il·lusió que nervis.
1: Sí, sí, sí.
0: Què suposa per vosaltres tocar per primer cop a un festival de referència com és el Cruïlla?
1: Com és tocar? És que no estic sentint.
2: A un festival de referència. N'has de sentir ella, eh?
1: Ja, ja, però que no la sento.
0: Tenim problemes aquí, com podeu escoltar.
3: Clar, està, la música ha començat en un altre escenari, més a prop.
1: La veritat és que hem vingut a aquest festival com a oients i ens ve molt de gust. O sigui, sempre dèiem, uau, ojalà tocar aquí. I mira, ara estem aquí i ens ve realment molt de gust.
0: De fet, vosaltres fa poc, fa uns mesos, dèieu que és difícil entrar en aquesta indústria musical, sobretot en el món del música i del festival, perdoneu. Sembla que ho esteu aconseguint, perquè avui teniu cita aquí al Cruïlla i el dilluns que ve també amb el Grec. Sembla que alguna cosa està canviant.
2: Sí, ens fa molta il·lusió perquè això al principi era com... Nosaltres sempre ens hem vist en festivals. Però al principi pensàvem, la gent també ens veu en festivals i veure que realment sí, que els programadors ho veuen possible, que aposten per això i que després la gent ve a veure'ns, és una cosa que ens fa molta il·lusió que s'hagi pogut aconseguir.
0: També sou barcelonines de tota la vida. El fet de poder cantar en un festival com és el Cruïlla, el que simbolitza, no? Que dona suport, que dona empenta, no? I recolza els grups locals catalans, què suposa per vosaltres?
1: Sí, la veritat és que ens sentim molt part d'aquesta ciutat i aleshores tot el que té en compte aquesta ciutat i les persones que hi vivim i els grups que naixem d'aquí una mica, doncs ens ve molt de gust formar-ne part, clar. Sí, estem molt contentes.
0: Al març us vau emportar 3 premis a l'Enderrock. Pocs se n'ha comentat. Com ho heu portat, això?
2: Pues també molta il·lusió. Nosaltres tot ens ho prenem amb molta il·lusió. Evidentment estem superagraïdes perquè a més la majoria eren de votació popular, o sigui, sí que n'hi havia una de la crítica però també n'hi havia de votació i això sempre s'agraeix perquè al final qui segueix fent funcionar el grup són el públic, la gent que ens ve veure i que es valori d'aquesta manera el treball que fem, pues és un gran orgull.
0: Hem de dir que vosaltres mateixes vau dir que hi ha gent que li costa sentir-se atreta per la música que feu, un tant folklòrica, però jo crec que potser avui la gent que us escolti us escoltarà i dirà, ostres, potser aquest grup me l'afegiré a l'Spotify. Creieu que sortiran nous fans aquí avui al Cruïlla?
1: Sí, això segur. O sigui, també teníem nosaltres aquesta concepció de, ai, potser la música tradicional no encaixa, però es veu que estem encaixant a tot arreu i que la gent cada cop ens escolta més i tothom realment ens diu com, clar, encaixa molt la vostra proposta. O sigui, crec que és una cosa més que teníem nosaltres al cap, però estem veient que realment no té tant de sentit i que l'os encaixa i que, clar, hi haurà gent que anirà a casa i s'escoltarà i vindrà el pròxim.
4: L'os encaixa perquè és una meravella de grup, però és que més l'arrel, el folk, la tradició està en auge i això és un fenomen que hi ha molts números darrere que ho avalen. Noies, esteu a punt d'actuar avui al Cruïlla. Abans de sortir a l'escenari, què és el que feu? No sé si teniu algun ritual, hi ha gent que es toca el cul, hi ha gent que crida, què feu vosaltres?
5: Resa, hi ha gent que resa.
0: Repeteixo la pregunta perquè no escolten bé, no s'escolta gaire bé. La Natàlia em pregunta què teniu com a rituals abans d'entrar a l'escenari. Teniu alguna tradició abans de cantar?
2: Últimament sí, abans no ho fèiem i era una mica de destra. A vegades pujàvem i ens trobàvem a l'escenari i ens miràvem la Irene i jo com... Mare meva, estàvem fa un minut aquí menjant o bevent el que sigui i ara estem aquí. I ara intentem, sí, ens reunim tots, ens fem com així una abraçada grupal, fem unes quantes respiracions liderades per la Irene que va superbé, vull dir, ens de cop com això, 3 respiracions i com entrar tots en la mateixa onda i així quan pugem ja estem bastant més connectats que abans, que era bastant caòtic, la veritat.
0: I el teu cas, Irene?
1: No, és que com és grupal jo també formo part del grup.
0: Però no teniu cap mania personal abans d'entrar?
1: No, la veritat és que és això, necessitem un moment la Julieta i jo soles i després fem aquesta cosa grupal i després ja entrem a l'escenari i comencem.
6: Molt bé.
1: Marieta, si està...
6: Molt bé.
0: Com fa?
1: No, és que ara m'ha fet gràcia.
2: Comencem a saco, entrem sí. I pam.
1: Entrem por lo alto.
6: Molt bé. Alosa, Julieta Vidal, Irene Romo, gràcies a les dues. Marina Fernández, gràcies des del Cruïlla. Barcelona, que fa xup-xup, que no para, festival rere festival. I aquest, el més de casa, eh?
4: Escolta una cosa, Mariola, ens comentava el Jordi Herreruela, el director del Cruïlla, això del record d'intel·ligència artificial. Jo... No ho he dit per no quedar com una...
7: És que ell no vol...
4: Inútil a total, però no ho he entès.
7: Però mira, és...

0: és una cruïlla també del tema d'innovació, i és que hi han col·laborat moltes entitats catalanes que tenen a veure amb la innovació, perquè és una acció impulsada per la càtedra de la Universitat Autònoma de Barcelona, ENIA, el Centre de Visió per Computador i també l'aportació de l'Autoritat Catalana de Producció de Dades, i un d'ells diu tal cara tal bit. A partir d'una foto i un breu qüestionari es genera una composició musical, el potencial de la IA per interpretar els gustos. És allò que diuen, digue'm com vesteixis i et diré què escoltes.
1: Ah, m'encanta.
0: És una mica que això a vegades passa als festivals, que vas caminant per allà i vas veient, ui, aquest va, escolta aquest. Doncs és una mica, de fet, sempre fan coses d'IA que tenen a veure amb el pensament. I això és una manera de dir de com van els estereotips, no?, de la intel·ligència artificial, a veure si ho clava. I l'altre es diu Craft Graffiti, proposa als visitants convertir-se en protagonistes dels cartells del festival. Ah. O sigui, acabes formant part del cartell i, clar, és això, el cos humà, la identitat, els estereotips, i, de fet, he pogut parlar-ne amb el Fernando Vilariño, que és el director científic de la càtedra aquesta de l'UAB Cruïlla, és el director associat del CBC i professor del Departament de Ciències de la Computació de l'Autònoma, el Fernando Vilariño, i ell m'ha dit les coses interessants d'aquestes dues performances, diríem.
2: El primer prototip, creat pel Centre de Visió per Computador, amb l'estètica de graffiti tan pròpia del festival, i a través d'una fotografia crea un pòster en el qual l'assistent esdevé l'estrella del festival i volem veure com la intel·ligència artificial generativa interpreta o reinterpreta el cos humà. Quin model d'estètica, quin model de feminitat, d'hipersexualització i quines tensions això crea. El segon exemple, creat per l'alumnat del grau d'intel·ligència artificial de la UAB, utilitza les preferències dels assistents per tal de dotar-los d'una estètica associada a la vestimenta. També quin tipus de músiques o quins estils se'ls acomoda més aquestes preferències. I això busquem veure també la tensió entre la identitat individual i aquesta identitat col·lectiva, que d'alguna manera ens pot fer confondre, no?, entre la multitud.
1: Algo lento, que va actuar, i el Cruïlla i la Mariola, i jo som molt fans.
0: No, jo he dit, com a tret de sortida, perquè va ser el primer que va actuar, pobra, que feia una calor allà, brutal. En aquest cas és una cançó que és de l'estiu, que és a Mariox, i és molt xula aquesta cançó. Però és veritat el que li has dit, no?, que és un dels festivals que aposta pel talent d'aquí, i que això, a l'últim sonar, ho hem trobat una mica a faltar. Ho dic amb la boca petita, però és veritat. No? Vull dir, de cara als cartells també hi hagin grups d'aquí. I el tema aquest de l'humor també està molt bé, perquè, per exemple, jo crec que Aniré Demà i el Joel Díaz fan un roast que tothom l'increpa i...
1: Ah, sí?
0: Sí, tothom li diu coses.
1: Que li agrada al Joel.
0: Sí. I fan com humor... I és un tipus també de gent. Saps allò que dius, diguem, com vesteixes? La gent que va a veure tot això de comèdia també és un tipus de gent.
1: És
0: Ho vas
1: veient
0: mentre passeges
1: al Cruïlla. Però està agafant molta volada, la part de comèdia del Cruïlla. És bastant bèstia. No.
0: I, a més, saps qui també actua? El Josep Català, que el Josep Català va ser un dels pioners en el Soterrani, va començar una mica tota aquesta moguda, no?
1: M'encanta.
0: Que sí? I el Josep Català de Tarragona és una persona ja gran, però que va començar a aglutinar tots aquests humoristes, i he vist que també estava en el cartell i m'ha fet gràcia, perquè és veritat, i cada vegada el digital els dona més la raó, no? Entrar a un teatre sense mòbils...
1: Sí.
0: Mira, l'altre dia sentia la Charlie P que deia, jo ara tots els espectacles que faig han de ser sense mòbil, la gent els deixa.
1: De fet,
0: ja
1: la Charlie P explicava que surt de festa a locals on et deixen guardar el mòbil, que jo pensava, bueno, Charlie, no sé si és per desintoxicar-te de les coses de la pantalla
0: perquè
1: o perquè no es vegi determinades
0: coses. És com la gent que ja no fa toples perquè no l'agravin, no? O sigui,
3: mira, això... ara que parlàveu de comèdia i del Cruïlla, sabeu a qui vam trobar a la comèdia del Cruïlla i vam fitxar l'entrellat?
0: La vas trobar.
3: A la Maria Juan. Maria la Dinarès, gràcies.
0: Adéu.
3: Maria Juan, molt bona tarda.
4: Pues molt bona tarda.
3: Samantha.
4: Ai, estava pensant que de repente se me
3: va
4: el...
3: Villar.
4: Se me va el... No. O sigui,
3: és increïble, la menopausa.
4: Que fort.
3: No hi ha manera.
4: Bueno,
3: o sigui, els noms que se te'n van de cop.
4: I això que jo que no, i no m'ha arribat del tot, tia. Sí.
3: Bueno, parla per tu, parla per tu.
4: Però tu sí que ets menopàusica?
3: Ja està. Això ja està. Aixina és... Aixina és.
4: Bueno, tia, doncs perfecte. És que podem viure en una boira mental permanent.
3: Ai, sí.
4: Fantàstic.
3: Sí.
4: Jo crec que vaig a treure-li més profit del que jo em pensava a tota esta mandanga.
3: Ja podríem exagerar encara més, no? O sigui,
4: sempre,
3: que no te'n recordes de res, mai.
4: Sempre tot es pot exagerar molt més.
3: Sí.
4: Home, te ho diu la tia més dramàtica de la contorna. Sí, absolutament.

0: Tía, una pregunta que volía a hacerte.
1: ¿Qué?
0: Yo qué sé, ya que te tinca así.
1: Sí.
0: ¿Tú eres... es que... ¿Tú eres solomooner?
1: ¿Qué?
0: Solomooner.
1: ¿Qué es solomooner?
0: Si practiques el solomoon, tía...
1: no sé, no sé.
0: Tapillate.
1: No, per si de cas. Yo qué sé.
0: No.
1: No, per si de cas, no.
0: Sempre per si de cas, no, veritat?
1: Sí.
0: Solomoon sí. No té res a veure en posar-se a contemplar la lluna, uh-huh. Que podria ser, no? I s'ha pràctica molt bonica, la veritat.
1: Sí.
0: No, solomoon té a veure... Tu saps el concepte de honeymoon?
1: Clar.
0: El viatge de nubis.
1: Sí, el viatge de noces, sí.
0: Clar, de nubis. M'he assistit, jo puc ficar, que no m'he casat mai, que he dit nubis en lloc de noces. En principi, el viatge de noces, se'n van dos persones, no? A passar 15
1: sí,
0: dies, sí, que siguen, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs, molt bé, tu has fet viatge de noces?
1: No, no el vaig fer.
0: No? Veus? Però estàs casada?
1: Sí,
0: sí, sí que estàs casada.
1: Continuo casada, sí, sí senyora.
0: Una vegada.
1: Sí, o sea, una vegada m'he casat.
0: T'has casat una vegada.
1: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: Què?
0: No, jo és que no. Jo no...
1: No t'has casat i no has fet viatge de noces. Però el xungo és casar-te i no fer el viatge de noces.
0: Ja, tia, sí, és veritat.
1: Això què és? Perquè com som autònoms, sí, doncs ens vam casar i dilluns vam anar a treballar.
0: A currar.
1: Què et sembla?
0: Pues mira, la moguda aquesta que jo te parlava avui ve a ser canviar el honey per un sol, solo. El viatge de noces el fas tu sola.
1: Oh, quina bona idea!
0: Mira, jo sabia! I ho dic, ves per on, això a la Samantha li molarà. Sí.
1: Però
0: sí,
1: i com és un viatge de noces tu sol?
0: Hòstia, no
1: viatjar
0: sé,
1: sol, com... o és diferent a viatjar sol?
0: No sé
1: sol.
0: Com no ho ha fet. Sí, bàsicament és que te'l fas tu.
1: Però clar, o sigui, tu arribes a l'hotel i t'estan esperant amb una copeta de cava perquè és el viatge de noces teu, però per tu només, diguéssim.
0: M'imagine.
1: Unes maduixetes a l'habitació, un felicitats, però per tu. No?
0: Ara és quan es nota que sempre em quedo amb els titulars i passe d'entrar en les notícies. O sea, esto es el periodisme de rigor que fa Maria Juan. O sea,
1: però a mi m'encantaria això, eh? Jo ara dic,
0: sí.
1: Vinga, vaig jo sola.
0: La història és que esta pràctica es veu que està estenent-se, no? entre les parelles.
1: Sí,
0: vull dir que...
1: Sí,
0: sí, però... Pues hi ha penya que diu que mal.
1: Que mal, no? Que te'n vagis sola en lloc d'anar amb parella.
0: Bueno, és com que hi ha penya que de sobte en això diu és perquè no estàs bé en la teua parella, perquè...
1: Clar, però tia, jo ho trobo molt bé. O sigui, t'ho imagina't, no? Dius, no ens posem d'acord a on volem anar de viatjar de noces. Pues, carinyo, tu a Boston i jo a Califòrnia.
0: I jo a Califòrnia, efectivament.
1: I ja fem videotrucadetes. Què tal, com va per allà? Mira, jo t'ensenyo això, no? Mira, tinc aquí un maromo a la piscina.
0: Però no estic mirant-lo.
1: No. És de socorrista...
0: No t'ha passat mai lo de que els teus fills arriben a casa i diguen, mamà, no he menjat sucre! No, com que ells es xiven, ells s'adelanten i ells mateixos es queden en evidència.
1: Total.
0: Pues tu igual, tu trucant al teu home i dient-li, no estic mirant este grup de xics que
1: res.
0: Hi ha a la piscina
1: no,
0: en tanga.
1: Ni molt menys.
0: No estic mirant.
1: Ni estic bevent més del compte, ni...
0: No. Té matxa tot el rato. Tinc una sobredosi de té de matxa.
1: Bueno, però igual al casament no, però a les noces de plata, això
0: sí.
1: 25 anys després,
0: molt bé,
1: jo crec
0: bé.
1: Que tots ho haurien de fer pel seu compte. Què vols que digui?
0: Estic totalment d'acord.
1: I 50 sí. Ja, pues ja, i si estàs per viatjar, pues ja, encara més. Però si igual no. Igual aneu junts per si us feu mal.
0: Per si de cas.
1: Sí.
0: De tota manera, hi ha qui diu que això és un símptoma de mal rotllo.
1: Ja.
0: Però ni aquí diu que no, ni aquí diu que és un donar-se aire, donar-se distància. També és veritat que dius, home, si t'acabes de casar i ja estàs necessitant tu el que seria una distància,
1: ja.
0: Home, pues igual...
1: Això
0: igual
1: també
0: no
1: és veritat, eh?
0: Igual no haver-te... Igual no... Igual el tema de no casar-se, m'entens el que vull dir?
1: Totalment.
0: Igual on t'has equivocat tu és un poc en el casar-te. Però això també, de tota manera... Últimament, ja fa molt de temps que la penya es casa i no es casa perquè s'acaba de conèixer i porta poc temps.
1: No.
0: Vull dir, jo porto 15 anys en el meu home.
1: Mira, i et
0: igual,
1: casaràs.
0: Igual si ens casem ara, pues seria una bona idea dir, Titi, ens casem, estem d'acord, però tu a vos d'unir a California, que has dit tu. Jo crec que... No, no, és que cada... És que estàs dient-ho i cada vegada està apareixent-me més bona opció. O siga, no, no, no, no, no, no, no, no. Absolutament meravellós. I, a més, com... Senyal de... Diuen, senyal de... Hi havia això que deia que era com un senyal d'allunyament. Tia, sí. Mira, te dia, la terapeuta em va dir lo de que s'està en fase... Tu pots estar en fase com d'arrimamenta o en fase de separació. I això no té per què voler dir que tu estàs separant, que vols separar-te.
1: Bé. Clar, és que
0: està superbé.
1: És dinàmic, això, no?
0: És com ara... que no estem, no estamos en apego... No, no recordo quina paraula era, que no estamos com en... Fusió.
1: Ah, estáis en fissió.
0: Pots estar en fusió o en separació. Y entonces pues si tú puedes puede ser que tú te cases y cuando te pues igual que te, y si él pilla la això de noces y tú estás reglosa perduda. Pues es que no tens tu ganes de que igual tu no estàs tu en la... Cariño, no estic en la setmana que me toca a mi que me toques. Clar. O sea, que déjame en paz. També podia fer-se, tia, una com una cosa però de l'allunyament, la resposta a aquesta pregunta seria directament proporcional als anys de relació, no? Es podia medir el Solomon. Pues que un any compartit, per cada any compartit, la distància.
1: Clar.
0: Que també t'ha de dir que jo estaria a 15 quilòmetres del meu home només, perquè només porto 15 anys. Pocs quilòmetres em pareixen 15. Bueno, de tota manera, tot això dels conceptes estos del segle XXI, tia, m'ha deixat fascinat.
1: Per què?
0: El Solomon em va fascinar, sí, i n'he buscat, i n'he trobat més.
1: Ah, a veure.
0: I te van a encantar.
1: A veure.
0: Voiceover.
1: ¿Voiceover?
0: Voiceover. Que igual no os digo aixina, pero... Pero, bueno, es que se escriu voiceover.
1: Val.
0: Traduït literalment és una pausa de homes, de cites i de aplicacions.
1: Una pausa d'homes, de cites i de...
0: Sí, tia. Sí, sí, sí. O sigui, això són no... conceptes de penya d'ara jove, tia. Vull dir, la gent jove veu menys, folla menys, parla menys... O sigui, o més assertivament, com tu vulguis dir-li, però... Jo, per mi, que estan retirant-se de les coses com constantment. Això ja ho van voler en Rosalia i tota la mandanga. I després també la de
1: voiceover. Voiceover. Però això
0: voiceover és uno.
1: Que et retires del mercat, que dius, mira, jo ara ja no vull lligar.
0: Sí, tia.
1: Molt
0: estàs
1: bé.
0: En un moment que dius, Titi, no estic jo per obrir-me un xat, com es diu això, un Tinder. No estic jo per trobar-me merdes per ahí, que no estic jo per fer imatge en ningú. I després hi ha una altra que es diu voiceover.
1: Sí.
0: Que a diferència dels incels, no? Els incels, aquest concepte el tenim com una mica més pillat, no? Els incels són els senyors estos que tenen un celibat involuntari, estos no liguen i aixina. Pues els voiceovers elegeixen lliurement la solteria. Siga, compte amb això, o per creixement personal, esgotament també les aplicacions de cites, per prioritzar la teua carrera o els teus projectes, que jo crec que és un poc igual que la del voiceover, en dius tu a mi, la del boi igual és que, no sé, però esta penya, el ser, avui en dia, amiga, la penya va de cap cap a l'abstinència.
1: Total.
0: Esta pràctica és també relacionada amb el sector femení, perquè les dones estem més ahí per la... Això també ho he llegit d'una... Estic super... M'ha documentat. Jo ho he llegit d'un article que la sexualitat femenina ha sigut sempre definida en relació als altres.
1: Ja,
0: a l'altre, sobretot. Clar. Això és de veres,
1: Sí,
0: que les dones sempre ens han dit, claro, claro.
1: Sí.
0: I el celibato voluntari, tant el celibat voluntari com la masturbació, són reivindicacions del plaer autònom. Cuidado en este terme. Però jo llegi lo d'autònom i dic, només mos falta haver de pagar quota per gastar el Satisfyer o altres aparatos. Dic, no, per favor. Però no va per ahí. Lo d'autònom no va per ahí. Es referís a que al cos propi com a territori de sobirania.
1: Total.
0: Que tampoc és un terme que els catalans vaig anar més a... O sigui, tu has entès el que vull dir, no?
1: Sí.
0: És que ara hem mesclat sobirania i dic, a veure si vaig a perdre a...
1: Ara, el celibat no sé com lliga amb satisfacció, però bueno.
0: Celibat i satisfacció. Ja, tia, li preguntem a Rosalia.
1: Igual sí,
0: Li escrivim a Rosalia. Rosalia, deu haver-hi així dia d'ahí, jo crec que ja està.
1: Sí.
0: Lo que passa que així t'hi s'han anat en la Loli esta, que claro que sí. Ella lo que necessitava era un canvi d'orientació. Ella no necessitava deixar de fer-ho, necessitava deixar de fer-ho en el gènere masculí una temporada i ja està.
1: Pues sí.
0: Això és el que li faltava a ella.
1: Però això senta molt bé, també, quan dius, mira, em deixo de rotllos, em quedo... El que vull és quedar amb les amigues.
0: Sí.
1: Vull sortir amb les meves amigues.
0: Amigues, efectivament.
1: Sense mal de caps. sense donar-li voltes a les coses, ja està.
0: Quan quedem a sopar, Samantha?
1: Ara ho has dit, ara ho has dit, Maria.
0: Bueno, tia, per acabar, l'últim terme que he descobert i que jo crec que faré servir aquest estiu.
1: Sí.
0: Pot ser el que queda d'any.
1: Sí.
0: O pot ser el que queda de vida. Mira com t'ho diré. És un neologisme així modern que descriu l'acte voluntari i gradual de retirar-se.
1: A veure...
0: Però retirar-se del bullici social per a connectar amb un mateix. Vos parle de la eremissió. Es diu eremissió. No, és que avui vinc cultíssima. Vinc cultíssima, tia.
1: Quina meravella.
0: Eremissió. Ve de l'arrel grega eremos,
1: sí,
0: que és el desert, o el solitari. Un ermitaño. Eremissió, ermitaño, de eremita, ermitaño.
1: Sí.
0: Clar. No és una fugida ni un aïllament forçat, eh? O sigui, és una cosa conscient per processar canvis, reflexionar, recarregar energia. Estic relaxant-me només de llegir-me a mi mateixa. O sigui, també t'he de dir que això Pérez Reverte no ho coneix. Vull dir, això en la RAE no està. Vull dir que això és una cosa... Pues que ara, tia, la joventut està molt creativa.
1: Molt
0: i la
1: bé.
0: Gent s'inventa paraules. Este terme, eremissió, està a tope en les xarxes socials.
1: Això és el que jo faré a partir d'aquí uns dies, eh?
0: Clar,
1: quan acabem la temporada,
0: sí.
1: Eh?
0: Quan acabem la temporada anem a ser unes ties eremissionistes, anem a eremissionar-nos.
1: Sí,
0: jo estic absolutament... Vaig a eremissionar-me. De fet, mira, vaig a eremissionar-me una estona, un ratet, i la
1: perfecte.
0: Setmana que ve, ja tornarem,
1: una
0: tia.
1: Mica més,
0: Seremissionem
1: sí.
0: i tornem.
1: Fet. Maria Juan, gràcies.
0: Un petonet, guapa. Vez.

Doncs arribem al final, això ja està. Acabem aquest entrellat dels últims de la temporada. La setmana que ve encara continuarem aquí en directe abans d'agafar-nos vacances. Avui l'entrellat l'hem fet gràcies al Pau Robert i al Genís Sabater, a la part tècnica, a producció al Tomàs Gómez, a la redacció Aitor Caminero i Marina Fernández, a la subdirecció del programa la Natàlia Sánchez i a la direcció jo mateixa, Samantha Villar. I ara, com cada dia, ve el Pla B amb el grandíssim Toni Marín. Nosaltres demà divendres, eh? Cap de setmana, encara onada de calor. Diu que afluixarà una miqueta, però no servirà per respirar encara gaire. Cuidin-se, hidratin-se, que això és ben important. Ens retrobem demà divendres i després ja cap de setmana. Adéu-siau!

0: Bona tarda, són les 7, l'hora de començar a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal? Com estan? Molt bona tarda. Moltes gràcies per ser-hi un dia més en aquest punt inicial del Pla B d'aquest dijous, en el que, encara que sigui de manera lleugera, hem notat una miqueta de baixada de les temperatures. Durant el dia d'avui, els bombers han continuat tenint molta feina, malgrat els 6 focs que continuen creuant a Catalunya estan estabilitzats. Hi ha massa factors en joc que fan impossible relaxar-se. A banda del que dèiem de les altes temperatures i de la baixa humitat, la possibilitat de vents de marinada continua fent molt perillosa la situació. De seguida tindrem la fotografia actualitzada de com estan les coses ara mateix, mentre que a partir de 2:15 tindrem una conversa realment molt interessant sobre aquesta qüestió. Des del començament dels incendis, la gestió dels boscos ha estat una constant en les converses sobre el tema. Doncs bé, avui tindrem dos testimonis absolutament interessants. Hem convidat d'entrada el catedràtic d'Enginyeria Forestal de la Universitat de Lleida, el senyor Víctor Resco, i a un representant dels joves agricultors i ramaders de Catalunya per conèixer quina és la seva visió sobre el tema. Tot plegat en un dia en què les dades de l'últim CEO han revolucionat el món de la política davant uns resultats que són molt potents i que segurament ja coneixen aquestes hores. Per si de cas, si avui celebressin eleccions a Catalunya, el Partit dels Socialistes tornaria a guanyar còmodament, tot i que podria perdre fins a 4 escons. Una xifra semblant a la que podria sumar Esquerra Republicana, que dels 20 actuals podria passar a una forquilla d'entre 24 i 26. I en tercera posició, atenció, trobaríem Aliança Catalana, que dels 2 diputats actuals podria passar a tenir entre 23 i 25. El gran damnificat, segons el CEO, seria Junts per Catalunya, que es deixaria en el camí la meitat de la seva representació i dels 35 diputats actuals podria passar a tenir entre 16 i 18. Vox i Partit Popular empatarien una forquilla d'entre 12 i 13 i tancarien la llista els Comuns i la CUP cadascun amb 4 i 5 diputats. En pararem àmpliament, com es poden imaginar, dins del nostre temps de tertúlia. Ara, però, anem a la cita de tots els dies amb l'Andreu Vinyes i l'edició vespre. Què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Molt atents a la calor, al foc i a tot plegat, no?
2: Exacte, i les dades i el que ens espera de cara a diumenge. Molt atents.
0: Doncs prenem nota i ho comentem a partir de 2:15. Tot teu, Andreu. Fins ara.
2: Fins ara, Toni.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
3: Hem de remuntar l'any 94, segurament, que és una situació, no, la del 4 de juliol, aquella primera setmana de juliol del 94, en el que hi van haver una gran quantitat d'ignicions que va fer que varis dels incendis s'ajuntessin i que, per tant, doncs, van dur el cos de bombers en aquell moment i el país al col·lapse, no?, a nivell d'incendis forestals.
4: Una onada de calor que ja ens ha deixat registres inèdits, excepcionals a Catalunya. La jornada d'ahir va ser una de les més càlides mai enregistrades.
2: Bon vespre, era en Claudi Gallardo, inspector de bombers a Ràdio 4 aquest matí. Santi Segalà, cap de la predicció del Meteocat. La calor extrema continua marcant l'actualitat i posa Catalunya al límit. Després d'uns dies de temperatures de rècord, el Servei Meteorològic preveu una breu treva entre divendres i dissabte, però adverteix que l'onada de calor tornarà a intensificar-se de cara a diumenge amb valors que podrien tornar a superar els 40 graus a molts punts del país. Un escenari que converteix qualsevol ignició en una amenaça. La combinació de temperatures molt elevades, humitat mínima, vent de marinada que ha obligat a desplegar tots els recursos disponibles davant la simultaneïtat de diversos incendis. La darrera hora, el darrer declarat a Montmaneu, a l'Anoia, el foc de Guimarà ha tingut una represa i es manté actiu, el de Navarcles, el Pla de Manlleu, Gavà i la Bisbal d'Empordà es mantenen estabilitzats i el de les Gavarres controlat, però el risc continua sent molt alt i no es descarten revifalles ni nous focus. Les xifres ens ho diuen tot. Des de l'1 de juny s'han declarat 151 incendis forestals i ja han cremat més de 3.000 hectàrees, prop del 75% de tota la superfície afectada durant l'estiu de l'any passat, del 2025. De seguida us ho ampliem des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Javi Martínez a control central. Us saludem. Ara els titulars més importants d'aquest dia amb Laura Monill. La calor també afecta més segons la renda.
5: Així ho alerta un informe d'Hidra que reclama mesures urgents per protegir els col·lectius més vulnerables.
6: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. Una energia sostenible i accessible, i necessitem ciutats adaptades a un nou clima que ja és aquí.
5: Alerten, a més, que les persones amb menys recursos tenen menys accés a aire condicionat, zones verdes o refugis climàtics i, per tant, més risc de morir durant els episodis de calor extrema.
2: El darrer baròmetre del CEO dibuixa canvis importants en el mapa polític, enfonsa Junts.
5: I dona la victòria al PSC, tot i recular, mentre que Aliança Catalana es converteix en tercera força. El sondeig també apunta que Aliança captaria prop d'un terç dels antics votants de Junts i gairebé una quarta part dels de Vox.
2: Catalunya vol començar a gestionar alguns elements de l'IRPF l'any vinent de manera conjunta amb l'Agència Tributària Espanyola.
5: Serà el primer pas cap a la recaptació íntegra de l'impost, segons la consellera d'Economia, Alicia Romero, que també ha aprofitat per carregar contra el Partit Popular i la seva negativa al nou model de finançament que el govern espanyol presentarà a les comunitats el 29 de juliol.
7: Perquè el Partit Popular no ha posat cap proposta de model sobre la taula. L'alternativa és el no, i sobretot el no perquè és una proposta que ve de Catalunya.
2: Noves imputacions a la causa que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez. La UCO posa el focus ara sobre l'excap de gabinet de Pedro Sánchez i expresident de Correus.
5: En paral·lel, la Fiscalia ha demanat l'absolució de Begoña Gómez i l'arxivament de la causa que l'investiguen, considerar que no hi ha delicte, tot plegat el mateix dia que la Fiscalia Provincial de Madrid ha criticat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a la dona del president i l'acusa de basar-se en confabulacions.
2: I en esports, cop d'autoritat de Tadej Pogačar als Pirineus. Jaume Riello, bon vespre.
8: Què tal, Andreu? Bon vespre. És la notícia esportiva del dia. L'eslové ha dominat una etapa del Tour de França marcada pel port del Tourmalet, de categoria especial. Ha recuperat el maillot groc i ho ha fet traient Liara 2 minuts 42 segons al segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Pogačar deixa pràcticament sentenciat a la lluita per la general quan portem únicament 6 etapes de la Gran Bucle.
2: Informació de serveis, ens interessem per com se circula a aquesta hora per les carreteres catalanes. Eduard Sánchez, hola.
9: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, recordar que es manté encara una via tallada per aquests darrers incendis forestals. Es tracta de la T244 entre el Montmell i Querol. De moment es manté tallada en els dos sentits de la marxa. També recordem que per un petit incendi prop de la B30, de la lateral de l'autopista P7 a Barberà del Vallès i en sentit nord, es manté lentitud amb algunes aturades en aquest punt del lateral de la B30, sobretot a vies del voltant, com és la C58 a Ripollet, en sentit nord, o Badia, sentit sud, i la mateixa autopista AP7 a la zona de Santa Perpètua, Barberà, en sentit sud. En tot cas, sembla que a poc amb tendència a la millora. A aquesta hora, pel que fa punts amb retenció, destacarem la C60 Argentona, en sentit Mataró, la C33 i la C58, les dues de Montcada fins a Barcelona, i també puntualment l'autovia 2 a la zona d'Adrera i en sentit Igualada. És tot de moment, a la tarda.
2: I les previsions meteorològiques per les properes hores que ens diuen a Emet Juan Carlos Piña.
10: Demà divendres a Catalunya les temperatures se mantindran sense canvis o baixaran. Queden-se les màximes als 40 graus a Lleida, 39 a Girona, 33 a Barcelona, 32 a Tarragona. Així mateix continuarem xerrant de calor i l'EMET activarà l'avís per calor a tot l'interior de la comunitat, sent de nivell taronja perill important a la depressió central de Lleida.
2: Són les 7 i 8 minuts del vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: Immersos des de principis de setmana, la segona onada de calor des de l'inici de l'estiu, segurament l'estan notant igual que nosaltres, temperatures desorbitades, la humitat a uns nivells molt baixos, un còctel que deixa una sensació tèrmica elevada. Avui s'ha actualitzat el que ens espera durant els propers dies. Pau Alemany, bon vespre, què diuen les previsions?
11: Bon vespre. Doncs la previsió és de mantenir els ventalls i de carregar les ampolles amb aigua ben freda perquè la calorada serà persistent. La notícia positiva és que el divendres i el dissabte tindrem un lleuger descens de les temperatures, però res exagerat, i la dolenta és que la treva durarà un 3 i no res i el diumenge tornarem a les temperatures d'aquests dies. Un revifament de l'onada de calor que s'allargarà fins a mitjans de la setmana vinent, tal com ha avançat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
12: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent.
11: Una onada de calor aquest any que s'han enregistrat temperatures de més de 40 graus a la Ribera de l'Ebre i a Barcelona capital.
2: I davant aquesta situació, Pau, aquesta situació de calor extrema, quins consells hem de donar?
11: Doncs els consells són els de cada any. Tenir sempre a prop una botella d'aigua, no fer bogeries esportives a migdia, quan el sol més escalda, i no deixar la canalla o les mascotes tancades al cotxe, entre d'altres recomanacions. La subdirectora general de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat dos dels focus que més preocupen.
13: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany.
11: Queden dies de bullícia i escalfor, així que paciència, prudència i seny.
2: Doncs en aquest context també s'amplien les restriccions d'accés al parc natural de la Serra de Montsant. Ja són 9 els espais naturals en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Els agents rurals recorden que en aquest context se suspenen les acampades, rutes i activitats esportives al bosc, així com les colònies i campus a l'aire lliure. Ens ho explica Maria Huguet.
14: La Serra de Montsant se suma als espais naturals Montmell-Marmellà, Sant Llorenç de Munt i de l'Ubac, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Parc Natural de Montserrat, Ribera Salada, Baronia de Rialp i Massís de les Gavarres. En aquests nou espais naturals hi ha perill extrem d'incendi forestal i també a 223 municipis de 24 comarques. Unes restriccions que afecten els infants de tot Catalunya que aquests dies tenien previstes colònies, acampades o casals d'estiu. Des de Fundesplai, el seu director general adjunt, Carles Xifra, explica que s'han vist afectades 4 tandes d'activitats de lleure i que l'increment de risc d'incendis i altes temperatures dels darrers estius ha fet que aquests espais ja hagin de preveure alternatives. Són declaracions a Ràdio 4.
15: Les entitats d'Esplai i Fundesplai estem preveient plans de contingència, és a dir, plans B, en totes les activitats de lleure d'estiu, que impliquin tenir alternatives de refugi, de confinament en cas de necessitat, de moviment cap a altres instal·lacions.
14: També s'estan fent formacions específiques per als equips d'educadors i educadores d'estiu, incorporant aquests aspectes de protecció i prevenció davant fenòmens meteorològics extrems i situacions d'emergència.
2: Gràcies, doncs anem als incendis, perquè mentrestant els bombers estan treballant per controlar tots aquests focs forestals que es van estabilitzar a nit. En aquests moments el que més preocupa és l'incendi de Guimerà, és la darrera hora, a l'Urgell, on s'ha generat una represa fa pocs minuts i torna a estar actiu. Clara Ontanyón, bon vespre.
16: Bon vespre. Els bombers treballen amb 20 dotacions sobre el terreny i 9 d'aèries per controlar les flames. S'ha tallat la carretera LB-2101 i s'ha ordenat el confinament del poble de Mas de Bondia. En paral·lel, hi ha hagut un ensurt a Montmaneu, a l'Anoia, on a les 5 de la tarda s'ha declarat un incendi de vegetació i ha quedat estabilitzat en prop d'una hora. Pel que fa a la resta d'incendis, continuen estabilitzats. El de Sentmenat, que preocupava per la proximitat a nuclis urbans, i treballen 39 dotacions. El foc ha cremat unes 200 hectàrees. També el de Gavà, potencialment perillós per la proximitat a àrees urbanes, i treballen 6 dotacions. El Pla de Manlleu, Aiguamúrcia, aquest matí hi ha hagut una reignició que s'ha pogut frenar. Ara hi treballen 23 dotacions. I a Navarcles n'hi ha 14 a l'incendi que s'ha generat a un camp de cereals. Finalment, el més aparatós, el de les Gavarres, a la Bisbal de l'Empordà, és el que està més a prop d'extingir-se. Continua controlat amb 10 dotacions sobre el terreny. La superfície cremada és de 2.200 hectàrees aproximadament.
2: Doncs aquesta és la fotografia del present. També us parlem del que implica la calor sumada a la baixa humitat relativa complicada a les tasques de control i l'extinció d'aquest episodi d'incendis excepcionals que coincideixen en el temps que no es vivien des del 1994.
16: Amb aquestes condicions meteorològiques, qualsevol petita encesa arranca amb força. En un episodi d'incendis simultanis, complicat pels bombers, per no col·lapsar, treballen estratègicament i prioritzen un incendi per sobre dels altres, ho explica David Borrell, inspector en cap.
17: Incendis que encara són petits i se'ns faran grans, és molt prioritari per davant dels que ja són grans i costarà doncs feina estabilitzar-los. I, òbviament, doncs, també hi ha el criteri de la magnitud, no, el potencial que pot acabar tenint aquest incendi.
16: Els bombers insisteixen que els espais agroforestals i l'aliança amb la pagesia són eines efectives contra els incendis. Oriol Corbellà, inspector dels bombers.
18: És blanc i negre, eh? Realment el canvi ens ajuda moltíssim, perquè a més això ho introduïm també a la nostra priorització. Sabem, per exemple, que el flanc dret ens impactarà contra unes vinyes, sabem que allò no propagarà, ens podem centrar en el flanc esquerre i ens permet controlar l'incendi.
16: Part de l'estratègia també és avançar al màxim durant la nit quan les temperatures afluixen i els agents pateixen menys cops de calor.
2: Gràcies, Clara Ontanyon. I més eines efectives, en aquest cas per combatre la nova calor. El Parlament de Catalunya ha instat el govern a garantir la climatització al transport públic com a part de les mesures per fer front a aquestes onades de calor i l'emergència climàtica. Elena García.
19: I és que no es tracta només de casa. Bona tarda. Per àmplia majoria i a impuls de la CUP, el Parlament vol que el govern obligui les empreses de transport públic a prohibir que trens i autobusos circulin amb la climatització espatllada. Amb Catalunya en calor extrema i l'Observatori Fabra batent rècords. Dani Cornellà.
20: Exigir a aquestes empreses, siguin públiques o privades, que no utilitzin cap tipus de transport que no pugui garantir una temperatura adequada.
19: Alhora, la cambra demana a Illa que subvencioni que les piscines municipals obrin per la nit de forma extraordinària i en faci de noves, sobretot a barris amb alta densitat. PSC, Cristòfor Giménez.
21: Però els he de reconèixer que m'han sorprès una mica. També estaríem en aquesta ocasió per fer noves piscines.
19: El Parlament demana a Illa més campanyes de sensibilització contra el negacionisme climàtic.
2: Però no tothom pot fer front igual a la calor, us ho dèiem en titular. Segons l'informe elaborat per Hidra, és necessari que les administracions posin mesures per evitar que la mortalitat per la calor depengui de la renda de les persones. L'aire condicionat redueix el risc de morir durant els episodis de calor extrema, però només el 39% de les llars amb rendes baixes se'l poden permetre, en comparació amb el 71% de rendes altes. També les plaques solars, les piscines i les zones verdes es concentren on les rendes són més altes. Marga Esparda.
22: L'informe elaborat per Hidra també identifica 39 municipis on es concentra més vulnerabilitat econòmica i habitatges deficients amb poca reacció municipal per crear espais verds o accessos a piscines i refugis climàtics. D'entre aquests municipis es troben l'Hospitalet del Llobregat, Badalona o Manresa. Des de l'informe recomanen que les administracions protegeixin les persones més vulnerables amb més zones verdes, espais de protecció davant la calor i descomptes de l'energia. Eva Vilaseca, investigadora d'Hidra.
23: Plantegem un mínim vital energètic amb una tarifa progressiva, que tothom pugui tenir de forma gratuïta consumir un X d'energia al mes mínima per tothom i a mesura que va augmentant el consum cada cop la tarifa sigui més cara. També proposem reducció temporal de l'IVA que s'activi en les alertes de calor i prohibició dels talls de subministrament també durant onades de calor.
22: En el que portem d'estiu a Catalunya ja han mort 218 persones. El perfil social de les morts per calor extrema respon a habitatges antics i mal aïllats, la capacitat econòmica baixa i també si és una persona gran que viu sola.
1: Edició vespre.

0: Obrim crònica política i judicial. Comencem per l'Audiència Nacional, que ha obert judici oral al BBVA, al seu expresident Francisco González i a 14 persones més pel presumptes encàrrecs il·legals al comissari José Manuel Villarejo entre el 2004 i el 2016. És la primera vegada que una empresa de l'Ibex assegurà el banc dels acusats per aquesta causa. La Fiscalia reclama al banc una multa de més de 181 milions d'euros per suborn i revelació de secrets. Les defenses disposen ara de 10 dies per presentar els seus escrits, mentre el BBVA manté que els fets no comporten cap responsabilitat penal per l'entitat. També la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil avui ens ha donat un altre focus. Posa ara l'accent en l'expresident de Correus i l'excap de Gabinet de Sánchez. Segons els investigadors, la seva participació tindria vincles amb l'Eire Díez. Més detalls, Sergi Bassoles.
1: Luco vincula Juan Manuel Serrano amb les dues trames que s'investiguen en l'anomenat cas Leire, en concret pel que fa al suposat boicot de les investigacions judicials i policials que esquitxaven el PSOE i el propi entorn de Pedro Sánchez. La Guàrdia Civil el situa en una reunió fundacional d'aquest entramat. Els investigadors de l'Institut Armat asseguren que va mantenir converses amb Leire Díaz i que va participar a la primera reunió que va tenir lloc a la seu central dels socialistes del carrer Ferraz de Madrid. Segons els informes de Luco, tant l'excap de gabinet i president de Correu, juntament amb la coneguda com a lampista del PSOE, van idear un pla per torpedinar aquestes investigacions sensibles pels interessos del govern i del propi Pedro Sánchez. També posen el focus els investigadors de la Benemèrita en el paper destacat que Juan Manuel Serrano hauria tingut quan estava al capdavant de Correus a l'hora de contractar a Leire Díaz a l'empresa pública que aleshores ell presidia. Una col·locació estratègica, segons Luco, que va ser clau per explicar l'altra trama del cas Leire, la de les comissions a canvi de contractes relacionats i gestionats per la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials.
0: I un altre assumpte, la Fiscalia demana l'absolució de Begoña Gómez i reitera que la causa que investiga la dona del president espanyol s'hauria d'arxivar. Laura Monill, bon vespre.
2: Bon vespre, sí. En l'escrit de conclusions, al qual ha tingut accés en Ràdio 4, el Ministeri Públic sosté que no s'ha pogut acreditar cap delicte i també reclama la lliure absolució de l'exassessora de Gómez, Cristina Álvarez, i de l'empresari Juan Carlos Barrabés. Segons la Fiscalia, cap dels tres investigats va obtenir cap benefici econòmic, directe o indirecte, de les activitats relacionades amb la càtedra de la Universitat Complutense que codirigia la dona del president espanyol. Afegeix l'escrit que la universitat no va patir cap perjudici patrimonial i després d'analitzar la instrucció del jutge Juan Carlos Peinado, conclou que no s'ha trobat cap infracció penal i que, per tant, sense delicte no hi ha autor.
0: I d'altra banda, la Fiscalia Provincial de Madrid també ha carregat contra el jutge Juan Carlos Peinado per haver retirat el passaport de Begoña Gómez i l'acusa de basar-se en confabulacions.
2: En el recurs presentat davant l'Audiència Provincial de Madrid, considera que les mesures cautelars imposades el passat 2 de juliol són innecessàries, injustificades i contràries a la llei. A més, critica els arguments del magistrat, a qui acusa d'haver construït una justificació sense base sòlida i rebutja les sospites, que qualifica d'infundades, sobre una suposada nacionalitat dominicana de Begoña Gómez.
0: I dos apunts més. El jutge obre sumari per jutjar l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional per la presumpta agressió sexual a una subordinada. Rosa Quillet, bon vespre.
3: Bon vespre. Una resolució de l'instructor de la causa que trasllada a la Fiscalia i a les parts personals en la causa al termini de 5 dies perquè sol·licitin aquelles diligències que estimin oportunes practicar. En aquest sentit, la defensa de l'acusat, José Ángel González Jiménez, ja ha sol·licitat que es tanqui la instrucció. Esgrimeix que no hi ha prou indicis per mantenir la imputació.
0: I la investigació judicial sobre la gestió de la dona al País Valencià incorpora nous missatges intercanviats entre l'alcaldessa de València, Maria José Català, i l'aleshores president de la Generalitat, Carlos Mazón.
3: Segons ha pogut saber Ràdio Nacional, a les 11:20 de la nit del 29 d'octubre, Mazón escrivia: és horrible, hi haurà molts morts. Minuts després afegia: segur que ja n'hi ha desenes. La documentació també revela la preocupació creixent dins l'Ajuntament a mesura que empitjorava la situació. Proposaven activar el nivell 3 d'emergència, advertint que el nivell 2 ja era insuficient. Tot plegat evidencia que Mazón era conscient de la gravetat de la situació, contradint la seva declaració en seu judicial.
4: Edició Vespre. Andreu Viñas.
0: 9 minuts i dos quarts de 8. Tenim una actualització pel que fa als incendis. L'incendi forestal de Guimerà, del qual us parlàvem també fa uns minuts, s'ha ampliat el confinament. S'està enviant un SOS alert als nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i polígon

industrial de Rimbau, que afecta unes 21.000 persones. Es demana protecció civil, tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir les indicacions de les autoritats. Una informació que també anirem ampliant sobre aquest incendi que s'està fent cada vegada més gran, l'incendi forestal de Guillem.

0: Sánchez ja fa que Aliances disputi la segona posició amb Esquerra. És el principal titular que transcendeix del primer baròmetre del CEO del 2026. El partit de Sílvia Orriols podria consolidar-se com la tercera força política al Parlament. Ho faria a costa va deixar amb la meitat de la seva representació a Junts, que es desplomaria i cauria dels 35 entre els 16 i els 18 escons. L'augment d'Orriols s'explica també per la fuga del votant de Vox a Catalunya. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
1: Ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Entre un de cada cinc i un de cada quatre.
0: Tot i que el PSC tornaria a guanyar les eleccions, ho faria amb cert desgast, reduiria la distància amb Esquerra. PP i Vox mantindrien estable la seva pugna. Catalunya i els Comuns i la CUP també es mantindrien en xifres similars a les actuals. La fotografia que deixa el baròmetre fa trontollar la majoria del tripartit, impossibilita una majoria independentista i mostra un Parlament més virat a la dreta.
2: Catalunya aspira a recaptar alguns elements de l'IRPF l'any vinent en col·laboració amb l'Estat. Aquesta és la intenció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, que ha fet balanç de la participació de l'Agència Tributària de Catalunya en la campanya de la renda. Més detalls, Climent Sabater.
3: Una campanya en la que l'Agència Tributària de Catalunya ha atès gairebé 60.000 contribuents, un 25% més que l'any passat. Sobre el compromís del govern de recaptar de forma íntegra l'IRPF, la consellera d'Economia ha obert la porta a gestionar alguns elements de l'impost l'any vinent de forma conjunta amb l'Agència Tributària Espanyola, però ha evitat posar data a quan serà la Generalitat la que gestioni el 100% de l'IRPF.
4: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. Si la gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí.
3: Sobre el nou model de finançament, Alicia Romero ha demanat al Partit Popular que deixi d'estar instal·lat en el no davant la reunió del dia 29 de juliol en què el govern espanyol presentarà a les comunitats autònomes el nou model que la consellera catalana vol veure aprovat pel Congrés de Diputats abans de finals d'any.
2: Més d'economia en clau europea, Espanya ha presentat als països de la zona euro una proposta per crear un mecanisme d'emissió conjunta de deute. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, defensa que centralitzar part de les emissions permetria estalviar més de 25.000 milions d'euros l'any, reduir els costos de finançament i reforçar el paper internacional de l'euro.
5: Una propuesta que lo que pretende es reducir la fragmentación de la emisión en deuda a nivel de los 27 Estados miembros con la centralización de parte de esa emisión. En concreto, lo que proponemos es un tercio de las amortizaciones anuales más el déficit que nos permiten las reglas fiscales para, en el plazo de 5 años, haber conseguido un mercado suficientemente profundo que genere las ventajas de tener de verdad este activo seguro.
2: De moment, la iniciativa no té el suport necessari. El president de l'Eurogrup ha reconegut que no hi ha consens entre els estats sobre aquesta fórmula de finançament. Països Baixos i Finlàndia ja hi han expressat el seu rebuig, mentre que altres socis com França i Grècia s'hi mostren favorables. També estem pendents del grup Volkswagen, que està plantejant un acomiadament massiu de fins a 100.000 treballadors a tota Europa, gairebé un 15% de la plantilla mundial de l'automobilística. La planta de Seat de Martorell és referent del grup i l'anunci del possible tancament de 4 fàbriques a Alemanya ha encès totes les alarmes. A la primera reunió del grup assisteix el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, per defensar tots els llocs de treball.
6: Y evidentemente la plantilla va a respaldar al 100% todas las decisiones que la parte de los trabajadores vamos a tener que defender en este sentido. Yo dudo mucho que hoy pueda haber acuerdos sobre lo que ha planteado o va a plantear la dirección de la empresa y aquí a partir de ahora se abre un relato y un camino que tendremos que abordar en los próximos meses para buscar soluciones y alternativas para evitar esos 100.000 empleos, ¿no?
2: De moment, les retallades no afectarien les dues plantes de Volkswagen a Espanya, una a Martorell i l'altra a Pamplona. De l'exterior també us expliquem que a Veneçuela el Ministeri d'Exteriors ha elevat a 40 les víctimes mortals espanyoles i a 138 els desapareguts.
7: Les xifres totals al país són de més de 3.800 morts. Quan han passat 2 setmanes del doble terratrèmol, el coordinador de Metges Sense Fronteres a Veneçuela, Andreas Spaet, assegura a Ràdio Nacional d'Espanya que la prioritat ara és atendre les víctimes que han perdut la casa i no tenen un sostre.
8: Ahora el foco, después de haber soportado las instalaciones médicas, es más que nada sobre la asistencia a las personas que siguen sin techo, que siguen sin mucho acceso a las necesidades básicas.
2: A Estats Units provoca almenys 14 morts a l'Iran i a la República Islàmica respon atacant bases militars nord-americanes al Golf Pèrsic.
7: Les autoritats iranianes han informat de 14 morts i prop de 80 ferits

0: per als atacs d'Estats Units contra Iran els últims dos dies. Hores després de l'últim atac, el país asiàtic ha llançat míssils i drons a bases estatunidenques a Kuwait i Bahrain. Estats Units assegura que l'operació respon als atacs d'Iran contra vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz.
1: Els nous atacs d'Estats Units deixen pràcticament sense efecte el memoràndum d'entesa signat amb l'Iran i ja han començat els primers moviments diplomàtics per evitar que augmenti encara més el conflicte.
0: El primer ministre de Qatar ha traslladat a Teheran que totes les parts s'han de comprometre a una via diplomàtica. Malgrat tot, el to continua sent desafiant per ambdues parts. Iran ha advertit que Estats Units rebrà un cop per cada cop que llanci i Donald Trump ha alertat que Estats Units respondrà amb una força 20 vegades més gran a qualsevol atac contra els seus interessos.
1: Tot plegat mentre més de 4 milions de persones han participat a Kerbal, la ciutat santa dels xiïtes de l'Iraq, en el comiat de l'ayatolà Ali Khamenei, mort en l'inici dels atacs americans i israelians contra l'Iran. El fèretre ha recorregut les ciutats santes de Najaf i Karbala abans de tornar a l'Iran, on serà enterrat aquest dijous a la ciutat de Mashhad. I mentre torna a créixer la tensió entre Estats Units i l'Iran, el primer ministre del Líban demana consolidar l'alto el foc per exercir pressió contra Israel.
0: L'Agència Nacional de Notícies Libanesa ha informat que l'exèrcit d'Israel ha dut a terme bombardejos a la zona sud del país. El primer ministre del Líban, Josef Aoun, ha reclamat consolidar l'alto el foc entre Estats Units i Iran per pressionar Israel perquè cessi les operacions militars.
1: La Fundació Aprender a Mirar i l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya impulsen una campanya per fomentar la desconnexió digital dels menors durant les vacances. Laura Hurtado.
2: Entre les propostes, una guia de jocs infantils sense pantalles, un test d'autodiagnòstic sobre l'ús de la tecnologia i una guia per generar espais de reflexió. Anna Plans, presidenta de les entitats.
3: Nosaltres en aquesta campanya el que pretenem no és alertar, sinó realment donar recursos. I a part de donar eines, doncs, també recolzar-nos amb la evidència científica perquè les famílies una miqueta obrin els ulls.
2: Més enllà de les hores que els infants passen connectats, també és important fixar-se en el contingut que consumeixen. La doctora en neurociència Marta Portero recomana evitar l'excés d'estímuls.
4: Triem continguts doncs, que no hi hagin un excés de canvis constants. Aquí sí que les famílies es poden mirar, no? Hi ha dibuixos en què els canvis són molt ràpids i en dibuixos en què els canvis són més lents, no? Per exemple, aquells que miràvem nosaltres quan érem petits. Doncs aquesta velocitat de canvi també és una variable a tenir en compte.
2: Portero també insisteix que cal que les persones adultes siguin bons referents en l'ús de les pantalles.
1: I en el marc del projecte europeu Confort, liderat per Vall d'Hebron, s'ha començat a provar la microextracció de sang a domicili. Anna Balleres.
5: El que s'està comprovant és si la petita mostra de sang que obtenim dels capil·lars del braç o el dit amb un dispositiu que s'enganxa a la pell i que es fa servir a casa té la mateixa fiabilitat quan arriba al laboratori que la sang que s'analitza quan es punxa la vena. I és que no només la quantitat és menor, també es triga més en fer-la arribar al laboratori un cop dipositada en un tub petit o en un dispositiu que l'absorbeix i la seca per a preservar-la millor. Doctor Simó Schwartz, investigador principal del projecte Confort.
6: El que vol és validar de quina manera és factible utilitzar aquests dispositius, fins a quin punt les persones tenim habilitat suficient com per poder-los utilitzar d'una manera fiable a casa i sobretot validar fins a quin punt el sistema sanitari és capaç d'absorbir un procediment nou.
5: Val a dir que aquest dispositiu no està pensat per a tothom.
6: El que es pretén és fer seguiments, sobretot crònics, de seguiment a distància i amb unes analítiques molt concretes.
5: Si els resultats són vàlids, aquest dispositiu es podria implementar ràpidament al sistema perquè ja compta amb l'autorització sanitària.
1: El Falstaff arriba avui al Liceu amb Josep Pons com a director musical. Montse Soto.
7: Segons Josep Pons, no podrien haver escollit una òpera millor per acomiadar-se del teatre on ha estat director musical durant 14 anys i 3 més com a director convidat. I és que aquest Falstaff va ser la darrera òpera que va compondre Giuseppe Verdi quan estava a punt de fer els 80 anys.
8: Verdi, en aquesta última obra, fa una mirada enrere, o sigui, ell decideix, ell sap que acaba, sap el que és tard de fer una producció operística, sap que no farà un altre títol. Per tant, ell decideix fer una despedida fent una mirada al gran país que és Itàlia musicalment i fa una mirada vers el classicisme.
7: El baríton Luca Salsi assegura que és tot un honor afrontar aquest personatge compartint repartiment amb Maestri i d'aquesta peça en destaca la combinació que ofereix al públic entre tragèdia i comèdia.
9: Feliç d'estar aquí a cantar un paper tan difícil i tan lindo com el Falstaff i sobretot de compartir-lo con, con Ambrogio, que es Falstaff, es el Falstaff. Es un personaje muy, a veces cómico, pero es un personaje de base, creo, un poco triste.
7: Estrenat el 1893, feia 14 anys que Falstaff no es podia veure al Liceu. Fins al 19 de juliol en tindreu l'oportunitat en aquesta versió de Lauren Pellí, que també retransmetrà la plataforma gratuïta Opera Vision el proper 24 de juliol.
1: I avui acabem amb Bonnie Tyler. La mítica veu ronca de Gal·les ha mort avui als 75 anys en un hospital de Portugal on estava sent tractada després d'una operació intestinal d'urgència. Icona pop-rock dels 80 deixa èxits com It's a Heart Take, Holding Out of Hero, o aquest Total Eclipse of Your Heart, que escoltem de fons i amb la que posem punt i final a aquesta edició vespre. Toni, tot teu.
10: Doncs, efectivament, Andreu, avui l'eclipse està total en el nostre cor en conèixer la notícia de la mort de Bonnie Tyler, un referent per molts de nosaltres que hem crescut escoltant i ballant les seves cançons. Andreu, fins demà, gràcies.
1: Adéu, Toni, que vagi bé.
10: 7:33 minuts, tarda complexa, dies complexes, els que estem vivint aquests dies a Catalunya amb les altíssimes temperatures que avui ens han donat una petitíssima, imperceptible gairebé treva, però que ha anat molt bé de cara efectivament a aquesta lluita contra el foc que ni de bon tros ha acabat. Ara en parlarem amb calma d'aquesta qüestió. Ja saben, ara ens ho explicava l'Andreu, que l'incendi de Guimarà ha tornat a activar-se. Això ha obligat a confinar pràcticament 21.000 persones. Tota la gent de Tàrrega, per exemple, altres municipis també de la zona han hagut de tancar finestres i portes davant el que és un malson que estem compartint aquests dies a Catalunya. Ho estem fent bé? Des del punt de vista dels bombers, impecable. Això és evident, ens hem de treure el barret per al que està fent aquesta gent de manera clara. Des del punt de vista de la gestió dels boscos, això pel que estem parlant aquests dies ja no ho veiem tan clar. És per això que avui situarem aquest assumpte d'aquí un moment al damunt la taula amb dues mirades interessants. Una, la del catedràtic d'Enginyeria Forestal a la Universitat de Lleida, el professor Víctor Resco. L'altra, la del cap sectorial d'Agenda Rural i Transició Energètica dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Cisco Esquerra. De tot això ho farem d'aquí un moment, però abans toca, com sempre, parlar d'esports.
11: Esports.
10: Avui amb en Jaume Riello. Què tal, Jaume? Bon vespre.
12: Què tal, Toni? Bon vespre.
10: Avui comencem... És que no pot ser d'una altra manera. Avui comencem amb ciclisme. És impressionant el cop d'autoritat que ha fet Tadej Pogacar. Cop d'autoritat i gairebé una cosa impensable, impossible, no? Els Pirineus, Jaume.
12: Estem davant de història del ciclisme i de l'esport. Primera etapa del Tour de França amb un port de categoria especial. Els ciclistes han pujat avui al Tourmalet i l'eslové Toni ha posat la directa per guanyar per cinquena vegada la ronda francesa. Enviat especial de Ràdio 4 al Tour, Jorge Agüero, què tal? Bon vespre.
13: Bon vespre, Jaume. No és un cop definitiu, però quasi bé. I tot fa pensar la veritat que si la salut respecta a Tadej Pogacar, enguany guanyarà el seu cinquè Tour de França. Ha estat tot un recital el que ha donat avui el corredor eslové en la primera etapa de muntanya d'aquesta edició. En la pujada al coll del Tourmalet, mancant 5 quilòmetres, ha llançat un atac, val a dir, bastant suau, i amb això ja li ha valgut per arribar en solitari coronant el cim i després ampliar la seva renda amb la resta de perseguidors. 2:38 és la diferència amb el segon classificat en la general, que és el seu màxim rival Jonas Vingegaard, i gairebé 3 minuts també amb la resta de perseguidors, corredors que enguany aspiraven a fer el podi en aquesta edició del Tour de França, entre ells l'alacantí de l'equip Lidl Trek, Juan Ayuso.
12: Gràcies, Jorge. Per il·lustrar aquesta exhibició, Toni, aquesta exhibició que ha fet avui Pogacar, fixa't en aquesta dada. L'eslové ha rebaixat en 2 minuts l'anterior rècord d'ascensió al Tourmalet. 2 minuts
10: brutal,
12: per sota d'un rècord que tenia ell mateix i Vingegaard. Així que exhibició total. Demà etapa propícia pels sprinters, 175 quilòmetres entre Haixmó i la ciutat de Bordeus.
10: I no perdem de vista la temperatura, que segurament el rècord l'ha fet 2 minuts amb unes temperatures més altes que l'altra vegada. En fi, impressionant, realment. Aquesta nit, ja encetem els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc.
12: És la reedició de la semifinal de fa 4 anys al Qatar. Aquell partit el va guanyar França per 2-0. Els Bleu parteixen com a favorits, amb Mbappé, amb Dembélé, Olís o Barcola, com a grans arguments ofensius. Els Lleons de l'Atlas han fet un Mundial molt rodó, molt sòlid, superant els penals als Països Baixos als 16ens i deixant fora de la competició una de les anfitriones, el Canadà, als 8ens. Hi ha hagut, Toni, certa polèmica amb l'equip arbitral. Tots els encarregats de dirigir el partit són argentins. Didier Deschamps és el seleccionador francès.
14: Je fais en sorte de faire confiance aux arbitres. J'espère que monsieur Tello...
12: Intento confiar en els àrbitres. Espero que el col·legiat Facundo Tello i els seus assistents siguin tan bons com ho va ser Letexier i els seus assistents, que van arbitrar un altre partit, diu Deschamps, que es refereix a l'Argentina-Egipte de dimarts. Des del Marroc, el madridista Brahim Díaz assegura que estan preparats per lluitar per guanyar l'eliminatòria i classificar-se per a les semifinals del Mundial.
15: Siempre asumo la responsabilidad, tener esa presión me gusta, creo que mañana es un partido grande que a todo jugador le gusta jugar y bueno, estoy muy preparado y nada, confío mucho en el partido de mañana y sé que vamos a hacer las cosas muy bien.
12: Per cert, Toni, que França es blindarà pels possibles aldarulls que es podrien produir després del partit. El govern francès desplegarà 20.000 policies i gendarmes a París i a les principals ciutats del país. Fins i tot s'aplicarà un toc de queda en algunes localitats pels menors de 16 anys des de l'hora del partit. La semifinal de fa 4 anys va acabar amb una nit de disturbis que va provocar 150 detinguts a París i amb la mort d'un adolescent de 14 anys atropellat amb un paller. Esperem que sigui tranquil·la la nit al País Veí.
10: Esperem-ho, realment. Demà serà el torn de la selecció espanyola, que buscarà, recordem, un lloc a les semifinals.
12: Haurà de superar Bèlgica per estar entre els 4 millors combinats nacionals del Mundial. En aquests moments l'equip espanyol està entrenant. Aquesta nit, roda de premsa de Luis de la Fuente. Demà el partit, com bé dius, recordem horari, a les 9 de la nit, Espanya-Bèlgica.
10: I a casa nostra, el dia ens deixa la presentació d'un fitxatge de l'Espanyol i la continuïtat de l'entrenador de l'equip femení del Barça.
12: Anem a pams. Primer l'Espanyol. Arriba cedit per una temporada al migcampista brasiler Gabi Moscardo, prové del PSG, equip que té la propietat d'aquest futbolista. Abans ha estat al Corinthians, a l'Estade Reims francès i a l'Sporting de Braga portuguès, lloc on va coincidir amb un ex blanc i blau, Víctor Gómez, que li parlava així de bé de l'Espanyol.
16: Me dije que es un gran club, está convicto que voy a tener oportunidades y que un espacio para crecer, ¿sabes? Y dije que también la afición es increíble y el entrenador, a él parece un gran entrenador.
12: Tercera incorporació aquest estiu, el director esportiu Monchi ha reconegut que vol anar a un central, un substitut per la sortida de Fernando Calero. Pel que fa al Barça femení, aquest matí escenificació de la renovació de Pere Romeu fins al 2028, amb les sortides de jugadores importants com Alexia Putellas, Mapi León o Salma Parayuelo, Romeu té clar que algunes futbolistes més joves hauran de fer una passa endavant.
17: Ja hem vist que estan totalment preparades per jugar grans partits d'Europa, però que ara mateix s'hauran d'assentar per donar aquest lideratge i aquesta continuïtat en aquest equip.
10: I avui acabem, Jaume, amb futbol, sala i també amb tennis.
12: Sí, amb tennis, amb l'obert de Wimbledon, que es defineix avui la final del quadre femení. La primera en tenir bitllet és la txeca Muchova, que ha superat el super tiebreak l'estatunidenca Coco Gauff, partit igualadíssim. També tenim el duel entre la ucraïnesa Marta Kostyuk i la txeca Linda Noskova, un partit que tot just ha acabat i que ha guanyat Noskova, així que tindrem una final txeca entre Noskova i Muchova. Demà, les semifinals masculines, duel apassionant entre Sinner i Djokovic i també, atenció, el que enfrontarà l'alemany Zverev amb la sorpresa del torneig, el britànic Arthur Ferri. I en futbol sala, el Barça ha fitxat aquesta tarda el tanca francès Suheil Mujudin, signa fins al 2028 i prové de l'Étoile Levallois.
10: Molt bé, gràcies, Jaume. Seguim demà. Una abraçada.
12: Una abraçada.
10: Ara, 4 minuts i arribem a 3 quarts de 8. No pot ser d'una altra manera, aquests dies. Jo crec que ell ja s'espera la trucada cada matí quan s'aixeca, perquè de què podem començar a parlar al plaer si no és del temps. Jordi Miralles, com estàs, Jordi? Bon vespre.
18: Hola, bon vespre, Toni.
10: És que avui és interessant perquè es nota una mica que ha baixat la temperatura, continua fent molta calor, però s'agraeix aquesta baixada, no?
18: El que també hem notat, Toni, sí, és que la humitat és molt baixa. Aleshores, aquí a la costa estàvem acostumats a tenir dies de molta calor i això volia dir temperatures de 32, 33, 34 graus, però amb humitat molt alta i la sensació tèrmica era ben bé de 40 graus. Ara estem tenint temperatures, per exemple, avui, doncs a la ciutat de Barcelona, de 38 graus, per exemple, al Observatori Fabra, però amb humitat més baixa i la calor sembla que pugui ser una miqueta més suportable. És a dir, per dir-ho ras i curt, s'està més còmode amb 35 graus a Lleida, per exemple, que no pas amb 28 o 29 a Barcelona i una humitat del 80 o del 90%.
10: Clar,
18: i això és el que hem notat avui. Avui ja ha fluixat també una miqueta la temperatura, res, una mica. Ahir, el que dèiem de l'Observatori Fabra, ahir 40,9 va ser la màxima finalment, avui 38, ha baixat pràcticament 3 graus al Fabra de Barcelona. A la ciutat s'ha passat dels 38 als 36 aproximadament, 36-37, Tarragona 35, Girona s'han quedat en 40,1 de màxima i a Lleida 41,9. Per tant, continuen sent temperatures molt altes, afluixen una mica respecte a les d'ahir, demà baixaran encara una miqueta més, ho faran també dissabte, que ningú es pensi que es normalitzen. No, seran temperatures encara superiors a les normals i diumenge tornen a pujar i anirem pujant una miqueta ben bé fins dimecres, dijous. I a partir d'aleshores, les temperatures, mapes a una setmana vista, indiquen que les temperatures baixarien sobretot a partir ja de dijous, divendres de la setmana que ve, i se situarien només un parell de graus per damunt de les normals per l'època de l'any. Oh. Què vol dir això? Doncs mira, Toni, això voldrà dir 30 a Barcelona, també 30 a Tarragona, 33-34 a Girona, al voltant de 34-35 a Lleida. Per tant, que ningú es pensi que la situació es normalitza, però
10: Sembla un luxe
18: poder parlar de 30 graus a Barcelona. Imagina't on estem.
10: Que fort, eh?
18: Una dada també significativa. Aquest matí, a Das, a la comarca de la Cerdanya, estaven a 7 graus i mig. Per tant, és allò de dir, sí, molta calor, però aquest matí a la Cerdanya anaven a menorac, com aquell qui diu.
10: Això és meravellós, efectivament. Escolta, i les nits, Jordi, perquè, clar, ens importa el dia, però també ens importa la nit. Hi ha molta gent que ha de dormir amb finestres obertes, amb ventiladors, com pot, i realment es fa complicat, eh?
18: Mira, aquesta nit afluixarà una miqueta la temperatura, però això vol dir que aquests dies que estan tenint temperatures a molts punts de la costa al voltant dels 25-26, doncs es quedarem en 23-24-25. Vam tenir una nit roent ahir a Portbou, vam tenir ahir una mínima a Portbou de 32,5, avui la mínima ha estat de 28,5, per tant ha baixat 4 graus, però continua sent molta calor, i al llarg de tota la costa, nits tropicals, és a dir, no es baixarà dels 20 graus, i en algunes poblacions, sobretot Barcelonès, Maresme, Garraf, Baix Llobregat, podríem tenir nits tòrrides, és a dir, que no es baixés dels 25 graus. Els dos propers dies, de dia i de nit, baixa la temperatura, però ja diem que a partir de diumenge torna a pujar.
10: Doncs déu-n'hi-do, seguim parlant. Demà tornem a molestar, lògicament. Jordi, gràcies.
18: Fins demà, bona
10: abraçada. Estem a 7:45, José Rodríguez. Quin panorama, eh?
19: Panorama infernal.
10: Infernal, mai millor dit, eh?
19: És que parlant de temperatures a l'Observatori Fabra de més de 40 graus, i això és això t'ho diuen fa 15 anys, i sí que saps que estava pujant la temperatura, però no tenies aquesta percepció de que pogués arribar tan dalt.
10: Sí, sí.
19: I sobretot les nits per sobre les 30.
10: I estem a 9 de juliol, eh? I estem a 9 de juliol, que encara tenim estiu per endavant. En qualsevol cas, tenim estiu per endavant, però tenim molta complicació a dia d'avui, sobretot si mirem el tema dels incendis. Avui han donat un petit respir als incendis. No hem arribat a cap situació idònia ni ideal. Encara ens queda una bona treva. És veritat que hi ha hagut aquest rebrot a Lleida que ha obligat a confinar 21.000 persones que a hores d'ara han d'estar a casa seva amb les finestres tancades, amb les portes tancades. Situació absolutament complexa. Des de fa uns quants dies, des que van començar aquests focs, de manera immediata va començar també un debat que, de fet, és cíclic. Cada vegada que hi ha incendis acabem parlant de la gestió que fem dels boscos, i a la que s'apaguen els incendis sembla que ens oblidem, efectivament, si més no des d'un punt de vista mediàtic, del que és l'atenció sobre aquests boscos. Professor Víctor Resco, com està? Bon vespre, bona tarda.
20: Hola, bona tarda, molt bé, gràcies.
10: El professor Resco és catedràtic d'Enginyeria Forestal a la Universitat de Lleida. Sembla que no estem fent bé els deures, no?
20: Bueno, evidentment, la magnitud, no, de les obres que s'han de cometre, doncs, no és petita, perquè, clar, portem un munt d'anys, no, que estem acumulant el combustible, ja portem dècades, no, amb aquest escenari d'abandonament rural que s'està aprofundint, i, bueno, és cert que s'han pres algunes passes, no, per part del govern, però, bueno, aquestes passes, doncs, han estat tímides, han estat insuficients, i, bueno, és algú que costarà, i bueno, però que ens hi hem de posar.
10: És interessant perquè estem sentint molt aquests dies el per què és més important que es treballi al bosc, és a dir, que tallem la fusta, que traiem el sotabosc, que realment hi hagi bestiar, que es puguin menjar el que és

0: l'herba que hi ha al bosc, i estem actuant de manera contrària, no sembla?
1: Bueno, és cert que cada vegada la nostra interacció amb la natura és una interacció molt, molt Bambi, no? Molt el rei Leó, una interacció molt d'una espècie de romanticisme una mica nostàlgic, però bueno, el cert és que quan nosaltres interactuem amb el medi, a vegades doncs, fem les coses malament, però moltes vegades també fem les coses bé, no? Uh-huh. Aleshores, doncs això, aquestes actuacions del bosc, i no només al bosc, que també és necessari recuperar molts conreus per aconseguir aquest trencar, no?, el que és la connectivitat que té el paisatge, tot aquest combustible que tenim acumulat. Aleshores, bueno, sembla que això és algú que costa més d'entendre, no? Si diem que protegim algú i que no tocarem res, tothom es posa a aplaudir, però si diem que hem de començar a estassar, que hem de començar a tallar, que hem de començar a cremes, que hem de recuperar antics conreus, doncs, bueno, això a vegades costa més d'entendre.
0: Però,
1: aquí estem.
0: Però ho haurem d'entendre, perquè sembla que, efectivament, la solució va cap aquí, no?
1: Bueno, és que no n'hi ha altra, o sigui, hi ha dos factors, no?, principalment, que expliquen els incendis. Un és el canvi climàtic, i sobre això no podem fer res, perquè les concentracions de CO2 no les disminuirem, no tenim pas un termostat, no?, que permeti baixar la temperatura, que s'han de mitigar les concentracions, no hi ha cap dubte, però la geopolítica actual també és la que és. Però el que sí que podem fer doncs, és gestionar el combustible, oi? Això és una cosa que podem fer a partir d'ara, les pastures, bueno, tot allò que estava comentant abans, totes aquestes mesures.
0: Déu-n'hi-do. Sí, perquè si alguna cosa... Parlava vostè del canvi climàtic, però si el que estem veient és que efectivament anem a pitjor, no? És a dir, l'altre dia un company de vostè de la universitat també ens explicava que la previsió és que les onades de calor vagin a més i s'esperen estius que puguin haver-hi entre 5 i 6 i 7 onades de calor. Les altes temperatures, una baixa humitat, i hem vist el que això comporta cara als boscos, no?
1: Bueno, clar, és que el que estem veient no és res que en comparat amb el que ens ha de venir. O sigui, hi ha alguns models doncs, que ens diuen que d'aquí 15 anys les onades de calor que a dia d'avui estem patint com una situació anòmala doncs serà la situació mitjana. Això el que vol dir és que d'aquí a 30 anys estius com l'actual seran estius anòmals, però perquè hauran estat estius particularment fresquets, no? Uh-huh. Aleshores, clar, hi ha gent... Tenim d'una banda la gent que nega, no?, l'existència del canvi climàtic, però també tenim el climatisme, no? Okay. Aquesta gent que culpa de tots els mals a canvi climàtic. I diu, no, és que és el canvi climàtic. Però clar, això no serveix com a excusa. O sigui, el canvi climàtic el que ha de ser és un aficate, no?, un al·licient per a que prenem aquestes mesures doncs, d'una manera més ràpida, d'una manera més urgent i d'una manera doncs, més intensiva i amb una major claredat, amb una major magnitud.
0: Clar.
1: Perquè el marge climàtic ens deixa molt poc marge d'error.
0: Clar, en qualsevol cas, sigui el canvi climàtic o sigui el que sigui, sigui com deia l'altre dia algú aquí al programa, el fet de formar part de la Mediterrània i que, per tant, és normal que hi hagi aquests incendis, el que resulta una evidència és que tenim boscos cremant-se, que això comporta una sèrie de perill i que, per tant, ens hem de posar les piles en el que és la gestió forestal, no?
1: Sí, sí, la gestió de tot el territori. A veure, el combustible és com un herbívor, o sigui, s'alimenta de la vegetació. Aleshores, ara mateix nosaltres tenim una superfície forestal major que en els últims 100.000 anys. Uh-huh. Des d'un punt de vista geològic, no? això està estudiat, i aleshores, clar, això és una oportunitat, però també representa una sèrie de riscos, representa doncs, riscos a nivell de protecció civil, representa riscos a nivell de salut pública per la inhalació de fums, representa riscos per al sector del transport, es tallen trens, i evidentment doncs, per a tot el món rural, que és doncs, en moltes ocasions qui està en primera línia del foc, no? Juntament amb totes aquestes urbanitzacions que cada vegada n'hi ha més que estan en aquestes zones de transició entre l'urbà i l'urbà forestal. Aleshores, bueno, doncs aquest és el repte, és gestionar el territori, entendre que la nostra acció sobre el medi pot ser positiva, és positiva, moltes vegades és positiva, tota la natura que ens envolta està gestionada per l'home. Aleshores, la que està en un bon estat de conservació i la que està en un dolent estat de conservació ha estat gestionada per l'home. Aleshores, doncs, el que hem de prendre és precisament d'aquest bon estadi de conservació i aprofitar aquest coneixement per a disminuir el risc dels incendis. No? Però el que no pot prevaldre, i la legislació així ho recull, que no pot prevaldre és una suposada conservació de la natura per sobre de la prevenció d'incendis, perquè a dia d'avui la prevenció d'incendis no es considera d'interès públic i jo crec doncs, que això s'hauria de revertir.
0: Deixi'm que incorpori una altra persona a la conversa. Està escoltant aquesta xerrada amb el professor Resco, el cap sectorial d'Agenda Rural i Transició Energètica dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Senyor Cisco Esquerda, com està? Bon vespre, senyor Esquerda. Hola? Ah, doncs sembla que no.
2: A veure, sí, què sí. Em sent ara?
0: Ara l'escolto perfectament.
2: Ara sí?
0: Ara l'escolto.
2: Bon vespre a tots.
0: I amb moltes ganes, perquè l'altre dia sentia una conversa amb un grup sí. de pagesos que estaven parlant dels incendis i deien... era una conversa privada, però jo estava allà a prop i m'agradarà dir-li el que vaig sentir. Diu que el problema és que s'escoltava molt poc a la gent que de veritat coneixia els bossos i que hi havia massa decisió presa des de despatxos de Barcelona i no pas des del terreny. Vostè què en pensa d'això?
2: Bueno, en part de raó tenen, ja no de Barcelona, que també, i de Madrid i de Brussel·les. Hem estat massa temps amb lo bonisme i a massa donant canxa al proteccionisme, el que deies tu abans, que dius, si arranques un arbre, per què l'arranques? I si no l'arranques, sembla que és majo, que és bonic, perquè l'arbre és verd, perquè tal. Però, claro, això, un arbre no passa res, però molts fan un bosc, no? I això, la brossa, cada vegada creix més, cada vegada tenim més risc d'incendi, cada vegada queden menys pagesos, cada vegada queda menys gent al territori per gestionar tot això. Ja mos costa de gestionar, allà on traiem un benefici o intentem treure un benefici de l'agricultura i de la ramaderia, vale? I els boscos, pues és allò de dir què hi ha aquí dintre. No? Hi ha boscos a les zones centrals de Catalunya, que jo estic segur que fa anys que no hi ha entrat ningú. Si no és algú buscant bolets, vale? No se sap ni el que hi ha allà dintre. Vull dir, per què? Perquè no se treu cap benefici durant tants anys i llavors quan vols treure algo, que vols fer una rompuda, vols guanyar una mica de terreny o un tallabòs, vols fer alguna cosa, la burocràcia, els permisos, el temps, t'està menjant. Per tant, el que dius, la gent desisteix de fer això, se dedica a la terra cultivable i el demés, escolta, que Déu hi faci més que nosaltres.
0: Des del seu punt de vista, senyor Esquerda, quines s'haurien de ser les actuacions? Cap on hauríem de caminar?
2: Bueno, el que dius, menys burocràcia, menys proteccionisme i més fer cas a la gent del territori. No pot ser que perquè per gestionar un bosc, aquest dia sentia el Vila de Badal, que és el president dels silvicultors de Catalunya, que només poden entrar als boscos la meitat de l'any per gestionar-ho, perquè l'altre anida una espècie. Té una espècie protegida, no sé què fa, va de camí cap a un altre lloc, no molestem. Clar, això fa que les coses siguin massa cares de gestionar. I més proteccionisme no a la natura, no als boscos, sinó que als pagesos, que poguéssim gestionar més nosaltres, una mica més de llibertat, com s'havia fet sempre. Cada cop hi ha més bosc. Per què hi ha més bosc? Si es busca terra per cultivar, sembla que de dir la gent hauria d'estar amb ganes de guanyar terra al bosc. Però com que mos et posa tan difícil, desistim. És que desistim de tocar la serra, de tocar els boscos, de tocar els territoris forestals. Per què? Perquè mos és massa difícil. Ja et dic, des de mos hauria d'escoltar més a la gent del territori i a la gent dels pobles, alcaldes dels micropobles, que ells ho tenen per la mà, coneixen la gent, coneixen el territori i les opinions, com senties tu l'altre dia, amb uns pagesos al bar o al lloc o la cooperativa que es troben.
0: Sí, sí. Senyor Esquerda, seguirem parlant, perquè el tema realment dona moltíssim de sí. Li agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres.
2: És com el dia de la marmota, és el dia de la marmota.
0: Cada any en parlem.
2: Cada any hi ha discursos al Parlament, cada any hi ha discursos als diaris, articles d'opinió, i cada any caem a la mateixa pedra. A veure, ja mos costa de posar-nos d'acord per atreure la collons, deixeu-me parlar així, de canvi d'hora de l'hivern i de l'estiu a tota Europa, doncs ara imagina per canviar tot el que més. És que és impossible, això. És impossible.
0: Ha estat tot un encert convidar-lo avui al programa. Senyor Esquerda, moltíssimes gràcies. Molt amable.
2: Vinga, va, a vosaltres, gràcies.
0: Adéu, bon vespre. Adéu. Què pensa, professor Resco?
1: No, clar, aquest senyor doncs, té raó, no? Té raó en el sentit que la burocràcia és excessiva, no? Si un vol recuperar un antics conreus, doncs ha de fer una declaració una avaluació d'impacte ambiental. Aleshores, evidentment, és un tràmit molt laboriós, molt costós i doncs no es pot fer, no? Acaba redundant en que no s'acaben recuperant aquests antics conreus, per exemple. Aleshores, hi ha una càrrega burocràtica molt important. Evidentment, les polítiques sobre el territori s'han de fer amb la gent del territori, no d'esquenes al territori. Jo crec que també hi ha una consciència, no?, per part dels pagesos de que s'han de fer les coses bé. O sigui, evidentment, hi ha de tot, però també hi ha una consciència doncs, de voler fer les coses bé, no?, des d'un punt de vista ambiental. I bueno, s'ha d'ajudar perquè és un dels nostres principals reptes, no? A nivell fins i tot des d'un punt de vista de la seguretat i de la sobirania alimentària. A dia d'avui doncs no tenim sobirania alimentària.
0: Sí, però hi ha una cosa que deia el senyor Esquerda, jo crec que té tota la raó, no sé què pensa vostè, no? Efectivament, quan arriben els incendis, els mitjans de comunicació ens posem a parlar d'això, escoltem discursos al Parlament una mica en aquesta direcció, després s'apaguen els incendis i fins l'any que ve que tornen a engegar. No sé si vostè comparteix una mica aquest diagnòstic, però sembla que més enllà de les paraules hi haurien d'haver els fets, també, no?
1: Sí, a veure, és cert que enguany doncs, la Generalitat ha començat a desenvolupar el que anomenen els eixos de confinament, s'han fet algunes coses, el que passa és que bueno, no s'han fet doncs, segurament amb la intensitat doncs, que s'havíem de fer, no? Ni amb la rapidesa que la situació demana, i està clar que des d'un punt de vista doncs, alleugerar tota la paperassa i facilitar la vida del món rural, doncs aquest és un aspecte en el qual s'ha avançat ben poc, sí.
0: Molt bé. Senyor Resco, ha estat un plaer saludar-lo i tenir-lo amb nosaltres. Molt amable, moltes gràcies.
1: Gràcies a vostè, un plaer.
0: Igualment. Víctor Resco, catedràtic d'Enginyeria Forestal a la Universitat de Lleida. Núria González, com estàs, Núria? Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què et sembla, tu, això que estàvem parlant?
3: Doncs pues que ahir vaig veure el nostre company de tertúlia, el Tutusaus, perquè es van confinar ja a puntons, i que estaven explicant això, no? Pues que al final tot és bosc, que els boscos han de començar a treballar a l'hivern, i que i això, no? Que cada any el mateix. Quan crema, crema, i quan no crema, pues no hi ha incendios, ni hi ha bosques, ni hi ha nada.
0: De fet, no? Josep Tutusaus venia cap al programa quan va haver de girar cua i tornar cap allà perquè havien confinat a tota la gent, i de fet vam parlar en directe al programa. Afortunadament, la situació avui està una mica més tranquil·la. Ivan Marzà, què tal? Bona tarda, Ivan.
4: Molt bé, bona tarda.
0: Com ho veus tu?
4: Sí, l'any passat estàvem parlant a aquestes alçades d'un incendi a les Terres de l'Ebre.
0: Sí, sí.
4: És el mateix, i aquest any tenim diversos. Hi ha molts temes a tractar amb la silvicultura i amb els aprofitaments de boscos. Sempre dic que quan en mis anys mozos se'm va ocórrer fer un cicle formatiu sobre treballs forestals i conservació del medi natural. I ja parlàvem allà dels aprofitaments forestals, de com gestionar boscos, o sigui, si existeix la formació arreu. El que passa és que, també cal posar una mica els boscos amb les titularitats que toquen. Hi ha un 77% que és titularitat privada. Has de treballar en col·laboració amb aquesta titularitat privada, perquè si no pots anar enlloc. Ha fet menció una mica el professor amb aquests eixos de confinament que ha treballat la Generalitat, que és una mica per trencar la continuïtat de la massa forestal. És que no hi ha altra. O sigui, molts cops pequem, sí, de prevencionistes, no pots fer un tallafoc perquè pots treure alguns tipus d'espècies, no pots fer segons quines tales també per protegir algun tipus d'arbre, però després tenim un gran incendi i hem de correm tots a fer tallafocs d'emergència, a fer contrafocs, o sigui que igual arriba aquest tema, i també posar una mica amb la valorització d'aquests productes com és la fusta. Ara veig que està entrant un nou integrant a la tertúlia.
0: Molt bé. Fem una cosa, ho dic perquè m'agradaria escoltar l'opinió de tots vosaltres sobre aquest tema. Us demano una primera visió una mica ràpida, i si considereu oportú, després seguim parlant. Ignacio Rigau, sí. Bona tarda, Ignacio.
5: Bona tarda.
0: Què dius?
5: Sí, per manllevar el que deia l'Ivan, hem de treballar en col·laboració amb el 70% de la massa forestal que és de titularitat privada, o també, altrament dit, 2/3 de la territori català és terreny no urbanitzable. Potser la resposta no és tant hem de treballar en col·laboració, ell socialista parlant com l'imperium del poder, com hem de deixar treballar a la massa forestal, als agricultors, a l'iniciativa privada, als caçadors, etc, etc, perquè en el fons són l'experiència sobre el terreny que ja coneixen com precisament fer segur i aprofitable el bosc.
0: Fem una cosa, ho dic perquè l'Ivan ja està prenent nota per contestar lògicament a l'Ignacio. Després de les notícies escoltarem el José Rodríguez, també l'Adrià Mercader. Bona tarda, Adrià.
6: Bona tarda.
0: Qui és l'últim en arribar avui a la nostra tertúlia, però ha arribat puntualíssim, eh? Però és que tenim també la Laura Monell esperant-nos justament a aquesta hora, 8 i gairebé 2 minuts. Com estàs, Laura? Bon vespre.
7: Bon vespre, Toni.
0: Per parlar lògicament d'incendis, no?
7: Sí, perquè a Guimarà, a l'Urgell, continua actiu l'incendi que va començar ahir al vespre i que aquesta tarda ha reprès amb força. Hores d'ara ara hi treballen 54 dotacions dels bombers, 11 de les quals són mitjans aeris. Pau Alemany, bona tarda.
6: Bona tarda. L'incendi s'ha reactivat amb força a causa del vent, s'ha decretat el confinament de la zona i s'ha demanat el tall de l'A2 en tots dos sentits, entre Tàrrega i la Fulleda, així com la carretera LV2101 abans d'arribar a Tàrrega. A hores d'ara es treballa sobre un perímetre d'unes 400 hectàrees. Dionís Oña, alcalde de Montornès de Segarra, una de les localitats confinades, ha demanat als veïns que segueixin les instruccions de les autoritats en declaracions a Ràdio 4.
8: Els veïns al començament estaven una mica neguitosos i jo els he dit que no patissin perquè, bueno, els comentaris per les xarxes, que si sí, que si no, que si això, que si no sé què. Escolta'm, feu cas a lo que diguin les autoritats.
6: Malgrat el confinament, que afecta 21.000 persones, els tractors continuen treballant sobre el terreny. Ahir van ser determinants i avui tornen a ser una peça clau en l'operatiu, perquè els pagesos controlen els seus camps i estan fent tasques de tallafocs. D'altra banda, el foc declarat aquesta tarda a Cadaqués a l'Alt Empordà ja està controlat i a aquesta hora també estem pendents de l'alta velocitat entre Figueres i Perpinyà, que es troba interrompuda per un foc proper a les vies decretat a França. Protecció Civil ha activat en fase prealerta el Pla Ferrocat.
7: Gràcies, Pau. Avui, darrere d'aquesta situació de risc màxim d'incendi, hi ha un factor que continua marcant l'actualitat, una onada de calor excepcional que no dona treva. Els termòmetres han tornat a superar els 40 graus en molts punts del país, amb nous rècords absoluts de temperatura. Santi Segalà, director de prediccions del Meteocat.
9: Una onada de calor que ja ens ha deixat registres inèdits, excepcionals a Catalunya. La jornada d'ahir va ser una de les més càlides mai enregistrades i, de fet, es van batre 10 rècords de temperatura màxima absoluta en diversos sectors de Catalunya. Destaquen els 44,1 graus de Vinebre.
7: En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 230 persones amb afectacions relacionades amb la calor durant l'última alerta per altes temperatures, és a dir, des del 5 de juliol, i més de la meitat ha requerit trasllat en ambulància a un centre hospitalari. I fem un darrer apunt. En clau de successos, la Guàrdia Civil ha detingut la parella sentimental de la dona assassinada ahir dimecres a Mijas, a Màlaga, juntament amb la seva filla. Se l'ha detingut com a presumpte autor d'aquest doble crim. La Guàrdia Civil mantenia obertes totes les hipòtesis a la investigació, entre elles un possible cas de violència masclista. I aquest dijous ha arrestat l'home parella sentimental de la mare. Javier Salas és el sotsdelegat del govern a Màlaga.
10: Ahora mismo con las víctimas se ha acabado la autopsia, se está a la espera del informe toxicológico para determinar las causas de la muerte y todas las vías, totes les hipòtesis estan abiertes i se sigue investigant.
7: La dona de 61 anys i la seva filla de 31 van morir aganivetades i després el detingut va calar foc a la vivenda. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista, així com al seu entorn. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades.
0: Espantós, eh? És absolutament espantós. Laura Monell, gràcies. Fins després.
7: A tu, fins ara.
0: 8 i 5 minuts, actualitzem ràpidament informació d'entrada al temps, que ja s'ho poden imaginar, continuarà fent calor, potser una mica menys. Des de l'EMET, Joan Carraspeña, bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. Demà divendres a Catalunya les temperatures se mantindran sense canvis o baixaran, quedant-se les màximes als 40 graus a Lleida, 39 a Girona, 33 a Barcelona, 32 a Tarragona. Així mateix continuarem xerrant de calor i l'EMET activarà l'avís per calor a tot l'interior de la comunitat, sent de nivell taronja perill important a la depressió central de Lleida. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Joan Carles. I ara el trànsit. Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
12: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, recordar que ens queden dues carreteres afectades per aquests darrers incendis forestals. I afegim a la T244 entre el Montmell i Querol, que es mantenia tallada per incendi, i afegim, com dèiem, la LV2101, que s'ha tallat fa una estona aquesta tarda a l'altura de Granyena de Segarra, en aquest cas per l'incendi forestal de Guimarà. A banda d'aquestes vies afectades pels incendis, aquests talls, a la resta, en principi, el trànsit ja millora pràcticament arreu. És cert que a l'autopista P7 tenim un tram de retencions d'uns 2 quilòmetres a l'altura de Maçanet de la Selva per un vehicle incendiat que de moment obliga a tallar dos carrils en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda. 8 i 7 minuts. Pausa molt breu. Tornem de seguida aquí a Ràdio 4.
13: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia avisum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
14: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
15: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
14: El bon dia, bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
16: Podríem llevar-nos a les 8.
14: Però per què, si ens encanta?
17: Badó, no puc més.
18: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
19: Badó, em passo el programa de tardes.
20: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
14: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
21: Bon dia i bona sort.
22: Bon dia i bona sort.
21: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
23: El Pla B, amb Toni Marí.
0: I amb l'executiu de vendes del sector de la construcció, Adrià Mercader, amb l'exdiputat d'Esquerra Republicana a Catalunya del Parlament, José Rodríguez, amb el professor de SADE, associat a Tocell Advocats i del Partit Popular, Ignacio Rigau, Ivan Marzà, primer secretari del PSC al districte de Sant Andreu, i l'advocada especialista en drets humans, Núria González. Hem arribat fins a les 8 parlant del tema de la gestió forestal. Hem tingut les primeres intervencions. Li tocava al José Rodríguez.
24: Sí, endavant, José. I la intervenció que faré segurament al meu partit, que és bastant carlil i no li agradarà, però... És veritat que no tota intervenció humana és bona al bosc. És a dir, quan diem que li hem de donar la raó a tot el que digui el món del camp, el món rural, el món de la casa, no és cert. No és cert perquè el gruix d'incendis són produïts en la interacció humana i bosc, en les zones intermitges d'interacció. El 90% dels incendis s'han produït per acció humana. Per tant, hem de saber que algunes de les accions que faran el món rural seran molt bones i els hem de facilitar, i d'altres potser no, com per exemple fer la sega a determinats dies, que l'any passat van patir fa dos anys van patir un gran incendi precisament per això. Per altra banda, també hem abandonat el que és la planificació del territori des dels anys 70, o els anys 60 fins i tot. Tenim edificacions a boscos, i això és no és sostenible. No és sostenible en el sentit que si allò tu creus que ha de ser un bosc, l'has de tractar com un bosc i no tenir gent pol·lulant amb l'activitat d'un entorn semiurbà com el que poden ser certes urbanitzacions. Si això ha de ser un entorn urbanitzat i amb una frontera rural que doni un cert coixí entre aquesta activitat humana cap al medi natural, doncs la tractem així. I aquí hem abandonat com a país el voler planificar el territori.
0: Adrià Mercader, com ho veus tu?
5: Bueno, jo el que veig és que el blat té aquest mal costum de voler segar al juny. És una mania que té el blat de créixer durant els mesos de primavera i quan arriba el juny s'ha de segar. Hi ha dies i dies, però els que venim del món rural sabem que els pagesos cosechen hasta de nit. Fins i tot de nit, les cosechadores treballen fins i tot de nit per poder cosechar. Llavors, dir que s'ha de limitar l'activitat agrícola, llavors l'incendi... O sigui, que si tu fas activitat agrícola hi ha més risc de patir un incendi, és evident. Això no és d'allò. Ara, jo no crec que la solució sigui limitar l'activitat agrícola. Hi ha molts exemples de que l'administració és bastant... No sé si la paraula està negligent, però que posa bastantes traves. Per exemple, la Unió Europea ara llegia, no? Perquè sé que hi ha, per exemple, a Catalunya una problemàtica amb la vinya. Hi ha molta demanda per ampliar la vinya. I la Generalitat, per exemple, no permet que s'ampliï la vinya, bueno, ho marca el govern espanyol, en aquest any a Catalunya, més de 90 hectàrees no es pot ampliar la vinya quan hi ha una demanda molt més elevada d'ampliació de la vinya per part dels agricultors que es dediquen a això. I la Unió Europea et marca de fins a un 1% de creixement de límit anual de la vinya i el govern espanyol decideix que és un 0,1. És a dir, ens mengem un 0,9. Escolta, al final, si tu tens un bosc i el parcel·les i fas una vinya al mig del foc, del bosc, una vinya no deixa de ser un tall a foc natural que et genera una activitat econòmica. Per què el govern posa tantes traves, per exemple, a l'ampliació d'hectàrees de vinya, i aquest any només se'n poden ampliar 70, que no arriba ni 70, a Catalunya? Doncs això, per mi, per part de l'administració pública, és posar traves a la gestió de l'espai rural.
0: Dues paraules demanades, primer l'Ivan Marzà, després la Núria González, sí.
4: No, a veure...
0: Repet el micro.
4: Que em deia, no? S'ha de deixar treballar, no? Sí, es deixa treballar a tot el sector privat, però És que de vegades necessiten una planificació de què fer allà dintre. Jo, mira, no estic gens d'acord amb la intervenció del José. Evidentment que pot ser d'una segadora que salti una espira, una espurna, a la massa forestal. Ara, si la massa forestal que tenim la tenim ordenada, clar, el foc serà molt, molt menys que si no la tenim com ara, que és el que deia el cantrat de
0: joves agricultors.
4: De joves agricultors. Hi ha llocs on no pots passar. És que no pots passar. Si tu vas i vols entrar dintre, no pots passar. És que és impossible entrar dintre. Hi ha llocs que no entra ni el sol a dintre.

0: Però això és, no és que es pugui... De fet, ja es limita les actuacions. S'està parlant de l'incendi de les Gavarres, que tenien autorització per fer el que estaven fent, però estava suspesa perquè estàvem amb alerta de foc. Això segurament també passa amb accions com les segadores, com les cremes controlades, com moltes històries d'aquestes que fas al camp, i quan tens l'autorització et diu en moments d'alerta, en moments de tal, en moments de tal, hauràs de suspendre l'activitat. També és de lògica. Ningú vol calar foc a una massa forestal. Ara, si tens un dia un accident, com pot ser amb una cosechadora, al final és un accident. És que no anirà amb un encenedor allà per encendre aquest foc. Per tant, les actuacions que siguin per clarificar i per gestionar el bosc, jo crec que són benvingudes. Evidentment, que s'han de mirar, que si hi ha protecció, que si no hi ha protecció d'algunes coses, però és que molts cops ens supera aquest proteccionisme a la pròpia massa forestal.
1: Núria González, sí.
2: Sí, jo al fil de Galdi, el company del tema de les vinyes. És increïble, el que ha dit l'Ivan, no? El proteccionisme del bosc, no sé què, i de repente nos sacan una cosa que se llama Plater, que se llama Plan de Ordenación Territorial, en la cual ya no importa el bosque, ya no importa las zonas protegidas, porque todo va a ser, de Barcelona para arriba, una gran pila con todo lleno de placas solares. Y si no, preguntarle a los alcaldes del territorio, que contentos están con el Plater, porque además no son los alcaldes y las alcaldesas del territorio los que han dicho aquí se pueden poner placas solares o aquí no, han dicho aquí vas a poner tantas placas solares. Y se obliga a todos los alcaldes y alcaldesas del territorio a generar X megavatios de placas solares y demás. Entonces yo no entiendo muy bien a qué viene tanto proteccionismo con el tema de los bosques, el medio natural, el green power, no sé qué, no sé cuánto, si ahora de repente no importa. Y, no, y yo el Plater lo considero, fíjate, o sea, es un poco así, pero yo lo considero un ecocidio, literalmente. Porque cuando veamos todo lleno de placas solares, ¿qué va a ser de nuestro paisaje? ¿Qué va a ser de nuestro territorio? Por supuesto, hay un montón de gente que se está vendiendo las viñas porque es mucho más rentable vendérselas a una empresa que pone placas solares que poner viñas, y sí, mucho menos trabajoso.
1: És interessant, si em permets, Núria, perquè ahir vam entrevistar la directora general de l'Institut Català de l'Energia, de Vicent. El Plater no és que vagin a omplir Catalunya de placas solars.
2: Bueno.
1: Estan estudiant quins són, ho dic perquè ho tinc fresquíssim el tema, estan estudiant quins són els llocs en els que es poden situar aquestes
2: s'han repartido
1: plaques.
2: Cada pueblo tiene su mapa con cada sitio donde tiene que poner placas y es público y ahora están ya en término de alegación.
1: I això és veritat, però això no significa que s'ompli tot de plaques solars.
2: Lo veremos.
3: Jo estic amb tu amb això i no és per salvar la cara als socialistes perquè no en tinc cap... El Plater és bastant exagerat la proposta que fan, però està en període de consultes i de fet ens arribarà al Consell de Treball i Economia Social que es farà les seves tal, i el que proposa és un màxim de zones on hi ha màxima insolació i màxima capacitat de producció energètica, que no vol dir que és on puguin construir. Però en tot cas, insisteixo, s'ha de gestionar el bosc, sí, però no tot el bosc que es pugui gestionar és econòmicament rendible. I no tota l'activitat privada podrà estarà capacitada de fer tota aquesta actuació. Jo estic d'acord en que hem d'intentar recuperar al màxim el terreny d'agrícola perquè tenim un nivell, una massa forestal de l'ordre del 55-60% del territori i això ens complica molt la vida, però també és cert que no tot es soluciona així i no tot el que diguin la gent del camp, la gent del món rural, en tenen raó. Perquè també els gestors d'incendis, la gestió de medi ambient, etcètera, també tenen els seus arguments. I també, perquè al final, quan tu es parlava del tema del bosc tancat, aquest bosc tancat no hi haurà cap persona que li pugui treure un profit, perquè és un bosc molt difícil d'aprofitar, etcètera. Hauràs de destinar esforços també públics d'impostos a netejar aquest bosc. Hauràs de fer certes coses, però sobretot, hauràs de vigilar, i una cosa que el Parlament no va fer bé en el seu moment fa anys, hauràs de fer que la responsabilitat de la protecció del medi natural sigui, per exemple, en el cas de les urbanitzacions, no del propietari de la parcel·la de bosc, sinó dels propietaris de la urbanització, que són els que posen en risc aquest bosc. I anant al tema del no és un accident, quan tu saps que tens un pla alfa que t'impedeix fer aquesta activitat econòmica, que són determinats dies, que potser és una setmana i et pot endarrerir, però no t'està impedint tot el mes, i tallar amb una radial a una senyal de trànsit.
1: Tinc dues paraules demanades, o tres, no sé si l'Ignacio vol dir alguna cosa, i en qualsevol cas, si us sembla, passaríem de tema. Sí, Adrià.
4: No sé si em tancaran a la presó, però la meva família és propietari d'un bosc, per tant, visc això en primera persona. Nosaltres, per gestionar el bosc, hem de fer il·legalitats. De forma conscient, hem de fer il·legalitats. Perquè quan tu tens un bosc i vols ampliar un camí, entre altres coses, perquè si hi ha un incendi pugui passar un camí de bombers, la de gestions i tràmits que has de fer per argumentar, dir, no, que vull ampliar el camí perquè, precisament, si demà hi ha un incendi, aquí podran arribar camions. Els agents rurals és un autèntic malson. O sigui, fins al punt de que et venen a casa teva i dius, escolta'm, hem anat a la seva finca i hem vist que el camí ara és una mica més ample i que s'han tallat uns arbres, i tu, no vull dir que així és quina antena, perquè ha passat molts anys, crec que ja prescrit, tu t'has de fer el suec de dir, hòstia, doncs no sé qui ha tallat aquells arbres, m'han vingut a robar unes quantes alzines a algun cabron. Sí, el nivell de gestió del bosc a Catalunya d'un propietari que vol gestionar bé el bosc és aquest, i jo ho dic des de la meva família, que tenim un bosc, una propietat a Banyoles, al mig de la muntanya, a 350 metres, i cada vegada que vols fer alguna cosa de gestió del bosc, hòstia, és que els agents rurals, jo ho sento, no són amics del bosc, són molt agents, agents ho són molt, però rurals ho són molt poc.
1: Ivan, sí.
0: Rurals, sí, perquè treballen amb el medi rural. Per això són agents rurals. No, només tres coses. El plàter és un 2% de la superfície de Catalunya.
1: Per això.
0: I està en consultes, i està també en consultes als ajuntaments, per tal que puguem fer al·legacions i decidir on s'ha de posar. El tema dels experts. Hi ha experts, també, que saben molt per fer un pla. Mira, quan vaig fer aquest cicle formatiu, tenia un expert que ens va venir a fer una d'aquestes xerrades sobre gestions de bosc. I ens va dir una cosa: vosaltres podeu fer el pla més genial que creieu sobre la gestió d'un bosc, però si al final no aneu allà i parleu amb la gent que viu allà, clar, el vostre estudi no serveix de res. Per tant, els propis experts també volen que es parli amb el territori i que el territori pugui dir alguna cosa. I sobre la vinya, perquè ho he buscat, igual hem de parlar amb les DOs i amb les quotes que tenen, per una mica que no se'ls enfonsi els preus de vinya. Això va passar ja en aquest país amb el sector lacti, que estava quadrat amb un topall europeu i també de l'Estat, i es volia treure, i quan es va treure, el preu absolutament va caure.
4: Una cosa molt ràpida, hi ha molts sectors on puc queixar la vinya. Jo sóc de Banyoles, i a Banyoles hi ha demanda per fer vinya, i no s'autoritza terreny per fer vinya. Banyoles és un lloc que vinya n'hi ha zero patatero. Llavors, si tens determinats llocs de Catalunya que no hi ha vinya i volen fer vinya, doncs, home...
1: Vinga, Ignacio, sí.
5: Sí, quatre idees molt breus, perquè... ja hem parlat molt de boscos, no, suposo? La primera...
1: Però és que avui hi ha CEO. Avui hi ha CEO i hi ha moltes ganes de parlar del CEO.
5: La primera, respecte al plàter, jo crec que està bé. Vull dir, no ens podem queixar del nimbisme i també del plàter. I no ens podem queixar del dèficit estructural d'energia que té Catalunya, i el dèficit estructural que té Catalunya fins al punt que és Aragó qui ens subministra l'energia elèctrica, i després queixar-nos del plàter. I també està bé que, fins a cert punt, l'àmbit local es dediqui a l'àmbit local i no estigui esfonant l'estratègia nacional. Segon, jo crec que el que falta també en aquests temes, especialment en temes que són de prevenció, en la qual la col·laboració público-privada o directament la iniciativa privada poden ajudar molt, el que falta és un canvi en l'aproximació entre l'administració i el privat. Perquè ara, fixem-nos que quasi totes les propostes que estàvem comentant parlaven de hem de deixar que el privat faci, quan amb un canvi regulatori o fins i tot amb certa innovació i imaginació jurídica podríem intercanviar aquest esquema. Per exemple, el titular d'un bosc podria ser el responsable de gestionar aquest bosc, i de no gestionar-lo, doncs no tindria accés a certes ajudes públiques. Per exemple, això ja és un sistema que s'aplica en certs àmbits, el titular d'un bosc, si vol accedir, per exemple, a ajudes després d'un incendi, hauria, o fins i tot a assegurances, hauria de ser el responsable de mantenir-ho, i fins i tot podria rebre ajudes pel propi manteniment. És a dir, jo crec que fins i tot en una situació de fallida del sistema seguim molt encarcarats dins del marc del propi sistema, que és tot ha de passar per una autorització, una assabentat o una explotació administrativa. I en fi, com a reflexió potser de tancament, jo em dono la sensació que vivim en aquest país, i és una reflexió potser una mica cunyada, però

0: tot aquest debat. No? Les 8 i 23 minuts i altres debats que estan al damunt la taula. Avui hem conegut el nou CEO i la veritat és que el nou CEO posa al damunt la taula tot un seguit de dades que són veritablement comentables. No? Guanyaria, jo aquí imagino que a aquestes hores vostès ja ho han sentit amb tot luxe de detalls, però per si de cas faig un recordatori molt ràpid, guanyaria clarament les eleccions al Partit dels Socialistes, que es deixaria uns 4 diputats, segons el CEO, en aquestes noves eleccions, entre 36 i 38 tindria el PSC. Esquerra Republicana seria el segon partit més votat, que guanyaria en suports. Dels 20 actuals passaria a tenir entre 24 i 26. La gran sorpresa, Aliança Catalana, que dels dos diputats que té en l'actualitat, segons el CEO, pràcticament empataria amb Esquerra Republicana per ser a la segona plaça, per ocupar aquesta segona plaça, entre 23 i 25, en detriment de Junts, que clarament protagonitzaria un enfonsament molt marcat. Dels 35 actuals passaria a tenir entre 16 i 18. Vox, 12-13. Partit Popular, també 12-13. Per tant, perdria una miqueta. Els Comuns, 4-5. I la CUP, 4-5. Això té uns quants comentaris, entre d'altres, que s'hi sumen la suma d'Aliança, Vox, dos partits considerats d'extrema dreta. Estaríem parlant pràcticament d'una quarta part del Parlament de Catalunya. Qui vol començar?
1: Jo, si voleu.
0: Doncs vinga, Núria.
1: Jo, l'única dada que em sorprèn una mica és el tema d'Esquerra Republicana. No m'ho crec, que Esquerra Republicana pugi. L'altre, més o menys, és la línia. Falta molt, eh? De tota manera, jo també tinc la sensació de que Aliança Catalana, en algun moment, abans de les eleccions, podrà començar a desinflar-se, perquè jo tinc la sensació de que ja es veu que darrere de la Sílvia Royals no hi ha res. O sigui, no hi ha estructura, no hi ha idea, no hi ha discursos, hi ha tuitazos, ¿vale? Però no hi ha res. Jo tinc almenys aquesta sensació. També et dic que moltíssima gent vota l'Aliança Catalana que presenten una cabra, ¿m'entiendes? És igual. Però a mi, la dada que no me creo directament és el tema d'Esquerra, perquè no té cap explicació.
0: José, i tu què dius?
2: Bueno, a veure, jo soc bastant crític amb Esquerra, però alguna cosa no he fet tan malament. És a dir,
1: bueno, jo crec no, que... No digo que no sé, que és la que més sorprèn.
2: No, en aquest cas, el que crec és que és una competència de qui no està perdent el seu projecte. Val? I per tant, en l'àmbit independentista, qui el primer partit que va intentar desinflar una mica la situació de postprocés i de dir no estem en la situació de poder aconseguir la independència i pagar el cost polític intern que tot això significava, s'Esquerra i Junts està pagant a l'estirar molt el xiclet. I sobretot crec que l'independentisme en això hem deixat una porta oberta a l'extrema dreta nacionalista catalana, no donant un pas endavant i un canvi de perfils respecte als que dels líders del procés i també li passa al meu partit en això, i crec que la pujada d'Esquerra no seria tan gran si el candidat possible no fos Junqueras, però en tot cas la perspectiva de creixement a llarg termini no és bona que mantinguem els líders del procés encara al davant, i en aquest cas jo crec que en aquest problema que jo identifico en el meu partit, en Junts, és encara pitjor, i això és el que facilita molt el tema de l'Aliança Catalana. Però també una altra cosa, crec que des de l'esquerra i en conjunt de tots els partits d'esquerra hi ha certes problemàtiques relacionades amb un creixent demogràfic molt, molt alt, amb un mercat laboral que genera molta ocupació però no genera ocupació de qualitat, i que no hi ha una percepció de millora de la vida, que no estem sabent respondent, i ens defensem amb un discurs molt bonista.
0: Adrià, tu com ho veus?
3: A veure, jo la primera consideració que faria és que els diputats que donen l'enquesta Aliança Catalana no són exclusivament els que perd Junts. Per tant, aquí és evident que Aliança Catalana creix per molts costats. I un costat que jo crec que pel qual creix Aliança Catalana és per al costat de la gent que no vota i que està farta de com funcionen les coses. La sensació que tinc jo és que cada vegada més, la gent li és igual que la lliçonin moralment. És a dir, quan tu vius a Barcelona i veus que al viure a Barcelona cada dia hi ha més gent sense sostre, que la ciutat cada dia està més degradada, que ho sento, cada dia hi ha més inseguretat, hi ha més tirotejos. Que vingui algú a dir-te que si no vols que vingui més gent a viure a Barcelona ets un racista o ets un no sé què, cada vegada la gent, aquest alliçonament moral

0: cada vegada la gent li és més igual, perquè la realitat és la que és. I per tant, jo crec que més enllà dels vots de Junts, que és evident que hi ha una part molt important de vots de Junts que se'n va cap a Aliança, Aliança creix per molts fronts. Vale? Una altra dada que jo faig d'això, que els d'Esquerra Republicana haurien d'estar supercontents, és que tornem a tenir una majoria independentista al Parlament de Catalunya i que després d'anys de fer discursos que s'ha d'ampliar la base, home, jo crec que hauríem d'estar els independentistes contents perquè la base s'amplia molt, és a dir, tornem a tenir 70 diputats independentistes. Però sembla que si la base l'amplia Esquerra Republicana és un acte molt legítim d'ampliació del moviment independentista, però si la base independentista s'amplia cap a la dreta, és un desastre i és un mal que hem de combatre. Doncs miri, d'independentistes n'hi ha que som de dretes i n'hi ha que són d'esquerres i s'amplia a vegades més per la dreta i a vegades més per l'esquerra, però recollint aquell argument de fa tants anys que hem d'ampliar la base, doncs miri, tornem a tenir una majoria independentista al Parlament de Catalunya.
1: Ignacio, tu com ho veus?
2: Bé, el primer és... jo crec que és un toc de calma, i és que Aliança Catalana creixerà perquè necessàriament ha de créixer. No sabem si arribarà als 30 escons que alguna enquesta interna de Junts fa un any els donaven, o si s'establirà dins d'aquella forquilla de PP, Vox, Ciutadans en el seu dia, no? Aquesta espècie de 10 diputats que no deixaria de ser notable, però ha de créixer. Probablement qualsevol creixement d'Aliança Catalana sorprengui a la resta i decebi els propis, perquè ara van amb molta força, només es parla d'Aliança Catalana i la pròpia Aliança Catalana crec que s'ha cregut la seva pròpia borratxera de popularitat, perquè tothom estem parlant d'Aliança Catalana. Jo crec que fins i tot és bo que Aliança Catalana creixi molt, perquè llavors l'integrarem dins del sistema i passarà una de dues coses. El mateix que li ha passat a tots els partits antisistema o trencadors o disruptius de la política catalana, ja sigui Vox, ja sigui la CUP, ja sigui qui sigui, fins i tot Ciutadans quan era disruptor i trencador i quan existia. Que arribarà al sistema i o bé es domesticarà, perquè el sistema domestica, o bé desapareixerà. La pregunta que ens hem de fer és la mateixa que es feia la Núria Fontsegon, que és rere Sílvia Orrals, qui hi ha? Perquè la qüestió del nostre sistema és domestica molt perquè necessita molta gent. Necessita molta gent molt ben organitzada i molt ben alineada perquè sigui molt obedient i sigui molt seriosa. I els partits que creixen molt i hipertrofien de forma molt ràpida no acostumen a tenir un capital humà seriós i acostumat a les institucions i molt menys capacitat per captar vell capital d'altres partits amb més solera. Per tant, Aliança Catalana creixerà i probablement s'estabilitzi com un partit normal, o com un partit, desapareixerà pel compartit que venia a canviar una sort de frontissa de la gent farta, no? Com deia l'Adrià, que ha decebut també a la gent farta. Això jo crec que és el que hem de tenir en compte. Respecte dels moviments d'altres partits, també és curiós, perquè el propi CEO, els votants de Junts, quan els pregunten una segona opció, la majoria, quasi la meitat, escullen Esquerra Republicana, no escullen Aliança. És veritat que un 25%, un quart, escollirien Aliança Catalana, però la majoria escollirien Esquerra. Per tant, hi ha un votant que està o bé provenint de llocs que no ens els esperem, com pot ser Vox, o bé votant nou, com deia l'Adrià. Això també és interessant, perquè torna a prefigurar i a configurar la política d'una manera interessant.
1: Em sembla que l'Ivan estava d'acord amb alguna de les coses que acabes de dir, no?
3: Sí, amb les transferències de vot. Mm-hmm. Un 28% d'Aliança Catalana li ve de Junts. Un 23% de Vox. Votants d'Aliança Catalana, amb un 23%, la segona opció és Vox. Però això també no s'està fent una campanya independentista ni nacionalista per part de l'Aliança Catalana. I alerta, per part de Vox tampoc s'està atacant cap allà, perquè són vasos comunicantes en aquest cas. Mm-hmm. A més, està clar les transferències de vot del propi CEO, el que, com ho marquen. Els hi ve principalment d'aquí. Mirava l'abstenció, mirava altres, un 8% de l'Esquerra, un 4% del PSC, la resta de transferència de vot, un 8% d'altres i un 4% d'abstencionistes. A veure, al final, el que deia la Núria, doncs, ha passat amb molts partits que s'ha fet un projecte personalista. Es parlava de Ciutadans, es podria parlar fins i tot de què li va passar a Podemos en el seu dia, que darrere, jo sé que

0: algú que va estar dintre de la fundació de Podemos i de Moviment Comuns deia, bueno, hem de crear organització darrere. Li van dir, no, és que nosaltres tenim una màquina electoral que és Ada Colau i hem de fer-ho tot al voltant d'aquí. I aquesta persona va dir, home, si no posem res darrere, quan això passarà, ens enfonsarem, ens enfonsarem. I jo crec que una mica darrere de Sílvia Orriols tampoc hi ha molt més. O sigui, hem vist també per tenir un candidat a Barcelona, que el primer no, el segon tampoc, el tercer tampoc, i al final ha vingut
1: l'Aragonès.
0: Sí, l'Aragonès. També assenyalar, podré parlar del PSC o això, però assenyalar també la figura del president. Un 60% d'aprovació a la figura del president de la Generalitat. A 10 punts, o quasi més de 10 punts, del segon. O sigui, també aquesta imatge de Salvador Illa com a preferència de president. I jo no entraria més en el tema Junts, però sí que és veritat que observo darrerament amb Junts, en lloc de dir, mira, seiem, perquè de veritat sí, a nosaltres ens fa un set, i anirà a parar votants de tot, però ens fa un set, és allò de que com volen centrifugar-ho cap als altres. No, és un problema nostre, però serà un problema de tots. Sí, però serà un problema de tots, perquè al final la suma de Vox i Aliança són, ho he dit abans, el número, però també pot ser que es faci una reflexió interna de com poder frenar aquest 28% de transferència de vot.
2: Clar, hi ha diverses paraules demanades, tres, per ser més exactes. Primer la Núria, el José i després l'Adrià, sí.
1: D'això últim que has dit, jo és que estic segura de quedar-nos endavant, si això continua així, la tendència és aquesta, mentre estigui Pedro Sánchez no en les grandes ligues, o sea, no con Illa y demás, que tendrá que aguantar Podemos y a Esquerra hasta que pues tengan que aguantarlo, però al món municipal, inclús al món de diputacions, i de fet Barcelona és un exemple, començarem a veure molts pactes PSC-PP per frenar precisament el tema de l'Aliança Catalana. Jo estic segura, a molts municipis...
3: Ho van fer per fanar tries.
1: Exacte, per això ho dic, però ja serà una cosa habitual. Jo estic segura de començar a veure de molt manera molt, molt, molt habitual, perquè si la figura de Junts, aquella sociovergència que nunca fue, al final, ja no cuenta, perquè ja no tiene fuerza i no la tindrà, perquè això és una enquesta de la Generalitat, però jo crec que si fem una enquesta de municipals és peor todavía, el tema de Junts. Aquesta força estabilitzadora s'haurà de substituir. I jo crec que s'anirà per aquí, perquè el que no veig són pactes PSC i Aliança Catalana. Estos no los veo, yo no los veo. Podría ser, pues cualquier cosa. Però, clar, jo no els veig. Així que això. I el tema d'Aliança Catalana aquí a darrere, pues és que això és un artefacte que jo no el compararia amb Podemos, por mucho que me caigan mal, amigos de Podemos, però Podemos sí tenia una base ideològica, que és la, quan es va juntar després es va absorbir a Izquierda Unida, que era que no és un partit de tota la vida, hi ha una base. Aquí no hi ha nada. Aquí hi ha una senyora que ha acertat en certes idees d'un discurs, però que ja està, perquè quan luego la deixes hablar més de 10 minuts se contradice ella sola en el mismo discurs. A mi m'agradaria que els mitjans de comunicació l'entrevistessin més i la deixessin parlar molt més de que la deixen parlar, perquè és un gust escucharla i preguntar-li sobre una cosa i la contrària, contradecir-se a si misma la misma frase, i això frenarà una mica, però jo crec que anem a aquesta tendència. Estos, los pactos com a l'alemana, jo crec que ho veurem molt, molt, per frenar aquest tipus de coses, i a mi em sembla bé, perquè prefereixo això que coses estranyes.
2: José, sí.
4: Jo estic en totalment desacord que Aliança Catalana sigui un partit netament independentista. És a dir, potser ho era quan tenen dos diputats i per poder créixer en base a sobretot al sector més carlí, decebut, de Junts, però ara el creixement l'està tenint en una... Abans han dit de la transferència de vot, però quan mires els candidats, a part de ser els candidats municipals semblen els saldos de tots els partits ultras de tota...
3: De plataforma,
4: és a dir, són candidats d'extrema dreta espanyolista, d'extrema dreta tal, de gent que ve de molts àmbits, però sempre molt estranys, i no és un partit, per mi no és un partit que a data d'avui posi la independència, ni tan sols el nacionalisme català, ni tan sols la llengua catalana, ni tan sols la cultura catalana davant. El seu lema actualment és el califato. El califato i el burkini. Quan a Ripoll no hi ha ningú que es posi burkini. És a dir, és buscar l'odi a l'altre, buscar un enemic extern, generar aquest discurs que del tipus trumpisme, d'aquesta extrema dreta, que no la vull dir ja de feixista perquè és jo crec que ha superat el

0: a aquests termes antics, que busca una forma de construir un discurs antisistema en base d'atacar diversos enemics, que són els polítics de la classe política, una classe mitjana educada, universitària, que està formada, i atacant els migrants i els grups socials més marginals, els que pots encolomar tots els problemes de la societat. També amb el forat que hem deixat l'esquerra, que davant dels problemes de convivència que ens hem trobat i els problemes socials i econòmics, no estem sabent donar respostes a això.
1: Adrià, sí.
2: Home, dir que l'Aliança Catalana no és un partit independentista d'algú que ha estat en un partit que porta 100 anys intentant fer la independència, o diu que porta quasi 100 anys intentant fer la independència i no se n'ha sortit, home, jo en un partit que porta 100 anys intentant fer la independència sí que no hi confio gaire.
0: Saps? No
2: perquè
0: confies,
2: jo quan hi ha una empresa, però és dir, que algú que es considera independentista i no ha aconseguit mai independència de Catalunya, és com jo quan estic en una empresa privada i diuen, miri, el nostre objectiu principal és aquest, i passa un any i no hi arribem, i en passen 5 i no hi arribem, i en passen 25 i no hi arribem, i diuen, escolti, vostè o canviem el CEO o aquest objectiu tan principal que tenen vostè són molt dolents per aconseguir-lo. Doncs, escolti, un partit que té quasi 100 anys i que el seu principal objectiu i el seu principal element de discurs no són capaços ni tan sols d'acostar-s'hi una mica, que vinguin a donar lliçons en els altres partits d'independentisme, doncs no m'assembla molt bé. Això, la primera cosa. La segona cosa, per exemple, Andalusia, per on va créixer principalment Vox, és gràcies a vot de Podemos. A Andalusia Vox va créixer amb vot de Podemos. I jo crec que no es va fer un discurs dient, ostres, quin desastre, que tot aquest vot que ve de l'extrema esquerra passi... O sigui, aquí el problema que hi ha és que hi ha un sistema que no funciona i que hi ha una sèrie de gent que veu que en partits que són nous pot trobar solucions. Però aquí ara critiquem molt, ostres, no, és que Aliança Catalana, Vox, imagina que el PP o que Junts, tot això de la dreta s'ajunti, no? Però si a l'esquerra s'ajunten... És a dir, l'eix nacional, en el cas de l'esquerra, pràcticament té un valor residual. Esquerra Republicana ha fet no sé quants presidents del PSC i el PSC no ha fet cap president d'Esquerra Republicana. O sigui, l'eix nacional, en el costat esquerre, no té cap tipus de pes. I, en canvi, a l'eix dret, a la dreta, ens escandalitzem que hi hagi vot que pugui fluctuar de Vox a Aliança, d'Aliança a Junts, de Junts al PP, no sé què. Escolti, però si l'eix nacional a l'esquerra no val res, se senten... se'l passen pel forro, l'Eix Nacional, arriben acords que després no es compleixen res. Perquè ja hem vist el senyor Pedro Sánchez president, ni tenim IRPF, ni res del que va prometre Esquerra Republicana a les eleccions catalanes, ni se n'ha parlat. És a dir, de tot això que es va parlar quan és l'Eix Esquerra, no passa res. Llavors, a mi, jo entenc que tots aquests partits creixin. No sé, jo no ho veig una cosa tan estranya.
1: Ignacio, sí.
3: Bé, mira, d'Esquerra Republicana me'n recordava ara d'un discurs que fa Felipe González criticant a Adolfo Suárez, no? On ell diu, el secret a veus del seu partit és que quan parla Manuel Fraga, la meitat del seu partit vol votar Manuel Fraga, i quan parlo jo, Felipe González, la meitat del seu partit em vol votar a mi. I el que li passa a Esquerra Republicana és que el seu líder nacional de Catalunya sembla que no el vol votar quasi ningú per entusiasme, i a la resta d'Espanya sembla que l'esquerra vol votar a un líder que a Catalunya tampoc el volen massa, que és Gabriel Rufián. I aquesta, probablement, de totes les posicions dins del mapa català, és la més complicada de resoldre, perquè, per suposat, ja té capital Gabriel Rufián, el té, però no el té com invertir ni com treure-li rendiment aquí a Catalunya. I Oriol Junqueras, per suposat, té capital, però no té un capital que tingui un retorn dins de Catalunya, perquè, com el propi partit comença a albirar, comença a dir cada cop amb menys vergonya, és un líder amortitzat. Respecte d'altres moviments que poden oferir, i aquí coincideixo amb la Núria, el nou mapa electoral o el nou mapa parlamentari català, jo crec que està bé que el PSC perdi la majoria, no perquè estigui especialment en contra de que el PSC perdi la majoria, perquè està bé tenir un govern més o menys estable, cosa que no hem tingut en els últims 10 anys, sinó perquè s'obre la possibilitat que altres partits entrin a negociar. Ara hi ha necessàriament una majoria natural, que són una espècie de tripartit informal, no?, que són Esquerra, Comuns, PSC. I tot ha de moure's una mica dins d'aquests marges. I dona... poc joc polític. Però en el moment que Junts facin, Junts em refereixo a aquest tripartit, tinguin 64, necessitaran com a mínim 4 vots més. Per tant, és el moment que el Partit Popular, per exemple, de totes les forces que queden fora d'aquesta aliança natural, és el moment que partits com el Partit Popular entrin precisament a ser determinants, com és determinant Junts per el PSOE al Congrés dels Diputats, no? Per precisament ficar la falca de les seves propostes ideològiques, que les hauria de tenir, i en segon lloc per també naturalitzar les relacions entre partits de forma amistosa, saludable i civilitzada. Perquè sí, potser Catalunya té més tradició de les coalicions, però encara falta una coalició més enllà de l'independentista que vagi, diguem, per tot l'arc parlamentari. Jo crec que això pot obrir... Salvador Illa és un home seriós, els diferents líders que tenim ara al Parlament són gent seriosa, fins i tot dins de Vox, els Garriga, els dos Garriga, Jordi i Ignacio, són gent raonable. Jo crec que és un moment que pot ser molt nutritiu per la política catalana.
1: José, volies dir alguna cosa, no?
0: Sí, els cops de pit patriòtics sabem on han acabat, amb 16 diputats ara en el proper CEU. L'independentisme no crec que passi per fer uns gestos al seu futur i la forma d'intentar aconseguir objectius intermitjos i a llarg termini, no crec que passin per fer-se el més patriota de la sala, eh? Però si algú vol fer, fantàstic, però estic segur i estic convençut que Aliança Catalana, a data d'avui, no és un partit que tingui l'eix independentista ni que el podem comptar en una majoria independentista raonable. Per què? Perquè quan parlem d'una majoria, d'un xample de la base, vol dir una base social, no una base només electoral. I la part de la base social de l'Aliança Catalana i part del seu èxit, i li reconec el seu èxit, és anar molt més enllà de l'independent mosquejat.
1: Núria, després... també ha demanat la paraula a l'Adrià i a continuació l'Ivan. Sí.
4: Jo primero?
1: Sí.
4: Vale, pues para acabar. Acabando por el José. Sí, empezando por el José. Jo crec, de veritat, que l'últim que li importa a molta gent que votarà a Aliança és si és independentista o no.
0: Sí, sí, per això el dic.
4: Perquè té molta gent que li importa un huevo. O sea, perquè molta gent votarà, et diu, jo votaré Aliança a les catalanes i Vox a les generacionales. I dices, de coña, tío, o sea, muy bien.
2: I el Rufián el votaran per independentista?
4: No, evidentemente no. Claro, pero quiero decir que lo dice como si fuera una cosa que importara los votos de Aliança.
2: No.
4: Evidentemente no. El eje independentista ha dejado de existir casi, en este caso, ¿eh? I jo volia dir una cosa, i nada más que esto ya, perquè... Jo crec, sincerament, ara que ha dit l'Ignasi que s'ha de moure tot en aquests paràmetres i tal, ho he apuntat abans, però quiero subratllar-lo. Jo estic segura que aquest país, Catalunya, no tindrà una normalitat política fins que els comuns deixin de tenir una sobrerepresentació a tot el que són les decisions polítiques de Catalunya. No és normal que un grup d'extrema izquierda radical, si me permitís ponerlo en algun sitio, que no se les ha ocurrido nada más que cuatro... O sea, solo hay que ver Barcelona para ver lo que hay. Siga teniendo la influencia que tiene en el gobierno de España, pero sobre todo en el gobierno de la Generalitat, en el gobierno de Barcelona y en cualquier otro gobierno donde están. Es lo mismo que cuando la CUP tenía una influencia flipante. ¿Qué pasó con Cataluña cuando la CUP influía? Pues que fue un desastre. ¿Qué pasa con Cataluña mientras los comunes influyan? Pues que es un desastre. Porque per molt que el Salvador Illa sigui un tío seriós, más bien de derecha, para lo que querrían algunos, ¿sabes? Un señor de derecha y de tal.
2: Por eso me cae muy bien.
4: Pues ya sé, pues evidentemente, es un señor más bien de derecha, que va a misa, que no sé, que las cosas, ¿no? O sea, yo qué sé. Pero claro, tiene que aguantar esto. Y es muy complicado. Entonces yo, a ver si ya llegamos a un momento en el que gente a la que le votan cuatro tenga la influencia de cuatro.
1: Sí, Adrià.
2: Jo estic d'acord amb el José que no hem de treure pit amb tema de qui és més independentista, però em sorprèn que algú d'Esquerra Republicana vulgui donar lliçons d'altres partits de si són més o menys independentistes quan...
0: No dono lliçons, només dic que la seva base electoral no és tota independentista, no, bueno, i que fer la lectura, que són vots diputats independentistes, és un error.
2: Jo he escoltat literalment que per tu no és un partit independentista Aliança Catalana. Bueno, jo em dic que em sorprèn que un partit que bàsicament està buscant vot no independentista com és Esquerra Republicana, amb un líder com Rufián, que busca vot no independentista, vingui a definir els altres partits que no són independentistes, perquè la seva base electoral una part no ho és, bueno, doncs com Esquerra Republicana. No crec que això defineixi el grau d'independentisme d'un partit, això per una cosa. I llavors el que deia abans, no sé si creia l'Ignacio, el tema dels pactes PP i PSC, que cada vegada en veurem més, jo crec que el sistema català de política no pren d'això. És a dir, fa uns anys enrere ja vam tenir un exemple de fer invents que es diu Badalona, que és que hi havia un

0: senyor que va guanyar les eleccions de forma molt clara, i es van començar a unir partits i a fer coses estranyes perquè aquest senyor no governés, i el que va passar a les següents eleccions municipals és que al final la gent que viu a Badalona i que té uns problemes que per molt que els altres partits vinguin a fer lliçons morals de no, és que este senyor és malo, és el diablo, se va acabar todo, quan tu vius una realitat que els polítics que estan governant o que estan gestionant no perceben com la mateixa, per molt que tu facis coses estranyes, s'acaba imposant la lògica, que és el que va passar a Badalona, i per tant, el fet de començar a fer invents estranys, PP, PSC, Junts, sumats per allà al mig, a curt termini pot donar el resultat, però jo no sé fins a quin punt, a llarg termini pot acabar fent un efecte albiol a la política catalana.
1: Ivan Marzà, sí.
2: No, abans, quan jo parlava de Podemos, era per la formació del partit, sí, sí, no com a ideologia. A veure, si és independentista o no, o sigui, la pròpia Sílvia Orriols, el primer que va dir que si havien de tapar la paraula independència, la tapaven, eh? O sigui, renunciaven els mateixos amb tot això perquè havien de pujar.
0: Partit Socialista, sí, diu Socialista.
2: Sí, sí. I Junts ha canviat 100 vegades de nom i no sap el que és. És que al final, si hem d'anar per això, podem dir-nos aquí les mil tonteries uns als altres. Que... a veure, pactes a nivell local amb el PP, en té el PSC, en té Junts, en té Esquerra, i pot tenir... moltíssima gent.
3: Crec que no.
2: Moltíssima, és igual, és un d'això. O sigui, a nivell local, aquí o a Castellfollit del Boix, dona igual, canvia moltíssim i les aliances es fan per molts altres motius que no per qui t'has presentat. Hi ha moltíssimes de coalicions a nivell municipal. I només per acabar, anar a missa no és directament proporcional a ser de dretes.
1: Sí, sí, això també ho he pensat jo quan ho ha dit algú. Estem a 10 minuts de les 9 de la nit. Un disc dedicat. Bueno, dos. El primer l'ha escollit la Núria, que sí, perquè abans el micròfon tancat diu, hablaremos de la pistola d'Erdogan.
4: Ah,
1: no?
4: Sí, por favor.
1: Jo crec que encara que sigui una referència breu l'hem de fer, perquè vostès ja saben que la gent el primer ministre turc va regalar a la gent que va anar a la cimera de l'OTAN, és a dir, els presidents europeus i també dels Estats Units, en aquest cas, doncs, una pistola amb munició. Qui li devia recomanar això, no?
4: Pues fíjate, podia haver regalado eso o un vale por un implante de pelo, porque ya que estaba en Turquía podía haber hecho eso, ¿no? Pero fíjate que luego me acordé, yo no sé si os acordáis de la peli de la pasión turca, la que estaba basada en la novela de Antonio Gala, donde sale la de Ana Belén, que le regalan un revólver con unas balas. Y me acuerdo de la frase que dice, quédate los que debe la pistola. Y dice, ¿y las balas? Porque si una pistola sin balas es un objeto inútil, ¿no? Y me ha venido a mi vida esa tal, debe ser costumbre en Turquía que te regalen un pistolón. No lo sé, tío, porque... Pero a mí me ha dejado bastante... O sea, el objeto de regalar un revólver, además un revólver...
1: No sé, amb el nom,
4: Grabado, una cosa, grabat, hombre, claro, para que vean que es un detalle personalizado.
5: Digues. Recordeu que va ser, segon en els Jocs Olímpics, tirar pistola sense tenir massa tècnica.
4: El del palillo.
5: Que era un senyor turc de la meva edat i sense equilibrador, sense agafes de punta, sinó allà apuntant a
1: pam.
5: Pam. Per tant, deu ser un esport molt important al país.
1: He de dir que aquesta dada a mi se m'havia escapat.
4: El del palillo.
1: Jo això no ho sabia. Digues, Ignacio.
6: No, o sigui, m'estan recordant precisament del senyor del palillo, i a part amb ulleres de veure, o sigui, no, tampoc hi veia massa.
0: Deixa'm fer una mica de demagogia, poder aviat el revòlver ser un souvenir típic també de Barcelona, no?
1: Ai.
0: Una mica de demagogia, ja ho he posat en antecedent.
4: Aquí som el mal de machete,
6: hi ha una qüestió narrativa, que és la pistola de Chekhov, en aquest cas, que és quan apareix una pistola a una trama s'ha d'utilitzar. Doncs la pistola d'Erdogan potser va per allà. Imagina't un Cluedo com l'Erdogan.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, aquest era el primer disc. Vols dir alguna cosa?
2: No. Estàvem a una cimera armamentística.
4: Ja, hombre, és muy adoc.
6: Un duelo Pedro Sánchez-Trump.
1: I després una cosa.
6: De honor.
1: Avui mira que normalment no parlem d'aquest tipus de coses, però que greu m'ha sabut la mort de la Bonnie Tyler.
4: Ai, sí.
1: No? Total Eclipse of the Heart, no? Avui és un eclipsi total, efectivament, del cor, perquè és aquella música de la biografia de la majoria de nosaltres, no? Que hem crescut doncs amb el Holding a Hero i It's a Heart...
4: No? Bonnie Tyler, no, si no m'equivoco, llegó a ir a Eurovisión no hace mucho, ¿eh?
1: No, sí, recordo
4: això.
1: Sí, la
4: llevó los ingleses.
1: Ah, sí, ¿eh?
4: Sí, no va. Hace mucho. Yo me alegré porque se recuperó por lo menos un ratito.
1: Doncs mira, estem a 7 minuts de les 9 de la nit, ja tenim el Toni Mata, no? M'imagino. Toni, què tal? Bona nit.
7: Molt bona nit.

0: Antoni Marín, tertulians del Pla B i locutors que s'animen a cantar Bonnie Tyler, com esteu?
1: Bueno, he cantat molt poquet, eh?
0: Bastant. M'ha agradat aquesta arrencada, esperava més.
1: Molt, molt poquet, molt poquet. Toni, el colofó del dia, on el situes avui?
0: Mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia parlant dels refugis climàtics, perquè estic molt content de la temperatura que estem aconseguint a Catalunya. Gràcies a les altes temperatures s'espera una migració de 5,6 milions de finlandesos que vindran a Catalunya perquè és una sauna a l'aire lliure. Prepareu-vos per veure finlandesos caminant per les ciutats catalanes només amb una tovallola cobrint-los el cul. Està molt bé perquè t'estalvies una gran despesa energètica en saunes. El que no entenc, no em quadres, perquè la sauna és bona per la respiració i, en canvi, les onades de calor són horribles pels asmàtics. Jo, que es veu que en sóc una mica d'asmàtic i no me'n recordava perquè estava bé, de sobte tinc una tos i uns ofecs que sembla que m'hagi de morir. I és una mica divertit, t'he de dir, Toni Marín, perquè d'ençà de la Covid, si t'agafa una mica de tos en públic, la gent et mira com si fossis un assassí en sèrie. Tu tosses una mica i la gent comença a córrer i crida: fugiu, fugiu, que té un virus que ens matarà tots. Avui m'ha passat el tren, una senyora ha començat a córrer, ha marxat de l'andana i en la fugida ha travessat la via Augusta sense mirar, un cotxe l'ha embestit i encara l'estan baixant de l'hora del Tibidabo. Tot per una miqueta de tos que tinc, Toni Marín. Ara, però, la gent avui busca refugis climàtics, com deien. Li diuen refugi climàtic, però volen dir llocs amb aire condicionat. Un refugi climàtic seria, entenc, algo natural, una ombra, una pineda, una piscina, no sé. Però és que estem anomenant refugi climàtic, evidentment, a alguna cosa que tingui energia, que es refredi, els congeladors de la sirena. El refugi climàtic, que ahir vaig anar a buscar a sopar i em vaig trobar un senyor gran tombat entre els llamàntols. Jo, almenys, podria haver-se a fer les sabates. Estic tan fresquet. Ja, home, però... I la sonda, que no veu que amb aquesta bossa groga la gent, els nens, es pensaran que això és un flaig. Vés-hi amb compte, per favor. Aquests dies hem de patir, per tant, Toni Marín, per la pobra gent que no té aire condicionat. Aquells que es van posar el ventilador de sostre pensant que era genial i ara se senten com donant voltes dins d'un microones. En fi, també la gent que no es pot permetre ni una cosa ni l'altra. Seria important, demano jo, que les persones que tenim en residències geriàtriques, on sempre fa olor de caldo de pollastre, vagis a l'hora que vagis, fa olor de caldo de pollastre i de lleixiu. Si us plau, aquestes poques persones que les tenim allà, portem-les al carrer Fur, no sé com dir-te. Volem els avis a l'Illa Diagonal, o al Diagonal Mar, o al Baricentro, que tenim el país cremant-se, amb els finlandesos gaudint de la sauna externa, i tenim els avis suant com un pollastre a l'ast, donant voltes a l'aparell de la rostisseria. Portem a la gent delicada, siguem ràpids, home, va. Portem-los als refugis climàtics i evitem moments dramàtics, que no comptem.
1: És el colofó del Toni Mata. Toni, gràcies. Fins demà. Una abraçada. Bona nit.
0: Ens veiem al Carrefour.
1: Vinga. Estem a 3 minuts de les 9 de la nit. Avui tenim una entrevista després de les 9. Quina passada, quines ganes. Com admiro a la persona que tindrem amb nosaltres, no jo, jo diria que la majoria de la gent que està aquí, li van donar l'altre dia el Premi Nacional de Televisió. Estic parlant de Rosa Maria Calaf. Avui estarà amb nosaltres d'aquí a pocs minuts aquesta dona que té un currículum, va obrir la corresponsalia de Televisió Espanyola a Nova York, a Moscou, a Hong Kong, ha viscut a mig món. Impressionant el testimoni que podem tenir amb ella i la seva visió sobre un món que, per cert, ara ja no ens dona temps a parlar al respecte, però fa un minut estava veient l'enterrament de Khamenei, de l'Ayatollah. Espectacular, les imatges. No sé, Ivan, tu que estàs en aquesta banda de la taula i, per tant, tens les teves al davant, la plaça estava absolutament...
2: Era absolutament ple, o sigui...
1: Impressionant, totalment. Impressionant. I tot això encara no coneixem el seu fill, no hem vist el seu fill, digues.
3: És l'enterrament d'un màrtir, que és el que ha aconseguit als Estats Units, un màrtir.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Veurem com acaba tot això. Sort que Espanya ja ens ha tret Donald Trump de
4: l'eix del mar. Negra, no?
5: És igual, demà ens tornarà a posar, o tornarà a posar Espanya, tornarà a voler envair Venezuela 2 i Honduras.
1: Però el que és interessant, o sigui, primer, és com ha aconseguit que la gent rigui O sigui, que la gent rigui de les seves paraules és una cosa al·lucinant. Estem parlant del president dels Estats Units. I segon, diu coses que ningú no acaba d'entendre.
4: Porque no nos está hablando a nosotros.
1: Bueno, ja, però que Espanya ha pagat uns diners...
4: A los americanos, a su público, a sus fans. Quins diners
1: ha pagat?
5: Avui ha tingut una molt més grossa, que els seus portaveus han sigut atacats per la República Islàmica de Japó.
4: De Japón.
5: Hem tornat a Pearl Harbor, però amb

0: amb suïcides islàmics. És una cosa molt, molt boja.
1: Jo l'altre dia vaig tenir la sensació que Pedro Sánchez es va ficar una mica, no diré, amb volgudament al seu nivell, no? Perquè quan li van preguntar per Trump, hem parlat de futbol, hem parlat de golf, no? Com dient, bueno, aquí, com tothom diu bestieses, jo ara també començaré a dir que hem parlat del Mundial i de golf, i els periodistes...
2: Doncs va ser interessant la lectura que va fer aquí en Xavier Mas de Xaixàs, de La Vanguardia, sobre aquestes paraules, dient que és que el més probable és que Donald Trump en públic digui aquestes coses,
3: claro,
2: i després en privat,
3: claro,
2: efectivament tingui aquest
3: obviamente
2: tipus de converses, no? Segur, doncs perquè hi ha una cosa que se'n diu que en definitiva, quan toca negociar, no s'està parlant, com deia abans la Núria, al populatxo.
3: Exacte,
2: no, escolteu-me, un gust. Ara tinc una mala notícia per vosaltres, he de tornar a sortir al carrer, no? I això de retrobar-vos amb aquestes temperatures tan mones que tenim aquests dies, a casa nostra. Adrià Mercader, José Rodríguez, Ignacio Rigau, Ivan Marzà, Núria González, no heu marxat i ja us trobo a faltar.
3: Ai, por Dios.
2: Que
3: mona. Cursi, eh?
2: I espera't. Gràcies a tots. Som una petita pausa, ara arribarem a les notícies de les 9, i insisteixo, quan tornem, Rosa Maria Calaf, i després Pepe Ribas, que avui ve molt ben acompanyat també, de Montse Faura, la directora del Festival de Música de Torroella de Montgrí. Tenim una darrera hora magnífica aquí al Pla B de Ràdio 4. Una pausa, resum de les notícies d'aquest dijous 9 de juliol, i Sant Tornamé. Fins d'aquí un moment.
4: El Pla B, amb Toni Marín.
5: Són les 9.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona nit. Estem molt pendents de l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que s'ha reactivat aquest vespre per una represa al flanc dret i ha obligat a tornar a confinar prop de 21.000 persones. Protecció Civil ha enviat una alerta als veïns de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella, el Mas de Bondia i el polígon industrial de Riambau perquè es quedin a casa i tanquin portes i finestres. La revifalla ha complicat les tasques d'extinció d'un foc que fins aleshores estava estabilitzat. Els bombers hi treballen amb gairebé una cinquantena de dotacions terrestres i una dotzena de mitjans aeris amb el suport de pagesos de la zona per frenar l'avenç de les flames. Una bona iniciativa, segons Xavier Requesens, d'Unió de Pagesos de la comarca de la Segarra. Són declaracions a Ràdio 4.
6: Els pagesos es coneixen el terreny, els camins i això, i vull dir, apaguen més ràpid, tenen més idees i més d'això també.
5: Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ja afecta més de 300 hectàrees, bona part dins l'espai natural protegit de Granyena. A causa del confinament, l'Ajuntament de Tàrrega ha suspès les activitats previstes, entre les quals el concert inaugural del Festival Pau Paterres. En aquest context, recordem, s'amplien les restriccions d'accés al Parc Natural de la Serra de Montsant i ja són 9 els espais naturals en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Agents rurals recorda que en aquest context se suspenen les acampades, rutes i activitats esportives al bosc, així com les colònies i campus a l'aire lliure. Des de Fundesplai, el seu director general adjunt, Carles Xifra, ha explicat els canvis que han hagut de fer a les colònies i les activitats a lliure. Són declaracions a Ràdio 4.
7: Les entitats d'Esplai i Fundesplai estem preveient plans de contingència, és a dir, plans B, en totes les activitats de lleure d'estiu, que impliquin tenir alternatives de refugi, de confinament en cas de necessitat, de moviment cap a altres instal·lacions.
5: Obrim plana política. Aliança Catalana consolida el sorpasso a Junts. Segons el darrer baròmetre del CEO, la formació de Sílvia Oriols es disputaria la segona posició al Parlament de Catalunya amb Esquerra Republicana. El PSC tornaria a guanyar les eleccions, tot i que perdria escons, i Junts protagonitzaria la caiguda de vots més pronunciada. Helena García.
8: Junts fia frenar la caiguda en les enquestes a Puigdemont i espera dijous vinent al TJUE i a la sentència sobre l'amnistia com a clau per la cúpula davant d'una tendència que constaten els erosiona perquè no juguen en igualtat de condicions amb Puigdemont a Brussel·les i atribueixen la davallada en intenció de vot al que val la marca sense candidat. Així que activar el líder en silenci davant del caixa o faixa judicial europeu és ara capital, tant com confrontar amb el PSC i no amb Aliança Catalana. Així que Junts no pensarà en l'elefant ni farà com el PP amb Vox, més grossa a Orriols. És l'estratègia de Rull al Parlament, convençuts de frenar una tendència com a objectiu, no una sagnia, en tant que veuen que Aliança veu de l'abstenció i recepta amb prudència les files, on es reobre el debat entre els puigdemontistes i el retorn a l'essència convergent fins al 16 de juliol.
5: En aquest context, gràcies, Helena, hem conegut que només el 16% dels joves d'entre 15 i 29 anys inicien sempre les converses en català. A més, molts catalanoparlants canvien de llengua davant de persones que identifiquen com a no catalanoparlants. Són dades de l'informe CAT 2026, elaborat per la Plataforma per la Llengua, i Òscar Escudé és el seu president.
9: Tenim una doble discriminació per als mateixos no catalanoparlants. En aquest informe us expliquem l'estudi de l'Antonio Di Paolo, professor a la Facultat d'Econòmiques de la UB, on deixa clar que aquest estudi, que els immigrants que saben parlar i escriure català cobren de mitjana un 18% més. Per tant, estem discriminant a tothom. Els propis catalanoparlants i els no catalanoparlants per dificultar-los l'accés a la llengua.
5: Pel que fa als territoris, el Barcelonès Nord, el Baix Llobregat Sud i l'Hospitalet són les zones on menys es parla català. Tot i això, 9 de cada 10 persones consideren que el català té valor social, cultural i econòmic. La Guàrdia Civil ha registrat durant diverses hores aquesta tarda el domicili de la parella de la dona que ha estat assassinada aquest dimecres amb la seva filla a Mijas, a Màlaga, i que ha estat detingut com a presumpte autor del doble crim. Després de diverses hores a la comandància de la Guàrdia Civil, l'arrestat ha estat conduït fins a casa seva per fer un registre amb totes les garanties, tot en el procés judicial obert després de l'assassinat, com dèiem, de la seva parella de 61 anys i la seva filla de 31. Les víctimes van morir aganivetades i després el presumpte autor va la foc a l'habitatge. Els cossos van ser trobats després de l'extinció de l'incendi. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Són gratuïts, no deixen rastre a la factura, sempre estan operatius, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.
2: Són les 9 i 5 minuts, deia jo ara fa un moment, que com m'agraden les cimeres que organitzem a vegades aquí al programa, perquè al davant de cada micròfon d'aquest estudi ara hi ha una persona molt interessant. I totes les persones que d'alguna manera s'asseuen avui ens garanteixen tenir una última hora d'aquest plebé, d'aquelles que un es queda enganxat a la ràdio, no? Pepe Ribas, com estàs, Pepe?
10: Bé, molt bé.
2: Estàs bé? Ja comença a notar-se a la teva pell l'arribada de l'estiu, eh?
10: Sí, bueno, i del calor. Perquè ahir, a Verges, 43 graus.
2: Sí, sí, és horrorós.
10: No,
2: eh?
10: Jo no havia vist mai.
2: És absolutament horrorós. Pepe Ribas, avui ens has portat una convidada molt especial amb la que acabarem parlant durant aquesta hora, que ve de lluny, perquè efectivament ha hagut de fer uns quants quilòmetres abans no ha arribat fins a l'estudi de Ràdio 4. Avui amb qui parlarem, Pepe?
10: Amb la Rafa Aura, que és la directora del Festival de Torroella, que és una música, que és una persona sorprenent, perquè als 2 anys ja era quasi música.
2: Caramba, és Mozart, això, eh?
10: O sigui... Molt fort, i que es va imposar dintre d'una família del Cinturó Industrial de Barcelona, al Llobregat, doncs es va imposar que al final pues, ha arribat a on ha arribat.
2: I una dona, ho dic perquè, clar, ara ja no, és menys notícia, però en aquell moment, efectivament, aquest serà un fil conductor, estic pensant, d'aquesta hora, no? Dones que han obert camins. Montse, sí, com estàs? Bona nit, eh?
11: Hola, bona nit.
2: He estat mirant una mica la programació del Festival d'enguany, després en parlarem, però us ha sortit molt bé, eh?
11: Bueno, no sé si ha sortit molt bé, però està responent molt bé. Sí. Vull dir que va, alguna cosa està movent.
2: Molt bé. En parlarem d'aquí una estoneta, perquè hi ha una dona aquí a l'estudi, és una dona a la que jo diria que tota la professió admira de manera claríssima. Em fa molta gràcia perquè deia... Clarament, si podem dir una cosa, Rosa Maria Calaf, bona nit, Rosa.
12: Hola, què tal?
2: És que per tu el món és petit. És a dir, tu el món se't fa petit, no? T'has passat la vida viatjant, agafant avions... fent de casa teva les principals ciutats del món. Quina meravella de vida, eh?
12: Sí, no, no, això, bueno, no, ni ho somiava en els meus bajos somnis. Quan era petita, que ja era molt viatgera, eh? Sempre, realment, jo sempre dic que al final l'haig de confessar que vaig fer periodista. Primer anava a fer carrera diplomàtica, vaig fer dret. És a dir, la cosa era anar fora, o sigui, viatjar i córrer món. O sigui que des de molt petita sempre i ho he pogut fer, i aleshores això estic molt agraïda a qui sigui.
2: M'imagino que quan sona el telèfon et truquen del Ministeri i et diuen que t'han donat el Premi Nacional de Televisió, això ha de fer molta il·lusió.
12: Sí, sí, sí, i a més va ser molt curiós perquè m'havien estat intentant trobar per dir-m'ho abans de denunciar-ho, no? Perquè em s'aventés, doncs per ells, no per no, la típica cosa que et truca algú, no? I estava inaugurant les jornades d'aquest any de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, no? I clar, tenia el mòbil apagat. Quan surto i estàvem parlant, doncs ja m'acomiadava i tot això, obro el mòbil i veig que hi ha tres trucades del número que no conec i dic, passa, ja trucaré, no? I aleshores, en el moment que estic parlant, estem acomiadant, sona una trucada i veig Ernest Urtasun, que tinc el seu mòbil precisament perquè en aquesta casa, Ràdio Nacional, em feia amb el Gente Despierta, doncs una vegada el vaig entrevistar i no sé què, i bueno, tal. I llavors que la dic, oh, mira, l'Ernest Urtasun. I llavors em diu, no, dic, ja el contestaré després, i no vaig contestar. I després sí, evidentment. No?
2: Lo bueno puede esperar, no?
12: I no vaig dir, perquè tothom deia, no, no contesta, dic, no hi ha res que no pugui esperar 10 minuts que m'estic acomiadant de vosaltres i estic parlant aquí, em sembla molt mal educat, ara deixeu-vos aquí penjats-vos i sigui el ministre o no
2: Premi
12: sigui
2: Luca
12: ministre.
2: Premi Luca de Tena per la teva trajectòria, Creu de Sant Jordi per la teva gran feina periodística, Premi Nacional de Televisió, tens a l'Ondes... De premis ja no et poden donar més, no?
12: Sí, bueno, suposo que sí, però... I espero. No, perquè sempre s'agraeixen molt, eh? Siguin petits, entre cometes, o grans, perquè de fet sempre vol dir que hi ha unes persones, i a mi totes em semblen importants i interessants, que pensen que la teva feina ha estat alguna... A mi, com que per la meva feina és la meva vida i la meva passió, i no ho puc separar una cosa de l'altra, i tot això, aleshores penso que si a sobre doncs, hi ha unes persones que pensen que ho has fet bé, doncs, escolta, o sigui, no sé, tots em fan molta il·lusió.
2: Fa un moment m'ha agradat molt, quan encara no havíem obert el micròfon, un detall de la conversa, quan jo li estava dient, és que la Rosa Maria ha fet moltes coses, ha viatjat molt, ha estat corresponsal, anirem comentant una mica, no? Però a Nova York, a Moscou, ha obert delegacions com la de Moscou, per exemple, sí. O Hong Kong, també, si no m'equivoco. Sí, sí. I tu deies, sí, fins i tot jo, quan miro cap enrere, també em sorprèn que hagi pogut fer tanta cosa. No?
12: Sí, perquè penso, mare de Déu, però no sé com he tingut temps, també, no? I no, i sempre, ara ja saps, seriosament, la veritat és que sempre penso que he estat molt afortunada. O sigui, és veritat que no et regalen res, tampoc vaig de falsa modèstia d'aquesta tan femenina, no? Que em sembla que sempre t'ho regalen tot. Doncs pues no t'ho regalen, t'ho has de currar. Però és veritat que he tingut sort. O
2: sigui, però tu has hagut de currar en un moment en el que, i ara parlàvem també amb la Montse, no? És a dir, quan obrir-se camí per una dona és més complicat que, sobretot en aquell moment, que obrir-se camí per un home. I en canvi, tu sempre has tingut l'oportunitat, que d'entrada has de tenir, t'han de donar l'oportunitat, no?
12: Sí, sí, sí, no, jo per trobar les persones adequades, a més, també. Jo per començar sempre dic el mateix, la meva família, perquè si la meva família no hagués donat el tipus d'educació que em va donar, que era molt estranya en aquella Espanya escarosa, o sigui, dels anys 50, no? O sigui, jo vaig néixer al 45, clar. Doncs portar-me amb l'únic col·le, amb el Liceu Francès a Barcelona, que era seglar, o sigui, no monges, mixta, nens i nenes, sistema Montessori, vull dir, i permetre'm viatjar des de molt petita i enviar-me fora per practicar francès, amb els 17 anys als Estats Units, tot això si no ho hagués tingut, pues, hauria resultat molt més difícil, no? I això jo no en tinc cap mèrit. No. Tinc el mèrit d'haver-ho aprofitat, potser, però m'ha caigut del salt.
2: Eh? Bueno, sí. Això ja és un mèrit, eh? D'alguna manera. Que... Escolta, em devia ser curiós entrar l'altre dia al telediari com a notícia.
12: Sí, no. L'altre dia em va fer... Bueno, malgrat que tècnicament, bueno, això em posa els pals de punta, perquè és clar, vaig haver-ho de fer amb el mòbil, que detesto això absolutament, perquè aguantar-me amb la mà, com si fos un selfie, i perquè tot era a correcuita, i en fi. I ho vaig dir, no? Dic, entrar al telediari, després, a més de temps, parlant de mi mateixa, quan som de la generació de periodistes que pensem, bueno, doncs que no som notícia de res, vull dir, tu ets un intermediari, i prou, no? Vull dir, no ets mai el personatge, o no has de ser-ho mai, no?, en principi.
2: Aquest és un dels problemes que tenim avui, no?, que hi ha massa personatges explicant notícies, no?
12: Sí, bueno, sobretot perquè no és culpa tant de les persones, no?, que estan fent la informació, però ara quan es diu això de no, que és molt important la marca, no?, la marca personal, però la marca personal s'interpreta el jo, no?, la marca personal en tot cas és

0: És el rigor, el compromís, l'honestedat, o sigui, és a dir, el com es fa la feina, no? No, no tu, o sigui, com a persona. Hi ha molt lluïsme, i el lluïsme a mi em sembla en aquesta professió molt perillós.
1: No? M'ha agradat la resolució del jurat, no? Destacar l'impuls que vas donar a noves formes de crònica televisiva amb una mirada avançada al seu temps. Ha subratllat també el jurat la teva mirada feminista, diversa i capaç d'anticipar temàtiques i estils de plena actualitat. Tenia aquesta visió en un món tan complex, ostres, té mèrit.
0: A veure, hi ha un mèrit, evidentment, però torno a dir el mateix. O sigui, és el mèrit de saber, jo crec, mirar al voltant, mirar amb humilitat, que és una altra de les coses que has de fer com a periodista, i pensant que has d'aprendre del que en saben més i del que és millor, i la sort que vaig tenir és el fet de viatjar. Perquè, clar, quan em diuen, no, és que tu vas fer un estil de periodisme totalment diferent, de forma de parlar, era una televisió molt incipient, i sobretot era una televisió que venia d'una dictadura, realment, i bueno, jo vaig començar amb dictadura, però hi havia unes limitacions extraordinàries, no?, a l'hora de l'expressió, i buscar les formes, no?, de poder expressar, i tot això jo ho havia vist a fora, o sigui, és a dir, que no era que fos ciència infusa, sinó que havia vist, per sort, doncs ja dic, amb 14 anys, 15 anys, per la televisió francesa, i amb 16, 17 anys per la televisió americana, aleshores tenia aquesta idea de que es podien fer les coses i s'havien de fer les coses d'una manera diferent.
1: Com va ser això de que t'oferissin la corresponsalia, la primera, que va ser a Nova York, ni més ni menys, no?
0: Això és un altre, també crec, a vegades no també cop de sort, perquè això va venir després de la creació de TV3, no? I és que, bueno, doncs a mi...
1: Que tu vas estar també, eres directora de programes.
0: És a dir, érem una mica al principi de tot, perquè érem quatre, no? O sigui, érem res. Era des d'abans que existís, no? Doncs ens van demanar uns projectes i, en fi, bueno, la qüestió és que no hi havia res, vam estar buscant un pis al carrer Tosset, que curiosament la vida, no? Perquè era el mateix edifici, vam agafar dos pisos per fer la TV3, que era on havia estat la meva escola.
1: Ja veus.
0: L'escola Laietana, aquesta Montessori, etc., era a la Diagonal Tosset, o sigui, a l'edifici aquest de la cantonada. I era el mateix lloc, dius, fixa't tu les voltes que donen la vida, no? I aleshores, res, vam començar amb tres habitacions a crear la TV3. I realment, és clar, per mi una oportunitat extraordinària que em feia una moltíssima il·lusió. Bé, això tira endavant, però clar, quan jo demano l'excedència especial a la televisió espanyola, que jo ja estava a Madrid, i ja estava a Informe Semanal, i ja estava doncs fent Internacional, que és el que jo volia fer, i tot això, doncs em diuen, vaig a parlar amb la direcció, tal, sí, sí, ja, doncs molt bé, va, molt bé, molt bé, i tothom era aquesta idea, i el director general, de llavors, doncs molt bé, que interessant, no? una televisió cultural, no? O sigui, folclòrica, no? Pensant que faríem tot el dia plecs i sardanes.
1: No s'esperaven TV3.
0: No s'esperaven TV3 per res. Yeah. Tot el que, per fer-ho curt, clar, quan van començar a veure que arribaven en els mercats de compra de producció aliena i els hi deien a la BBC o els hi deien al Canal 4 o els deien als brasilenys, no, això ja no ho podem, ho tenim vengut, com que ho tenen vengut? I arriben a comprar la tercera, em sembla que era temporada, de Dallas. I els hi diuen, no, però per Catalunya i pel país...
1: Tu vas tenir a veure amb allò?
0: Home,
1: per escoltar...
0: Jo vaig ser la que vaig...
1: Com era allò? Suelen, ets una borratxa?
0: No, ets un pandó.
1: Ets un pandó, recordo perfecte. Allò va ser tremendo, no? Quan vam sentir a JR parlant en català.
0: Això va ser, veus, també cops de sort, no? Anàvem amb el company d'ETV, de la televisió basca, que també estaven començant, no? I el meu homòleg, diguem, no? El Josu Erwin, que encara seguim sent extraordinaris amics, fa molt poc va estar per aquí, i vam estar sopant, doncs, bueno, compràvem, anàvem als llocs, i anàvem als mercats, i anàvem comprant producció. I llavors vam dir, hem de comprar Dallas. Vam anar a Roma, on estava la delegació de la productora americana que per Europa. I arribem allà i ens rep un senyor extremadament elegant, i molt el delegat, no? I ens tens els dos explicant que érem d'una televisió de Catalunya i la televisió del País Basc, i l'americana mirava com dient, però aquests on t'han sortit, no? Però saps allò que, bueno,
1: sí.
0: En fi, que t'enrotlles bé, li vam fer gràcia, vam acabar sopant a casa seva, I aleshores ens diu, d'acord. I llavors ens diu, bueno, molt bé, doncs ja està, doncs sí, els hi venc. I quants, perquè funcionava per milions de bueno, per els números d'audiència, no els preus i tal. I aleshores, quan som, en fi. I aleshores diu, no, molt bé. Diu, doncs miri, la primera temporada. I vam dir, no, és que no volem la primera temporada.
1: Clar.
0: Volem, no me'n recordo, ja dic, crec que era la tercera. O sigui, ja sabia més, em sembla que era la primera, s'estava mantenint la segona. I aleshores vam dir, no, és que volem la tercera. Ah, i bueno, al final va dir, ah, molt bé, d'acord. I esclar, llavors, què va passar? Que va arribar a Televisió Espanyola i li van dir, bueno, sí, li venem la tercera, però no la pot emetre ni a Catalunya ni al País Basc.
1: Que fort, eh?
0: Molt fort. I jo per què ho explico? Per el que em deies. Perquè aleshores jo acabo, jo m'havia compromès a muntar la TV3, bueno, no entrarem en detalls, però la cosa, jo tornava a Televisió Espanyola, era una excedència,
1: clar,
0: no? Però i llavors, quan se m'han començat a donar compte de que havíem comprat dades, van començar a donar-se en compte del que estàvem fent, i tot això, jo vaig pensar, ara quan torni, m'enviaran el teletext.
1: I el teletext no, et van enviar a Nova York.
0: I gràcies a José Luis Balbín, el
1: ja
0: que
1: et
0: deia al principi. Persones que et trobes a la vida, perquè jo no el coneixia de res, no l'havia parlat amb ell mai, i quan torno, doncs, bueno, m'ofereixo, no? Dic, bueno, torno, em reincorporo, què faig, no? I aleshores, doncs, ell em va dir, era quan estava remodelant els telediaris, i em va dir, bueno, doncs a mi m'agradaria que fessis el TD3, perquè vull que sigui un telediari així que fiqui, com que rodoneixi, que tingui una entrevista de fons, i jo li vaig dir, no, és que això no... I clar, es va quedar parat. I em diu, perquè tu què vols fer? I jo dic, jo sempre he volgut una corresponsalia, no? Dic, jo me'n vull anar fora, jo vull ser, vamos, feia internacional, que és el que feia a Informe Semanal. I, en fi, bueno, em va dir, pues, ho tinc a consultar, ja veurem. Quan surto, els meus companys em deien, però tu estàs boja, però com li has dit que no muntaria diari, però tal. Dic, no, pues, perquè no és el que vull, no? O sigui, no... I, en fi, ja està.
1: La vida del corresponsal ha de ser absolutament apassionant. En aquestes, és evident, també a Nova York. Efectivament, és la primera corresponsalia que ocupes. La primera d'unes quantes, eh?
0: Sí, amb el Diego Carcedo, eh?
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: Amb els dos, que va ser fantàstic, perquè, clar, era ja una persona que ja tenia... Era una mica més gran que jo, acaba de morir i he estat a tots els seus homenatges i l'estimava molt. I ell ja tenia una experiència, estava a Lisboa,
1: clar.
0: I, en fi, vull dir que també va anar molt bé, no? I sí, el que perquè, clar, que era la primera corresponsalia... Va estar molt bé que fos Nova York, perquè, clar, era un repte increïble, però alhora també era, als Estats Units hi ha el millor periodisme, hi ha el pitjor, també, però hi ha el millor. I vaig aprendre, en fi, moltíssim, va ser una escola que em va servir molt per després.
1: Encara ara? Ho dic perquè anem assistint a anuncis dels principals diaris de que estan retallant plantilles, de les coaccions, que, per exemple, ho hem vist en el món de la televisió, que ser especialment crític amb el president dels Estats Units pot comportar problemes. Continua sent el lloc en el que es fa millor periodisme?
0: Uf, ara, bueno, que es fa molt bon periodisme, sens dubte, eh? Però, en fi, ara ja no diria segurament que és el millor, però que continua havent-hi, doncs, aquesta tradició, no? I el que passa que, clar, el que està passant als Estats Units, vamos, jo no hauria pensat mai, o sigui, que veuria això a la meva vida, eh? O sigui,
1: ja.
0: És a dir, aquesta destrucció realment... No és que realment aquesta idea, que també era molt idealitzada, no? De la democràcia i llibertat i tot, hi ha moltes falles, eh? O sigui, la pròpia Constitució americana. Però, en fi...
1: En qualsevol cas,
0: fantàstic.
1: A mi el que m'admira, de persones com tu, que se'ls dona efectivament l'oportunitat i l'aprofita, no?, de viure en una ciutat com Nova York, és com un dia et sona el telèfon i et diuen resolveria, hem pensat en canviar-te la destinació. I t'envien de Nova York a Moscou. En un moment en què encara era Unió Soviètica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però això, de fet, o sigui, va ser la Pilar Miró, i jo havia demanat, o sigui, ja... Bueno, en fi, que ja portava un temps i tal, però, en fi, no és que... És, i aleshores em va dir, sí, volem que canviem, no? I sí, què vols? I llavors em va oferir Moscou, obrir la oficina
1: de Moscou... Obrir la corresponsabilitat.
0: La corresponsabilitat de Moscou, o obrir la corresponsabilitat d'Àsia, o sigui, a Filipines. I, clar, jo, evidentment, no sé,
1: home,
0: directament vaig dir que Moscou... No,
1: però sí. Quin xip, o sigui, quin canvi de xip, no? És a dir, perquè tu
0: sí.
1: Vas passar de viure a una ciutat com Nova York...
0: Uh-huh.
1: A una ciutat, no em vull imaginar com devia ser aquell Moscou, no?
0: Sí, no, clar, era molt difícil tota la vida diària, no? Jo sempre dic que de totes maneres hi ha una cosa, és a dir, que pas que t'has d'acostumar, és que en el periodisme a l'hora de fer informació és tan, diguem, t'esgota quan hi ha un excés de suposada informació, que és el que hi ha als Estats Units. És a dir, que quan estàs parlant d'una cosa, al final dius, a veure, un moment, per què estic parlant d'això? O sigui, és d'això del que haig de parlar, o és que m'han donat tal quantitat de coses per aquí per allà que al final estic parlant d'això? Bueno, doncs, i en canvi arribes a la Unió Soviètica on no et dona res. O sigui, i aleshores, és a dir, que per defecte o per excés, o sigui, sempre és una angúnia.
1: Allà devia ser difícil, no?
0: Molt, sí, era difícil.
1: I accedia informació, devia ser complicat.
0: Era molt difícil perquè, evidentment, no hi havia informació, però era un moment extraordinàriament apassionant perquè, clar, Gorbachev estava començant i aleshores què passava? Que ell havia dit, ja començava a parlar de lo de la, la, la, la, bueno, la,

0: realment apassionant, però molt difícil, molt difícil.
1: Per fer una entrevista com cal a Rosa Maria Calaf, hauríem de fer els 15 dies de Rosa Maria Calaf. És a dir,
0: perquè, quin rotllo, pobra gent.
1: No, al contrari, perquè cadascun dels punts del seu currículum mereix realment una amplíssima entrevista, no? O sigui, saber l'experiència d'aquell Moscou que començava a obrir-se. Jo recordo, no sé si era d'aquella època, però una notícia del el primer McDonald's que es va obrir.
0: Sí, tant, aquesta la vaig fer jo.
1: La vas fer tu, aquella.
0: Sí, i el primer desfile de moda. O sigui,
1: clar, era una societat que de sobte li canviaven tot, no?
0: Sí, sí, sí. Sí, i esclar, una cosa són aquestes, diguem, reformes cosmètiques, no? Però
1: significatives.
0: Però significatives, i, esclar, i veus que, però clar, és molt difícil que el ritme sigui el mateix. És a dir, que per una banda sembla que es fan moltes coses, però esclar, canviar les coses costa molt.
1: Clar.
0: O sigui, i canviar l'imaginari, ja no et dic, mira on estem ara, no? O sigui, aleshores és complicat, perquè dius, sembla que sí que s'avança molt, sí, però realment la societat no va tan de pressa.
1: I després Hong Kong.
0: I després, bueno, sí, bueno, a veure, entremig...
1: Ah, no, entremig
0: és Buenos Aires, Roma, Viena...
1: Buenos Aires, Roma, Viena, una altra vegada Moscou...
0: Una altra vegada Moscou...
1: I finalment Hong Kong.
0: És a dir, el Moscou ja rus, és a dir, amb Yeltsin, que això també va ser fantàstic, no? Vull dir, perquè clar, era una mica veure les dues cares, no? I després ja sí, després ja Àsia, Hong Kong i Pequín. O sigui, pels fons.
1: És impressionant aquell món, eh? Aquell...
0: Sí, sí, perquè també... Perquè, clar, aquí tens el xoc cultural, eh? No és el mateix... tots els llocs són diferents, perquè quan et diuen, no, Itàlia, que fàcil, no? Perquè som iguals. Iguals?
1: No ben bé, no?
0: O sigui, en absolut, no? Però, bueno, però molt més propers, evidentment, no? Però, clar, la cultura bueno, asiàtica i en general, però i la xinesa en particular, i després també doncs, en aquells moments en què s'havien de portar bé perquè clar, se'ls havien donat els Jocs Olímpics, aleshores clar, no hauria de semblar que en fi, que sí, que hi hauria una certa capacitat de canvi, i llavors que ens deixarien anar, per exemple, doncs, i sí que ens hi van deixar l'any just anterior, eh? Anar a Xina sense haver de portar un xino que l'hi has de pagar, a més, eh? Contínuament vigilant-te i tot això.
1: Que
0: no?
1: Fort, eh?
0: I, sí,
1: una cosa que sempre m'ha agradat molt de tu, perquè t'ho he sentit dir més d'una vegada, és que és gairebé més important explicar el context en el que passen les coses que moltes vegades les coses que passen. Perquè només entenent el context pots entendre de veritat l'abast d'aquella informació, mm-hmm, no?
0: Sí, això crec que és importantíssim. O sigui, això tota la vida en general. O sigui, és a dir, les coses no són els punts, no? O sigui, no. Has de saber d'on ve i cap on va, no? per entendre alguna cosa, no? I crec que això és un dels greus problemes del canvi, no? De l'acceleració que hem viscut, doncs, en els darrers anys, sobretot per la tecnologia, que la tecnologia en si mateixa, evidentment, és la millor eina que mai hem tingut per fer el millor periodisme, però que si s'utilitza bé, però si s'utilitza malament, és la millor eina per fer el pitjor periodisme, també, exactament no. Igual, o sigui, no. Que depèn de com l'utilitzis, no? I aleshores crec que aquesta idea de que les coses són només el moment, que el que compta és la immediatesa, que el darrer que passa és el més important, jo sé, una situació d'un esdeveniment, sembla que s'hagi d'estar tot el dia, vinga, i ara un altre directe, i ara un altre directe, bueno, tot això a què ve si no ha passat res?
1: És que
0: o sigui, entre el d'abans i el d'ara, o sigui...
1: Vols dir no, que la informació no s'ha convertit, i això és terrible, una mica en espectacle?
0: Sí, i tant. No, però això, evidentment, ha estat una voluntat, eh? O sigui, una voluntat que ve des dels 80, o sigui, que realment és frivolitzar, banalitzar, és a dir, i sobretot, el que és més perillós, i ja estem veient les conseqüències, és que des de llavors, aleshores ja es va començar a intentar que els periodistes i les periodistes estiguessin fora del contacte amb els fets, que no tinguéssim contacte directe, que no tinguéssim ja el contacte amb les fonts, amb les fonts dels que els hi passen les coses, amb les fonts de poder, de decisió. I comencen a néixer filtres, intermediaris, gabinets de comunicació, és a dir, tot per allunyar-te realment del que està passant i a qui li està passant i qui està decidint que passi. És a dir, que aleshores la veritat factual, o sigui, és a dir, els fets no compten ja. Ara, què és important? La narrativa estratègica. És a dir, com s'explica. O sigui, que t'has de passar la vida interpretant, o sigui, què és el que t'estan explicant, com què et deixen saber per intentar esbrinar què és el que està realment passant.
1: També algunes televisions i alguns mitjans estan fent una frivolització de la informació en la que sembla que el món s'acabi a diari.
0: Sí.
1: No? Estem allò en el límit de...

0: Dios mío, última hora, no? Aquella cosa de l'última hora, un exemple, l'antivirus.
1: Sí, sí.
0: No? O sigui, que semblava que estàvem a punt d'entrar en una hecatombe sanitària total i ara, o sigui, dos dies després ja ningú no en parlava de l'antivirus, no?
1: Sí. No, perquè aquesta és la tècnica, no? És a dir, és el que la valoració desapareix, no? I les notícies no tenen jerarquia. I aleshores, una cosa que és una bajanada, no? Pues agafa un espai, no? I un ressò i sobretot una percepció social, no? Extraordinàriament d'una dimensió, ja dic, enorme, quan realment la veritat no té cap... I en canvi, això què està fent? Amagar, despistar, distreure d'allà on t'hauria de ser l'atenció.
0: Fixa't que ha passat una cosa a la tertúlia d'avui que m'ha cridat molt l'atenció, no he volgut interrompre perquè no es tractava d'allò en aquell moment, però hi ha hagut una persona que d'alguna manera estava defensant. Avui ha sortit el CEO i saps que un dels titulars del CEO és l'augment en intenció de vot molt potent d'Aliança Catalana. Doncs bé, una de les persones que estava defensant, no, aquesta possibilitat ha dit, és que més enllà dels discursos morals dels diferents partits, la veritat és la veritat. I m'ha fet molta gràcia, perquè la veritat és un comentari molt subjectiu i molt poc basat en dades objectives, més aviat en impressions i en alguns comentaris.
1: Sí.
0: No ens estem deixant anar massa per la impressió i molt poc per la dada?
1: Sí, no, és que estem creant unes societats d'emocions, no d'opinions, no? És a dir, no, perquè per tenir opinió has de tenir coneixement, i per tenir coneixement, evidentment, ningú de nosaltres ho sabem tot. Necessitem que un metge doncs estudiï medicina, el que ha de fer, tal, doncs que una musicòloga sàpiga música per poder organitzar un festival, o sigui, i per descomptat doncs que un periodista pugui tenir els elements de coneixement suficients per que el ciutadà, o sigui, traslladar-los al ciutadà, perquè és el que deia abans, no? Som ponts, som intermediacions, no? entre el que passa i el ciutadà, que no pot ser en el lloc i no pot preguntar. Aquesta és la teva tasca. I clar, això es trenca, no? Doncs realment la gent, i la veritat, com tu dius, la veritat és una paraula molt grossa.
0: Clar.
1: O sigui, podem parlar de veracitat, no? És a dir, de dir el que ha passat és això, no? I això és confirmat, és contrastat a partir d'aquí i tal. Ara, les veritats, bueno, i a més en aquest moment el que hi ha més és desinformació, i el que hi ha més és aquesta idea que va treure ja el Trump en el seu primer mandat, no? De que hi ha fets alternatius. Dius, home, doncs no, perquè aquesta ampolla que tinc aquí davant és de plàstic i està a la meitat. O sigui, no em pots dir que tu... Ah, no, però jo crec que no, que en realitat està... No, no, tu pots creure el que vulguis, però això és això. Sí, no.
0: Ja.
1: En fi, és molt complexa, però...
0: T'he llegit més d'una vegada, diu una cosa que a mi em preocupa i amb la que estic d'acord amb tu, no? Que no podem donar per descomptats els drets.
1: Mm.
0: I efectivament estem en un moment, Rosa, no sé com ho veus tu, però que hi ha discursos que fan una mica de por, no?
1: Molta por. Sobretot perquè estan calant molt fort, no? Aquest és el problema. Que jo crec que hem passat, no, de haver construït una societat amb molts defectes, moltes coses que s'han de modificar, reformar, etc, però a una societat que valorava, diguem, la força del dret, no? És a dir, hem fet un consens i hi ha doncs una convivència que es basa doncs en una sèrie d'acords, etc, és a dir, la força del dret, i estem passant a una societat de què és el dret a la força. I clar, això és gravíssim.
0: Sí, sí.
1: Això és gravíssim. I es modifica el sentit de les paraules, no? Utilitzem eufemismes contínuament, i la llibertat, no? Dius, no, és que això jo puc dir el que vulgui. No, perdona. O sigui, a veure, la llibertat d'expressió, la llibertat de premsa, no empara la mentida. O sigui, en absolut. O sigui, per tant, ojo amb això, no? Perquè, clar, no. Llavors, si comencem a manipular el sentit de les paraules, el que estem és manipulant les idees.
0: Però ho estem fent molt, això.
1: Clar.
0: No estem... No, això no és una democràcia.
1: No.
0: Dius, ui, potser hauries de viatjar una mica més per veure què és i què no és una democràcia,
1: sí, sí.
0: No?
1: No, no, tot això és una cosa, ja dic, que ni és casual, que està molt ben dissenyada, que porta molts anys, ja que s'està instal·lant i s'està intentant doncs baixar la qualitat educativa, baixar la qualitat informativa, és a dir, arribar en aquest tipus de ja dic, de societat que funciona a cops d'emoció, i que, a més, és important l'emoció, o sigui, molt important, és a dir, tu quan davant d'algun fet, el que sigui, reaccionar emocionalment és important, però clar, no pots mai supeditar, o sigui, l'error, l'anàlisi, la cerca de tots els elements possibles de

0: coneixement, etc. O sigui, ara l'emoció, no?
1: Clar.
0: I això, en fi...
1: So, deus tenir amics de tot el món, no?
0: Sí, bueno, els amics no són tan fàcils, eh? Però...
1: De coneguts, té. Bons coneguts.
0: Però amics sí, perquè ara que continuo, sincerament, viatjant molt i que me'n vaig a llocs molt estranys encara, perquè, bueno, doncs perquè mentre puguis el que penso fer, i sí, que això fa molta alegria. O sigui, és a dir, quan tu te'n vas de les ciutats en les que has anat a viure, és molt dolorós perquè t'has muntat un món que tots ens muntem normalment a la teva pròpia ciutat, però tu te'l muntes allà on te vas, no? Llavors, un te'n vas i deixes efectes, deixes inèrcies, deixes costums, deixes el lloc d'on t'agrada anar a prendre el cafè, etc. I te'n vas amb un altre. I això està malament. Però, en canvi, vas agrupant, no, aquest pozo que et va quedant i que llavors quan tornes a reviatjar, doncs comences a trobar-te gent coneguda i que li fa gràcia tornar-te a veure.
1: Em deies que ara ja viatges molt menys, com a molt un viatge a la setmana.
0: Sí, sí.
1: No, però em fa gràcia perquè per tu és poquíssim, però per qualsevol persona un viatge a la setmana és molt més del que...
0: Sí, no, jo ja ho entenc, perquè jo ho dic amb sinceritat, no ho dic així com una gràcia, no? Però perquè sí, perquè abans era una barbaritat més, no? Eren 5 ciutats per setmana, des abans de la pandèmia. I ara sí, és veritat. No, però sí que és veritat que viatjo. L'any passat, per exemple, doncs vaig anar, a part dels viatges, evidentment, aquí, doncs per conferències i per moltes coses de les que estic fent amb ONGs, etc., doncs vaig anar a Eritrea, vaig anar a les Illes Salomón, vaig anar a Kirguistan, vaig anar al Japó. O sigui, que llavors jo reconec que quan ho dic la gent em mira dient, però... Què és això, no?
1: Quina enveja, no? Pepe Ribas.
2: Una lliçó de periodisme.
1: Una lliçó de periodisme, eh?
2: Fantàstica.
1: Oi?
2: Sí, te l'entrevistaré per l'Ajo Blanco.
0: Gràcies. Faria molta il·lusió, perquè l'Ajo Blanco, ja t'ho dic quan t'ho he vist, clar, la meva generació, Déu meu.
2: Jo defenso el mateix que defenses tu. Penso igual, o sigui, és terrible el que està passant, però bueno, hi ha gent com tu, que ho parla clar, i aquest senyor...
0: Sí, sí, afortunadament, o sigui, molta gent.
2: O sigui que ja lluitarem, tu, i si tenim que tornar a lluitar, doncs tornarem a lluitar.
0: Sí,
1: hi ha molta gent lluitant amb mitjans nous i s'estan fent coses molt xules.
0: Molt bones, molt bones.
1: S'estan fent coses molt xules. I jo estic coneixent a gent, ara que m'estic traient el cap pel món dels podcasts, estic coneixent gent potentíssima que fan un periodisme molt d'autor, molt compromès i molt...
0: Molt bé, perquè,
1: molt
0: és veritat,
1: de debò, no?
0: Perquè és veritat que realment el format... Jo sempre dic el mateix, no? Home, a mi em sabrà greu que desapareixin els diaris, no? Perquè tota la vida jo soc de les de carretall, tinc piles de papers. Però és veritat, el suport, el format, tot això no importa, el que importa és el contingut. I és el que tu dius. O sigui, hi ha molta gent, el que passa és que s'ha de trobar, s'ha de saber buscar, i això és el que s'ha de fer, alfabetització mediàtica, des de l'escola. És a dir, saber... que les coses que et donen regalades, algú les paga.
1: Clar.
0: I normalment, o sigui, la majoria no les paga amb intenció.
1: L'altre dia, la Pepa Bueno va fer en aquesta casa, al telediario, un exercici, de veritat, de posar-se de peu i treure's el barret. Van fer un telediario que les lletres centrals de telediario, la IA, era a majúscules.
0: Ja.
1: Va ser una lliçó realment de quin és el món que tenim en aquests moments, perquè va obrir el telediario i quan portava com 8 o 10 minuts va dir, tot això que hem fet és fals.
0: És fals.
1: Tot això ho ha generat la intel·ligència artificial. I estava dient això i diu, de fet, fins i tot jo sóc falsa. I aleshores va sortir per una altra banda i era ell en realitat. Que és evident que hem de donar eines als més joves, però també als adults, però als més joves sobretot, perquè tenim un món que vés a saber com serà. És a dir, ja ens passa això. No estem parlant de futur. Estem parlant d'uns algoritmes que quan d'alguna manera ens connectem a, no sé, i mirem un rentavaixelles, després tens rentavaixelles tot el dia amb el correu
0: electrònic. I sense connectar-te, només cal que en parlis. Ja gairebé que hi pensis. O sigui...
1: Rosa Maria Calaf, ha estat un gust. T'agrada la música, no?
0: Sí. I a veure, als meus pares els hagués agradat que m'agradés més o que fos més capaç de perquè eren molt, eren socis de tot i tal, i em van fer sòcia de les joventuts musicals quan tenia 2 anys.
1: Caram.
0: O sigui, tinc un carnet amb munyets. O sigui, passa que després no els hi vaig sortir gaire bé perquè tinc un oïdor.
1: Aquest comentari li ha agradat molt a la Montse Faura, no? Per què, Montse? Què ha passat?
2: Perquè quan ella tenia 2 anys, es barallava amb el seu germà, perquè el seu germà, que era més gran, volia veure pallassos, i ella volia escoltar la 2,

0: Cara, Jan.
1: Ah, sí? Això és veritat? Això
2: és cert.
1: Que bonic.
2: Les baralles fraternals de casa van començar així, no? Quan a mitjans de 70 només havia la 1 i la 2, havies d'apretar el botó, havien els mandos, i el meu germà tenia quasi 4 anys, jo en tenia 2, i hi havia un fenomen que els meus pares quedaven com molt meravellats, no? De dir, bueno, aquesta guerra que estan tenint entre els dos germans és perquè un vol veure els pallassos i l'altre, no entenem, l'altre era jo, no entenem com es queda boca badada escoltant els concerts de piano i orquestra dirigits pel Karajan, no?
3: Sí, sí,
2: la dos, en aquella època, eren tot concerts de música clàssica, no?
3: Sí, sí, sí.
2: I aleshores, quan la Rosa Maria ha dit, i jo, als 2 anys, em van fer els meus pares sòcies de joventuts musicals, clar, és que el Festival de Torroella ja està vinculat amb joventuts musicals, no?
1: Ara ho parlarem.
2: Aquí, de cop i volta,
3: doncs mira, veus quina altra cosa, coincidències d'aquestes.
1: No, només un detall, perquè és que em fa il·lusió. No era la 1 i la 2, no, era la primera i la UHF.
3: La
1: UHF, us en recordeu d'això, eh? Rosa Maria, sempre que et veig és un gust, enhorabona, com per tota una trajectòria, però sobretot per un present. Perquè a mi, jo des del dia que et vaig conèixer, que recordo la primera vegada que era, ostres, ve la Rosa Maria Calaf. No, que clar, tu ets gens petit, perquè estem davant d'una de les, de veritat, mestres del periodisme. I el millor és que és una persona collonuda. És a dir, és que no, és veritat, és que ets una persona com cal. Vull dir, això és molt d'agrair.
3: Bueno, tinc una passió extraordinària per la professió i per aquesta casa. Gràcies per convidar-me i, a més, amb aquestes companyies fantàstiques.
1: Està tot
3: què
1: ple.
3: Més es pot demanar?
1: De
3: gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Fem una pausa molt breu i quan tornem de la pausa, doncs ens enfilarem a la vida d'aquesta nena de 2 anys que es barallava amb el seu germà perquè ell volia veure els pallassos i ella volia veure... No, ella volia escoltar la música. Una pausa, tornem ara mateix.
4: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso amb el 02076 o entra a comitéemergència.org.
5: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
6: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
7: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
8: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
9: Com sempre, salut i periodisme.
10: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
11: La veritat per davant de tot.
12: Andy i... jo no penso dir la paraula.
13: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
14: M'he quedat esparverada.
15: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
16: Nena, nena, nena, nena.
1: Quatre minuts, arribarem a 3:15. La primera cosa que hem de fer, tant amb la Montse Faura com amb el Pepe Ribas, és donar-los les gràcies, perquè m'acaben de dir que han vingut des de l'Empordà amb cotxe i quan acabi l'entrevista us en torneu.
17: Sí.
1: Déu-n'hi-do. Doncs moltes gràcies.
17: Que bé, eh?
1: Que bé. Que bé, perquè ens doneu l'oportunitat de conèixer com va créixer aquesta nena, que diríem que ha aprofitat també molt bé el temps, no, Pepe?
17: Bueno, jo penso que sí. Bueno, va estudiar, per sort, a l'escola Bartelia, i allà va connectar, li van descobrir, i després pues, estar tallant de músics a l'escola, bueno, tota. Fins que, explica-ho tu millor que jo.
2: Sí, sí. Bueno, és molt curiós, perquè ara, escoltant la Rosa Maria, tan a prop, tan lluny, no? Hi havia com moltes...
1: Similituds, no?
2: Sí, similituds i paral·lismes. Vull dir que al final, sí, som dones, però hi ha molta estima i molta vocació pel que fem, no? I en el meu cas, no sabem d'on, perquè encara a les sobretaules familiars diem, això d'on et ve, i hem arribat a estirar el fil de dir... Era l'avi de Caçà de Selva, que era un gran malhomen de la música, però ell era del jazz, no? Però a mi als 2 anys ja em quedava molt, molt fascinada per escoltar els concerts d'orquestra de música clàssica. I vivíem una casa, en un entorn que escoltava molt música francesa, música italiana, els cantautors catalans... I, no sé, connectava amb allò, no? I així vaig anar buscant els meus referents per tot arreu del món, perquè quan no els trobava aquí marxava fora, i així m'he anat construint el meu mapa conceptual amb molt esforç, perquè perquè estem, si ens ubiquem als anys 70, doncs els conservatoris tenien molt de pes en els ensenyaments, però si no cabies amb aquests models, era molt abstracte entendre la música, no? Des del parlar, llegir, escriure, comunicar, no? Sinó que era una cosa que si no tenies un talent, virtuosisme, doncs quedaves una mica fora del sistema, no?
1: Tal qual ho expliques, és gairebé una feina artesanal, no?
2: Ho és. Ho és i és infinita. Vull dir, sempre tens la sensació que no en saps prou o no en saps més, no? És infinita com el mar, eh? Aquesta manera de dir, i amb aquest horitzó circular, no? Vas donant voltes i mai s'acaba, no? I quan en Pep ens coneixem d'allà a l'Empordà i sempre, bueno, ha vingut, el coneix molt bé el festival, abans que jo arribés i abans que fes una volta al món, que també això és una cosa simpàtica que passava, perquè a mi em van trucar o a mi em van contactar quan estava a Austràlia al mig d'una volta al món, d'un any sabàtic. Però sí que és veritat que quan hi ha molta perseverança i molta estima pel que fas, acabes estant-hi, no perquè ser músic vol dir fer una carrera i tècnicament passar per un procés, que sí que hi és, però hi ha moltes maneres d'arribar-hi, no? I aleshores cadascú acaba buscant, com el riu, no?, acaba buscant les seves aigües.
17: I Torroella és un lloc molt especial. Per exemple, Catalunya dedica el 2% del seu pressupost a la cultura. Torroella, el 8%. I després, el festival de música que ella coordina i és la directora, des de que té un auditori, un poble de l'Empordà, amb un auditori, i un festival independent, o sigui que no depèn de les institucions, depèn dels socis, i té 700 socis, de gent en un lloc que és Torroella i que és bastant interessant saber aquestes dades, perquè són molt especials, perquè és l'únic festival important privat que existeix a Catalunya. I això està portat per una persona completament independent i completament professional que s'ha fet a si mateixa.
1: Diria, Montse, quin gust i alhora quina responsabilitat, no?
2: Gust molt, però clar, responsabilitat perquè és una confiança des de la societat civil. Que això és el bonic, no? Que avui en dia sí que festivals ve d'aquesta manera de fer festa, no? Però s'ha acabat sent molt l'entreteniment. Ara ho parlàveu amb el periodisme, però amb l'art i sobretot amb la música hi ha molt d'entreteniment, no? I clar, quan tu tens una formació, quan tu has hagut de caure i aixecar-te moltes vegades, viatjar pel món, anar buscant els teus referents i tens el valor del que per tu és la música, doncs quan tu estàs programant una edició, estàs pensant en moltes més coses, no? Més enllà de la qualitat musical, que sí que és un fet irrenunciable, estàs pensant en la singularitat, estàs pensant en els codis, en el territori, estàs pensant en què estàs dient amb allò, no? Quan estàs programant, vull dir que per mi programar no és un entreteniment, per mi és una manera d'estar i de viure en aquest món, no?
1: Caram, com selecciones la música? És a dir, com saps què és allò el que vols?
2: Bategues i ho saps. Hi ha algo que costa molt d'explicar, que no passa per l'intel·lecte, perquè si passes per l'intel·lecte hi ha les modes i clar, dius, mira, això segur, això ho programa i segur que això funciona. I ho sabem, els programadors això ho sabem. Però si algú té Torroella des del seu inici, és que ha sigut capaç d'intuir allò que era nou, diferent, arriscat, allò que no es desconeix, que es desconeixia i que des de la societat civil, des d'aquests 700 socis, han sigut capaços d'anar teixint una manera de fins i tot d'estar en un festival, no? Ens reunim a l'estiu, anem a un lloc que no sabem potser a qui anem a escoltar, però anem, no? Que això passa a molts llocs a Centre Europa, però aquí cada cop passa menys, no? Vull dir, les programacions són molt reiteratives, sempre són els mateixos, fent el mateix i tal, i la música, com deia abans, és infinita, no? Hi ha algú que és molt intuïtiu, que després de fer la teva carrera musical, després de l'experiència, després dels anys programant, bategues i dius, això, vaig aquí, no? I vaig a explicar alguna cosa des d'aquí, no? I el públic et respon, i quan et respon el públic, quan ve el periodisme entès, que també ho entén i ho explica, perquè també està bé que s'expliqui, perquè si no el festival no seria qui seria. Ara quan el PP deia, bueno, és un d'aquests festivals privats, els pocs que queden, doncs sí, és dels pocs que queden des de la societat civil, no? Des d'aquestes joventuts musicals que tu, Rosa Maria, que amb 2 anys ja eres sòcia, no? Jo mateixa també sóc sòcia, i que es construeix des d'una manera d'estar la música, no? I jo els explico als meus amics, jo sóc de Barcelona, visc a l'Empordà, des de que sóc director del festival, i dic, és que vas a comprar el pa, o vas a comprar el peix, i estàs esperant, fent cua, i estàs parlant dels quartets aquells d'abans d'ahir que vas escoltar amb els que estan fent cua, que també els van escoltar, i te'l comparen al de fa 10 anys o 12 anys que va venir aquell grup i que els havia agradat més aquella versió que aquesta, no? Que fa salivera, no? I això atrapa molt, i això atrapa molt a Torroella, no?
1: Ho explica com una família, o sigui, no, és una família, és meravellós, digues.
17: No, però a mi m'ha passat una cosa molt, molt clara, i és que Torroella me fa pensar quan vaig als festivals, amb els festivals de Londres, els concerts de petits grups i tal, però boníssims, eh? O els de Berlín. O sigui, no m'identifico amb el que es veu per aquí, normalment, no? Mm-hmm. I després, tu, el que no estàs dient en aquest moment, quan parles del Festival de Torroella, és la quantitat de músics extraordinaris que han passat pel Festival de Torroella. O sigui, que no són experimentals solament, sinó que han passat russos i gent de fora boníssims. O sigui, però de primera línia. Jo me recordo que hi ha una violinista que, a més, la Mahara Alzamora la va portar a casa meva, no sé per què, i va acabar tocant una peça de violí que encara m'emociona, encara em poso la pell de gallina, o sigui, i tot això de Torroella, no?
1: És normal, perquè la mort també deixa rastre, no?
2: Aquest és
1: el lema, no?, d'enguany, del festival?
2: És aquest. I a més, és que venim de molts anys convulsos, molts segles, però darrerament, des de la pandèmia, ha sigut una cosa que ens hem quedat tots molt, molt, molt colpits, i que estem visquent unes 50 guerres simultànies, i que tot i així hi ha entreteniment, no? Perquè la necessitem tal. I nosaltres fugim d'això, no? I llavors anem a allò que té a veure amb la persona. A la pandèmia ens vam definir com a recer de la fúria del món, no? I era un lloc que el que buscàvem és que qualsevol persona que busqués un recer no el canviaríem, perquè costa molt canviar tots aquests dinosaures, però sí que és un lloc que pots estar recer i que pots conversar i que pots escoltar i que pots intercanviar i transferir, no? I això és el que ha anat més enllà de programar, no?, el festival. I des d'aleshores vam passar a la redempció del temps, que el temps no s'atura, el temps no és fugit, sinó com vius el temps present. I ara estem com en un tercer capítol des d'aquesta pandèmia, que és l'amor, no? Vull dir, donar tota fissura, tota ferida, sempre hi ha una escletxa de llum, no? I l'amor té moltes coses a dir. I estem parlant de lo negatiu que té el temps que vivim, però cal recordar, no?, que és allò que ens mou a tots, no? Que ser vistos, ser escoltats, ser estimats, tal. I això, d'això va el festival.
1: M'ha agradat molt perquè parleu d'allò que perdura. Perquè, efectivament, abans estàvem parlant amb la Rosa Maria, no?, d'aquesta immediatesa amb la que actuem a la vida, aquest concepte de l'escroll,
2: sí, sí.
1: Que no s'acaba mai i que et deixa enlloc. I, en canvi, les coses que estan allà són les coses que et fan viure, que et fan tirar endavant, les coses que són de veritat, en realitat, no? Que recordes el dia de l'apagada, el dia que se'n va anar el llum, i de sobte, aquell dia no us podeu imaginar el que va ser el meu correu electrònic l'endemà de tota gent que ens havia escoltat amb l'aparell de ràdio, amb l'espelma, i que havíem anat a la veritat una altra vegada, no? A l'essència de les persones, no?
2: És així, a més, això en un concert també et passa.
1: Clar.
2: De cop i volta t'arriba un artista, per exemple, avui, aquest any tindrem en aquesta edició, un artista que jo fa 12 anys que al capdavant del festival el persegueixo. I sí, els astres s'han constel·lat de tal manera que aterra després de 12 anys a Torroella, no? Clar, és una divinitat que en l'Empordà puguem tenir un Trifonov sota la direcció i la mirada del Daniel Harding amb la Margaret Chambers, no? I que en un municipi de 10.000 habitants, a la riba del Ter, a la desembocadura del Ter, amb una ciutat civil que els socis són els mateixos comerciants, els segons en les residències, el transeunt que va parar el que li diuen la Costa Brava, no?
17: I a l'estranger també, no?
2: Exacte. Aquell punt de trobada estiuenc és,

0: és festival, no? I aquesta manera de redimir el temps i de compartir el temps i aquest record, allò que torna a passar pel cor, no?, d'aquell artista i aquell no sé què, són 46 anys de festival, que a mi em cau la bava quan escolto el soci, que és un soci molt malhome, molt coneixedor, molt sensible, i que t'està recordant aquella anècdota, o digui, tu recordes quan aquella violinista, no, va anar a casa, però és que a mi m'expliquen anècdotes cada dia del festival. No hi havia hotels, imagineu-vos en un municipi de l'Empordà, 10.000 habitants, que no hi ha hotels i has de donar allotjament, no?, doncs a casa dels socis. No? O, per exemple, el dia que el Genuín Menuín va venir de visita a Tarruella i la plaça estava de gom a gom, van sortir els gegants del poble, van sortir la cobla, es va fer una ballada de sardanes i el Menuín mirant-se el tiple, la tenora, com a instrument nou, diferent per ell, no?, com a sonoritat nova, no? I aquesta fotografia jo la tinc, o per exemple el primer concert de la història del festival, no?, que veus a l'església de Sant Genís, la tarima, l'orga, el flexa, no?, totes les llums, o quan el poble, no?, venia, jo què sé, el Llepes o el Rampal, no?, estaven a l'església fent un concert, ens falta llum, no?, i llavors veies el director, el Josep Lloret, el fundador del festival, que anava a casa seva a agafar la làmpara de llegir, la portava a l'església de Sant Genís, i tens aquella foto al Rampal amb la làmpara de casa del senyor Josep Lloret, no? Llavors, clar, o posem aquí un llençol que farà de petxina acústica. Imagineu-vos un llençol que pot retenir la reverberació d'un piano interpretant impromptus de Schubert, no?
1: Ja veus.
0: Doncs tot això passava, no? I des d'una mirada contemporània cal tenir en compte tot això, aquest llegat, que és molt fort i molt potent, no? I alhora s'està molt atent als codis, no?, d'explicar la música clàssica, en aquest cas, o les músiques clàssiques, i arribar al màxim de gent, no?, que al final és un dels objectius del festival i de joventuts musicals, no?
1: Clar. Si hi ha dos minuts, Pepe, amb quina imatge vols que ens quedem de tot plegat?
2: Bueno, amb la imatge d'ella anant pel món buscant i convencent a gent que vagi a la població a tocar, però cara a cara, o sigui, no utilitzant els mòbils ni utilitzant, sinó buscant convèncer amb els ulls, amb la mirada, amb els gestos i amb les explicacions, no? I això és el que ella fa. O sigui, que és com una unitat de poble, amants de la música, direcció... O sigui, és el que no passa avui dia, que és cooperació, fraternitat. O sigui, jo penso que parlem molt de la solidaritat, però no parlem de la fraternitat. I la fraternitat és algo essencial, perquè és el que fa possible que la llibertat i la igualtat puguin combinar, puguin juntar-se. Perquè per fraternitat tens que respectar la llibertat del pròxim, però el pròxim ha de respectar la teva llibertat, i això és el que crea la divisió aquesta econòmica escandalosa que va contra la igualtat, que és el que ara està manant al món, no?
1: Montse, li preguntava fa poc a la gent del Primavera Sound, i també els he preguntat el del Sónar, no? Quan vosaltres sou els jefes, clar, poder-vos relaxar mentre escolteu la música deu ser complicat, no? Perquè deus estar pendent de moltes coses. Quin serà el teu moment d'aquest festival? Quin serà aquell moment en el que pararàs al telèfon i encara que et diguin faràs com la Rosa Maria Calaf quan la truquen els ministres, que s'esperin, no? Una mica, quin serà el teu moment?
0: Per mi és el silenci absolut, no? Vull dir que hi ha dos dies o tres que desapareixo de tot aquest soroll, o sigui, de premsa mediàtica, que és necessari perquè t'expliquen el que fas, però alhora que tu necessites el silenci per tornar a construir una nova edició, no? Llavors, aquesta depuració entrant al buit per tornar a construir és molt necessari.
1: Ha estat un plaer, de veritat. Que tingueu un viatge magnífic de tornada cap a l'Empordà. Montse Faura, de veritat, un plaer tenir-te amb nosaltres. Pepe Rimas, moltes gràcies, com sempre. Fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.
0: Moltes gràcies a vosaltres, també.
1: Estem amb una mica més d'un minut per arribar a les 10 en punt de la nit. Quina hora! Ja ho hem dit al començament, no ens hem equivocat. I ara ja, per rematar, arriba la Sílvia Tarragona i això ja ens és una festa. Fins les 12 de la nit. Hola, Sílvia.
3: No sé si podrem superar això. Home, bona nit, Toni.
1: Avui t'ho deixo molt complicat.
3: Avui ho deixes molt complicat. Sempre ho deixes complicat, eh? Sempre.
1: Escolta'm, va, música.
3: Sí, vinga, va, música. Va. Poca broma, eh?
1: Sí, senyora. És una altra música, però és una música d'aquelles que et posa les piles...
3: I per anar endavant el cap de setmana.
1: I tant que sí. Sílvia, tot teu, fins
3: gràcies,
1: a les 12.
3: Gràcies.
1: Senyores, senyors, tinc una bona notícia per vostès. Demà és divendres, que és una cosa que ens agrada molt i que hi serem aquí, com tots els dies, des de les 7 i fins a les 10 de la nit a Ràdio 4. Que passin una molt bona nit. Demà més. Gràcies. Bona nit.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Els bombers confien poder estabilitzar en les pròximes hores l'incendi de Guimerà a l'Urgell i aixecar el confinament de les prop de 21.000 persones afectades després de la represa d'aquest vespre. Anem fins al centre de comandament instal·lat al Parc de Bombers de Cervera. Amb l'assistència tècnica de Lluís Jover, Pep Sanjanís, bona nit.
2: 21.000 persones de diferents poblacions a la comarca de l'Urgell estan confinades per l'incendi de Guimerà que es va declarar ahir a la tarda i que afecta ja a més de 300 hectàrees. El foc semblava controlat, però aquesta tarda ha revifat i ara es tracta d'un foc actiu, segons ha explicat Juanjo Villostas, que és l'inspector en cap dels bombers de la regió de Lleida, des del centre de bombers de Cervera, on han instal·lat el centre de comandament.
3: Ara a la tarda, amb l'arrencada de la marinada, s'ha generat doncs, una carrera en el flanc dret a una velocitat i una intensitat en la qual els mitjans que havien desplegats no han pogut aturar-lo. Per tant, ha anat progressant en direcció nord-oest, és a dir, direcció a la població de Tàrrega. No tenim a hores d'ara notícies d'afectacions ni a persones ni a edificacions, granges, però sí que hem hagut de generar un alert per confinar diferents poblacions de la zona.
2: Els bombers estan treballant amb mitjans terrestres perquè els aeris s'acaben de retirar en els dos flancs del foc i també en la capçalera de l'incendi, que de moment han dit que no avança. Ara estan pendents de l'evolució del vent que ha provocat que revifés aquest foc i de com evoluciona al llarg de la nit.
0: Gràcies, Pepa. En paral·lel, els bombers han estabilitzat un incendi de vegetació a Salàs de Pallars, al Pallars Jussà, i també han actuat aquest vespre en un altre incendi de poca extensió al Cap de Creus, a Cadaqués, que ha cremat un vehicle, contenidors i també part de massa forestal. Aquesta és la darrera hora d'aquest dijous 9 de juliol, que també ens deixa d'altres titulars. Darrere aquesta situació de risc màxim d'incendi hi ha un factor que continua marcant l'actualitat, una onada de calor excepcional que no dona treva. Els termòmetres han tornat a superar els 40 graus en molts punts del país, amb nous rècords absoluts de temperatura. Santi Segalà, del Meteocat.
4: Una onada de calor que ja ens ha deixat registres inèdits, excepcionals a Catalunya. La jornada d'ahir va ser una de les més càlides mai enregistrades i, de fet, es van batre 10 rècords de temperatura màxima absoluta en diversos sectors de Catalunya. Destaquen els 44,1 graus de Vinebre.
0: La calor també afecta més, segons la renda. Així ho alerta un informe d'Hidra, que reclama mesures urgents per protegir els col·lectius més vulnerables.
5: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem, de forma urgent, un sistema públic que ens protegeixi de la calor. Una energia sostenible i accessible, i necessitem ciutats adaptades a un nou clima que ja és aquí.
0: Alerten, a més, que les persones amb menys recursos tenen menys accés a aire condicionat, zones verdes o refugis climàtics i, per tant, més risc de morir durant els episodis de calor extrema. El darrer baròmetre del CEO dibuixa canvis importants en el mapa polític català, enfonsa Junts i dona la victòria al PSC, tot i recular, mentre que Aliança Catalana es converteix en tercera força. El sondeig també apunta que Aliança captaria prop d'un terç dels antics votants de Junts i gairebé una quarta part dels de Vox. I noves

0: imputacions a la causa que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez. La UCO de la Guàrdia Civil posa ara el focus sobre l'excap de gabinet de Pedro Sánchez i també expresident de Correus. En paral·lel, la Fiscalia també ha demanat l'absolució de Begoña Gómez i l'arxivament de la causa que l'investiga en considerar que no hi ha delicte. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia Provincial de Madrid ha criticat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a la dona del president del govern espanyol i l'acusa de basar-se en confabulacions. I ens fixem ara en la previsió del temps. A EMET, Juan Carlos Piña, bona nit.
1: Bona nit. Demà divendres a Catalunya les temperatures se mantindran sense canvis o baixaran. Queden-se les màximes als 40 graus a Lleida, 39 a Girona, 33 a Barcelona, 32 a Tarragona. Així mateix continuarem xerrant de calor i l'EMET activarà l'avís per calor a tot l'interior de la comunitat, sent de nivell taronja perill important a la depressió central de Lleida. És una informació d'EMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
2: Ràdio 4.
3: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso al 02076 o entra a comitèemergència.org.
4: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
5: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
4: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
6: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
5: El Pla B, amb Toni Marín.
6: Compromesos amb la bona informació.
7: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
8: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
7: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
9: Podríem llevar-nos a les 8.
7: Però per què, si ens encanta?
10: Badó, no puc més.
11: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
10: Badó, em passo el programa de tardes.
11: Ei, Badó, que tinc molta tos,
7: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
12: Bon dia i bona sort.
13: Bon dia i bona sort.
12: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
5: Ràdio 4.
14: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Dijous, ja gairebé a tocar el cap de setmana. Mirin, hauríem de començar parlant de l'aixafogor, hauríem de començar a parlar d'aquesta incomoditat que ja la broma està passant de mesura, com dirien els avis. Però hem de començar amb una frase que els més grans de la casa coneixen. Qui paga mana. De fet, a la cimera d'encara ens n'hem adonat amb Trump, que després de que religiosament ha fet al nostre país el que diu aquest senyor que havíem de fer, que és posar dinerons damunt de la taula, bé, doncs ha canviat com un mitjó l'opinió que té de tots nosaltres. Ara ens elogia i diu que la veritat és que hem estat molt elegants a l'hora de pagar el que devíem. Així doncs que tothom està content. Fins i tot el ministre d'Assumptes Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, que des de Brussel·les ha dit que s'assumeix el to i les formes de Trump i ha reiterat que Espanya el que fa és complir amb els seus compromisos. Tot i així, mentre el ministre d'Afers Exteriors espanyols des de Brussel·les afirma això, el que ens preocupa és que aquesta guerra a Orient Mitjà, que semblava ens donava una treva dins de totes les mega preocupacions siderals que tenim, doncs bé, sembla ser que Trump ho està posant tot molt complicat. Ha complert la seva amenaça, allò que ens explicava ahir el doctor Pasqual, i ha llançat nous atacs contra Iran. El president Trump ha declarat que la treva per posar fi al conflicte havia arribat a la seva fi. I és clar, amb tanta violència, amb tanta capacitat que té aquest individu de, bé, embolicar la troca, com ens pot sorprendre que el president de Turquia, Erdogan, regali als líders de l'OTAN no s'ho perdin un revòlver personalitzat amb munició real? S'ho poden creure? Oi que sembla un acudit? Oi que sembla una broma de mal gust? Que, tenint en compte que estem vivint en un status quo internacional tan preocupant, l'anfitrió de la cimera de l'OTAN regala un revòlver. Vaja, és que això ni Monty Python, ni Berlanga, ni tan sols, no ho sé, els grans creadors de les històries més desternillants de la història de la cultura i del cinema els hi hagués vingut al cap. Dirigents com Keir Starmer han optat per deixar l'arma a Turquia per evitar problemes legals. I mentre tot això passa, nosaltres no podem oblidar que aquesta calorada fa que les persones que tenen menys recursos, les més vulnerables, ho passin molt i molt malament. Avui hem conegut, i ho escoltaven en el butlletí informatiu d'ara fa 10 minuts, amb la Laura Monill, un nou informe d'Hidra que assenyala que la renda condiciona aquell que pot protegir-se de les temperatures extremes. Només un de cada 10 habitacles, una de cada 10 llars de renta baixa té un aïllament tèrmic adequat i prop de 4 de cada 10 disposa d'aire condicionat. L'aire condicionat redueix un 28,6% les morts per calor, una xifra que augmenta fins al 31,5% al llarg dels episodis de calor extrema com la que estem vivint. És a dir, el que ara estem passant el que fa és agravar les desigualtats. Els hi sembla que parlem de Nadal? Sí, clar, ja sé que falta molt i que només en pensar en posar-nos un abric que plogui i que ens puguem posar una bufanda, tothom és feliç, però avui hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona ja està pensant en quin serà el que farà lluir la ciutat amb galets, amb paraules, amb música per celebrar com Déu mana aquestes festes que tantes persones els hi agrada. Mirin, jo ja estic cansada. Silenci majestàtic. Cansada d'explicar-los sempre el mateix. Així doncs que em permetran que tanqui els ulls, entri al túnel del temps i recordi els estius de la meva infantesa i la meva adolescència i també joventut, quan el màxim que volíem fer era anar al poble on estiuejàvem i ballar amb la música de l'orquestra i veure cinema a l'aire fresc i posar-nos una rebequeta, se'n recorden d'aquell temps, i esperar a veure que l'àvia ens havia preparat per sopar i l'endemà a la piscina i adonar-nos-en que potser amb 14, 15, 16, 17, 18, 19 anys aquell xicot o aquella xicota ens mirava d'una manera especial. Així doncs que malgrat ha mort Bonnie Tyler i en parlarem en aquest programa, avui hem decidit pensar que el món encara és un lloc meravellós, que encara tenim el sol clar de la nostra infantesa, com deia Machado, i que hi ha cançons com aquesta que ens poden recordar els vells embarats. Més antiga que el napeu. La veritat és que aquesta és una història que fa d'alguna manera que la nostra banda sonora recapituli a les nostres oïdes. Can't Take My Eyes Off You, Frankie Valli. Ho recorden? You're just...

Que sí, que sí, que jo sé que vostè han estat feliços al llarg d'una estoneta recordant aquells embalats, aquelles festes de poble, quan encara no feia aquesta calor, quan no anàvem tan atabalats, quan tot semblava possible i quan sobretot, sobretot el foc no estava d'alguna manera respirant el nostre clatell. No teníem la sensació d'aquesta, bé, imprevisibilitat amb la que estem vivint ara mateix. Ha anat bé, no pensen escoltar aquesta peça Can Take My Eyes Off You, Frankie Valli. Però hem de deixar la dècada dels 70, 80 i 90 per tornar a la realitat i ràpidament en sumari els expliquem tot el que els hi espera.

0: de nit, amb Sílvia Tarragona.
1: Un quart i dos minuts d'onze de la nit. Ràpidament, perquè hem de saber quina és la situació dels focs que en aquests moments estan encara ben vius a Catalunya. El que farem immediatament serà explicar-los alguna cosa que hem llegit avui a la premsa i que dilluns la nostra sexòloga Helena Crespi ens acabarà de perfilar i de completar. I és que el calor també afecta la menstruació femenina. Amb Julio Leal donarem un cop d'ull aquests incendis, més concretament el que està passant en aquests moments a Guimarà. Anirem amb la nostra unitat mòbil cap allà. Miquel Quaranta és director d'Aquella nit al Tiffany, un dels molts podcasts que poden escoltar aquí a Ràdio 4 amb Conxita Casanovas. Donarem un cop d'ull a les, també, òbviament, estrenes d'aquest cap de setmana. Amb Lluís Larrodera ens n'anirem a un festival que els hi recomano i vaig ser el cap de setmana passat. Està només a 4 hores del nostre país, en aquest cas de Barcelona, perquè si són a la zona de les Terres de l'Ebre el tenen més a prop, al Festival del Fas del Pi. Amb Dani Aguda, recordem, acabarem a John Williams i acabarem el nostre programa de la manera més impecable possible, que és parlar amb els Mocedades, és a dir, els Consorcio, que el proper 17 de juliol ofereixen un concert al Gran Teatre del Liceu. Així doncs, que ens n'anem directament cap a Cervera, que és on es troba la nostra companya Pepa Santgenís. Però abans de poder explicar i poder conversar amb la Pepa sobre quina és la situació ara mateix a Cervera, què els hi sembla si hi posem el fil a l'agulla i els hi expliquem quina és la situació en aquests moments. Avui patíem molt perquè s'ha revifat l'incendi de Guimarà i han confinat Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i Mas Bondia a Lleida. Avui mateix també hem sabut que a Alemanya ho han passat molt malament per tot allò que està relacionat amb els incendis. Però és que aquí a Catalunya hem tingut i tenim encara una problemàtica important, que és tota la situació, tot el terreny del nostre país que està cremant. Així doncs que immediatament ens n'anem amb Julio Leal, ens n'anem cap a Cervera i els donem l'última hora del que està passant.

0: El foc de Guimerà, que era el que més feia patir, sembla ser que esperen estabilitzar-lo en poques hores. Però abans de parlar amb Pepa Sangenís, Julio Leal, podem fer un resum de tot el que ha significat aquesta tarda d'angoixa, de patiment i de, bé, a poc a poc anar mirant el territori cap a on anava aquest foc que tant costa de dominar i d'estabilitzar. Endavant, Julio.
1: Bona nit, Sílvia. Doncs bé, l'incendi forestal de Guimerà a Urgell ha anat creixent i s'ha demanat el confinament de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa i Granyanella, i també del polígon Rimbau. S'està treballant per protegir una granja al flanc dret i els bombers estan repartits en una àrea de treball de 383 hectàrees. S'espera que les 21.000 persones afectades puguen ser desconfinades en les pròximes hores. La prioritat d'aquest foc és que té capacitat de llançar focus secundaris i ha afectat vegetació forestal i camps de conreu per segar. Els bombers de la Generalitat treballen amb 250 efectius en 70 dotacions, de les quals 34 són camions d'aigua. Fins a l'ocàs han treballat fins a 4 helicòpters bombarders, 3 helicòpters de coordinació i comandament i 5 avions de vigilància i atac. Per a controlar la situació, està sent clau també el suport que brinden els pagesos. Al lleurar els camps amb maquinària pesada eviten que el foc es propague amb tanta facilitat. També volem parlar a Salàs de Pallars, que un minut abans de les 8 de la vesprada s'han activat 7 dotacions terrestres de bombers per un incendi de vegetació que afecta una zona arbrada ja a Montmaneu. S'ha produït un incendi de vegetació agrícola a tocar del cementeri que està estabilitzat.
0: Déu-n'hi-do, aquesta és alguna de les moltes zones del país que en aquests moments està compromeses. Ens n'anem a escoltar Pepa Sangenís, que es troba a Cervera amb l'assistència tècnica de Lluís Jover. Pepa Sangenís, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Com estàs, Pepa?
2: Doncs ens trobem aquí, estem aquí pendents, doncs, com deu, de l'evolució d'aquest incendi. Nosaltres ens trobem al Parc de Bombers de Cervera, que és on han instal·lat el centre de comandament i on estan fent el seguiment d'aquest incendi, que de moment continua actiu, com ens explicava el cap de Bombers de Lleida, el Juanjo Bellos, que m'explicava que els ha sorprès que ha revifat aquesta tarda pel fort vent que ha bufat a la zona, concretament per la marinada, perquè de fet aquest incendi, recordem, es va declarar ahir i estava estabilitzat.
3: Ara a la tarda, amb l'arrencada de la marinada, s'ha generat, doncs, una carrera en el flanc dret a una velocitat i una intensitat en la qual els mitjans que havien desplegats no han pogut aturar-lo. Per tant, ha anat progressant en direcció nord-oest, és a dir, direcció a la població de Tàrrega. No tenim a hores d'ara notícies d'afectacions ni a persones ni a edificacions, granges, però sí que hem hagut de generar un alert per confinar diferents poblacions de la zona.
2: En total són 1.000 persones les que encara continuen confinades, tot i que, com dieu, tenen previsió d'anar desescalant aquest confinament les properes hores a mesura que vagi millorant la situació de l'incendi. Entre aquestes 21.000 persones hi ha les 10.000 persones que gairebé viuen a la població de Tàrrega i després 4 municipis més. També ha agafat a gent que estava passant vacances a cases rurals, com uns joves que ens hem trobat en una casa rural entre Guimerà i Tàrrega, que han vist ben de prop aquest incendi i que aquesta tarda també han rebut l'alerta.
4: Quan hem tornat a pujar i ens havíem confinat i tot, hem vist que hi havia molt més foc. I bueno, hem decidit marxar alguns, altres s'han quedat a la casa rural, allà pendents del foc i tal, era molt a prop i hem pensat millor marxar.
5: Nos ha llegado una alerta al móvil, hemos avisado a todos y hemos salido a preparar los coches por si teníamos que irnos. Habían mucho movimiento de aviones, de helicópteros y si llega a acercarse nos rodeaba la casa y no podíamos salir.
6: Ja ens hem espantat perquè ahí va ser molt gran, hi havia molt foc.
2: Els bombers, com dèiem, continuen treballant, però ara ja són efectius terrestres, perquè fa poca estona i quan s'ha fet fosc han retirat els efectius aèris que han estat treballant durant tota la tarda per intentar controlar aquest incendi i que és previst que s'hi torni a incorporar demà al matí.
0: Pepa Sangenís, moltíssimes gràcies per la informació. Estarem molt pendents de tot el que està passant en aquesta zona perquè, òbviament, hi ha molts oients i molts ciutadans del país que volen saber què és el que està passant en aquesta zona, en aquest cas amb Guimerà. Així doncs, que sembla ser que l'incendi de Guimerà ja està estabilitzat i podem

0: estat tranquils en aquest sentit. Pepa, Lluís, moltíssimes gràcies per la feina i gràcies per entrar en directe ara quan falten 7 minuts per 11:45 de la nit. Gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Pepa. Fins aviat. Gràcies. 7 minuts i arribarem al punt just de 11:45 de la nit. Aquesta ha estat l'última hora que hem pogut...

0: mort 5.100 persones. Aquesta és una notícia d'última hora que hem sabut i que és impactant, perquè, escoltin, estem parlant de 5.100 persones, sinó que avui també hem sabut que el calor extrem, aquesta xafogor, provoca a les dones regles més llargues, menstruacions més llargues i doloroses, i a la menopàusia, que allò que tenim les dones menopàusiques, no?, que de seguida tenim calor, sigui molt més intens. Avui hem sabut que alguns endocrins han explicat com s'altera el cicle menstrual provocant sagnants més abundants, dolor i també, evidentment, avançaments del cicle en no només milers, sinó milions de dones. Alguns estudis, a més, demostren com aquesta calor amplifica símptomes, com esgotament, com mals de cap, com irritabilitat, i el pitjor de tot és que molts metges no estan preparats per explicar-ho. Li hem demanat a l'Helena Crespi que ens doni la seva opinió, tenint en compte que aquest dilluns, que, atenció, la setmana vinent serà l'última setmana del de nit, ella ampliarà tota aquesta informació. Però ens ha sabut greu fer-los esperar fins dilluns perquè ens ha cridat poderosament l'atenció. Així doncs, que escoltem Helena Crespi. Quina és la seva opinió sobre això que els acabo d'explicar? Som-hi.
1: Doncs notícies com aquestes ens poden sorprendre perquè podem pensar, ostres, sí que passen coses, no?, quan algú està tenint la regla, sí que li afecten coses, no? Però és important que surtin a la llum, perquè durant anys el que és la menstruació sempre ha estat com molt amagat, s'ha viscut com molt en silenci, i això ha fet que cada vegada més es vulgui investigar sobre què succeeix en un cos d'algú que està ciclant, no?, i que està menstruant. Llavors, és lògic pensar que les condicions climatològiques afecten el cicle menstrual i que afecten com vivim el dolor, quines molèsties tenim. I ens pot sorprendre, però també és lògic pensar que en aquest món que tot s'ha orquestrat i que l'ha organitzat estructuralment, que ha tingut el poder, que generalment han sigut els homes, doncs això ens dona moltes pistes a perquè ens sorprèn que de colta sortin aquestes coses, perquè el món s'ha pensat sense tenir en compte aquesta ciclicitat, sense tenir en compte com afecta l'estat d'ànim, com afecta a les molèsties, el dolor, el necessitar fer un canvi de mètode de recollida de la regla en segons quines condicions. Llavors, aquestes notícies, posar en relleu això, és molt important. Aquí, a més, tenim a la gran Carme Valls, que és una gran investigadora que sempre posa a damunt de la taula que la medicina sempre ha tingut una mirada molt patriarcal i que sobretot s'ha estudiat en cossos masculins. Doncs en el moment en el que posem la mirada en els cossos femenins, comencem a descobrir coses que poden ser molt lògiques, esperables, però que moltes vegades ningú s'havia plantejat fins a dia d'avui.
0: Doncs ginecòlogues com la doctora Carme Valls i com l'Helena Crespi sí que s'ho han plantejat, i nosaltres també dilluns en parlarem i ampliarem aquesta notícia. Ara el que fem és convidar-los a passar una nit al Tiffany's. Es queden? Som-hi!

Ja saben que aquesta temporada que som a punt d'acabar, de fet, dijous vinent serà l'últim programa del de nit, ha estat molt intensa. Hem viscut moments apassionants, els hem explicat tot el que ha succeït al llarg dels dies que han vingut. Per exemple, avui els hem narrat que la represa del foc de Guimerà ha obligat a confinar Tàrrega i altres municipis més. Així doncs que, com sempre, estem molt pendents del batec del carrer i del que succeeix fora dels estudis de Roc Brunet 127. Però sense cap mena de dubte, aquesta temporada ha estat màgica, perquè ja saben que un podcast d'aquesta casa, Escolta Poblet, va ser guardonat a la 26a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. Allà érem, a la Paloma, i allà va ser on vaig descobrir aquella nit al Tiffany's i em va impressionar. 6 capítols que des d'avui poden bé disfrutar d'ells a la web de Ràdio 4, que aquest estiu formarà part de la graella d'aquesta emissora, que ja saben que és Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, i que narra d'una manera molt precisa l'atemptat fallit a una discoteca de Platja d'Aro l'any 1969. El format és una coproducció amb Ràdio Capital i La Xarxa, que transforma un episodi real en un viatge sonor de 6 capítols. De debò, l'he escoltat i és magnífic. En aquest moment tenim la possibilitat de contactar amb el seu responsable, Miquel 40, però abans, què els hi sembla si els hi mostrem una mica com sona aquest viatge a aquella nit al

0: Tiffany's.
1: Cari. Oh. Que suena, tío. Ah.
2: Va. Cartutxos. La metxa. Va. Ah, i aquí els fulminants. Sí, un i dos.

0: Aquella nit al Tiffany's.
1: Com n'és d'important el so a la ràdio, oi? Aquella nit al Tiffany's és una coproducció de Ràdio 4 amb Ràdio Capital i La Xarxa. Miquel Corantes amb nosaltres i el saludem. Miquel, bona nit.
2: Bona nit, Sílvia, i gràcies per la introducció tan fantàstica.
1: No, només faltaria. T'he de dir la veritat, Miquel. No sé si vaig poder-t'ho dir després perquè estaven tots tan emocionats que vam haver de tornar pitant cap a la ràdio, no? Però em va agradar moltíssim aquesta història, que és una història 100% radiofònica, que és una història molt poc coneguda, perquè aquest atemptat va ser fallit, gràcies a Déu, com tu mateix vas explicar quan veu rebre i veu recollir el premi, i que si hagués passat, que si aquella nit de l'any 1969 en aquella discoteca de Platja d'Aro aquest atemptat no hagués estat fallit, hagués causat una mortandat increïble.
2: Bé, és una cosa que no sabrem mai. Mira, quan presentàvem el podcast, un dia em van fer arribar un missatge del que va ser director de la discoteca Tiffany's en aquell moment, que era en aquell moment un jove de 23 anys alemany. I clar, ell em va escriure: sí, molt pacifista, però allà hi havia 800 persones, no? Aquesta és una mirada. L'altra mirada, quan parles amb el Francesc Tuau, que és en Sis Quallats a la ficció, parlen amb Francesc Tuau i diu, jo no sé ni si hagués arribat a posar cap cartutxo de dinamita. Primer, perquè eren cartutxos de dinamita molt petits, que són els que feien servir abans a les pedreres per treure pedres, o fins i tot els homes de l'època els feien servir per anar a pescar. I diu, segon, per tant, primer, eren molt petits; segon, no sabia ni com es posaven; i tercer, és que em vaig deixar una part dels fulminants. Vull dir que realment no sabrem mai què va passar. Afortunadament no va passar res. I vaja, sempre ens quedarà, com a mínim sempre ens quedarà el podcast per conèixer la història.
1: Un podcast que a més és luxós d'una manera meravellosa, un repartiment de 46 actors encapçalats per Pep Cruz, en el que han col·laborat alumnes i exalumnes de l'Escola de Radioperiodisme Digital de l'Empordà. Tu n'ets el director, al costat d'Antoni Selles, i tot plegat està basat en un llibre molt interessant que va escriure en Joan Gasull i que es titula El pacifista que volia volar una discoteca. Aquests 6 capítols, cadascun de 20 a 25 minuts, bé, parlen d'una època en la que òbviament hi havia molta por, hi havia molta resistència a explicar la realitat i també por a escoltar-la. Miquel, estem parlant de l'any 1969, jo tenia 2 anys, i moltes persones que ens estan escoltant ara aquí a Ràdio 4 i que segur recuperaran aquest podcast, aquest programa de ràdio, recordaran què passava aquell any 1969 a les seves vides, no?
2: Sí, en el fons el que estem explicant, a mi sempre m'agradaria, estem explicant una història que l'expliquem des de la perspectiva del que va passar a Platja d'Aro, perquè al final nosaltres som una emissora de ràdio de l'Empordà i perquè el nostre compromís és amb el nostre territori. Però més enllà de la, entre cometes, anècdota de l'atemptat fallit, el que explica és una història que es podria replicar a qualsevol punt del país, no? Perquè a tot arreu hi havia repressió, a tot arreu et podien empresonar per fer pintades, a tot arreu et podien tancar el calabós per fer pesquins o per fer trobades en les que s'escoltava música, no? Perquè en aquella època era habitual fer trobades per escoltar música d'artistes francesos, no sé, com en Jacques Brel, o d'artistes catalans com en Quico Pi de la Serra, per posar alguns exemples, no? I per tant, aquesta història, insisteixo, és universal en el sentit que al final parla d'una cosa que vam viure i patir molta gent i molts territoris d'aquest país. Jo dic, si això fos una sèrie, vaja, si fóssim americans, segurament Netflix n'hauria fet una sèrie de ficció de no sé quantes temporades, perquè són especialistes en estirar el xiclet, perquè, insisteixo, el capdavall està explicant històries que són universals, i aquesta és una d'elles, la de la repressió franquista, que va ser eterna. I encara només per acabar, també reivindiquem una mica que hi havia resistència antifranquista, que hi havia repressió a tot arreu, més enllà de Barcelona.
1: Més enllà de Barcelona, òbviament, la repressió existia a moltes zones del país, així doncs que s'ha de tenir clar i s'ha de tenir en compte que s'ha de parlar d'aquesta circumstància, no? La banda sonora és brutal, autors com Clara Peya i Salvador Sobral, Quimi Portet, Roger Mas, Adrià Puntí, Marina Rossell, San Josex. Tu explicaves, era un símbol d'obertura en plena dictadura franquista que hi hagués una discoteca a Platja d'Aro, veritat?
2: Sí, perquè hi ha el model econòmic del tardofranquisme en zones com la Costa Brava i com en altres punts, ja es basava en el turisme de masses. I en això sí que el franquisme presumia, fora de les nostres fronteres, presumia d'obertura, no? I en aquest sentit era, escolteu, desenvolupeu-vos, grans edificis, turisme de masses, i de manera controlada, però que es vagi fent allò turisme amb obertura internacional. I en aquest sentit, a finals dels anys 60, Platja d'Aro ja era un espai on es feia, on hi havia aquest tipus de turisme, i és clar, l'obertura màxima arribava amb la... Vaja, en aquell moment, Platja d'Aro era l'epicentre de l'oci nocturn de tota la costa catalana, no? I probablement del més selecte a nivell internacional. Per això el Tiffany's, probablement en aquell moment, el Tiffany's era més ple de turistes estrangers que no pas del país, segur.
1: Clar, tu deies del més selecte del turisme internacional. Mira, jo, per raons familiars, el meu pare tenia molta relació amb Platja d'Aro, i jo recordo que quan era ben joveneta anar a Platja d'Aro era, per exemple, anar a comprar-me perfums que potser a Barcelona no arribaven. Te'n recordes d'aquella època, veritat, Miquel? Anar a comprar coses que a Barcelona eren difícils de trobar, xocolata que arribava de França. Vull dir, Platja d'Aro era una ciutat que era molt oberta, com ho és ara, una ciutat molt important, on hi anaven molts i molts turistes, no? Així doncs que parlar del que fa sis quallats que decideix fer esclatar el local com a gest polític una nit de fugida que acaba en detenció, i no oblidem, i tortura, que això no es pot oblidar, Miquel, és important, veritat?
2: Sí, home, és importantíssim, perquè mira, parlàvem de l'obertura de Platja, si ho portem al terreny nostre de la ràdio, no? Mentre al nostre país hi havia la censura a la ràdio, a Platja d'Aro s'instal·laven emissores estrangeres, com per exemple la holandesa Radio Mi Amigo, que era una ràdio d'aquestes internacionals que venia allà i a l'estiu es muntava un estudi des d'allà i emetien des d'allà. Vull dir que és una mica la metàfora de l'obertura de portes en fora i el tancament de portes en dins. Parlàvem de la repressió? Sí, efectivament, en Cisco el van detenir, el van torturar als calabossos i el van condemnar a 28 anys de presó amb un judici sumaríssim per uns fets que, insisteixo, no van arribar a passar. És a dir, no el van condemnar per temptativa, no el van condemnar... No, el van condemnar per atac terrorista, sense que hagués passat res. Uh-huh. I a més a més va ser un tribunal militar, no cal dir-ho.
1: Eren moments molt complicats, molt convulsos, com dieu vosaltres, i a més que s'ha investigat poc. Per això és molt interessant que vosaltres jugueu amb el present i ho feu amb un altre personatge, que és la periodista Alba Mor, que investiga aquestes memòries oblidades pel temps, i vosaltres dieu per la por, i teniu tota la raó.
2: Sí, nosaltres, quan vam començar a plantejar com recreàvem aquesta història, la primera tentació que vam tenir va ser fer una ficció pura, és a dir, anem a recrear els fets tal i com van passar en aquell moment. I, de fet, jo entre cometes feia broma, no? Perquè m'imaginava el moment fins a l'intent d'atemptat com una espècie d'operació Valquíria i el post-atemptat, tot el que té a veure amb la detenció i la repressió i el judici, com una espècie de Salvador Puig antic, salvant les distàncies, òbviament. Això era molt temptador i ens donava molt marge sonor a fer-ho. El que passa que vam dir, ostres, primer, els personatges que formen part d'aquesta història encara són vius. Per tant, si volem fer una ficció, no podem posar-hi, permet-me

0: expressió, la salsa que necessita una ficció perquè enganxi, i en aquest sentit, doncs, no sé, l'àudio, la recreació de tot això, és a dir, no podem ficcionar-ho en excés, i vam considerar que una bona manera era justament això que hem fet, no? Explicant-la des de la perspectiva del segle XXI, on una suposada periodista investiga la repressió, perdó, investiga la lluita antifranquista a l'Empordà, i el que fem és anar fent flashbacks cap al passat, cap a moments puntuals que expliquen la història, i allà sí que els recreem. Però aquest format ens permet, doncs això, ens permet que si la captura d'en Cisco a la realitat va durar 5 minuts, nosaltres podem estirar el xiclet per fer-la allargar durant 3 capítols. No anem fent anades i tornades, anem fent flashbacks, és un recurs narratiu habitual de l'audiovisual que l'hem volgut posar en pràctica en aquesta ficció.
1: Ho heu posat en pràctica d'una manera molt, molt concreta, d'una manera molt brillant i d'una manera que cal que els oients de Ràdio 4 tinguin en compte per escoltar aquella nit al Tiffany's, una aposta compartida per un model de ficció sonora ambiciosa capaç de donar veu a històries que havien quedat a mig dir, mig obrir, mig tancar, nous espais de creació en català. El podcast, que compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ja està disponible a la web de Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya Àudio, Ràdio Capital.cat i la xarxa Plus. Així doncs que moltíssimes gràcies, Miquel, moltes felicitats, i espero que continueu per aquest camí amb moltes altres nits, amb moltes altres històries del país que no s'han explicat i que no podem permetre el luxe de que siguin oblidades.
0: Doncs moltes gràcies. Només si em permets, per tancar, nosaltres ens hem fixat com a objectiu, ja des de fa 4 anys, fer una ficció sonora per temporada. Ens creiem que és un format superinteressant i que és un format que ens permet justament això, explicar des d'un àmbit local i més descentralitzat, ens permet explicar històries amb ambició nacional, diguem-ne, i ens permet donar a conèixer coses que han passat a casa nostra a tot el país. Per tant, per nosaltres és una aposta important que agraïm, a més, que tant Ràdio 4 com la xarxa i les administracions que hi han donat suport, agraïm moltíssim haver pogut comptar amb aquest suport que ens ha permès fer-la i fer-la gran.
1: N'estem segurs que serà gran i que serà escoltada i molt pels oients de Ràdio 4. Moltíssimes gràcies, Miquel, una abraçada i cuida't.
0: Que vagi molt bé, bona nit.
1: Bona nit. En directe, com ens agrada la vida, aquí ja ho saben, el de nit de Ràdio 4 intentem posar el comptador zero, sempre ho fem, entre les 10 de la nit i quan ja, bé, la jornada canvia de número, de to, d'emoció. Intentem explicar tot el que passa. I aquest matí ens hem llevat tristos, la veritat, perquè aquesta senyora que ha mort i que alguns titulaven avui la veu trencada del rock dels 80 era molt més que una cantant, era molt més que la veu minera que va eclipsar una dècada, era sense cap mena de dubte un tòtem poderós i una diva meravellosa.

Aquesta és una de les cançons no s'ho perdin de la banda sonora original de la pel·lícula Footloose, aquella pel·lícula que va interpretar un joveníssim Kevin Bacon i que parlava de com es pot perdre el pas del peu o el peu del pas, vaja, com ens podem entortolligar i caure. És la veu de Bonnie Tyler, aquesta cantant que era molt més que una intèrpret i que, bé, la veritat va ser una dona molt i molt important en el món de la música. Ja saben que ella, a més, va cantar una de les cançons de Tina Turner. Ella sempre es va comparar amb Tina Turner. I quines coses té la vida, la casualitat i la causalitat, interpretant el Nightbash City Limits, un caçatalents de la RCA la va descobrir cantant a un bar l'any 1976, al mateix bar on va conèixer el seu marit, que era un atleta d'altes capacitats que fins i tot va participar als Jocs Olímpics de Munic l'any 1973. Allà va començar la llegenda i desgraciadament ha mort avui. I no m'encia venir que hagi mort Bonnie Tyler. Conxita Casanova.

0: Pues bona nit.
1: Hola, bona nit. Tot i que feia temps que no teníem notícies d'ella, ha estat massa temps i això que ha estat en actiu,
0: sí.
1: Però potser no treia aquells temes, no?, que cada cop apareixien i que ens encantaven, no? Forma part de tota una època. I ara et mirava, Sílvia, dic, li falten les ombreres? No, les porta.
0: Per tu,
1: sí, les portes, les ombreres.
0: Sí, porto les ombreres dels 80,
1: dels
0: 80, i és que em vaig quedar en aquell any.
1: I tant. Hi ha una cançó, a part d'aquesta que tu assenyalaves molt bé, Eclipse de Corazón, per exemple.
0: Oh, quina meravella.
1: Aquesta la sento molt en el cinema actual. Més d'un director ha recuperat aquesta cançó per col·locar-la en algun moment dintre la banda sonora, per remarcar algun moment de molta emoció, no? És aquesta veu trencada que avui se'ns ha trencat definitivament. A mi també m'ha fet molta pena, sí.
0: M'ha afectat. Ella va néixer com a Bonnie Gaynor, no pas com a Bonnie Tyler, i això que deia la Conxita, la darrera vegada que va tenir una participació important en públic va ser l'any 2013, que va, bé, la seva veu va ser l'escollida per representar el Regne Unit al Festival d'Eurovisió amb una cançó que va escriure ella, que es deia Believe in Me, que va arribar a la posició número 19. Així doncs, que Bonnie Tyler ha estat i és la història de la música, i ha estat i és i serà sempre la banda sonora de la nostra vida. Potser una de les pel·lícules de la nostra vida serà la que s'estrena aquest cap de setmana, aixafogós, d'estiu, de calor, insuportable, irritable, i que va molt bé en el cinema perquè ja no passes ni gota de suor, Conxita?
1: Clar, home, jo crec que potser més números té la que s'estrenarà la setmana que ve, no? L'Odissea de Christopher Nolan, però tindrem temps de parlar-ne, perquè jo crec que no deixarà espai per cap pel·lícula més. Serà un cap de setmana de Nolan i el seu equip, i aquesta segurament s'hi marcarà no només l'estiu, sinó aquest any 2026, segurament. En parlem tranquil·la i àmpliament.
0: I tant,
1: les d'aquesta setmana són més petites, que no vol dir que siguin menys bones. A vegades hi ha petites pel·lícules que val la pena, no?, ajudar a descobrir, i una d'elles podria ser la còpia perfecta. Jo diria que podria ser un pla perfecte per anar al cine aquest cap de setmana, una pel·lícula de Jean-Paul Salomé, que és un home que sap el que fa, sap? Va fer Mamma Maria amb Isabel Huppert, i aquesta vegada agafa una història real d'un falsificador. És un home que va existir i està encarnat per Reda Kateb, que va ser millor actor al Barcelona Film Fest, perquè està fantàstic. És aquest actor que no només té cara d'argelià, sinó que és argelí, ve d'Argèlia, i és una pel·lícula que ha fet 1 milió d'espectadors a França només amb l'estrena. Aquestes petites pel·lícules silencioses que després la gent recomana, no? És una bona pel·lícula d'època, història, com et deia, història real, amb aquest senyor que portava doble vida. Era un pare de família exemplar i estupendo, però tenia aquesta afició, no?, que era fer bitllets falsos, i els feia tan bé que va fer trontollar el Banc de França, imagina't. I hi havia un detectiu, un comissari, que el persegueix també, i és una història d'un senyor que era conegut com el Cézanne de la falsificació. Imagina't si treballava fi.
0: Poca broma, eh?
1: Clar, ara no tindria futur.
0: No, senyor, ara no.
1: Amb la bitlleteria no tindria massa
0: ara
1: futur.
0: Hauria,
1: no?
0: Ara hauria d'anar clonant les targetes que tenim al telèfon mòbil, eh? Però és veritat, fixa't.
1: Ara que anem de visums i aquestes coses, clar.
0: Sí, que també és una manera molt, molt estranya de viure, no? Jo, el soroll de les monedes és un soroll molt característic, que també forma part, ara que recordàvem la veu de Bonnie Tyler, de la banda sonora de la nostra vida. No? Ara tota l'estona anem amb el telèfon mòbil. Si perdem el telèfon mòbil, ho perdem tot. Vaja, que entraríem en unes disquisicions que no són cinematogràfiques, però d'això se'n podria fer una pel·lícula, segur.
1: I està molt ben acompanyat en el repartiment, Reda Kateb també, per Sara Girardot, Bastien Bouillon, Pierre Loten, són els noms nous del cinema francès. I és aquesta història, no?, de Cézanne Jan Bojarski, es deia així aquest senyor, perquè era un refugiat polonès, un thriller policial que se segueix molt bé. Te'l recomano, Sílvia, t'agradarà.
0: Doncs el mirarem, perquè segur que ens agradarà i segur que val molt i molt la pena.
1: I és això, sobretot, no? Com aquest senyor arribava a casa seva, es posava, entrava al seu... No era despatx, no era despatx.
0: A les seves cosetes.
1: Però, sí, a les seves...

0: excusetes mentre la dona feia el sopar.
1: Sopar, ell anava
0: falsificant
1: ell anava bitllets.
0: Fent,
1: escolta, mira,
0: fent.
1: Cadascú, oi?
0: Clar,
1: cadascú
0: té les seves aficions.
1: Exacte, escolta, eh? Home, podem dir, mentre no faci mal a ningú, home, aquest clar. Senyor el bé no feia, no? Però bé...
0: Són aquests delictes que, no sé, no fan tan mal, no?
1: No, aquella petites misèries sense importància, clar, no? Com deia Stephen Zweig, doncs el mateix, petites misèries sense importància. Quines altres pel·lícules tenim, Conxita?
0: Mira, podem parlar de Talvez, si et sembla, que és una pel·lícula que està absolutament recolzada en el carisma o el sexy, o no sé com definir-ho, d'Adriana Ugarte. És una actriu que des de les costures, no? Des de que va fer aquella sèrie de les costures que va tenir tant èxit, doncs sempre ha tingut com una mena de llum, no? Per cert, té tirón,
1: sí,
0: l'Adriana Ugarte.
1: Sí, és una dona molt atractiva, i tant.
0: Suposo que confien en ella, aquesta pel·lícula, en la que dona vida. Sílvia, estic contenta perquè sé que tu saps de qui parla aquesta pel·lícula, perquè és Pinito de l'Oro.
1: Home,
0: Pinito de l'Oro.
1: La trapecista.
0: Clar, encarna Pinito de l'Oro.
1: Aquesta
0: però és que
1: senyora...
0: molta gent... Mira, el Martín, per exemple... El Martín,
1: Pinito
0: no,
1: de l'Oro, sí que sabes qui és, Pinito de l'Oro. Pinito de l'Oro...
0: No. No. I el Julio,
1: era,
0: que està per
1: sí,
0: aquí.
1: Julio,
0: també,
1: sí, Julio, sí, Julio sap perfectament qui era.
0: Julio
1: mira, no, Martín diu, una trapecista, clar que el coneix, no, no, i tant. Una trapecista que, a més, no només era una trapecista que en aquella època es jugava a la vida, és que aquesta senyora mai va fer la seva feina marnès. És a dir, anava al mil per mil
0: era molt famosa,
1: i a tot.
0: Molt era famosa. Molt famosa i sortia a les revistes del cor.
1: Però és que, a més, jo recordo que la meva àvia Maria, que era una persona molt ocorrent, a vegades quan fèiem coses als meus cosins i jo a casa, deia nois, sembleu Pinito de l'Oro. I quan ho deia, els meus cosins anant d'un gavió, que bé, érem els tres, no? El miraven dient, què diu l'àvia? Clar, fins que al final, ja de grans, ens va explicar que Pinito de l'Oro era una trapecista. Els he de dir que ni els meus cosins ni jo som l'alegria de la huerta fent esports i gimnàs, però en aquell moment tothom deia sembles Pinito de l'Oro.
0: Era molt famosa, era molt
1: i
0: popular.
1: I molt respectada, Conxita.
0: Sí. Però és veritat que és un personatge que havia quedat en el baúl dels records i que ara la tregui una directora canària que es diu Arima León, i que l'encarni Adriana Ugarte amb aquesta sensualitat que dèiem, no? La pel·lícula també parla de la seva vida privada, que jo crec que és una cosa que ella portava molt reservada, que no s'havia parlat mai de parelles, de Pinito de l'Oro, no tenia fills, i aquí es parla d'una relació lèsbica, una història d'amor amb una altra dona, no? És una pel·lícula particular... I ja et dic, sobretot té aquest factor, no?, d'aquesta privacitat de Pinito de l'Oro.
1: Està molt bé, està molt bé.
0: Doncs s'ha destapat aquesta història i veureu a Adriana Ugarte, el trapeci, que també et diré que no és Gina Lollo Brígida de Trapecio, eh?
1: Home,
0: també t'ho he de dir,
1: és
0: eh?
1: Que, és que... Gina Lollo Brígida, senyora, a veure, jo hi poso amor, i poso imaginació, però clar, és que tu veus Gina Lollo Brígida l'altre dia en el front row de la passarel·la de Dior a París. Bé, doncs va passejar per allà Penélope Cruz, no? Anava amb un vestit preciós que semblava Sofia Loren. Semblava Sofia Loren, Penélope Cruz.
0: Cada vegada s'assembla més.
1: Sí, però
0: jo
1: no és Sofia Loren.
0: Jo ja t'he dit que el referent de Penélope Cruz
1: és
0: deu
1: Sofia
0: ser
1: Loren,
0: Sofia
1: sí,
0: Loren,
1: però...
0: encara que ella no ho ha dit mai.
1: Clar,
0: no?
1: Però no és Sofia Loren. Ja. És a dir, clar, Sofia Loren tenia una voluptuositat.
0: I aquella bellesa italiana.
1: I una manera de caminar. I sobretot una naturalitat a l'hora de mostrar, i encara ara, que és una senyora d'una edat més que interessant, mostrar la seva feminitat, que Penélope Cruz, amb tots els meus respectes, no.
0: Jo vaig tenir la sort d'entrevistar Gina Lollo Brígida, i que va venir a Barcelona en un dels viatges que va fer. Era una senyora molt interessant. A més, tenia molta gràcia, saps? A part d'actriu, també tenia aquesta faceta de fotògrafa, i era una persona realment amb molt d'encant, la Lollo, no?, que li deien.
1: Ai,
0: sí,
1: quina
0: senyora
1: saps.
0: Però ja et dic, les escenes de trapeci són justet, eh?
1: Ja.
0: Són justetes, ja. Van justes.
1: Home,
0: suposo que anaven justos de pressupost,
1: és
0: també.
1: Que, esclar, fent les hores, no sé, no et pugis un trapeci, dic jo, no sé, perquè, clar, si hem de fer un programa, fer veure que fem un programa de ràdio i no tenim
0: suposo
1: micro...
0: Suposo que estan assegurats,
1: que
0: també,
1: dia,
0: no?
1: Conxita.
0: Però les cames, suposo que anaven assegurades, no ho sé.
1: No ho sé,
0: no
1: o dobles,
0: no
1: ho sé.
0: Sí, potser sí.
1: Perquè aquí tenim grans, grans atletes i grans actors i actrius i grans gimnastes que estan al cir del sol,
0: clar,
1: que estic segura
0: clar.
1: Que podríem fer perfectament.

0: però a mi no em diguis res perquè avui tinc molt mal dia, tinc una calor que no em suporto ni a mi mateixa i tinc una jornada difícil. Perdonin, oients del Ràdio 4, i tot ho veig malament. Així doncs que, home, si fas una pel·lícula amb una trapecista, home, ha d'haver un trapeci, digo jo. Veig igual. Més pel·lícules, Conxita.
1: Andy, per exemple, aquesta és un drama, Sílvia? Sí. Vinc amb un drama.
0: No, ja va bé.
1: També perquè... Hi ha d'haver de tot.
0: El que expliquem cada dia aquí, que és un drama tot, clar.
1: És una pel·lícula de Román Parrado, que és un director que sap documentar la ficció, d'alguna manera. I ve del món del documental i realment és molt periodística. La pel·lícula és molt realística, també. És una pel·lícula, es pot veure com el drama, que et dic, o com una pel·lícula d'aventures, perquè el que parla és d'un nen que a mitja pel·lícula descobrirem que és una nena. Ho dic perquè el director fa spoiler, també fa l'espoiler, l'han fet el tràiler. Aleshores, intenta passar de la frontera de Mèxic a Estats Units, no? Intenta passar als Estats Units perquè allà té la seva mare i va buscar la mare. És un tema duríssim i el director diu que aquesta no és una història real, però que sí que és la combinació de milers d'històries de nens que han passat i passen per això, no?, per aquesta situació. En fi, no sé si és la pel·lícula ideal per ensenyar-li a Donald Trump, per exemple.
0: Mira, tenint en compte que els ICE ahir van fer de la seva i van assassinar, perquè és el que van fer, un ciutadà mexicà que anava a casa seva, que no va voler aturar el cotxe i bé, el van cosir a trets. Perquè els ICE continuen fent maleses, que no surtin a la primera pàgina dels diaris americans, no vol dir que no les facin. Doncs home, aquest és un tema que sí que Donald Trump no li deu interessar gens ni mica, ni a ell ni als responsables de la política migratòria nord-americana, però que imagina't tu el problema, el dolor i la tendresa que pot despertar aquesta pel·lícula. L'aniré a veure.
1: És una història, és una història molt ben feta, T'he de dir que està molt ben rodada i és una història d'immigració que amb nens doncs encara et sensibilitza molt més,
0: clar,
1: perquè clar, s'ha de pensar en la protecció a la infància també, no? I és un punt de vista diferent, tot i ser el mateix tema de viatge al país dels blancs, que en parlàvem també la setmana passada, i que va molt bé, funciona molt bé a la taquilla Viatge al país dels blancs, o sigui que el cinema català també ve.
0: Cap endavant, també, cap endavant.
1: Sí, sí, sí. També et volia parlar d'una pel·lícula que m'ha sorprès i que no esperava res perquè no sabia res d'ella, Mariel lo sabe todo, que és una pel·lícula que va estar a la Berlinale i també al Festival de Gijón, que acostuma a programar pel·lícules interessants, i és la història d'una nena que de cop descobreix que té poders telepàtics i que pot veure i escoltar tot el que els seus pares fan i diuen durant tot el dia. T'imagines el que és això?
0: Quina etapa de ment.
1: Entrar a la vida privada dels teus pares. La mare, per exemple, està molt avorrida, està dintre un matrimoni avorrit i necessita diversió.
0: I la busca.
1: I la busca amb un company de feina. I la nena, que és una bruixeta, doncs dispara de cop la situació i comença a fer que la parella doncs trontolli una mica i a plantejar-se realment si la sinceritat ha de formar part també d'una relació.
0: Triangle amorós.
1: No?
0: Doncs Conxita, ara sí que m'has posat el triangle difícil, entre Andy, Mariela lo sabe todo o Taxi a Tòquio. Bé, els oients de Ràdio 4 que són sobirans...
1: La còpia perfecta,
0: i la còpia perfecta sabran triar. Conxita, gràcies.
1: Gràcies a tu, bona decisió,
0: Sí, oi que sí? Vinga, va. Bonnie Tyler.

Acabem d'escoltar com el director Steven Spielberg crida a l'escenari el compositor de música de cinema John Williams per lliurar-li el Premi d'Honor de l'American Film Institute. Va ser la primera vegada i de moment

0: única on ha estat reconeguda la trajectòria d'un compositor musical. La cerimònia va tenir lloc l'any 2016 i una dècada després comprovem amb satisfacció que aquell mestre de la música de 84 primaveres aleshores va tenir temps encara per seguir treballant. I és que oïdors de la pública parlar de John Williams és fer-ho de música i de cinema en majúscules. I poques vegades han brillat millor les seves partitures que sota el comandament de Steven Spielberg, director amb qui ha col·laborat una trentena d'ocasions, algunes d'elles no necessiten cap presentació. La fanfàrria d'Indiana Jones, fer volar les bicicletes a ET, transmutar-se en tauró assassí a Tiburón, comunicar-se amb els extraterrestres amb una cinquena de notes a trobades a la tercera fase, el lirisme tràgic de La llista de Schindler, l'èpica resurrecció aventurera dels dinosaures a Jurassic Park, el respecte patriòtic d'un cementeri militar a Salvar el soldat Ryan, el tàndem Spielberg-Williams ha estat, sens dubte, una de les associacions creatives més profitoses de la història del cinema. I aquí, al De nit de Ràdio 4, volem retre homenatge al mestre Williams tot just quan han signat el que ja és el seu treball de comiat, el dia de la revelació. També, no cal dir-ho, amb Steven Spielberg. I el nostre humil tribut, el professor Godó, ha decidit, òbviament, que no sonarà cap d'aquelles bandes sonores que jo els enumerava abans, bàsicament perquè també han sonat en aquesta secció. Volem donar espai a una triple tria de músiques de la dupla Spielberg-Williams que tenen guanyant l'apreci dels cinèfils del món, però potser no són tan conegudes pel gran públic. Estimat Agudo, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia.
0: Recordem abans, vostè ja micròfon tancat, que el dia que Steven Spielberg li diu a John Williams pugi, sisplau, que li donarem un premi, va ser el mateix dia que, el grandiós Harrison Ford va dir que quan sonava la banda sonora de la Guerra de les Galàxies...
1: No, Indiana Jones, perdó.
0: Que quan sonava la banda sonora d'Indiana Jones, ella sentia molt bé, però que estava fart que li, oferissin aquesta banda sonora quan estaven fent-li una colonoscòpia, i va ser molt, molt divertit.
1: A més, sortia amb una barba, que estava rodant la pell aquella que és un pescador, un muntanyer, no recordo ara, no? Sí, deies tu dupla, la dupla John Williams i Steven Spielberg. Ens hem de remuntar a Hitchcock, Bernard Herrmann, el compositor de Vertigo o de Psicose, per trobar una parella de músic-director tan sumament rellevant, important, influent a la història del cinema. Probablement no hi hagi música a Hollywood avui dia que no estigui en deute creatiu amb el mestre John Williams. I ja no parlo de George Lucas, Steven Spielberg, ni tan sols Oliver Stone i d'altres. La seva música forma part de la banda sonora de milions de persones, ens incloem tu i jo, Ciutat de Tarragona.
0: Home, i tant.
1: I aquella música de John Williams ha fixat les imatges que acompanyen les nostres caps. Si em permets posar-me una mica així com sentimental, afegiré també que les imatges que han generat aquesta música se'ns han quedat gravades al cor.
0: Jo penso que quan tenim un mal dia o quan estem especialment melancoliosos, escoltem John Williams, perquè escoltar John Williams és escoltar una mica la banda sonora de la nostra vida. Mentre en professor Godó i jo parlem del mestre, sonarà de fons Anderton's Great Escape, de la banda sonora de Minority Report de l'any 2002, o A Prayer for Peace, de la banda sonora de, per mi, una de les grans pel·lícules de Spielberg, si no la millor, Munich, de l'any 2005, i que té un aire a La llista de Schindler. Però, esclar, si parlem de Williams i Spielberg, arribarem a la conclusió que John Williams és gairebé el Mozart del segle XXI. Una seixantena de nominacions als Oscar va cristal·litzar una estatueta en 5 ocasions per l'adaptació musical de El violinista en el tejado i les bandes sonores originals de La guerra de les galàxies, Tiburón, ET i La llista de Schindler, aquestes tres últimes dirigides per Spielberg. Des de la seva primera col·laboració a Loca Evasión, 1974, fins l'última, aquest 2026, amb el dia de la revelació, han estat només 4 vegades les que Williams no ha musicat un film de Spielberg. El color púrpura, 1985, música de Quincy Jones. El puente de los espías, una altra meravella amb Tom Hanks en estat de gràcia, 2015, música de Thomas Newman. Ready Player One, 2018, música d'Alan Silvestri. I West Side Story, òbviament música original de Leonard Bernstein de l'any 2021. Altres títols populars amb música del mestre Williams són, a saber, Superman, El colosso en llamas, L'aventura del Poseidón, Terremoto, Solo en casa, JFK, nacido el 4 de julio, recuerden que hablábamos del 4 de julio hace només unos días, El Patriota, Cuando el río crece, Memorias de una geisha y los primeros títulos de la franquicia Harry Potter. Va ser también el compositor oficial de las fanfàries

0: dels Jocs Olímpics de Los Angeles 1984 i Atlanta 1996. I aquesta música que estan escoltant és la que els deia que sona una mica a la banda sonora de La llista de Schindler. És la banda sonora de Múnich, aquesta pel·lícula que va dirigir Spielberg, amb un Daniel Craig també en estat de gràcia.
1: I Eric Bana,
0: efectivament, que intentava apropar-se als atemptats que van fer que, bé, doncs, atletes jueus fossin assassinats a la Villa Olímpica Múnich l'any 1973. Escoltem només una mica, només una mica. Ara diré alguna cosa que, estimats oïdors del Danit de Ràdio 4, li sorprendrà al professor Godó. Tothom parla de la música de La llista de Schindler. Si jo hagués de triar, la banda sonora per mi és Múnich.
1: És que Múnich és una pel·lícula estranya dintre de la filmografia de Spielberg, si la mires en quant a contingut, però si la mires en quant a fons i com està rodada, és Spielberg en su apogeo. Realment, la manera de narrar, la valentia amb el que narra, és de dir, senyor, vostè aquí ha apostat molt fort, a més, estava feta la seva productora, DreamWorks, va ser un fracàs a taquilla, com no et pots imaginar, tenint en compte el talent i la qualitat del film. Evidentment, la música de John Williams és excelsa i és un creador capaç de superar-se a si mateix, fins i tot dintre d'una mateixa franquícia. Dos exemples. A l'any 80, l'Imperio Contraataca, la segona part de la Guerra de les Galàxies, el corpus musical que té aquesta banda sonora infinitament més llarga que no pas la de 77, és, bueno, per teure-s'hi el barret, tenint en compte que recicles però innoves també dintre de la franquícia. I el mateix podem dir d'Indiana Jones i el Templo Maldito de l'any 84, que és un bombardeig a més constant, totes dues, de marxes, d'intimisme, de tendresa, ho combina tot, no? Deies tu que John Williams, el Mozart i tot això, jo el que tinc ben clar és que quan el mestre i per edat, el fet biològic, això que deien al seu moment, ja no sigui entre nosaltres, mirarem enrere, el tornarem a escoltar, peces com aquestes, i potser trobarem detalls que no havíem escoltat abans, que ens quiten l'atenció, segurament tornarem a meravellar-nos en cosa, amb algun detall que ens hagi fet clic al cap, no? Però el que estic convençut, Silvia Tarragona, és que no podrem estar-nos de dir la mare que el va parir.
0: Segur. Quan vam escoltar John Williams vam pensar que alguna cosa nova havíem après de nosaltres mateixos sentint la seva música i que potser també entendríem d'una manera diferent el mite de Peter Pan amb aquest Hook, el Capitán Garfio.

0: Som a principis dels anys 90. Peter Pan ha crescut i no recorda absolutament res del seu passat. Ara és un pirata financer, obsessionat per l'èxit i els diners, que mai no sembla tenir temps ni paciència per la seva família. Però el capità Garfio segresta els seus fills i Peter haurà de tornar al país de mai més per rescatar-los. A saber, Robin Williams és Peter Pan, Julia Roberts és Campaneta, Dustin Hoffman és el capità Garfio, Bob Hoskins és l'ajudant Smee, Maggie Smith és Wendy i el repartiment trobem a més cameos de Glenn Close, Gwyneth Paltrow i dels cantants Phil Collins i David Crosby, sense els Steven Nash, esclar. La veritat és que aquesta pel·lícula penso que té una enjundia aguda.
1: De fet, aquesta música que sentim ara és la del pròleg. Es titula Pròleg, és perquè està l'edició en CD, però hi ha la del tràiler, o sigui, no estava dintre de la pel·lícula com a tal. El va composar John Williams bàsicament perquè sonés als tràilers promocionals i van tenir el bon gust i el detall pels que compraven CDs aleshores, i el que continuem fent-ho ara, de posar-ho d'entrada. Aquests títols finals que sonen ara de fons, que és una meravella, són 6 minuts de música, que és un popurri de les textures de tota l'obra de Hook, de John Williams, que és, si no de les millors obres que ha fet John Williams, segur que està en el top 5 o en el top 10 de les grans obres de John Williams i de les més desconegudes, bàsicament perquè la pel·lícula visualment és molt apabullant, no? Referències, evidentment, clau dintre del que és la història del cinema de pirates que John Williams recupera, no? Des de Steiner a Cornhole, dels anys 30 als anys 40, la vocació de la fantasia, de la innocència, de la infantesa, la melancolia amb aquelles flautes que sonen, l'acció, evidentment, el duel, les passes entre Garfio i Peter Pan, és una meravella de narració visual.

0: una pel·lícula que ara en parlarem immediatament, que el Dani diu, no sé per què t'agrada tant, però a mi és que m'agrada molt Cavall de Batalla. Però abans
1: jo he portat, no sé si això aquí a la ràdio en directe es pot fer, hem dit que el film és imperfecte, que és excessiu en tots els seus àmbits, els decorats, el maquillatge, l'ambició sense mesura, té coses la pel·lícula, segurament Sílvia ho recordaràs, no?, que fan una mica...
0: antigues?
1: Més que antigues, que ho mires i dius no acabo d'entendre per què està això aquí, no? Per exemple, el partit de beisbol amb els pirates, els nens perduts que van amb monopatín i amb estètica rapera i tot això i tal, són coses que, no sé, Spielberg aquí, 145 minuts també per ser una pel·lícula infantil, no sé jo si hi era... I la pel·li està molt perduda, vaga la redundància, moltes vegades, sobretot amb els nens perduts, però hi ha un moment, per molt que la banda sonora, després John Williams va agafar coses, Un horizonte muy lejano, el primer Harry Potter, hi ha un moment que és dels moments més èpics, que és, que és John Williams, dels moments més èpics escrits i composats per John Williams, que és Jubar the Pan, que és quan el propi Robin Williams assumeix que ell realment va ser Peter Pan. I t'he portat el tall, que és un minut 10, no sé si Silvia Tarragona, si
0: per
1: ens
0: favor,
1: permets que els portéssim sencer,
0: per favor,
1: perquè és meravellós.
0: Per favor, som-hi.

Ara que estava escoltant aquesta epifania, recordava que vostè per Setmana Santa ens va portar pel·lícules que, bé, doncs d'alguna manera feien que penséssim que Jesús podia baixar de la creu, no? Aquesta és una música molt religiosa, que té una important, per dir-ho res i curt, capacitat per fer-nos pensar que tot és possible, per creure en els impossibles, no? Així doncs que aquest You Are the Pen és, bé, és com la divina providència, és com intentar creure el que no veiem, és com intentar pensar, potser sí que jo vaig ser Peter Pan en algun moment de la meva vida, no? Meravellós You Are the Pen. Ai, escoltin, jo és que sóc molt pesada, estimats oïdors de la pública, ja ho saben. Per mi, una de les grans pel·lícules de Steven Spielberg, tot i que cada vegada que la veig ploro i molt, recordin que a més s'ha transformat en un musical que està tenint molt èxit al West End de Londres, és War Horses, Caballo de Batalla.

0: L'amistat entre un cavall i un jove granger de Devon a la campanya anglesa es veu trencada quan esclata la Primera Guerra Mundial i l'exèrcit requisa l'animal per portar-lo a les trinxeres. El jove granger no ho dubtarà i seguirà el seu amic cap al front, un repartiment molt britànic per aquest títol que Spielberg va dirigir pels Walt Disney Studios, a saber, Emily Watson, meravellosa, Peter Mullen, meravellós, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch i un jove Jeremy Irvin. Aquesta pel·lícula que fa patir molt però que és tan bonica, el final aquell quan està... Ai, no puc explicar el final. Ai, és veritat.
1: Bueno, però l'escena... Acaba bé, ja sabem
0: sí,
1: tots.
0: L'escena no... darrere, amb aquell llum que acompanya la granja i amb aquella persona que mira cap a l'infinit i veu el que passa, és, mira, m'estic posant emocionada i amb la pell de gallina, és una meravella de War Horse.
1: Bueno, s'ha de dir que

0: El propi Steven Spielberg, al llibret del CD, que parlava fa un moment dels que comprem CDs encara, afirmava que la música de John Williams era la terra parlant a l'espectador.
1: Sí, senyor.
0: En aquest cas, evidentment, és molt més que això. El gran referent és el mestre anglès de la música clàssica del segle XX, Ralph Vaughan Williams, tan enamorat de la natura, de la campinya, tot això que fa Anglaterra que sigui la Merry England, no? Evidentment, la banda sonora també té moments foscos, les seqüències de guerra de la Primera Guerra Mundial són, visualment, són devastadores, i els dels moments de la tortura als cavalls, i dic tortura perquè no els estan pagant, però van arrossegant canons allà per les muntanyes,
1: calli,
0: i no sé
1: calli,
0: què,
1: calli.
0: I són moments també fan pujar el moment d'intensitat. Mira aquestes coses,
1: Ja et veus allà a la campinya, eh? Ja et veus allà a la campinya britànica. Una gran pel·lícula. Si tenen bon dia, que l'han de tenir, i si s'ho permet la sensibilitat de tots vostès, que segur que sí, no es perdin la possibilitat de veure Cavall de Batalla.
0: Doncs no va ser un gran èxit a taquilla, ja. Eh? Hook va recuperar, no van recaptar el que s'esperaven, no era ET, però amb Cavall de Batalla, ostres, Spielberg va tenir aquí... No va tenir el seu millor moment, eh? Potser la pel·lícula era massa fosca per un costat, massa ensucrada per l'altre i massa optimista en general. I suposo que aquesta mescla, aquesta combinació no va acabar de caçar gaire bé cap a l'espectador.
1: Ja veuen que fins i tot Steven Spielberg ha tingut fracassos. Bé, no sé si Les aventures de Tintín, El secreto de l'unicornio, pel·lícula de l'any 2011, també estaria en aquesta tessitura. Escoltem The Adventures of Tintin.

0: El jove reporter belga Tintín va a la recerca d'un tresor acompanyat del seu inseparable gos Milú i del mariner borratxo Capità Haddock. Estem davant d'un espectacular film d'animació digital que va portar un pas més enllà la captura de moviments dels actors. El personatge dels mítics còmics d'Hergé s'agermana amb la sang indianogenesca d'un Spielberg més juganer que mai. Com no podia ser d'una altra manera, la banda sonora del mestre Williams va obrar en conseqüència. Cançons o peces com la que estem escoltant o com Red Rackham's Cures and Treasure, que és una autèntica meravella.
1: Spielberg era molt fan dels 23 còmics originals del periodista belga, i algú dirà, Cavallo de Batalla 2011, Tintín també 2011, com m'estan dient la Silvia Tarragona i el Dani Agudo, que dues bandes sonores d'impacte per Spielberg fetes per John Williams en un mateix any. Bueno, això no era nou, el 2011. De fet, ha passat tantes vegades que el podíem definir com un estimulant costum, estimulant per ells i estimulant per nosaltres com a espectadors i com a oïdors de la música de John Williams, no? Especialment perquè això que havien fet Spielberg i Williams acostumaven a ser escenes simultànies el mateix any d'una pel·lícula seriosa i d'una pel·lícula per rematar taquilles, per entendre'ns. Una dicotomia així com molt simplona, però ho podrem visualitzar bé amb els exemples que portava. L'any 89, la pel·lícula seriosa era Always, pel·lícula que sé que t'agrada molt a tu,
0: molt.
1: I la rebenta taquilles era Indiana Jones i l'última creuada, la tercera de la franquícia. El 93, La llista de Schindler i Jurassic Park. El 97, Amistat i Jurassic Park, El mundo perdido, la segona part. El 2002, Minority Report i Atrápame si puedes. El 2005, La guerra de los mundos i Múnich. I el 2011, doncs això, el Tintín de John Williams i Steven Spielberg. La música que m'he escoltat abans, aquesta és més indianajonesca, com deies tu, però la primera tenia aquest farum de jazz perquè el neoyorquí John Williams es guanyava les garrofes a l'inici de la seva carrera com a Johnny Williams fent arreglos i discos de jazz, amb la qual cosa Atrápame si puedes també agafa elements d'això, però és molt interessant que una pel·lícula com aquesta, trepidant en moments, ja sé que serem això digital, però la persecució de l'ocell aquell sense talls, com si fos recrear un gran impossible pla seqüència, allò és meravellós, i aquesta combinació de música èpica i música jazzística casa molt bé. Segurament sigui, deia abans, de Hook. Doncs al costat de Hook podem posar aquest Tintín, com una de les grans obres de John Williams.
0: N'estic més que convençut. Som en directe a Ràdio 4, el de nit. El de nit, que el que farem ara serà que es posi el sol. Perquè El imperio del sol no és potser un dels títols més exitosos de Spielberg, però la seva música segueix fascinant els cinèfils des de que el film es va estrenar l'any 1987. Aquesta música que ara escoltaran resumeix a la perfecció que és John Williams. Ho té tot i es diu Cadillac of the Skies.
1: Un d'aquells moments amb un joveníssim Christian Bale, no? Venen els avions americans, el nano és un flipat dels avions, és un nano anglès, i venen els americans a destruir el camp de concentració que ell ha ajudat a construir, la pista per els avions japonesos han d'anar a lluitar contra els americans, i bueno, tothom està mirant de posar-se a cobert i aquest nano no, aquest nano està entusiasmat amb el que està veient, aquesta sinfonia de la destrucció, i com deies tu, és un mix de tot el que pot oferir John Williams en pantalla, és un mix meravellós, és l'obra d'un geni. Jo, si els nostres tècnics ens la posen des de l'inici per acabar,
0: vinga,
1: seria meravellós.
0: Això
1: seria
0: farem.
1: El millor comiat possible d'aquesta nit, Sílvia.
0: Això farem, un comiat meravellós, escoltant aquesta banda sonora meravellosa d'una pel·lícula que, com totes les de Spielberg, ens ha ensenyat a ser millors persones. Gràcies, Dani.
1: Bona nit, Sílvia.
0: Bona nit.

Ai, estimats oïdors de la pública, oients de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Mirin, m'és molt difícil fer aquesta entrevista i vostès diran, per què? Home, no és la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que tinc el goig de parlar amb ells aquí, a la ràdio i també a Televisió Espanyola. Recordo un dia que vam compartir plató amb la gran Amaya, Amigas y Conocidas. Però és que parlar de El Consorcio és parlar d'una part molt important de la història de tots nosaltres, i si em deixen, de la meva història particular. Servidora de vostès va tenir el goig d'estar casada molts anys amb un senyor meravellosament basc. I quan ens vam casar, la cançó que va sonar a la cerimònia i la cançó que va sonar quan vam entrar en la sala per celebrar amb la família la nostra unió va ser precisament aquesta.

No hi ha res millor que li diguin a algú altre com una sonrisa, eso eres tú, no? Toda mi esperanza eres tú. És que, esclar, aquestes coses ja no es diuen, però quan es diuen i quan es canten, imaginin vostès el que significa. En aquests moments, jo la veritat és que estic molt emocionada i una mica cursi, ja em perdonaran, perquè, atenció, aquest 17 de juliol torna al Liceu El Consorcio per cantar tots aquesta cançó. Mirin la tonada.

Bona nit. A partir d'aquest moment comença l'edició 2316 del Metrópoli. Parla des dels micròfons de Ràdio 4, Xavi Collado. Una nit que vull compartir amb l'Alba Morena, amb la seva música, la seva història, però també amb Vítara. Coneixerem la música d'aquestes dues formacions fins a 1:00 de la matinada.

0: Alba Morena, benvinguda, bona nit.
1: Bona nit.
0: Cantant, compositora, productora. Mm-hmm. Ara ens presentes alguns avançaments del que serà el nou àlbum que sortirà mm-hmm. el mes de setembre, que es diu Morena Kona. Mm-hmm. Per què Morena Kona?
1: Home, per què no? Ja tota la vida m'han dit Alba Moreno, Alba Moreno, Alba Moreno. Necessitava... Sí, sí, sí. Home, sí.
0: I necessitaves sempre dir, escolta, és sí, morena,
1: un
0: amà.
1: Un statement,
0: totalment. Escolta, com és la teva música? Com la defineixes?
1: Jo la defineixo com un pop atemporal, diria. Com, a mi el que m'agrada fer són cançons que es puguin defensar piano veu i que puguin arribar dins de 20 anys, escoltar-les i que segueixin igual d'emocionants.
0: Mm. Tu ets de Salou.
1: Sí.
0: Molt petita ja comences amb el cant líric, no? El que és el Conservatori de Vilaseca.
1: Mm.
0: A banda, estudies el violí. Mm-hmm. Què és el que té el violí i què és el que aporta el pop?
1: Doncs, mira, el meu pop, almenys, molta melancolia. I també un to diferencial una mica, perquè tots els violins i pianos del disc els he gravat jo, i violes també. Llavors és superpersonal i superhumà, perquè no he editat quasi res, és tot com està tocat, i és molt personal, molt genuí, no sé.
0: M'agrada molt que parlis del pop atemporal, no? Perquè mm-hmm. això vol dir que d'aquí 20 anys podrem escoltar aquestes cançons mm-hmm. com si fossin vigents. Mm-hmm. Què és el que ha de tenir una bona cançó de pop perquè traspassi barreres de les dècades?
1: Jo crec que missatge, sobretot. Quan penso en els clàssics que a mi m'agraden, hi ha una mena de transfons i de missatge que vol l'artista, que hi hagi, no sé, des d'una reivindicació a amor, el que sigui, però ha de ser bonica, i sobretot el que dic, que sigui tan bona la cançó com perquè es pugui defensar piano veu, guitarra veu, que la cançó sigui per si mateixa.
0: I què és el que busques a les teves cançons?
1: Justament això, que parlin per si mateixes i que hi hagi un missatge i sobretot que emocionin. Jo, a mi el que m'agrada de la música és que m'emocioni i que em faci sentir humana, no? No sé.
0: Per la teva història sé que t'agraden molt les col·laboracions en directe, mm-hmm. no? De fet, lideres un espai mm-hmm. de jams, no? En col·laboracions en directe, al Club Debut.
1: Mm-hmm.
0: Per què el vas muntar?
1: Bueno, era molt necessari perquè per una part individual, com a artista, a vegades et sents molt sola i estem una mica totes desperdigades, però no juntant-nos. I per una altra part, també, de forma general, no sé com és ara mateix el moment de jams a Barcelona, però també però a Madrid, que és on estic vivint jo, hi ha molta jam amb molt d'home. Mm-hmm. I necessitàvem un espai que no és exclusivament per dones, però sí majoritàriament per dones, i per juntar-nos, per crear comunitat, per conèixer-nos, per donar-nos feina, per emocionar-nos juntes, no sé. Era necessari.
0: Mm. A Barcelona també, no? És necessari.
1: Sí, ho vam fer la setmana passada.
0: Sí, per això.
1: Sí, és, i tornarem.
0: És important. Tornareu?
1: Tornarem.
0: Clar, la teva música la defineixes, a banda de pop, atemporal, com cançó d'autor, pel que dius, eh?
1: No ho sé. No ho sé, és que no m'agrada definir en general, o sigui que cançó d'autor pot ser una mica, però també hi ha coses més lleugeres i més pop dins d'això, però sobretot si lletra i missatge, llavors sí, té de cançó d'autor.
0: I aquest Morena Kona, amb què es diferencia de les dues edades?
1: A mi les dues edades em semblava com aquesta cosa una mica sesuda, no? De concepte i d'haver dilat una mica tot el disc, i Morena Kona és més això, un statement, i són històries meves d'amor, de desamor, són històries de les meves amigues, hi ha cançons d'amor per les meves amigues, són una mica com més píldores per separat d'històries d'una mateixa.

0: Estem escoltant Estava clar que no, que té la versió també en castellà, Estava claro que no. Què és el que expliques?
1: Pues Estava clar que no és una resignació una mica com d'acceptar un vincle que no ha funcionat, però ja no des del drama, sinó de, bueno, jo sempre dic, que això m'ho va dir el meu amic Samu, que qui estima de veritat és qui guanya, encara que el vincle no acabi de sortir. I era una mica això, aquesta resignació de, mira, estava clar que no, però jo ho vaig fer igualment.
0: D'aquí al mes de setembre aniràs traient singles del que és l'àlbum.
1: Sí.
0: Com els dosifiques?
1: Doncs estem fent cada mes i mig una mica i està sent com... Aquesta cosa de començar, vam començar amb un single que era una ruptura, el següent una protoruptura, aquest tercer la resignació i el següent és una mica més positiu. O sigui que anem cap a la llum, diria jo, amb els singles.
0: Escolta, i el jazz què? Perquè tu vas estar al taller de músics.
1: Sí, jo he cantat moltíssim jazz amb molta gent. El trobo molt a faltar, la veritat. Algun dia em treuré algun disc de jazz, això segur. M'encanta.
0: Què és el que t'aporta el jazz?
1: Tot, o sigui, jo amb el jazz vaig trobar la meva veu, vaig aprendre moltíssim d'harmonia, d'artistes, em va donar tot, la veritat, sense... O sigui, jo al taller m'ho va donar tot, perquè a més allà és on vaig descobrir què volia i què no volia, i què volia dir.
0: I la gent jove s'interessa per el jazz?
1: Crec que últimament, aquests últims anys sí que s'ha posat de moda l'acadèmia. No sé si s'interessen, però crec que és bastant interessant passar per allà, la veritat. A mi m'encanta.
0: Com està sent tot el procés de gravació, d'enregistrament d'aquest Morena Conà?
1: Doncs ha sigut molt bonic i natural. Va ser amb el meu amic i productor i artista Manu Blanco, de Blanco Palamera, que és el millor. I ens ho vam passar molt bé. Va ser molt positiu. Crec que es nota en el disc com aquesta cosa, no sé, bonica.
0: Quant temps has estat?
1: Fent el disc?
0: Sí.
1: Un any i mig. No molt de temps,
0: No és molt.
1: No, va sortir com bastant fàcil i natural tot, no sé.
0: I com treballes? Primer escolleixes el que és la melodia, la lletra, i després ja entres en estudi i a partir d'aquí tota la producció?
1: Cada cançó és un món, però primer composo tot amb el piano, un cop tinc les cançons les produeixo, i busco les referències que vull i després pues, gravo tot i disc.
0: I tenies molt clar, Alba, des del començament, que la teva història era la música?
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: Jo tenia 6 anys que vaig començar amb el violí i jo volia ser violinista. I després vaig fer jazz i després pues, aquí estic. Sí, però jo sabia que no hi havia com plan B. Jo tenia molt clar.
0: Clar, no hi havia cap pla B.
1: No.
0: És a dir, si sortia malament, sortia malament.
1: Sí. Sí, jo sí.
0: Perquè és fàcil en aquest país dedicar-se a la música?
1: No.
0: No.
1: No, no ho és.
0: Per què?
1: Perquè ara mateix estem en un moment de sobresaturació de projectes i també amb les redes socials, tot està sobresaturat, és que és la paraula. És molt complicat sobresortir per damunt d'aquesta marabunta de música. També estem tan sobreestimulats que la gent també està consumint super ràpidament tot, és com una indústria caníbal, llavors és molt difícil com que la música perduri en el temps i tingui com una vida més llarga. Llavors és complicat, i a més sento que o ets artista emergent o ets artista consagrat, és com que no hi ha aquest punt mig del procés, que jo és una mica el que vull, no? Com el anar creixent naturalment, tranquil·lament, no? És com, o ets ningú o ets tot, no? És com, no, pues tranquil·lament, no? Com anar construint.
0: Jo recordo Tramité, aquell EP de l'any passat, que era un treball molt conceptual, no? On recorria o recorre, no? Les emocions, contradiccions i molts vincles tòxics. Per què Tràmite?
1: Perquè havia de fer un EP sí o sí, i llavors vaig dir, bueno, pues faré una cosa passant-m'ho bé, que es digui Tràmite, una mica com rebeldia adolescente, perquè estava molt enfadada en aquell moment, i tenia ganes també de fer una mica de tribut a grups que també escoltava adolescent, com Radiohead o no sé,

0: Portishead, com aquesta cosa una mica més, sí, com adolescent que tenia.
1: La cançó Nirvana defineix el que és Trámite?
0: Sí.
1: Total.
0: Totalment. Ai, m'agrada molt aquesta cançó.
1: Per què?
0: No sé, em sembla molt maca. Em sembla, o sigui, parlo com si no fos meva, perquè no ho sento així, però li tinc molt de carinyo, la veritat.

0: una de les coses complicades és acabar una cançó, no? Quan dius, ja està?
1: Quan ho sento, la veritat. Jo és veritat que en aquest aspecte no sóc molt perfeccionista. És com que ho sento i dic, ja està. Perquè a vegades també les cançons no han de ser perfectes, no? Crec que és més bonic sentir la humanitat i l'error o escoltar-les amb el temps i dir, ostres, ara ho faria diferent, no? No sé, perquè si no, no acabaries mai.
0: Els hi dones vida amb els concerts, per exemple.
1: Sí.
0: Sí, van canviant d'alguna manera.
1: Va canviant. I els arranjaments, i com les sents, i fins i tot les lletres, perquè després no te'n recordes i vas canviant-les. I jo crec que és maco, no? No sé.
0: En quin moment del dia composes?
1: Depèn, hi ha temporades que tinc un horari i em poso molt disciplinada i de sobte hi ha moments que estàs pel carrer, et ve una melodia i et ve la inspiració i t'has d'anar a casa i fer-ho, o sigui que va molt al moment, la veritat.
0: Abans parlaves d'alguns grups que havien marcat la teva trajectòria musical, no? Però quins són? Quina és la playlist que tu escoltes quan no escoltes la teva música?
1: És que podria dir tanta música, perquè sí? És que he escoltat tanta música. Abans em preguntaven, no?, què escoltaves al cotxe. Escolto des de... que he dit abans, De Javan, Milton Nascimento, Sting, Coltrane, Sarah Vaughan, després James Blake, Lola Young, és que podria dir moltíssima gent, i d'aquí, pues, jo que sé, Bebe, El Bicho, Extremoduro, Antonio Vega, Mecano, Amaral, no ho sé, molta música.
0: Hi ha una cançó que va sortir el dia de Sant Jordi, 23 d'abril, que es diu No vuelvas.

0: Quina és la història de No vuelvas, Alba? És liberació? És nostàlgia d'un cert pop?
1: És nostàlgia d'un cert pop. Jo volia que la gent sentís això i pensés instant clàssic, no? Una mica com que soni com aquest pop, aquesta nostàlgia del pop del 2000. Però, i la història és un home que tornava i marxava i tornava i marxava, i jo era molt jove per deixar-li tornar. Però bueno, de tot s'aprèn, no? És com que al final era com que ell sempre tornava, jo li deixava tornar i em va fer molt de mal, però mira, va sortir una cançó molt bonica, o sigui que...
0: I de vegades tens la necessitat d'explicar les coses que t'han passat amb cançons?
1: Sí, no sé, al final és tot molt autobiogràfic i també molt universal a la vegada, perquè a totes ens ha passat el mateix, a tots ens han deixat, hem deixat, o ens han fet mal, però també m'agrada robar històries que vaig sentint per ahí, o sigui que una mica de tot.
0: És més fàcil explicar les coses cantades?
1: Sí, és més, per mi és, encara que sembli més vulnerable, per mi és menys vulnerable que parlar-ho directament, crec.
0: Hi ha coses que no diries mai?
1: Ho diria, però amb humor, perquè és el meu mecanisme de defensa. Però sí, hi ha coses que no diria mai, crec, sí.

0: I estem escoltant Segon Primera, un altre dels singles ja publicats. Quina és la història? És un pis?
1: És el meu pis.
0: És el teu pis?
1: És el meu pis. Caram. A Madrid. No direm on.
0: No, millor.
1: Però és el meu pis a Madrid. I sí, sí, va ser una ruptura mútua i a la porta del meu pis. I em feia il·lusió com fer una mica com escena de pel·lícula, no? I com fer una cançó des de l'escena, com a tal. I a nivell sonor estava escoltant molt un disc de Paul McCartney amb la seva dona Linda McCartney, que es diu Ram, que és preciós aquell disc, ho recomano molt, i volia fer aquesta cosa una mica bitelera.
0: M'agrada molt que expliquis les teves històries amb cançons, eh?
1: Sí,
0: està molt bé.
1: És divertit.
0: Està molt bé.
1: És el xisme.
0: Sí, el xisme. M'agrada molt.
1: Sí.
0: Perquè segurament molta de la gent que escolta la teva música coneixerà una mica més de l'Alba, no?
1: Clar. I que a tots ens ha passat, no? No sé.
0: Bueno, jo crec que sí.
1: No, al meu pis, però...
0: I als escriptors els hi passa el mateix. Sí. Moltes vegades, a les seves novel·les, plasmen històries personals amb altres noms, altres històries, però és la manera d'explicar el que et passa. I jo crec que és la millor manera de que una cançó pugui funcionar, perquè jo et podria preguntar quin és el secret per fer una bona cançó. Em diràs que no ho saps, segurament, no?
1: No? Sí.
0: Però moltes vegades hi ha cançons que ens arriben més que d'altres. Inclús cançons que no entenem el que diuen.
1: Sí, sí.
0: Per la melodia. Com és d'important per tu la melodia?
1: Bueno, el que més. A més, soc violinista, que és una de les coses més melòdiques que...
0: Mira que és difícil de tocar el violí.
1: Sí, és bastant difícil. La veritat és que no és molt agraït tocar el violí, però és molt bonic. Però sí, i sobretot perquè crec que és la intenció quan fas una cançó i els sentiments que hi poses allà i no sé, sí, hi ha coses com inconscients, no?, que acabes sentint, i jo és el que vull amb la meva música, que és emocionar.
0: I què esperes de la música?
1: Què espero de la música? Pues, en general, per mi, no perdre la... Per mi, com a individual, no perdre la il·lusió de mai d'escoltar-la i de que sempre m'emocioni d'alguna manera o em posi feliç d'alguna manera o em posi a ballar d'alguna manera, i en general que no es perdi, que no es perdi mai. Ara amb tot el que està passant de la IA, que de sobte està en playlist, top mundials, cançons d'IA i estem perdent artistes, pues que no es perdi, igual com tornar una mica a lo d'abans, que estic, ho he dit abans en una entrevista, estic desitjant que desapareixin les redes socials, els telèfons, i que tornem a lo d'abans, una mica escoltar les ràdios...
0: Sí, escoltar la música.
1: Escoltar la música.
0: Com fèiem, no? Tu segurament no te'n recordaràs, però abans, quan existien els vinils, escoltàvem el vinil tot un matí.
1: Clar.
0: Un dissabte, un diumenge... o una tarda, no? Escoltàvem des de la primera cançó, donàvem la volta, després la cara B, i el cuidàvem molt.
1: Clar.
0: Ara sembla que la música no té aquest

0: quedar amb la gent, però no pel mòbil, sinó de dir, ens veiem en 3 dies en aquest punt i confiar, no?, a aquesta hora. Això m'encantaria.
1: Que xulo, que xulo. T'emociones cantant?
0: Moltíssim.
1: Sí?
0: Moltíssim.
1: Has plorat alguna vegada?
0: Sí, moltes vegades.
1: Com ho gestiones?
0: Bueno...
1: És difícil, no?
0: És difícil, però estudiant veu, ja que vaig fer la carrera de veu jazz, pues, però m'encanta, m'encanta. Per mi és el moment més vulnerable cantar en directe.
1: I és una cosa molt important, perquè si tu t'emociones, aquesta emoció la transmets a aquelles persones que estan escoltant.
0: Mm-hmm, 100%.
1: Vull escoltar una cançó que es diu A la vez. Mm-hmm. És d'aquell EP que porta per títol Tràmite.

0: Per què a la vez, Alba?
1: Perquè me'n recordo que estava tenint un... Bueno, sempre... Mira, a veure, que m'explico.
0: Explica.
1: Estava passant un moment com de trobar a faltar una persona, però al mateix temps una altra persona a la vez. Però no era, una era d'una manera romàntica i l'altra no. Perquè sempre crec que tenim pèrdues i hi ha gent que se'n va de les nostres vides, hi ha gent que mor, i són dols que estan tota la vida. I a vegades com que una pèrdua romàntica et porta com a un dol d'una altra persona, i em feia com gràcia una mica com parlar d'un doble dol, no? En plan de tu m'has portat a tu i com aquesta cosa de la pèrdua, i ja està.
0: Mm. Com és un directe teu?
1: Doncs molt emocionant, la veritat. Toquem tot en directe, molt bonic. Jo canto molt, perquè m'agrada cantar molt. Toco el violí. Faig moltes bromes, també. M'agrada ser molt graciosa. Però sobretot emocionant.
0: És el més important, no?
1: És el més important.
0: L'emoció del cantant, de l'artista.
1: Clar.
0: Perquè pugui arribar al públic.
1: Jo sempre dic, espero que sortiu millor del que heu entrat. Dic això als concerts.
0: I que almenys que la gent oblidi el que està passant durant aquesta hora, dues hores de concert. Després
1: sí.
0: Ja et trobaran una altra vegada.
1: Clar.
0: Aquella porta que s'obre i la realitat del dia a dia. Però és important desconnectar.
1: Sí.
0: I la música ho fa.
1: I la música ho fa i és important emocionar-se.
0: Jo recordo que la música va ser molt important durant la pandèmia.
1: Mm-hmm.
0: Per tu va ser?
1: Sí, 100%. Sempre ho ha sigut, eh? Sempre ha sigut el meu refugi.
0: Mm.
1: Però va ser terapèutic per tots.
0: I aquí ens vam donar compte de la generositat dels artistes, no?
1: Mm-hmm.
0: Aquells concerts que es feien a terrats,
1: sí.
0: A balcons, inclús per internet, no? Perquè la gent pogués, d'alguna manera, oblidar aquells moments tan durs que estàvem tots vivint, no?
1: Sí.
0: Que no sabíem, teníem aquella incertesa, no?, del que passaria. La teva música és sanadora?
1: Jo crec que sí, que no veig com que és ni pretensiós. Per mi ho és molt, i per gent que també m'ho ha dit que ho és, i és també el que vull, no?, que la gent interpreti i que dins del seu bagatge interpreti el que, i senti el que hagi de sentir i sanin, sí.
0: Què et diuen?
1: Doncs que els hi recorda coses que han viscut, que sanen a través d'això, que ploren molt amb la meva música, o que s'emocionen, o que de sobte es posen feliços, i que els hi arriba, i per mi això és el més important.
0: I Alba, què esperes d'aquest negoci, de la música?
1: Ai, negoci de la música... mira, jo ja estic vivint de la música, que això per mi és l'èxit, i si em veiés a mi quan tenia 13 anys diguem vull viure de la música, per mi ja estic vivint l'èxit. Seguim vivint i fent música i poder seguir vivint d'això, però sobretot mai perdre la il·lusió per ella.
0: Mm. Al setembre, Morena Kona. Vindràs al setembre?
1: Sí.
0: Sí?
1: Al setembre no, crec que Barcelona, o sigui, començo a fer concerts Barcelona, Madrid, València a l'octubre.
0: Molt bé, doncs aquí t'espero.

0: temps tot pren la forma. La banda barcelonina Vitara, que ens presenta el seu segon disc de llarga durada. Uri, benvingut, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Content, suposo, també, perquè quan sempre es publica un nou treball, doncs això és alegria.
1: Sempre, sempre, i en aquest cas especialment. Ha sigut un disc que potser és el llançament i la creació de disc més intensa i més xula i gratificant que hem tingut mai nosaltres. Llavors estem molt, molt, molt contents de tant de la rebuda que hem rebut, diguem, de la gent que ho ha pogut escoltar, com també de nosaltres mateixos, com de satisfets i com d'orgullosos estem del disc.
0: D'alguna manera entenc, llavors, que és el disc de consolidació.
1: El temps dirà, amb això, suposo, no? Jo crec que a vegades els discos tenen una mena de vida pròpia que és difícil adelantar-se, i el disc que et penses que potser serà el que funcionarà no és el que no funciona. Sempre penso en el cas de Love of Lesbian, per exemple, que van treure el 1999, no me recordo ben bé com es diu, però el disc que els va fer famosos, que recordo que un cop parlant inclús amb el seu mànager m'ho va explicar, que ells aquell disc era com una mica l'última vegada que creien que anaven a fer música i ho feien així com una mica última bala, i mira, llavors consolidació, home, espero que sí, espero que sigui un disc que pugui, si més no, el que jo sí que tinc la sensació, que això sí que és una cosa que em passa ara i per tant ja ho podem donar per bo per dir-ho així, és que és el disc que jo sí que sento que si conec algú que no coneix Vitara, que sol ser la majoria de les vegades, o vull presentar, diguem, el meu projecte a algú, sí que és un disc que jo sento que el puc ensenyar, diguem, amb el cap molt alt i que es pot reivindicar molt, perquè crec que és un disc que realment està ja a l'alçada i ensenya i mostra i prova una sèrie de coses que jo sí que em sento, diguem, que molt confiat i que em sento molt orgullós de poder-ho mostrar, això sí.
0: Si hem de posar un adjectiu a la vostra música, és indie rock català contemporani?
1: Indie rock català contemporani, sí. A mi l'única cosa és que l'etiqueta indie, uau, em fa molt de pal.
0: Per què?
1: Perquè jo l'associo als patilleros aquests de que els molava com Vetusta Morla, amb la barba així molt llarga i com amb el sombrero i tal, com, em genera com una mica de rebuig. No sé, m'agrada més. Jo sempre dic tipus rock alternatiu, que també és una paraula en català, que m'agrada més com sempre intentar colar més paraules en català. No sé, sí, la paraula indie em fa com cosa, però entenc que sí, sí.
0: Està de moda ara mateix el rock alternatiu?
1: Crec que estava molt de moda fa un temps, va deixar d'estar molt de moda, i sento, potser m'aventuro, però sento que està tornant una mica. Crec que pot. No sé si el rock alternatiu com a tal, però una mica les guitarres i una mica el so, intentant fugir d'aquesta cosa tan urbana, crec que pot ser que torni.
0: I per què el nom del disc?
1: Al final és un nom que vam tenir com bastant clar des del principi, perquè ens agradava molt. Nosaltres amb el nom de la banda juguem molt, com entre nosaltres, com amb els Vitares o els Tares o els no sé què, o els Vitis, com ens hem adonat que és una paraula, un mot que es pot intercanviar, bueno, que es pot jugar molt, no? I llavors sempre havíem pensat que ens feia molta il·lusió tenir un disc que fos el nom de la banda, un disc homònim que fos disc Vitara, com tants grups tenen, no?
0: Molts.
1: El que passa que també el quart treball, segon disc de llarga durada, que es digués així de cop, era com, ostres, normalment és el primer, no? Molts cops les primeres bandes és el que surt amb el seu nom. Llavors vam trobar que vam dir, ostres, si traiem la I i ho deixem com amb dos síl·labes de tres lletres i fem com una mena de joc de dos onomatopeies que clarament són el nom de la banda i així, i allà és quan vam començar a crear el concepte del disc, que és aquesta dualitat, que també és el que mostra la portada, entre el món creatiu i el món, com diguem, el món adult, formal, que és una mica el que ens ha estat passant aquest últim any i mig, dos anys que hem estat fent el disc, que tots nosaltres tenim feines normals, diguem, adultes, formals, que ens treuen hores, que ens treuen energia, que ens treuen molt d'espai per poder-li invertir en la música, en la banda. I hem d'estar constantment buscant aquest equilibri entre la feina, diguem, que et dona diners i et permet menjar i et permet viure, amb la passió nostra, que és fer música. I volíem ensenyar una mica com aquesta dualitat, tant en el nom que representa com el representa com el món artístic, el món creatiu, i ara representa el món real, el món adult, el món formal, el món capitalista.

0: Parla'ns, Uri, d'aquest tema que estem escoltant, Tanca el llum i obre la porta.
1: Aquest és el, crec que és el meu tema preferit del disc. Sobretot l'outro és un tema que té dues parts bastant diferenciades. I és una de les primeres cançons que vam escriure per aquest disc. És una cançó que crec que parla de... Bueno, d'aquests moments on arribes, diguem, a una mena d'oasi, arribes a un lloc o un moment on et permet fer una mirada enrere, et permet fer una reflexió de coses que potser hauries fet diferent, de coses que pensaves que anaven a ser diferent, de coses que, de moments o de relacions que aparentment havien de ser més fàcils i és coses que em compliquen bastant. I una mica dona voltes sobre això, no? També, i llavors al final, l'outro aquesta que canvia una mica el tipus de cançó i que canvia bastant el format, que és la meva part preferida del tema i crec que és el millor que hem escrit mai, ens agradava molt poder crear com una mena d'imatge molt visual, de com una escena molt quotidiana, com d'un moment molt fàcil d'imaginar, que és, doncs, diguem, des d'un punt de vista propi o com des d'una persona tancada a la seva habitació o a una sala o el que sigui, que demana, no, de tancar el llum i obrir la porta, com a també una mena de metàfora així una mica xula i fàcil, entendible, de tirar endavant, no? i com de trobar aquella esperança, aquella llum que et permet tirar endavant inclús en moments que semblava que tot havia de ser fàcil i no ho és.
0: Parlem una mica de tot el procés creatiu de l'àlbum. Com ha estat?
1: Doncs aquest disc el vam començar a parir... Bueno, depèn, perquè hi ha cançons que porten escrites 10 anys i n'hi ha que es van escriure 2 mesos abans de publicar l'àlbum, pràcticament. Llavors, el rang de creació de temes és molt variat. Però en general et diria que va ser tan punt. Vam acabar el nostre anterior treball, que és un EP que es diu Herois Maldestres, pràcticament va ser llançar, o sigui, quan s'estava publicant ja estàvem començant a pensar en aquest disc. Tot han sigut cançons que han sortit de manera molt natural, el procés creatiu ha sigut bastant comunitari, és a dir, no a nosaltres ens costa molt definir rols en el sentit de, doncs, jo m'encarrego 100% de totes les lletres, o el Pol, el guitarra, s'encarrega 100% de totes les els riffs de guitarra, o el Tuli s'encarrega de tot, és a dir, no tenim com uns patrons molt, molt, molt marcats, i tot és una cosa que surt bastant junta. Llavors, en aquest disc hi ha cançons que potser he fet jo la lletra i el Pol la guitarra, cançons que el Tuli ha fet la lletra i jo he fet la guitarra, i és a dir, ha sigut un procés bastant, bastant comunitari i que ha anat sortint així. I ja et dic, depèn molt de cada cançó, però en general tot han sigut temes que, tot i que algú potser portés una idea original de melodia o una idea original de musical o de lletra o el que sigui, tot llavors, diguem, s'ha acabat posant en comú i ens ho hem repartit molt tot.

0: més gran.
1: Quina és la història, Uri, de Ciència Exacta?
2: Doncs mira, aquesta cançó justament és una cançó que la idea original la vaig portar jo, però em vaig encallar molt amb la lletra, i llavors el Pol, que és el guitarra, la va agafar i va començar a fer ell tota, diguem, la part lírica i tota la part vocal. Vull dir que és justament una cançó que els rols estan com invertits. I és una cançó que parla de... M'agrada molt perquè és molt visual. Tots són, diguem, és una cançó que és com una mena de relat d'una imatge molt concreta d'un dia que arriba un cometa, un asteroide enorme i rebenta tot el planeta Terra. Llavors és molt xulo perquè va narrant, diguem, el que es veu en el cel, les cares de la gent, el que se sent, no? I tot això ho va lligant, ho va linkant amb també com una mena d'estat personal que diguem, va molt en sintonia en el que sentim molts a dia d'avui. Jo crec que és aquest estat de confusió, aquesta mena de sensació de caos, de no saber què està passant, de que podria de cop caure un meteorit i destruir tot el planeta, que sembla que ja a dia d'avui res és tan irreal, no? com que inclús ens arribaríem a creure que pot passar això. Llavors crec que és un moviment, és una manera molt intel·ligent de narrar això i d'explicar això, i anar lligant com aquesta part molt més narrativa i molt més visual amb aquesta part molt més interior i molt més emotiva de com el protagonista d'aquesta història, diguem, se sent.
1: T'agraden les col·laboracions?
2: Sí, a mi sí, sempre i quan surtin de manera espontània, natural i, diguem, orgànica.
1: Què és el que aporten?
2: Jo crec que d'entrada aporten una visió diferent a un tema que tu potser tens de fa molt temps. I això, sigui qui sigui, ja ajuda. Algú que vingui de fora, que no té els teus referents, que no, diguem, nosaltres al final també... crec que passa encara més quan ets una banda, és que pots tancar-te com molt, i nosaltres estem molt acostumats a el que volem, a el que no volem, a com ens agrada sonar, quins processos tenim, què és el que ens enfadem, què és el que no, com funcionem, no? Llavors, quan tu afegeixes aquí un element extern, algú de fora que no ve, diguem, sense prejudicis, ve sense cap mena de lligam i sense cap idea de com s'han de fer les coses, diguem, a canvi d'ara, per dir-ho així, sempre t'aportarà una visió fresca, t'aportarà un punt de vista que tu segurament pel teu compte difícilment haguessis pogut veure. En aquest disc jo crec que es veu especialment perquè a les tres col·laboracions que hi ha, la de l'Artur, per exemple, és el primer cop, diguem, que col·laborem en un disc nostre amb una banda, perquè al final l'Artur és ell en solitari, diguem, ell és la cara visible del projecte i ell és com l'artista, però porta un grup darrere, que són quatre, que nosaltres quan vam fer el tema el vam fer amb els quatre. Llavors, de cop era una col·laboració de set persones fent un tema, no? I crec que això suma molt, perquè és molt xulo. També jo recordo que hi havia una sensació com... de grup de col·legues molt guai. Hi havia una sensació de que érem per ens coneixíem tots, per això deia que si surten de manera orgànica sí, perquè amb l'Artur ens coneixíem de feia molt temps i s'havia parlat durant temps de uah, molaria molt fer una col·labo, ta, ta, ta, i al final va sortir, no va venir des d'un ostres, vinga, anem-lo a preguntar perquè ens molaria i tal i provoquem la col·labo, no, va sortir de manera totalment normal i orgànica. I amb les altres dos col·labos, que són el Pojoli i el Lins, estem parlant de dos raperos, de dos artistes de hip-hop, de rap, que poc tenen a veure aparentment amb un grup com nosaltres, que bevem d'influències com Radiohead o els Arctic Monkeys o bandes de rock alternatiu molt allunyades de l'urbà i del hip-hop. Llavors, afegir en una cançó, per exemple, l'arqueologia, que és un tema que ja ho diu el títol, de fet, que és un tema shoegaze, que bàsicament van voler fer una cançó d'aquest gènere, que és un gènere molt concret, amb unes sonoritats molt concretes, amb una intenció molt concreta, que és raro, en un tema de shoegaze, de cop, afegir versos llarguíssims de rap, puro rap, crec que és una combinació xulíssima, i crec que és algo que, primer, que jo personalment mai he vist a Catalunya, crec que és el primer cop que es fan coses així a Catalunya, i segon, que és una combinació que crec que és fresca en l'idioma que sigui. I amb la cançó amb la de la fi del món amb el Pujol igual, un tema de rock, de pop rock, super xulo, amb un vers super coreable i com molt catchy, molt, molt guai, i de cop el Miki té un vers, té un rap que és guapíssim. Llavors crec que en aquest disc les col·laboracions sumen molt, inclús més que el fet només de col·laborar.

0: Com és el vostre directe?
1: Jo vull confiar que xulo i que molt potent i molt energètic. Però els concerts que hem fet fins ara al llarg d'aquests anys, el que intentem sempre i el que també rebem, crec jo, per part del públic, és que al final són directes, molt directes. Són directes que no... Nosaltres deixem una mica, potser, les performances i ornamentacions més a casa per tirar molt a saco, molt més garaje, molt més... bueno, el que s'espera, jo crec, no? D'una banda de rock, d'una banda clàssica de quatre membres, amb... no hi ha seqüències, no hi ha in-ears, no hi ha cap ordinador sobre l'escenari, som quatre persones que cadascú toca el seu instrument, els enxufem amb molt volum i toquem. I crec que hi ha algú, el que comentàvem abans, no? Si està tornant o no, crec que sento que hi ha algú d'aquest tipus de formació, d'aquest tipus de directe, aquest tipus de concert, de banda, d'instrument real, de, diguem, de tocar, de persones tocant a dalt d'un escenari, fent soroll i tinguent un nivell d'energia molt alt. Crec que hi ha alguna cosa d'això que està començant a ressonar molt, sobretot en la penya jove també, que potser s'han cansat una mica de tants directes que són, doncs, bueno, més persones amb un micro i ja està, i amb autotune, i, bueno, no ho sé, crec que hi ha... És un format diferent, que potser és tota la vida és el que s'havia portat més i la gent es va cansar, i ara que portem molts anys d'un altre format, diguem, mainstream, potser la gent ara també s'està començant a cansar i vol l'altre. Però, bueno, nosaltres el nostre sempre el defensem, això, amb molta energia i amb molta... molta gam, no sé com es diria, de ser gamberros,
0: sí, no?
1: De passar-ho molt bé.
2: Torno a començar allà on era fa temps, amb ràbia i ansietat.

de més. Però el dia s'ha acabat, que ets jo i meus pensaments. T'agraeixo per tots aquells moments.

0: per acabar, Uri, cap a on va la vostra música?
1: Jo vull pensar que cap a un lloc guapo. Crec que aquest disc pot ser un disc que ens permeti entrar a les cases de molta gent i que molta gent pugui entendre més bé quin és el món i l'univers de Vitara. I la música, en el nostre cas, va cap a seguir fent el que ens agrada fer. Al final tenim la grandíssima sort que podem fer música, que tenim... Jo recordo, vaig veure una entrevista que a mi m'ha marcat molt, és una entrevista que li fan al cantant del James Hetfield, el cantant de Metallica. I ell explica que en anglès és molt curiós, perquè en anglès la paraula tenir un don per fer alguna cosa és un gift, no? Tens el gift de fer música, no? Tens el do de fer música. I gift és el mateix que... significa regal, també és la mateixa paraula en anglès. I em sembla molt xulo i molt curiós utilitzar com aquesta doble concepció, perquè crec que fer música, poder fer música, pot ser un do, se'ns pot donar més bé o més malament, això ja no ho jutjo jo, però el que sí que tinc clar és que és un regal. És un regal per mi, per nosaltres, i inclús també crec que és un regal per l'altra gent, els nostres amics o gent que li pugui agradar la nostra música. Per ells, jo sento que poder-los oferir un disc, poder-los oferir cançons, poder-los oferir un concert, que s'ho passin bé, que el disfrutin, que creïn memòries i que creïn records a partir d'una cançó nostra o d'un concert o del que sigui, també és un regal, no? cap a totes aquestes persones, i sobretot és un regal cap a nosaltres. Llavors, per mi la música de Vitara seguirà sent un regal, segur, per nosaltres, i espero que per cada cop més gent.
0: Aquesta és la música d'aquesta banda barcelonina, es diu Vitara, i el segon disc de llarga durada es diu Vitara. Uri, gràcies per venir a Ràdio 4.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

Què tal? Com estem? Això és el Territori Clandestí, ja sabeu, aquest programa que podeu escoltar tots els dissabtes i els diumenges a la sintonia de Ràdio 4 i que s'ocupa o intenta ocupar-se d'allò que succeeix dins el món de les cultures més alternatives, no sé, més comunitàries, més autogestionades, amb idees potser una mica més estranyes o revolucionàries, o si més no, això ens agradaria a nosaltres pensar. I els diumenges ja sabeu que ens agrada endinsar-nos amb la nostra biblioteca inflamable, on tenim tots uns prestatges absolutament plens d'idees de llibres d'assaig, amb filosofies crítiques i radicals. D'això s'ocupa l'Oriol Rossell. I avui em sembla que ve amb tres llibres. Bueno, a veure què és el que ens porta. I també avui ens anirem cap a la zona del Maresme, perquè ara ja se celebra un dels festivals per nosaltres també més interessants del nostre territori. Es tracta del Poesia i Més, una mostra que ens vol d'alguna manera indicar com i de quina manera la poesia impregna altres arts que poden tenir a veure amb les arts performatives, la dansa, la música, la literatura, el cinema. Ha començat aquesta setmana, però tindrem oportunitat de gaudir-lo fins a ben entrat el mes de juliol. Tot això i més al nostre territori clandestí. Però ara, com dèiem, relaxeu-vos o no i obrim les portes de la Biblioteca Inflamable.

0: Bona tarda, Oriol Rossell.
1: Bona tarda, Consol Saenz. Què seria, estàs? Por? Miedo me das.
0: No, no. A mi qui em fa por ets tu, i mai millor dit, tenint en compte els llibres que em portes. Tu saps la calorada que fa
1: per, no.
0: per començar a parlar sobre llibres i cultura gòtica, que és una cosa,
1: que
0: diguéssim,
1: quina calor.
0: Fosca, que no convida... O sigui, a veure, és un gènere que no lliga gaire, per exemple, amb la platja...
1: Bueno, però crec que per suggestió, no? La noche d'invierno...
0: Sí, la noche cosa... no es confunde, sí.
1: Sí, a mi particularment, però vull dir que... No, jo crec que per suggestió, diguem, jo, perquè a mi el gòtic sempre em remet a una cosa com molt invernal, no?
0: Clar.
1: Vull dir, no veig jo gòtic playero, no ho acabo
0: Exacte.
1: De veure. Que seria el seu, estava pensant...
0: Comprem ja... gòtic com a cançó de l'estiu?
1: Hòstia,
0: no.
1: Reggae gòtic, reggaeton gòtic...
0: Bueno, això no ho tenim encara, no?
1: Però algú s'ho inventarà, segur. Segur que hi ha algun TikTok al propòsit d'això. Però sí, bueno, és veritat, però bueno, quan hem fet alguna cosa aquí que fos
0: sí, no,
1: quan
0: no,
1: tocava
0: sí,
1: fer-ho.
0: Sí, sí, això també és veritat.
1: És part del nostre charm. No?
0: Sí.
1: Digo.
0: Sí. Vale.
1: Bueno.
0: I com diuen les iaies, si no quieres caldo, dos tazas. I vas i vens amb tres llibres.
1: Exacte, i dos tazas de caldo, que ara amb aquesta caloreta ve molt bé un caldet.
0: Oi, com estem, com estem.
1: També t'explico. No, sí, vinc amb tres llibres, en realitat vinc amb un, i dos els he recuperat, perquè són llibres que ja hem parlat en aquest programa, dels molts relats, diguem, que es venen desenvolupant en aquest programa al llarg dels anys, però ja ho hem comentat alguna vegada, no? Tenim algunes línies que ens interessen, que ens agraden, i que poquet a poquet doncs, les anem treballant ara aquí i ara allà. No? N'hi ha una en particular, que els darrers temps l'hem esmentada més d'una i de dues vegades, que és tota la qüestió de... en particular el que s'anomena marxisme gòtic, però que té a veure també amb un auge de lo gòtic com a eina epistemològica. Què vol dir això? Vol dir que els darrers temps diferents vessants del pensament contemporani s'estan fixant amb les narratives d'allò que es coneix com a literatura gòtica. Com a literatura gòtica, aclarim, es refereix sobretot al relat fantàstic i d'horror que sorgeix a partir del segle XVIII i arriba al seu màxim esplendor durant el segle XIX, és a dir, l'imaginari que constitueix d'alguna manera el nostre panteó.

0: Jo, del terror contemporani, Dràcula de Bram Stoker, Carmilla de Sheridan Le Fanu, Frankenstein de Mary Shelley, etc, etc. Tot això, com et dic, moltes vessants del pensament contemporani les estan contemplant i l'estan fent servir com una eina, no? Com una eina per fer una certa hermenèutica, és a dir, per interpretar les coses, per llegir-les des d'una perspectiva com no s'havia fet fins ara, i sobretot per emprar-les com a dispositius que ens permetin imaginar altres formes d'organitzar-nos i de relacionar-nos entre nosaltres. Has vist que ben après m'ho porto?
1: No. Vaig a posar l'aire condicionat. Tira.
0: No, aleshores, ja hem parlat més d'una vegada de marxisme gòtic, ja fa 2 o 3 anys, potser, sí. Perquè vam començar amb Monstruos del Mercado, del David McNally, Zombies, Vampiros i Capitalismo Global, que va publicar la bona gent de Levantafuego, un llibre que estic molt content. La veritat és que em posa molt, per què no dir-ho, orgullós, què coi? Que en el seu moment li vam donar molta importància i que el temps ens ha donat la raó, es considera un volum bastant fonamental del que estem parlant avui. Després parlem de la genealogia d'això de lo gòtica i encreuada amb el pensament. Un altre que vam parlar també la temporada passada, que és Capitalisme, una història de terror, del John Greenaway, publicat pels amics de Mutatis Mutandis. I l'excusa d'aquest programa d'avui, n'hi ha dues d'excuses. Una, et puc ser molt sincera, que no ens escolta ningú?
1: Sí.
0: He començat a escriure en un diari i estic preparant un article sobre el marxisme gòtic. I llavors he dit, pues, oye, tonto seré.
1: Bueno, és igual, després et recordo allò de volir el treball. Segueix,
0: sí, per favor. Sí, regulint. Aquest article un altre dia, si de cas. Quan tingui temps, quan tingui temps. Sí. I l'excusa era que els nostres bons amics de H.I.O. Editors, que ens donen una alegria rere l'altra, han publicat molt recentment Feminisme Gòtic.
1: Anda.
0: La creació cultural de la monstra. I que a més està escrit, de fet són dos textos, diguem, complementaris, per dos bones amigues del programa, la Núria Gómez Gabriel i la Ingrid Guardiola. La Núria Gómez Gabriel, que la vam tenir aquí fa un parell d'anys, si no recordo malament, en aquest mateix estudi on estem ara,
1: sí,
0: parlant de Traumacore, el seu llibre de debut, que va fer molt soroll, que ha funcionat molt, molt bé, a Cielo Santo. I la Ingrid Guardiola, que la vam tenir, em sembla, la temporada passada.
1: Sí, senyor.
0: Parlant del llibre dels protocols, que li ha valgut uns quants premis, uns quants reconeixements. A mi em posa molt content haver portat aquestes autores aquí a la Biblioteca Inflamable i veure, bueno, el que sempre diem, no? Fa il·lusió portar gent, apostar per gent i, bueno, apostar. No ens necessita nosaltres per res, però, bueno, reconèixer el mèrit i la tasca feta.
1: I aprendre, i sobretot aprendre.
0: I aprendre d'aquestes persones i veure, doncs, que passen el temps i van fent coses i cada cop són coses més interessants, no? Aleshores, aquest paquet, que diguem serien dos volums específicament del que podríem anomenar marxisme gòtic, i aquesta, no vull dir desviació, però aquesta declinació de lo gòtic imbricada amb el pensament feminista, que és el que conté aquest Feminisme Gòtic, la creació cultural de la monstra, que ha publicat Akio Editorial i que han escrit les nostres amigues Núria Gómez Gabriel i Ingrid Guardiola.

0: Home, em podies haver posat una veu femenina gòtica, transgòtica, trans black, black, dark metal.
1: En Morenau.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Ai, no sé, és que jo per gòtic...
0: Per cert, deixa'm dir-te, em sembla que és que ara no recordo, ara busco les dates que... No, no, parlant d'això precisament, que ve un grup de dones de París que entren dintre de tot el que és de la dinàmica, del metal, i a més, potser fins i tot dintre de qüestions que tenen a veure amb aquesta filosofia del feminisme gòtic, que si no m'equivoco es deia no de fer, però ara us ho direm, i que actua en la sala vinent, a la sala Bloat de la ciutat de Barcelona. Ahí lo dejo.
1: Pues no tenia ni fava.
0: Vinga.
1: Tomo nota. Aleshores, de què estem parlant quan parlem d'aquesta auge del goticisme? El marxisme gòtic s'agafa a una idea bàsica, ara simplificaré moltíssim, per poder-nos, per entendre'ns bé, tots i totes, diguem-ne, i no també donar-vos una xapa inhumana, perquè diumenge a la tarda igual no toca. Però, bàsicament, el capitalisme és una història de terror, com resa el títol del llibre del John Greenaway. El capitalisme, la seva pròpia lògica, genera mort, genera dolor, genera amputació, genera evisceració i genera coses molt lletges i molt xungers. Vale? Vale. Marx, en el Capital, de fet, us recordo, nois i noies, que la primera frase... No, no és la del Capital, és la del manifest del Partit del Comunisme. Bueno, és igual. La primera frase és un fantasma recorre Europa.
0: Sí.
1: Vale? Malgrat s'ha volgut instituir històricament una imatge de Marx com una persona, diguem, d'un pensament radicalment materialista, cientificista, analític, no? La veritat és que abunden les imatges d'horror en els seus textos, recorre la figura del vampir, per exemple, parla molt de fantasmes, no? I llavors diuen, els partidaris del marxisme gòtic diuen, clar, el capitalisme genera monstres, Marx n'és conscient, genera monstres, perdó, genera dolor, és una història horror, Marx n'és conscient, i aquest horror cristal·litza en unes figures mítiques, el vampir, el fantasma, etc, etc, no? Unes figures mítiques que es constitueixen literàriament, si més no, en la literatura gòtica. Que casualment, i estic sent irònic, sorgeix al mateix temps que la Revolució Industrial, que seria el fonament del capitalisme contemporani d'alguna gran mesura, no? Vale, la base de manufactura, etc, etc. Vale. Aleshores, el que diuen és, prenem-nos en sèrio aquestes figures perquè una de les, i això és molt del David McNally en aquest Monstruos del Mercado, diu, una de les grans habilitats i perversions del capitalisme és invisibilitzar tot allò de horrorós, tot allò de terrorífic que té. I en particular en el nostre temps, no? Quan vivim immersos, i torna a sortir, però és que també té a veure amb això, el nostre Mark Fisher, quan diu, quan vivim immersos en aquest realisme capitalista, és a dir, que no podem imaginar una altra manera de viure que no passi, no? Per les dinàmiques productivistes i extractivistes del capital, totes aquestes violències, tots aquests horrors del capitalisme, no els entenem com a horrors ni com a violència, sinó com a part de l'ordre natural de les coses, no? Llavors, d'alguna manera, diuen, ojo, això no té res de natural. Per tant, aquesta invisibilització genera una certa psicosi, no? Genera unes certes pors, com t'ho diria jo, que no sabem analitzar exactament de què és el que ens fa por, perquè és aquesta cosa invisibilitzada, però llavors a través d'aquestes figures mítiques que apareix tota aquesta angoixa. És a dir, els vampirs, els fantasmes, tot això no deixen de ser catalitzadors d'aquest malestar, d'aquest horror que genera el capitalisme. I llavors el que fan és fer una distinció molt clara entre aquestes figures mítiques abans del gòtic i després del gòtic. És a dir, abans eren figures folklòriques, que s'estudien des de l'antropologia, per exemple, la figura del vampir. No, sí, sí, la figura del vampir no neix amb Dràcula. Hi ha llegendes de l'Europa de l'Est, dels Balcans, hi ha molt, de fa molts segles, molt antigues. Però tenien una vessant ritual, una vessant d'antropologia simbòlica, per dir-ho d'alguna manera, no? El que estudiava aquest, com es deia, el Turner, em sembla. Però a partir de la literatura gòtica, aquest component folclòric es perd, per dir-ho d'una forma, i es reformula el sentit d'aquesta figura mítica del vampir, del fantasma, el que sigui, no? I dona peu a la possibilitat de poder-les llegir d'aquestes formes. Per exemple, posar un exemple, perquè és l'exemple recurrent que fan servir tots i totes del marxisme gòtic, Frankenstein de Mary Shelley.
0: Ah, efectivament.
1: No podem desvincular l'escriptura de Frankenstein de, per exemple, l'auge de... O sigui, un moment històric particular dels imperis colonialistes.
0: Uh-huh.
1: Val? No podem desvincular la història de Frankenstein d'aquest naixement de la societat industrialitzada i de les condicions de treball que comporta, no? Aquelles condicions de treball que Marx, parlant, em sembla, d'una fàbrica de mistos, no sé si de Manchester o no sé on, anglesa, deia, no? Diu, fa que els cercles de l'infern de Dante semblen una broma.
0: Uh-huh.
1: No? I també mencionava l'infern de Dante, no? Vull dir, aquesta vocació de la imatge de l'horror és molt recurrent en Marx, no? I això és en gran mesura el que analitza el marxisme gòtic, no? Que en tenim dos molt bons exemples, amb dos llibres que estan no només publicats en castellà, sinó a més magníficament traduïts, com són Monstruos del Mercado, de David McNally, a Levanta Fuego, i Capitalismo, una historia de terror, del marxismo gótico al lado oscuro de la imaginación radical, de John Greenaway, publicat per Mutatis Mutandis, llibres dels quals ja hem parlat, però que avui recuperem perquè tornem a aquesta vertebració gòtica del pensament contemporani.

0: I entrem ja al feminisme gòtic.
1: Entrem ja al feminisme gòtic, aquest volum homònim que ha publicat el nostre amic Edu de l'editorial H.I.O., que porta per subtítol La creació cultural de la monstra, que està en català, per cert, no surt en castellà, només en català, i que han escrit les nostres bones amigues i companyes Núria Gómez Gabriel i Ingrid Guardiola. Mira, vaig a llegir un moment la contraportada, perquè em sembla que és força, força il·lustrativa del contingut d'aquest llibre. Diu: tot i que la literatura gòtica es popularitza a finals del segle XVIII i principis del segle XIX, aquí usem gòtic de forma anacrònica i queer per parlar d'aquelles emanacions femenines de caràcter sobrenatural, mòrbid, misteriós, trement i fins i tot abjecte, que han resistit l'oprobi, la difamació o la violència extrema. La dona, en lloc de ser la víctima de l'escena de terror, com en moltes novel·les gòtiques, es converteix en la monstra protagonista. És a dir, què encarnen aquestes figures femenines monstruoses? Quins perills es projecten en la constitució, en el perfilat d'aquests personatges? I sobretot, quines injustícies, quins biaixos, quines violències que s'han silenciat tradicionalment cristal·litzen en aquests personatges, en aquestes monstres, no? Què és el monstre? Hi ha un concepte molt interessant. El monstre o la monstre fan servir aquí molt adequadament, però saps on ve el terme monstre?
0: No.
1: Ve de monere, que vol dir anunciar.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, avançar alguna cosa. És a dir, el monstre, d'alguna manera, és una advertència del que està per venir, d'alguna forma. I en aquest sentit, el monstre és tremendament seductor i tremendament disruptiu.
0: Efectivament.
1: Saps? I em sembla que és molt interessant aquest take, que es diu, no? Sobre lo monstruós que desenvolupen la Núria Gómez Gabriel i la Ingrid Guardiola en aquest feminisme gòtic que ha publicat a l'Edu d'H.I.O.
0: A mi m'està fent dentetes, eh? Vull dir, o sigui, deia a l'inici del programa que no em semblava que parlar sobre cultura i música gòtica o feminisme gòtic fos el més adient precisament per la calorada que estem passant, però m'estan agafant moltes ganes de marxar cap a la meva llibreria i demanar aquest llibre per portar-me'l de vacances. Escolta'm una cosa,
1: estimat... És que com que no confies en mi, no confies en mi, Consol. Digues...
0: Perdona, la prestatgeria particular de la biblioteca inflamable de casa meva està plena dels llibres que es recomanen en aquest espai. Posa'm una mica de música, que encara acabarem gòticament mal aquí avui al programa.
1: Ahir va venir una hòstia gòtica que deia aquell que imitava el Robert Smith.

0: Perquè, escolta'm, una cosa és que a mi m'agrada molt això amb, aquest, amb aquesta mena de llibres. Hi ha referències?
1: Totes.
0: Oh, totes, jo m'encanta,
1: totes. Si t'agrada la literatura, si t'interessa la literatura gòtica, si t'interessa el cinema de terror, les llegendes, tot això està en aquests llibres. Vull dir, és que és essencial per entendre-ho, és el que et dic. Vull dir, és analitzar aquestes figures i veure, com et dic, aquestes figures d'alguna manera emmirallen, no? Angoixes. Per què ens fan por, no? I aleshores és, anem a desxifrar la psique d'aquestes figures, no? La mateixa raó de ser d'aquestes figures de l'horror per poder adonar-nos-en de tots aquests horrors que el capitalisme ens està amagant d'ell mateix, que provoca ell mateix. M'explico? Per tant, anem a buscar la raó del símbol, per dir-ho d'una manera, eh? Per tant, trobaràs això. Per cert, ara t'ho estava comentant a micro tancat, els i les amigues que ens escolten, no cobro, jo per això no cobro cap comissió, però si teniu Filmin, fins fa poc, si més no, ara no ho sé, hi ha una sèrie magnífica, molt interessant, no és una realització molt espectacular, és aquesta és mucho gusto parlante, no? Però hi ha una sèrie documental molt interessant sobre lo gòtic i sobre folk.

0: La nostra tragèdia és que sempre falten llibres.
1: Jo recupero aquella frase magnífica de la llibreria, de la pel·lícula de la llibreria, de la Coixet.
0: Ah.
1: Em sembla que de la Coixet, no? Que diu, em sembla meravellosa, que mai no estaràs sola si estàs envoltada de llibres.
0: Això hi havia una... L'altre dia vaig trobar una frase molt interessant per una cosa a la feina, de Georg Simmel. Georg Simmel era un sociòleg alemany, un dels pares de la sociologia contemporània, mestre de Durkheim, per exemple, que una frase que m'encanta, que deia culte és qui sap on buscar allò que no sap, on aprendre allò que no sap. Mola molt.
1: I sense utilitzar el xapet, el xapet, la lletra.
0: També.
1: Això.
0: Por lo tanto no me viene nada.
1: Fins diumenge de la setmana vinent.
0: Fins diumenge que ve, bona setmana.

Doncs apa, una mica de feminisme gòtic pel cos. Jo no sé si aquestes dones que sonaran a continuació, Olívies, i que formen part de la programació del Festival Poesia i Més, que, com dèiem, s'està celebrant ja aquests dies a diferents localitats del Maresme, s'apuntarien al rotllo feminisme gòtic.

0: Doncs potser a la posta de sol, quan el cel es posa vermell, actuaran Olívies. Són una de les protagonistes musicals, en el seu cas, de la programació d'aquest Festival de Poesia i Més. Ja ha començat, ho dèiem, diferents localitats del Maresme, entre d'altres la principal, la que va veure néixer aquesta mostra, Caldes d'Estrac. El Gabriel Ventura, poeta, és un dels directors del Festival Poesia i Més i ens recorda els orígens i la filosofia d'aquest esdeveniment.
1: El festival neix com una idea de Josep Palau i Fabra, el poeta també a la fundació del qual s'ha doncs, fet sempre el festival, doncs neix com una idea de Palau i Fabra de fer una trobada entre poetes, una lectura, no?, que es diu, es deia la nit dels poetes i que encara mantenim aquesta tradició. De fet, diguem-ne que és el nucli, no, del festival. I això, com deia, va passar fa més de... O sigui, fa 21 anys, no? Aquesta és la 21a edició. I la filosofia del festival sempre ha sigut, doncs, la poesia al centre, però també, diguem-ne, amb tota una sèrie de reverberacions, no? Pues que poden arribar fins al teatre o al cinema o doncs, altres disciplines, no? Inclús la dansa, no? Que es poden relacionar o que poden, no? Ser d'alguna manera una forma de poesia. I aquesta idea també ja es trobava a la pròpia filosofia de Palau i Fabra, que ell, a part de ser sobretot poeta, va ser assagista, va ser una persona molt propera al món de l'art, com se sap, no? Doncs molt, un gran estudiós de l'obra de Picasso. En definitiva, doncs, aquest esperit de la poesia i el més, no? Com aquesta poesia com tentacular, no? Que pot filtrar-se i dialogar amb altres disciplines.

0: La veu de la Cristina cantant el temps, recuperar el temps per nosaltres, pel nostre gaudi, per la nostra vida, més enllà de tot aquest soroll que hi ha al nostre voltant, és un dels actes més revolucionaris. I precisament el temps, com a ruptura radical d'allò quotidià, és la temàtica que han triat les companyes i companys del Poesia i Més per fer la seva programació. El Gabriel Ventura ens explica aquest concepte i com la poesia intervé en aquest espai.
1: Doncs aquesta idea, no?, entorn al temps, prové de l'acte de la lectura de poesia i de l'escolta de poesia, no? Quan llegim, ja ho sabem, no? Sembla que el món s'aturi, no? I també en un recital parem una atenció especial, doncs, a les paraules, a tota una sèrie d'imatges, no?, que ens van oferint els poetes i que d'alguna manera són com una espècie de forat

dins del temps, no? Com una espècie de temps dins del temps, no? Que ens pot fer anar més ràpid o ens pot fer anar més lent, també, no? Però sí que entenem que la poesia sempre apareix com una ruptura, no? A través de la paraula, com una forma d'aprofundir en la realitat, de manipular-la, de jugar-hi, no? I també de viure-la temporalment amb uns altres ritmes, no? Sobretot en aquesta època, doncs, en què sembla que aquesta és la nostra reivindicació, no? També amb aquesta idea del temps com a ruptura radical del quotidià, és a dir, que hem d'intentar, doncs, viure o imaginar moments en el nostre dia a dia que no estiguin, doncs, tan, no sé, tan imbuïts, no?, d'aquesta espècie de vida trepidant, delirant, en la que ens ha immers, doncs, aquest últim capitalisme, i que sembla, no?, que tot hagi de continuar de manera permanent, hi ha una velocitat tremenda cap endavant i també d'una manera tràgica, no? Però el temps, en canvi, i la poesia, en canvi, tenim la sensació que ens ofereix una possibilitat, doncs, d'aturar, no?, aquest ritme trepidant, de posar-hi un altre ritme. I aquesta és una de les, també, idees del festival.

0: Maria Rodés també ha passat per aquest Festival Poesia i Més. Com us ho dèiem, hi haurà xerrades, actuacions performatives, molta, molta poesia. Alguna d'elles endinsada dins el món de la música, de la literatura, en altres vegades pura poesia. I és que la programació d'aquest festival, que com dèiem, doncs, apareix per diferents localitats del Maresme, demana, per què no, la complicitat de les creadores que participen dels diferents esdeveniments. El Gabriel Ventura, com dèiem, un dels directors del Festival Poesia Més, poeta, ens explica doncs com trien els artistes i com i de quina manera les creadores i creadors preparen les seves actuacions en ocasions especials per un festival d'aquestes característiques.
1: Per nosaltres, amb el Leo Granados, amb qui codirigim el festival, hi ha una idea com bastant important, que és que al llarg del festival cada jornada no tingui una atmosfera concreta, no? Diguem-ne, i això vol dir doncs fer una selecció, com deies, acurada d'artistes que dialoguin entre ells d'una manera original, no? I no sempre, diguem-ne, evident. Per exemple, el primer dia comencem amb la Júlia Sentís, que és una poeta molt jove, que acaba de treure doncs el seu primer llibre i que porta a terme una pràctica entre la poesia, el cos, la dansa, amb Albert Roig, no? Que és un poeta doncs contemporani, però amb una llarga trajectòria, molt vinculat, diguem-ne, no, al teatre també, i per tant amb un PM shakespearià, no? Porta una proposta shakespeariana, diríem, que d'alguna manera dialoga, no? Fent girar tradició i avantguarda, no? Posant un al costat de l'altre. I aquests balls, no, d'atmosferes entre propostes és una cosa que ens interessa molt. Per tant, diríem que aquesta és una idea que ens mou, no? Que és la de crear una atmosfera especial, no? En cada jornada del festival, i crear un ritme, no? Que ens porti de, potser d'una cosa a vegades més suau i tranquil·la amb la poesia, cap a moments ja més, diguem-ne, de celebració, no? Potser a vegades amb els concerts finals, no? També passa el dia 11, que comencem amb Marcos Morau, amb una conferència performativa que ha fet expressament pel festival, i acabem amb Uineta i Ciutat, no? que doncs portaran una cosa més festiva. I això és una altra cosa que també, no, comentaves i que està molt bé, i és que sí, portem artistes increïbles que a més ens fan peces especials, no, pel festival. Doncs, com deies, el cas de Marcos Morau, de la Veronal, també és el cas d'Albert Serra, que vindrà a fer-nos una conferència sobre poesia i cinema, no? Especialment pensada pel festival, i tota una sèrie també de poetes, Ángela Segovia, La nit dels poetes, també amb Joan Deusa, Eduard Marco i Míriam Reyes, que farem, doncs, també hi haurà un diàleg entre aquestes tres veus excepcional. Per tant, doncs sí, una altra de les idees del festival és poder veure coses aquí que no es poden veure a cap altre lloc, no? I també a vegades, doncs, evidentment, portem propostes que ja estan, diguem-ne, doncs, que ja venen amb un bagatge i amb una sèrie de, bueno, de que ja s'han mostrat a altres llocs, no? Però sobretot sí, ens interessa molt poder oferir propostes que no s'hagin vist encara, no? I aquest any al festival en tenim unes quantes, com deia, allò de Marcos Morau, Albert Serra i altres coses que us recomanem molt i que remeneu el programa perquè val molt la pena, la veritat. I estem molt contents i hi ha moltes ganes, doncs, de gaudir-les, no, també, aquestes propostes.

Doncs ella és Clara Aguilar i també formarà part d'aquest Festival Poesia i Més. Mireu a les pàgines d'aquesta mostra que té lloc al Maresme, perquè allà teniu tota la programació. I una cosa, espavileu si voleu anar a algunes de les activitats, perquè moltes ja tenen les entrades esgotades. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tornem el pròxim dissabte a les 7 de la tarda amb el nostre Territori Clandestí. Que vagi bé. Adéu-siau.